0: a l'Ali Egipci per 2-1. Els gols blaurana els han fet Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal. El partit també ha servit per presentar els nous fitxatges davant de l'afició. El migcampista Rodri ha sigut el més aclamat. El director esportiu blaurana, Deco, ha confirmat que fitxaran un davanter centre.
1: El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara no dona la plantilla per tancada i diu que treballen per incorporar un extrem. Ho ha explicat en la presentació del central eslové Vanja Darkušić, de 26 anys, que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg.
0: L'Atlètic de Madrid debuta a la Lliga amb victòria contra el Màlaga, el Metropolitano, per 2-0. Julián Álvarez no ha entrat a la convocatòria perquè fa pocs dies que va tornar de vacances. El president matalassé Enrique Cerezo ha insistit que l'argentí es quedarà a l'Atlètic.
1: I en ciclisme, el català Abel Balderston, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates per 3 temporades. El ciclista d'Ullastrell compartirà equip amb el pentacampió del Tour Tadej Pogačar, a més de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
5: S'apagaren tantes veus.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
7: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
7: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
4: Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i Cat, units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Tarda de clàssics a la pista de fusta. Sigueu benvinguts. Miqui Puig, els plats us diu hola. Arrenco una nova edició del programa de Ball Lligat. Cada dia de dilluns a dijous. Repeticions al cap de setmana. I sempre que ho desitgis a Trascat Cultura. Ja saps que tenim digi convidat i disc clàssic de manera alterna, perquè és un dels espais que des del dia 1 que vam fer el nostre programa compartim amb vosaltres. Avui ens capbussem amb un disc de 1996. Ja sabeu que sempre demanem que després d'escoltar el programa del disc clàssic torneu a fer l'exercici de sentir l'album. Àlbum sencer sense la nostra xàxera. Avui anem a un disc de debut, de 1996. Eren un trio que es feien dir Moshiba. 11 discos en el seu haver, fins aquest any. Moshiba gravant discos, però l'any 96, amb tota aquella onada que es va venir a dir Trip Hop, debutaven amb un disco que es deia Who Can You Trust? No sé en qui pots confiar, però ells debutaven amb algú que era així. Amb un disco que s'obria amb aquest increïble. Mook Island. Endiuseu-vos, relaxeu-vos, perquè comença el disc clàssic.

0: Et presentem el clàssic del Pista de Fusta.
1: Érem a 1996 i els discos encara eren llargs. Es feien per sentir amb calma. Que no et confongui la portada, entre un cogollo de marihuana distorsionat, pot semblar que aquest disco és un disco narcòtic, o és de la manera que ho pots sentir-ho. Muck Island es anava fent petit amb tota la seva electrònica i marcava el debut d'aquesta banda, els germans Paul Godfrey, Ross Godfrey i la gran veu de Sky Edwards. Però un single ho va canviar-ho tot, un single que va sortir en anuncis de televisió, va sortir fins i tot a pel·lícules, i que començava amb un sampler de sitar. Trigger Hippie, ets escoltant el clàssic de la Pista de Fusta.

0: mostra de clàssic a la pista de fusta.
1: Un disc preciós. Sky Edwards, Trigger Hippie, l'Slide, la guitarra. Recordeu que era el 96, que la tecnologia era molt primitiva, que els germans Godfrey venien del món del hip-hop i que això es va gravar amb un segell minúscul de Londres. Van tenir la sort que aquesta cançó va començar a créixer com l'espuma. Colar-se en recopilatoris, en programes de ràdio, i la resta ja és història. Una multinacional compra la banda. La banda es fa gairebé una paròdia de si mateixos. Sky Edwards deixa, torna dos vegades, i els 11 discos de la banda mai tornen a ser com aquest disc de debut. Polsegós, sorollós i de veritat molt interessant. Ets el clàssic de la pista de fusta. Som el disc de 96 de Morshiva. Post-humis. Més sintetitzadors. Més mugs. Més rock, soul i funk. D'una sola tacada.

0: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
1: El clàssic del Pista de Fusta.
2: Molts instrumentals, compos i humius. Ja ho sabeu que era una música gairebé inspirada en el hip-hop i els instrumentals tenien a veure molt amb gent com Dilla, amb d'altres. Tape Loop.

un so molt de l'època, recuperar el guagua i les guitarres 70, que podien venir tant del rock com de la música de Hat Case. I l'orgue, un orgue tocat a la manera clàssica. Els elements orgànics, els escratxes. I una manera de fer un disc de 1996, no el seu gran èxit, però sí el disc més consistent de dalt a baix. Sentir un disc clàssic al Pista de Fustes, que Miqui Puig et faci comentaris. I que demà tu, amb calma i amb la teva beguda favorita, te'l tornis a posar. Som a 1996 i aquest és el clàssic d'avui.

lluny del so que els va fer famosos a Ràdio Fórmules, els primers passos de Mor Xiva eren homenatges a sons pretèrits, posats al dia d'allò que es va anomenar trip-hop, Never an Easy Way. Recordeu que eren cançons llargues que el CD permetia, sentint una habitació poc il·luminada, músiques que et feien volar la portada amb una flor distorsionada de cannabis, et feia i t'invitava a volar. Ho fessis o no ho fessis, som amb un disc clàssic de 1996 signat per Mor Xiva, Never an Easy Way. Recordeu que era format CD, que no hi havia cara A i cara B, que tot era seguit i que anaves gaudint les cançons l'una rere l'altra. Howling.

0: Howling ho té tot. La corda que t'embolcalla la melodia i la veu. Sky Edwards, quina joia. Aquests dies, quan escoltava el disc al cotxe preparant el programa, m'he tornat a enamorar d'ells.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
0: Les tardes, les ciutats petites, Small Town és una de les peces del clàssic d'avui. És de 1996, és de Mort Xiva. I, evidentment, si eres d'hoquei el 96, el reggae formava part de la teva banda sonora.

Una ciutat petita. Això retrata la lletra de Small Town. Recordeu que el 96 Anglaterra era fosca i encara molt grisa. Els germans Godfrey, Skyadors i un disc clàssic avui a la pista. Petits instrumentals van

profana el disc com en Joy the Void, i si fa un moment surcaven per sobre aquest reggae de Small Town, en Joy the Void et porta a un blues psicodèlic.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I això és el clàssic d'avui, de 1996, el debut de Morshiva.

fer una peça amb arranjaments de corda, trompes clàssiques, només la pots fer si qui cantes es calla a dors. El plany d'una enamorada en el seu estimat, que se'n va buscant el sol d'Espanya per ser lliure. No sabem si de l'amor, de qualsevol penitència. Who Can You Trust? Així ens diu el disc. Així ens diu aquesta peça que també forma part del nostre clàssic d'avui. Més psicodèlia i passatges del disc de debut de Morchiva.

pista.

Who Can You Trust? La peça que dona títol a l'àlbum, el clàssic d'avui de la pista de fusta, la veu de Sky Edwards va repetint aquest mantra. Discos que s'extenien, que se sentien de dalt a baix, un gènere el trip-hop que barrejava els beats del hip-hop ralentitzats, la psicodèlia de guitarres dels germans Godfrey i, com bé deia un crític, la veu de Sky Edwards. Després ho van provar amb altres cantants. Va tenir que tornar a l'Sky, l'original, gravat amb una petita discogràfica de Londres. Va arribar a vendre 500.000 de discos, gaires de Trigger Happy, a Muck Island. Però el disc sentit de dalt a baix, recuperat de la meva col·lecció personal, em sembla meravellós. El disc arriba al final, Almost Down. Una altra peça on Sky Edwards brilla per sobre de moltíssimes coses. És Aicat a la ràdio, aquest programa es diu Pista de Fusta. I avui té clàssic.

0: the classics.
1: El clàssic del pista de fusta.
2: Question for today, who stole the soul?
1: Qui no balla no és viu.
2: Who stole the soul?
1: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
2: Who stole the soul?
3: La pel·lícula es deia Walking the Moon. Era del 99. I van invitar a Morshiva que fes una peça especial. Van recrear un clàssic del 68 de Tommy James and the Shondells, Crystal Blue Persuasion, King Gotch, de Barcelona.

quina veu, quina versió. I quin tros de grup, Morshiva, Crystal Blue Persuasion, una peça de Tony John and the Shondells, recreada per una pel·lícula. Ja saps que els de Nouvelle Vague, quan no s'inventaven una cosa, era una altra. En Mark Collin es va inventar un projecte que es deia Bristol. Així com Nouvelle Vague era de New Wave, Bristol era de grups, de Trip Hop. Es va atrevir a fer Muka Island. Bristol tanca el clàssic d'avui. Sigueu feliços i balleu. La pista de fusta s'acaba aquí.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump confirma que es reunirà amb el líder de Corea del Nord aquesta tardor. El president dels Estats Units intenta apartar el focus d'atenció mundial de l'Iran i situar-lo ara a Corea del Nord. Fa pocs dies va anunciar una reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, alhora que criticava la poca implicació de Seul en el conflicte amb l'Iran. Trump s'acosta ara a Kim Jong-un, amb qui diu que manté una bona relació, per intentar que redueixi el seu potencial atòmic i que no ajudi l'Iran a tenir armes nuclears.
3: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
2: L'anunci de Donald Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord i podria ser l'escenari de la trobada entre Trump i Kim Jong-un. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani aquest estiu s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual.
2: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell que es fabricaria de forma personalitzada per a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%.
4: El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors migrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc.
2: El Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'1 milió d'euros a Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients que havien estat multats mentre conduïen amb els seus vehicles. L'empresa justifica aquest recàrrec com una despesa de gestió. Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana i adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència.
4: Ho ha dit aquest dimecres el secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada.
5: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents.
4: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana i ha afirmat que el creixement de l'extrema dreta té efectes nocius per al país i per al catalanisme. També ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
2: Esports, el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Els gols blaugrana els han fet Hamza Abdelkarim i Rafinha, de penal. El partit també ha servit per presentar els nous fitxatges davant l'afició. El migcampista Rodri ha sigut el més aclamat. El director esportiu blaugrana, Deco, ha confirmat que fitxaran un davanter centre.
4: El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara no dona la plantilla per tancada i diu que treballen per incorporar un extrem. Ho ha explicat en la presentació del central eslové Vanja Darkušić, de 26 anys, que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg.
2: L'Atlètic de Madrid debuta a la Lliga amb victòria contra el Màlaga, el Metropolitano, per 2-0. Julián Álvarez no ha entrat a la convocatòria perquè fa pocs dies que va tornar de vacances. El president matalasser, Enrique Cerezo, ha insistit que l'argentí es quedarà a l'Atlètic.
4: I en ciclisme, el català Abel Balderston, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates per 3 temporades. El ciclista d'Ullastrell compartirà equip amb el pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, a més de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
1: Fins aquí les notícies.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
7: Ara m'ha agafat per aquí.
6: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
8: Home, enòleg no sóc, però bueno.
9: Jo sóc de Banyoles?
6: Sí.
9: Tota la vida.
6: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
8: Doncs mira, més li fent cas.
7: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
8: Típic de l'escala.
7: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs pues no era... Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també, i tampoc.
10: I tampoc, ho has aconseguit finalment, no?
7: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
0: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.

0: ho ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Música de Mishima avui per començar un programa que girarà tot al voltant de producció catalana. Allò que li diem producte de proximitat, quilòmetre zero, una mica d'inventari de coses noves que s'estan publicant darrerament a casa nostra, com és aquesta versió de Somber, d'una col·lecció de quatre versions ja que porten Mishima publicades en format de single. Estigueu atents perquè aquests dies segur que faran un munt de concerts al voltant d'això de la Nit de les Roses, girant al voltant de la data de Sant Jordi. I, entre altres coses, avui a l'aparador del programa hi posarem el nou treball del Guillem Roma. I us recordaré també que tenim concert Delicatessen el dia 21, dimarts dia 21, amb Tessa Rose Jackson i amb Jan Nieto. És un concert espectacular, us ho asseguro, i les invitacions ja les podeu recollir demanant-les allà on te posa experiències, a la pàgina web de ICAT-FM. Dues invitacions per cadascú que vulgui venir a aquest concert de Tessa Rose Jackson i de Jan Nieto el proper dia 21, antiga fàbrica Estrella d'Am, 21 d'abril. A partir de les 7 obrim portes, comencem a 2:15 del vespre. Vinga, coses catalanes, avui al Delicatessen.

0: canto tu llanto, no espanto mi manto un delirio. Le canto tu llanto, no espanto mi manto un delirio. Le canto tu llanto, no espanto mi manto un delirio. Le canto tu llanto, no espanto mi manto.
1: Doncs una altra de les cançons d'aquest projecte fascinant de la Anna Ferrer, des de Menorca. Un projecte que es diu Pa, que està vinculat a la tradició i al que seria l'ofici dels seus pares, que són forners, amb ou durant molts anys, i un projecte que en el seu directe inclou la presència del pare doncs treballant el pa, la massa i tot això combinat amb percussions i amb tot un plegat d'històries que són realment, insisteixo, fascinants. Anna Ferrer fa molt de temps que està fent coses magnífiques. Los panes, los hijos és el segon single que acaba de publicar. I tenim dos singles, dos senzills més, del senyor Joan Miquel Oliver. Aquest ja el coneixíem.

No tinc la data concreta, però pel que tinc entès sortirà ben aviat aquest nou treball de Joan Miquel Oliver, guitarrista habitual dels Antònia Font i amb una ja llarga trajectòria també en solitari. Oxitocina és un single que ja havíem conegut d'ara fa unes setmanes enrere, però acaba de sortir-ne un altre. Es diu Gent que mola un munt.

De tant en tant, Joan Miquel Oliver treu a relluir la seva cara més barbanera amb cançons com aquest. Gent que mola un munt i sempre moltes referències a l'illa de Mallorca. Us deia que un dels discos que escoltaríem avui aquí a l'inventari de música catalana és el nou treball del Guillem Roma. Guillem Roma és un tastaulletes, és un tipus que ha anat provant una mica d'aquí, una mica d'allà, és un cantautor de Vic, ha fet moltes coses, ell és molt amant, jo crec que té el punt de mira massa obert i moltes vegades se te'n va cap a terrenys de música clàssica llatinoamericana, de cantautors, com pot fer coses així com molt íntimes, com de cop i volta obre portes i finestres a l'experimentació, com ha fet en aquest últim àlbum, i es deixa portar, per exemple, per ritmes molt actuals i coses molt modernes. Sí, com sigui, a mi m'ha semblat un disc molt interessant. Es diu Ritual de l'expropiació. Per començar, us poso una cançó que canta a duet amb la Mar Pujol, que això sempre és garantia de que sortirà bé. Escoltar-nos de prop. Guillem Roma i Mar Pujol.

0: aquí, però que els estels et cuidin com m'han cuidat a mi.
1: Bona parella. Artísticament parlant, el Guillem Roma i la Mar Pujol. La Mar Pujol ha fet moltes col·laboracions últimament. La darrera va ser amb el Jordi Lanuza. I aquí la teniu al costat del Guillem Roma. Insisteixo que el disc té un atreviment en quant... Atreviment. Vinc a dir que són coses que no estàvem potser acostumats a sentir de la boca del senyor Guillem Roma. En quant a proposta amb experimentació més electrònica o amb una aposta més per l'electrònica, no estem parlant de res experimental, i fins i tot estèticament també fa un gir una mica donant valor a aquesta posada en escena. Ho vam veure els Premis Enderroc amb una petita mostra, i també per al que fa a les noves fotografies, la imatge, tot allò que acompanya estèticament aquest nou àlbum de Guillem Roma. Anem amb una altra de les cançons. Diria que és justament, la meva memòria ja comença a fallar, però diria que és la que va tocar en aquell directe dels Premis Enderroc a Girona ara fa unes setmanes. Això es diu Ritual, Guillem Roma.

0: ser igual que tots els astres, ser-ho tot, ser només un.
1: Ritual. Avui estem fent una olla d'aquest últim treball que ha publicat Guillem Roma, des de la plana de Vic, Ritual d'expropiació. Hi ha moltes coses, ha fet aproximacions a, per exemple, al so de la copla, amb una mica de reggaeton, tot barrejat. És un cul inquiet, realment, però un tipus amb un gran talent. La última de les cançons d'aquest nou treball que us he triat de Guillem Roma segueix una mica aquestes normes de Batman i de posar-hi allò de devi tirar més fotos. Això es diu NSQMT. Després expliquem el resultat de l'entrevista, a veure si ho endevineu vosaltres. SNQMT.

no sabia que m'enamoraria tant.

Doncs ja teniu la solució, malgrat que per mi li falta una E, però vaja, no sabia que m'enamoraria tant. NSQM...

situació. I Jan Nieto, des de Mataró, també un tipus que ha fet un disc de debut molt, molt, molt prometedor. Tot això el dimarts, dia 21, dos dies abans de Sant Jordi, 21 d'abril, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, com sempre, obrim portes a les 7. El concert, el primer, el de Jan Nieto, comença a partir de 7:45, i les invitacions les podeu aconseguir entrant al web d'ICAT FM, i allà on posa experiències està tot absolutament i perfectament explicat.

Així sona el segon single que ha publicat Renaldo i Clara, la Clara Vinyals. Des de Terres de Lleida, sempre acabo apuntillant d'aquesta manera. Avui estem fent recorregut a través de coses noves, coses que s'estan publicant darrerament. Moltes d'elles són senzills, algunes ja tenen l'àlbum completament publicat. A veure, del que hem escoltat fins ara, només Guillem Roma. A partir d'ara sí que escoltarem alguna cosa que t'he dit sencer. Però tampoc és el cas de la Sandra Montfort, perquè això és un single que ha publicat al costat de Ferran, una vegada més, tirant d'ironia, una vegada més, parlant de tradicions des d'un punt de vista fins i tot reivindicatiu o amb una certa xuleria magnífica. Tradicions valencianes, evidentment. D'allà és la Sandra. Sandra Montfort, Ferran, això es diu Manifacera.

sé que parlem últimament de molta música urbana aquí a territori català, però a vegades en parlem una mica gratuïtament i tot és posar-hi una mica d'autotune i arreglat. No, s'han de fer altres coses i em penso que la Sandra Montfort és de les que, si defensa la música urbana, ho fa doncs molt ben fet, perquè aquí hi ha creativitat, aquí hi ha imaginació i no és només el fet de posar-hi autotune i s'ha acabat. No, s'han de fer altres coses. Per fer-ho bé, eh? A partir d'aquí podeu posar autotune i posar-vos a cantar el que us vingui de gust. Vaja, no seré jo qui ho digui. Però defenso a muerte el que fa la Sandra Montfort, perquè em sembla realment extraordinari. Manifacera, es diu aquesta cançó, al costat de Ferran. I sense moure'ns del País Valencià, canviant això sí de registre, una col·lecció aquí d'artistes, Vicent Torrent, Miquel Gil, la Titana, que és la Noelia Llorenç, el Pep Jimeno Botifarra, la Maria i el Feliu Ventura, que és l'autor d'aquesta cançó que es diu Quan el cel es torna negre. Thank you.

0: buidaren tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les omplirem de motius per a seguir avant.
1: Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida demanant tot el suport comú.

0: Les graneres protagonistes. Graneres, que ja sabeu que són escombres. Al País Valencià, i granar vol dir escombrar. Feliu Ventura, la Maria, el Pep Jimeno Botifarra, Noelia Llorenç Titana, Miquel Gil i Vicent Torrent, amb aquest Quan el cel es torna negre. Això sí que forma part d'un àlbum, perquè el disc del Feliu Ventura, i un disc que si el busqueu l'heu de buscar per el nom de Tot el que hem guanyat perdent. El vam posar a l'aparador del programa. Un altre que ha estrenat disc, ara fa ben poquet, el va presentar a Barcelona en un concert memorable a la sala 2 del Res Matàs. Esperem que algun dia ho pugui fer a la 1, i vaja, per mi que creixin tant els artistes i al final els acabis veient per una pantalla de vídeo és una putada, però que creixin com a mínim i que guanyin el que es mereixen, el senyor Xavi Maraster el poso el primer de la llista.
1: Comença ben a poc el descens. Comença ben a poc

0: toute la terre.
1: Aneu a veure'l sempre que pugueu en directe, ja sigui ell sol, encara que sigui tocar la pandereta. És que és igual, és un talent descomunal. El descens de l'últim treball del Xerim Araster també és un d'aquests que va passar per l'aparador del programa i, vaja, la mateixa setmana que el va publicar, Punt de Creu, es diu el nou treball del Xerim Araster. I tot a punt també per rebre el que serà el nou àlbum de Dan Peralbo i el Convoy.

Tenen algun, les cançons d'Adam Peralbo i el Comboi, com a mínim a mi m'atrapen, però de seguida. És d'aquestes cançons que l'escoltes la primera vegada i dius, home, però després és que a mi m'enganxen moltíssim. L'altre dia vam publicar un post d'Instagram en el que ja avançaven petits fragments de cançons del nou treball i la veritat és que promet, eh? Estarem atents a quan surti l'àlbum, igual que ho vam estar quan va sortir aquest disc que ja sonava de fons, que és el nou treball de la Ludwig Band. Sí.

I avui, per acabar, Minibús Intergalàctic, un altre d'aquells discos que també tinc ganes de passar per l'aparador, l'acaben de publicar recentment, es diu Moviment Oscil·lant Polinòmic, i a partir d'aquí ja és cosa vostra, i igual a 1 partit per X. No ho sé. Jo sóc de lletres. Gràcies per ser-hi, com sempre, amb això acabem. I tornem demà, a la mateixa hora, que farem un programa dedicat a la programació del Blues i Ritmes de Badalona, que com sempre val molt, molt, molt la pena. Apa, fins demà, sigueu exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Tot i la baixada prevista de les temperatures en els propers dies, bona part de Catalunya es manté avui encara en risc alt o molt alt d'incendis. Segons les dades del Pla Alfa dels agents rurals, el risc és molt alt a bona part de les Terres de l'Ebre i a les comarques com el Segrià o la Noguera. I també hi ha risc alt a bona part de l'interior i al litoral del país. Mentrestant, a la resta de l'estat hi ha diversos focs que preocupen. L'incendi forestal de Pino Franqueado a Cáceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees, ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. En les últimes hores, efectius de la UME, de l'exèrcit militar, s'han afegit a les tasques d'extinció. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
3: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
2: A la nit, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les penyes de Riglos ha permès que ja hagin tornat a casa seva en gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i els bombers esperen estabilitzar-lo al llarg de la jornada d'avui. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu, s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual.
2: El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el Partit Popular ja ha sortit a rebutjar el pla i a exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc.
4: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024, en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac.
2: Les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat i l'únic centre privat que fins ara oferia aquest servei ho ha deixat de fer. Per captar més professionals, des del Col·legi de Veterinaris de Lleida reclamen millors condicions laborals.

0: plaça. Esteu focus a l'abisme.
1: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia amb una decoració dedicada a Antònia Font.
2: Els veïns han convertit la seva plaça en un fons marí per retre homenatge als 20 anys del disc Batiscafo Catiusques del grup mallorquí. La tria no és casual, també fa 20 anys que la plaça Rovira participa en la festa i que es guarneix. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor, de l'univers del Senyor dels Anells. Durant l'anunci dels guanyadors, la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns sobre els sorolls i els horaris de les festes.
3: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
2: Les festes de Gràcia s'allarguen fins divendres.
1: Esports, el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamp per contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Els gols blaugrana els han fet Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal. El partit també ha servit per presentar els nous fitxatges davant l'afició. El migcampista Rodri ha sigut el més aclamat. El director esportiu del Blaugrana, Deco, ha confirmat que fitxaran un davanter centre.
2: El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara no dona la plantilla per tancada i diu que treballen per incorporar un extrem. Ho ha explicat en la presentació del central eslové Vania Darkusic, de 26 anys, que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg.
1: I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga amb victòria contra el Màlaga, el Metropolitano, per 2-0. Julián Álvarez no ha entrat en la convocatòria i el president matalassé, Enrique Cerezo, ha insistit que l'argentí es quedarà al club.
4: Fins aquí les notícies.
5: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
4: El 3 d'agost del 2002. A la vall pakistanesa de Bomboret troben el cadàver de Jordi Magraner, un zoòleg valencià que portava 15 anys vivint en aquelles muntanyes. El seu cos sense vida està assegut en una cadira folrada de pell de vaca davant del seu escriptori. Té el cap inclinat cap a la dreta d'una manera tan tranquil·la que el Shamsur, quan l'ha trobat, ha pensat que dormia. El metge, que també hi és, ha decantat el cap del Jordi fins a descobrir-hi el coll. I té un forat i un tall del qual ja no surt sang. El metge intenta no trepitjar l'enorme bassal de sang seca que envolta la cadira. Hi ha esquitxos de sang en un paper aïllat de l'escriptori i en una fotografia emmarcada on es veu el Shamsur i dos amics més de la víctima a París. La sang també ha arribat a un petit pupitre cantoner on hi ha uns paperets. Cadascun representa una lletra de l'abecedari. Abans de morir, el Jordi devia estar fent una classe d'escriptura al nen que vivia amb ell, el Basir. On és el Basir? Ningú el troba.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas de Jordi Magraner és una crònica negra en un indret espectacular, el massís muntanyós de l'Hindu Kush, entre el Pakistan i l'Afganistan, i està protagonitzada per un aventurer d'origen valencià. El relat té un plus d'exòtic perquè Magraner havia anat a l'Hindu Kush a buscar el que literàriament es coneix com l'abominable home de les neus, el Yeti. Més enllà de la recerca d'aquella mena de mite, la vida a les muntanyes li va agradar tant que s'hi va quedar a viure. La història d'avui parla de com un paradís pot esdevenir infern, i explica com Jordi Magraner, finalment, sí que va trobar un cert tipus de monstre. En parlarem amb l'escriptor Gavi Martínez, que va viure amb els Magraner i va viatjar al Pakistan, allà on el 2009 se situava la base d'operacions d'Al-Qaeda. El Gavi va quedar tan fascinat amb la història del Jordi que va voler esbrinar qui i per què el van matar. I em va escriure un llibre titulat Només per a gegants. Amb ell intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
7: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
4: Crims. Per què matem?
7: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
4: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
6: El Jordi Magraner havia crescut als barris modestos d'una ciutat mitjana de França que es diu València, a 1 hora i 20 minuts en cotxe de Lió. El seu pare, un republicà valencià nascut a Cullera, es va exiliar al Marroc quan era protectorat espanyol. Per això el Jordi havia nascut a Casablanca el 6 de desembre de 1958. I d'allà, la família de valencians, quan ell tenia 3 anys, es va traslladar a València. A València, els Magraner vivien en un barri de la perifèria, un lloc on s'agrupaven els immigrants. El Jordi es va criar als conflictius suburbis, on mai es va sentir a gust del tot. Des de nen ja va preferir allunyar-se de l'asfalt i escapar-se a la muntanya. S'endinsava als boscos buscant animals per observar i va aprendre a capturar-los. Després va començar a investigar la fauna de forma més metòdica. Es va convertir en un zoòleg autodidacte i mentre treballava catalogant amfibis al Museu d'Història Natural de París, li van fer arribar un llibre que va tenir una gran influència en la seva vida. Era una obra del pare de la criptozoologia.
8: El Bernard Heuvelmans és un criptozoòleg que és, bueno, de fet, l'Hergé, el creador de Tintín, també va tenir molt tracte amb el Heuvelmans perquè li expliqués coses, per exemple, del Yeti, no? I el criptozoòleg, clar, perquè hi ha una cosa molt simptomàtica, que és que molta gent que investiga éssers que suposadament no existeixen acaben descobrint éssers que suposadament no existien, encara que no siguin el que estaven buscant. Aleshores, el Magraner arriba a tenir contacte amb el Heuvelmans perquè li doni com a mínim dades i algun tipus d'orientació. El Heuvelmans, hem de pensar que és algú que fa molt més temps que el propi Magraner, que està pensant que hi ha aquesta possibilitat que existeixi el Yeti.
6: Aquest que heu escoltat és l'escriptor Gavi Martínez, que ens ajudarà a fer el relat. A partir d'aquesta lectura del pare de la criptozoologia, el Jordi Magraner va arribar a obsessionar-se amb el Yeti, aquesta mena de bípede semigegant. Tot i que sempre va tenir contacte amb estudiosos de la matèria, va començar a allunyar-se de l'ortodoxia científica i va organitzar una primera expedició al nord del Pakistan, convençut que allà trobaria una versió local de l'abominable home de les neus. Es va instal·lar a les salvatges muntanyes de l'Hindu Kush, on no va veure el Yeti, però sí que va trobar un poble singular, els Kalash, una ètnia pagana que vivia envoltada de veïns musulmans. Jordi Magraner va arribar a les muntanyes pakistaneses el 1987, quan tenia 29 anys. La recerca del Yeti l'havia ajudat a sortir de València, on, com ja han dit, els Magraner eren immigrants espanyols residents en una banlieue de majoria musulmana i on alguns membres de la família, el mateix Jordi entre ells, s'hi sentien estrangers per partida doble.
8: Ell no volia quedar-se aquí. No era urbà, per començar, era molt de muntanya, i no volia tampoc conviure amb una gent amb la que no s'acabava de trobar de gust. Per una banda amb els francesos, perquè els veia com una mica estirats, i per una altra banda amb uns veïns musulmans, la majoria en el 90% i escaig, on tampoc s'acabava de trobar de gust. Va trobar la combinació perfecta en la recerca de l'abominable hombre de les nieves allà a l'Hindu Kush, no? I va trobar que aquesta era una molt bona excusa tant per desenvolupar la seva, el seu esperit aventurer com per la, fer la recerca científica que feia temps doncs, que estava esperant i sobretot per viure d'una altra manera. I ja se'n va a l'Hindu Kush per canviar el seu estil de vida.
6: Al Pakistan, el Jordi va contactar amb gent de muntanya dura i directa que discutia sense hipocresies i de tant en tant etzibava un mastegot si arribava el cas. Es va reconèixer en aquell món més salvatge, tan diferent dels francesos, que sovint el treien de polleguera amb la seva diplomàcia occidental. I en aquell entorn, entre musulmans i pagans, el Jordi s'hi va trobar tan bé que s'hi va quedar a viure.
8: El Jordi Magraner, quan arriba, als primers anys, ell va, al començament, dorm a casa de prínceps musulmans, a la part de baix de tot, a Chitral, a la zona de baix. Durant uns anys, ell viu en aquesta zona de la vall de baix, fora de Bomboret, no viu amb els pagans. De fet, el primer contacte amb els pagans és molt dur i desagradable per ell, perquè arriba un dia on estan tots allà fumant, un grup fumant, mirant la tele a tota pastilla, fumant porros, i no es troba, allò que ell esperava trobar, doncs clar, li dona una volta. I ell comença els primers anys a relacionar-se sobretot amb els musulmans i en concret amb l'elit musulmana, els prínceps que el porten a casa, que conviden a casa seva i que el fan sentir molt bé, no? Conforme va passant el temps, la concepció que té dels calaix canvia, perquè allò va ser un moment amb un grup de gent com molt determinada. Però comença a veure que els calaix el que estan fent és resistir. Són un poble que aguanta en un punt molt complicat sobrevisquent, envoltant de gent que, de fet, intenta fer-los fora d'allà. I el que fa és projectar-se en els calaix. Ell veu que la seva història alternativa de pagar, d'interessar-se per reptils i amfibis, de mirar sempre cap a cantons on la resta de la societat no està mirant, té molt a veure amb els calaix. I aquesta projecció li farà que comenci a apropar-se cada vegada més amb els calaix, fins al punt de voler viure amb ells, el seu poble, es mudarà de viure a vall, a la part baixa de la vall, a la part més alta, i començarà a conviure i a defensar els valors calaix davant dels musulmans que els estan pressionant. No?
6: El Jordi havia anat a parlar d'un mite de les muntanyes i a interessar-se per les històries dels pastors, dels camperols, així que aviat es va convertir en un personatge apreciat. Com ens ha explicat el Gavi, arriba a Chitral, a la part baixa de la vall, i des d'allà comença a fer excursions a la part alta per explorar la zona. I un dels primers llocs que visita és un hotel, propietat d'un senyor que es diu Abdul, que també és pagà. És al seu hotel on trobarà tota aquesta colla de pagans fumant porros i veient la tele a tota pastilla que li van causar tan mala impressió en un primer moment. Però el lloc li agrada i ha sentit dir que l'Abdul, a més de l'hotel, també és propietari d'una casa que podria estar bé. L'Abdul li ensenya la casa i el Jordi li lloga. Aquesta casa té un nom, la Sharakat House. Reteniu-lo perquè anirà sortint. Entre la Sharakat House i l'hotel de l'Abdul hi ha uns 10 minuts a peu, a tot estirar 15, sempre en línia recta. Quan s'acaba el nucli de cases, a dalt de tot del camí que fa pujada, hi ha la Sharakat House, una mica aïllada. Des d'aquesta casa, el Jordi sortirà sovint d'expedició vestit de camuflatge per confondre's al bosc, portant un fusell carregat de dards narcòtics per adormir l'Yeti i ulleres infraroges, perquè diuen que la bèstia acostuma a moure's de nit. I al llarg dels anys 90, mentre segueix entestat a atrapar l'enigmàtica criatura, s'anirà convertint en un calaix més. El Jordi practicava el paganisme i els calaix eren una ancestral comunitat pagana. Va pensar que, per aconseguir el seu objectiu, havia de vestir, parlar i seguir els costums d'aquells que asseguraven haver vist el Yeti. I va aprendre a moure's per les muntanyes com ho feien ells. El 1995, 8 anys després que el Jordi hagués arribat a les muntanyes de l'Hindu Kush, passa una cosa que comença a canviar-ho tot. El 24 de març d'aquell any, el Jordi escriu una carta a la seva mare Dolores i al seu germà Andrés i els explica la novetat.
9: Fa uns mesos que ha nascut una nova força afganesa, els talibans. Han conquerit bona part de l'Afganistan. Ningú no sap qui mana aquests talibans. Són religiosos i també són fonamentalistes. Reben les ordres del Pakistan i les armes i els calés venen dels Estats Units. L'Afganistan és també un centre de terroristes musulmans.
6: A partir d'aquell moment, les coses canviaran per al Jordi. Posem un context. Lídia Orriols, explica'ns, sisplau.
10: L'any 1995, els talibans estaven en el punt de mira internacional. Aquesta milícia va néixer el 1994 a les escoles alcoràniques de l'Afganistan i el Pakistan, les anomenades madrasses. Després de la retirada de les tropes soviètiques, els talibans van voler unificar i homogeneïtzar culturalment i religiosament el país. Molts els van veure com una força d'alliberament després de 15 anys de guerra i van arribar a controlar el 90% de l'Afganistan. Però només el Pakistan, l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs els van reconèixer. La resta del món van ser unànimes a l'hora de condemnar aquest règim fonamentalista que violava sistemàticament els drets humans, especialment els de les dones. Els talibans feien una interpretació extrema de l'islam amb una idea molt estricta del que havia de ser la vida d'un musulmà. Les dones es van haver de tapar amb el burca fins als peus, no podien estudiar més enllà dels 8 anys i només podien aprendre l'Alcorà. Si se les descobrien en escola clandestinament, corrien el risc de ser executades. Els talibans va lligat el nom d'Osama Bin Laden, líder del grup terrorista Al-Qaeda. El 9 de setembre del 2001, Al-Qaeda assassina el líder dels antitalibans, Hamad Shah Massoud. Dos dies després, hi ha els atemptats a les Torres Bessones de Nova York, l'atac terrorista més gran de la història, i van morir unes 3.000 persones. Els experts en terrorisme consideren que hi va haver un quid per quo, una cosa per una altra. Al-Qaeda havia matat el líder antitalibà i els talibans van donar protecció a Osama Bin Laden després dels atacs de l'11 de setembre. Bin Laden s'havia convertit en el terrorista més buscat dels Estats Units i els talibans li van donar refugi al Pakistan.
6: En aquest context històric es mou el Jordi Magraner al Pakistan. Fixem-nos ara en el seu entorn personal. Quan arriba, s'envolta d'un cercle d'amistats molt reduït.
8: El Jordi, quan arriba, hi partís sempre d'un model habitual, no? Té al costat sempre un nen al que vol educar perquè és un idealista i li agradaria que aquest nen després liderés a la seva gent i la portés a un lloc millor. Aquest nen és el Shamsur, que és musulmà nuristaní. El seu germà, que ja és més gran, que és el Halil, que ell se'l porta de casa, era surtant i és un amic seu, de la seva edat. Després, com a pagà, està l'Abdul, que és qui l'introdueix dins del món dels pagans. I aquest és el seu nucli. Tres persones. Shamsur, Halil i Abdul.
11: Aquest nucli és el que es mantindrà fins al final, perquè sempre, encara que hi hagi problemes entre ells, els tres sempre estaran presents a la seva vida.
6: Com heu sentit, el Jordi fa amistat amb una família pakistanesa musulmana. El Halil és el germà gran i es converteix en el company d'aventures del Jordi. El Shamsur és el petit, té 8 anys i és el protegit del Jordi. El Shamsur l'ajuda a fer les feines de casa, cuida del Fjord, el gos de trineu, i a canvi el Jordi li ensenya a llegir i a comportar-se de manera occidental. Shamsur recorda amb molta estima aquella època. Hem dramatitzat les converses que va tenir amb el Gavi Martínez, que ja us hem explicat que es va obsessionar amb la història del Jordi fins al punt que el 2009 va viatjar al Pakistan per buscar respostes al seu assassinat. El Shamsur li deia això.
12: Em portava moltes expedicions. Vaig viure amb ella a Peshawar. I fins i tot vam viatjar junts a França.
6: La relació entre el Jordi i el Shamsur era estretíssima. El cercle d'amistats del Jordi serà important. Fins ara ens han sortit el Shamsur i el Halil, i tots dos germans musulmans, i l'Abdul, pagà i propietari de la Sharakat House, on viu el Jordi. Aquest serà l'entorn més íntim del Jordi. Hi ha una quarta persona que també tindrà molta influència sobre ell.
11: Una persona que serà molt important més endavant, quan encara el Shamsur és jove, és el Ainulà, que ell és un afganès que es converteix en la persona de confiança del Jordi perquè és un ajudant seu, que quan marxa d'expedició i per cuidar-li la casa, doncs és algú que té molt a prop i en qui creu moltíssim. I que quan tingui problemes, trucarà fins i tot a l'Ainulà per demanar-li consell i veure què opina ell de tot allò que està passant, no? Un musulmà.
6: El Jordi s'estimava especialment l'Ainulà. Era un afganès orfe que el Jordi va contractar el 1995 i que era l'ajudant més responsable, eficaç, respectuós i bon coneixedor de les muntanyes que havia tingut mai. Van treballar molts anys plegats fins que el noi va tornar a l'Afganistan. El 3 d'agost del 2002 han passat 15 anys des que el Jordi va arribar al Pakistan. El Shamsur s'ha fet gran, té 23 anys. El nou protegit del Jordi és el Wazir, un nen pagà d'11 anys. I l'entorn del Jordi s'ha modificat i ampliat. L'Ainulà ha tornat a l'Afganistan i per això el Jordi ha de contractar nous ajudants. Seran el Mohammad Din i la Sif.
11: La gent amb la que treballa durant l'últim any són la Sif, que és un afganès també, que ha aparegut al poble fa poc amb la seva família, el Mohammad Din, que també és un altre que ve de fora, i el Wazir, que és qui ocuparà el lloc del Shamsur, el nou deixeble. O sigui, tornem a tenir un pagà, en aquest cas, però és el nen, i dos musulmans que estan treballant per ell. Però aquests musulmans són treballadors, no té cap tipus de lligam efectiu poderós com el podia tenir amb el Shamsur i el Khalil.
6: Mohammad Din és un veterà refugiat del Nuristan que cada nit torna amb la seva família. I la Sif és un jove paixtú afganès, fort i vigorós, que feia 4 anys que vivia a la vall del Bumburet. Va arribar-hi amb la seva família, però després es va quedar sol i el Jordi el va contractar perquè el Mohammad Din li deia que necessitava un ajudant. A l'Abdul, el propietari de la casa, no li va agradar gens que el Jordi contractés la Sif.
13: Li vaig dir que sí, estava boig. La Sif era afganès i no et pots fiar dels afganesos. Ell em va respondre que l'Ainulà era afganès i havia estat el millor ajudant que havia tingut. A més, li feia pena la soledat de la Sif. Així que el va contractar i li va assignar com a dormitori la petita construcció que hi ha al costat de les cavallerisses. La missió de la Sif era el manteniment de la casa i cuidar els cavalls.
6: Aquell dissabte d'estiu, 3 d'agost del 2002, el Shamsur, que ja té 23 anys, surt de casa seu a les 8 del matí per anar a casa del Jordi. Vol deixar-li uns llibres de francès. El Jordi, ja us hem dit, que viu al final del poble, en un espai on només hi ha 3 cases que estan entre la zona Kalash, la dels pagans, i un poble musulmà situat al límit del Pakistan. El camí que continua de pujada s'endinsa a les muntanyes que porten a l'Afganistan. Quan el Shamsur arriba a casa del Jordi, el noi entra al jardí i se sorprèn que tot estigui tal com ho havia deixat 2 nits enrere, el dijous 1 d'agost, quan havien sopat plegats. La porta està tancada, però veu la finestra del dormitori entreoberta i hi posa el cap. Ni el Jordi ni el Wazir, el nen a càrrec del Jordi, són al seu llit. El Shamsur crida al Jordi 3 vegades. No respon. De sobte, veu unes fotos tirades al llindar de la porta. Són fotos de 2 homes amb barba i pacol, el barret típic afganès i pakistanès. El Shamsur se li enterboleix al cap. Corre els 20 metres que separen la casa del Jordi de la caseta on viu el seu ajudant, la Sif, que es cuida del terreny i dels cavalls. La porta de la caseta està oberta, però la Sif tampoc no hi és. El Shamsur surt corrents cap al poble tement el pitjor i mentre corre es creua amb l'Abdul, el propietari de la Sharakat House.
10: L'Abdul ve de recollir uns medicaments per a la seva dona, que acaba de parir, i veu el Shamsur sobreexcitat.
13: Li vaig demanar que on anava tan de pressa i em va dir que havia cridat en Jordi i no contestava. L'han segrestat, va dir. Com que l'han segrestat? No em va fer cas. Anava a buscar la policia, em va dir que l'acompanyés. Li vaig respondre que havia de dur medicines a la meva dona, però que de seguida pujava a la casa, i ell va continuar corrent cap a la comissaria.
6: Quan l'Abdul arriba a la Sharakat House, només ha passat mitja hora. Però el Shamsur ja és allà amb un metge de l'Hospital Civil i un oficial de la comissaria de la zona. Com és que hi ha un metge? El Shamsur havia parlat d'un segrest. L'Abdul pensa que tots plegats han arribat molt de pressa. Pel que es veu, algú ha aprofitat la finestra entreoberta del dormitori per entrar a la dependència. L'Abdul també hi entra. Veu el cos sense vida del Jordi assegut a la cadira folrada amb pèls de vaca davant de l'escriptori, amb el cap inclinat a la dreta. El coll té un forat i un tall d'on ja no brolla sang. L'execució havia esquitxat de sang un paper de l'escriptori i una fotografia emmarcada on es veia el Jordi i el Shamsur amb 2 amics davant d'una roda de fira a París. Per la sang seca que envolta la cadira, el metge creu que fa moltes hores que el Jordi és mort. Mentre el doctor analitza el cadàver, l'Abdul, el propietari de la casa, Mira el petit pupitre cantoner on hi ha els paperets que representen les lletres de l'abecedari. N'hi ha uns quants tacats de sang. Se'n recorda del wazir i es pregunta on és el nen.
7: I'm ready, my lord.
4: Crims. Amb Carles Porta.
6: Ningú troba el wazir. L'Abdul sap que el fet que el nen sigui calaix no juga al seu favor. Escoltem per què ho diu.
13: Allà tothom sabia que el noi no era la prioritat. Quina repercussió podia tenir més enllà de les muntanyes la desaparició d'un nen calaix, d'un pagà? El problema era el Jordi, un occidental assassinat.
6: El Jordi Magraner l'han degollat i el wazir no apareix enlloc, malgrat que més d'una vintena de policies s'han desplaçat ràpidament a casa seva, on en aquell moment hi ha el Shamsur, un metge i l'Abdul.
11: Quan arriben allà, ell, com a és la persona on s'ha trobat a casa seva el cos del mort, està obligat a pagar l'aliment de tots els policies que estan fent la investigació. I té 20 i pico persones allà, a les que ell, que està en un moment molt crític, perquè ja estan els talibans i ja no hi ha tanta gent que va a l'hotel, doncs a sobre d'estar pagant el menjar d'aquests policies que no estan fent bé la seva feina.
6: L'Abdul es preocupa perquè la policia no troba el wazir. Tots dos són pagans i això els uneix. En aquell moment, a la casa també hi haurien de ser l'Asif i el Mohammad Din, els dos musulmans que treballen pel Jordi, però tampoc no hi són. La policia interroga el Shamsur, que ha trobat el cadàver, i l'Abdul, els amics més íntims del Jordi. Escolta'm què declara el Shamsur.
11: Ell diu que ell surt d'allà, de casa del Jordi, surt després d'haver sopat amb ell i el wazir i l'Asif, surt borratxo i se'n va a casa seva. I després torna un dia i mig després per tornar-li al Jordi, bueno, a donar-li uns llibres de francès que ell havia utilitzat i que ara el Jordi volia fer servir amb el wazir perquè aprengués francès.
6: El Jordi, el Shamsur, l'Asif i el wazir, el nen, havien sopat junts a la Sharakat House el dijous 1 d'agost del 2002. El Shamsur reconeix a la policia que va marxar d'allà una mica begut. Assegura que quan va deixar el Jordi tot estava bé. Resumint, el Shamsur és l'últim que el veu en vida i la persona que el troba mort el dissabte dia 3 al matí. Després crida la policia dient que al llindar de la porta hi ha unes fotos de barbuts. Entre una cosa i l'altra ha passat prop d'un dia i mig. Continuem. Ja hem explicat que el Jordi Magraner l'han trobat mort a la seva cadira davant de l'escriptori.
11: L'escenari del crim insinua doncs, que el Jordi estava molt tranquil, això és principal, perquè estava assegut al seu escriptori i donant l'esquena a la persona que l'atacarà per darrere. O sigui que, sens dubte, si no era algun amic seu, sí que era algú que venia amb el beneplàcit d'un amic seu i que el feia sentir el Jordi suficientment tranquil.
6: L'autòpsia revelarà coses.
11: L'informe forense diu que té un forat i un tall llarg al coll i que a l'hora de fer-li el tall li han llançat el cap cap endavant amb un gest definitiu per començar perquè no pogués cridar. Li han tallat la laringe i després doncs, per matar-lo d'una manera com efectiva i ràpida, no? El que diu el forense i la gent que ha vist i ha llegit o ha vist el cos o ha llegit l'informe, tothom coincideix que això ho ha fet un especialista. També té un tall a la mà, crec que és el polze, que ja ha fet un moviment per intentar protegir-se en veure que algú li agafava per darrere. Amb aquest gest li han tallat els dits, el dit, i després han anat ràpidament a tallar-li les cordes vocals, que era principal perquè no cridés, no?
6: Ni els germans Shamsur i Halil, ni l'Abdul, ni les dues persones que ajuden el Jordi a la casa, el Mohammad Din i l'Asif, responen a aquest perfil. L'Asif es cuida dels cavalls i el terreny i el Mohammad Din fa el manteniment de la casa. Però hi ha un altre fet que crida l'atenció dels investigadors. En aquell moment, el Jordi tenia 3 gossos i cap d'ells havia bordat.
11: Quan parlem d'homicidi o assassinat, hi ha una clau, crec que molt important, que és els gossos. Els 3 gossos que tenia el Jordi no borden la nit del crim i se'ls troben que van dormir durant més d'un dia. O sigui, algú els havia drogat. Si algú droga els gossos és que sap molt bé el que va fer.
6: Hem dit que l'escena del crim indica que el Jordi estava molt tranquil al seu despatx quan el van matar. No hi ha senyals de lluita. Estava confiat, fins i tot distret. Tot fa pensar que l'han agafat per darrere i desprevingut. Era una de les poques formes d'atrapar-lo. Ara veureu per què.
10: Els qui coneixien el Jordi coincideixen a dir que no era gaire alt, però sí fort, molt fort, i que, a més, sempre estava en guàrdia. Havia tingut diferents disputes, era foraster, i a part que sempre s'havia cuidat de protegir-se davant de possibles atacs, quan els talibans van aparèixer a la regió, van augmentar encara més les precaucions. I hi ha una precaució fonamental que tothom que el va tractar coneixia. Escoltem la Claire, una amiga geòloga que el va acompanyar a diverses expedicions.
14: Sempre tancava el despatx amb clau. Era el seu espai privat, on només deixava entrar les persones d'absoluta confiança. El Halil i el Shamsur hi tenien accés i alguns ajudants de molta confiança, com l'Ainulà. Però ja està. Amb el seu despatx era d'allò més rigorós. De fet, em vaig sentir una privilegiada quan em va convidar a entrar.
10: A la Claire li va permetre l'accés i explica com era aquella mena de santuari.
14: Tenia trofeus de caça, com banyes de marcor, dagues, ganivets, espases, ferradures, teles, quadres de rèptils, d'ocells, presidits per la

0: El cas és que quan el Jordi obre la porta, se sospita que deixa entrar algú que coneix força bé i que ell està suficientment tranquil per donar-li l'esquena.
1: L'endemà del crim, els diaris van difondre la notícia de l'assassinat del Jordi Magraner, suggerint un munt de mòbils.
0: Deien que podien haver matat el Jordi per espia, per deutes econòmics, perquè havia tingut una disputa amb un delegat del govern regional que hauria acabat agafant-se la justícia per la seva mà. També es comentava que el Jordi podia haver participat en un complot polític amb Massoud, el líder antitalibà, i que per això el van eliminar. I altres apuntaven cap al Xamsur. Deien que estava gelós perquè el nen Kalaix havia ocupat el seu lloc d'alumne protegit. Es tractaria, doncs, d'un crim passional.
1: La investigació comença amb tots aquests mòbils sobre la taula.
2: La investigació la porta al començament la policia pakistanesa i fins que arriben tres agents de fora. Ara no recordo si és de Peshawar o és d'Islamabad. Tres agents de fora que són els que es fan càrrec del cas.
1: Aquests tres policies vinguts de fora seran importants per a la investigació. Ja hi arribarem. Continuem. La primera hipòtesi és que el matessin per espia. El Xamsur havia explicat que, quan el va trobar mort, al despatx hi havia unes fotografies de barbuts. La presència dels talibans havia capgirat la visió de moltes coses i era evident que aquell noi que anys enrere era acceptat com un simpàtic aventurer que utilitzava exòtiques eines per capturar el Yeti, ara s'havia convertit en un estranger que ficava el nas a cada vall, vestit de camuflatge, armat amb un fusell i portant ulleres de visió nocturna. Escoltem Esperanza Magraner, germana del Jordi.
3: Durant anys havia guiat expedicions amb col·legues, fotògrafs, naturalistes, paleontòlegs, però tot allò es veia ara d'una manera diferent. El Yeti semblava un argument massa dèbil per justificar tanta expedició, i les sospites sobre ell augmentaven tenint en compte que el Jordi va treballar durant una temporada a l'Aliança Francesa de Peshawar, de la que havia estat director.
1: L'Aliança és una delegació centrada a difondre la cultura francesa al món. Què hi té a veure que el Jordi fos director de l'Aliança Francesa amb el fet que el poguessin haver matat per espia? L'escriptor Gavi Martínez ens ho explica.
2: L'Aliança Francesa, com diverses persones que han treballat allà diuen, en zones com aquesta fa d'agent encobert de l'estat francès i filtren informacions que poden ser útils per França, no? I aleshores fan una tasca d'espionatge encoberta. Això ho diuen diverses persones que han estat allà. I aleshores, quan parlo amb persones, amb, per exemple, amb l'Eric Lom, que és un amic íntim, que ha estat amb el Jordi fent expedicions per la zona i que té un tracte habitual també doncs, amb d'altres individus que han treballat allà, ell mateix diu que ell va ser convidat a donar informació a l'Aliança. El Jordi li diu a la seva família que ha rebut propostes per part de l'Aliança Francesa per filtrar informació. O sigui que l'espionatge està, com a mínim, corroborat de viva veu per persones. Trobar les proves de tot això després és molt complicat, però hi ha persones que li han dit a persones que han estat convidades a espiar per l'Aliança, no?
4: A passar informació dels talibans.
2: A passar informació, sí, dels talibans i de quina és la gent amb la que doncs, s'estan relacionant, càrrecs polítics amb els que tenen relació i que poden ser sospitosos de tenir relació amb talibans.
1: En aquell moment, la ciutat de Peshawar estava considerada un dels nuclis de concentració de talibans més importants del món. Però què se li havia perdut allà al Jordi Magraner? No havia anat a buscar el Yeti? Fixeu-vos què diu la Maria Luis, una administrativa de l'Aliança Francesa amb qui el Jordi va compartir casa a Peshawar.
5: Jordi va anar per allà perquè necessitava diners per continuar la recerca del Yeti. Era algú singular, no gaire fàcil, però posseïa un coneixement del territori difícil d'igualar i el van contractar. Van fer bona amistat, fins al punt de compartir casa a University Town, un barri residencial blindat pels empresaris i diplomàtics estrangers. Xamsur vivia amb ell, amb nosaltres. Jordi volia que aprengués francès i donar-li una educació, que a les valls era inabastable.
1: La qüestió era que la nova responsabilitat institucional havia posat el Jordi en el punt de mira de molta gent que no només desconfiava d'ell, sinó que volia tombar-lo. Per començar, tothom sabia que els serveis secrets pakistanesos, l'ISIS, el vigilaven de prop. Potser massa i tot. Entre les històries que li havia explicat la Maria Louise, recordava molt bé la d'un francès que treballava a l'ambaixada francesa.
5: La història deia que un dia, en tornada a l'ambaixada, el francès es va trobar a la casa destrossada i el seu criat assassinat al lavabo. L'home estava convençut que havien estat els serveis secrets. Repetia que havien intentat treure informació al criat sobre el seu cap, és a dir, sobre ell mateix. Però els de l'ISIS es van passar de la ratlla i el van matar.
1: La responsabilitat del Jordi al capdavant de l'Aliança Francesa no només havia aixecat suspicàcies entre els serveis secrets pakistanesos, sinó que també havia provocat algunes enveges en determinats cercles i persones. Ara veureu per què. Ja heu sentit la Maria Louise com explicava que el Jordi estava il·lusionat amb la seva nova vida al costat del Shamsur. El mateix Jordi ho escriu en una carta que envia a una col·laboradora seva a França.
6: Soc feliç amb l'idea de dur Shamsur definitivament amb mi. Ella està boig d'alegria amb l'idea de viure junts i jo li he dit que m'hi sento molt unit. Aquest xaval m'ha adoptat i en conseqüència jo també ell. La veritat és que no vull separar-me'n. He fet el necessari per inscriure'l com alumne als cursos per correspondència de la Senet. És la solució somiada. No anirà a l'escola i el podré educar a la meva manera.
1: Els cursos per correspondència per al Shamsur no van funcionar. El noi no volia estudiar, i menys tancat amb un adult. El Jordi va decidir que provaria a matricular-lo en una escola convencional. Tampoc va anar bé. El Shamsur no estava fet per espais tancats ni ciutats. La Maria Louise va viure en primera persona els problemes sorgits de la negativa de Shamsur a anar a l'escola. Ella vivia a l'altra ala de la casa, que era gran, però escoltava els crits i fins i tot les clatellades que donava el Jordi al Shamsur per obligar-lo a anar a classe. El Shamsur recorda aquells cops d'aquesta forma.
7: És el millor record que tinc d'en Jordi. Volia obligar-me a anar a escola. Va ser com un germà gran per mi.
1: Avui això seria molt difícil d'entendre i d'aprovar.
2: No podem jutjar-los a partir dels nostres paràmetres. Si el Shamsur valora que el pagués per fer-lo anar a l'escola. Perquè comprèn amb el pas del temps que això és una cosa, anar a l'escola, que li hagués pogut ajudar.
1: L'estreta relació del Jordi i el Shamsur va cridar l'atenció d'una funcionària marroquina de l'Allianz francès que aspirava a dirigir la institució llavors governada pel Jordi i va estendre el rumor que entre l'adult i el nen hi havia hagut sexe. El Jordi es va encendre, però la Maria Louise li va dir que estigués tranquil, que aquestes difamacions eren normals a moltes organitzacions i empreses. Ella vivia amb els dos i podia acreditar que tot estava bé. El tema de la pederàstia queda aquí, de moment. Tornem a l'espionatge. El Jordi va espiar o no per França? El Gabi Martínez s'ha apropat a la resposta. Al seu llibre Només per a gegants apareix una conversa explícita sobre el tema de l'espionatge entre la germana del Jordi, Esperança Magraner, i el Gabi Martínez.
2: Aquesta pot ser una hipòtesi, però ja et dic que els moviments que fa allà dins i el que dura dins de l'Aliança Francesa, jo crec que no és. No, jo no penso, i tota la gent amb la que he parlat, la hipòtesi de que ell arribés a espiar no la manega ningú. L'Esperança em va dir que l'havien proposat, però no em va dir que ell ho hagués portat endavant. També és veritat que això és un buit.
1: Abans hem sentit el Gabi, que ens parlava de l'Eric Lom, l'amic íntim que va acompanyar el Jordi Magraner a la primera expedició al Pakistan. Va reconèixer que quan va tornar a les Valls, l'any 98, és a dir, 11 anys després, ell mateix va rebre una proposta per espiar. Escolta'm els detalls.
8: Un amic que treballava a l'ambaixada francesa ens va demanar a en Jordi i a mi que obríssim bé les orelles si sentíem parlar d'Osama Bin Laden. Era el 1998, quan Bin Laden encara no era Bin Laden. És molt possible que d'altres consideressin que en Jordi era un espia, però jo no ho veig en aquest paper, no ho hauria acceptat. No ho estimava prou França com per espiar per a ella.
1: El que diu l'Eric Lom, que el Jordi no s'estimava gaire França, va ser un problema a l'hora de desenvolupar la investigació. Quan la família Magraner demana ajuda al govern francès per localitzar l'assassí, li deneguen, responent que el Jordi no era ciutadà francès. Havia viscut a França des dels 3 anys, però no tenia la nacionalitat. D'on era, doncs? Quin país els podia ajudar? Esperança Magraner va explicar al Gavi Martínez que el seu germà tenia nacionalitat espanyola. Havia nascut a Casablanca durant el protectorat espanyol al Marroc, però quan la família Magraner van demanar ajuda al govern espanyol, tampoc la van rebre. El Gavi vol saber-ne les raons i escriu e-mails al qui era ambaixador d'Espanya al Pakistan quan van matar el Jordi, Antonio Segura Morís. En un còctel, l'ambaixador havia dit que es tractava d'un crim passional, malgrat la falta de proves. El Gavi li demana per què l'ambaixada no va actuar per resoldre l'assassinat i el diplomàtic, que el 2009 estava destinat a Xangai, respon en un e-mail.
9: Que jo sàpiga, no va ser un assassinat, sinó un homicidi, que, com vostè sap, no és el mateix. Cal que es desenvolupin determinades circumstàncies agreujants per convertir l'homicidi en assassinat. I en el moment de la seva mort, en Jordi Magraner tenia, crec recordar, nacionalitat francesa.
1: És a dir, Segura Morís suggereix que, com que el Jordi és francès, l'ambaixada espanyola no ha de fer res en aquell cas. Però el Gavi insisteix.
0: I aleshores li envia una còpia del DNI espanyol del Jordi Magraner. El diplomàtic queda en fals i reacciona responent que, per raons de secret professional, no li és lícit, aquesta és l'expressió que utilitza, parlar de l'assumpte.
1: Per què ni l'ambaixada francesa ni l'espanyola actuen? El misteri envolta la mort del Jordi Magraner. Fixeu-vos que al primer mail el funcionari ha posat èmfasi a subratllar que es tracta d'un homicidi. En què es basa l'ambaixador per determinar que és homicidi en lloc d'assassinat? L'homicidi identificaria a qui ha matat d'una forma més aviat sobtada, fins i tot involuntària, mentre que assassí és algú que sabia molt bé el que es feia a l'hora de matar i potser fins i tot ho hauria preparat. I, per l'informe forense, tot plegat sembla més aviat obra d'un professional que ho tenia tot molt ben calculat. L'ambaixador espanyol prefereix pensar que la mort del Jordi Magraner ha estat un homicidi. Això permetria tancar el tema sense investigar gaire més. La mort havia estat per culpa d'un rampell, s'identifiqués o no el culpable. La cosa no anava més enllà d'un crim per desamor o gelosia, i els polítics es podien rentar les mans. Així que, malgrat els dubtes evidents, la versió del crim passional s'estén de seguida per cercles diplomàtics donant-la per bona. Tothom apunta el Xamsur, que estaria gelós del wazir. Malgrat que no hi ha proves contra ell o no s'ensenyen, els arguments del noi descol·loquen els investigadors i l'escriptor Martínez. Per exemple, quan parla de les fotos dels barbuts que havia trobat a la porta.
2: Ell em diu que es va trobar unes fotografies, però ho diu amb la boca petita, perquè, clar, dius, a veure... Ell es troba, doncs, que ha d'inventar-se una història ràpidament per intentar, o sigui, per exculpar-se a ell i inculpar als talibans o a barbuts que passaven per allà, no? Podria ser que hagués trobat aquestes fotografies, però tot això es sosté tan poc que és que no sé de quina manera ni tan sol argumentar-lo jo, no?, per intentar trobar quin ha estat el procés reflexiu del Xamsur. A mi em sembla una improvisació.
1: Ningú va trobar res que incriminés el Xamsur, però la policia el va assenyalar com a sospitós, obligant-lo a anar a fitxar periòdicament a comissaria. Res més. Que no s'hagués descobert cap prova contra ell no volia dir que no fos culpable. I si no havia estat ell, podien pensar que fos cosa del seu germà Halil, que, segons deien, feia temps que volia netejar el nom de la família després que es difongués que el Jordi era un pederasta que havia abusat del seu germà petit durant anys. L'escriptor Gavi Martínez no parava de donar voltes a per què la policia i els polítics tenien tanta pressa a tancar l'expedient, o per què no s'investigava a fons l'assassinat del Jordi. You want it
5: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Ineni. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: En poques hores, des que s'ha trobat el cadàver del Jordi, s'ha estès la idea que el Xamsur està darrere del crim. És sospitós principal fins que apareix una informació que dona un tom a la investigació. La policia interroga l'Abdul, el propietari de la casa, i els diu això.
10: Els vaig dir que aquell matí, quan encara era fosc, havia vist el Muhammad Din engegant un jeep sense passatgers i amb més paquets del compte. Anava sol.
1: L'Abdul l'havia vist marxar ben d'hora al matí, el dia que van trobar el Jordi mort. Segons la policia, el Jordi tractava bé el Muhammad Din. El musulmà no tenia cap raó aparent per matar-lo, excepte que necessitava diners. Els investigadors pensen que potser va acceptar l'encàrrec d'algú, però l'Abdul l'exculpa.
10: Qui es creu que hauria esperat fins al darrer moment per marxar si ell fos l'assassí? No, algú li va recomanar que marxés, perquè si no, li carregarien la culpa del que havia passat. I va seguir el consell.
1: Recordeu que el cos del Jordi estava envoltat d'un bassal de sang seca. Feia hores que era mort. Muhammad Din, un dels ajudants, passa a ser el principal sospitós, tot i que no és l'únic que tenia accés directe a la casa. L'Asif, l'altre ajudant, també el tenia. Però també hi ha la possibilitat que tant el Muhammad Din com l'Asif descobrissin el cadàver i preferissin fugir per por de ser considerats culpables. Al cap i a la fi, els dos eren estrangers, afganesos, i no seria la primera vegada que a un foraster li carreguen un mort, literalment parlant. De moment, el Muhammad Din i l'Asif continuen desapareguts, igual que el Wazir. Més de 20 policies continuen buscant el nen mentre es mengen els queviures que els va oferint l'Abdul. Els policies són musulmans i l'Abdul és un calaix amb un hotel que ja ningú visita. 32 hores després de trobar el cadàver del Jordi, ve un moment molt important per a la investigació. La policia troba el Wazir. És mort dins de la latrina.
2: El cas del Wazir, diuen que hi ha hagut fins i tot acarnissament, perquè com que és pagar, sembla que importa menys, no? Tampoc el Wazir tampoc és una cosa que es prengui molt en sèrio a la investigació. I els propis pagans diuen que com que és pagar, tampoc es trencaran el cap per trobar-lo. Però sí que quan troben el cadàver han vist que hi ha una mena d'acarnissament, perquè té el cap pràcticament separat del cos, perquè se l'han tallat. A poc i d'una manera com molt bestial, no?
1: El propietari de la casa, l'Abdul, està indignat que hagin trigat tant a trobar el cos del nen.
10: Com s'explica això? Hi havia policies per totes bandes. Només havien d'obrir una porta. Una porta! I han trigat 2 dies en trobar-ho?
1: Però és que encara hi ha més coses sorprenents.
2: Pensar que el Wazir apareix al seu cos amb la sang encara fresca després de 32 hores...
1: La sang del Jordi estava seca, però la del Wazir estava fresca i l'han trobat 32 hores més tard. Quan van trobar el cadàver del Jordi, es calcula que feia gairebé un dia i mig que era mort. Si el Wazir l'haguessin matat al mateix moment, hauria de portar gairebé 3 dies descomponent-se. I la sang fresca indica tot el contrari.
2: Fa pensar que el Wazir va estar retingut a algun lloc pensant què fem amb aquest, no? I quan van veure que no havia manera d'obviar o de fer-lo tornar i que donés una versió creïble la que qui sigui volia que el Wazir donés, doncs van decidir matar-lo i el van posar allà.
1: La cosa s'embolica. Qui va matar el Wazir? La mateixa persona que havia matat el Jordi? Si la casa estava encerclada de policies, com van poder posar el cadàver a la latrina? Els familiars de Jordi Magraner van viatjar a l'Hindukush, però davant la impossibilitat d'aclarir res, van tornar a França. Van tornar sense el cos del seu germà perquè cap govern va voler col·laborar econòmicament en el retorn del cadàver a Europa. Els francesos deien que era espanyol i els espanyols que era francès. La família no podia permetre's la despesa de la repatriació. De moment, deixarien el cos a les valls de l'Hindukush. Entre les mínimes coses que els havia quedat clares als familiars era que els ajudants no podien ser els autors del crim perquè l'informe forense i un militar retirat amic de la família els havia dit que el Jordi l'havia matat un professional. L'assassí li havia tallat les cordes vocals perquè no pogués cridar. Els seus ajudants, tot i que havien fugit, vivien de recollir castanyes al bosc i d'ajudar-lo a organitzar expedicions per buscar el Yeti. els familiars de Magraner tornen amb la impressió que la mort d'aquell home valencià que havia nascut a Casablanca s'havia criat a França i els últims anys de la seva vida havia viscut al Pakistan és incòmoda de resoldre per a la policia i les autoritats. I en aquest punt apareix un periodista i escriptor que decideix anar personalment a l'Hindu Kush a investigar. El que va trobar ho sabrem en el proper capítol. Avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
5: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Gavi Martínez i Lídia Orriols. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La calor marca un nou rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. Una xifra inèdita. En tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9. Ahir, que va ser el 20è dia amb aquestes temperatures extremes, els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. La calor, però, donarà una treva en els pròxims dies. Des d'avui i durant el cap de setmana, s'espera que les temperatures es normalitzin i que hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país. De fet, avui Protecció Civil preveu que la calor quedi més restringida al litoral sud i central. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els assajos clínics, segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen. Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda.
2: El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el Partit Popular ja ha sortit a rebutjar el pla i a exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc.
3: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac.
2: La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. El carrer Mozart, dedicat a l'ombracle de la Ciutadella, i el carrer Llibertat, inspirat en el Senyor dels Anells, han quedat segon i tercer. La Generalitat encarrega l'estudi per posar en marxa la primera fase de l'eix transversal ferroviari.
3: Es tracta d'una via de tren d'alta velocitat que s'emmiralla en la carretera C25, l'eix transversal. Uniria Lleida i Girona sense passar per Barcelona, tot i que també preveu un ramal que aniria d'Igualada a la capital catalana. L'encàrrec, que té un pressupost d'1 milió d'euros, servirà per veure com es faria el tram entre Lleida i Igualada i l'accés a Barcelona. Seria per al transport de passatgers i de mercaderies. El director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diu que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
4: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
3: Les obres, en tot cas, van per llarg i no començarien, com a molt aviat, al 2030.
2: Esports, el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al-Ahly egipci per 2-1. Els gols blaugrana els han fet Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal. El partit també ha servit per presentar els nous fitxatges davant l'afició. El migcampista Rodri ha sigut el més aclamat. El director esportiu blaugrana, Deco, ha confirmat que fitxaran un davanter centre.
3: El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara no dona la plantilla per tancada i diu que treballen per incorporar un extrem. Ho ha explicat en la presentació del central eslové Vanja Darkušić, de 26 anys, que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg.
2: L'Atlètic de Madrid debuta a la Lliga amb victòria contra el Màlaga, el Metropolitano, per 2-0. Julián Álvarez no ha entrat en la convocatòria i el president Matalassé, Enrique Cerezo, ha insistit que l'argentí es quedarà al club.
3: I en ciclisme, el català Abel Balderston, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates per 3 temporades. El ciclista d'Ullastrell compartirà equip amb el pentacampió del Tour Tadej Pogacar, a més de Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler.
1: Fins aquí les notícies.
5: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
5: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
5: La Fonda.
1: D'una a dues.
5: Vinga, va, la caixa.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Cada dia a les 7, tot costa.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
6: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
7: S'apagaren tantes veus.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és...
9: Quan el cel es torna negre.
1: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
9: Els veïns desemparats.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs mira, avui és el dia del piano al carrer, a Catalunya Ràdio.
1: Què vols dir, del piano al carrer?
0: Hi ha un piano al carrer, la gent pot tocar el piano...
1: Trobo que hi ha dies per tot, eh? Ja no sabeu pas què inventar.
0: Avui dedicarem el capítol al piano, precisament.
1: Collons, jo en tinc un de piano.
0: Ah, sí? El saps tocar?
1: Ah, no, ni idea.
0: Collons, i per què el tens?
1: Collons, doncs, per dir que el tinc, saps? I per posar-hi marcs a sobre. A més, deu estar ben desafinat, aquell piano.
0: Doncs avui entrevistarem en Jaume Norberto, afinador de pianos.
1: Collons, que els ha agafat amb el piano, avui.
0: Calla, que arriba el jefe.
1: El piano?
2: Déu vos guard.
3: He vist el guanya!

0: La Renaixença.
1: El piano, molta pressió avui, eh? Parlar del piano amb dos músics aquí,
2: ah, no, home,
1: aquí al costat.
2: Endavant, Peyu, tu tranquil.
1: Si dic alguna bestiesa, em corregiu.
2: Home, i tant que ho farem.
1: Val, d'acord, d'acord.
3: A més, has parlat de la cremallera dels pantalons.
1: No, i ara deixes. El precedent del piano és el clavicèmbal.
2: Bé, un... abans del clavicèmbal hi havia el clavicordi. Va.
1: Una frase, he fet una frase.
4: No vas bé, Peyu. Oh,
5: va, que tu pots.
1: No. Bueno, quedeu-vos amb la idea que abans del piano ja existien altres instruments que s'hi assemblaven. Vull dir que el piano no s'inventa d'un dia per l'altre. Eh? És una evolució del clavicèmbal i d'aquest altre que has dit, que no sé com es diu.
2: Clavicordi.
1: El clavicordi.
2: Però sí, en efecte, el clavicèmbal és el més semblant al piano que coneixem avui en dia.
1: Veus? Veus? Llavors, per què em corregeixes? Sí. Per què em corregeixes?
2: Perquè és una qüestió de precisió que està bé tenir-les en un programa de divulgació cultural.
1: Està bé, està bé. L'italià Bartolomeo Cristofori inventa el piano a principis del segle XVIII. Aviam si ho dic bé, eh? La gràcia del piano és que per primera vegada es pot regular la força, el volum. Pots fer sonar una mateixa nota més fort o més fluix amb el mateix instrument.
4: Bé,
2: és... cosa que no es podia fer abans amb el clavicèmbal.
1: Veus, veus? Per això s'acaba batejant l'invent amb el nom de piano, perquè, puoi farlo sonare piano, En italià vol dir... fluix, piano.
5: Que bé que parles.
1: Si puc parlar con voce piana, si tu vuoi.
3: Aviam, prou, és que no em funcionen bé aquests micros.
5: S'ha activat el dual.
4: El dual,
1: sí. El piano si può suonare...
3: Ui, no ho
1: suonare forte o suonare piano.
4: Ah,
1: piano o forte.
4: I per què en vez de piano no en deien piano forte?
1: Mira,
4: no, piano si forte. Si pot ser piano i pot ser forte, collons, digue-li piano forte.
1: Exacte.
4: No?
2: Rafael, això es deia exactament així a l'inici. El piano es deia piano forte.
1: Mira.
5: Molt bé, Fel.
2: Bravo.
1: Bravo, bravo, Fel.
4: Sí, gràcies.
1: Molt bé,
4: Fel. Aplaudiu-me. Gràcies.
3: Quants programes portem?
1: 139.
3: 139 programes, 139. Per dir una cosa interessant, Fel. Sí.
1: Ha de ser molt ben parit saber tocar el piano. És d'aquells instruments, no?, amb què pots fer bastant el xulo. Però n'has de saber. Són hores.
2: Sí. Veure, Peyu, amb la guitarra també et pots fer molt el xulo.
1: Sí.
5: Ai, s'encanta.
1: És més fàcil, Arnau. És més fàcil.
4: Tornau hasta amb una flauta, tinguéssim.
2: Porto 40 anys tocant aquest instrument.
1: Sí, però la guitarra és més fàcil. No, la guitarra seria com el pàdel i el piano seria el tennis.
4: Sí, senyor.
2: Peyu, senyesta les coses que domines.
4: Sí, estic d'acord, Peyu. Estic d'acord.
1: Bueno, hòstia, no? La guitarra, d'adolescents tothom...
5: Ai, ai, ai.
1: No. Què vols fer, eh?
2: Hòstia, toca-la.
1: Que la toqui.
5: No, que la toqui. Ara comences a cantar això. Vinga!
4: Només veient com l'agafes ja es veu que no.
1: Ara, mira. Vull dir, mira, veus? Ara, jo sense saber-ne, tu fas...
5: Sembles un flamenco, Peyu.
3: Un flamenco coix, eh?
5: Oh, ja està, ja fa ambient.
4: Si estàs intentant tocar una cançó, no sabem quina és, eh?
1: Era dos acords.
4: Ah, vale.
1: Vull dir que és el que preníem quan érem adolescents per fer-nos una mica el xulo i intentaves lligar. Sí. Anaves a la platja de vacances, a la Costa Brava, i estava ple... sempre hi havia un francès idiota.
3: Sempre.
1: Tocant la guitarra.
5: Sempre. Perquè el piano era de més mal portar.
1: A la platja,
2: Perdona, has dit un francès idiota?
1: Sí. És un oxímon.
2: N'hi ha algun que no és?
3: Ui. Nosaltres els fèiem fora.
5: Home,
3: allà a l'Empordà els fèiem fora.
1: Els francesos?
3: Amb guitarra.
1: Carles Suri, Rafael Faixedes, Laia Glucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: el piano és un instrument que ha acompanyat grans compositors al llarg de la història, no? Mm-hmm. Personatges tan coneguts com Mozart, per exemple, que va escriure el seu primer concert de piano quan només tenia 5 anys.
1: Mira.
0: Deia que el piano era com un amic amb qui parlar. Què et passa?
2: No pot ser, amb 5 anys.
3: 5 anys,
0: sí, pobret. Sí,
3: sí. Ai, mira.
0: Sí.
2: Escriure amb 5 anys?
3: Bueno, era espavilat.
0: Molt espavilat.
4: Va espavilat, ara que també... A tu t'arriba un nano de 5 anys a casa i et diu, papa... que el piano és el meu amic i parlo.
3: Sí. Vull dir, avui en dia ja estaria
4: diagnosticat. No saps si és curt o és un superdotat, eh? Vull dir, no...
5: Sí, era culpa del pare. Era el pare qui l'obligava a parlar amb el piano.
3: Ah, sí?
5: Sí, home, sí, un cas d'abús infantil estudiadíssim.
3: En Mozart?
5: Home.
3: El pare la tonyina. Però bueno,
0: sí, bueno, darrere d'aquests grans genis...
4: El feia pencar.
2: No. Sí. El meu pare feia parlar amb la torradora de pa.
3: Veus que...
2: No he pogut fer carrera de res.
0: Home, et deuen quedar unes torrades estupendes.
2: Se'm crema.
0: Altres noms com Beethoven, que va seguir component i tocant el piano després de quedar-se completament sord,
3: sí.
0: Diuen que tocava el piano molt, molt, molt fort.
3: Beethoven,
2: clar, sí. Si no hi sentia, què vols?
0: No, clar. Però es veu que tocava tan fort que sovint rebentava algunes cordes.
4: Apa.
0: No, es veu que hi havia fabricants que es dedicaven només a reforçar pianos perquè els toqués ell.
3: Collons. Oh, collons. Beethoven, no els... que ets tu que no hi sents, no apretis més fort, que no el sentirà.
0: Exacte, ja
3: més fort
0: està.
3: Que apretis, nano. No?
6: Hòstia. Si un piano... Una pregunta que tinc.
3: Digues,
6: jo, perdoneu, eh?
4: Si Calleu, sisplau.
6: Silenci. Si un piano té 88 tecles, sí. 52 són blanques i 36 són negres,
3: sí.
6: Això és racisme?
3: És una forma de microracisme, potser, sí. Li podem preguntar després a en Jaume.
2: Tu de petit amb qui et feien parlar?
3: Arnau Tordera, boig conegut, el savi per conèixer.
5: Avui ens visita un savi per conèixer, un home que va aprendre a tocar el piano amb 40 anys i que actualment és un dels afinadors catalans més sol·licitats. Té l'oïda tan fina que pot percebre el brunzit d'una mosca a 1.000 quilòmetres de distància i ben segur que si Beethoven no...
4: Això ho digueu en sèrio?
3: Eh? Ja ens ho dirà ell.
5: A veure... M'has fet perdre ja, explica't.
2: Barriat,
5: no, que si Beethoven o Chopin fossin vius avui en dia,
3: sí.
5: Contractarien els seus serveis.
4: Clar que sí.
3: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Jaume Norberto. Bravo!

0: Jaume, què has menjat avui per esmorzar?
1: Mini de llangonissa, suc de taronja i dos cafès.
0: Dos, eh?
1: Sí, sempre frec dos cafès. Sí.
0: Una darrere l'altra.
1: Una darrere
0: sense pausa.
1: Sense pausa, exacte.
2: És el més gros. Aquesta.
0: No pots fer un cafè amb llet o no és el mateix?
1: No. Tinc la mania de que són dos ristretos i són, yeah, són més saborosos.
3: Foten un xute més gros d'energia.
0: També te'n cobren dos, eh?
3: Sí. Hòstia, ja n'ets de rata-ratos, eh, Peyu?
1: Soc addicte total.
0: Escolta, això que dèiem, aquesta dada,
1: sí,
0: és certa?
1: Sí, això dels 1.000 quilòmetres aquests.
0: S'ha de tenir molt bona oïda per ser afinador de piano?
1: S'ha de tenir oïda, sí. I has de saber discernir segons quins tipus de sons. Els afinadors, de fet, som escoltadors de batecs, diem.
0: De batecs?
1: De batecs, sí.
0: No de les notes?
1: No, perquè quan tu tens... Quan tu tens dues freqüències, un so representa una sinusoide, una sonora,
0: sí,
1: i quan tens dues ones sonores que no casen, allà on cruzen creen un efecte sonor, que se'n diu batec.
0: Hòstia.
1: I només, l'únic lloc on no creen efecte sonor és quan cruzen l'eix de coordenades, que són les octaves.
4: No. Avui em costarà aquesta entrevista.
0: O sigui, perquè ens entenguem, tu pots afinar un piano sabent més física i no tenint ni idea de música, no?
1: Pots no tenir ni idea de música ni saber tocar el piano i ser afinador de piano, sí, sí.
0: No és el teu cas, per això.
1: No, no.
0: Tu toques el piano,
1: jo toco,
0: també.
1: Sí.
0: Que és una afició que et va agafar de gran. No, no és un... No, tu de petit no vas estudiar piano, no anaves a classes...
1: No, no.
0: Quan t'hi poses?
1: Jo em poso això amb 40 anys, més o menys, sí, sí.
0: 40 anys.
1: Jo em dedicava al textil, sí, i vaig canviar el contafils per un diapasó.
0: Per algun motiu en concret?
1: Bé, el sector va anar pel Pedregà.
0: El tèxtil.
1: Sí, i llavors jo vaig continuar amb el tèxtil pel meu compte, però amb la ceba de dir què faré, i això del piano era una cosa que havia volgut fer sempre de tocar, m'havia fet molta il·lusió de petit i no ho havia pogut fer mai, no perquè no em deixessin res, sinó per circumstàncies de la vida no ho va poder fer. I llavors, quan el meu fill va començar a l'escola de música, va fer piano i vaig quedar jo agafat a tocar com un boig.
0: Per culpa del fill.
1: Sí.
3: El teu fill ara està al tèxtil, poder.
1: No. No, no, no. No, no, no.
0: Toca el piano encara, el teu
1: sí,
0: fill?
1: Sí, sí, encara toca. Sí, sí, ell toca, sí, ell toca.
0: I el teu primer contacte professional, diguéssim, o sigui, veus que el teu fill comença a tocar el piano, tu t'hi aficiones, i com dius, vaig a fer-me afinador
1: doncs
0: de piano.
1: Doncs això estava un dia, quan ja havíem tancat la fàbrica, estava a casa treballant, i dic, vaig a tocar una estona. I el piano sonava, era una castanya, el piano, vaig comprar una castanya. I com malament sona aquest piano, i vaig obrir el piano i vaig dir, qui afina pianos? I aquesta pregunta va ser com una espècie d'injecció de verí i em vaig tornar com boig.
4: Oh, yeah.
1: Em va agafar com una obsessió amb això i vaig començar, i així vaig estar 4 anys anar-me formant.
0: On et formes? On s'estudia?
1: Aquí no hi ha formació reglada. I llavors hi ha una associació de tècnics que fa cursos i això, i llavors amb els anys vaig fer una... Hi ha una associació europea que munta exàmens de capacitació per als països on hi ha formació reglada. I vaig fer aquest examen. Diria que és l'examen més punyetero que he fet a la meva vida, que vaig patir molt.
0: On es va fer això, a Barcelona?
1: Aquest es va fer a Puerto Llano, aquest.
0: Puerto Llano. Sí.
4: No seria un test, Puerto Llano.
1: Està a prop de Madrid, està a prop de Madrid.
4: Ah, val. Sí. Cas un d'ell.
1: I llavors, de darrere, vaig començar això, així vaig estar 4 anys formant-me i anar fent roba, i em dedicava al textil.
0: Sí.
1: I llavors vaig posar anunci al... Perdó. Vaig posar anunci al 9-9 i vaig dir, vaig afino pianos.
0: Vinga.
1: I van començar a venir trucades, que jo no m'ho creia.
0: Això tenies 40 anys, eh?
1: Sí,
0: ja?
1: Sí, sí.
0: I recordes el primer piano que afines?
1: Sí, hosti, tant, i vaig cobrar per allò. Sí, sí.
0: El vas afinar just, no?
1: Sí, sí. Sí, home, és una feina que costa molt, que costa molt, i aprens, passes la vida aprenent-ne, perquè no hi ha cap piano amb la mateixa personalitat, ni cap claviller amb el mateix tacte, és... No només és una qüestió pura d'escoltar.
0: Ja.
1: Tu també necessites que l'afinació sigui estable, i pensa que un piano té una tensió de cordes acumulada bestial, té unes 20 tones de tensió acumulada.
0: 20 tones? Si es patega una corda...
1: Entre totes les cordes hi ha unes 20 tones de tensió acumulada.
0: Pot treure un ull si es patega allò.
1: Sí, gires molt poc i llavors costa molt... El que costa més és tenir el tacte del claviller, les clavilles, la duresa, i llavors per poder deixar la corda estabilitzada i que l'afinació duri, perquè si tu només tibes una mica, ja puges el to, però si no estabilitzes la clavilla, allò torna a caure.
0: Collons.
1: Llavors, clar, cada piano és un món i això.
0: Hi ha algun tipus de piano que et faci més por d'afinar que un altre? Dir, hòstia, aquest...
1: Sí, els pianos, normalment els pianos xinos són dolents, molt dolents.
3: Bueno,
1: Sí, sí, són molt justets de fabricació, sí, i llavors... Ja. Molt justets, sí, sí.
0: I això li dius al client, miri, és que vostè, sí, ha comprat una merda i espero que pugui.
1: Has de ser una mica diplomàtic. Sí. I dius, jo sol ho dic, ja no és justet, eh? Justet,
3: per... per no dir els invents, no, que són justets.
1: No, no, també has de respectar la gent, a vegades arriba on arriba, també.
5: Sí, la butxaca també és justeta.
1: Ah, exacte, exacte, no? Llavors has de tu, amb el que tens, doncs has de fer el millor possible.
0: Ja. Ara que dius el que tens, què tens? Quines són les eines d'un afinador?
1: Doncs un diapasó, un filtre per apagar cordes i...
4: Que s'encenen.
1: No, perquè cada nota en un piano són tres cordes. Sí. Llavors tu sempre afines una contra una.
4: Visca.
0: Sí.
1: I llavors hi ha un filtre que apaga les dues de lateral, val, afines la del mig i llavors copies...
3: Tan fàcil que sembla, quan, sí, ho expliques.
6: Sí, sí.
3: I tots anem dient que sí, no tenim ni puta idea del que ens estàs dient.
0: Les eines aquestes on es compren? L'Heroi Merlin no ho troba?
1: No, això no. Això amb tendes especialitzades, sí, d'eines i de claus per afinar i tot. Sí, sí.
6: Hi ha gent que s'atreveix a afinar el seu propi piano i després vas tu i és un desastre?
1: Sí. Sí, sí. O a vegades els hi ha trencat una corda, els hi canvies la corda i al cap d'un temps diu, aquella corda que em vas canviar s'ha trencat. I dius, i arribes allà i resulta que han intentat afinar-la
0: i se l'han
6: ojo amb els tutorials de YouTube.
0: Oh. Sí.
6: Ojo.
0: Oh. Sí, sí. Yeah. Piano, sí, sinus, tutorials de YouTube.
4: No ho toqueu.
0: Jaume, parlant d'aquestes eines, tu una vegada aquestes eines, recordo al Twitter que vas enviar un missatge molt preocupat perquè algú et va robar la maleta amb aquestes eines.
1: Hosti, va ser un drama allò, sí, sí, sí. Se'm van sobrar el món de cop, de debò.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Pel valor que tenen, diguéssim, costen molts diners.
1: Més que pel valor econòmic, és perquè les eines d'afinador, moltes te les vas fent tu amb el temps i vas buscant eines que venien per una mateixa feina, hi ha diversos tipus d'eina i llavors tu t'adaptes a la que et va millor a tu i amb els anys vas fent una maleta d'eines.
0: Clar. Vull dir que era difícil de substituir.
1: Sí, clar, i llavors d'avui per demà et quedes sense... No pots treballar, és que no pots, clar, treballar. I la veritat és que vaig estar molt de sort. La resposta del Twitter va ser una brutalitat. Des de llavors soc supertuitero, jo m'agrada molt. I no només parlo de pianos, eh? Mm-hmm.
0: També en restaures de pianos, també.
1: Sí, tinc un fotimer de pianos. Però... És com una malaltia, això. Sempre vaig dient que no en compraré més i...
0: Quants pianos tens ara mateix?
1: No sé, dec tenir 70.
3: Apa, sí, diu. Home, Jaume.
6: Però en tens 70. Jaume,
3: passa més ratos a Twitter, fill.
0: Tens 70 pianos.
1: Tinc molts pianos, sí, sí. Molts,
0: no? Jo tinc entès que agafes la furgoneta, a vegades te'n vas a França, sí, qualsevol, sí, lloc, a buscar un piano fet merda.
1: Sí, sí. Home, ara tinc pianos molt increïbles, de debò, tinc pianos increïbles.
0: Increïbles, què vols dir, aviam?
1: Doncs, per exemple, tinc un player que és de l'època de Chopin, que era el seu...
6: Ostres,
1: player, el seu piano preferit, justament.
0: Sí.
1: I també tinc un Boixelot, que era el piano que portava Liszt quan va fer la seva gira europea. Uh-huh. En portava dos, perquè Liszt era una mica...
4: Cristillo.
1: No, era... El Liszt era com el Mick Jagger de l'època, francament.
4: Sí,
1: li agradava trencar cordes quan tocava. I llavors feia les gires amb dos Boixelots. I al mig concert sempre el canviava, perquè ja s'havia carregat no sé quantes cordes.
0: Hòstia.
1: Liszt era un crac, era una
0: has
1: animal.
0: Has d'apretar molt fort la
1: tecla. Sí, sí, sí. Els pianos també eren el que eren, també.
0: Ja. Escolta, em sona que tu tens un piano també que havia acompanyat Montserrat Caballé als, sí, concerts. El tens,
1: sí,
0: encara, aquest?
1: Encara el tinc, sí, sí. Mira, aquest divendres... Fa uns dies va estar en un concert, justament, que és un piano que em casca bastant perquè pesa com un animal. Sí,
0: què,
1: sí,
0: pesa?
1: 650 quilos.
0: Oh, 650 quilos?
1: Sí, sí.
0: El piano de Montserrat Caballé. Sí.
4: Jo no sabia com dir-ho.
3: No, és que no ha dit res, en Pai. No has dit res.
0: He donat una dada.
3: Sí. Que l'hem entès tots.
1: És un piano sensacional.
0: Sí.
1: Un piano sensacional, sí.
0: I què té d'especial?
1: Té un timbre preciós, té un timbre molt bonic. Cada vegada que afino aquest piano i passa algú pel costat, i quan acabo sempre toco una miqueta per d'això, i la gent sempre es para i es gira en el cim, vull dir, què és això? No havia sentit mai un piano sonar així. És
0: sona...
1: un piano increïble. És un piano...
0: Quin preu té aquest piano?
1: Sol rondar els 260.000 o així.
0: 260.000?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: Ja pot ser especial, ja.
0: N'has xafat algun d'aquest preu o no?
1: No. Però una vegada em va caure un piano, sí.
0: Sí? Transportant-lo?
1: Sí, sí. Transportant-lo, sí, sí. Acabar un concert va caure.
0: Clar, és que moure 650 quilos no ha de ser fàcil.
1: No.
0: Com ho fas, això? Quin és el mecanisme?
1: Bueno, jo tinc una màquina que és com una oruga i que puja i baixa escales i fa mil coses.
0: Ara t'estem veient aquí traginant pianos.
1: El que passa és que a sobre la màquina el piano no hi puja sol, no? Llavors l'has de pujar.
4: No salta, eh?
1: I llavors jo el volco, trec rodes, trec les potes i la pedalera, i llavors amb una corretja l'enfilo cap a sobre la màquina. De la màquina a la furgoneta i vinga.
4: Entenc que com fas això el piano es desafina.
1: No es desafina tant com pel moviment, perquè el piano estructuralment és molt robust, es desafina més pels canvis d'ambient. O sigui, jo, per exemple, quan porto un piano a un concert, l'agafes cagant, per dir-ne manera, no? El portes, pum-pum, fas una repassada, fas una repassada i acaba el concert i l'emportes. El problema és quan tu portes un piano a un lloc i el deixes allà dos o tres dies.
0: Val.
1: El segon o el tercer dia el piano s'aclimata al lloc i es desafina absolutament.
5: És curiós, això.
1: Sí, sí.
0: Has d'agafar, deixar-lo i tornar-lo a emportar-te al ràpid.
1: Exacte, sí.
0: Sí. Escolta, tu, quan t'agafes amb una afició, t'hi agafes molt fort, perquè, a banda dels pianos, tinc entès que havies participat també a un programa d'aquesta casa que es deia Nadal a tres bandes, jugant a billar.
1: Sí, sí, sí.
0: Però...
3: Quants billars tens a casa, Jaume?
1: En tinc un.
0: Un, veus?
1: Sí, sí.
0: Bueno.
1: El tinc desmuntat, per això.
0: Ah,
1: el que tenia el vaig vendre i ara va haver-hi un lloc que se'l treien, del casino de Vic, i aquesta passió, doncs, mira, me'l vaig quedar.
0: Segueixes jugant a billar?
1: No jugo.
0: Però havies arribat bastant amunt, també.
1: Sí. Durant molts anys vaig ser entre els 10 millors jugadors del món. Sí.
6: Uau! Ho diu així.
3: Com aquell que res.
1: Sí, de fet, vaig quedar tercer del món, de billar artístic.
0: Veus? De billar artístic, eh?
4: Sí, vol dir billar artístic?
0: El que feien a Nadal a tres bandes.
3: Sí, les virgueries,
0: aquelles
3: no?
0: Aquelles caramboles de...
1: Billar artístic és una modalitat que són 100 figures, que són caramboles perfectament vàlides, però posades al límit. I el billar està tot marcat per col·locar les boles, i llavors tu tens tres assajos per fer cada carambola.
4: Molt bé.
3: Quin pàjaro estàs fet, tu, Jaume?
0: A casa, quan et veuen que comences a aficionar a una altra cosa nova...
6: Ui, ja hi som!
1: T'has allargat massa. Diu, a casa, quan em veuen...
0: Perquè... Tens alguna afició nova, diguéssim? Algo que diguis, ara m'estic aficionant a...
3: Els escalèstrics.
1: Ja no, ja tinc ganes d'anar baixant ritme, sí.
0: Ostres, quin és l'error? Una mica com a missatge per la gent que té pianos. L'error més típic que comet la gent que té un piano a casa.
4: Això és important per mi.
0: Tens un?
4: Tinc un Gaussente, ja us ho vaig dir.
0: Gaussente, eh?
1: Quina marca? Un Gaussente? No ho havia sentit mai.
4: És el segon que m'ho diu. No, llavors vaig buscar-ho. Gaussente era l'amo de la botiga que els venia.
1: Ah, val.
4: És un piano molt típic de l'Espanya del segle XIX, no ho sé.
1: Ah, val.
3: És xino.
4: Ortiz
1: i Cusó.
4: Això, aquest.
1: Home, està bé, això és un bon piano.
4: Aquest és el que tinc.
0: Ja. Què pot valdre el piano de Xuriguera?
4: Està fet merda.
1: És una mica llenya.
0: És llenya, eh?
1: Sí.
0: El preu de la llenya.
3: Fins ara anava fotent el xulo, saps?
6: Sí.
3: Tinc un Gaussenter a casa.
6: Sí, aquest llit el carinyo.
3: Un Gaussenter que va parir, noi.
0: Si és a preu de llenya, són 150 euros la tona, més o menys.
4: Això quan la compres, quan la vens... No.
1: Però hi ha una part sentimental que és impagable.
0: I tant. Ara.
4: Jo la meva dona l'estimo, però...
0: És de la teva dona, el piano?
4: Sí.
0: Bueno.
4: Però tens aquell armatost allà a casa...
3: Però que no vingui finant, Jaume.
0: Sí.
3: No
0: vingui...
3: Cobra... Amb negre ho fa, Jaume?
1: Sempre.
3: Sisplau.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jaume, una prova de català abans de marxar. Si, bueno, dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
8: Nena!
0: La paraula d'avui és redol. Redol. Ah, redol. S'utilitza per descriure un fet o unes paraules que t'afecten de manera profunda, sobretot en el terreny dels sentiments.
4: Quan una dona et diu que et deixa perquè s'ha enamorat del teu millor amic, collons, com redol.
0: Bé. Redol. Acord menor que es fa amb les notes re, do i sol. Es toca un redol, sobretot en cançons tristes.
3: Per tocar el cant dels ocells amb el piano, amb la mà dreta fas la melodia i amb l'esquerra vas repetint un redol.
0: O C, redol, porció de terreny no gaire gran, més o menys plana i de tendència circular, diferenciada de les del voltant.
6: Darrere el riu hi ha un redol amagat on l'avi plantava enciams. Ara el meu fill hi té unes 30 o 40 plantes de marihuana.
0: A, B o C?
1: Diria que C.
0: Correcte! T'emportes la llangonissa, Jaume. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que segueixis afinant pianos durant molts anys.
1: Salut.
0: Jaume Norbert.
1: Salut.
7: Creus que ets un boig per conèixer digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que en Peyu, de prop, també és calb.
4: Peyu, avui no parlàvem del piano.
3: Encara de rato que no s'ha dit res del piano.
0: Bueno, ara hi anem. Mercè Martínez.
6: A veure, doncs anys enrere, com el Xuri, a totes les cases es tenia un piano,
0: sí.
6: No? Perquè...
0: Quina marca ha dit? Ortiz?
4: Cussó.
0: Cussó, Ortiz, sí. Cussó.
6: Ortiz Cussó.
4: Sí.
6: Però ara, actualment, com la vida està molt cara, la gent no té pasta ni per comprar un piano ni per tenir una casa on posar-hi el piano.
0: Correcte.
6: Que, cap de les dues. Per tant, si els vostres fills el que volen és tocar algun instrument, doncs els hi suggeriu una cosa més petitona.
0: Sí, una flauta.
6: Com la gralla.
0: Com la gralla.
6: La gralla, un flabiol.
4: El triangle.
6: Poden anar a tocar les composicions de l'Arnau, no?
0: Sí.
6: Vull dir que està bé. Però, bueno, és igual. Per aprendre més coses sobre el piano, jo he parlat amb l'Andreu Gallén, no? L'Andreu és un pianista, compositor i director musical,
0: sí.
6: Que actualment el podem trobar al Teatre Condal fent Germans de Sang.
0: Germans de Sang?
6: Sí.
0: Dèiem
6: sí,
0: que està tan bé.
6: No jo és pogut... que encara no hi he anat.
0: És que a mi m'ha coincidit amb el Coliseum.
6: Clar.
0: Que estàvem fent Hamlet i no hi he pogut anar.
5: Jo tampoc.
6: No. Sí,
4: jo, a mi m'ha coincidit que tu estaves al Coliseum.
5: A mi m'ha coincidit que aquest et venia a veure al Coliseum i jo el vam veure amb ell.
0: Ois, heu d'anar més a teatre, eh?
5: S'hi
0: ha d'anar a teatre.
5: Anem a teatre i tant, que anem cada setmana.
0: Però a treballar no, a veure'l.
5: Ah.
0: A veure'l.
6: En fi, el primer que li he preguntat a l'Andreu Gallén, que és el director musical de Germans de Sang, és sobre el piano, no? A veure, és l'instrument rei, el piano, o és una cosa que només dieu als pianistes?
8: El piano és l'instrument rei perquè... és l'instrument que té l'habilitat, el do de poder tenir realment l'espectre sonor més gran. Per tant, és un instrument que pot ser rítmic, pot ser harmònic, pot ser melòdic, i clar, això realment marca una gran diferència amb els altres instruments, que no vol dir que sigui millor o pitjor, eh?
0: Arnau?
6: És molt diplomàtic.
2: No, té part de raó. Jo, de fet, quan componc, ho faig sempre en piano. Poques vegades faig servir la guitarra per compondre, a no ser que la peça sigui per guitarra.
6: Clar.
2: El piano no té l'expressivitat d'altres instruments, però sí que, en termes pràctics, és un instrument que funciona molt bé i tens això, en efecte, tota la música, la veus visualment, i encara que siguis un mal pianista, doncs pots tocar ràpidament alguna cosa.
6: Sí?
2: Sí.
6: Tu creus? Jo realment crec que el piano és superdifícil de tocar.
2: Home, naturalment, és molt difícil tocar-lo bé, però agafa la gralla i intenta tocar.
5: El timbre sempre té...
4: La meva filla mitjana, que toca la viola, diu que el piano és pels músics que no saben tocar música.
6: A veure, jo no hi estic d'acord, però bé. El piano és rítmic, és harmònic, és melòdic, i quan l'estàs aprenent pot ser una gran caixa de ressonància que pot ser l'horror de tots els veïns.
0: Sí, tant.
6: I hem parlat sobre això amb l'Andreu, de l'horror veïnal.
8: Un bon pianista es fa a base d'hores, hores, hores i veïns enfadats. La vida d'un pianista realment és molt miserable perquè, tot i que és un instrument que sona bé a la primera, sempre costa molt arribar lluny amb el piano. No té més que posar-li moltes hores. També has de tenir molta sort amb els veïns perquè realment pots tenir molt mala sort. I jo, en el meu cas, sempre he tingut bona sort.
0: Els veïns de la Laia ja els hagués agradat que toqués el piano.
6: Exacte. Estava dient massa ploramiques, veig això, eh? Escolta, doncs vas tu i parles amb l'Andreu i li dius. A veure, l'Andreu ja ha posat moltes hores i per sort ha tingut veïns comprensius i això l'ha convertit en el pianista que és avui dia, que toca molt bé, estem d'acord, sí o no?
0: Sí.
2: Home,
0: és
2: intèrpret i compositor, fantàstic, i també director musical.
6: Sí, sí. Quan estava a punt d'acabar els estudis, el seu professor, l'Albert Guinovart...
0: Collons, a Catalunya tothom ha sigut a l'Albert. alumne de l'Albert Guinovart. Sí. Hasta tu, poder, Xuriera.
4: No, no, és que em fot una ràbia, perquè sóc l'únic que no hi he anat, també.
6: Doncs l'Albert li va proposar fer el piano i la direcció musical de l'obra teatral de La Vampira del Raval, i en aquest moment la seva carrera dona un tomb i comença a veure doncs, el teatre musical com una possible sortida. Ell volia ser concertista, però va veure aquest camí... Doncs,
0: ha anat cap als musicals.
6: Ha anat cap als musicals. Tant, que és això que dèiem, no? Toca, compon, dirigeix... Ara, per exemple, ha estat fent una gira de 2 anys amb el musical Chicago, on no tocava, per això. Mm. Només tocava la batuta.
0: La batuta?
6: Sí.
0: La batuta és lo del director.
6: Sí, dirigia, sí, estava de cul al públic, diguéssim,
0: sí.
6: I anava dirigint la
0: Has
6: banda.
0: Has de tenir un bon cul per ser director.
6: Has de tenir un bon cul, això no se'n parla prou. No. Sí, sí, sí, és veritat.
3: Bueno, és un tema que no hi havia pensat mai, la veritat.
6: Bueno, tu potser no.
4: Perdona,
6: sí,
4: però això sembla un comentari meu.
0: Sí, que és veritat, sí.
6: En fi.
0: Tot es va enganxant, eh?
6: L'Andreu té un bon cul, té una bona batuta. Li vaig preguntar que què preferia, si preferia tocar la batuta o tocar el piano.
8: Coses per igual, però sí que és veritat que tocant el piano amb una funció que has de repetir tantes vegades, ara em sap greu el que vaig a dir, però et sents més músic. És a dir, perquè al cap i a la fi, dirigint batuta és fer de guàrdia urbano i els músics et segueixen i en moments que són molt importants per les entrades i pels tempos i no sé què, però hi ha un punt que manen els músics, no manen el director amb la batuta. En canvi, quan dirigeixes tocant el piano, pots tenir molt més control.
0: Jo això ho he pensat sempre. Sí. Quan veus el director aquell, sí. Home, de tant en tant ja veus algun músic que hi ha al cap, veus el director aquell, sí. Home...

0: mirant-ho tota l'estona.
1: Ara no, ara que... Doncs això, el teatre és viu i quan una cosa és viva, sabeu que sempre pot anar pel pedregar.
2: Això sí, com aquest programa.
1: I li he preguntat a l'Andreu què és el pitjor que li ha passat a ell estant a dalt d'un escenari dirigint. I em diu
3: el
1: això.
3: El pitjor que m'ha passat en directe és que un cantant se'n perdi, l'orquestra deixant de tocar com si fos l'orquestra del Titanic, i jo amb el piano, perquè més estava... Bueno, va tornar a començar la cançó, se'm va anar de to, i llavors era com músics deixeu de tocar, i em poso jo a fer el que pugui per salvar-lo.
2: Hòstia.
1: No sé si vaig ser jo.
2: Què vols dir?
1: Vull dir que no m'ho ha dit.
4: No,
1: ha dit sí, el que passa a l'escenari es queda a l'escenari, una mica com Las Vegas, saps? No em va dir ni el nom, ni, però no sé si em vaig donar per a l'aduïda, perquè jo algun desastre sí que he fet a la meva vida. Vosaltres heu fet algun desastre d'aquests escènics? De...
2: Bueno...
4: Sí, això cadascú s'ho sap.
0: L'Arnau no.
4: Jo l'he cagat en directe i cagades grosses.
1: Sí, sí, i ho passes molt malament.
2: Jo vaig marxar a pixar una vegada i vaig deixar un nen a l'escenari per no deixar l'escenari buit.
1: Què dius?
4: Una vegada feixades i això, vam marxar tots dos.
5: Vam deixar l'escenari buit.
4: Buit.
2: Jo, per no deixar el buit, vaig cridar un nen i dic, puja a l'escenari. Dic, m'estic pixant molt fort, si et pots quedar aquí. I va quedar un minut i mig un nen allà i la gent anant mirant aquella criatura fins que jo vaig
1: tornar. Si haguessis tingut un pianista que ha saltat l'Andreu Gallent com
2: Momentos
1: un loco...
2: Momentos musicales.
1: No. Es veu que amb el piano tens la capacitat de salvar-ho tot, no? Ah, i aquesta és la clau de tot.
0: És l'Andreu.
1: I que és l'Andreu.
2: També tens la possibilitat d'espatllar-ho tot. També.
1: Si el toco jo, segur. Doncs aquesta és la clau de tot, no? L'error és el camí, és part del camí. I per això ens agrada tant el directe, perquè és viu, és imperfecte i és irrepetible.
2: Com aquesta secció. Que vagi bé, Mercè. Gràcies.

0: No sé dir-te quin és.
1: Estopa.
0: Estopa, Àlex?
1: Sí.
0: Jo sé que està a la cinquena o sisena pàgina d'un llibre que té la meva filla.
2: D'aquells ah, jo també el tinc.
0: Apretes amb el dit i sona una cançó. Però no et sé dir quina és. Arnau.
3: Parlem del piano. Hauria pogut posar una peça de guitarra. Però m'ha semblat encertat posar aquesta peça pianística, un emblema del repertori. Això és el Nocturn en mi bemoll major, opus 9, número 2.
0: Aquests títols també, sí, déu-n'hi-do, eh? No, posa-li un títol. Bon dia, dels pets s'entén el primer.
3: Certament. Hòstia. Però en la clàssica hi ha com aquesta tendència a enumerar les obres així amb noms que determinen quin número d'obra és, la novena composició que ell va considerar obra seva, i allà és on hi ha diverses peces i és la número 2.
0: D'acord.
3: En fi, de Frédéric Chopin.
0: Ara.
4: En Chopin.
3: Exacte. Chopin va escriure aquesta obra entre el 1830 i el 1832 i és una de les composicions per piano més estimades i celebrades per l'apassionada melodia romàntica i l'ús del rubato, entre molts altres elements.
0: El rubato, eh?
3: Sí, el rubato és això, aquesta manera de tocar pròpia del romanticisme tardà, que és com molt més lliure, que no està cenyida a un tempo constant, que era més propi del romanticisme, del classicisme anterior.
0: D'acord.
3: I, de fet, per ell era tan important aquesta obra que, a vegades, quan li demanaven un autògraf, el que feia era escriure els dos primers compassos justament d'aquesta partitura.
0: Mira, tu, doncs...
3: Ben ràpid, no?, a l'hora de firmar.
0: Hòstia, sí, sí, per Sant Jordi problemes, eh?
5: Sí. No, llavors digues, no, això és d'en Chopin, aquesta firma, dius.
0: Sí.
5: Se l'ha fet la teu mare.
3: No, però avui va buscat, eh? Que els manuscrits d'aquesta firma, van buscats i es paguen calarons per això.
0: Escoltem una mica de Chopin i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Avui us presento el brioix.
1: El brioix.
0: Que és un gos d'aigua i és de Girona.
2: Què vol dir un gos d'aigua?
1: És un brioix. El suques, el seu brioix. Amb aigua.
3: Però miet, hauria de ser.
1: I queda estarrufat.
2: A veure, foto cara de...
0: Va, veiem el brioix, sisplau. Mireu quina monada.
4: Sí,
5: que
4: és
5: bon, és
0: una monada.
1: Ja, ja en vam fer un d'aquests.
0: Sí, ja n'hem fet.
2: Però s'hauria de dir xuxu, si és de Girona.
5: On està? Aquesta foto no està feta?
1: Està... Sí que és veritat que la foto... Està com...
2: Darrere un taulell.
1: Jo m'imagino...
2: És un taulell.
1: Sí. Jo m'imagino una mena d'una pastisseria.
3: Sí, placa, una
2: per això es diu brioix.
1: Ah, clar!
0: Ara sí, sí. L'Ona, que és la seva mestressa, diu que és el més guapo del món.
3: Bueno.
0: Però és un fet habitual amb la gent de Girona, que, bueno, com ja sabem, pel xuri, no? Vull dir que lo seu és lo millor, lo seu és lo millor.
1: Ara. I aquest programa, perquè la gent els hi hem anat acostumant, però ara estava pensant, si tu comences a escoltar aquest tros... Ara, vens, ara arribes... Has estat fent un Erasmus a Suïssa. De cop i volta. Arribes i poses Catalunya Ràdio i sents... Mireu aquest gos, està en una pastisseria. Ah, però això es diu brioix. No, que no has d'entendre ben bé res. Però ben res.
2: Bueno, tu si vens d'un Erasmus, però si ets a Breda i ho escoltes, també és que costa d'entendre.
5: En tot cas, no apagueu la ràdio!
1: Ara! Endavant!
0: El brioix fa cara de bon minyó i a casa es porta molt bé, però es veu que quan surt al carrer és un autèntic quillo i es discuteix amb tothom. Què passa? Què passa?
1: Quillo, quillo!
0: Dic al meu bar, puc dir el que em dóna la gana.
1: És que és una de Sabadell, la Mercè.
0: Jo sóc una mica quilla. És que vaig viure molt a prop de la mina durant un temps. O sigui que, nano, a veure, em compta amb mi, eh?
1: Cuidado amb la Mercè.
6: Avui passegem el gos per Toronto quan el Canadà formava part de l'Imperi Britànic. I anem amb un gos amb mal caràcter, una actitud que marcarà el relat de la història que us explicarem.
1: Avui passegem el gos per Toronto, 11 de juliol de 1855. Passejar amb brioix serà dur, eh? Costa fer tres passos sense que algú ens pari per preguntar-nos d'on hem tret aquest quiso tan pelut. I també ens és difícil calmar el nostre gos quan s'acosten a ell i el respon bordant com un sonat.
7: Hòstia, quin gos tan ben parit! Sembla una fregona!
1: Sí.
7: El puc tocar?
1: Sí, és maco, eh? Però no s'hi costi gaire perquè té una mica de mal...
7: Hòstia, mal parit, quin susto que m'ha agradat!
1: Sí, sí. Potser heu sentit a dir que els canadencs són molt afables i que mai es fiquen en problemes. En primera instància, ens podria semblar que això és així. Al carrer s'hi respira tranquil·litat, malgrat que a primeres hores del dia encara trobem homes que hi van allargar massa la nit als bordells de Toronto.
8: Senyoreta, qui és vostè per dir-me quantes copes de vi m'he de veure?
9: Mira, que se'n vagi a dormir la mona, tros de borratxo. Home, ja, fora, fora d'aquí, marxi.
8: Jo, borratxo, estàs i borratxo a mi.
9: Fantàstic.
8: Va, fresca.
1: És primera hora, i el que a nosaltres ens ocupa no són els bordells, sinó el circ que s'ha instal·lat a la ciutat. El House Star Troupe and Circus Clowns. Just avui han muntat una desfilada de presentació que recorrerà tota la ciutat, i nosaltres no ens la perdrem. Haurem de lligar curt amb brioix, que té molt de geni, i les aglomeracions segur que li fan mandra. Millor estalviar-se mal de caps. El circ és la gran atracció de Toronto durant aquests dies. El carrer és ple de gom a gom. Ningú es vol perdre la presentació. No hi ha rastre dels quatre borratxos que voltaven per aquí fins fa poc. L'Ajuntament s'ha assegurat de fer-los fora i que l'ambient que respiri sigui familiar i de festa.
8: No estic fent res, senyor agent. Deixem dormir la bona, coi.
5: Calla i tira cap a casa, borratxo. Ja no t'ho diré més, és l'últim avís.
8: Estàs dient borratxo a mi?
5: Sí, ara mateix ets un borratxo.
1: Si t'ho diu tothom, també t'ho hauries d'anar plantejant. Més enllà de treure els quatre borratxos que queden al carrer, una feina de la qual s'ocupa el cos de bombers voluntaris de la ciutat, nosaltres hem de parar atenció a la comparsa, que ja arriba on som ara. És al·lucinant, eh? Hi ha de tot. Ojo la comparsa, eh?
3: Vinga.
1: En aquella desfilada hi veiem animals de tota mena. Elefant. Lleons i tigres. Micos i girafes.
10: I diu...
1: Què feu? Què feu?
3: Hòstia, gràcies. Això és un goril·la.
10: Però fes la girafa.
0: No, és un ximpanzé, no?
10: Però fes la girafa tan llesta.
1: Com fa la girafa?
11: La girafa no té cordes vocals. És l'únic animal que no té cordes vocals.
0: Ah, no?
11: Un mamífer.
1: És l'únic mamífer sense cordes vocals?
11: A veure, ara no voldria apostar-hi tot el meu capital, però una part notable sí.
10: Ah, però és que una corda vocal seria 3 metres, eh?
1: Ah, té lògica.
5: Escolta, Pello, tu no feies Natura Sàvia?
1: Sí, però la girafa no hi hem arribat encara. És la tercera temporada. Hi ha una enorme bateria d'artistes, trapezistes, ballarins i molts pallassos. De fet, els pallassos són el punt fort d'aquest circ. N'hi ha una vintena i fan les delícies de la canalla. A en Brioix, el gos que ens acompanya, li han caigut malament, però a hores d'ara és una cosa que ja no ens sorprèn. La comparsa ha resultat un èxit. L'estrena del circ prevista per demà serà perfecta. Nosaltres hem volgut visitar els artistes anant amb en Brioix fins al circ, però quan hi hem arribat en faltaven més de la meitat. Allà només ens hi hem trobat els ballarins i els trapezistes, però de pallasso, l'estrella de l'espectacle, no en queda ni un, tu.
0: Que busques els pallassos?
1: Sí.
0: No, no, maco, aquí no els trobaràs, eh? Ah. No, són al bar, ara. És que saps que li... Li foten els pallassos!
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí,
1: agrada veure?
0: Però aquí sí que...
1: El nas vermell aquell és de veritat.
0: Ah, exacte! Sí, okay. Però aquí, mira, ens pots trobar nosaltres, que també som molt divertits,
1: sí.
0: Som molt simpàtics.
1: Ja ho sé, però...
0: I fem unes coses, narrador...
1: Ja.
0: Miri.
1: No, però és que ens feia més gràcia parlar amb el pallasso.
0: No, ja, però mira què faig.
1: Que
0: mira,
1: sí,
0: ara faré un salt amb un tal enrere. Un, dos i... Uapa! No t'ha impressionat?
1: Ni a mi...
0: Bueno, doncs espera un moment.
1: Ni a mi ni a ningú,
0: mira,
1: perquè no ha aplaudit ningú.
0: Ara te'n faré un altre. Mira, ara amb un peu i pau.
1: Escolti, miri cap allà darrere un moment que li estan agafant... Vinga, marxem. Sortim del circ disposats a buscar el bar on han anat els pallassos. Costarà trobar-los perquè només al carrer on som n'hi ha 68. 68 bars, eh?
7: Ah, pensava pallassos.
1: No, bars. Hi ha molts bars.
10: És a Logroño.
7: Si us sembla a la Rioja, sí.
10: És a la
7: Rioja, perquè és Toronto.
10: Ja hi he estat jo, allà al carrer.
1: Ah, sí.
10: Aquell al Laurel.
1: Sí. Aquell
7: al Laurel.
10: Sí, vaig molt jo amb la família allà.
7: No.
10: Agafo uns terrassos jo.
7: Un tinto!
10: El meu doni la canalla allà plorant, jo, vinga, gots de vi. Apa, anem. No,
0: I com és que aquí no consumiu mai? Començo a estar-ne una mica fins la...
1: Exacte.
10: Allà hi ha una mica que ens ho paga.
1: Ah. Doncs això que feu ho podeu anar a fer a Toronto perquè es veu que hi ha molts de bars, també.
10: Vale.
1: Mentre decidim a quin bar entrar, veiem com un grup de bombers voluntaris, els mateixos que abans foragitaven els quatre borratxos que hi havia als carrers, entren a una de les tavernes. Ens desperten confiança, així que els seguim.
7: Cambrer! Cambrer! Un altre whisky per mi i pels meus companys.
1: Caram, tu, van forts, aquesta colla de bombers. Voluntaris,
7: Som voluntaris.
1: Fa un moment que són aquí i ja van per la segona ronda, tu.
10: Ei, narrador, aquest no és bomber, eh? Aquest no és bomber com nosaltres, eh? No és pas del nostre grup, aquest tròpol.
1: Ah, bueno, ens hem... Perdoni, disculpa, em pensava que anaven junts.
10: No, vostès. et dic que no.
1: Vale.
10: No, trobo molt ofensiu que em posis al mateix sac que collons, que un pallasso.
1: Ah.
10: Aquest és un pallasso.
7: Perdona?
10: Un pallasso.
7: Perdona?
10: Ets un pallasso.
7: Però estàs parlant amb mi, bomber voluntari?
1: Els dos homes s'han ben emprenyat. Hi ha tensió al bar. Fins i tot el nostre gos Quillo, com és, està a l'expectativa. Està una mica collonit, el pobret.
10: Sí, pallasso, sí. Què passa? Què passa? No ets això? Pallasso?
7: Doncs mira, sí. Sóc un pallasso. I amb molt d'orgull, val? Orgull pallassil.
10: Què?
7: Orgull pallassós.
1: Sí.
7: Pallassero.
1: Sí.
7: Sóc un pallassiro.
10: Dròpol.
7: Com et penses que me n'avergonyeixo de ser un pallasso, bomber voluntari? No arribes ni a ADF.
1: L'ambient s'està caldejant per moments. Resulta que l'home del whisky és un dels pallassos que buscàvem. Els hem trobat, tot i que potser ha estat en mal moment. Ara com ara fa la pinta que hi haurà ball de bastons entre el pallasso i el bomber.
7: Bomber voluntari.
1: Sí, perdoni.
7: No, narrador, és un voluntari.
1: Que sí, eh? que sí.
7: No oblidis el detall. És com els de protecció civil, però encara més petet.
10: Perdona?
1: Per favor.
10: Perdona?
0: A veure.
10: La mare que et va parir.
1: Calma.
7: Ah, ensenya'm la manguera.
1: De cop i volta, la taverna on som es converteix en un camp de batalla campal. El pallasso i el bomber voluntari s'estan estomacant de valent i els companys d'un i altre s'han unit a la baralla. L'esbatossada és de campionat. Volen els cops de puny, els tamborets i les ampolles, que és un espectacle. En Brioix, el gos Quillo, a qui tant li agrada la brega, també s'hi ha afegit. Va davant de banda del bar bordant i mossegant a tothom que se li posa al davant.
8: Oh, collons de gos, m'ha mossegat! Jo no estava fent res, només estava aquí bevent.
1: Portes tot el capítol borratxo, Arnau.
8: És el que diu el guió.
1: Després d'una estona de cleques s'imposa un vencedor. Sabeu qui ha guanyat?
10: Home, Peyo, és evident, collons, els bombers estan més quadrats.
1: Doncs, no.
7: Toma!
1: El grup de pallassos...
7: Toma!
1: És qui s'imposa i qui fa fora del bar els seus rivals a puntades de peu. No? I estan fets
7: Victòria
1: uns
7: pels pallassos!
1: Sí, senyor. Sí.
7: Toma!
1: Anem ara a la nit, la nit de l'estrena. Ah. Recordeu que els pallassos són al poble perquè hi ha el circ.
4: Sí, és veritat, és veritat.
1: Els preparatius estan llestos i ja hi ha espectadors que fan cua per entrar. N'hi ha moltíssims. De fet, fins i tot diria que n'hi ha masses. Vols dir que hi cabrà tota aquesta gentada en aquest circ? Brioix, eh?
7: Hòstia santa, sisplau, sisplau, ara no, eh?
1: Què passa, pallasso?
7: Se m'està a punt de rebentar el cap de la ressaca que porto.
1: Hòstia...
7: Deu callar aquest gos, sisplau.
1: Primer dubtàvem de què passava, però aviat ho hem entès. La gentada que hi ha fora al circ no són espectadors que han vingut a veure l'espectacle.
10: No venim pas a veure aquesta merda de circ nosaltres.
1: Ah, no?
10: Quina merda, això. Venim a buscar venjança a aquesta colla pallassos fills de la... Si rebentaré el cap, eh?
1: Els bombers voluntaris que ahir a la nit van ser apallissats pels pallassos avui han tornat amb ganes de venjança.
7: Toma!
1: I venen amb reforços. Entre amics coneguts i mercenaris a qui han contractat...
7: Mercenaris?
1: Sí. Tripliquen en nombre els pallassos ressecosos a qui pretenen estomacar.
7: Toma!
4: Com... Els pallassos ressecosos és grup de metal català.
1: Els pallassos ressecosos.
4: Sí, sí.
1: Bona música.
7: Bona. Música peluda.
1: Com us podeu imaginar, la destrossa és de les que fan època. Els pallassos acaben sense dents i el circ és devastat completament.
10: Ja devien fer riure.
1: Els únics que no reben són els animals. Ells són els únics amb qui es té certa compassió i s'estalviaran la visita a l'hospital. De la resta, no se'n salva cap. El cas de la baralla de bar que va acabar en uns aldarulls contra un circ va ser tan sonat que aquests fets es coneixen com els disturbis de Toronto.
4: Ostres.
1: I van suposar la fi de les brigades de bombers voluntaris de la ciutat. Des de llavors, Toronto va crear el cos oficial de bombers, que és el mateix que hi ha actualment.
4: Veus?
1: El mateix que hi ha actualment. El que haurà de pensar el Canadà d'en Donald Trump.
10: I els pallassos hi seran?
1: També si ets bomber a Canadà. Molta, molta feina, no deus tenir.
4: Ah, no, no, hi ha molt de bosc allà.
1: Ah, sí. Ja, però molt fred i molt humit, no vols dir que es crema mai. No sentim mal, els incendis de Canadà.
10: No sé. Ara diràs això i la setmana que ve m'acabo... No.
0: Tot cremat. I el gos què? Què se n'ha fet del gos?
1: El gos, el quillo.
0: El brioix.
1: En brioix, aquell gos d'aigua.
0: Sí.
1: De la pastisseria. El gos de Girona, en brioix, és...
10: Home.

0: Ha tornat amb la seva responsable, l'Ona, ben calmat. Abans era un pèl quillo i es discutia amb tothom i ara va amb el cap cot, fugint dels problemes. Està ben escarmentat. Ha vist que a vegades les baralles acaben malament. I si no, que els ho preguntin els pallassos d'aquell circ. Es van passar una temporada a l'hospital i a sobre es van quedar sense carpa perquè els bombers voluntaris els hi van rebentar. Van estar força temps. Abans no van tornar a treballar, la pobra canalla. Cuidado, cuidado. Ostres, telèfon. Ja l'agafo.
1: Vas tu.
2: Si has permís, ja m'avisaràs.
0: Sí, ja us ho diré. Un segon, eh? Un moment. Sí.
3: Nen?
0: Mama, hombre, què tal?
3: Què us ha passat aquesta setmana?
0: Què vols dir que ha passat?
3: Que he mirat tots els programes i ni un famós, heu portat.
0: Que vols dir que ni un famós? Va venir en Joel Díaz, me'n recordo.
3: No sé qui aquest, no.
0: Això és una altra cosa. I la Magalí Sari, que va fer una cançó molt maca, també.
3: No sé pas qui és, tampoc.
0: Això és problema teu, mama.
3: Que se us han acabat els famosos de veritat.
0: No, entrevistem gent de tot tipus aquí.
3: Mira, jo quan vau començar i vau dir que faríeu una entrevista cada dia, el primer que vaig pensar, dic, se'ls hi acabaran els famosos.
0: I dale, que no se'ns han acabat els famosos, mama.
3: Per què no porteu en Jordi Pujol?
0: Perquè està molt gran, ja.
3: Collons, per això se us morirà i no l'haureu portat.
0: Bueno, és que no entrevistem polítics, tampoc, mama.
3: Què? No us el deixen entrevistar, no? No censuren, eh?
0: Que no, mama, no té res a veure amb això.
3: Qui és que no us el deixen entrevistar, els socialistes?
0: No.
3: Els d'Esquerra Republicana, no?
0: No, mama, no l'entrevistem perquè no volem. Aquest programa no parlem de polítics.
3: En Jordi Pujol, estic quin home. És que no n'hi ha hagut cap més, hòstia.
0: Mama, penjo, vale?
3: Ah, per favor, que m'agradava en Jordi. Sí. Mira, una vegada li vaig enviar unes calces fetes servir. Una nota que deia, em dic Catalunya i necessito que em governi.
0: Mama, per favor. Adéu, penjo. Adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tresca Info.

0: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i a exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana, unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres el central eslové de 26 anys, Vanya Darkušić. S'ha dit pel Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el Girona anuncia la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
0: I el temps aquest dijous comença a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. És una vacuna que es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i que complementa el tractament amb immunoteràpia. És el primer cop que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb aquest anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen deixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Per Feijóo no hi ha excepcions.
6: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
5: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
5: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
7: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
5: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fons del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcos González, professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
8: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
9: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessita temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de risc molt important, niños y niñas del colectivo LGTB.
8: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
9: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulneran els seus drets.
10: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para él echa la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
8: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
10: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Trescat Info.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que segons l'exèrcit són producte d'una errada de coordinació amb la mitja Lluna Roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els dos únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat un centenar de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i una vintena de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
12: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
13: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys, això és obvi.
12: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
0: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que s'obren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en 2 ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
16: Una connexió a la Catalunya Central respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026. Registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada, a primera hora del matí, en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que en mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o interior de l'Ebre, i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
0: La calor, doncs, continua a finestralls. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. En aquest cas, a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
19: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
20: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
21: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
19: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
22: El punt de mesura oficial del Rin, al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
2: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
22: Els morts per la calor a Alemanya, majoritàriament gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del Periódico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava al matí de Catalunya Ràdio.
3: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
4: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
23: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
4: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis, aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
24: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de Sis. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7, i els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
25: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper
5: davant l'Al Ahli egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Zizo pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
6: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
5: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
7: Nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, si es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero cree que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
5: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
8: I felt very happy, very surprised, let's say.
9: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
5: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0, han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
25: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb el Leti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb el Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
5: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
26: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
5: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
27: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
5: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Reial Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
1: 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

0: Principals titulars d'aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Antoni Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanja Darkušić. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga en victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient, i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren de quedar en España.

0: sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
1: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
2: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
1: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista, amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: En el segon dia del judici contra Meta, un extreballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
3: 3Cat Info.
1: Canviant de qüestió, al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
4: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven, n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
1: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
5: A tots tres els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra dues vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es traien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
6: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aeris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sé que era per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
4: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir una 135.000 tones.
1: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
8: El de novembre iba buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
7: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, recorda que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
9: A la producció no en trobem, també tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això, però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
7: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
3: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
10: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra. Deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada, a primera hora del matí, en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem ruixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afectar impacte més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: L'incendi forestal de Pinofranqueado, a Cáceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
11: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
1: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
12: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc que tocada a la carretera C13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de socarrel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
13: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
12: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
1: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
14: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
15: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que ens fan ara.
14: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes. Batiscafo, monoplaça.

0: aigües.
1: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
2: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
1: A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El millor portal ha estat el del carrer Sant Joaquim, anomenat l'Entrada Màgica, i el millor balcó, el del primer pis, del carrer Monistrol número 7, amb el títol El Voltó. El relleu a les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que es farà del 22 al 30 d'agost.
3: Batiscafo, Catiusques.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A Cop de Rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, creada per Degoll de Gom, arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de la escenografia original cedida per la productora barcelonina. Montse Pujol.
1: L'espectacle, que es podrà veure al setembre, ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
2: Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
2: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe l'efervescència del rock català i, a més, doncs, un equip que per molta gent era de les primeres produccions grosses que feia.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.

0: Esports.
1: Amb Pau Dacs.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil. Sí que la veritat que últimament al redor del meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar en mi, en la meva feina, en l'equip i seguir treballant.
2: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
4: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Hover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Hover es una muy difícil, o sea, es Hover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Hover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
2: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat aquest dimecres el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
5: I felt very happy, very surprised, let's say.
6: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga al Metropolitano amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. Avui el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany, han insistit que Julián no marxarà. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, no ha volgut parlar del davanter argentí després del Gamper.
7: Ah, mira, a mi, primer de tot, no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atlètic, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb el Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i, per tant, són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
2: I el Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
8: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
2: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Junior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. Al Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, jugarà aquest dijous a les 5 de la tarda contra Irlanda, amb qui està empatada a punts. Abans, a les 2, jugarà la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, davant Nova Zelanda. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, que ha fitxat per l'equip UAE, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També hi tindrà de companys João Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia, molt bon dijous. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 20 graus a Solsona, 23 a Figueres, 24 a Sabadell, i tot apunta que la calor, que aquests dies últims ha estat molt, molt intensa, hauria de començar a donar una mica de treva. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Això ho notarem doncs a partir d'avui, ja?
1: Sí, sí, sí. I a més del que havíem pensat fins i tot ahir, perquè avui la inestabilitat sembla que es farà més evident i els ruixats, les tronades guanyaran terreny. De fet, aquesta nit ja ha estat de llamps i trons a molts indrets del país, sobretot a les comarques del sud i també en àrees del Pirineu. Continuarà aquesta situació al llarg del dia d'avui. Serà un matí que començarà amb més intervals en núvols, fins i tot amb algunes precipitacions que al llarg de les immediates hores poden tornar a descarregar en tota la façana litoral de la Costa Daurada fins a la Costa Central. Localment podrien ser intenses en algun moment en aquestes zones, i també al llarg del matí n'apareixeran en àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran. I durant la tarda, aquests ruixats, aquestes tempestes, podran acabar caient pràcticament en qualsevol indret del país. On menys probable sigui, serà les comarques de Ponent, el Pla de Lleida, on encara avui la temperatura continuarà relativament més alta, màxima que quedarà entre els 36 i 37 graus, per tant ja no són els 40 d'ahir. I els ruixats, les tempestes, poden descarregar amb força aquest vespre, aquesta tarda vespre, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, també cap al Pirineu gironí, i durant la propera nit també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Per tant, doncs, moviment meteorològic, tempestes que poden ser fortes i baixada de la temperatura.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és el bon resum que ens ha fet el Tomàs Molina. Baixada de les temperatures, però alerta també amb aquestes tempestes, perquè ja hem tingut alguns episodis intensos aquest estiu. Per tant, doncs, prudència, també ho anirem explicant aquí a Catalunya Ràdio. En qualsevol cas, les temperatures es moderen una mica després que ahir acumuléssim el 20è dia en què a Catalunya hem arribat als 40 graus. 20 dies en què en un moment o altre, en un lloc o altre del país, s'ha arribat als 40 graus. L'estiu passat van ser 16. Dos estius enrere van ser 9. Per tant, això augmenta de manera progressiva i això té molts efectes, per exemple, el que hem explicat diverses vegades. L'aigua del Mediterrani s'escalfa més que la mitjana dels mars de tot el món i això, evidentment, genera un efecte encara més preocupant pel que fa al canvi de les temperatures. A banda d'això, un altre dels temes de les últimes hores té a veure amb les investigacions contra el càncer. Una vacuna de les farmacèutiques Moderna i Merck contra el melanoma, un dels càncers més mortals del món, tant en homes com en dones, ha superat amb èxit els assajos clínics, segons diuen les dues farmacèutiques, que asseguren que es tracta d'una vacuna que es fabrica de manera personalitzada, i això ha tingut una conseqüència d'entrada econòmica. Les accions de les dues farmacèutiques s'han disparat. De fet, Moderna ja és la segona acció amb millor rendiment de l'any a l'índex S&P dels Estats Units. Ara bé, a partir d'aquí hi ha interrogants que avui ens plantejarem al Matí de Catalunya Ràdio. Primer, què és el que sabem exactament? Segon, què no sabem exactament? Perquè la nota de premsa és ambigua en alguns aspectes, i és per això que el catedràtic emèrit en farmacologia, Ramon Laporte, ens avançava això sobre el que ahir explicaven Moderna i Merck aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
2: En primer lloc, cal tenir en compte que les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics són, no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. Aquest és un cas típic. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos.
0: És el que explicava algun dels apunts que feia el professor Laporte en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio. Avui a l'Àgora el sentirem més en profunditat quins detalls o quins dubtes li genera aquesta notícia. També parlarem a partir de 8:45 del matí amb el doctor Josep Malveí, que és el cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic de Barcelona, que ha participat en aquest assaig, i per veure la magnitud d'aquest anunci que ahir sacsejava bàsicament les borses de tot el món. Tot això, evidentment, el dia en què continuarem mirant a Ceuta, després de l'anunci del govern espanyol de trasladar 500 nenes a la península.
3: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que, bueno, pues han sido agredidas.
0: És el que deia Patricia Fernández, advocada de la coordinadora a Barrios, que treballa justament en la protecció dels infants a Ceuta. El que passa és que això ha generat un rebrot de la pugna política, perquè el Partit Popular ha deixat clar que no s'ha de permetre que cap de les persones que va entrar a Ceuta procedent del Marroc es traslladi a la península.
4: Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos. Por tanto, el gobierno de la nación está obligado a activar el procedimiento legal de repatriación
5: de quienes siguen ocupando ilegalmente esta ciudad.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo, que ahir va visitar Ceuta, governada pel seu partit. Tot això està esperonant, evidentment, l'extrema dreta. De fet, hi ha una certa preocupació perquè hi ha un col·lectiu que es diu Save Europe Act, que ha organitzat diverses manifestacions, una d'elles a Barcelona, aquest mateix cap de setmana. Hi ha col·lectius antifeixistes que s'estan mobilitzant per fer una concentració una hora abans, al mateix lloc, a la plaça Sant Jaume, per contrarrestar-ho. Però també en les últimes hores hem sentit com Junts enduria el seu discurs cap a Aliança Catalana. Jordi Turull, des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent, posava el partit de Sílvia Orriols al mateix sac de Vox.
6: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents.
0: A banda d'això, avui a l'Àgora tornem a parlar d'un tema del qual n'hem parlat molt aquest estiu al matí de Catalunya Ràdio i que ha generat moltes queixes dels oients i les oients del programa, que és el sistema de recollida d'escombraries, sobretot el porta a porta. Recordem el que ens deia una veïna de Roda de Barà.
7: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Massos de Comarruga...
0: És el que ens explicava aquesta veïna, que deia que li portaven la brossa, és allò que es diu turisme de brossa. Doncs bé, la novetat del dia, que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio, és que veïns de l'urbanització Masos i Nirvana del Vendrell han presentat ja una primera denúncia a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, queixant-se que els seus contenidors estan plens i que el servei no funciona bé. A l'Àgora en parlarem amb l'Ernest Rosselló, que presideix l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana. I un altre tema que hem abordat molt aquí al matí de Catalunya Ràdio les últimes hores és, a banda de la calor que dèiem, és la falta de preparació d'algunes residències de gent gran, sobretot a les habitacions, on, com avançava el periòdico, només la meitat de les residències tenen aire condicionat a les habitacions. Ahir parlàvem amb la presidenta de la patronal de les residències, en la Cinta Pasqual, que ens deia que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses. També parlàvem amb la investigadora Elena Hernández, que va fer un estudi a la Universitat Pompeu Fabra, que deia que quan hi ha episodis extrems de calor, la gent gran es mor més a les residències, es mor més a les residències que no pas a casa. Però és que no només això, es mor més, deia, a les residències que estan en barris amb renda baixa.
8: I el que sí que veiem és que a nivell individual la renda de la persona no afecta, però sí que a nivell de l'àrea on se situa la residència sí que hi ha un efecte. I les residències que estan, o sigui, quan hi ha la residència localitzada en una àrea amb renda més alta, diguéssim que l'accés de mortalitat és més petitet.
0: És el que ens deia la investigadora Elena Hernández Pizarro aquí al matí de Catalunya Ràdio. I una notícia també a les 7 i 8 minuts que està marcant i molt els informatius, les portades i tot de les últimes hores.
9: Now, in the past few minutes, the Daily Telegraph newspaper has reported that Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, plan to move back to the UK. Joining me now is our senior correspondent.
0: El príncep Harry i Meghan Markle, és a dir, els ducs de Sussex, tornen al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Ho faran ara al setembre amb els seus dos fills. Aquest retorn no vol dir que els canviï l'estatus com a membres de la família reial ni que participin en actes oficials, que això continua com estava, però el rei Carles III, diu en algunes fonts, estaria satisfet amb el seu retorn. I també d'aquesta nit.
10: Resisteix el gol, eh?
11: Toca la pilota, Rafinha molt bé, ara. Cap a Valde, Valde a l'interior de l'àrea, fa l'assistència, Abdelkarim, gol! L'ha marcat Abdelkarim!
0: 2-1 del Barça al Gamper, davant l'Ahlali egipci, en la presentació de l'equip davant l'afició.
12: Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
0: Vam sentir Hansi Flick en català, vam sentir aplaudiments del Camp Nou per Rodri, vam sentir xiulets per Frenkie de Jong i vam sentir Deco parlant de fitxatges.
13: Però crec que sí que tenim solucions internes, però segurament vamos a hacer algún movimiento.
0: Segurament farem algun moviment, deia el director esportiu del Barça. No va dir noms, però cada vegada més la carpeta de Julián Álvarez sembla tancada, sembla el fitxatge, com ja ens deia l'Emília Pérez de Rodas ara fa uns dies, absolutament impossible. El que passa és que això no vol dir que la carpeta de Julián Álvarez a Madrid, a l'Atlètic de Madrid, continua oberta.
14: Ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto, gracias.
15: Muy respetuoso por nuestra gente.
0: Molt respectuós amb la nostra gent. És el que deia Simeone quan li preguntaven pels insults que una part de l'afició de l'Atlètic de Madrid va fer a Julián Álvarez. En fi, a les 7 i 10 minuts, encara una cosa més.

0: 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Ignacio Rigau, Meritxell Benedí, Jordi Cominal i Joan Guirado, però de moment fent un cop d'ull als titulars. Amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Nou rècord.
3: De calor a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. En tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9.
4: Ahir, que va ser el 20è dia amb temperatures extremes, els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya central.
5: La calor, però, donarà treva en els pròxims dies. Des d'avui, durant el cap de setmana, s'espera que les temperatures es normalitzin i que hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país. De fet, avui Protecció Civil preveu que la calor quedi més restringida al litoral sud i central.
0: Zones d'espera sense climatització.
6: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
3: Malgrat que dins la majoria dels combois hi hagi aire condicionat, associacions d'usuaris adverteixen a l'Agència Catalana de Notícies que les altes temperatures en zones d'espera i andanes de trens, metro i autobusos desincentiven l'ús del transport col·lectiu. Adrià Ramírez és el vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
7: No és només que estiguem incòmodes, sinó que hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poden patir marejos, baixades de pressió, i normalment sol ser aquella gent que ja té dificultats de moure els altres casos, doncs gent gran, gent que pugui tenir algun tipus de malaltia.
0: S'escalfa.
4: El Mediterrani més ràpid que la mitjana mundial de març, segons un informe internacional.
5: Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears.
0: Anem cap allà, Caterina Carmany.
8: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Camp i Cafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
9: Lo malament que han tractat la terra.
10: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic, els convido que venguin per aquí.
8: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina. Des de Camp i Cafort, Caterina Carman Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I es manté el risc.
3: Tot i la baixada prevista de les temperatures en els propers dies, bona part de Catalunya es manté avui en risc alt o molt alt d'incendis. Segons les dades del Pla Alfa dels Agents Rurals, el risc és molt alt a bona part de les Terres de l'Ebre i a comarques com el Segrià o la Noguera, i també hi ha risc alt a bona part de l'interior i el litoral del país.
4: Mentrestant, a la resta de l'estat hi ha diversos focs que preocupen. L'incendi forestal de Pinofranqueado a Càceres, Extremadura, ja afecta unes 1.200 hectàrees i ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. En les últimes hores, efectius de la UME s'han afegit a les tasques d'extinció. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
11: Yo creo que sí. Estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
5: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les penyes de Riglos ha permès que ja hagin tornat a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i els bombers esperen estabilitzar-lo avui.
0: Contra el melanoma.
3: Una vacuna contra aquesta patologia supera amb èxit els assajos clínics segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen.
4: Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda.
0: Més detall, Roger Santaló.
12: La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor del pacient i complementa el tractament que rep d'immunoteràpia. La comunitat científica es mostra esperançada per l'anunci, però recorda que la vacuna encara no s'ha autoritzat i que no s'han vist els resultats de l'assaig. Susana Puig és directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS i Aleix Prat, director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, en declaracions a 3CAT Info.
13: Aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia.
14: Ojalà sigui així, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
12: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170%. Roger Santalop, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Accés d'eufòria.
5: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, avisa.
2: Les variables que estudien en aquests assaigs clínics inicials amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, la que més, que és la supervivència del pacient, ni tampoc amb la seva qualitat de vida.
0: És el que ens explicava en declaracions en aquest programa el professor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Sentirem més detalls d'aquesta anàlisi sobre aquest suposat descobriment que feien ahir les farmacèutiques Moderna i Merck. Més coses. Expulsió immediata.
3: I sense excepcions cap al Marroc. És el que defensa Alberto Núñez Feijóo pels migrants que són a Ceuta des de finals de juliol.
4: Això mentre el govern espanyol prepara el trasllat urgent de 500 nenes un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
15: Per Feijóo no hi ha excepcions. Tant adults com menors són invasors i han de retornar al Marroc, tant si tenen família com si no.
16: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
15: Una postura que apunta també defensa Brussel·les, malgrat que el govern espanyol insistix que deportar xiquets en massa és il·legal i una barbaritat, en paraules de la ministra d'Infància i Joventut. Xira Rego recorda que cal atendre els menors cas per cas i vetllant pel seu interès, ja que molts, diu, no tenen família o fugen de la violència. Des de Madrid, Dani Sáenz deja pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No es pot fer en bloc.
5: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que no està permès fer-ho en bloc.
3: No ho permeten ni la normativa europea ni l'espanyola. Segons Marcus González, que és professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i Patricia Fernández, que és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
17: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, necessites temps, de recursos.
18: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo.
0: Contra Aliança Catalana.
4: Junts per Catalunya adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme.
5: Ho ha dit el secretari general del Juntaire, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu.
0: Prada, Laura Bertran.
19: En una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols.
20: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que s'obren, i que s'obren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
19: El secretari general de Junts també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés. Des de Prada, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'hi reunirà.
3: Donald Trump amb el líder de Corea del Nord. Aquesta tardor, el president dels Estats Units fa un nou gest d'acostament a en Kim Jong-un després que uns dies enrere anunciés una reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud i critiqués la poca implicació de Seul en el conflicte amb l'Iran.
4: Trump vol que Kim Jong-un, amb qui diu que manté una bona relació, redueixi el seu potencial atòmic i no ajudi Teheran a aconseguir armes nuclears.
21: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: Ho admet.
5: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener de 2024 en plena guerra contra Gaza.
3: És la primera vegada que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Dos anys i mig ha tardat l'exèrcit israelià en admetre que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En aquest sentit, considera necessària una investigació criminal, com també en el cas dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. I fins aquí, aquests són els dos únics casos que s'investigaran. En la resta dels 150 atacs analitzats, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A les 7:21 minuts, al matí de Catalunya Ràdio, parlem d'un nou atac rus.
4: Almenys 4 persones han mort aquesta matinada a Kiev i la seva regió durant un bombardeig rus, segons les autoritats locals.
5: També hi ha una vintena de ferits. En un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. Vladimir Putin treu ferro als efectes sobre l'economia russa que tenen els atacs ucraïnesos, sobretot en el comerç online i el sector petrolier.
0: Moscou, Cristina Solies.
6: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus ha ordenat al seu govern que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera els 2.000 milions d'euros. Tot i això, Putin hi treu ferro.
22: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys, això és obvi.
6: Ara bé, el cert és que els atacs ucraïnesos també han paralitzat l'activitat al port més important d'exportació de petroli al Mar Negre i han fet que 7 de cada 10 gasolineres tinguin escassetat de benzina. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:22 minuts, un 20% de les dones.
3: Pateixen dolor pelvià crònic. És un dolor crònic i invalidant que afecta sobretot dones d'entre 40 i 60 anys, però també a alguns homes.
4: A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic.
0: Txell Garriga.
23: De vegades, al darrere d'un dolor pelvià hi ha una endometriosi, un dolor postpart o bé una infecció, però el més habitual és que no tingui cap causa concreta. Per això sovint el tractament també implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia del Vall d'Hebron.
24: No puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal, amb rehabilitació, fisioteràpia...
23: En alguns casos, el diagnòstic triga anys en arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi nom, per exemple, la pila.
25: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
23: Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Denuncien.
5: Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Or, el Solsonès, la precarietat del centre mèdic que els dona servei.
0: Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalater.
26: Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix, o bé només es cobreix aquest servei durant unes hores. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
27: Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei, sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
26: Dilluns hi va haver una concentració al municipi i no es descarten més mobilitzacions. Des de Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cap centre veterinari.
3: A les comarques de Lleida no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores.
4: L'hospital privat que fins ara oferia aquest servei no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent.
0: Pere Joan Álvarez.
28: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
29: Des de novembre iba buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
28: L'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I guanyadors.
5: L'homenatge a Antònia Font de la plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia a Barcelona. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any.
0: I parlant de guanyadors, Miquel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
30: Bon dia.
0: El Gamper torna al Camp Nou amb victòria blaugrana.
30: Gairebé 55.000 persones van veure com el Barça guanyava la 61a edició del trofeu contra l'Al Ahly egipci per 2-1. A la primera part, els locals es van avançar amb un gol de Hams Abdelkarim i un penal resolt per Rafinha. A la segona, els egipcis van situar el 2-1 amb un gol de Siso. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, podria haver ampliat la distància amb un penal als últims minuts, però el va aturar el porter El Shenawy. Abans del partit es va presentar la plantilla amb Rafinha com a capità provisional.
31: Yo estoy seguro que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, haremos todo el posible para darles muchas alegrías en esta temporada. Y juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear por todos los títulos posibles. Muchas gracias, visca Barça y visca Cataluña siempre.
30: Un dels jugadors més ovacionats va ser Rodri, que va seguir el partit des de la graderia. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick va agrair el suport de l'afició i va dir que l'equip està a punt per lluitar per tots els títols.
2: I think we have a really great team.
7: Crec que tenim un gran equip, un equip increïble, amb molta qualitat, gràcies a Deco, al president i a tots els que estan involucrats en això. Estem preparats per treballar de valent, dia a dia, però també llestos per lluitar per tots els títols.
30: També va fer declaracions el director esportiu blaugrana. Deco va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans que no es tanqui el mercat.
0: I cada vegada és menys probable que aquest davanter sigui Julián Álvarez.
30: Tant el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, com el director del futbol professional, Mateu Alemany, van insistir ahir que el davanter no marxarà. L'Atlètic es va estrenar ahir a la Lliga, encara sense l'argentí, guanyant per 2-0 al Màlaga. I l'Espanyol va presentar ahir el central eslové Vania Derkusic, de 26 anys, que arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, va explicar que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. I un últim apunt sobre futbol, TV3 emetrà com a mínim un partit dels 3 equips catalans de la Lliga F, 15 partits del Barça femení i un dels duels entre les blaugranes i el Real Madrid. DAZN oferirà els 8 partits de cada jornada i a més Televisió Espanyola l'emetrà 4 en obert.
0: 3 minuts i 2 quarts.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. L'esport no fa vacances a l'estiu.
9: Tampoc a Catalunya Ràdio.
8: Cada dia a les 7, tot costa.
9: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
8: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
4: el 93.394-93394, la sèrie la 27.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll. Els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz. El naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
11: Seria vida i miracles amb el vinil.
8: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 2/4, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
12: Conmigo no cuenten.
13: La culpabilización y la estigmatización de la ganadería.
0: Perquè avui, de fet, deu ser aquesta hora, hi ha aquesta mena d'acte solemne que serveix per inaugurar l'any judicial.
14: Que és un tema que a la majoria de mortals, jo no diré que ens la porti fluixa, però sí que es podria dir que no ens acaba de preocupar del tot.
15: Bons dies.
14: Bons dies, bons dies.
15: Pensaron que m'enterraven, però sí. No sabien que soy una planta.
14: No, aquesta frase s'acostuma a dir que no sabien que era una semilla, sí, en aquest cas. I procuri no fer servir eslògans que no domina, perquè
15: prefiero arrodillarme de pie... Sí. Que matara un vivo de rodillas.
0: Bueno, no, ja està. Pari de fer-se el revolucionari, sí. Senyor Feijó. Sí, i respongui les preguntes, com per exemple aquesta. Què espera fer vostè, què espera aconseguir deixant plantat el president del govern espanyol i el rei? O sigui, quina manera d'anar
15: pues
0: per la
15: vida. Pues quiero conseguir el cielo, porque esto de hoy, mi plantón al poder, es dominante, es una jugada maestra.
0: Sí, sí, sí.
16: Una jugada maestra, sí. Tota aquesta terminologia ens és bastant
15: estoy seguro, familiar. Sí. Estoy seguro que a partir de hoy sí. Europa nos mira.
0: Aquesta també em sembla.
15: Porque Europa no lo permitirá.
16: Molt bé, aquí mira, què no permetrà Europa exactament, senyor Feijó?
15: A los que como yo participamos de un proceso que ya no tiene vuelta atrás.
0: Ja amb això arribarem a 2/4.
17: Lo tenemos a tocar.

0: I comencem el dijous amb calor i més calor a Catalunya, tot i que avui ha de començar a afluixar. Ja hem arribat al 20è dia en què en algun punt de Catalunya s'ha arribat als 40 graus. 20 dies, una xifra absolutament inèdita que ahir va tenir com a protagonista sobretot les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. La calor extrema, entre d'altres coses, fa que el Mediterrani s'escalfi més ràpid que la mitjana mundial dels altres mars.
1: Lo malament que han tractat la Terra, dic jo. Tot, crec que tots tenim un pot de culpa.
2: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
0: Així ho explicaven dues banyistes de Can Picafort, a Mallorca, on també es nota amb força la calorada és a les andanes i a les zones d'espera dels trens o dels metros.
3: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
0: Tot això quan les últimes hores hem sabut que una vacuna contra el melanoma, un dels càncers més mortífers del món, tant en homes com en dones, ha superat amb èxit els assajos clínics, com a mínim, segons han esbombat les farmacèutiques que fabriquen aquesta vacuna, que són Moderna i Merck, que han donat poquets detalls. És per això que en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic emèrit de farmacologia Joan Ramon Laporte avisava.
4: Les variables que estudien en aquests assaigs clínics inicials amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, la que més, que és la supervivència del pacient, ni tampoc amb la seva qualitat de vida.
0: I sobre la crisi de Ceuta, mentre el govern espanyol prepara el trasllat urgent de 500 nenes a la península, el líder del Partit Popular exigeix...
5: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio.
0: I els esports, Miquel Muñoz.
6: El Barça va guanyar el Gamp per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Els blaugranes van presentar la plantilla amb Rodri com un dels jugadors més aplaudits i el director esportiu blaugrana Deco reconeixia a TV3 que hi haurà moviments en el que queda de mercat, tot i que cada cop sembla més difícil l'incorporació de Julián Álvarez.
0: Passen 3 minuts de 2:15, el que dèiem, Caló, Tomàs Molina.
7: A partir d'avui s'inicia un canvi en la situació meteorològica amb un augment de la inestabilitat i també amb una tendència al descens de la temperatura. Avui serà un dia variable, amb núvols més compactes a la façana litoral, fins i tot amb algunes precipitacions que al llarg del matí començaran per la Costa Daurada, potser fins i tot punts de la Costa Central. I, de fet, durant la tarda i el vespre, al ruixat, les tempestes poden guanyar terreny en aquesta zona i també intensitat. Tempestes que poden descarregar amb força en punts de les Terres de l'Ebre, de la Costa Daurada, també cap a l'interior de les comarques gironines, el Pirineu gironí, i després de cara al vespre i la propera nit apareixeran també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Demà divendres serà un dia en conjunt amb força estones amb sol a les comarques del sud, però amb inestabilitat, que de nou tornarà a guanyar terreny, sobretot al nord al llarg del matí, que a la tarda s'estendrà també pràcticament en qualsevol indret del país. Les tempestes tornaran a poder ser intenses i la temperatura continuarà a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Repassem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, com ho tenim, això? Bon dia.
8: Bon dia, Rodalies. Veiem algun retard, però cap incidència rellevant. Tot i això, el tren de Girona, que havia d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona a les 7:50, ho farà finalment a 8:45. A la capital catalana, metro i autobusos alhora. Destacar, però, que els autobusos de la línia D40, B23 i 39, avui no passen per l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat per en unes obres que s'estan fent.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, doncs tranquil·les, perquè tampoc no hi ha incidències i només provoquen retencions les obres que es fan a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en tots dos sentits. Només provoquen una petita cua a l'altura de la Vall d'Hebron direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
9: Fins ara.
0: 4 minuts ara mateix passant de 8:15, d'aquí una horeta, l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Ignacio Rigau, la Meritxell Benedí, el Joan Guirado i el Jordi Cominal, però de moment... Mirem els diaris, sabem què hi trobem avui. Obrim la redacció del matí de Catalunya Ràdio per repassar les portades i les opinions més destacades també de les, dels diaris d'avui. Marisa Gil, Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: El Gamper i les Festes de Gràcia avui protagonitzen les imatges de les portades dels diaris principals.
10: El periódico i l'Ara comparteixen fotografia de portada, la de l'alegria dels veïns de la plaça Rovira de Gràcia, després de guanyar per sorpresa el concurs de carrers guarnits i superar altres carrers que tradicionalment s'enduen premis, com el carrer Mozart o el carrer i Llibertat. La Vanguardia, en canvi, opta per una fotografia de Rodri durant la presentació del primer equip del Barça al Gamper.
11: Els editorials es centren en la crisi migratòria a Ceuta. El del Mundo es fixa en la figura de Feijóo per destacar el discurs que va fer a la ciutat autònoma, que qualifica de contundent. El de La Vanguardia denuncia que ha faltat diligència en la resposta del govern espanyol a la crisi i reclama la urgència del retorn a la normalitat. El periòdico incideix en la resposta europea i qüestiona la capacitat del Tractat de Schengen per afrontar situacions extraordinàries que afectin la mobilitat interior o la seguretat exterior, mentre que l'Ara reclama al govern espanyol una gestió eficient de la crisi humanitària alhora que denuncia el posicionament dels partits de l'oposició que qualifica d'hipòcrita.
10: L'anunci dels avenços en una vacuna contra el melanoma per part de les farmacèutiques Moderna i Merck també és avui a la portada de la majoria dels diaris. La Vanguardia parla de prometedors avenços, tot i subratllar que no s'han publicat les dades completes ni les xifres concretes de reducció de risc.
11: Justament a l'Ara entrevisten Tim Jackson, economista i assagista, que afirma la prosperitat té a veure sobretot amb la salut i no amb la riquesa.
10: El periòdico avança que Educació anunciarà més aules d'acollida davant la vaga de docents. Explica que la setmana prèvia al començament del curs, la consellera Niubó presentarà unes mesures addicionals per millorar les condicions laborals dels professors.
11: A El País hi llegim que Isabel Díaz Ayuso s'instal·la en una urbanització de Puerta del Hierro després de deixar el pis que compartia amb González Amador. La presidenta madrilenya es trasllada a una zona acomodada després d'abandonar el barri on la Comunitat de Madrid va comprar el polèmic apartament.
10: La Vanguardia dedica una pàgina a l'amor de Josep Cusí, a qui qualifica com l'amic més lleial del rei Joan Carles. L'empresari i armador català ha mort als 92 anys. El País recorda que era un dels confidents més discrets de l'emèrit, a qui va conèixer durant una cacera organitzada per Franco, de qui va ser instructor de tir i company de casa.
11: I el Regió 7 dedica el tema del dia a la figura de Rufino Mesa, artista extremenc, que el Regió 7 dedica el tema del dia

0: d'agost del 2014, quan tenia 63 anys, i l'última publicació l'havia fet 10 dies abans per felicitar el 25è aniversari a la seva filla. Ho llegim a El País.
1: Els rics també ploren.
0: Doncs sí, una turista argentina s'ha fet viral després de sortir a la secció Problemes de Milionarios, que es fa en un programa del seu país i que recull les dificultats quotidianes d'aquest col·lectiu oprimit. La dona estava indignada perquè el iot on navega amb 9 persones més de la seva família, de 27 metres d'eslora, amb tripulació, capità, mariners i xef, és massa gran per entrar a les cales de Mallorca. Pretenien recórrer la costa mallorquina i accedir a les platges des del mar, evitant així les carreteres saturades, els problemes per aparcar, la calor, les caminades i la púrria en general, i resulta que han de passar pel tràngol d'arribar a la costa amb una embarcació auxiliar o una moto d'aigua. Ho recull, entre altres, el Regió 7.
1: I arriben les competicions de farmejar aura.
0: Atenció, Freddy, això ho intentarem explicar sense que ni a tu ni a mi, que som de la generació X, se'ns contracturi el cervell. La gent jove fa temps que utilitza aquest concepte aura per referir-se a una cosa semblant al carisma. I el concepte farmejar, de la seva banda, ve del món dels videojocs, que significa acumular punts, experiència, objectes, fent determinades accions durant aquest joc, val? Mentre jugues. Això, traslladat al món físic, significa doncs, que farmejar aura és fer coses per acumular aura, no? Perquè la gent consideri que tens aura. Mm. Són coses indeterminades, perquè ningú sap del cert què fa que en tinguis. És una cosa subjectiva, depèn de qui s'ho mira. Per uns la Minya Mal té aura i per altres és antiaura. És tot molt complicat. Però ha arribat al punt que al Brasil es fan campionats presencials de farmejar aura. Els candidats fan balls, moviments, posats, o directament no fan res, intentant hipnotitzar els espectadors amb la seva aura i demostrar que en tenen més que els altres. Ho explica el plural.
1: Gràcies, Sílvia. Ai, 5 minuts i arribarem a 3 quarts. Aquesta hora, més premsa. Destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
2: Comencem amb la premsa britànica, que es fa ressò de l'anunci del retorn del príncep Enric i Meghan al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Segons el Daily Telegraph, Harry i Meghan tenen previst marxar dels Estats Units a finals d'aquest mes i traslladar-se a una residència privada, que no serà reial, sinó serà una residència privada i serà als afores de Londres. The Guardian dedica una cronologia sencera per entendre què han fet durant tots aquests anys als Estats Units, mentre que el Daily Mail és qui escriu més articles sobre el tema. Explica que els fills començaran a anar a una escola britànica al mes de setembre. També expliquen en exclusiva com el rei Carles III se'n va assabentar, que va ser just diumenge passat. Es pregunta per què han fracassat els somnis americans de la parella i posa una de les moltes preguntes que fa sobre la taula, que és qui finançarà la seguretat de tots dos quan visquin al Regne Unit. Avui a The Guardian també llegim que la germana de Kim Jong-un posa en dubte les afirmacions de Trump sobre converses secretes entre els Estats Units i Corea del Nord. Diu que no sap res d'aquestes converses i que els Estats Units continuen sent enemics de Pyongyang.
3: I comencem el repàs de la premsa econòmica amb 5 dies. Espanya lidera l'encariment dels carburants a tota Europa. Els motius, la retirada progressiva de les ajudes en paral·lel a la pujada dels impostos. Des de l'arrencada de l'estiu, el preu de la gasolina ha repuntat un 18% i el del gasoil l'ha fet un 21%, mentre que la mitjana europea està entre un 9% i un 16%, respectivament. Expansión avisa que les grans cadenes hoteleres encara en la recta final de l'estiu amb els preus com a principal motor de creixement. Les previsions són de rècord i, tot i que en algunes destinacions l'ocupació ha baixat sensiblement, l'objectiu ara és atraure un client amb més poder adquisitiu i per això es preveu un augment de les tarifes entre el 4 i el 9%. Entre els grups amb més bons resultats trobem Barcelona, Palladium, Riu i Malià. I acabem el repàs amb una notícia relacionada amb l'ocupació. Espanya registra una caiguda de més de 16.000 vacants en el segon trimestre de l'any. Aquesta caiguda és la més gran en dues dècades i representa més de 140.000 vacants sense cobrir perquè no es troben treballadors. Són dades d'Eurostat que recull El País, que alerta que, tot i les bones xifres, el ritme de vacants sense cobrir s'ha alentit respecte al primer trimestre de l'any.
1: Vinga, anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, bon dia.
4: Bon dia.

0: vespre de promeses del Barça cap a la seva afició. Em tunejaré el cotxe per tu en futbol es va traduir a estem llestos per lluitar-ho tot. Els blaugranes tenen una plantilla de qualitat, com la defineix Santi Noi al Mundo Deportivo, i al capdavant hi ha Rafinha, beneït com a capità per Xavier Ortuño a l'esport. Si l'equip necessita gols, em busca. Si falta un nou, s'hi deixa la pell. Està disposat a donar-ho tot. Aquest estiu el Barça s'ha enamorat d'un davanter de l'Atlètic de Madrid. Les ments estretes, Cerezo i Mateu Alemany, els intenten parar els peus i cada cop sembla més impossible que Julián vesteixi de blaugrana, repetint la història de Julieta i Romeu. I un nom que espera que el temps li donarà la raó, Abdelkarim, autor del primer gol en la victòria d'ahir, que es postula per ser el nou que necessita el club. I el que li han tornejat el cotxe és a Carlos Sainz, el pilot de Fórmula 1, ha renovat amb l'equip Williams amb un sou estratosfèric, 30 milions d'euros per temporada.
1: I passem a la premsa del cor. Sílvia Andrés, bon dia.
2: Bon dia. Isabel Presley és la reina de la premsa rosa. Ara hem descobert un dels secrets més ben guardats, com es manté en forma als 76 anys. Ho ha explicat el seu entrenador personal, Blas Latorre, amb qui fa 3 sessions a la setmana. Ell arriba a casa de la Presley a les 3 de la tarda. Primer detall, ella a les 3 dorm i la desperten. No m'estranya que tingui una pell tan fantàstica si a les 3 està dormint. El primer que fa la Presley és esmorzar. Mentre esmorza, l'entrenador ho prepara tot al gimnàs privat. La sessió comença amb 5 minuts, 10 minuts d'elíptica. Després fa exercicis de cintes elàstiques per reforçar cames i braços i també fa flexions a terra, encara que es veu que remuga una mica. Crec que ja triguen a publicar un vídeo amb els exercicis a Instagram. Probablement la Presley deu pensar que això no té prou classe, tot i que si hi haguessin diners pel mig, el nas em diu que canviaria d'opinió. Catalunya
3: Ràdio. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara a Lidl, salses per pasta. 4 formatges o carbonara amb bacó per 1,99. I amb Lidl Plus, pesto de festuc i alfàbrega la segona unitat al 50%. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals. Molt útils pel cotxe.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
8: Les tasques d'extinció van bé.
9: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
11: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 3:45, anem als aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
12: Bon dia.
1: Va, qui fanys avui?
12: Va, comencem amb ella, Demi Lovato.
13: This is real.
1: Que Demi Lovato, pobreta, ha tingut una vida tan complicada que sembla bastant més gran del que deu ser.
12: Sí.
1: 40? Més jove, no?
12: Ui, sí que ha tingut vida complicada.
1: Sí,
12: no, més jove.
1: Més jove. Clar, que aquesta va ser nena Disney. 32.
12: 34.
1: 34.
12: Seguim ara amb Jamie Cullum, que en fa quant?
1: Jamie Cullum...
12: una mica més.
1: Sí, 50?
12: 47.
1: 47, vinga.
12: I acabem amb l'actor Andrew Garfield, que recordem que és el segon Spider-Man, ni el primer ni
1: sí,
12: el
1: sí.
12: tercer.
1: Exacte.
12: El segon, vaja, dono el segon
1: sí,
12: en funció
1: sí, sí, sí.
12: de les pel·lis.
1: Com la... Sí, exacte. L'Andrew Garfield deu tenir també 38.
12: 43.
1: 43, vinga. I el Sant Oral, Marta?
12: Avui és Sant Bernat, és Sant Cristòfol també, Sant Filibert, Sant Màxim, Sant Lluci, Sant Porfiri i Sant Sever.
1: I a aquesta hora, com sempre, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
14: Bon dia, sóc Montsant Fons i Pallac, de la llibreria Nouri de Reus, i la lectura que us vull recomanar per aquest estiu és Llebretó, de Chloe Dalton. Llebretó és una novel·la que comença que una noia, al sortir a passejar, veu una cria de llebretó molt petitona, i bueno, veient que està una mica en perill, la porta cap a casa. I llavors la novel·la serà tota a la relació que tindrà aquesta noia amb la llebre. És una novel·la que transmet molta calma. Ben bé no passa gran cosa, però és una novel·la que no es fa llegir. Penso que pot agradar molt als amants de la natura i una mica una perspectiva diferent de veure les coses. Espero que us agradi. Bon dia.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Department Q.
13: Que és l'abreviatura de Departamento Q. Està basada en una sèrie de novel·les homònimes de l'autor danès Jussi Alder Olsen. Segueix un detectiu brillant però conflictiu que després d'un tiroteig és destinat a una unitat de casos sense resoldre. A diferència dels llibres ambientats a Copenhagen, la sèrie trasllada l'acció a Edimburg, a Escòcia. Està escrita i dirigida per Scott Frank, creador de Gambito de Dama, i protagonitzada per Matthew Woody, conegut per sèries com Downton Abbey. Dept Q té 8 capítols i és a Netflix.
1: 3 minuts, ara mateix passen de 3, quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
15: Els sons del matí.
16: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí.
17: Aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia.
18: Les variables que estudien en aquests assaigs clínics amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, que és la supervivència del pacient.
19: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
20: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo.
21: Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé.
22: 2 anys i mig ha tardat l'exèrcit israelià en admetre que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. Vacuna.
0: Preparat que estimula la formació d'anticossos amb el qual s'aconsegueix immunització contra diverses infeccions. Una vacuna de les farmacèutiques Moderna i Merck contra el melanoma supera amb èxit els assajos clínics. La notícia ha fet disparar les accions de les dues empreses, tot i que la comunitat científica es mostra prudent a l'espera de veure els resultats.
1: Trobada.
0: Reunió de persones amb interessos comuns, especialment en vista a dialogar. Donald Trump ha dit que es trobarà amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, aquesta tardor. Els mandataris ja s'havien trobat en el primer mandat de Trump.
1: I tornar.
0: Anar cap al lloc del qual s'havia partit. Els ducs de Sussex, el príncep Harry i Meghan, tornaran al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Ho faran aquest setembre amb els seus dos fills.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 40.
23: Són els bilions de dòlars de deute públic que han assolit els Estats Units, segons el Departament del Tresor. Una xifra rècord i una altra dada negativa per Donald Trump, que va prometre reduir la càrrega del deute, però no ha pogut complir precisament com a conseqüència de decisions seves, com ara la guerra amb l'Iran, la reducció d'impostos i les devolucions dels aranzels. Feia poc més de 4 anys que el país havia superat el llindar dels 30 bilions de dòlars de deute públic.
1: 6.000.
23: Són les hectàrees que pot arribar a tenir el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà si es du a terme el procés que ha iniciat la Generalitat per ampliar-ne l'àmbit i incorporar-hi zones que tenen interès natural però que ara en queden fora. Els municipis, per exemple, de Riudoms o Ventalló, entre d'altres. El projecte s'ha posat en marxa amb una consulta pública prèvia per recollir opinions. Així, el parc creixeria un 20% i passaria de 5.000 a 6.000 hectàrees.
1: 1 milió.
23: Són els euros de multa que el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha imposat a l'empresa de lloguer de cotxes Avis per dur a terme pràctiques abusives. El Ministeri de Pablo Bustinduy l'ha sancionat per cobrar una taxa en concepte de despeses de gestió als clients sancionats amb una multa de trànsit en el moment que tenien un dels seus vehicles de lloguer, una gestió que correspon a l'empresa.
1: I ara anem a les 3 imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge del dia veiem el jugador del Barça, Rodri, al mig del Camp Nou. Falten pocs minuts per començar el seu primer partit a l'estadi. Rodri aixeca el braç i saluda l'afició.
24: És el moment de la presentació del fitxatge estrella d'aquesta temporada. El nou jugador del Barça se'n va endur la gran ovació del públic, sense necessitat de jugar. Per sort, els blaugranes es van imposar a l'Aldali egipci en el trofeu de Joan Gamper. Tot i l'expectació, Rodri no va marcar cap gol.
1: I la segona imatge, hi veiem desenes de persones abraçant-se, saltant d'alegria, porten banos, porten gots de plàstic, un d'ells mostra un cartell on es pot llegir ben clarament
2: primer premi.
24: Són els responsables de la decoració de la plaça de Rovira i Trias després de rebre el premi al carrer més ben guarnit de les Festes de Gràcia 2026. La plaça, amb un homenatge a Antònia Font, s'ha imposat amb més de 40 punts de diferència al carrer Mozart i al carrer Llibertat, segons i tercer, respectivament. La clau per guanyar, segons els organitzadors, l'embalat i la sensació de submergir-se en un mar oníric com el disc del grup mallorquí al qual l'homenatjaven, Batiàs Cafo Catiusques.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Lleida, des de Peramola, a l'Alt Urgell, on ha obert una nova llibreria en un antic local de Queviures.
24: Parlem de la llibreria Casa Rotxer, que ocupa l'espai d'un establiment de Queviures que es va inaugurar l'any 1870 i que va tancar fa gairebé 3 dècades. El projecte, imposat per l'escriptor Pere Remolí, Ramon Besora i l'editorial Salòria, ha superat els 6.500 euros gràcies a una campanya de micromecenatge a Barcami. La llibreria té previst organitzar presentacions de llibres, taules rodones i contacontes per convertir-se en un punt de trobada cultural del municipi.
3: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
4: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
3: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
4: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
3: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
5: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prats sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
6: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diem els catalans.
5: Tornen els draps bruts.
25: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
5: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
26: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
5: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
27: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
27: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya.
12: Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central.
1: I una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els primers assajos clínics, o com a mínim això diuen les mateixes farmacèutiques que la fabriquen.
12: Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, endarrereix la metàstasi i redueix el risc de recaiguda. Aleix Prat és director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic en declaracions a Catalunya Ràdio.
29: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
1: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigeix que tots els migrants de l'entrada massiva a Ceuta siguin retornats al Marroc.
19: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podían quedar en España? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio.
12: Això hores després de saber-se que el govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors. Les comunitats no intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs.
1: Junts per Catalunya marca distàncies amb Aliança Catalana.
12: Des de la Universitat Catalana d'Estiu, el secretari general Jordi Turull adverteix...
30: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu.
1: Donald Trump anuncia que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador de Corea del Nord, Kim Jong-un.
12: En les últimes hores, el president dels Estats Units també ha amenaçat l'Iran amb un bloqueig econòmic sense precedents.
1: I a la Vall de l'Hort, els solsonès denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei.
31: Hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix, tampoc tenim transport com per anar Solsona, fer el que calgui, aconseguir signatures, tallarem carretera, el que sigui, perquè això continuï com era.
12: Com l'Helena asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció i també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o la llevadora.
32: Canvis de temps. De fet, s'inicia un augment de la inestabilitat i una possibilitat de ruixats, de tronades, que anirà més al llarg dels propers dies i també un descens de la temperatura. De fet, avui comença amb nuvolositat entre variable i abundant en molts indrets del país, fins i tot amb alguna primera gota que ja ha caigut aquesta matinada. Al llarg del matí poden repetir-se els ruixats en punts de la costa central, a la costa daurada i també potser alguna gotellada en àrees de l'Alt Pirineu. La tendència serà que les nuvolositats nuvolades guanyin terreny i que la possibilitat de ruixats augmenti al llarg de la tarda. Demà persistirà una situació d'inestabilitat amb ruixats a la meitat nord del país i aquests ruixats durant la tarda podran aparèixer també a qualsevol indret del Principat. I aquesta tendència amb cel més tapat amb precipitacions també portarà un descens de les temperatures que es mantindrà també de cara al cap de setmana amb una tendència a la normalització de cara a dissabte, diumenge i també la setmana vinent.
1: Gràcies, Tomàs Molina. Fem un cop d'ull al trànsit ara mateix també a aquesta hora, com sempre. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs que encara continua tranquil, però veiem que s'aturen els vehicles a la ronda a dalt, a l'altura de Montjuïc, en direcció Llobregat, o sigui que compta perquè sembla que hi ha alguna incidència, i també aturants a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, en aquest cas a causa d'obres.
1: Alerta, per tant, amb aquesta incidència a la ronda de dalt que deia la Mariluz. I el transport públic, com el tenim, Sílvia?
7: Bon dia de nou. A Rodalies veiem algun retard, però no hi ha cap incidència rellevant. Tot i això, destaca que el tren de l'estació de Sants, que havia d'arribar a Portbou a les 9:08, ho farà una hora més tard. Comentar també que el tren que ha sortit de l'estació de França i que havia d'arribar a l'estació de Tarragona a les 8:10, ho farà a 20 minuts més tard.
1: Gràcies, Sílvia.

0: minuts per arribar a les 8 del matí. Aquests dies estem dedicant una cançó a qui vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09. Ens dieu amb una nota de veu curteta a qui li voleu dedicar la cançó. Quina cançó, òbviament. Si ens voleu dir per què, fabulós. És el que ha fet el Fana, per exemple.
1: Hola, bon dia. Soc un transportista de Baixebre, Tortosa, i que sapigueu que us escolto cada matí. I volia que me fiquéssiu una cançó de Sabor de Gràcia, la que vulguéssiu. Vinga, Freddy, que xunquera. Vinga, fiera, nene. Vinga, bon dia, una abraçada.
2: Ja tu tens

0: 5. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Què tal? Molt bon dia, molt bon dijous a tothom. Un dia en què la notícia continua sent el temps. Avui sí que ha d'arribar la baixada de les temperatures que ens anunciaven, tot i que les últimes hores hem tornat a batre rècords. 20 dies en el que portem d'estiu, en què s'ha superat els 40 graus en algun punt de Catalunya. 20 dies, l'any passat van ser 16, fa dos anys van ser 9, per tant això va augmentant com tot apunta que ens diuen els experts i de fet les experiències personals que també apunten en aquest sentit. Aquest és un dels grans temes del dia. Un altre que abordarem avui amb calma a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio és aquesta nota de premsa que ahir van fer les farmacèutiques Moderna i Merck parlant dels bons resultats per primera vegada en una vacuna contra el melanoma, que, recordem, el melanoma és un dels 5 càncers més mortals de la història i de la història no, però del present, del moment actual i del món, tant en homes com en dones. El que passa és que la nota de premsa, alguns dels experts que hem consultat a Catalunya Ràdio ens diuen que sembla més destinada a inversors que no pas a la comunitat científica. Si és així, la cosa va anar molt bé, perquè tant Moderna com Merck, especialment Moderna, es van disparar a la borsa. De fet, Moderna és l'acció que millor ha funcionat a l'índex S&P 500, que és on hi ha les 500 companyies més ben valorades dels Estats Units que cotitzen, és a la segona acció que millor ha funcionat en el que portem d'any de tot l'any, diguem-ne. És a dir, estem a agost i és la segona acció que ha funcionat millor. Avui parlarem d'això, però parlarem sobretot de si hi ha dubtes científics al voltant d'aquesta situació. En parlarem amb el professor Laporte, ja el coneixeu, catedràtic emèrit de farmacologia, que en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio ja ens ha expressat alguns deutes. Parlarem també de Ceuta i de quin ús n'està fent l'extrema dreta. És important destacar que hi ha un moviment que es diu Save Europe Act, que és un moviment clarament xenòfob, que ha organitzat diverses manifestacions amb la qüestió de Ceuta darrere fons, i una d'elles és a Barcelona aquest dissabte. Una manifestació a Barcelona aquest dissabte que col·lectius antifeixistes volen intentar contrarrestar. Això és un dels temes del dia. L'altre, un parell de qüestions d'aquesta nit, s'ha publicat i s'ha confirmat que el príncep Enric i Meghan Markle tornaran al Regne Unit. No vol dir que restableixin els seus honors a la Casa Reial, però sí que tornaran al Regne Unit després de 6 anys de viure als Estats Units. I també d'aquesta nit...
1: Resisteix el gol,
2: Toca la pilota, Rafinha molt bé, ara. Cap a Valde, Valde a l'interior de l'àrea, fa l'assistència, Abdelkarim, gol! L'ha marcat Abdelkarim!
0: 2-1 del Barça al Gamper, davant el Hali Egipci, en la presentació davant de l'afició.
3: Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
0: És el que deia Hansi Flick. També vam sentir d'Eco dient que sí, que hi haurà més fitxatges.
4: Però crec que sí que tenim solucions internes, però segurament vamos a hacer algún movimiento.
0: Algun moviment hi haurà, sobretot al voltant de la davantera. Algun moviment hi haurà, deia Deco, per fitxar un nou. Tot i que cada vegada sembla més difícil que sigui Julián Álvarez, que ahir també va ser polèmica en el partit que va disputar l'Atlètic de Madrid.
5: Ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto, gracias.
6: Muy respetuoso por nuestra gente.
0: I així ho va despatxar Simeone. Molt respectuós amb la gent després que una part de l'afició insultés directament el jugador de l'Atlètic de Madrid. El jugador que té tota la pinta que continuarà sent de l'Atlètic de Madrid. En fi, ara mateix són les 8 i 4 minuts. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Avui comença a fluixar, això ja, de la calor.
7: Sí. Abans deies d'aquelles temperatures tan altes, 16 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya van tenir ahir màximes per sobre dels 40 graus, és a dir que déu-n'hi-do la calor que feia ahir, però avui un canvi radical. De fet, avui esperem una caiguda de les temperatures a Ponent, les més altes, potser cap al Segrià, estaran entre els 36, com a molt 37, i bona part del país amb aquest dia gris que comença avui doncs quedaran per sota dels 34-33, és a dir que es notarà aquest canvi al llarg del dia d'avui ja. Un dia avui marcat per l'inestabilitat. Ennuvolades aquest matí que afecten bona part de la façana litoral i que es mantindran doncs, presents al llarg de les properes hores, fins i tot amb ruixats, amb precipitacions, que afectaran especialment la Costa Daurada en conjunt febles, però localment podria haver-hi algun ruixat o alguna tronada moderades en aquest sector. També durant la tarda els ruixats apareixeran o es reforçaran en tot aquest sector de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. N'apareixeran també cap a l'interior de les comarques gironines i especialment en l'àrea del Pirineu. I ja de cara al vespre nit o la matinada de demà, els ruixats també afectaran l'Alt Pirineu i l'Aran, localment amb tempesta que pot ser moderada a forta. Temperatures, ja ho diem, clarament a la baixa. I el temps dels propers dies continuaran aquesta tendència. No és que hagi de ploure tots els dies, però sí que els ruixats, les tronades, seran presents tant divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns de la setmana vinent, i amb aquests núvols i amb aquesta entrada d'aire més fresquet, la temperatura caurà, es normalitza ja de cara al cap de setmana i la setmana vinent fins i tot estarà per sota de les normals per l'època.
0: Déu-n'hi-do, gràcies Tomàs, quin canvi, eh?
7: Quin canvi.
0: Fins ara, cuida't molt.
7: Fins ara.
0: Alerta amb aquestes tempestes, eh? Que deia el Tomàs Molina. De fet, com a mínim, al centre de Barcelona el cel està ben tapadot ja, eh? El cel està ben ennuvolat, per tant, alerta amb aquestes tempestes i haurem de seguir aquestes temperatures que no només baixen, sinó que, com deia el Tomàs Molina, la setmana que ve estaran per sota del que és habitual en un mes d'agost. Hem arribat a les 8 i 6 minuts. Ara continuarem parlant de la calor, de les tempestes, del temps, però abans...

0: Així tancava la sessió Wall Street, una jornada a la borsa que es va veure fortament sacsejada per una notícia del sector de la salut. També tenint en compte que era 19 d'agost, i aquestes coses tenen més ressò en aquestes èpoques, però una notícia que es va escampar molt, molt de pressa i que va ser titular i portada a diversos mitjans de comunicació del món.
1: Two pharmaceutical giants announcing today promising results from an experimental vaccine to treat melanoma. Now, according to Merck and Moderna, a combination
0: Merck i Moderna, dues farmacèutiques, dues de les empreses més importants del sector, Moderna i Merck, van esbombar amb una nota de premsa l'èxit de la primera vacuna personalitzada, primera vacuna personalitzada contra el melanoma. Com dèiem abans, el melanoma és un dels 5 càncers més mortals del món, tant en homes com en dones. Aquesta notícia, aquesta nota de premsa on parlaven de la primera vacuna personalitzada contra el melanoma, va disparar les accions a la borsa dels uns i dels altres, sobretot Moderna. Moderna ha pujat un 177%, sense coma, un 177% a la borsa. De fet, les accions de Moderna s'han convertit en les segones accions amb millor rendiment de l'any de l'índex S&P 500, que és l'índex on hi ha les empreses grans més importants que cotitzen als Estats Units. Tot això a partir d'una nota de premsa, que parlava de resultats prometedors en un assaig clínic. Aquest és el primer punt important a destacar, és un assaig clínic. Però també és important distingir què diuen, què expliquen i què no expliquen. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: A partir d'aquesta nota de premsa, primer, què és el que sabem?
2: Doncs mira, segons la nota, la combinació de la vacuna amb una immunoteràpia va assolir els objectius de supervivència lliure de recaiguda. I això sense que el càncer s'estengui a altres òrgans. Seria el primer cop que hi ha un resultat positiu així. També seria el primer cop que s'aconsegueix amb un tractament oncològic basat en ARN missatger. La mateixa tecnologia que va fer servir Moderna en el seu moment per les vacunes de la Covid.
0: Això és el que sabem, això és el que diuen. A partir d'aquí, què no sabem?
2: Doncs la nota de premsa que han difós les farmacèutiques no inclou dades sobre quan s'ha incrementat la supervivència de les persones que han participat en l'assaig o quan s'ha reduït la possibilitat de recaiguda.
0: De fet, hi ha molt poca informació al voltant de les persones que han participat en aquest assaig i és per això que una bona part dels experts que hem consultat aquí a Catalunya Ràdio diuen que, de ser una bona notícia, en principi ho és, però que falta informació, Roger Santaló.
3: La comunitat científica es mostra esperançada per l'anunci, però recorda que la vacuna encara no s'ha autoritzat i que no s'han vist els resultats de l'assaig. Susana Puig és directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS i Aleix Prat, director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, en declaracions a 3CAT Info.
4: Aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia.
5: Ojalà sigui així, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
3: Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Sobre això que sentíem, que és una nota de premsa més aviat adreçada als inversors que a la comunitat científica, encara anava més enllà el professor Ramon Laporte. Laporte és catedràtic emèrit de farmacologia i ens deia això en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
6: En primer lloc, cal tenir en compte que les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics són, no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. Aquest és un cas típic. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos.
0: El professor Laporte no només deia això, també llançava aquest avís.
6: Les variables que estudien en aquests assaigs clínics inicials amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, la més, la que més, que és la supervivència del pacient, ni tampoc amb la seva qualitat de vida.
0: És el que deia al matí de Catalunya Ràdio el catedràtic emèrit de farmacologia, Ramon Laporte. Avui el sentirem més, a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. D'aquí mitja horeta sentirem més parts d'aquest diagnòstic que feia el professor Laporte. Aquesta notícia al voltant d'aquesta vacuna és una de les moltes que, curiosament, han coincidit a les últimes hores relacionades amb el món de la salut. Si la bona notícia era aquest suposat avenç en la lluita contra el càncer, la mala, sense cap mena de dubte, la pitjor, és l'Ebola.
2: Sí, l'Organització Mundial de la Salut assegura que la malaltia s'estén a una velocitat més ràpida que la seva capacitat per contenir-la. El brot del Congo segueix fora de control. Més de 5.000 persones s'han encomanat ja de la malaltia i 2.400 han mort en una epidèmia que ja és la més mortífera de la història del país.
0: El cas de l'Ebola, que continua estenent-se sense control pel Congo, i com deia el Francesc, l'OMS avisa que això està superant de moment la seva capacitat de contenció. Però dèiem que hi ha altres notícies relacionades amb l'àmbit de la sanitat. Una altra de les assignatures pendents també en el terreny de la salut és el biaix de gènere. I avui tenim una dada molt clara en aquest sentit. Un 20% de les dones, una de cada 5, pateix dolor pelvià crònic. És un dolor invalidant que afecta sobretot dones d'entre 40 i 60 anys, Txell Garriga.
7: De vegades, al darrere d'un dolor pelvià hi ha una endometriosi, un dolor postpart o bé una infecció, però el més habitual és que no tingui cap causa concreta. Per això sovint el tractament també implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia del Vall d'Hebron.
8: No puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal, amb rehabilitació, fisioteràpia...
7: En alguns casos, el diagnòstic triga anys en arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi nom. Per exemple, la Pilar.
9: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
7: Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos, només s'arriba a mitigar el dolor. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Txell. Això que li deia la Pilar a la Txell, que alguns dolors es callen, molt especialment en el cas de les dones. Ara fa uns dies en parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb algú que ho ha estudiat molt, que és la doctora Gemma Parramon, especialista en psiquiatria de la Vall d'Hebron, que ha publicat justament un llibre sobre el biaix de gènere que es diu Serà per les hormones, on explica justament que fins i tot s'han diagnosticat malament símptomes d'infart, perquè els símptomes no són els mateixos, o la manera d'expressar-los, ara la sentirem, no són els mateixos en els homes que en les dones.
10: Sí que poden presentar sintomatologia diferent, però també l'expressen d'una manera molt diferent, i no només els infarts, sinó també moltes altres coses. I a l'expressar-les d'una manera diferent, les metgesses i els metges, doncs no acabem d'identificar aquells símptomes amb el que hem après a la facultat. Si a la facultat ja no ens ensenyen que hi ha aquestes diferències, després no ho sabem detectar.
0: És el que es deia la doctora Perramon aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara un parell de coses més relacionades amb la salut. La primera, els veïns i ajuntaments de la Vall de l'Hort, al Solsonès, denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei, Joaquim Albalate.
11: Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix, o bé només es cobreix aquest servei durant unes hores. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
12: Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei. Sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu, i per no deixar descobert aquest servei.
11: Dilluns hi va haver una concentració al municipi i no es descarten més mobilitzacions. Des de Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altre punt que volíem comentar relacionat amb la salut és el que destacàvem ja ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio, el fet que una de cada dues residències de gent gran de Barcelona no tingui aire condicionat a les habitacions.
2: Ho deia el periòdico i la presidenta de la patronal de les residències Acre, Cinta Pasqual, assegurava al matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses.
13: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
2: Un estudi de la Universitat de Pompeu Fabra destaca que durant els episodis de calor extrema la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa, i apunta també que això és pitjor en alguns barris.
14: I el que sí que veiem és que a nivell individual la renda de la persona no afecta, però sí que a nivell de l'àrea on se situa la residència sí que hi ha un efecte. I les residències que estan, o sigui, quan hi ha la residència localitzada en una àrea amb renda més alta, diguéssim que l'accés de mortalitat és més petitet. Això també passa que les residències més grans, amb més places, amb més volums, també n'hi ha menys mortalitat quan hi ha l'onada de calor. Per tant, entenem que poden ser edificis més nous.
2: Era també una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas de la investigadora Elena Hernández Pizarro, una de les responsables de l'estudi.
0: Hem arribat a un quart de nou.

0: I després tenim Ceuta. Evidentment que podríem dir que aquest cas està enverinant encara més les relacions entre el Partit Popular i el PSOE. A les últimes hores, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que s'ha de deportar tothom, sense excepció, tothom que va entrar a Ceuta en la famosa entrada massiva procedent del Marroc. El govern espanyol, que ahir anunciava el trasllat a la península de 500 nenes, insisteix que una deportació massiva és il·legal, encara més amb nens i adolescents, i recorda que, de fet, per això hi va haver inhabilitacions l'últim cop que va passar el 2021. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
1: Sí, què tal? Bon dia. Passen els dies, la crisi segueix i la batalla política arriba a límits desconeguts fins ara. El Partit Popular està entregat a un discurs duríssim. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i també Alberto Núñez Feijóo fan pinça per anar contra el govern espanyol, neguen cap col·laboració i, com deies, el pla del líder del PP és aquest, de portar tothom ràpid i sense excepcions.
2: Ni mayores ni menores. Han de regresar todos. En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal.
1: Per tant, de portar al marge de la llei que estableix l'obligació d'acollir menors vulnerables com les 500 nenes que el Ministeri vol començar a traslladar cap a la península en els propers dies, el líder del PP hi està en contra, apunta Feijóo, que és una injustícia.
2: ¿Y las niñas que viven en Ceuta? ¿Las niñas que nacieron en Ceuta, viven en Ceuta, son españolas? ¿Quién las protege?
1: Feijóo, que ahir a Ceuta vinculava immigració amb inseguretat i amb malalties, el pla del Ministeri d'Infància és traslladar 500 nenes en centres d'ONGs a la península. La tutela seguiria sent de Ceuta, no passaria a les comunitats de destí i, per tant, no caldria l'aval dels governs del PP. El president de Ceuta, però, deia que no té notícies d'aquest pla del Ministeri i diu que si el Marroc és tan vàlid per organitzar un Mundial de Futbol amb Espanya, també ho és per fer-se càrrec dels seus menors de tornada.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
1: Adéu, bon dia.
0: Avui parlarem d'aquesta qüestió amb l'advocat del Poder Judicial Inés Herreros. Fins ara, els experts consultats per Catalunya Ràdio insisteixen que sí que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que no està permès fer-ho en bloc.
3: No ho permeten ni la normativa europea ni tampoc l'espanyola. Segons Marcos González, professor de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, professor de la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
4: No és possible una decisió col·lectiva. Està prohibit i, sobretot, sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, necessites temps, de recursos.
5: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo.
3: Recordem que la directiva actual sobre aquesta qüestió sí que contempla l'expulsió de menors, però matisa que cal garantir que seran retornats a les seves famílies a un tutor o a un centre d'acollida adequat.
0: Això és el que diu la directiva europea. Tot això ho està utilitzant, ara que parlàvem d'Europa, les diverses formacions i els diversos moviments d'extrema dreta. Estan fent un ús molt descarat del que hem vist a Ceuta. De fet, hi ha un moviment ultra que es coneix o es fa dir Save Europe Act, l'acte de salvament d'Europa, alguna cosa així, que ha convocat manifestacions a diverses ciutats aprofitant el rum-rum que hi ha sobre Ceuta. Una d'elles és Barcelona. En concret, ja ha convocat un acte d'aquest moviment per aquest mateix dissabte.
3: Save Europe Act és un moviment xenòfob en defensa, textualment, de l'Europa blanca, que reclama una llei comunitària de protecció del que anomena pobles nadius. És un text que ha afirmat Santiago Abascal. El moviment ha convocat un acte a la plaça Sant Jaume de Barcelona per aquest dissabte, com deies, i un altre a Madrid per la setmana que ve. A la capital catalana, diversos col·lectius antifeixistes volen organitzar una concentració al mateix lloc i una estona abans que l'acte dels ultres.
0: De fet, el portaveu municipal dels Comuns, Gerardo Pisarello, li ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona que impedeixi aquest acte d'extrema dreta, insistim, convocat per aquest dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Encara alguna cosa més relacionada amb això. Diversos diaris avui destaquen en portada que Junts, d'alguna manera, es treu els guants en la pugna amb Aliança Catalana. Ja fa dies que estem explicant que Junts neguiteja la força d'Aliança Catalana i a les últimes hores és molt cridaner el que ha dit Jordi Turull des de la Universitat Catalana d'Estiu. Ha advertit directament que l'Aliança Catalana allunya l'objectiu de la independència i que, a més, té efectes nocius pel país i pel catalanisme. Anem, doncs, a Prada, Laura Bertran.
6: En una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols.
7: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
6: El secretari general de Junts també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés. Des de Prada, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laura. Són les 8:20. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs som-hi, repassem els bàsics del matí d'aquest dijous amb la Marta Viana i la Sílvia Creus. Bon dia.
12: Bon dia. Bon dia.
0: I una notícia que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio. Primera denúncia pel servei de recollida d'escombraries porta a porta. L'ha presentada als veïns de l'urbanització Masos i Nirvana del Vendrell, que han interposat una denúncia a l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
12: L'associació de veïns denuncia que l'empresa concessionària incompleix el contracte, que els contenidors estan plens i que la situació provoca riscos sanitaris al deixar brossa als carrers durant dies. Tot i reunir-se amb l'Ajuntament diverses vegades, els veïns no han obtingut resposta. La situació s'agreuja ara durant l'estiu en una zona on més del 38% de la població és vacacional.
0: Recordem que el Vendrell té recollida porta a porta en el servei d'escombraria i això afecta els municipis del voltant, com ens explicava aquí al matí de Catalunya Ràdio la Glòria, que té casa a Roda de Barà.
13: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Masos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
0: Avui en parlem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana, l'Ernest Rosselló, que és qui ha presentat aquesta denúncia. I una altra novetat del matí, la Conselleria d'Educació anunciarà més aules d'acollida.
14: Ho avança El Periódico. La vaga convocada pel primer dia del curs, el 8 de setembre, es manté. Segons el diari, just la setmana abans, la Conselleria presentarà unes mesures per, diuen, millorar les condicions laborals dels professors. Aquí hi ha la incorporació de tècnics sanitaris als centres i, com dèiem, un augment de les aules acollida.
0: Tot això, mentre a les 8 i 22 minuts, un dels temes del dia continua sent la calor, clar.
15: Quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se. Però és que amb la calor que fa fora, vull dir, de vegades passejaríem el metro amunt i avall perquè dins està més fresc.
0: Avui la cosa ha de començar baixant, ho deia el Tomàs Molina, però ahir les temperatures van tornar a tocar sostre.
12: Sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. L'any passat van ser 16 dies i el 2024, 9.
0: I això fa que, com ja fa dies que diem, el Mediterrani s'escalfi més que la mitjana de març, Caterina Carmany.
16: La imatge de banyistes entrant a poc a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
17: Lo malament que han tractat la terra.
18: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí.
16: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina. Des de Can Picafort, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per aquesta calor, bona part de Catalunya manté avui en risc cal o molt alt el risc d'incendis. Això mentre Extremadura, el foc forestal que fa dies que crema, ha obligat ja a evacuar 700 persones.
14: I a Madrid l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat. D'altra banda, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que ja hagin tornat a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis.
0: I entre les conseqüències també de les altes temperatures hi ha el que sentíem abans, punts sensibles com les andanes. Les andanes del transport públic, que continua sent una assignatura pendent.
12: Associacions d'usuaris adverteixen que tot això en desincentiva l'ús. Adrià Ramírez, des del vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
19: No és només que estiguem incòmodes, sinó que hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió, i normalment sol ser aquella gent que ja té dificultats de moure. En altres casos, doncs, gent gran, gent que pugui tenir algun tipus de malaltia.
12: Fa anys TMB va fer una prova pilot amb aire condicionat a una estació de metro, la de la Sagrada Família, però apunten que els resultats van ser desfavorables. Segons diuen, cada cop que arribava un metro, empenyia aire calent que substituïa l'aire que refredava l'estació.
0: Ara mateix falten 4 minuts per arribar a 8:45 i una de les notícies més cridaneres d'aquesta nit.
20: Now, in the past few minutes, the Daily Telegraph newspaper has reported that Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, plan to move back to the UK. Joining me now is our senior royal correspondent, Daniela Ralph.
21: In the past few minutes, I've spoken to a spokesperson for Harry and Meghan, who...
0: El príncep Enric i Meghan Markle tornen al Regne Unit. Serà després de 6 anys als Estats Units, tornaran al setembre i ho faran, a més, amb els seus dos fills, clar.
14: Segons The Daily Telegraph, la família es traslladarà a una residència privada no reial als afores de Londres i els fills començaran a anar a una escola britànica al setembre. Aquest retorn inesperat per a molts no vol dir que els canviï l'estatus com a membres de la família reial ni que participin en actes oficials, però, segons el mateix diari, el rei Carles III estaria satisfet amb aquesta tornada.
0: I aquesta tardor, Donald Trump es reunirà amb el líder de Corea del Nord.
12: El president dels Estats Units fa així un nou gest d'acostament a Kim Jong-un després que dies enrere anunciés una reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud i critiqués la poca implicació de Seul en el conflicte amb l'Iran. Trump vol que Kim Jong-un, amb qui diu que manté una bona relació, redueixi el seu potencial atòmic i no ajudi Teheran a aconseguir armes nuclears.
0: I encara alguna cosa més. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab. És aquella nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en els primers dies de la guerra contra Gaza.
14: És la primera vegada que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
22: 2 anys i mig ha tardat l'exèrcit israelià en admetre que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En aquest sentit, considera necessària una investigació criminal, com també en el cas dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. I fins aquí, aquests són els 2 únics casos que s'investigaran. En la resta dels 150 atacs analitzats, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra notícia d'aquesta mateixa matinada. Almenys 4 persones han mort a Kiev i la seva regió en un altre bombardeig rus.
12: També hi ha 20 de ferits en un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna, intercanvien 100 de presoners de guerra. Vladimir Putin treu ferro als efectes sobre l'economia russa que tenen els atacs ucraïnes o, sobretot, en el comerç online i el sector petrolier.
0: Moscou, Cristina Solias.
23: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus ha ordenat al seu govern que financiï la reconstrucció de la 20 de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera els 2.000 milions d'euros. Tot i això, Putin hi treu ferro.
24: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys. Això és obvi.
23: Ara bé, el cert és que els atacs ucraïnesos també han paralitzat l'activitat al port més important d'exportació de petroli al Mar Negre i han fet que 7 de cada 10 gasolineres tinguin escassetat de benzina. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 1 minut i arribarem a 8:45. Matí de Catalunya Ràdio, tenim una notícia d'última hora relacionada amb el que comentàvem abans, la crisi de Ceuta. En Madrid, Paula Brujats, què ha passat?
1: Sí, l'última hora és que el Ministeri de Migracions anuncia que ja estan habilitats els nous espais d'acollida que va anunciar la ministra El Masai dilluns a Ceuta. Al final són 1.800 noves places d'acollida, 300 més de les 1.500 que anunciava dilluns la ministra i que serviran per acollir ja aquesta propera nit els migrants que encara dormen, per exemple, a la platja del Trampolín amb aquests campaments improvisats. El govern espanyol diu que ja té aquests espais operatius, però que treballa per buscar-ne més i per seguir ampliant aquestes places, perquè recordeu, no dona el govern espanyol una xifra oficial de quants migrants queden a Ceuta, però la ministra l'altre dia parlava que aproximadament eren 4.000 persones. Per tant, 1.800 places noves per ja passar aquesta nit els que encara són al carrer i diu el govern que se seguiran ampliant.
0: 1.800 places noves per acollir aquestes persones que estarien activades ja per aquesta nit, deies, Paula? La idea és aquesta.
1: Sí, sí, des de dilluns que es van començar a habilitar els espais, el Ministeri confirma ara mateix doncs, que aquests espais ja estan a punt, que han pogut afegir-hi 300 places més de les que calculaven i, per tant, ja aquesta nit hi podran, nit o dia, les persones que campen al trampolín doncs, podran acollir-se en aquests nous espais. Això sí, caldrà habilitar-ne més perquè diu el govern doncs, que hi ha més gent que segueix al carrer.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
1: Adéu, fins ara.
0: Repassem com tenim la mobilitat aquest matí. De seguida reprenem altres dels titulars de la jornada, però actualitzem la mobilitat. Sílvia Andrés, bon dia.
2: Bon dia. Hi ha retards a les línies R11, R2 Sud i R2 Nord de Rodalies per l'incidència d'un tren a l'estació de Sants de Barcelona. Pel que fa a l'aeroport del Prat, hi ha alguna demora puntual. Per exemple, el vol d'Iberia cap a Màlaga, que havia de sortir a les 9:05, ho farà mitja hora després. També el vol de la companyia KLM cap a Amsterdam de les 9:20 sortirà 20 minuts més tard.
0: Gràcies, Sílvia. Mariluz García, com tenim el trànsit? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs us parlàvem d'una possible incidència a la ronda litoral. Efectivament, hi ha un accident a l'altura de Montjuïc en direcció Llobregat que talla un carril, provoca retencions des de Vila Olímpica fins a Montjuïc en sentit Llobregat i també a l'altura de passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc en sentit Besòs, i la ronda a dalt, com passa tots aquests dies, aturada entre Hort i la Vall d'Hebron a causa d'obres.
4: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Avui ara el centre de Barcelona com a mínim està tapadot, avui.
5: Sí, i pot caure alguna goteta. De fet, en el radar hi veiem allò, taques, és a dir, que en algun punt de la ciutat de Barcelona fins i tot poden estar caient algunes precipitacions, com ho està fent també en algunes zones de les Terres de l'Ebre i també de la Costa Daurada. Avui serà un dia amb més nuvolositat i amb temperatures més baixes. Nuvolositat que acabarà donant precipitacions, les més probables, cap a la Costa Daurada i Costa Central, l'àrea de Barcelona, localment amb alguna tempesta al llarg del matí que podria descarregar amb una mica més de força, i també alguna goteta en punts de l'Aran o les zones altes dels Pallars. A la tarda, aquests ruixats guanyaran terreny i també extensió i intensitat. Tempestes que poden ser fortes durant aquesta tarda a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, fins i tot a l'àrea de Barcelona més aviat, ja a última hora de la tarda, a l'interior de les comarques gironines, amb alguna tempesta forta que pot anar acompanyada de calamar-se, i a última hora ja, o matinada de divendres, també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Amb més núvols, clarament la temperatura quedarà força més baixa que la d'ahir. Avui les temperatures més altes correspondran al Pla de Lleida d'una altra vegada, però ja no passaran dels 36-37. Comparant amb els 40 de dies enrere, hi haurà un descens notable de la temperatura, però la major part de Catalunya estaran per sota dels 34 graus o 33, és a dir, que farà una calor molt moderada. Divendres tornarà a ser un dia marcat per la inestabilitat, potser més sol a les comarques de Ponent i al sud, però en conjunt amb nuvolades, i a la tarda els ruixats guanyaran terreny, tornaran a aparèixer en molts indrets, localment seran fortes demà en el Costa Daurada i Terres de l'Ebre, i el cap de setmana es manté la inestabilitat, és a dir que temps de tempestes i de baixar la temperatura seran normals per l'època de l'any el cap de setmana, i la setmana vinent fins i tot per sota de les habituals per l'època.
7: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:45 de nou, després de la informació més pròxima, la informació de servei, expliquem que continua als Estats Units el judici contra l'empresa de Facebook i Instagram. Un ex-treballador de Meta assenyala directament a Mark Zuckerberg, el conseller delegat, acusant-lo de prioritzar els diners per damunt de la seguretat dels menors d'edat que són usuaris.
14: Ha estat el primer testimoni d'aquest judici. És l'enginyer Arturo Bejar, que va treballar a la companyia durant més de 10 anys. Bejar ha assegurat que Zuckerberg estava implicat en totes les decisions i que el canvi a Facebook Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
0: De la importància d'aquest judici, ahir en parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el psicòleg especialista en infància i adolescència, José Ramón Ubieto.
26: Jo crec que aquest judici és important perquè és també un símptoma de l'època, no? Que estem assistint a una mena de, no, jo li dic en castellà, el borrado, de la infància. És a dir, la idea de que la infància és un obstacle, que contra més aviat passem de pantalla, per utilitzar aquest símil, millor. Facebook mateix era una xarxa social per adults, i de cop es va traduir que els infants la podien utilitzar amb les mateixes lògiques que els adults, no? Es van adonar que la capacitat addictiva, la capacitat de dependència, era molt més gran.
0: encara dels tribunals, en aquest cas els de casa, els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià.
12: Segons els Mossos, el cos no presentava signes evidents de criminalitat, però treballen per identificar-lo i esclarir les causes de la mort. L'alerta la va donar un operari de la zona i el cadàver es va recuperar amb unitats subaquàtiques dels Mossos.
0: I avui també sabem que la pesta porcina ha deixat pèrdues superiors als 300 milions d'euros a Catalunya.
14: 388 milions, segons un informe intern d'Unió de Pagesos que publica el diari El País. Al conjunt d'Espanya, les pèrdues arriben als 1.200 milions, sobretot per la baixada de vendes a mercats exteriors com el xinès. Catalunya és la segona comunitat més afectada després de l'Aragó.
0: Encara més coses. A les comarques de Lleida resulta que no hi ha ni un sol centre on poder ingressar animals de companyia que estigui obert les 24 hores.
12: L'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent.
0: Pere Joan Álvarez.
6: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
8: El de noviembre llevo buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado, ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
6: L'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre ha començat amb la recollida de la varietat coneguda com a bomba. Els productors l'encara amb un cert neguit, sobretot pel preu que els hi pagaran, Jordi Barranca.
9: Ja preveuen que baixaran i que estaran per sota dels costos de producció. Un descens, però, que quedarà esmorteït per les sequeres que pateixen zones productores com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
10: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequerà per tot el món. Que vagi malament al reste del món, mos beneficia.
9: En principi, els preus estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas del llarg. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més, avui ho trobareu a tots els diaris també. Ha mort als 92 anys l'empresari català José Cusí, que és amic personal, era amic personal i company de regates de Joan Carles I.
14: Cusí era empresari, armador d'embarcacions i va participar als Jocs Olímpics de Mèxic el 1968 com a tirador. A Joan Carles de Borbó el va conèixer el 1972, tirador.

0: Ja tenim guanyador al concurs de carrers guarnits.
1: Sí, ha guanyat la plaça Rovira amb un homenatge a Antònia Font.
0: Marruiz.
2: La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batisca Focatiusques d'Antònia Font, que coincideixen també amb els 20 anys que fa que participen al concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella i el tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular, malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte.
3: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
2: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I de les festes de Gràcia a Sant Magí de Tarragona. Perquè ahir va ser dia de castell, Josep Almirall.
4: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de 6. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8. 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. I els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat. Des de Tarragona, Josep Almirall, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlem de l'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí, que ha acabat la tercera edició i, segons els organitzadors, ja està ben consolidat.
5: Per primer cop ha atorgat el Premi a Millor Documental Internacional. Aquest festival amb marca Barcelona s'estén així a les comarques gironines.
0: Núria Paraire.
6: L'inèdit Empordà ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de dues edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, en fa una bona valoració.
7: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona neix des del Festival de Música de Torroella, que crec que és el que ho fa especial i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, pues no és fàcil i per això estem molt contents.
6: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts falten ara mateix per arribar a 3:15. Anem als esports, som-hi.

0: Miquel Muñoz, Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: He fet una paradinha. Presentació amb victòria del Barça.
1: Els blaugranes es van endur la 61a edició del Gampar contra l'Al Ahly egipci per 2-1, davant de gairebé 55.000 aficionats. Abdelkarim i Rafinha, de penal, van avançar els blaugranes a la primera part. A la segona, Zizo va marcar el 2-1 pels egipcis. Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, li van aturar un penal als últims minuts. Abans del partit es va presentar la plantilla, amb Rafinha com a capità provisional.
2: Yo estoy seguro que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, haremos todo el posible para darles muchas alegrías en esta temporada. Y juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear por todos los títulos posibles. Muchas gracias, visca Barça y visca Cataluña siempre.
1: Un dels jugadors més ovacionats va ser Rodri, que va seguir el partit des de la graderia. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick va agrair el suport de l'afició i va dir que l'equip està a punt per lluitar per tots els títols. També va fer declaracions el director esportiu blaugrana. Deco va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans no es tanqui el mercat.

0: Doncs el Barça busca davanter, però Miquel, Julián es confirma que no sembla una opció, eh?
1: No ho sembla. Tant Enrique Cerezo, president de l'Atlètic de Madrid, com Mateu Alemany, el director del futbol professional, van insistir ahir que el davanter no marxarà. L'Atlètic es va estrenar ahir a la Lliga encara sense l'argentí, guanyant per 2-0 al Màlaga. I l'Espanyol ha presentat al central eslové Vania Derkušić, de 26 anys, que arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg.
2: I felt very happy, very surprised, let's say.
3: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol.
1: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, va explicar que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. I un últim apunt sobre futbol. TV3 emetrà com a mínim un dels partits dels tres equips catalans de la Lliga F, 15 partits del Barça femení i un dels duels entre les blaugranes i el Real Madrid.
0: Ara que parlàvem del Madrid masculí, hi van presentar Bernardo Silva pràcticament d'amagat. S'està posant de moda això de que el presentin d'amagat, perquè van presentar Mourinho, que pràcticament sense dir-ho ningú, i ahir van presentar Bernardo Silva.

0: Vinga, parlem de ciclisme, Miquel, perquè aquest dissabte comença la Vuelta amb quatre catalans, eh?
1: Exacte, ho farà amb una contrarrellotge a Mònaco. Amb l'equip Pinarello hi correran els catalans David de la Cruz i Marcel Camprubí, actual campió d'Espanya de ciclisme en ruta. Els altres confirmats són Pau Miquel, del Bahrein, i Marc Brustenga, del Kern Pharma. També en ciclisme, Abel Balderston ha fitxat per l'equip de Tadej Pogačar, l'UAE, fins al 2029. I acabem amb en vol. A les 8 del vespre, el Granollers i el Sant Joan d'Espí s'enfronten a la primera semifinal de la Supercopa de Catalunya. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
2: Sí que és veritat que és semifinal de Supercopa Catalana i al final és per l'entitat de l'equip que som, doncs estem obligats a guanyar i a jugar aquesta final presumiblement contra el Barça, però també és veritat que ens encaixa doncs, en aquesta tercera setmana on la càrrega de minuts i d'entrenament i el volum ja va sent molt, molt potent.
1: Demà serà el torn del Barça i el Sant Vicenç i els dos partits de semifinals femenines Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Tinto de verano, Don Simón.

0: els dijous, paella...
1: Canó.
2: Pastanaga.
0: I doble ració de riure. Amb Clara Segura...
3: Acabo, eh? Estimo.
0: I Bruno Oro.
4: No tallis, l'impú!
0: I després, amb els Oscars.
5: Són superfamosos.
6: Qui? Jo? Jo no. Tu? Correcte.
0: Vinagreta... I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
7: Queda clar. Gràcies.
8: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
9: Després d'una temporada amb matrícula d'honor... Tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça. Torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Divendres a la tarda la presentació i després el partit.
10: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
11: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
10: Va, nois, que se'n fa tard.
11: A la una del migdia.
12: A les 4 de la tarda,
13: a Catalunya Ràdio comença...
14: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
15: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
14: Hola.
16: Oli.
15: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
14: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
12: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
15: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
17: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
20: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, l'advocat i professor Ignacio Rigau, el periodista Joan Guirado, la política historiadora Meritxell Benedí i l'exdiputat i consultor Jordi Cuminal. Jordi, com estàs?
21: Hola, bon dia.
20: No et sentíem des de l'amnistia? Com ha anat l'estiu? Com estàs?
21: Bueno, està anant, la veritat és que...
20: Està anant, perdó. Està anant. És que jo la que veig... És que no sé com... Aquí està tapadíssima. A Barcelona tenim un dia molt tapadot, eh? Avui ens anuncien
21: canvi. Jo soc per a Barcelona i constato que també està tapadot avui.
20: També, eh? Sí. Com has portat la calor, Jordi, aquest estiu? Que ha sigut el tema, o està sent el tema?
21: Doncs mira, tinc un dubte, perquè estic usant els 50 anys... I llavors no sé si són causes de la calor o causes de l'edat. Però les dues coses m'han afectat una micona.
20: Sí. En fi, 10 minuts per arribar a les 9, obrim l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. I volíem començar amb una notícia que ahir va sacsejar tot plegat l'actualitat i les borses, sobretot, que és aquesta nota de premsa que van fer les farmacèutiques Moderna i Merck al voltant que la vacuna contra el melanoma, en la qual estan treballant, ha superat amb èxit els assajos clínics. Les companyies diuen, en aquesta nota de premsa, que aquesta vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. D'entrada, en volem parlar amb el Josep Malveí, que és el cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic. Doctor Malveí, què tal? Molt bon dia.
22: Molt bon dia, com anem?
20: Molt bé. Vostès han tingut alguna participació en aquest assaig, oi?
22: Sí, nosaltres vam participar en l'assaig clínic i fase 3, que jo penso que és una fase avançada dels estudis en medicaments, i encara no disposem dels resultats d'aquest estudi, però sí que hi ha una nota de premsa que ha cridat molt l'atenció, certament.
20: Per què ha cridat l'atenció? Què és el que anem de treure d'aquesta nota de premsa?
22: El que comuniquen les farmacèutiques, i això perquè tothom ens entengui, científicament ens falta confirmar-ho, perquè hem de veure els resultats concrets de l'estudi. El del que em parlen és que l'anàlisi interna que es fa d'aquests resultats demostren que hi ha un increment del temps lliure de malaltia. Què vol dir? Que si el pacient té un risc de tenir metàstasis després de la cirurgia, amb aquest tractament es millorarien els resultats respecte al que tenim ara, que seria la immunoteràpia estàndard.
20: És a dir, d'alguna manera s'evita que el càncer s'escampi. O s'escampi més.
22: Exactament. Sí, el que sabem amb el melanoma i amb altres tumors és que quan el pacient es supera, se li extirpa el tumor, el que no veiem és si han quedat residus o cèl·lules en algun lloc. I això amb les proves d'imatge no es veu. I aquest és el motiu pel qual hi ha recurrències. És a dir, al cap d'un temps doncs el pacient pot tenir metàstasis, que és el que intentem que no passi. Amb el sistema immune, que és molt, molt eficient quan funciona bé, aquestes cèl·lules es poden eliminar. De fet, constantment ens estan eliminant, sense que nosaltres ho sapiguem, un munt de cèl·lules o de microbis que d'altra manera ens provocarien malaltia. Doncs bé, amb aquests tractaments, i això va començar precisament amb aquest tumor, amb el melanoma, doncs sabem que podem activar el sistema immunològic per afavorir que això funcioni millor. Mm. I això és el que aquesta vacuna, en combinació amb el que ja teníem, que és un tractament també d'immunoteràpia, i sense, aparentment, i amb la nostra experiència també és així, incrementar els efectes secundaris, que com tots els medicaments doncs podem veure a vegades amb aquests tractaments, doncs es milloren els resultats que teníem fins ara.
20: Per tant, pot més, a falta d'aquesta informació que, com vostè deia, falta d'alguna manera, eh? Però amb aquests punts que no ens estan clars, vostè ho veu com un avanç, com un pas endavant important?
22: Segur, per molts motius. I amb tota la precaució de dir que no he vist els resultats de com de millora, com és la millora que mencionen, perquè això s'haurà de veure, i el cost del tractament i a quins pacients ha d'afavorir més. Però sí que és un avenç per diversos motius, perquè d'això es traslladarà a altres càncers, indubtablement, i per primera vegada tenim una manera de tractar els pacients que és diferent. La immunoteràpia engloba un munt d'estratègies que activen el sistema immunològic, que afavoreixen que s'eliminin els tumors. Doncs bé, per primera vegada tenim una vacuna feta a mida pel pacient, és una vacuna terapèutica, no és una vacuna preventiva, com en altres casos, amb la mateixa tecnologia basada en la vacuna de la Covid, que es sintetitza per cada malalt, depenent del tumor i dels antígens, és a dir, de com és aquest tumor, perquè el sistema immunològic sigui més eficient per eliminar-lo. I això és la primera vegada que, si es demostren aquests resultats amb el fase 3, el fase 2, que és un estudi previ que sempre acostuma a fer-se, ja va ser positiu. I ens va crear moltes expectatives en aquesta estratègia. Doncs ara el fase 3, que és el que ajudarà a decidir si això passa a ser aprovat com a medicació amb aquesta indicació terapèutica, doncs és el que es menciona que ha sortit positiu.
20: Ho dic això perquè, com vostè sap, ho sap molt millor que jo, amb les farmacèutiques, com amb tantes altres coses, però sempre hi ha una por, aviam si és més propaganda que realitat. Ahir sentíem i alguns experts dient és una nota de premsa feta més per inversors que no pas per la comunitat científica.
22: Sí, estic d'acord. Hi ha algunes dades que sí que suggereixen que possiblement hi hagi un benefici, el que passa que, ho he dit abans, el benefici pot ser molt, molt diferent. I si és un benefici clínic, és a dir, que ajudi els malalts molt limitats, segurament això doncs, tindrà un recorregut en aquest moment, amb aquest producte en concret limitat també. Però sí que és cert que la investigadora principal, que és la professora Georgina Long d'Austràlia, a l'Institut de Melanoma d'Austràlia, que coneixem molt bé i amb qui treballem, doncs sí que segurament té accés a algun d'aquests resultats, no ho sé, i segurament això ho sabrem molt, molt aviat, perquè en els propers congressos, i això serà en unes quantes setmanes, segurament es presentaran aquests resultats i podrem confirmar quines són les dades reals.
20: També és una cosa important que deia, doctor, que pel que sabem, efectes secundaris, poquets, no?
22: Clar, la immunoteràpia, què és el que fa? Facilita que el sistema immune, que tenim tots funcionant, s'activi i eviti que el tumor se li amagui. Els tumors tenen la capacitat d'evadir la resposta immunològica, que és molt efectiva quan realment es produeix. Amb els tractaments d'immunoteràpia que tenim fins al moment, activem aquest sistema immune, i això s'ha demostrat i per això els fem servir, que són efectius, però també poden provocar reaccions preinflamatòries a l'organisme, perquè activem un desfrenem, no?, el sistema immunològic. Yeah. I els efectes secundaris no són menors a vegades, però els controlem i els expliquem als pacients, i el benefici i risc d'aquests efectes són el que condueix a que nosaltres recomanem fer un tractament en un cas o no.
20: Clar, això és interessant, perquè si ho entenc bé, la immunoteràpia és bàsicament, ho diré fatal, però és entrenar el cos perquè reaccioni ell, no? És perquè ell combati la malaltia.
22: Exacte, nosaltres tenim uns frens immunològics, quan un agafa una grip, es posa malalt, fa febre, i això és una resposta immunològica, no? Que ha de ser efectiva, perquè si no, realment ens moriríem d'aquesta infecció. Bé, en el cas del càncer, els tumors són capaços d'amagar-se d'aquesta resposta immunològica, que ha de ser capaç de detectar allò que no hauria d'existir en el nostre organisme, i el càncer és capaç d'evadir aquests sistemes, doncs es mimetitza, crea mecanismes per bloquejar la resposta immunològica. La immunoteràpia el que fa és ajudar el nostre sistema immune a desfrenar aquests mecanismes i combatre aquests mecanismes d'evasió que té el càncer, no? I això és el que es combat des de diferents línies. Mm. En alguns casos, desfrenant el sistema immunològic que queda frenat perquè el tumor és molt, molt capaç de fer-ho, i en altres casos perquè reactivem encara amb més potència els sistemes immunològics específics del tumor. Quan això es fa específicament, és a dir, molt dedicat a tractar aquella cèl·lula tumoral sense que s'ataquin cèl·lules que són del propi organisme, la toxicitat és molt menor. Mm. I aquí és on volem anar en el futur, també, no? Tractaments menys tòxics perquè siguin molt selectius al càncer.
20: Clar, perquè fins ara tractament com la quimioteràpia és un tractament molt bèstia, que et deixa baldat, diguem-ne. Sí.
22: Són tractaments que quan s'han de fer i són eficaços, s'han de fer i és cert, ataquen d'una altra manera completament diferent, l'estratègia terapèutica és totalment diferent, si sí, amb la quimio.
20: En tot cas, doctor, pel que vostè em diu, malgrat aquestes coses que no sabem, tot això a vostè li sona bé.
22: Em sona bé des del punt de vista científic, perquè penseu que fins fa molt poc no disposàvem d'aquest tipus de vacunes sintetitzades d'una manera específica per càncer, i això per primera vegada tecnològicament és viable, és possible. Ens queden moltes respostes, és cert. Per exemple, la complexitat d'aquest procés, vostè s'ha d'imaginar, hem d'extraure el tumor de cada pacient i a partir d'aquí es sintetitza en un laboratori on s'han de derivar aquestes mostres, aquesta vacuna feta a mida. Això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també haig de ser molt sincer amb tothom i dir, escolti, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguin tenir accés als nostres malalts a aquest tipus de tractaments. Però sí que científicament i en el futur els costos es rebaixaran segur de tots aquests processos i la complexitat. Però ens obre una finestra d'esperança en el tractament del càncer.
20: El doctor Josep Malvehí és el cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, ha participat en els assajos d'aquesta notícia que coneixíem ahir. Doctor Malvehí, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
22: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
20: Interessant saber aquest avenç, perquè ahir teníem aquesta nota de premsa, moltes coses que es deien, moltes coses que no, i s'aixecava doncs, una certa esperança, però també un cert escepticisme, Meritxell.
1: Sentint el que diuen, no?, tant els investigadors que han participat en el projecte com els investigadors d'IDIBAPS que teníeu fa una estona, o el doctor Laporte, queda clar que aquest és un avenç del que encara falta perquè ens el trobem a la pell el dia que el necessitem, i que és més una possibilitat de model de tractament replicable a altres tractaments de càncer, que no pas el tractament en si, no? I ja ho dèiem, és a dir, és una nota de premsa, no és un article a Science, i per tant no ha estat doble validat per altres investigadors. Vull dir que el dia que estigui publicat en una revista científica indexada, llavors en parlarem, i el dia que això l'Agència Europea del Medicament l'hagi negociat i estigui en el Sistema Públic de Salut de Catalunya, llavors en podrem parlar encara amb més detall.
2: Ignacio, com ho veus?
4: Doncs jo crec que aquest any estem tenint moltíssimes bones notícies en matèria de mèdica i en matèria d'investigació mèdica, i és de celebrar. És de celebrar també la col·laboració que tenim, o la participació de metges i investigadors catalans en tot això, que no són pocs. I també jo crec que és un bon moment per reivindicar que és un verb molt lleig, però per reivindicar que aquests descobriments, aquestes diguem, avenços en matèria mèdica, es fan gràcies a la col·laboració público-privada. Perquè sí, és veritat que ha estat desenvolupat per dues empreses privades, Moderna, que ja ens sonava una mica, no, a l'imaginari de
20: la pandèmia,
4: post-Covid,
20: sí.
4: I Merck, en aquest cas. Però tot això ha estat gràcies a inversió, el que anomenen public grants, inversió, en aquest cas, pública, que ajuda, en aquest cas, a desencallar la investigació en certs reialmes on potser l'interès privat, motu propri, no hi accedeix. I, en aquest cas, veiem com es pot produir un cicle perfectament virtuós on es desencalla aquesta investigació gràcies a no, la vocació, diguem, investigadora dels metges, l'interès privat i lucratiu, per suposat, de les empreses, cosa que no és necessàriament dolenta, de fet és bona, i finalment això pot acabar accedint al sistema d'investigació i de finançament públic retornant als pacients. Per tant, jo crec que és, amb tot, una molt bona notícia.
20: Jordi.
2: Estic bastant d'acord amb això, la veritat.
20: Ui, t'hauries d'acostar una mica al micro, Jordi, que et sentim molt lluny.
2: Ara millor?
20: Ara millor, molt millor.
2: Vale, perdona.
20: No hi ha,
2: no? No, dic que estic bastant d'acord amb el que es deia, principalment perquè, escolta, això sí que, evidentment, les companyies intenten posar en valor la seva feina en el mercat, no? Però és que una fase 3 és la fase prèvia a l'aprovació definitiva, no? Sí que és veritat que llavors hi ha una fase 4 que regulen o que vigilen si realment s'està complint, però no deixa de ser ja un pas bastant avançat, no? Aquí potser ens per confondre una mica el que deia el doctor, que tot i que es diu vacuna, és un tractament que no és preventiu per tothom,
20: clar,
2: sinó que ja és per gent que ha patit el melanoma i, per tant, ja és un altre nivell de tractament. Però jo, en aquest sentit, qualsevol avanç científic, i més en una malaltia com la que més o menys directament tots, d'alguna manera o altra, l'hem patida de prop, crec que és una molt bona notícia. I, en aquest sentit, quan el mercat fa innovació i descobreix coses noves, que això a nivell de borses, que són capitals privats, es premiï, jo també crec que és un model interessant. És a dir, prefereixo que es premiïn aquests descobriments que d'altres coses que també mouen molts diners i no aporten un benefici tan evident, no?
20: Joan.
5: Sí, és evident que l'avenç és important, però cal veure els resultats finals. És a dir, és veritat que fins ara no es disponia d'una forma en la que podies reconèixer aquestes 34 alteracions de proteïnes específiques i, per tant, aquí ja tenim un pas molt gran, però ho estava dient ara, no és una vacuna, és a dir, per tant, no és preventiva. Encara ens cal un camí bastant llarg, que si es demostra que és positiu pel pacient, doncs s'hauria d'intentar reduir al màxim possible aquest temps, que quan es vol, ho vam veure en pandèmia, també es pot fer, de que això pugui ser comercialitzat i, per tant, pugui sortir al mercat perquè els metges ho tinguin a disposició. I ho deia l'Ignacio, no? La importància aquí de la col·laboració público-privada, però jo em quedaria més amb la part de la público, perquè durant molts anys en aquest país s'ha donat molt poca importància a la ciència, a l'avanç de la medicina. Ho estem veient, per exemple, amb el cas de la investigació del càncer a Espanya, el treball que es fa des del CNIO, el doctor Barbacit, en aquest cas amb el cas del pàncreas. Sembla, i toquem fusta, de que les administracions, tant el govern espanyol com també el govern de la Generalitat, han vist la importància d'aquesta inversió pública en la ciència, i aquest ha de ser el camí, perquè, ho deia ara el Jordi, l'inversió privada, a vegades, quan no veu beneficis, ho deixa pel camí, no? Per sort, en aquesta ocasió s'ha disparat en borsa la cotització de les dues empreses, i per tant això vol dir que en l'àmbit privat algú ha vist que aquest avenç té recorregut i per tant que això pot acabar donant diners, que és pel que treballen els privats, bàsicament, però a vegades aquests avenços formen part d'un avenç posterior, es queden a la meitat, i aquí és on les administracions hi han de posar la part de finançament públic, que per això es paguen impostos.
20: Hi ha una altra qüestió al voltant de tot això, ho dèiem al principi quan comentàvem amb el doctor Malvehí la situació i l'escepticisme que de vegades aixequen algunes farmacèutiques. Al Matí de Catalunya Ràdio també hem volgut saber l'opinió del doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, i hem parlat. Marta Villana, bon dia, què ens ha dit?
3: Bon dia, doncs Laporte alerta que la nota de premsa que van difondre ahir les farmacèutiques d'aquests primers assajos clínics parla de resultats prometedors, però que no inclou, diu, dades de, per exemple, quan s'ha incrementat la supervivència de les persones que han participat en l'assaig o els efectes adversos de la vacuna.
16: En primer lloc, cal tenir en compte que les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics són, no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. Aquest és un cas típic. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. Només diuen que els efectes adversos són els coneguts del producte que s'havien vist en un assaig anterior. Quan vas a mirar la nota de l'assaig anterior, resulta que diu que els efectes adversos són els que s'esperaven. Després, el nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, o no, en aquest assaig no va millorar la mortalitat. Les notes estan fetes perquè els mitjans de comunicació generals les difonguin de manera errònia o poc clara, amb detalls importants que són erronis. Cal saber, també, que les variables que estudien en aquests assaigs clínics inicials amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, la que més, que és la supervivència del pacient, ni tampoc amb la seva qualitat de vida.
3: Laporte també feia aquesta reflexió sobre el negoci de les farmacèutiques.
16: El conflicte d'interès és el càncer de l'oncologia. Enverina el camp de l'oncologia. Ens porta a celebrar nous fàrmacs amb efectes marginals com si fossin innovacions disruptives. Porta els experts a ignorar o minimitzar els defectes i dèficits dels mètodes dels assaigs clínics. Manté els metges en silenci sobre el preu brutal dels medicaments per al càncer i, a més, brutalment injustificat. Influeix en que les guies de pràctica clínica que permeten l'utilització d'aquests medicaments fora de la fitxa tècnica siguin massa nombroses, sense que l'Estat faci res. Funcionen com una eina mercantil que permet a la indústria augmentar els seus beneficis.
3: Recordem que ahir, quan va transcendir la notícia, les accions a la borsa de la farmacèutica Moderna es van disparar i va pujar fins a un 177%.
20: Gràcies, Marta. Fins ara.
3: Fins ara.
20: Hem sentit aquestes explicacions que es deia el professor Laporte, el doctor Laporte, al voltant d'aquestes qüestions. M'ha arribat a les 9 i 10 minuts, a publicitat, i de seguida tornem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la Meritxell Benedí, el Jordi Cominal, el Joan Guirado i l'Ignacio Rigau.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
18: Hola, bon dia. Arriben les ofertes límit a El Corte Inglés, però únicament 4 dies. Per casa teva, escolta tot el que hi ha. 15% de descompte addicional en productes ja rebaixats d'una selecció d'articles de parament de taula, decoració, fundes nòrdiques, jocs de llençols i tovalloles, estovalles, coixins i catifes, mobles de menjador i sala d'estar, dormitoris, sofàs i mampares i accessoris de bany. I també per als detalls que també calen per casa. Abricor, 15% de descompte en productes d'il·luminació exterior. També 15% en una selecció de pintura per paret i sostre. I 15% en una selecció de penjadors de paret i d'armari. I encara n'hi ha més, moltes més. Descobreix-les! Recorda-ho, ofertes límit només del 20 al 23 d'agost. A la botiga, web i app del Corte Inglés. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça de Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Doncs res més per avui. Fins demà.
12: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
20: 9 i 10 minuts. Una altra de les qüestions que volíem comentar avui al Matí de Catalunya Ràdio continua sent la situació de Ceuta, perquè d'alguna manera el que ha evidenciat és que la picabralla política dona una mica la sensació que ha anat pujant de to cada dia respecte a la jornada anterior. El Partit Popular ahir insistia que s'ha de tornar al Marroc absolutament tothom que encara queda a Ceuta, incloent els menors d'edat. S'insisteix que hi ha els instruments legals per fer-ho. Ve avalat això pel que va dir la Comissió Europea, tot i que la directiva europea és una mica més complicada en aquest sentit, ara ho explicarem, però el Partit Popular que diu això i el govern espanyol que diu, escolteu, això no ho puc fer així massivament, no puc fer una deportació com me l'esteu demanant, el 2021 això ho van fer i va costar-li alguna inhabilitació pel càrrec, i el govern espanyol que manté els plans pel trasllat a la península de 500 nenes. Tot i això, el Partit Popular, Feijó, ahir a Ceuta deia això.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
20: Això és el que deia Alberto Núñez Feijóo. A aquesta hora volem saludar al Matí de Catalunya en Ràdio la Inés Herreros, que ella és vocal del Consell General del Poder Judicial. Senyora Herreros, què tal? Bon dia, buenos días.
7: Bon dia, buenos días.
20: ¿Cómo le suena esto que está diciendo el Partido Popular? Dicen que hay que devolver a todo el mundo, que esto hay, la legalidad avala un retorno de las personas que siguen en Ceuta.
7: Bueno, como jurista que especializada en menores, donde he trabajado muchos años porque soy fiscal, debo decir que el marco jurídico con respecto a la infancia migrante, a la infancia en movimiento, es muy claro. La infancia tiene un trato especializado con respecto a las personas adultas y no se rige por las mismas normas. Las normas que se rigen están muy claras, están en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería y establece claramente que el retorno solamente puede ser posible en condiciones muy específicas y que requieren la apertura de expedientes individualizados donde se tiene que realizar un estudio muy pormenorizado de la situación de la niña, del niño o de la persona adolescente.
20: Es decir, que hay que ir caso por caso.
7: Por supuesto que hay que ir caso por caso. No se permiten devoluciones masivas, ni en grupo, ni inmediatas, ni siquiera muy rápido. Se tendría que abrir un expediente, se tendría que contactar con el país de origen, que el país de origen mandase un informe sobre la situación de la familia. Después se requeriría un informe de los servicios sociales de la comunidad autónoma que ha adquirido la tutela de esa niña o de ese niño, y además informe del Ministerio Fiscal, y por supuesto debe ser oído la niña o el niño y después actuar en lo que se considere que es el interés superior del menor. Es que la ley es clarísima, es afortunadamente protectora de los derechos de la infancia, porque nuestro país, nuestra Constitución, los tratados internacionales firmados por España, nuestra tradición es una tradición demócrata, es una tradición de protección de la infancia, donde no pueden ser tratadas como adultos, donde no pueden ser devueltas a países en donde se va a poner en riesgo su vida, su integridad física. Es clarísimo.
20: Claro, si es tan claro, ¿por qué ya no solo el Partido Popular? ¿Por qué entonces la Comisión Europea dice no, podéis hacer una devolución de todo el mundo sin distinguir menores de mayores de edad porque la ley lo permite?
7: No, la ley no lo permite. No sé cuál es la razón por la que han dicho, pero la ley no lo permite. Es verdad que el Pacto Europeo de Migración y Asilo es un pacto que busca, sobre todo, utiliza buenas palabras, utiliza que haya una apariencia de que se respetan los valores tradicionales de la Unión Europea, pero el Pacto de Migración y Asilo es un pacto que fundamentalmente lo que busca es evitar que vengan personas que soliciten el asilo, intentar evitar que se produzcan movimientos migratorios hacia Europa y cuando entran que sean devueltos de la menor manera posible, pero las personas que son menores de edad, además los propios reglamentos del pacto de asilo dicen que tiene que ser respetuosos con tratados internacionales y con los principios fundamentales de la Unión Europea. Es decir, en España no se puede hacer, y de hecho, tanto se sabe que no se puede hacer, que hará, no recuerdo el año, pero quizás hace 2 años, bueno, el otro día lo estaba mirando y lo puse en Twitter, ha habido una resolución judicial de condena por prevaricación a la delegada del gobierno y a algunos funcionarios más que se dedican a decir que lo que hicieron fue hacer lo que está diciendo el Partido Popular ahora, y hay sentencias del Supremo muy claras en las que no se puede hacer de la sala de lo contencioso administrativo. No se puede hacer, si es que es evidente que no se puede hacer. Afortunadamente no se puede hacer.
20: Es que escuchábamos
7: porque
20: también
7: la infancia se la respeta.
20: Escuchábamos ayer un poco al raíz de lo que usted comentaba ahora mismo, algunas voces, incluso desde el gobierno, que decían, tan claro es que hacer esto le ha costado la inhabilitación a algunos cargos, ¿no? Es decir, hacer esto que nos pedís le ha costado la inhabilitación a algún cargo.
7: Exactamente. Yo creo que desde la responsabilidad política no se puede hacer manifestaciones en las que se está en contra de, o sea, quiero decir, que se está en rebeldía con la ley. Vivimos en un Estado de Derecho que tiene que ser cumplido. Y la gente que nos está escuchando tiene que entender una cosa. En este partido, casi de posiciones de ultraderecha contra los derechos de las personas migrantes, no solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar, el respeto de la infancia. La infancia se la respeta. Ha habido un consenso nacional, por supuesto, y diría que internacional, de respeto por los derechos de la infancia. No se les pone en peligro, no se pone en peligro la vida y la integridad física. Pero tenemos que tener presente una cosa. Cuando la comunidad internacional lleva años viendo cómo se está produciendo un genocidio en Gaza, cuando la comunidad internacional no está haciendo nada con el genocidio de Gaza, lo que estamos bajando son los estándares de garantía de la infancia. Si estamos viendo cómo se asesinan a niñas, cómo se asesinan a niños, cómo se asesinan a bebés y estamos en silencio, lo que se está produciendo es una degradación de los derechos de la infancia. Y cuando vienen a decirnos que ahora bajamos el estándar de los derechos de la infancia migrante en nuestro país, hay mucha gente que calla porque cree que así se genera mucha alarma y cree que así está protegiendo lo que se llama ahora prioridad nacional. Pero después de esto lo que viene es una desvalorización, es decir, se va a bajar los estándares de las garantías de nuestros propios derechos. Tenemos que estar muy alerta porque estos son olas de ultraderecha a las que hay que ponerle pie en pared.
20: Estem parlant amb la Inés Herreros, que és vocal del Consell General de Poder Judicial, com deia ella mateixa, és fiscal. Senyora Herreros, usted ara hablaba de las redes sociales en Twitter. Usted el otro día puso un documento en sus redes sociales con 25 preguntas y respuestas de esta situación. Hay un punto interesante, porque, que es la cuestión del país seguro, porque esto es uno de los grandes temas ahora mismo en la legislación europea. ¿Qué países se consideran seguros para poder expulsar a los inmigrantes que vienen de aquel país para poder devolverles ahí? Es importante destacar que, por lo que usted defiende, esto no se aplica a los menores. Da igual que Marruecos sea un país considerado seguro.
7: Sí, en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es que la etiqueta de país seguro es una etiqueta que no supone o no tenemos que entender que ese país es seguro porque respeta los derechos fundamentales y los derechos humanos. Porque claro, de hecho, por ejemplo, en Marruecos hay una legislación en contra del matrimonio homosexual, de las relaciones homosexuales, son castigadas con pena de prisión, del aborto, de los derechos de las mujeres, no hay protección a las, por ejemplo, en el caso de violaciones o agresiones sexuales a las mujeres. Considerar esa etiqueta de país seguro es una etiqueta nueva que genera este pacto de migración y asilo para considerar que personas que llegan a nuestros países en procesos migratorios pueden ser devueltas a estos países. Eso por un lado. Y por otro lado, esa etiqueta de país seguro lo que hace es una tramitación más rápida en el caso de que personas demandantes de asilo provengan de esos países, pero claro, son países como Egipto, Marruecos, Turquía. ¿Podemos hablar de que son países seguros? Lo que ocurre en ese caso, además, es que ni siquiera evita que esas personas no puedan pedir el asilo, sino que tiene una tramitación más rápida, considerando que, bueno, que hay unos estándares mínimos. Pero claro, tengamos cuidado a qué estamos llamando países seguros. Queremos para Europa esa seguridad, esa protección de los derechos humanos. Pero aparte, esa etiqueta de países seguros, que ya digo que no es una protección de los derechos humanos, y lo tenemos que tener muy claro porque las palabras generan pensamiento y nos pueden generar estándares de garantías de derechos y de democracias con límites muy bajos, cuidado con eso. Aún así, no se aplica a la infancia. A la infancia no se aplica esa consideración de país seguro, porque tiene un proceso que está regulado en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Extranjería. De verdad, invito a que la gente vaya a verlo, porque es un artículo, un apartado que es fácil entenderlo, es fácil verlo. Y es una ley orgánica. Es que en España no nos podemos saltar la ley porque vivimos en un Estado de Derecho. Y por eso yo creo que es importante que los juristas, como es mi caso, que además he trabajado mucho tiempo en esta materia, pongamos voz a esto, porque tenemos que explicárselo a la ciudadanía para que la ciudadanía lo entienda, porque es fácil de entender. Es fácil de entender que el Estado de Derecho, que las normas están para respetarse, porque si no, hoy no se respeta las de las personas extranjeras, no se respeta la de la infancia, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida. El Estado de Derecho es una cosa muy seria y las democracias liberales son muy serias y merecen ser respetadas.
20: La Inés Herreros és vocal del Consell General del Poder Judicial, ella és fiscal i com deia ella mateixa, doncs ja fa temps que treballa en aquestes qüestions. Senyora Herreros, moltíssimes gràcies, moltes gràcies, que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies, bon dia.
20: Bon dia. Amb aquesta opinió que ens arribava des d'una vocal del Consell General del Poder Judicial. Jordi, com ho veus?
21: Bueno, doncs la veritat és que crec que és una intervenció bastant clarificadora i que ens ajuda tots plegats a posar una mica de... No, diré seny,
8: però sense ànim d'ofendre ningú, eh? Però sí que és veritat que a vegades alguns titulars o algunes paraules, no?, com immigració massiva, invasió, etc., et poden atabalar una mica, i llavors quan algú hi diu, escolta, segons que encara que ho diguin algunes institucions, que en aquests moments, doncs, són dirigides per determinades forces polítiques amb un biaix concret, doncs no té per què ser del tot amb el que diu la llei, no? Mm. Jo respecte a la immigració tinc un posicionament que no se diu ben bé amb els nens immigrants, no? I per tant, quan parlem d'això, jo crec que és bo que no tinguem el cor endurit a l'hora de defensar determinades coses i prou. Que ens posem més en la pell de quan tots veiem reportatges de quan l'Assemblea General de les Nacions Unides aprova la Declaració dels Drets de l'Infant, no? I que, per tant, també aquella part, no? I a més, hi ha aquella vinculació entre determinats partits de dreta i l'Església Catòlica, doncs que aquella part més cristiana, més humanista, més del que diu la ONU, de defensar els drets dels infants, siguem capaços de valorar, no només amb la pell política, que evidentment aquí hi ha algun cas de fins i tot cinisme, perquè saben que això no es pot fer tal com alguns ho demanen, doncs tots plegats baixem una mica la tensió a l'hora de valorar. Jo tinc dubtes que sempre siguin tot números rodons, perquè, tal com deia la vocal del Consell General del Poder Judicial, és cas per cas. Per tant, tu que d'entrada diguis són 500, dius, home, això potser no és 500, potser serà... És a dir, fer els números rodons sembla que tot això vagi en paquet, no? Però que els nens i nenes immigrants es gestionen per un altre carril, doncs hi és, no? Això se suma, per això, en un moment en què sembla que aquí alguns intentin fer portes obertes i els altres portes 100% tancades. I, per tant, segurament, i el que trobaria faltat tant des del govern com des de l'oposició de l'Estat és una política de migració clara. Perquè, per un cantó, tothom ha fet regularitzacions, ara uns les critiquen però les havien fet anteriorment, tothom diu que les regularitzacions seran les últimes perquè és un efecte crida, això s'està demostrant, tothom ha fet acords amb Rabat, amb el Marroc, i ara quan no estan al govern critiquen determinats acords. Per tant, en aquest sentit, crec que el millor que es podria fer, veient que això és una alarma europea i mundial i que no pararà, és poder definir clarament amb quins mínims la gent a l'Estat espanyol es posa d'acord en una política migratòria que es pugui gestionar i complir. Perquè tot el que es proposa és tant per un cantó com per l'altre, jo crec que és de molt difícil compliment.
9: Ignacio.
4: Bé, jo estic molt d'acord amb el que s'ha comentat fins ara. També agraeixo les clarificacions de la senyora Herreros pel que fa, diguem, a la vessant jurídica, especialment pel que fa també a la pròpia prevaricació, i perquè jo crec que descarrega del boc gros a la política i en concret la discussió pública respecte a la immigració. Jo, sense cap tipus de vergonya, diré que jo soc de dretes, jo he votat el PP, he militat el PP, i fins i tot he estat en llistes pel PP. Vull dir, no som... Tinc com certa immersió lingüística en el PP. I a mi, ara mateix, amb les declaracions de Feijó, el PP el que em fa és no menys que fàstic. Perquè primer, hi ha una part que és la part, diguem, pròpiament migratòria, on des de fa, doncs, ja un parell de setmanes veiem el Partit Popular que podria tenir una política migratòria, dura, que és la que jo crec que s'hauria de defensar. Jo crec que l'entrada a Espanya hauria d'estar més fortificada, és cert, hauria de ser més difícil, però a la mateixa vegada jo crec que hem de ser un país receptor d'immigració, necessitem la immigració. No es pot tractar la immigració de forma, diguem, supèrflua o fins i tot homogeneïtzada, perquè a Espanya tenim no menys de 8 milions d'immigrants. És com si tinguéssim un país dins del nostre país. I jo crec que com a conservadors hem de tenir imaginació i valentia política per enfrontar-nos al gran repte, almenys dels següents 10 anys, que és la immigració. Ja sigui amb, per exemple, una política migratòria flexible, amb una frontera correctament fortificada, amb una política migratòria lligada al treball i amb una política de residència que sigui més fàcil, en comptes d'estar refiant-nos de regularitzacions que després estan mal executades i la llei és dolenta. Però jo crec que hauríem de tenir una política migratòria clara. Per altra banda, el que em sembla pobre, com a mínim pobre, és comprar directament el discurs de la invasió. Perquè podem criticar el Marroc, i hem de criticar el Marroc. No és un soci fiable, ni és responsable amb la seva pròpia població i amb els propis marroquins. El que no podem fer és, com dic, cavalcar sobre el discurs pobre, ridícul, i diria fins a moltes vegades despietat de Vox o dels populistes o dels nacionalpopulismes, que diuen que això és una invasió i que aquests 72.000 persones, amb els 100 morts o 150 morts que hem tingut pel mig, entre els quals 2.000 menors, són simplement peons per fastidiar a Espanya. Quan aquí el que estem parlant no deixa de ser vides. Perquè, al fons, si som de dretes, sí, els que som de dretes tenim un... crec jo, ho hauríem de tenir un substret de respecte per la dignitat humana. Si l'individu és el que ens importa a la dreta, per què aquí ens oblidem tan ràpidament d'un concepte tan fonamental com és la dignitat? I en concret la dignitat dels menors. Que sabem ara, també, menors que han estat subjectes ja no només al patiment de travessar la frontera, sinó també a altres actes innombrables. Així que jo espero d'una dreta que sigui, primer, en primer lloc, coherent, i en segon lloc, cristiana. Doncs cristiana i digna.
20: Meritxell.
1: Jo no havia vist l'Ignacio tan enfadat com avui.
20: Saps que estava pensant el mateix? Dic, crec que no l'havia vist tan enrabiat, l'Ignacio.
4: Sí, és que, sí. És que no sé.
20: Et supera.
4: Em supera. Podríem fer-ho molt millor.
1: Jo, sense que serveixi de precedent, estic d'acord amb la indignació de l'Ignacio i amb el fet de que és increïble que un partit que es caracteritza per utilitzar la moral, no?, i per refregar la moral i el dret a la vida i a la dignitat de les persones, trobi que hi ha persones que no mereixen ni dignitat ni garantia de drets. Que això, a mi, és al·lucinant. I Feijóo, o la Unió Europea, o von der Leyen, quan diuen, parlen d'això, no?, de que es poden expulsar menors així a paquets, diríem, deshumanitzant-los, traient-los qualsevol dret, el que fan no és adreçar-se a nosaltres, no?, que pensem això, sinó que s'adrecen als votants o exvotants del PP, els votants del PP o a la gent que votava el PP i que va deixar de votar PP per votar Vox, perquè no els tornin a votar, no? No tornin a votar a Vox i votin al PP. I això és un risc, perquè li fa el joc a l'extrema dreta i perquè, com bé ha dit la senyora Herreros, que jo crec que val la pena que diguem aquí en la ràdio pública que ha fet una argumentació absolutament sòlida jurídicament i èticament, que no es poden vulnerar els drets dels menors, i que la vulneració dels drets dels menors o de qualsevol, un dia és la dels altres i el dia següent és la teva. Mm. I això ho sabem molt bé les dones i les dones feministes, perquè cada vegada que algú proposa retallar algun dret de les dones, que recordem són drets humans, sortim perdent totes. I les nenes i les dones que hi ha a Ceuta, que a més es proposa que vagin a la península, continuïn sent tutelades per Ceuta, i no siguin tutelades per les comunitats autònomes o no siguin ateses per les comunitats autònomes, és a dir, és una proposta absolutament impossible de complir. Mm. És a dir, si es porta algú a la península i algú resideix en una comunitat autònoma, aquesta comunitat autònoma s'encarregarà de ser la responsable de la xarxa de serveis d'atenció a les violències masclistes, d'atenció de recuperació, de la promoció de drets, de l'escolarització. És a dir, és ridícul el que planteja el PP i és ridícul el que planteja el PSOE quan diu això, que pot portar menors a la península i que les comunitats autònomes no se n'adonin. És a dir, això és impossible i a més és que no es pot fer. I recordo, una vegada més, perquè crec que val la pena que tothom que ens escolti ho tingui clar. Quan algú vol retallar drets, algú que no som nosaltres, i ens pensem que estem salvades, no estem salvades. No ho estem. Retallar drets és immoral, no és ètic, i a més és un pas cap al feixisme. Jo crec que no ho hauríem de permetre.
20: Joan.
9: Sí, m'agradaria que la senyora Herreros comparegués al Congrés dels Diputats i que quan acabés la seva intervenció passés com el dia que el Sant Pare va parar al Congrés, que s'aixequessin tots els diputats, bueno, hi ha una part que sé que no ho farien, i l'aplaudissin i que agafessin una mica del que ha dit i ho apliquessin. Jo estic, no sé si igual o més o menys cabrejat que l'Ignacio, però pel camí. Bàsicament perquè és un tema que em conec molt bé, perquè porto ja, és la meva cinquena crisi la que he estat a Ceuta, perquè he vist sobre el terreny el que he vist, perquè he estat a les de Canàries, perquè he parlat amb pràcticament tots els directors generals d'infància que van ser a la sectorial d'infància, i em cabreja, per una part,
5: que el govern espanyol no hagués estat capaç d'aturar això, que no hagi estat capaç de condemnar l'actitud de Marroc quan s'havia de condemnar amb pèls i senyals, sense cap tipus de por, com ha fet, per exemple, el líder d'Izquierda Unida o com han fet altres líders de l'esquerra d'aquest país, i em cabreja, com ara estava dient la Meritxell, aquesta forma amb la que ara intenten buscar una solució de hi ha normalitat, però a la vegada hem de treure 500 nenes que l'article 5 de la contingència migratòria no et permet fer-ho en la forma en la que s'està plantejant. És a dir, l'article 5 no et permet discernir entre nens i nenes. És a dir, les nenes són més vulnerables, són dones, són menors, i per tant tenen un risc major que els nanos, entre altres també, perquè les agressions que s'estan denunciant són d'altres nanos també que han creuat la frontera, per tant aquí entraríem en un terreny molt més complicat, però s'ha de buscar un mecanisme diferent perquè això pugui ser possible. Possiblement, i aquí discrepo Meritxell amb el que has dit, sí que hi ha una via que és possible fer el que el govern espanyol està plantejant, que és la via d'un reial decret extraordinari, que jo crec que és per on aniran, pel que em diuen, que ja es va fer a Canàries, i que és que aquestes nenes passin pel sistema de la protecció internacional, per tant, que sigui l'Estat qui assumeixi la manutenció d'aquestes nenes, que sigui Ceuta qui porti la seva tutela. De fet, ahir això m'ho explicava la directora general d'Infància de Canàries, la Sandra, que a ella sempre li faig la broma, dic, per Nadal et surt car perquè tu tens més fills que ningú, no? Perquè té més de 1.000 nanos en tutela i part d'aquests nanos estan a altres comunitats autònomes. Per tant, Ceuta mantindria la tutela, però se n'anirien a recursos que tenen ONGs o que tenen entitats que treballen amb el govern espanyol, amb tot el que això suposa també, perquè No vull criminalitzar cap ONG, però hi ha ONGs que treballen molt bé i que fan molt bona feina i que se les ha d'aplaudir, i n'hi ha d'altres que van pels diners. I ho hem vist a Canàries, com amb informacions que hem destapat, per exemple, a ABC, jo mateix, s'han produït dispositius policials amb detencions, s'han tancat centres de menors i acabarà malament allò, perquè se'ls donava tabac, perquè se'ls picava, perquè s'encomanava als tutors que hi havia, als monitors, a utilitzar la força contra els nens. Per tant, a mi, que siguin les ONGs qui assumeixin la tutela, qui assumeixin la gestió del seu dia a dia, no em sembla l'opció més acertada, havent-hi serveis socials. I crec que les comunitats autònomes haurien de fer quelcom més en els seus pressupostos anuals per entendre que això no és un problema puntual, sinó que és un problema estructural i que, per tant, s'han d'anar creant més places. I estic molt cabrejat amb el Partit Popular pel que estan fent, pel que estan dient, i estic molt i molt cabrejat amb Europa, perquè no sabeu la batalla que vaig tenir ahir amb companys de feina per dir, escolta'm, és que el que està dient Europa no té cap sentit. Yeah. És que Europa pot dir missa. És que Europa, evidentment, que et surt algú d'Europa. Recordeu en l'època del procés que també sortia gent d'Europa a dir, sí, això es pot fer, però realment no es podia fer. És a dir, Europa pot dir que la seva llei, que a nivell europeu no hi ha problemes per a aquests retorns, però és que la llei espanyola prevaleix per a sobre de l'europea en aquest sentit, i la llei espanyola és molt garantista, i la llei espanyola va en línia amb la Convenció dels Nens dels Drets Humans. Per tant, no enganyem el personal. Una cosa són els majors, l'altra són els menors. Els menors, sí o sí, ha de ser cosa de l'Estat i de les comunitats autònomes, i els majors ja en parlarem, però dels majors tampoc no. Es podem fotre tots en el mateix sac. Hi ha gent que no té dret a protecció internacional, hi ha gent que sí, que escapa de guerres, que escapa de persecucions. És a dir, no intenta fer un discurs tan simplista, perquè si no, l'únic que fem amb això és donar ales a l'extrema dreta i fer que a Ceuta les coses es tensionin encara més.
20: 2:05:10. A veure, relacionat amb això, falta menys un any per les eleccions municipals, i a les últimes hores hem sentit el secretari general de Junts, Jordi Turull, segurament amb uns arguments més durs del que havíem sentit fins ara contra Aliança Catalana. Turull advertia que aquest partit, el partit de Silvio Riols, allunya la independència, i de fet va dir Turull que Aliança té efectes nocius pel país, Francesc Soler.
10: Sí, Freddy, des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Turull, alertat de les conseqüències, diu que pot tenir el creixement del partit de Silvio Riols, que auguren les enquestes.
11: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
10: El número 2 de Junts també ha posat el mateix sac, Vox i Aliança Catalana.
11: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
20: Gràcies, Francesc. Fins ara.
10: Fins ara.
20: Jordi, tu que coneixes molt bé, evidentment, l'univers de Junts, s'han tret els guants ja en el combat contra Aliança? Ara sí que ja és a sac, parlant en plata?
13: No sé si serà a sac, però en tot cas sembla que sí, que normalment la Universitat Catalana d'Estiu és un lloc on sobretot el sector catalanista més independentista comença a ensenyar quin és el perfil que vol mostrar en el nou curs polític, i per tant sembla obvi que això és així. De fet, ho celebro en el sentit de... I era hora que Junts comencés a donar directrius, a donar missatges clars a la gent a qui vol mantenir com a electors, no? I, per tant, és evident que detecta una determinada fuga, però, per fi, tal com jo ho veig, més que dir aquests molt malament, que també ho diu, jo crec que comencen a aplicar la seva visió sobre determinats problemes que afecten a la gent, i pel que sigui, pels motius que siguin, durant uns anys era políticament correcte no abordar-los si no era d'una òptica molt relaxada a nivell polític o ideològic. No? Llavors jo crec que en aquest sentit tenen una gran oportunitat, perquè és a dir, per combatre l'Aliança no cal fer el discurs d'Aliança, però també és obvi que per combatre l'Aliança no cal fer el discurs de la CUP. I en aquest sentit de centralitat, crec que Junts té un gran espai per parlar de les coses que potser sí que feia falta que se'n parlessin a Catalunya des d'una òptica diferent, però sense imitar determinats posicionaments. I, per tant, si és així, i més que d'acusar-se i prou va de fer propostes i de fer combat ideològic, crec que és una bona notícia pel conjunt de la política catalana.
1: Jo també penso que és una bona notícia pel conjunt de la política catalana que tinguem per fi un partit de dretes independentista que deixi de mirar-se el melic i barallar-se entre ells i comencin a fer propostes. Ara estaria bé que Junts, a més de demanar les competències de gestió a la immigració, que jo com a independentista les vull totes, les competències, les còmodes i les incòmodes, facin propostes pel que fa a la gestió i a l'acollida i a la interacció amb la població migrada i a la construcció nacional. És un error per part de l'independentisme.

0: vista com és Junts, es posés les piles, decidís deixar de tenir el terreny menjat per Aliança Catalana i espavilés, perquè jo, com a independentista d'esquerres, això fa patir, perquè com que jo sé que no tothom és independentista d'esquerres, crec que la gent que és independentista de dretes necessita una opció política. Mm. I aquesta opció política està bé que sigui independentista i, a més, sigui antifeixista, si així s'ho proposen, que aquesta seria també el desig.
1: Ara, quan sentia aquestes declaracions del Jordi Turull, tenia un cert punt en comú amb el que deies tu abans, Ignacio, reivindicant un conservadorisme cristià i, per tant, no extremista com altres formacions, no?
2: Sí, o d'inspiració cristiana, això. Crec que deia ell.
1: Sí, exacte.
2: No? Sí, jo crec que Junts ha estat jugant amb certs ha jugat molt a la tàctica i poc a l'estratègia, en el sentit que veiem que Catalunya no tenia discurs, jo crec que encara no té discurs, l'Estat potser ja estan, però no tenia discurs. Al Congrés dels Diputats han jugat a la tàctica perquè amb aquells 7 diputats han estat claus per sotmetre el govern espanyol a tot un govern espanyol i anar obtenint petites victòries o grans victòries, com podria argumentar-se que ha estat l'amnistia o l'indult. Ara bé, respecte a l'amenaça local, com pot ser Aliança, encara de Junts no hem vist una... Jo no, ni tan sols diria una proposta alternativa, sinó raons per poder identificar Junts com una alternativa a Aliança Catalana. Aliança Catalana, al fons, es presenta amb dues idees, que són els veritables purs independentistes perquè no han estat tacats pel procés. Segon, tenen una posició molt clara respecte a la immigració, molt vinculada, en aquest cas, a una nació catalana de concepció molt pròpia, no? I fins i tot de concepció lingüística, o exclusivament lingüística. A partir d'aquí, Junts ha de, crec jo, oferir millors arguments que no podem votar a l'extrema dreta perquè això farà que fugin i es foragiti altres votants independentistes potencials. Jo crec que el que ha de fer és l'enfrontament directe, de la mateixa manera que li dèiem, o hem vist, per exemple, en el PP català, enfrontar-se directament amb Vox. Mm. Jo crec que Alejandro Fernández ha estat dels pocs que, veritablement, ha parlat cara a cara, de tu a tu, amb Vox, i li ha dit, això que proposes no es pot fer, no és real, o directament no és correcte, no és bo. I això és el que hauríem d'esperar de Junts enfront Aliança Catalana.
1: Hem d'anar a publicitat, però abans, Joan.
3: Sí, bé, Junts respecte a Aliança té el pòsit de tants anys de governs municipalistes de Convergència, i això crec que és una carta de presentació important. Jo em nego tampoc a catalogar el 100% el votant d'Aliança com a feixista. A casa hi ha gent que ha votat tota la vida Esquerra i gent que ha votat tota la vida Convergència o Junts i que votaran aquest cop Aliança Catalana. I tinc amics a Olot que no han votat mai opcions de dretes i que aquest cop votaran Aliança Catalana. I crec que ho fan perquè hi ha ciutats on, sense criminalitzar l'immigració, la situació és complicada en certs barris o en certs o en el nucli antic. I, per tant, això està fent que, amb un discurs potser una mica populista, però també amb part de raons que són escoltades i que són inclús necessitades per part de la població, doncs el partit de Silvio Riols aconsegueixi connectar amb aquesta ciutadania. Què s'hauria de fer per evitar que es creguessin que aquesta és la solució? No ho sé, no tinc jo la vareta màgica. També és cert que Junts a Madrid funciona d'una forma i a Catalunya funciona d'una altra, i que a Madrid el lideratge de Míriam Nogueras és molt més fort que el que té a Catalunya a nivell general. No obstant, parlaves ara, Meritxell, de lo de les competències d'immigració, i he rigut jo solet aquí a l'estudi de Madrid, perquè m'ha fet gràcia de tant que es va parlar del tema i això no ha avançat en res, ni avançarà en res. Per sort o per desgràcia, però no avançarà en res. I aquí Junts hauria de fer una reflexió en com s'ha deixat sotmetre pel govern espanyol i com ha regalat els vots al govern espanyol amb certes coses que sabien que no es farien realitat.
1: Ara mateix falten 2 minuts per arribar a 9:45, una mica més de publicitat i tornem a l'Àgora de seguida.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que

0: Sky.
1: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
0: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: Oh, capità, el meu capità.
4: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
5: Ja no sé què em passa.
4: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
6: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
4: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
7: Això sona brillant.
4: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. I aquesta setmana, la forma de l'aigua.
8: Vaig treure aquella cosa fastigosa del lloc d'un riu de l'Amèrica del Sud i la vaig dur fins aquí.
9: S'apagaren tantes veus.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és...
12: Quan el cel es torna negre.
11: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
12: Els veïns desemparats.
11: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Raül, em vull separar.
14: Però què dius?
13: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per tu i una per mi. Separadetes. Això sí, amb Beethoven seu amb mi.
15: Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: Som 3CAT. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
18: A 1861, un ric propietari...
19: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
16: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
19: Una hora d'història que us captivarà.
15: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
16: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
20: Un món on tothom està de vacances.
21: En creure un món.
20: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
16: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
15: L'altre barri, amb Blai Mercè.
16: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
22: Seguim a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Ignacio Rigau, el Joan Guirado, la Meritxell Benedí i el Jordi Cominal. Ara fa uns dies parlàvem, i em van parlar molt aquí al matí de Catalunya Ràdio, del conflicte que hi ha en alguns municipis de Catalunya per la recollida d'escombraries, allò de la porta a porta, allò del turisme de brossa. Tot va començar quan se'ns va queixar una oient del matí de Catalunya Ràdio que estiueja a Roda de Barà i Roda de Barà no té porta a porta, el Vendrell sí, i es troba que molts veïns del Vendrell van a deixar l'escombraria als contenidors de Roda de Barà, alguns d'ells literalment davant de casa seva, perquè doncs són, per exemple, gent que hi va el cap de setmana i el dia de la recollida porta a porta, doncs el Vendrell no poden. Un d'aquests municipis, insistim, és el Vendrell, al voltant d'aquesta situació, i una associació de veïns de la localitat, ho explicàvem a primera hora, ara ha presentat la primera queixa al voltant d'aquesta qüestió. Ara mateix podem parlar amb l'Ernest Rosselló Alcaraz, que és el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana, que són dues de les urbanitzacions del Vendrell. Ernest, com estem? Molt bon dia.
23: Hola, bon dia.
22: Què heu denunciat vosaltres exactament? O quina queixa heu presentat vosaltres exactament, Ernest?
23: Bueno, nosaltres hem presentat quatre diferents queixes. La primera és a l'Ajuntament, basant-se en la llei 29.1, que ens obliga, si volem anar després a juzgats contra l'Ajuntament, a donar-los 30 dies perquè facin una rectificació. La segona, en aquest cas, és una reclamació formal també a l'Ajuntament per la insalubritat i el risc ambiental. La tercera és una denúncia col·lectiva davant l'Agència de Salut Pública de Catalunya i la quarta, una queixa formal davant del síndic de Greuges.
1: I tot això per què? El problema, quin és el problema que denuncieu?
23: Bueno, jo crec que parlar del problema que denunciem, primer hem de parlar de que, quin és l'entorn del nostre barri de Massos i Nirvana. Jo diria que és molt important perquè el porta a porta no és un sistema dolent, sinó que moltes vegades no està adaptat a l'entorn en què s'aplica. Llavors, Massos i Nirvana és un barri limítrof amb el bosc a les tres quartes parts del seu perímetre i té 22 quilòmetres de carrers. El 38% d'aquests habitatges són de segona residència i un 10% són comunitats de propietaris tancades o apartaments on no és possible aplicar el porta a porta. A més, tenim una zona comercial paral·lela a la Nacional 340, que és una quarta part de les altres tres quartes parts que eren bosc, amb un Action, un Lidl, una gasolinera, Burger King, wine stores, restaurants, cafeteries, etc. I tot això, a més, té una característica molt important, i és que està a 7,8 quilòmetres de l'Ajuntament del Vendrell anant per la Nacional 340. O sigui, jo vinc al centre i des d'allà on vinc per anar-hi a l'Ajuntament necessito anar amb cotxe per la Nacional 340, 7,8 quilòmetres. Això vol dir que moltes vegades, doncs, inclús persones que nosaltres hem parlat responsables d'implementar aquest sistema, ens han reconegut que mai havien trepitjat el barri. Llavors, la decisió d'iniciar aquesta reclamació per via jurídica es fonamenta no en el sistema en si, sinó en la total falta d'actuació i fiscalització de l'Ajuntament davant dels incompliments continus, greus i reiterats de les obligacions contractuals per part de l'empresa adjudicatària, que és Fomenta de Construccions i Contrates. Des de luego, no hem pogut fer una altra cosa perquè hem agotat absolutament totes les vies amb l'Ajuntament.
1: És a dir,
23: no sé si he contestat
1: sí,
23: a la
1: sí,
23: teva,
1: sí, tant i tant i tant. No, el que li anava a demanar és, per tant, no és tant el fet del sistema porta a porta, sinó que l'empresa que l'ha d'aplicar no l'aplica bé.
23: No solament això, sinó que al barri nosaltres vam presentar inclusiu, bueno, després potser en parlarem, un informe que van desenvolupar ja l'any passat respecte a quin era el sistema ideal d'implementar amb aquestes característiques al nostre barri. Barri, jo diria que és una urbanització, perquè estem totalment independents enmig del món, tres quartes parts bosc i una quarta part la Nacional 340, o sigui que estem apartats del resto de lo que és el casc urbà i tot això del Vendrell. Som una urbanització independenta, com aquell que diu.
1: Ja, és a dir, que no estan una mica deixats, abandonats, vaja.
23: Exacte, estem bastant abandonats.
1: I això també forma part de les queixes que fan, que es presenten.
23: Indudablement. Hem de pensar que abans d'arribar a aquest punt, van tindre les reunions nosaltres amb l'Ajuntament van començar a l'octubre del 2025. I després de diverses reunions amb la funcionària i la regidora responsables del Departament de Medi Ambient, no vam aconseguir cap explicació sobre el sistema de recollida al nostre barri fins al 4 de març, que van acceptar una reunió, i això era un mes abans de la implementació, o sigui, la implementació es volia fer el 7 d'abril, es va fer el 7 d'abril, ple a Setmana Santa. Tota la junta directiva de l'Associació de Veïns, al complet, vam tenir una reunió amb l'Ajuntament amb l'objectiu de conèixer el sistema de recollida selectiva de residus domèstics que l'Ajuntament pretenia instaurar. Nosaltres encara no coneixíem què seria porta a porta exclusivament.
1: Clar.
23: I al mateix temps presentar el nostre estudi de viabilitat de recollida de residus al nostre barri. Bueno, doncs, part de l'Ajuntament, nosaltres vam assistir al ple, la Junta, les tres persones que formem la Junta, va assistir una tècnica responsable del medi ambient de l'Ajuntament, una tècnica, no, la tècnica, perquè només n'hi ha una representant de l'empresa ambiental contractada per l'Ajuntament per ajudar a la posta en marxa, un representant del Consell Comarcal del Baix Penedès i un representant de Foment de Construccions i Contrates, que és l'empresa concessionària del servei. Llavors, les nostres conclusions després d'aquesta reunió, i aquestes conclusions les van publicar els nostres associats, inclús els veïns, i tot això van ser, primer, l'Ajuntament actua en política de fets consumats. Segona, els contractes de recollida de residus per al 2026 estan signats des de gener del 2025 per 10 anys i no és possible canviar-los. No atenen a les raons i problemes exposats per la Junta de l'Associació de Veïns al Porta a Porta. El que està clar és que nosaltres coneixem molt bé el nostre barri i aquests senyors l'únic que coneixen del nostre barri és un planell.
1: Ernest...
23: Pretenen real... Digues.
1: No, digui, cabi.
23: No, més que res, és que queden dos punts que crec que són importants també, que Vinga. Pretenen realment fer una prova. Pretenien fer una prova i tapar els forats que es presentessin. I llavors ens van dir textualment que no pensaven canviar ni una coma del sistema que teníem previst. Això sí, no obstant, es comprometerien a analitzar i solucionar tots els problemes que es plantegessin. Una reunió posterior... una vegada implementat amb la funcionària només de Medi Ambient, es van presentar els problemes que teníem, ens van prometre una sèrie de solucions i no s'han complert cap d'elles.
1: Doncs Ernest, ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, de debò, que vagi molt bé, una abraçada.
23: Molt bé, vinga, una abraçada.
1: L'Ernest Rosselló, president de l'Associació de Veïns de Masos i Nirvana, dues de les urbanitzacions del Vendrell amb aquesta situació. Ja n'hem parlat algun cop, Joan, que aquest serà un dels temes de les eleccions municipals, el tema de la recollida de la brossa.
0: Sí, vam parlar-ne no fa gaires setmanes aquí, que vam posar l'exemple dels que van per sota, dels que van amb targeta com a Sant Joan les Fonts, i veig que cada municipi té la seva pròpia casuística i els seus propis problemes, i la solució és molt difícil perquè les administracions... Sí, crec que ho vam comentar l'últim dia que vam parlar-ne, de que potser seria el moment de començar a mancomunar serveis de la recollida de la brossa més enllà del propi municipi, intentar... Ja es fan alguns llocs, sobretot de cares a l'abocador final, però intentar mancomunar amb municipis que són petitets i que estan molt, molt juntets per d'una forma també abaratar el cost al ciutadà final, perquè el preu que es paga en impostos de la recollida de brossa és bastant alt.
1: Clar.
0: I llavors, perquè es faci de la millor forma possible i que el ciutadà acabi tinguin una bona experiència, perquè és que, si no, ens trobem en que dia rere dia hi ha queixes, hi ha vagues, hi ha un malestar important amb una qüestió que, a més, ja no és que la vorera estigui millor o pitjor asfaltada, ja no és que una façana sigui de color blanc o sigui de color blau, sinó que la brossa també suposa una qüestió de condicions higiene bàsiques de qualsevol municipi i la proliferació de plagues d'insectes i animals que venen a raó de si no s'està garantint el servei tal com hauria de ser.
1: Sí, aquest és un tema que vam començar a parlar-ne i és un dels serials de l'estiu, perquè hi ha molta gent que ens truca, hi ha molta gent enrabiada amb això.
9: Jo recordo una vegada més que aquest és un problema del model de producció, del model de consum que fa que utilitzem, no? Que llancem molt de menjar i que utilitzem envasos d'un sol ús infinitament, i que tinguem uns residus del tèxtil, per exemple, o d'envasos que fa por i que no els podem absorbir. Això, un. I l'altre, recordem que també la recollida selectiva al porta a porta s'ha demostrat que és el mètode que separa millor, no? Que té un millor percentatge d'èxit a l'hora de separar residus i que, per tant, és un model que s'ha de poder implantar a tot arreu. Ara bé, s'ha d'implantar amb planificació, adaptat al territori, i s'ha de donar temps per poder-lo gestionar. I sobretot s'han de posar mitjans per sancionar a qui incompleix la norma, no?
1: Sí.
9: Perquè, clar, no n'hem parlat, però potser valdria la pena que ens ho plantegéssim. I l'altra cosa és l'últim, o l'última cosa que voldria dir, és que nosaltres esperem de les administracions públiques que ens resolguin els problemes, que ens escoltin i que no ens facin la vida més complicada. I clar, si implantant això encara ens fa la vida més complicada, el que és normal és que la gent estigui molt decebuda del seu ajuntament, en aquest cas.
1: Hem d'anar acabant perquè ens acostem a les 10, però Jordi, com ho veus?
2: Mira, doncs, per fer-ho allò esquemàtic,
1: sí.
2: És a dir, si a Catalunya estem parlant que hem passat de 6 a 8 milions i la Generalitat no s'ho acaba, aquesta gent s'ha repartit per pobles. Si la Generalitat no s'ho acaba, imagina't els ajuntaments, no? Per tant, estem amb un dimensionament dels serveis que costarà molt d'equilibrar, i això és així. Mm. Això porta sovint a fer les grans contractacions per anys, i per tant tu contractes un lineal d'escombraries per 10 anys i a l'any 4 te n'adones que allò és insuficient, yeah. I modificar uns plecs i tot plegat és terrible. I això sovint porta, vinculat una mica amb el que deia el veí, a que els ajuntaments van sempre per preu. Mm. I clar, quan vas per preu, doncs a vegades algunes coses que hauries d'exigir el servei, doncs no es compleixen, perquè no. Tu vas a uns preus molt baixos que són complicats, no?
1: Ignacio.
2: Només acabo amb dues coses més.
1: Digues.
2: La gestió de residus també pot ser preventiva, és a dir, quan vas al supermercat i et trobes una safata de Porexpan tapada amb un plàstic que conté una taronja pelada, per mi això no hauria de ser barat, hauria de ser caríssim i hauria de ser castigat d'alguna manera amb impostos. Això no té cap mena de sentit. Per tant, la prevenció també hi és. Mm. I l'altra és que la gent, doncs, escolta, al final també fa coses mal fetes. No som tots uns sants, tothom es queixa, però, evidentment, si puc tirar això aquí, no a casa del veí, no sé què, per tant, estaria d'acord amb sancions, però també estic molt d'acord amb el que deia la Meritxell, que per sobre que pagues, a sobre no sé què, que no ha de ser tan complicat ni tants esforços per reciclar bé i tot plegat, que també a la gent li posen una mica difícil poder fer el que toca, no? Mm.
3: Jo només diré, perquè estic molt d'acord amb tot el que s'ha comentat, que la tenacitat de l'Ernest Rosselló és digna de millor causa. No podem encomanar qualsevol cosa que té pinta que la solucionarà.
1: Doncs ho deixem aquí. Ignacio Rigau, Joan Guirado, Meritxell Benedí, Jordi Cominal, mil gràcies. Que tingueu bon dia.
3: Bon dia.
1: Hem sentit els senyals horaris de les 10. Joan Bota, com estàs? Molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Vinga, ens actualitzem.
14: I la notícia aquesta hora del matí és que agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la policia local estan desallotjant la platja del Trampolín a Ceuta, on s'estan milers de migrants que van arribar a la ciutat autònoma a l'entrada massiva que hi va haver a finals de juliol. Els traslladaran als dos espais que ha adequat el govern espanyol per acollir-los i que ara mateix disposen de 1.800 places, però a la platja podria haver-hi entre 3.500 i 5.000 persones, segons fonts policials. S'estan habilitant dos espais més per acollir més migrants, però encara no estan acabats. En paral·lel, el govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes a la península que estaran a càrrec d'ONGs i davant les veus, com per exemple del PP, que demana la devolució immediata de tots els menors al Marroc, la vocal del Consell General del Poder Judicial, Inés Herreros, jurista especialitzada en menors, ha recordat al matí de Catalunya Ràdio que la llei no permet fer-ho en bloc i que tampoc es pot fer ràpid.
21: No se permiten devoluciones masivas, ni en grupo, ni inmediatas, ni siquiera muy rápido. Se tendría que abrir un expediente, se tendría que contactar con el país de origen, después se requeriría un informe de los servicios sociales de la comunidad autónoma y además informe del Ministerio Fiscal y por supuesto debe ser oído la niña o el niño y después actuar en lo que se considere que es el interés superior del menor. Es que la ley es clarísima.
14: Més notícies, Laia Ortega.
24: Almenys 13 persones han mort i una trentena han quedat ferides a Ucraïna per un atac rus aquesta matinada, segons l'últim balanç oficial. L'acció contra Kiev i la seva regió s'ha fet amb dotzenes de míssils i 168 drons, la majoria dels quals han estat interceptats per les defenses aèries, segons informa l'exèrcit. Tot i això, els que han aconseguit l'objectiu han fet mal en barris residencials, un hospital infantil i una escola. Durant una estona també hi ha hagut un tall en el subministrament elèctric en una zona de la capital. L'alcalde ha decretat per demà dia de dol oficial a la ciutat.
14: Han condemnat a cadena perpètua qui va ser un dels empresaris més poderosos de la Xina, el fundador i expresident del gegant immobiliari Evergrande, Xu Xiang. I ha estat condemnat aquest dijous per frau financer per un tribunal de Shenzhen. Xu va arribar a ser l'home més ric de la Xina l'any 2017, quan la seva fortuna es calculava en 42.000 milions de dòlars.
24: Avui declaren al jutjat de Lleida 5 dels detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú, un conflicte que va tenir el punt àlgid dissabte amb una baralla multitudinària. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Lleida, Estela Busoms.
25: Bon dia. Justament el conflicte s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa i hindú haurien patit des de fa temps per part de joves, la majoria menors. De denúncies policials, però, gairebé no n'havien posat cap i, en canvi, dissabte i dilluns, desenes de persones d'aquest col·lectiu van sortir massivament a intimidar els suposats agressors i alguns anaven armats. Aquesta és una situació que es vol revertir també amb mediació i, per això, ahir al vespre hi va haver una reunió amb uns 180 membres de la comunitat. Ho explica l'alcalde Fèlix Larrosa.
4: Ells puguin comptar amb els recursos públics, que són els recursos de la policia, els recursos de l'administració, per si necessiten alguna cosa, però, per altra banda, també demanem la seva col·laboració.
25: El reforç del dispositiu policial al voltant del Parc de les Vies es mantindrà tota la setmana. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
14: L'anunci d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu, ha generat opinions diverses a la comunitat científica. Hi ha consens que és un avenç important per la cura d'aquest i altres càncers, però la majoria d'especialistes en oncologia també són prudents perquè les farmacèutiques responsables, Merck i Moderna, encara no han publicat els resultats concrets d'aquest assaig en fase 3. El doctor Josep Malvehí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i que, per tant, és esperançadora, però afegeix un dubte important a falta de resultats concrets.
5: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguin tenir accés als nostres malalts.
14: Esports, Marta García.
6: Victòria del Barça per 2-1 contra l'Al-Ahli egipci en el trofeu Joan Gamper disputat ahir amb gols de Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal en la primera part. El britànic Anthony Gordon va fallar un penal a les acaballes del partit. El gol dels rivals va arribar en la segona part amb una diana de Siso. El Gamper, que tornava al Camp Nou després de 4 anys, serveix per a presentar la plantilla davant l'afició amb Rodri com a principal novetat i un dels jugadors més ovacionats ahir, tot i que no va jugar. El director esportiu del club Deco reconeix a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. Victòria també de l'Atlètic de Madrid 2-0 davant el Màlaga en el debut dels matalassers en la Lliga. Avui comença a disputar-se la segona jornada a les 9, Rayo Vallecano a la vez. En el Mundial d'Hockey Herba a les 2 del migdia, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Nova Zelanda i en la competició masculina a les 5 Espanya i Irlanda. Són partits decisius de cara a la classificació per a la pròxima ronda. I en handbol, semifinals de la Supercopa de Catalunya entre el Balonmano Granollers i l'handbol Sant Joan d'Espí a partir de les 8 de la vesprada. La resta de semifinals, també les de la competició femenina, se juguen demà.
7: Fins aquí les notícies.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Love, love, love.
27: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, retrobaments... Preparats? Fins al 6 de setembre, 10% de regal per compres en llibres de text, uniformes, papereria, calçat infantil i motxilles. Bescanvia'l fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
28: Raúl, em acaben no parar d'estirar per entrar galeries del Tresillo.
29: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles Pet Friendly.
28: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
30: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
31: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
32: Quan Àtila i els uns...
19: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio. Això és
31: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
19: Una hora d'història que us captivarà.
33: Com més calor fa...
34: Més fresca, et fem la tarda.
0: Les millors tardes d'estiu
2: són les que es passen en bona companyia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Tu, deixa't sorprendre.
9: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
2: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
9: Al Tot Gira ja hem activat l'operació Ascens. Avui, segon partit del Girona. Després de l'estrena a Montilivi amb el Leganés de diumenge, avui primer partit fora de casa.
10: A partir de les 9, Còrdoba a Girona.
9: El Girona es posa a prova al camp d'un dels aspirants a l'ascens.
10: Transmissió amb la narració d'Eduard Solà, les dades de Xavi Soler i l'anàlisi de Francesc Cargol.
9: Aquesta temporada, Operació Ascens.
10: A les 9, Còrdoba a Girona al Tot Gira, amb connexions amb el Barça Brighton del trofeu Joan Gamper femení.
11: Aquesta temporada, tots els partits del Sabadell i el Girona a segona, en directe al Tot Gira.
9: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira, amb David Clopés.
13: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: 10 i 10 minuts. Aquesta nit hem sabut pràcticament per sorpresa que el príncep Enric i Meghan Markle, els ducs de Sussex, tornaran al Regne Unit. Tornaran a viure al Regne Unit després de 6 anys. Laura Fa, com estàs? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Ah, ja feia dies que no parlàvem, eh? Com ha anat l'estiu? Estàs bé?
1: Molt bé. Segueixo el càmping, jo.
0: Oh!
1: Ja saps.
0: Molt bé.
1: Bueno, ara estic just davant d'un parc aquàtic.
0: Veus?
1: Que no pare la fiesta, saps? Però bueno, però flipant amb la notícia...
0: Això anava a dir, no, ningú no s'ho esperava, no, això, Laura?
1: Crec que no s'ho esperava ni el rei Carles III, que segons publiquen els mitjans britànics, va ser informat diumenge d'aquesta tornada de Meghan i Harry. I al mes de juliol van visitar el rei i a Camila. Mm-hmm. Clar, com que el rei està malalt i tot plegat, les últimes visites semblava que només era per l'estat de salut, però pensa que Meghan i els nens feia 4 anys que no visitaven a la família. Vull dir que Harry sí que havia vingut, que si el jubileu, que si algun enterrament, que si tal, que si les seves coses, però la Meghan i els nens no havien tornat. Tornen al juliol, visiten, i ara aquesta notícia, que a més és imminent perquè els nens començaran l'escola a finals d'agost. Vull dir que s'han d'aclarir moltíssimes coses perquè quan van marxar van perdre absolutament tot. El títol d'altesa reial, res de fons públics per mantenir-los, res de residències oficials, i tornen sense res de tot això. I ara s'especula molt si probablement aquesta tornada és per temes de salut de Carles III, que volen estar a prop del pare. Jo he estat buscant i crec que la meva teoria és l'encertada. Jo crec que tornen per un tema bàsicament econòmic.
0: Sí, eh?
1: El mes de març va acabar el contracte en Netflix que tenien Meghan i Harry. Un cop ja van explicar tot, va fer el llibre, van fer el documental.
0: El podcast aquell.
1: Clar, sí. Ja han venut cremes. Tot això es va desinflant, perquè nosaltres, al principi, tu tens molt interès. Els germans, William va intentar un dia pagar Harry. Molt bé, sí. Ja ho sabem. Tot el tema del racisme, de les cases reials, que va explicar... Tot això ja està explicat. Ara com financies aquesta penya que gasten d'una manera... bueno, desorbitada, saps? També deien que per temes de seguretat, bueno, la seguretat és la mateixa que tenien abans, vull dir, és que no... Veurem quan vagin passant els dies com es recol·loca tot, perquè és veritat que sí, Carles III i Camila molt bé s'han reunit amb ells, però no hi ha reunió amb William ni amb Kate, que la distància continua sent molt gran.
0: És a dir, que t'anava a dir, aquest és una mica el punt clau, que com dius tu ho haurem d'anar veient, però de tornar tornen, però vaja, que la família reial continuen fora, no els veurem als balcons de Buckingham, ni res que se li sembli, eh?
1: Res, ni podran fer servir residència oficial. Ells van intentar, quan van marxar, fer una fugida una mica híbrida. No, marxem a Califòrnia... Primer van anar a Canadà, no? Després s'instal·len a Califòrnia. Bueno, tindrem casa aquí i mantenim la casa oficial. I els van dir, la casa oficial... Carles III, quan el van fer rei, va dir, la casa oficial, l'aneu deixant, perquè oi que heu marxat, doncs us quedeu allà a Montecito, que és on viuen a Califòrnia, i aquí, si veniu, us busqueu una residència. Clar, ells ara no podran disposar de cap de les residències que hi ha. A més, torna en un moment on Carles III, ell vol estar fort, perquè ha tingut tota la moguda d'Epstein i el seu germà, està intentant fer net, està intentant protegir la monarquia, perquè les monarquies són arcaiques a tots els països. Home, la tornada de Harry debilita moltíssim la imatge familiar que ell anava controlant.
0: Sí, tu creus que... ens recorda que no es porten bé, diguem.
1: Clar, torna això, no es porten bé. Quan es veuran? Ai, no es veuen. Ostres, hi ha aquest acte. Ui, no va Harry, o sí va. Perquè, clar, ara hi haurà infinitat d'actes que no seran públics, que poden ser privats, que el poden convidar a ell. I això és que és titular rere titular, que això quan estàs a Amèrica, si te'n vas a la festa no sé què, a ningú li importa res. Però un cop t'instal·les al Regne Unit, és que la notícia és
0: tot el que
1: constant.
0: Facis, clar, tot el que facis.
1: A mi em sorprèn també perquè va perdre Harry un judici fa poc contra la premsa britànica i contra els paparazzis, perquè a més una de les coses que deia Harry que marxava és que no volia que la seva dona li passés el mateix que Lady Di, perquè van acusar directament a la premsa, no? Llavors, ha perdut el judici. Quan torni, el tractament amb la premsa serà el mateix, saps?
0: Però n'ha guanyat alguns, no? És a dir, alguns els ha perdut i alguns els ha guanyat, no, em sembla?
1: Bueno, el més gros, sí. El més gros que era amb altres famosos...
0: Sí, amb el Hugh Grant i tot allò, sí.
1: Sí, tot això està perdut, llavors el deixen una... No, el que diuen que sí que pot haver pactat amb la Casa Reial és tenir, perquè tampoc tindrà una seguretat especial, sí que diuen que podria haver pactat tenir un cos de seguretat que el protegís i tal. Això sí que sembla...
0: I que això ho pagués l'Estat, diguem-ne.
1: Clar, això s'haurà de veure. Ah. És veritat que, com et dic, en aquest, la Casa Reial Britànica, a part d'algunes altres monarquies de països una mica més dubtosos, per dir-ho d'alguna altra manera, era molt opaca. Yeah. O sigui, pensa que no rendeixen comptes de res. Bueno, és un... I Carles III està intentant això, que sigui una mica menys transparent. Clar, ara si acaba pagant-li alguna cosa a Harry, que va marxar fent-se el fatxenda. Jo me'n vaig aquí, podré mantenir-me sol. Jo crec que el trencament al mes de març en Netflix i que tampoc té massa més on agafar-se. Home, aquí, al Regne Unit, té molt més valor qualsevol cosa que puguin fer que no pas amb els americans.
0: Per cert, que ara que parlaves de Lady Di, el germà ha anunciat memòries, no? Ha anunciat llibre al setembre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Veurem què ens queda per descobrir.
0: Això perquè... t'anava a dir. Què falta per saber d'aquesta història?
1: A veure, hem sabut que sí. A més, han escrit llibres als amants, als no sé què.
0: Exacte.
1: Vull dir que la pobra Lady Di, que ara, mira, dins de 4 dies, me'n recordo perfectament a finals d'agost com estava jo al càmping i vaig saber... Vam saber tots de la mort de... Bueno, tu te'n recordes on estaves?
0: Sí, tant, sí que me'n recordo.
1: Estaves treballant, no?
0: Sí,
1: ja, tu?
0: Jo crec que estava fent de becari, mira què et dic.
1: Però
0: si recordo bé l'any, crec que era que estava fent de becari al diari d'Andorra, si recordo bé, imagina't. Sí, si han passat anys. Sí, sí.
1: Doncs jo crec que queda poc per descobrir de la Lady Di i si aquest llibre anirà encaminat a les teories conspiratives de que no interessava que estigués amb Dodi el Faller. Saps que sempre hi ha aquell dubte amb la seva mort, que al final el més clar és que aquell conductor anava borratxo. Vull dir, ni paparazzis ni res. Però hi ha totes aquestes teories de la conspiració, veurem al final. Jo me'l llegiré i us el vindré a explicar.
0: Això anava a dir, ja doncs escolta, perfecte.
1: O sigui, jo fantàstic. Tot el que sigui, aquestes coses, però bueno.
0: Doncs Laura, mil gràcies per aquest flash sobre aquesta notícia que hem sabut aquesta nit. Et deixem anar al parc aquàtic.
1: Sí, en parlarem cada dia, durant uns dies, perquè anirem sabent... Clar, cada dia anirem sabent
0: cosetes.
1: Una mica, perquè a més, si Carles III es va assabentar diumenge, és que no ha tingut ni temps a veure què fem això, com ho comuniquem.
0: Sí.
1: Vull dir que jo crec que durant tot el dia d'avui i durant els dies anirem sabent molt més i ho explicarem, clar.
0: Laura Fa, mil gràcies, un petó ben gros.
1: A vosaltres.
0: Adéu, cuida't.
1: Adéu.
0: Irene Cordon, com estàs? Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
0: Segueixes aquestes històries, tu?
2: No massa.
0: No gaire.
2: No gaire. No.
0: Per això, tu que ens portes lliçons històriques, si hi ha alguna cosa que fa de continuïtat de la història antiga amb l'actual és la monarquia i les cases reials.
2: Vaja, ha canviat, per això el paper de la monarquia.
0: Sí?
2: Però... Sí. M'interessa molt més les monarquies antigues que no pas les actuals, que no m'interessen gens ni mica.
0: Doncs vinga, anem a per les lliçons d'història, o amb la Irene.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Va, que volem parlar d'incendis avui, perquè amb la Irene Cordón ja la coneixeu, historiadora, egiptòloga, sempre fem especialista en història clàssica i història antiga. Repassem lliçons que ens dona el teu negociat, que dic jo, de història antiga, per entendre l'actualitat. I avui volem parlar dels incendis, no? Perquè són, sí, han estat notícia durant bona part de l'estiu.
1: I no només també... aquest estiu.
0: Sí, exacte.
1: Jo
0: sí,
1: diria
0: tot, sí,
1: que
0: sí,
1: pràcticament és que cada estiu estic esperant a que digueu aquesta notícia.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: I això també tenim lliçons a la història que ens poden a ensenyar, no sé si com gestionar-ho o alguna cosa.
1: Sempre pots treure lliçons, sí, sempre. Per això és tan, sí, necessari estudiar història antiga.
0: Sí. Comencem per Roma, de bons?
1: Comencem per Roma, vinga. Sí.
0: Què va passar un estiu de l'any 64? Em sembla que vols parlar, no?
1: Sí, sí, fantàstic. És un dels grans incendis de la història. Si hagués d'anomenar algun, doncs diria aquest, perquè va tenir lloc a Roma, concretament. Sembla ser que la nit del 18 al 19 de juliol de l'any 64, correcte, ja de la nostra era, estem en temps de l'emperador Neró, que és un dels que sona, i segons ens explica Tàcit, que és una font molt fiable que tenim, sembla que tot va començar a la zona del Cir Màxim i que uns locals que amagatzemaven, doncs, totes unes mercaderies molt inflamables, va començar allà l'incendi. Llavors, ens hem d'imaginar que en aquell moment Roma, doncs, estava plena de... estava feta o construïda amb carrers molt estrets, amb materials molt inflamables, estem en una nit d'estiu, bufa molt vent, i sembla ser que la velocitat que va prendre aquestes flames va ser enorme, i perquè ens fem una miqueta una idea, les fonts, insisteixo en Tàcit, ens diu que va durar 6 dies i 7 nits, que això és una bestialitat, i quan ja creuen que ho tenen més o menys controlat, doncs no, torna a revifar, i 3 dies més. I perquè ens fem una miqueta una idea d'aquesta magnitud, les xifres ens diuen que de 14 districtes que tenia la ciutat de Roma, 3 van quedar completament destruïdes, 7 districtes van patir uns danys molt greus, i que, per tant, ens està dient que només 4 van quedar intactes. Per
0: dels
1: tant,
0: 14, eh?
1: Dels 14, 14, això és una bestialitat. Per tant, estem parlant d'un dels grans incendis de l'antiguitat que ens ha deixat una constància, que va deixar arrasada aquesta Roma.
0: I per què es va escampar tant? Deies que la Roma de l'època eren carrerunets estrets i tot això?
1: Això és la clau per entendre-ho, sí, perquè jo crec que quan parlem de Roma ens ve la imatge de la Roma construïda de marbre, la, sí, Roma de les grans avingudes... No, no, no, no. En aquest moment, just abans de l'incendi, jo la vull imaginar una miqueta com una Medina del Marroc, que són aquestes ciutats totes atapeïdes, amb carrers molt estrets, que hi ha magatzems, hi ha tallers, molta construcció en fusta. Sabem que en aquell moment hi ha també els edificis molt alts, són les ínsules, que nosaltres anomenem, i que, per tant, molta gent, molta circulació de gent, molt pocs espais buits, poc accés a l'aigua, i que, per tant, era inevitable que el fet de que es produís un foc doncs s'escampés tan ràpidament. És aquesta.
0: A veure, aquí ha sortit el nom de Neró.
1: Sí.
0: No, en aquest incendi. Clar, ara jo t'he de tirar de pel·lícules, sí, i les llegendes i aquestes coses. Com es deia aquella pel·lícula amb el Peter Ustinov que feia de Neró?
1: Covadis.
0: Sí, ah, Covadis, exacte.
1: Covadis, Covadis.
0: Però és veritat que és ell el que el causa, l'incendi?
1: No, clar. No. A veure, no tenim cap font fiable que ens ho pugui dir, cap, sí, prova que ens digui que Neró ordenés, sí, a més és que fins i tot aquestes pel·lícules...
0: Amb la lira...
1: Tocant la lira, sí, i que s'està, sí, mirant, sí, doncs, exacte, com si incendia Roma, per tant, la imatge d'un boig. A veure, el que passa és que molts autors antics sí que van alimentar, doncs, aquesta versió, però Tàcit diu que no, o sigui, ens diu, no, a veure, no hi ha res que ho pugui demostrar. D'entrada us he de dir que en aquell moment, el moment que es va propagar aquest incendi, que va començar, Neró ni tan sols era a Roma. O sigui, en aquell moment, ella estava a la seva ciutat natal, que és Àncium, que està a 50 quilòmetres al sud de Roma, per tant, ell no hi era, i en el moment, però, que sí que coneix la magnitud d'aquest desastre, sí que hi va ràpidament, va obrir espais per acollir els damnificats i va fer, doncs, arribar els aliments. Què és el que passa? Que Neró ha quedat com el gran culpable en aquesta memòria col·lectiva, però, evidentment, una cosa són els rumors infundats i l'altra és el que podem demostrar històricament.
0: Amb document, sí.
1: Que no podem demostrar-ho, perquè això realment és molt difícil.
0: Però això de la el que dèiem, la lira, això de la lira... és que estic fent el gest, eh?
1: Sí, l'està fent.
0: Estic fent el gest de tocar, sí, la lira mentre crema i menjant raïm i aquestes coses. D'on
1: no
0: surt això?
1: No tenim proves que fos cert. El que passa que també us he de dir que Neró no tenia precisament bona fama. Ah. Llavors, això, evidentment, doncs, alimenta, no? Alimenta aquest rumor, aquesta sospita, i sobretot perquè quan ja va estar apagat, el ser humà de per si, ens formulem una pregunta. Qui és el culpable? Per tant, havien de buscar un culpable i s'ha d'assenyalar algú.
0: Això, en sí, aquest que, moment, això sí que estem igual.
1: Estem igual. Llavors, això repeteix, sí, però si repeteix, n'hem d'aprendre alguna cosa. És potser la pregunta que ens hem de formular. Clar que és important saber què ha passat, on ha passat i qui, però sobretot, després què fem, sigui, amb això, perquè d'incendis n'hi haurà més, seguríssim. Però no n'aprenem res d'aquests grans incendis, que puguem prendre algun tipus de mesura perquè no s'expandeixi tan ràpidament com va passar, per exemple, en aquest cas a Roma. I aquí Neró, en canvi, va prendre doncs, unes mesures dràstiques i encertades. Mm. Jo crec que és el que n'hem de prendre, no?, en aquest cas. Neró, malgrat tot, malgrat que l'assenyalen i diuen que és ell ràpidament i de forma molt intel·ligent diu no, jo no he sigut, han sigut els cristians. Clar, en aquell moment estem al segle primer. Sí, penseu que en aquell moment doncs, els cristians doncs, és una comunitat doncs, molt petita, molt nova, molt desconeguda, que despertava cels entre gran part de la població i, per tant, era un grup molt fàcil d'assenyalar. Mm. Doncs això és normal que Neró, bum, no? La pilota l'envia cap a un altre lloc. Però què és el que va passar? El que sí que podem dir és que un cop està cremada, Neró diu, bé, doncs aprofitem ara que tenim tota aquesta Roma cremada per construir-ne una de nova. No podem tornar a construir la Roma que teníem. Per què? Perquè es tornarà a incendiar. Tard o d'hora no podem tenir aquests carrers estrets. I ara sí que és quan comença tota una reforma urbanística, però mirant-ho sobretot, no només per la grandesa de l'imperi, evidentment estem parlant d'aquesta gran capital del Mediterrani, però fent-ho d'una manera que si es torna a haver un incendi no es propagui en tanta velocitat. Com? Construcció. Evitem aquesta fusta, evitem aquests materials tan inflamables com les teles, aquestes fustes, les palles, comencem a construir amb marbre. Ara sí que comença
0: l'any. Ara és aquella imatge que tenim, eh?
1: L'avingudes ben grans, els edificis que no siguin tan alts, que ja hi hagi accés a l'aigua, és a dir, posaran fonts públiques per tot arreu, que hi hagin espais buits entre carrers, jo això li dic tallafocs. Ah. Per tant, va començar tota aquesta reforma urbanística meravellosa, però això sí, l'home considera que és el moment que l'emperador tingui la casa més gran que pugui haver, perquè fins ara sembla ser que no vivia en un palau, i llavors aquí és quan es construïa doncs, la famosa Domus Aurea, que sembla ser que era pel seu propi gaudi, immensa, plena de jardins, amb uns estanys d'aigua, i això és el que no serà ben vist, evidentment, per la població,
0: i aquí,
1: aprofitant, no?
0: I aquí és on comença a sortir la rumorologia, de dir, i si ho va fer expressament
1: per construir-se el seu palau? Clar, llavors aquí, de nou, la pregunta que tots acaben formulant és qui ho ha fet, i potser no veure totes les causes, perquè n'hi havia moltes. Estem dient que és un mes de juliol, estem dient que hi havia, bufava el vent, que feia moltíssima calor, i que, a més, una ciutat que... lo important... en si és, hi ha un incendi, però és que aquest foc es va trobar una ciutat de la qual es va alimentar. N'era molt fàcil que es fes tan gran. Mm.
0: Llavors, per tant, Neró, no tenim res que documenti que va ser ell, hi ha aquests rumors, i ell assenyala els cristians, em deies.
1: Assenyala els cristians, és un boc expiatori meravellós de manual.
0: Però directament, són el boc expiatori.
1: És agafem la pilota, no ho he fet jo, ho ha fet un altre, però en tot cas, jo em quedo amb això, no? El fet que després de l'incendi, Roma no es limita a reconstruir el que havia perdut, sinó que intenta reconstruir millor. Aquesta és la lliçó que anem de treure, i no tant buscar el boc expiatori. Sí.
0: És a dir, la reconstrucció és un dels punts d'aquests que ens ensenya la lliçó d'aquest gran incendi
1: de
0: Roma.
1: Quines mesures prendrem d'ara endavant? Sí. I què podrem fer? Llavors, en el cas de Roma és molt clar que ho van fer molt i molt bé, malgrat que Neró aprofités l'ocasió i la situació doncs, per poder-se fer aquest gran palau, aquesta gran casa.
0: Per tant, aquesta és la lliçó que entenem d'aquest incendi de Roma. En tenim algun altre, no?, d'incendi, gran incendi de l'antiguitat. Ui, perdó.
1: Jo, si m'hagués de quedar amb un altre incendi, evidentment el de Roma és el primer que em ve, però a mi m'ha de tirar una miqueta més enrere, i jo sóc una gran fan dels helens, sobretot d'Alexandre el Gran. És a dir, és un dels personatges grans de la història, que té poca presentació, perquè tothom dius aquest nom i omple la boca, no? Sí. I us he de dir que... a mi m'agrada parlar de l'incendi que es va produir l'any 330, quan Alexandre arriba a la ciutat de Persèpolis, que era una de les capitals de l'imperi persa Camènida. Persèpolis, es troba a Iran, i com us dic, era una de les grans capitals, hi havia d'altres, Batana, però aquesta era la capital de l'estació de primavera, o sigui, imagineu-vos, no? O sigui, el rei de reis, el rei persa, té més d'una casa, més d'un palau, i depenent de l'estació de l'any, doncs estàvem una o una altra.
0: Això també és així, encara, eh?
1: Això sí.
0: En algunes cases, abans per la casa reial britànica, hi ha Balmoral, hi ha la de Buckingham...
1: Sí, l'estiu, aquesta era la primavera, que era l'any nou. Llavors, Persèpolis, quan hi entra Alexandre, doncs sembla ser que aquest incendi sí que sap qui el va provocar, perquè les fonts doncs ens diu que és el moment que hi entra i que és un incendi intencionat.
0: Yep.
1: Clar, aquí canvia la cosa, no? I una de les grans preguntes que ens podíem formular és per què Alexandre va permetre que es cremés sobretot el que seria tot el complex palatí, el sí. palau, que era un palau meravellós, preciós, així ens ho diuen les fonts, i de fet quan hi vas, si teniu l'oportunitat, Iran ara és una mica complicat anar-hi, però sí que Persèpolis és un jaciment arqueològic meravellós perquè no s'ha construït a sobre i per tant tu et pots passejar tranquil·lament per aquella ciutat i pots veure com aquesta zona hi ha les proves arqueològiques que va ser intencionadament cremada. Mm. Llavors, clar, veiem aquí un incendi diferent del de Roma, que no sabem qui el va provocar, però en aquest cas veiem que va ser intencionadament provocat. I a mi m'agrada parlar-ne perquè, clar, la gran pregunta és si Alexandre el Gran, quan l'estudies, t'adones que era un home molt tolerant amb tot, amb les llengües, amb les tradicions, amb la religió. Què va fer que Alexandre cremés aquest complex
0: palatí? Però és ell, o ell ho permet, o ell, clar, ho fa?
1: Aquí,
0: això no, això és el que no
1: de
0: sabem.
1: Nou venen els rumors, la rumorologia, sí. no? I es dius, a veure, d'entrar nosaltres no hi érem en aquell moment, no? Sí. Quina explicació podem donar? N'hi ha diverses. Una d'elles seria la venjança, simplement, no? Mm. O sigui, està lluitant contra l'imperi persa Camènida, les guerres mèdiques que s'havien produït un segle i mig abans. Ells, els perses, havien entrat dintre dels pobles grecs i sense anar més lluny, la ciutat d'Atenes l'havien devastada, l'havien cremada. Tots els temples de l'Acròpolis s'havien cremat. Per tant, aquesta donaria, seria una primera explicació. L'altra, quina seria? Per mi, un missatge polític molt potent. És a dir, aquesta Persèpolis, aquesta ciutat meravellosa, fundada per Darius I, que serà realment el símbol del que és l'imperi persa Camènida, ell el crema expressament. I per què? Perquè està dient, aquest imperi s'ha acabat, ara mano jo.
0: Ara aquí estic jo.
1: Clar, és un arma política, és un símbol. Com ho són unes torres bessones, o com ho són, has de buscar en cada poble o en cada cultura quin és aquell símbol, quina és aquella imatge que representa tot un col·lectiu. I en aquest cas, Persèpolis era claríssim que era això. I després, però, hi ha una altra versió, una tercera versió, hi hauran moltíssimes versions, però les tres més conegudes són aquestes. És possible que t'agradi, perquè també és molt cinematogràfica.
0: Ah, sí? Ai. A veure, explica.
1: És una nit de festa, si s'ha dit.
0: Una nit de festa que se'ls invada les mans.
1: De borratxera, amb molt de vi, però sobretot, i una sí. dona anomenada Thaís. Clar, una dona, fixa't, no? Ja de nou, història ja, antiga, la culpable, una dona...
0: Això anava a dir, malament rai. Exacte, ja sabem el viatge amb aquestes coses.
1: Exacte,
0: sí.
1: Una cortesana d'Atenes i després, doncs, d'aquesta celebració d'aquesta gran victòria contra l'imperi persa Camènida, corre el vi per allà, doncs, a litres i litres, i de cop ell agafa una torxa i diu, ei, per què no crema el palau, no? I tots els homes s'aixequen, Alexandre el Primer i va darrere de Thaís i crema aquest palau. Clar.
0: Això és aquesta història, això és un rumor.
1: Sí, a veure...
0: Aquí també no tenim documentació, hi ha documentació? O...
1: No, sí, hi ha qui ho diu, perquè a més de nou, i també una dona, perquè a més com una taca negra una mica a l'historial d'Alexandre, que sempre ha passat a la història més que com una persona, com un déu, no? Una persona tan tolerant. Que... Bé, llavors, heu de saber que a dia d'avui una de les explicacions més plausibles, sense més dubte, és la venjança.
0: Clar, no? Tornem a això, no? És a dir, la venjança de què? Alexandre volia castigar els perses?
1: Correcte, per haver incendiat Atenes més d'un segle i mig abans, aquesta seria una miqueta...
0: Una venjança amb un segle de diferència.
1: Sí, un segle i mig. Bé, clar, ell representa els pobles grecs, llavors sabem que un segle i mig abans havia tingut lloc aquestes guerres mèdiques. El rei persa en aquell moment és Xerxes, és Darius, Xerxes, Artaxerxes, doncs Xerxes és el que va estar al capdavant de l'exèrcit, va ocupar i incendiar Atenes, i com us comentava, fins i tot els temples que es trobaven a l'Acròpolis. Això és el que permetrà a Atenes fer una reconstrucció i construir el Partenon.
0: Imagina't. Tot està lligat aquí,
1: De nou, aprofita aquest incendi i fins i tot en fa una millora espectacular, perquè no hi ha cap polis gregues que tingui un temple com el que té Atenes, i això evidentment provocarà molts recels entre els altres pobles grecs. Sí. Això és una altra història.
0: Però està bé això, enveges internes.
1: És enveges, però sobretot per mi el gran missatge, o potser la lliçó que hauríem d'extreure d'aquest incendi, fos o no fet, que sí que va ser expressament, però per Alexandre Gran quin seria? Doncs sigui revenja dels grecs o no, és que quan hi ha un incendi, si tu respon amb una altra catàstrofe, no resols absolutament res. És a dir, d'acord, ets el guanyador, és el que vulguis, però Persèpolis jo crec que per cert, conserva encara les cicatrius. Arqueològicament ho hem vist que és una zona que està totalment cremada i, per tant, això sí que és un fet fer.
0: Sí, això és confirmadíssim.
1: Confirmadíssim. L'arqueologia és una ciència que ens ho confirma perfectament. Però jo el que veig és que destruir com a venjança, què resol? O sigui, simplement alimenta una nova destrucció. I això aquí la paraula incendi jo la faig metafòrica. Si jo segresto uns joves i em mato, si tu contestes igual, l'únic que fas és alimentar aquest foc. I alimentar, alimentar. Llavors, apagar un foc pot costar una setmana, però apagar aquest odi són generacions i generacions. Llavors, aquí sí que se'ns escapa de les mans. I aquest és la lliçó que anem d'extreure d'aquest incendi.
0: Perquè sabem si Alexandra se'n penedeix d'aquesta història?
1: Doncs diuen que sí.
0: Sí,
1: diuen que se'n penedeix. Potser de nou és la rumorologia, de nou potser per netejar aquesta imatge sembla ser que ell s'arrepenteix i a més de seguida, perquè diu un foc no pot curar un altre foc. I aquí és per mi el gran missatge, i si realment ho va dir ell, doncs això el fa gran, realment el fa gran.
0: Aquesta era una frase seva, un foc no pot apagar-ne un altre.
1: Clar, clar. Sí, perquè a més és que de les coses bones d'Alexandre és aquesta imatge que tenim, clar que era un gran general, però quan tu estudies doncs, totes les seves batalles, que van ser 3 batalles contra l'imperi persa Camènida, t'adones doncs, que ell vol el mínim de morts possibles, ningú vol baixes, ningú les vol per cap cantó, i per tant ell, la seva tàctica era, vinga, que les batalles siguin molt ràpides, no? Per què? Perquè no cal. I després el que hem d'intentar és incorporar a la població nova amb la nostra, és a dir, jo crec que ell fa un exemple una miqueta d'inserció, no? De vinga, no castiguem, tots som humans, intentem tolerar-nos. Aquest és el seu missatge, per tant no quadrava aquest foc de la ciutat de Persèpolis.
0: Per tant, una de les lliçons que en traiem és que un foc que em provoca com a venjança per un foc anterior, mala peça al taler, diguem-ne.
1: Correcte.
0: Si Roma ens ensenyava que després d'una catàstrofe tendim a buscar culpables, Persèpolis ensenya això o alguna altra cosa?
1: Ens ensenya que una arma política pot ser aquesta, precisament, i una publicitat tremenda, però que malgrat tot, després l'únic que has aconseguit és més destrucció encara, més odi, i per tant no es resol el problema. Què hem de fer? Intentar buscar les causes perquè no es tornin a repetir.
0: El que és interessant també és que aquests incendis, com deies, estiguin molt ben documentats arqueològicament.
1: Fantàsticament
0: documentats. Perquè penses, quan un incendi, des d'ahir veus les restes a la muntanya, al cap d'uns anys ja has de pensar-hi una mica, perquè veus que la vegetació torna a créixer. Sí. Però clar, és interessant que l'arqueologia hagi pogut detectar això.
1: I fonts textuals. Jo les fonts textuals sempre sóc molt prudent, perquè evidentment nosaltres aquí pots dir una notícia i que sigui totalment falsa, llavors aquí es corre com la pólvora, no?
0: Clar.
1: Però l'arqueologia no enganya, i Persèpolis, com que no es va construir a sobre, ho pots veure perfectament. És molt fàcil de veure. A part que hi ha textos, evidentment escrits, que també ho confirmen. Per tant, sense marge de dubte, aquests 2 grans incendis van tenir lloc a la història.
0: Les lliçons de la història d'aquests 2 grans incendis, el de Persèpolis i el de Roma. Irene Cordon, mil gràcies. Fins la setmana que ve.
1: A vosaltres.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica fins a un 10% de descompte addicional en marques d'ordinadors com HP, Asus, Lenovo i Acer. I fins a un 20% en una selecció de smartphones Samsung, Xiaomi, Oppo i Honor. Són les ofertes límit, només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
4: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
3: Però el guanyador té un problema.
4: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
5: Nosaltres!
3: Només cal fer-se passar pel mort.
4: Però qui truca a la porta?
3: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
8: Ara m'ha agafat per aquí.
7: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
9: Home, enòleg no sóc, però bueno.
10: Que jo sóc de Banyoles?
7: Sí.
10: Tota la vida.
7: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
9: Doncs mira, més li fent cas.
8: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
9: Típic de l'escala.
8: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... No els vaig provar amb la guitarra, també.
11: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
8: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
6: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
12: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat.
5: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linka, Linka, Linka. A Catalunya Ràdio.

0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts d'11. Josep Lluís Merlos, com estàs? Bon dia.
1: Què tal, socis simpatitzants? Bon dia i benvinguts a la ràdio.
0: Ha tornat al futbol, a més, eh? Vull dir que, escolta, això encaixa perfectament. Aviam, Merlos, fa unes setmanes ja plantàvem, ja deies que viatjar aquest estiu seria més car, ens deies allò del preu dels carburants que aniria creixent progressivament, i tal qual, eh? Escolta, està passant fil per randa, això.
1: Mira, i em sembla que em vaig quedar curt, eh?
0: Perquè sí, eh?
1: La gasolina ha pujat des d'aleshores, diguem-ne, un 16%, mentre que el gasoil ho ha fet en gairebé un 29%.
2: Imagina't.
1: Però saps quin és el tema? Que, a més, diuen els analistes, els que en saben de debò, que això no sembla tenir aturador i que aquesta escalada de preus continuarà encara, com a mínim, fins a octubre, novembre i tal vegada desembre.
0: Ai, Déu-n'hi-do. I això, quants diners ens costa la butxaca, diguem-ne? És que és traduït per omplir el dipòsit, tens una mica...
1: Aviam. Clar i català, que és, sí. el que toca. Si prenem com a referència aquest augment aproximat, com deia, des de l'inici del conflicte, la gasolina més d'un 15% i el gasoil gairebé un 29%, l'impacte econòmic per la butxaca d'un conductor mitjà seria el següent. Suposem que tenim un cotxe de 50 amb un dipòsit, amb una capacitat per 50 litres, que és una capacitat bastant estàndard.
0: Val.
1: Si l'omplim amb gasolina de 95 octans, allò que abans en dèiem la normal, abans de la guerra això ens costava uns 73 euros. Ara... aquest mateix dipòsit de 50 litres de gasolina 95 octans ens costa 84 euros i mig. Això vol dir que el dipòsit ara ens és uns 11 euros i mig més car que al començament d'aquest conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Què passa si l'omplim amb dísel? Abans de la guerra, omplir aquest dipòsit de 50 litres ens costava uns 70 euros i mig i ara, compte, 91 euros. És a dir... un encariment de 20 euros i mig per dipòsit, tot plegat, en un any. Fem números a l'engròs. Suposem que tenim l'exemple d'un conductor que fa uns 20.000 quilòmetres a l'any i establim un consum mitjà de 6 litres per cada 100 quilòmetres. Això vol dir que l'any aquest conductor gastarà uns 1.200 litres. Què passa amb gasolina? Si agafem aquest increment de 0,23 euros per litre que tenim ara mateix, això implicarà que en un any omplir aquest dipòsit ens costarà 275 euros més. Però, si ho fem amb dísel, agafem un augment aproximat de 0,41 euros per litre. Això vol dir que el cost addicional anual aproximadament fregarà els 500 euros. Conclusió, la guerra entre els Estats Units i l'Iran ja costa al conductor espanyol uns 12 euros més cada vegada que omple un dipòsit de benzina i més de 20 euros si aquest cotxe és dísel. I poso l'exemple espanyol perquè l'encariment dels combustibles a Espanya, que està apropant això al preu de la gasolina i del gasoil, als màxims anuals, justament ara, en plena temporada alta del turisme, doncs és dels més alts d'Europa. Perquè tot aquest repunt que hi ha hagut d'aquests preus dels carburants només el supera a Alemanya amb un 21,9%. I per què ha passat això?
0: Això anava a dir, per què?
1: Bàsicament perquè la pujada d'impostos que, recordem, els carburants han patit a partir del mes passat, del juliol, recordeu allò que es va dir l'escut energètic, per protegir d'alguna manera el consumidor, protegint-los de l'alça dels preus dels carburants, però també, per exemple, de l'energia elèctrica, entre altres coses. Recordeu que en el cas de la gasolina van posar en marxa, al maig es va aprovar una retirada progressiva d'aquestes ajudes, al juliol ens van treure 15 cèntims de subvenció per litre, ara a l'agost ens han tret 10 cèntims, teòricament al setembre ens en treien 5, però tot apunta a que, evidentment, doncs això... De fet, quan es va promoure aquestes ajudes, aquest escut energètic, ja es va dir, aquest escut anticrisi energètica, ja es va dir que això era flexible i que sempre i quan el preu interanual de la gasolina superés el 15% d'increment, doncs aquestes mesures es revertirien. I això és el que acaba de passar ara, s'ha superat aquest 15%. Però què passa també? L'IVA ha recuperat el tipus general del 21% des del dia 1 de juliol i les bonificacions a l'impost especial d'hidrocarburs, això que dèiem, es van reduir de 15 cèntims al juliol i 10 cèntims ara a l'agost, i veurem què passa amb el setembre, que teòricament s'han de reduir 5 cèntims.
0: I les diferències aquestes que deies del gasoil, del dièsel, amb la gasolina, de què venen? Perquè, perquè has dit una diferència bastant bèstia.
1: Molt gran, molt gran. Fixa't el que et deia, que és que pràcticament ara s'ha igualat el preu de la gasolina i del gasoil. I per què puja tant el gasoil? Aviam, poc després de la pandèmia de la Covid-19, el món, no tant Europa, però sobretot altres continents, i parlo d'Àsia i parlo d'Àfrica, el món s'ha incrementat la demanda de dièsel. Ara, en què ens trobem? Ens trobem que ja, per primera vegada des del mes d'abril, és a dir, per primera vegada abans de l'esclat de del conflicte entre els Estats Units i l'Iran, les reserves de petroli de tot el món s'estan reduint. Per què? Perquè com que no hi ha tanta mobilitat del cru, la gent, els estalvis que tenia, per entendre'ns, de gasolina, els països, de petroli en aquest cas, doncs se'ls han anat menjant als diferents països i, per tant, cada vegada queda menys petroli en reserva als diferents països de tot el món. Mm. I d'on ve això? Evidentment, de la situació geopolítica internacional, començant pel bloqueig de l'estret d'Hormuz, per on, abans de l'esclat de la guerra, circulava el 20% del petroli i el gas liquats mundials. Què passa ara? Doncs que amb totes les dèries a l'anar i venir de Donald Trump, que per cert, ara ja sabeu que he dit que l'estret d'Hormuz és americà, amb totes les dèries d'aquest home, doncs això ha estat un desgavell i no ha arribat cru en el volum que calia als diferents països. Però sobretot, penseu una cosa, quan parlem del preu del barril de Brent, i parlem així d'una manera genèrica, no hi ha només una mena de petroli, hi ha diferents petrolis. Sí. I no tots serveixen exactament per tot. Uns serveixen per fer una gasolina d'una determinades característiques, altres serveixen per fer el gas natural liquat, altres serveixen per fer el dièsel, per exemple. Molt bé. Ara hi ha una manca de cru per transformar. És a dir, hi ha poc petroli per refinar i per convertir-lo, sobretot en això, en gasoil. Però és que, a més, quan s'albirava la finalització, entre cometes, del gasoil, quan tothom deia, no, és que ara, vaja, cada 30 segons vendrem un cotxe elèctric, què va passar? Que l'estratègia dels països que refinaven cru per convertir-lo en gasoil va canviar. I van tancar algunes refineries, van decidir no fer inversions noves en altres refineries i, per tant, ara no hi ha tantes plantes de refinament del cru per convertir-lo en gasoil com hi havia fa uns anys. Entre que n'hi ha menys i que arriba menys cru, doncs, què passa? Hi ha molta demanda de gasoil i això és el que dispara el preu. Aquests canvis en els processos industrials. Però també un fet molt important, la guerra, la invasió per part de Rússia a Ucraïna i la resposta d'Ucraïna per la seva banda. No? Aquest cap de setmana s'ha sabut que, com a conseqüència dels diferents bombardejos amb drons de l'exèrcit ucraïnès a les plantes de refinament de Rússia, tan sols queda un terç de les gasolineres que...
0: Ui, hem perdut el Merlos? Hem perdut el Merlos. Mirarem de recuperar-lo. No sé si l'hem pogut recuperar o no. Hi ha algun moment que s'ha contallat el Merlos amb aquesta explicació que estàvem fent ara al voltant de les refineries d'Ucraïna, perquè efectivament jo també ho vaig veure, va sortir el cap de setmana això, que els danys de la guerra causats a les refineries d'Ucraïna doncs havien causat aquesta escassedat també de, o explicava en bona mesura, aquesta escassedat relacionada també amb l'escassedat de combustible juntament amb la guerra de l'Iran i la situació a l'estret d'Hormuz. Estem mirant de recuperar la conversa amb el Merlos, amb qui parlàvem, doncs, d'una banda del preu del combustible. Merlos, tornes a ser aquí, em diuen.
1: Sí, perdoneu. No, ara? Us deia que hem sabut aquest cap de setmana que només un terç de les gasolineres de Rússia disposen de combustible per subministrar.
0: Això, exacte.
1: I per què passa això? Doncs, per una banda, això que us deia, el bombardeig amb drons de les forces armades ucraïneses, que, per exemple, en el que va d'agost, han atacat com a mínim 9 refineries russes. Concretament, la setmana passada, els drons ucranians van atacar per tercera vegada instal·lacions situades a la zona de Bashkortostan, que està a uns 1.500 quilòmetres aproximadament a l'est de Moscou, i és on hi ha un dels llocs, un del conjunt de refineries més important de Rússia per refinar petroli. Fins a l'extrem que la famosa companyia petroliera russa Gazprom ha limitat els proveïments de carburant quan arriba un cotxe a una gasolinera. Només li serveixen 40 litres a tot estirar.
0: O sigui, ja fan el racionament directament.
1: Exacte. I això ha tensionat un mínim de 58 regions de Rússia, ha fet que comencin ja a patir. No és una situació dramàtica, eh? Des del Kremlin diuen que no és que Rússia estigui arribant a una situació límit, però sí que està començant a arribar a una situació d'incomoditat. Està arribant a una situació d'incomoditat. Aquest és una de les causes. Però fixeu-vos la perversitat, eh? Fixeu-vos la perversitat. Rússia, quan va començar a patir les sancions internacionals com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna, una de les primeres sancions va ser deixem de comprar petroli a Rússia. I això, clar, evidentment, afecta l'economia d'aquest país, que per ells la venda de petroli per la seva capacitat de producció suposa un volum important de la seva economia. Doncs bé, què feia Rússia per eludir això? Doncs Rússia venia petroli a través de bucs fantasma, a països com ara la Índia. I ho venia amb uns descomptes superlatius, ho venia a molt baix preu. I la Índia què feia? La Índia actuava com a intermediària. I el govern d'aquest sàtrapa d'en Modi el que feia era comprava aquest petroli a baix preu a Rússia i el distribuïa des de la Índia a diferents països. Marroc també ha estat un gran distribuïdor de petroli en les últimes setmanes. Però ara, què passa? Que la Índia no té capacitat per refinar el gasoil, per exemple, que demanden aquesta demanda internacional. I què fan? Rússia envia petroli a la Índia i la Índia l'acaba redistribuint a altres llocs perquè facin aquest refinat per subministrar el petroli. Tot plegat, és un desgavell d'estratègies.
0: Hòstia, sí.
1: Que el que fa és això, aquest encariment que sobretot es veu en el dièsel de manera més òbvia.
0: Estem parlant de l'encariment del combustible, cosa que notem tots a la butxaca. Amb el Merlo ja sabeu que parlem de moltes coses relacionades amb la mobilitat, amb els cotxes. I avui també volíem parlar una mica, no sé ben bé com dir-ho, d'episodis, diguem-ne, curiosos, no? Episodis per llogar-hi cadires que tens tu registrats en el món de la conducció per fer, per exemple, l'examen de conduir, no?
1: Fer el Tiberia Show. No? O sigui, la picaresca espanyola dona per molt joc, eh? I el tema dels que fan trapelleries conduint. El cas de l'examen de conduir. Mira, jo me'n recordo un cas, quan el dia que m'examinava de cotxe, ostres, ja tenia 18 anys, però ja estava boig per la ràdio. I de cop i volta, quan estava allà a la zona de pràctiques de Montjuïc, veig que arriba un locutor famosíssim d'aquell moment, i arriba amb una Kawasaki Caseta 900, me'n recordaré tota la vida, perquè n'hi havia molt poques, arriba amb una flamant Kawasaki Z900 i el tio arriba amb aquella moto per fer l'examen de conduir amb moto, d'acord? O sigui, el tio va venir de casa d'on fos amb la moto per examinar-se, per tant, va cometre una infracció. Què va passar? Que el van suspendre. Doncs què va fer? Se'n van tornar a casa seva amb la moto, cap problema. Imagino que això era una pràctica habitual i, de fet, Freddy, hi ha molts trucs, sobretot amb això dels exàmens de conduir, tant el teòric com el pràctic.
0: Com ara, per exemple?
1: No fa massa, a Lleida, en molt poc temps, van detectar ni més ni menys que 11 persones que estaven utilitzant microcàmeres, ja saps que hi ha, per exemple, això de les ulleres amb intel·ligència artificial, que és una virgueria, però a més a més portaven allò un petit auricular, allò un pinganillo, però és que hi ha algunes ulleres que fins i tot et poden parlar a través d'aquestes ulleres, jo les he provat, i tens una persona a dos pams i no sent el que t'estan dient, no?
0: Sí.
1: Doncs només a Lleida, això. I cada vegada es detecten més intents de frau, en aquest sentit, de gent, tant en el teòric, en aquest cas, amb això, amb trucs d'aquests, com en el pràctic. I en el pràctic, doncs, allà no pots improvisar una trapelleria tecnològica. Però hi ha un truc molt més habitual.
0: Quin és? Quina?
1: Suplantar la identitat de la persona.
0: Però això, això es passa de debò? Sí? Perquè jo ho porto sentint tota la vida, però això passa de debò?
1: Te'n faries creus. Sí, eh? Te'n faries creus de la quantitat de gent que suplanta la identitat d'una altra. Però això no passa només amb els exàmens de conduir, eh? Ja. M'han explicat que es veu que això és bastant, que és relativament comú, per exemple, amb la gent que es treu això, el PER, que en diuen,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: El permís per conduir embarcacions recreatives, no? Sí. Hi ha gent que... Escolta, el món dels penques no té aturador.
0: Però què, es disfressen? O s'assemblen una mica o ni això? És a dir, hola, soc aquest.
1: O es presenten amb una documentació falsa que no ho sé com ho fan, sí. Perquè jo ben bé, si ara volgués presentar-me a un lloc... Bueno, sí, vale. Quan no tenia 18 anys anava amb un carnet d'identitat, ara me'n recordo que no era meu.
0: Ah, sí, eh? Tu eres d'aquests, eh? Sí. Eres dels que anava...
1: Va, home, és que jo tinc un aspecte molt juvenil encara. Ara,
0: home, per descomptat, per descomptat. Sí,
1: doncs, clar, no em deixaven entrar a les discoteques i havia de treure el carnet de conduir, no? A Madrid són els reis, d'aquestes pirudes.
0: Ah, sí, eh? Tenim a Madrid molt més que aquí. Per exemple, què hi ha a Madrid?
1: Mira, com tu saps, quan has perdut tots els punts del carnet de conduir, segons com, has de fer d'entrada un curs de rehabilitació, per dir, d'aquests cursos,
0: sí,
1: d'aquests punts, no?
0: Per recuperació dels punts,
1: d'entrada. Sí. Però després, en alguns casos, t'has de presentar també a un examen. Doncs mira, a Madrid es van donar compte que hi havia una gran quantitat de gent que amb dos allò es presentava l'examen amb el seu cotxe. És a dir, com aquest locutor de ràdio que et deia.
0: Això anava a dir, sí. Sense poder conduir, però escolta, jo vaig aquí.
1: La Guàrdia Civil què va fer? Doncs van habilitar un carril d'entrada, que era com un embut, a la zona d'exàmens de conduir. I allà, clar, un cop eres allà dintre aquest embut, allò era un parany, era un coll d'ampolla, allò no podia sortir d'allà. I aleshores què feien? Comprovaven qui conduïa el cotxe i en quin estat estava el seu carnet. I va ser espectacular la quantitat de gent...
0: Que van pillar.
1: Tota la barra del món es presentava allà, no? És que qui menja sopes, sí, les pensa totes.
0: Exacte. Escolta, i, per exemple, més coses. Va, això dels carrils d'alta ocupació, on, en teoria...
1: Això és fantàstic.
0: Sí, no? Aquí també han sortit notícies.
1: Sí. O sigui, els que... Ja sabeu que hi ha determinats carrils que aludeixes a un peatge... O pots, per exemple, passar per una zona no tan congestionada i, per tant, fas via, si vas per aquests BAO, carrils reservats a vehicles d'alta ocupació, això és el que vol dir l'acrònim BAO, doncs bé, s'han trobat quantitat de gent que va amb ninots, amb maniquís d'aquests que trobem a les botigues de roba, els col·loquen al cotxe i, clar, les càmeres... Ara diuen que amb la intel·ligència artificial això ja no cola, no?
0: Yeah.
1: Però que fins ara, clar, ja ho han fet moltíssim, eh?
0: Sí.
1: Hi ha molta gent que té molta barra, a l'hora d'eludir la pèrdua de punts o fins i tot de pagar una multa.
0: Clar, què anava a dir? Un dels clàssics és... Que això també és de llegenda urbana. Tu em diràs si és llegenda urbana o passa. De quan t'arriba una multa de legal... No, era jo. Era el meu cotxe, però era un altre. S'assemblava una mica a mi, però no era jo.
1: Exacte, no era jo, i diuen... No, era el meu avi.
0: Sí.
1: L'avi, que potser té 99 anys i que en fot 30 que ja no condueix.
0: Exacte.
1: No? O fins i tot aleguen que era algú que ni tan sols és viu, no? Hi ha un cas magnífic, també, a Madrid, d'un que va dir... No era jo, era el meu germà, va ser qui conduïa. Bueno, i què? No, sí. I com ho identifiques, això?
0: Exacte.
1: A les galtes d'alguns, Freddy, no tenen aturador.
0: Per exemple, hi ha més coses, no? Allò de fins i tot aprofitar les persones amb mobilitat reduïda, no?
1: Això és espectacular. Jo us recomano que si algun dia aneu a Calonge, poble de llibres...
0: Sí, i tant.
1: Escolta, hi ha una cosa que a mi em diverteix moltíssim, que és el enorme sentit de l'humor que han acreditat aquí a Calonge a l'hora de diferenciar les places reservades per persones amb mobilitat reduïda, perquè no hi hagi gent amb jeta que parqui allà, i aleshores està ple de missatges que són divertidíssims, els podeu trobar, els podeu trobar a internet, no? Però hi ha gent que hi fot molta barra, no? Molta barra aparcant, no únicament a les places reservades per persones amb mobilitat reduïda, també a les places per carregar vehicles elèctrics.
0: Sí. Ah, sí, també, eh? És a dir,
1: sí. Home,
0: és a dir els llocs reservats per carregar vehicles elèctrics, però escolta, sí, el meu és de gasoil, però el poso aquí.
1: Jo el poso aquí. Escolta, fins i tot he vist fotos a les xarxes,
0: sí,
1: de gent que anava amb un motor, amb un cotxe, amb motor de combustió, de gasolina o diésel, de tota la vida, però perquè el delicte semblés menys flagrant, col·locaven un cable que sortia de la roda, un cable que no anava enlloc, i senzillament el cuidaven al voltant.
0: Ai, que bo, agafant el cable del el cable d'alguna cosa que tens per casa, el poses allà a veure si cola, no?
1: L'enginy de la gent a l'hora de l'udir, per exemple, les càmeres de control també, és que és bestial, no?
0: També, eh? Amb allò les matrícules i tot allò.
1: Sí, gent que... Això s'ha vist molt amb motoristes, no?
0: Sí.
1: Motoristes que torcen una mica la placa perquè no sigui visible del tot quan llegeixen les càmeres de control o els radars, llegeixen les plaques dels seus vehicles i els puguin identificar. Hi ha un cas boníssim.
0: Sí.
1: El centre de control de la DGT de les càmeres de circulació està situat a Extremadura, un poble d'Extremadura que ara no recordo.
0: Val. Però hem d'anar acabant, Merlos, digues.
1: Sí, vaig molt ràpid. Allà es van adonar una vegada que hi havia un tio que anava tapant un dia un número de la matrícula, un altre dia un altre, un altre dia un altre, però allà van tenir la santa paciència d'anar arxivant aquelles fotos.
0: Yeah.
1: De manera que, com que aquella persona no es pensava que estiguessin pendent d'això, el que van fer va ser recompondre la matrícula original i, per tant, li van enviar totes
0: les multes
1: dels dies que ell havia estat tapant. Escolta,
0: sensacional. Sensacional. Hem de fer, farem un altre capítol un dia. Merlos, mil gràcies, cuida't molt.
1: Una abraçada.
0: Abraçada forta.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. Agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Ceuta continuen desallotjant la platja del Trampolín de la ciutat, on estan milers dels migrants que hi van accedir a l'entrada massiva que hi va haver a finals de juliol. Els estan traslladant als dos espais que ha adequat el govern espanyol per acollir-los i que ara mateix disposen de 1.800 places a la platja, però podria haver-hi entre 3.500 i 5.000 persones, segons fonts policials. S'estan habilitant dos espais més per acollir més migrants, però encara no estan acabats. Són mesures, segons el Ministeri de Migracions, per donar resposta a la crisi de Ceuta, mentre el PP insisteix a reclamar que se'n retornin al Marroc tots els immigrants adults i també menors, de manera immediata. La vocal del Consell General del Poder Judicial, Inés Herreros, jurista especialitzada en menors, ha recordat al Matí de Catalunya Ràdio que la llei no ho permet i alerta que, si es permet que es degradi l'atenció als infants, al final es diluiran tots els drets.
4: Les normes estan per respectar-se, perquè si no, hoy no se respetan las de las personas extranjeras, no se respeta la de la infancia, pero mañana no se respetan las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida. No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar.
3: Més notícies, Laia Ortega.
5: Corea del Nord dispara un projectil no identificat cap al mar del Japó hores després que Donald Trump hagi anunciat que es reunirà amb el seu dictador. El Ministeri de Defensa japonès ha donat l'alerta i ha afegit que creu que es tracta d'un míssil balístic, però sense oferir més precisions. Els assajos bèl·lics són una pràctica habitual del règim de Pyongyang, que busca mantenir la tensió a la regió i atemorir sobretot Corea del Sud i el Japó. Tot plegat arriba 4 dies després que Donald Trump anunciés la reducció de les maniobres militars conjuntes amb Seul en un gest d'acostament a Kim Jong-un. El líder nord-americà vol que el seu homòleg nord-coreà no ajudi l'Iran amb l'arma nuclear.
6: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
3: El 2025 va marcar un nou rècord en el creixement demogràfic a les Terres de l'Ebre, segons les dades d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili. Les quatre comarques freguen els 190.000 habitants, sobretot gràcies a l'arribada de persones migrants a les comarques costaneres. Anem cap a Tarragona, Jordi Barranca.
7: Bon dia. L'any passat va ser el 6è consecutiu en què la població va créixer a l'extrem sud del país. La situació, però, és desigual. Augmenta bàsicament al Baix Ebre i al Montsià, lleugerament a la Ribera d'Ebre, i on es perd població és a la Terra Alta. Miquel Àngel Bové, director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
8: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se, doncs, quasi als 190 1.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
7: L'informe també constata que l'atur és el més baix des del 2008. Jordi Barranca, Catalunya, Ràdio Tarragona.
5: Els cellers i les cooperatives de la DO Conca de Barberà comencen la barema amb unes previsions molt semblants a les de l'any passat. La collita, que acostumava a començar al setembre, això sí, s'ha tornat a avançar a causa de les altes temperatures. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Bon dia. La secretària tècnica de la DO Conca de Barberà, Elisabet Saez, diu a Catalunya Ràdio que les previsions eren més bones fa uns mesos, però les altes temperatures han afectat el fruit.
9: Les altes temperatures han fet que el gra pues, no s'acabi d'inflar. O sigui, ja està madurat, però són petitets. Les previsions és que sigui similar o una mica menys que... Jo crec que serà similar a l'any passat.
6: Calcula que s'acostaran al 1,5 milió de quilos de raïm. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà de Torroella de Montgrí acaba la tercera edició ben consolidat i atorga per primer cop el premi al millor documental internacional. Ahir, un festival amb marca Barcelona s'estén a les comarques gironines d'aquesta manera i ho fa amb personalitat pròpia. Anem, doncs, cap a Girona, Núria Paraire.
10: Bon dia. L'Inèdit Empordà ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, en fa una bona valoració.
11: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona, neix des del Festival de Música de Torroella, que crec que és el que ho fa especial i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... no és fàcil i per això estem molt contents.
10: Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Esports, Marta García.
12: Amb 2 gols de Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal, el Barça es va imposar ahir per 2-1 l'Al-Ahli egipci per endur-se el trofeu Joan Gamper. El britànic Anthony Gordon va fallar un penal en els últims minuts, mentre que pel rival va marcar 6 en la segona part. Després de 4 anys, el Gamper tornava al Camp Nou. Rodri, un dels més ovacionats, no va jugar. En declaracions a TV3, el director esportiu Deco reconeix que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. Ha mort l'exjugador de l'Espanyol, Josep Parra, un dels grans defenses dels anys 50, amb 241 partits disputats, internacional també amb la selecció espanyola i mundialista en Brasil 1950. En la Lliga, a partir de la primera jornada, Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0. Els matalassers presenten avui Cristian El Cuti Romero, central argentí procedent del Tottenham. A les 9 i ja de la segona jornada, Rayo Alavés. Mundial d'hoquei herba, les 2, Espanya-Nova Zelanda en la competició femenina. En les 5, en la masculina, Espanya-Irlanda. Primera semifinal avui de la Supercopa de Catalunya d'handbol entre el Balonmano Granollers i l'handbol Sant Joan d'Espí a partir de les 8. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb Red Bull fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge se disputa el Gran Premi dels Països Baixos.
2: Fins aquí les notícies.
13: Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Mariola Cubells, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Frederic Vincent. Estic ballant, jo, Soles, perquè m'encanta aquesta música.
0: Veus, ha costat una mica.
1: Ho hem aconseguit.
0: Ha costat una mica, però l'hem trobada. Com et trobes, que estaves fotuda l'altre dia, que vas baixar el test?
1: Sí, o sea, la paraula no és fotuda. Hi ha un terme que va més enllà. No sí. sé, el dijous, quan vam acabar tu i jo... Vaig caure en un pou, és a dir, fosc, i, bueno, el divendres vaig despertar-me amb l'alarma de que tenia ràdio i vaig dir, a on vas? I vaig escriure, vaig dir, és que no, o sigui, és que no. Sí, sí. I, però bé, ha sigut un virus d'estos, jo que sé, no sé, Frederic, no ho sé, perquè clar, ha sigut com...
0: O sigui, com sigut, allò, et va tombar, no vull, et va fer caure.
1: Sí, no vull fer bromes amb lo de l'estat de coma, saps? Vull dir, perquè no, tal. Però ha de ser parell, ha de ser parell.
0: Sí, estaves groqui, groqui.
1: Que jo no recorde res des de que vam acabar la ràdio fins al dia següent.
0: Sí. Unido.
1: Però bueno, bé, ara ja estic bé.
0: Doncs amb la Mariola...
1: T'he preparat...
0: Digues. De sèries incòmodes vols parlar, m'han dit?
1: Sí. T'he preparat un... Sí, perquè vaig... he mirat... He vist moltíssimes sèries aquest estiu, moltíssimes, moltíssimes, i m'he adonat de que podia fer un recull de sèries, això, incòmodes. Jo sóc molt partidària de les sèries incòmodes, crec que...
0: Incòmodes en quin sentit?
1: En tots. O sea, en tots els sentits, en tots els sentits. Hi ha per a tots, és a dir, hi ha per als adolescents, hi ha per als gais, hi ha per a les dones, és a dir, qualsevol col·lectiu pot estar ahí, té la seva sèrie incòmoda. Esa seria la filosofia. I una de les que més m'ha deixat cau, la veritat, s'ha traduït com de puntilles, es diu Tiptoe, està en HBO. Anem a escoltar un moment i te'n conto.
0: Poli.
2: Morning, everybody.
3: Morning, boss.
2: So, this morning, I'm locked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower. Dripping.
0: Aviam, això està a HBO, es diu Tiptoe, de puntilles, dius que l'han traduïdes?
1: De puntilles l'han traduït, no me preguntes per què.
0: Però... No, i és això, Tiptoe em sembla que és
1: sí,
0: això,
1: però,
0: és caminar
1: però,
0: de punteta.
1: Però no sé, o sea, sí, bueno, té sentit, no? Perquè se suposa que és el col·lectiu ha de passar de puntilles per no molestar, parlem del col·lectiu LGTBI+, i és el mateix creador, és un drama potentíssim, se suposa que és contra l'odi, bueno, sí, se suposa que és contra l'odi cap al món gay, no? Està creat per Russell Davies, que és el mateix que va fer... Que jo, és que qualsevol de les sèries que te vaig a dir que ha fet este home, te les compres. Que és Queer as Folk, que va fer aquesta sèrie quan ningú s'atrevia a fer...
0: Anava a dir, és de les primeres, aquestes, no?
1: De les primeres. Sí, sí. Years and Years... ¿Vale? Y una serie que a mí em va a deixar el cor completament trencat, que és It's a Sin.
0: Home, It's a Sin era molt potent, sí.
1: Te'n recordes?
0: Sí, i tant.
1: Llavors, ara ha fet esta sèrie. Vale. Què ha dit ell? Ell és un creador, resina molt, en fi, molt potent i molt segur de si mateix i demés, i bueno, perquè ha fet grans coses. Com serà la sèrie que ell ha dit que... A ell li agradaria fer sèries sobre este tema, sobre esta temàtica, sobre el col·lectiu, amb final feliç. I, clar, es referís a algunes de les últimes sèries que són molt amables, que, diguem, tenen un punt aixina dolcet, no?, d'històries romàntiques, que també s'ha de fer, sobre el món homosexual, però que a ell no li és. I, per demostrar-ho, ens ha fet esta. Esta és demoledora.
0: Sí.
1: O sea, demoledora. Ostres. Perquè, a més, no és del passat, és d'ara mateix, és a dir, parla d'una realitat, és britànica, clar, i parla d'una realitat que està ara mateix ahí, que no és underground, és a dir, no parla d'un col·lectiu que està en els marges, no? Tot el contrari. I està protagonitzada per aquest actor britànic que és al·lucinant, que és Alan Cumming, que és que jo, és que tot el que fa tu creus. I la sèrie el que pretén és posar el focus en com està ara, com és la involució, ¿no? De el tracte, del respecte o del poc respecte, de la poca tolerància, etcètera, etcètera, i com estem anant cap arrere. El que passa és que és tan brutal, i a més arranca directament, tu ja saps perfectament des del minut 1, des del minut frame, el primer frame, que hi ha un assassinat, val? I a partir d'ahí el desenvolupament de la sèrie és una radiografia tristíssima i estic segura que realista a més no poder de com estan les coses ara mateix entre determinat tipus de gent que sabem que existís i que ja ara una altra vegada tornen a bueno, no se n'han anat mai els atacs, però ara mateix, diguem, hi ha un ressorgiment d'aquest tipus de coses i la sèrie ho reflectís d'una manera molt cruda, molt sensata fins i tot, encara que té un punt de... Clar, la sèrie, a més, és o sea, no para, saps? Vull dir, és estrident, ho té tot per a crear-te el desassossego que vol crear-te. Llavors, no és una sèrie complaciente.
0: No, al contrari, no? Pel que dius, sí.
1: Però, escolta, és una sèrie que tu la veus, et fa reflexionar, et fa pensar, et fa dir, bueno, això s'ha d'atacar, és a dir, si eres una persona sensata, tens clar que això no pot ser. I després jo vull pensar que el que provoca és el contrari de lo que la sèrie conta, no? Vull pensar-ho, vull pensar-ho. Mm. Però no ho sé, Frederic. Clar. Jo te la recomano molt.
0: Sí,
1: no, te la recomano quan acabes de treballar, saps?
0: Vull dir, sí, exacte.
1: Ja en setembre sí. Això.
0: Sí. Més endavant, sí.
1: Sí, però bueno, a més de veure és que en estiu pues estàs més tal, després si no ja quan comencem a treballar i tal pues,
0: busques
1: quan,
0: més evasió
1: quan la
0: potser,
1: gent
0: no?
1: comença sí. a treballar, perquè tu i jo estem així.
0: Sí, això t'anava a dir. Sí, bueno, sí.
1: Però quan la gent comença a treballar ja el dia a dia igual és més dur, però ara no sé, bueno, això saps la típica sèrie que no saps recomanar?
0: Sí, no, perquè és a dir, a vegades passa això amb la ficció, és a dir, de determinats sí, productes no? De dir, escolta, és boníssim però és duríssim, és a dir, es costa... Costa
1: és
0: de país.
1: Duríssim.
0: Costa de país. A mi em va passar, per exemple, salvant les distàncies amb la pel·li aquella de Brutalist, del Brutalista. A mi em va agradar
1: Totalment.
0: Molt. Em va agradar molt, però és una pel·li molt incòmoda. És una pel·li
1: Totalment.
0: Molt, molt incòmoda.
1: Que té... Home, jo soc molt sí, partidària d'aquest sí. tipus de narracions.
0: Sí, no,
1: i tant. La literatura.
0: Exacte.
1: La literatura, vaig a dir, menor, no, és que no puc. És a dir, la llitx i dic, va, i què més?
0: Clar.
1: Saps? Dir,
0: saps? Sí.
1: Però reconec que ha d'haver de tot, no? I sí. jo també, en algun moment, mira, ahir vaig estar tornant a veure amb la meva filla la pel·lícula Mamma Mia.
0: Sí.
1: És una glòria bendita.
0: Home, i tant.
1: Això,
0: s'ha
1: no?
0: de combinar, s'ha de combinar.
1: S'ha de combinar, exactament. Però com que vaig a dir-te sèries incòmodes,
0: això.
1: Anem a la segona.
0: Doncs
1: va,
0: vinga, anem
1: Furious,
0: a la segona. Furious.
1: Furious.
3: Tu primer caso como agente del FBI y crees que tienes un asesino en serie.
4: Así es.
3: Las asesinas en serie conocen a sus víctimas. Suelen matar por...
0: A veure, la primera que hem repassat és Tiptoe, HBO, de puntilles, i aquesta es diu Furious, a Disney Plus.
1: A Disney Plus. Tu diràs, un asesino en serie, quina novetat. Doncs sí. Perquè no és una assassina en sèrie qualsevol i perquè té una història profundament de venganza feminista darrere, saps? Revenja feminista, sí o no?
0: Sí.
1: Revenja?
0: Revenja, sí, molt bé.
1: Revenja feminista.
0: Molt ben dit.
1: Té moltes coses, esta sèrie, no es pot fer spoiler, però bàsicament hi ha una gent de la FBI, que saps que sempre funciona, estàs americana, que està obsessionada en capturar a aquesta assassina, que és molt metòdica, molt camaleònica, molt jove, i que té un passat que entens perfectament que la porta a assassinar. I què passa? Que tu estàs del costat de l'assassina en sèrie. Que això no és la primera vegada, però d'una manera tan rotunda com està i de... jo no sé com... perquè falten... és una sèrie que estan penjant els capítols i falten tres. Llavors, a mi, clar, jo he vist fins al que està penjat i no sé com acaba. Espere de tot cor que guanye l'assassina. No sé si m'entens.
4: Sí, sí.
1: Llavors,
4: sí, sí.
1: És una barreja perquè ella té un passat duríssim de trata, és una jove que va ser, diguem, fruit de la trata i de l'abús quan era petita, quan era joveneta, i això després, amb els anys, li desperta aquesta espècie de fúria, no? Que està hilvanada també amb part de la història de la mateixa gent, perquè la gent de l'FBI no és una gent qualsevol. Llavors, jo la recomano molt, moltíssim, està molt ben feta, molt ben contada, és una sèrie diferent, perquè tu dius, ostres, una assassina en sèrie, com és possible que siga diferent? Doncs sí, és diferent, per moltíssimes raons. I no puc dir res, perquè si no...
0: Això t'anava a dir, no poder, té pinta de no podem dir gaire
1: no
0: cosa, no?
1: No puc dir res més, perquè ja, entonces, ja llavors no pot ser, perquè, bueno, però jo la recomano, i jo crec que el viatge en què s'està esperant a veure la sencera...
0: Però és incòmode, per què, aquesta? Furiós?
1: És incòmoda, hombre, és incòmoda per el trasfondo de la història de l'assassina, no? Val. I és incòmoda perquè tu mateix dius, com puc estar jo a favor d'este mètode, d'estos mètodes que està utilitzant esta xica per matar, no? Mm. Perquè, bueno, matar no està bé, Frederic.
0: No,
1: i tant. Això
0: no,
1: ho sabem, no?
0: Sí.
1: I se suposa que clar. Tu vols, sí, no vols que ningú... O sea, les persones sensates sabem que no pots prendre la justícia per la teua mà, en fi, has de confiar en la llei, etcètera, etcètera. Però tot això... Tot això, la sèrie s'ho vota, saps? Llavors, clar, és incòmode perquè te fa replantejar-te les teves pròpies teories sobre la vida i sobre la llei, sobre la justícia, sobre la ètica, sobre tot. Clar. Sobre els homes, sobre el sexe, sobre tot.
0: Té un aire a la pel·lícula aquella... Com es deia aquella pel·lícula?
1: Sí, Una jove prometedora.
0: Això, una jove prometedora. Promising Young Woman, sí.
1: De fet...
0: Amb la Carey Mulligan, sí.
1: Que passa és que la pel·lícula era dolça comparat amb això.
0: Sí, ah, sí, eh?
1: Sí.
0: Val. La pel·lícula... Sí, aquesta és més heavy, vaja.
1: Sí. No, està super heavy, super, super heavy, va un pas més enllà. I també t'he dit que convida també a... Bueno, a que hi ha gent que està bé si està morta.
0: Caram, toma ya. Sí.
1: Tiene que morir mucha gente.
0: Tiene que morir mucha gente, com la sèrie.
1: De la sèrie. Sí, pues sí, jo estic cada vegada més convençuda d'això.
0: Doncs Furious a Disney Plus, una altra de les sèries incòmodes que repassem amb la Mariola. Ens en queda una, no?, que volies destacar.
1: Sí, i acabem amb The Shards. Totes aquestes són d'ara, d'estiu.
0: Sí, són noves,
1: De l'estiu que portes. Sí.
0: Unido. The Shards. Mira, posa una mica el tràiler.
5: Being a teenager in 1981 was, perhaps, the last moment of our youth.
6: Tell me about this story.
5: It's about a group of young people.
6: Does it have sex in it?
5: Yes.
0: A veure, Mariola, què és això de Shards?
1: Bueno, tu has llegit a Bret Easton Ellis, l'autor d'American Psycho.
0: American Psycho sí que la vaig llegir, American Psycho. Sí, l'altre dia no? El Toni em parlava de l'última novel·la del Bret Easton Ellis. Sí, la Toni em va parlar una mica.
1: Esta, de Los Destrozos,
0: sí.
1: Exactament d'esta. Val. Bueno, la cosa és que Ryan Murphy... Que és el gran Ryan Murphy, hombre, com no, s'ha aliat amb Bret Easton Ellis i han fet una sèrie basada en esta novel·la, que era la de Los Destrozos, que es va traduir com Los Destrozos, que es presenta com un thriller adolescent. Jo el llibre no el vaig llegir perquè he de dir-te que a mi este autor m'incomoda moltíssim, però m'incomoda per a mal. No he aconseguit mai entrar. O sea, em pareix sempre desmesurat, sempre excessiu, però això és un punt de vista meu. Tinc entès que la novel·la és bona, és una bona novel·la. Jo no vaig entrar, però la sèrie me l'estic papant. Saps?
0: Sí.
1: La novel·la no, però la sèrie aquí estic. I és una sèrie dramàtica sobre això, se presenta un thriller adolescent, és la seva història del propi Bret quan ell era adolescent, que està, diguem, mig ficcionada amb històries que no són la seva vida, no? Ell era un jove pijo en aquells anys, en Califòrnia, i són tot un grup d'estudiants d'una escola d'èlit que donen moltíssima, moltíssima, moltíssima ràbia. Està molt ben esguitada de cert humor pijo que vols matar-los directament. I per què és incòmoda? Perquè és molt cruda, perquè és molt dura, perquè és molt efectista, perquè és molt realista també d'un grup de gent desnortada que, a més, tu penses que ha tornat, saps? Vull dir, que aquesta gent està ara mateix. Estem parlant dels 80, no? Dels anys 80, i ara estem en lo que estem, i tu trobes que hi ha un grup de persones que estan en aquesta mateixa espècie de nebulosa, no? Llavors, la sèrie està molt bé, hi ha una curiositat, i és que entre el repartiment estan el fill, que també són ahí parella, el fill de Richard Gere i la filla de Cindy Crawford.
0: S'ha comentat molt, això.
1: Sí. És que això és boníssim, sí, perquè sí, no sí. Pots evitar... Bueno, sí, la filla de Cindy Crawford és un calco de la
0: és
1: mare.
0: És igual a sa mare.
1: Un calco de la mare.
0: És igual a sa mare.
1: És divina, però divina. Te diré que el fill de Richard Gere... No.
0: No tant. M'encanta el no, ja està, no entrarem.
1: No entrarem en més, però no, he vist els primers capítols amb la meva filla i hem destacat que, diguem, que no seria ell el més afortunat, però és molt curiós, perquè, bueno, i la sèrie ho té tot, no? Dubtes d'identitat, de sexe, de gelosia, conviuen, a més, hi ha un assassí en sèrie també, que això és ficció, clar, però lo de més és tot real, perquè és la pròpia història de Brett, que, a més, ha participat. Y después está eso. Ryan Murphy, Bret Easton, una novela con los destrozos y tot eix elenco juvenil. Es que no, ¿qué puede salir mal? Res.
0: Sí, exacte.
1: Llavors, la sèrie és molt desassossegant. O sea, és una sèrie incòmoda de vore. Per què? Perquè sí, per tot. Sí. Per tot. És incòmoda.
0: Jo pensava que... Mira, aquesta més sort com ho has dit, perquè jo pensava que no la tenia catalogada com a possible sèrie incòmoda aquesta de Charles.
1: Sí. No. A veure, no és incòmoda en el mateix sentit dels altres que t'he dit, però no és una sèrie... Ai, mira, que facilita, què tal... No. En absolut, eh? A més, te dona ràbia moltíssimes de les coses que veus. Sí.
0: I de Charles on la tenim? A Disney Plus, potser, també? O no?
1: Sí, ja és que, clar, imagina l'empanada que tinc.
0: Doncs hem parlat de Tiptoe, de Puntilles, Furious i de Charles, les tres sèries incòmodes que volies destacar avui.
1: Sí. La setmana que ve te donaré jujujaja.
0: Ah, bé, que també ens convé, eh? S'ha d'anar alternant, jo estic amb tu, s'ha d'anar alternant. Escolta, Mariola, l'altre dia parlàvem d'aquesta tele nova que arribarà a la tardor i aquest estiu fa 20 anys del primer estiu de 4. També va ser un... Ai, què vol dir aquest sospir?
1: Hombre, pues Frederic, és que l'altre dia ho vaig pensar ostres, jo me'n recorde de com vàrem rebre fa 20 anys que no tenim una tele nova. Bueno, saps que ara la tindrem, no?
0: Sí, és el que deia.
1: Però, clar, jo recorde aquell estiu, recorde perfectament ese Iñaki Gabilondo i esa Silvia Echaurrondo, recorde aquella Ana García Siñeriz en Channel 4, recorde aquella Noche H...
0: Anava a dir la Eva H, sí, exacte.
1: Exacte. Sí. Recorde fins i tot que ahir... Jo ja havia vist Friends en el Plus.
0: El Plus,
1: ¿vale?
0: Sí, però
1: clar, ahir vaig tornar a veure els primers capítols, perquè era una altra època en la que tu no podies veure les coses com volies i quan volies, no?
0: Sí.
1: Però ahir van veure House, van veure Anatomia de Grey...
0: Els primers d'Anatomia de Grey comencen allà, és veritat. Sí.
1: Exactament, no? Llavors, clar, era una tele chic, era una cadena completament revolucionària. Jo recordo, a més, fins i tot la iconografia de la cadena, no? Tan xula, a mi això que era Iñaki Martí Corena, que després ha sigut el que ha creat tota la iconografia també de Movistar Plus. Era tot, ostres, que bé estem, no? Que meravella esta tele, tal, no sé què. Bé. Què ha passat? Què ha passat? Yeah. Explica-me-ho. Sí. Explica'm per quina raó... I, a més, això ha sigut... Bueno, ja sabem que després ta tele era de propietat del grup Prisa, el grup Prisa la ven,
0: a Mediaset.
1: Mediaset al principi no sap molt bé què fer amb ella, tal, granjero busca esposa, tal, pim-pam, va canviant, diguem, la filosofia aquella moderna i progre, i un poco pija progre que tenia tenia al començament, que per això a mi m'agradava, clar, sí, perquè clar. Jo soy una peja progre, ja ho saps. Això no anem a negar. Jo a aquestes altures jo ja no vaig a negar-ho, saps?
0: No, no,
1: fa anys, quan a mi, la primera vegada que em varen dir pija...
0: Et vas enfadar molt, o què?
1: No, jo... Fa anys d'això, clar, molts anys. Ai, però la primera vegada jo vaig mirar i vaig dir... Què? Però la persona que m'ho va dir, m'ho va mirar i m'ho va dir...
0: Es va espantar, no, una mica?
1: Però que no lo habías pensado nunca i jo... perdona, jo no soy pija. Entonces, clar, ja després vaig reflexionar i vaig dir... Sí, Mariola, accepta-ho. No passa res, no passa res.
0: Doncs va.
1: La cosa és, què ha passat perquè ara tinguem en boca de todos... Código 10. Todo es mentira. I sobretot... Horizonte.
0: Iker Jiménez.
1: Que, per favor, que torne a vore només Cares de Belmed. Jo és l'únic que li demane a la vida, Frederic.
0: Que torne a vore només... I aquestes
1: sí,
0: coses.
1: Sí, sí, per favor, sí, vull sí, que omnis. Sí. O sea, jo recordo quan em reia de que ell feia tertúlies sobre si els extraterrestres tenien quatre o cinc dits, tal, que me don... Que perfecte,
0: I saps? I aquelles exposicions que feia. Havia fet exposicions a l'Iker Jiménez.
1: Te'n recordes? Sí, sí, però sí. Que bonic era això, sí. que sutil tot, sí, que sí, guai, sí. Que tal... No, ara ja sabem el que és.
0: Bueno,
1: no?
0: Ara, sí, exacte.
1: Clar, com pot... jo no sé si la tele ara és reflectís el temps, en aquell moment era sí. Una societat nova, tal, no sé què... Vull pensar que no, sí. Que esta tele d'ara no ens reflectís. Mira, sí. Estan sonant... Sí. La senyal està que jo sempre dic, bueno, adeu.
0: Tenim uns minuts encara, tenim un parell o tres bueno, minuts. Tira.
1: Reflexionem
0: però és
1: sobre
0: això.
1: Què
0: això?
1: Ha passat?
0: És interessant.
1: Frederic,
0: no
1: explica-m'ho tu,
0: no
1: que eres un intel·lectual, per
0: vinga,
1: favor.
0: Ja hi som, ja feia dies. Deixar. No, sí. No tinc resposta, perquè és veritat.
1: Però tu ho veus, no?
0: Home, i tant. I tant. No només aquí, tot arreu. És a dir, a mi el que em té fascinat és que ja ho sabem, que hi ha una onada reaccionària, ja ho sabem que hi ha uns arguments que fins fa quatre dies semblaven absolutament execrables i ara tenen una certa, fins i tot, honorabilitat, perquè diuen que totes les opinions valen. Bueno, ja, totes les opinions valen, parlem-ne. Però el que...
1: Estic en desacord amb això. Sí.
0: Exactament. A mi el que m'al·lucina és que em sembla que hi ha algun precedent en algun altre país de que programes, el que deies tu abans, destinats al gènere fantàstic, digue-n'hi com vulguis, al gènere de l'oculto que dèiem abans, vaja, estiguin derivant directament cap a l'extrema dreta. Vull dir que això és...
1: Ah, sí? No sé de què.
0: Vull dir, no sé d'on ve. Suposo que deu, el punt en comú és lo que no quieren que sepamos i aquestes coses, lo que no te va a contar nadie menos yo.
1: Sí, lo que no te va a contar nadie menos yo sí. Es una cosa...
0: Sí.
1: Bueno, yo estic esperançada de que sí. Siga de veres este rollo de la bombolla dels influencers que ara, en lloc de recomanar lifestyle, recomanen, o sea, parlen de Ceuta.
0: Exacte.
1: Calleu! Per favor, és que jo també és l'únic que demano.
0: Sí, aquest també. Calla.
1: Que Iker Jiménez torni a veure les cares de Verne i que els altres em recomanin xampús. És que no, és l'únic que vull, saps?
0: Exacte. Ai, Mariola, doncs haurem d'anar-ho mirant. Escolta, sí. Mil gràcies per les sèries incòmodes. Ja t'explicaré, sí. A veure què tal.
1: Vinga,
0: ja.
1: Va, sí, mira-te-les.
0: Sí. Mira, ho faré, ja saps que jo et faig cas.
1: Fins demà.
0: Un petó, fins demà.
1: Adéu.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Love.
8: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Deures en família, dibuixos amb amics... Ara tens un 3x2 en les millors marques d'escriptura i material d'escriptori. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta'm condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
10: Hola a tothom.
9: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
11: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
12: Entendre és obrir els ulls.
13: Obrir la ment.
11: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
13: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
10: Va, nois, que se'ns fa tard.
13: A la una del migdia.
14: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com LG, Balay, Whirlpool, Dreamy, Nilfisk i Babyliss. Són les ofertes límit, només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
15: Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Divendres a la tarda la presentació i després el partit.
16: Com més calor fa,
17: més fresca et fem la tarda.
16: Les millors tardes d'estiu
17: són les que es passen en bona companyia.
18: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Tu, deixa't sorprendre.
18: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
17: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
19: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
20: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
21: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano. Mm.
22: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. Eh? És curiós,
23: això. Acabes d'obrir un meló interessant.
22: Sí, sí,
23: interessant,
22: sí.
23: Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica com de...
19: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
22: Hi ha gent que arriba a ser nens i no ho diries.
23: Sí, que és veritat.
22: Aquelles senyores que...
23: Biorritme lent, sempre en bata, van fresques.
22: Sí, sí, sí. A la que es posa aquella bata, una senyora?
23: Una senyora, ja no es mor.
22: Aquella...
19: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: cara preferida.
1: Àurea Frank, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Molt bé, i tu?
1: Molt bé, content de repassar la cara bé de les cançons. Què ens portes avui, Àurea?
2: Doncs mira, avui porto una secció ben universal, i no és perquè parlem de coses així en general, sinó de que literalment volia parlar de l'univers.
1: Ah, molt bé.
2: Perquè la setmana passada vam sortir tots al carrer amb ulleres, càmeres, telescopis, i vaig preguntar-me què ens fascina tant de mirar cap allà dalt. Doncs fa milers d'anys que mirem el sol, la lluna, les estrelles, abans hi buscàvem déus, presagis, explicacions, i la setmana passada alguns hasta hi van trobar una visita a l'oftalmòleg.
1: Segur, sí, ja ho vam explicar, d'un i dos, sí, sí, i tant.
2: Però hi ha una cosa que no hem deixat de fer mai, que és escriure-hi cançons.
1: Sí.
2: Per tant, avui us proposo un viatge astral a través de la música per descobrir què diuen de nosaltres totes aquestes cançons que hem escrit mirant al cel.
1: Mm?
2: I comencem pel més gran de tots, que és l'univers, que és tan immens que fins i tot ens costa d'imaginar-lo. I dir-li a algú que és el teu univers és gairebé com dir-li que ets el meu tot, no?
1: Sí, exacte.
2: Perquè l'univers ens provoca aquesta sensació de meravella davant d'alguna cosa tan enorme que ens obliga a canviar la perspectiva, i dir-li a algú això, doncs, és gairebé això, no? Dir-li que és tot per tu.
1: Això de ets el meu univers ho deien els Coldplay amb els BTS, You Are My Universe.

0: My Universe, dels Coldplay i els BTS. Comencem amb això.
1: I no són els únics, de fet, és que hi ha molta gent que ha escrit sobre l'univers. Mm-hmm. Fins i tot l'Amaral li va trobar aquesta sensació d'immensitat, que segur que tots recordem aquesta tornada, que si vols te'n faré un trosset en català.
0: Doncs vinga, l'Àurea Frank, com sempre, amb les seves versions en català en directe a Catalunya Ràdio.

0: Laura Frank en directe a Catalunya Ràdio amb la versió dels Amaral en aquest camí que avui estem fent per l'univers. De l'univers anem a l'estrella més important, com a mínim per nosaltres, que és el Sol, Laura.
1: Això mateix. I el Sol és vida, però en la música

0: després d'un hivern llarg i gris, és Anglaterra, també s'ha de tenir present, i allà van començar a escriure el Here Comes the Sun, és a dir, que aquest torna a sortir al sol era bastant literal, però també emocional, Àurea.
1: Sí, sí, això, no? El George Harrison, que se'n va anar a veure l'Eric Clapton, com qui se'n va a casa a la seva veïna Remei a fer un cafè.
0: Exacte, com si fos normal, sí.
1: Però és cert que la llum solar també és una de les principals senyals que utilitza el nostre organisme per sincronitzar els ritmes circadians, no? Sí. El rellotge intern.
0: Sí,

0: Avui estem fent un repàs a la cara B de les cançons amb l'univers com a fil conductor, però en seguim.
1: Això, i ara anem doncs, quan es fa de nit i apareix l'altre gran protagonista de les cançons, que és la Lluna, que és un satèl·lit, no té llum pròpia, però nosaltres l'hem convertit en confident, en testimoni d'amor, símbol de solitud, de misteri. De fet, durant segles l'hem atribuït de tot, que altera el nostre estat d'ànim, que afecta els naixements, que ens fa dormir pitjor, fins i tot no, qui es mira les fases de la Lluna per plantar l'hort o fins i tot per tallar-se els cabells.
0: Sí, exacte.
1: Perquè deixin més forts,
0: sí,
1: més llargs.
0: Sí, exacte. Sí.
1: I, evidentment, doncs, no, el que diuen sempre de la lluna plena, que surten els homes llop, i inclús crec que d'aquí també vindré la paraula llunàtic, d'aquesta antiga creença de que la lluna podria alterar el nostre comportament. Mm. Però, sobretot, la lluna s'ha convertit això, no? En aquestes imatges més romàntiques i melancòliques de la música. Però pot ser també doncs, que una cosa molt bonica, no? Que siguis on siguis, podem estar mirant la mateixa lluna. I quan trobes a faltar algú que és lluny, doncs tens aquesta sensació que allà on és estem compartint alguna cosa.
0: Això és el que fa el Bruno Mars, justament.

0: Talking to the Moon de Bruno Mars, que parla amb la Lluna amb l'esperança d'alguna manera, com deia l'Àurea, que aquella persona que trobes a faltar doncs també estigui mirant o escoltant la cançó.
1: Això, fins i tot, hi ha milers de cançons conegudes, com el Fly Me to the Moon, el Dancing in the Moonlight, el Moonlight Shadow, i fins i tot en català també n'hem escrit un himne, que sense dir-ho també estava dedicat a la Lluna.
0: I que també escoltarem en directe amb l'Àurea Frank.
1: Això mateix.
0: Ara aquí en directe a Catalunya Ràdio. Em sembla que us sonarà d'alguna cosa aquesta.

0: Un himne, com deia l'Àurea, el boig per tu del Sau. Estem a la Lluna, on anem ara?
1: I de la Lluna anem a les estrelles.
0: Va, vinga.
1: I aquí els humans fem una cosa encara més estranya, que és quan veiem una estrella fugaç, pensem ràpid, demana alguna cosa, sí. No sabem el què, no sabem on va, però per si de cas, salut, amor, i que no ens cobrin la quota dels autònoms aquest mes.
0: Sobretot això.
1: Però si vols que et digui una cosa, jo encara hi ha una sintonia que l'escolto i m'omple d'il·lusió, que és aquesta.

0: Home, aquesta costa no tira cap enrere, eh? Quan
1: aquesta,
0: sents això,
1: jo sí, sento sí. aquesta melodia, sí. Ja estic a punt per sentar-me al sofà amb les crispetes i tot, no? És aquell moment de l'opening de Disney, que surt al castell i creua l'estrella fugaç d'una banda a l'altra, que d'alguna manera ens estan dient ara aquí relaxa, no? I suspèn una mica el sentit comú perquè els desitjos es fan realitat.
0: De fet, la sintonia, evidentment, és el When You Wish Upon a Star, la banda sonora de Pinocho, del 1940, vull dir que han passat anys, aquella història on el Gepetto vol que el Pinocho no sigui una titella de fusta, sinó que sigui un nen de veritat. Que
1: això. Però Disney tampoc es va inventar això de demanar coses a les estrelles, que de fet fa segles que hem mirat al cel buscant senyals, déus, respostes al destí, que fins i tot a la tradició cristiana, no, de seguir l'estrella d'Orient,
0: de Betlem, sí.
1: els Reis Mags, o sigui, sí. Que des de ja abans de Google Maps tiràvem d'estrelles,
0: Tal qual. I amb les estrelles fugaces, doncs, va amb això dels desitjos, no? Van quedar una mica i a partir d'aquí és el que demanem, no?
1: Exacte, això, que veiem una estrella i diem a veure si em toca la loteria.
0: Sí.
1: I Disney doncs, va agafar aquesta idea, no?, de desitja, ho somieu i es farà realitat.
0: I mentre nosaltres ens passem la vida comptant diners, hores, de tot, seguidors, els One Republic proposaven una cosa, diguem-ne, més poètica, que és comptar estrelles.

0: I en català també en tenim alguna, de contar estrelles, no? La cançó sobre contar estrelles.
1: De fet, aquesta de l'última, no?, del Max Navarro, que és tan nova i parla de les estrelles, de les persones que per nosaltres són com estrelles, no?, que brillen. I, doncs, te'n faré un trosset, també.
0: Vinga, la versió de l'Àurea Frank del Max Navarro.

0: Avui, amb la cara bé de l'Òria Frank, estem repassant... Ui, que m'has posat al revés a mi. Ara, sí, que sembla que estic en una església. Estem parlant de les estrelles, i també n'hi ha més d'estrelles i la música.
1: Sí, i ara les estrelles no només les mirem al cel de tota la vida, que quan hem dit aquella persona és una estrella, ens hem referit a grans figures del cinema o de la música, i si algú de casa nostra s'ha coronat com a una superestrella, penso que ja sabem qui és.
0: Home, va, superestrella. Em sembla que sé per on va amb aquesta nova versió de l'Òria Frank.

0: la versió en català de l'Aurea Frank, del superestrella de l'Aitana. Vinga, va, més estrelles. En tenim unes quantes, eh? I en portem moltes, eh?
1: Exacte, i amb tantes estrelles, què fem? Doncs nosaltres, els humans, fem això d'unir puntets i buscar-li formes, que d'aquí surten les constel·lacions. Mm-hmm. I durant milers d'anys hem mirat al cel i hem decidit, doncs mira, això és un lleó, això és un escorpí, una balança, que també et dic, d'imaginació no ens en falta. I aquí hem arribat a aquesta... que és fascinant, no?, tot el tema de l'horòscop, que jo, per exemple, doc, soc lleó i em sento molt lleó.
0: Sí, eh?
1: Que és curiós, hi ha qui diu, no, això és com molt relatiu, no?
0: Bueno, sí.
1: Independentment de si creiem o no, hi ha una pregunta que em sembla interessant, que doncs per què ens agrada tant que ens expliquin com som, no?
0: Sí.
1: I el nostre cervell busca constantment doncs patrons, explicacions, i potser que algú ens digui, mira, doncs tu ets lleó i per això et comportes d'aquesta manera, no? Doncs
0: sí.
1: Potser ens ajuda a posar una mica d'ordre a tot aquest caos i ens dona una mica de seguretat.
0: I potser per això també ens agrada pensar que hi ha coses que estaven destinades a passar, allò que diuen del destí, persones que havíem de conèixer, moments que havíem de viure, com si estigués tot escrit a les estrelles. Oh!

0: Escrit a les estrelles, Written in the Stars, una altra de les cançons en aquest recorregut que estem fent musical per la cara B de l'univers, Àurea.
1: Sí, i gràcies també doncs, a la NASA. Va passar una cosa durant que pràcticament durant la història humana havia sigut impossible, que és poder mirar a casa nostra des de fora. No?
0: Ah,
1: alguns astronautes ens han explicat una experiència coneguda com l'Overby View Effect,
0: sí.
1: Quan contemplen la Terra des de l'espai, que diuen que la perspectiva els canvia, perquè des d'allà no veus fronteres, no veus qui ha votat què, no veus el Donald Trump donant pel sac, no veus aquella discussió absurda que vas tenir el dimarts, veus una esfera petita i fràgil en un mig d'una immensitat enorme, no? I penses, tot és aquí, tothom que estimes és aquí, tota la història humana ha passat aquí, totes les guerres, tots els petons, totes les cançons que hem escoltat, i potser sentir-nos tan petits davant de l'univers també ens recorda una cosa important, que és que compartim casa, perquè als humans també ens encanta doncs, aquest sentiment de pertinença d'algun lloc, fer arrel, sentir-nos parts d'alguna cosa, i vist des de l'espai, tots pertanyem del mateix lloc, i malgrat tot el que hi passa, és un món meravellós.

0: What a Wonderful World, de Louis Armstrong, que també tens versió, no?
1: Aquesta... I si em permets, en farem
0: per descomptat.
1: Una mica en català.
0: Laura Franch amb la versió del What a Wonderful World en català, ara mateix.

0: La versió de l'Àuria Frank del What a Wonderful World de Louis Armstrong en català, com és la marca de la casa, la podeu trobar a les xarxes socials amb el seu nom, Àuria Frank. Avui estem fent aquest recorregut per la cara B musical de l'univers.
1: I parlant d'astronautes, hi ha una cosa que em fascina, no?, de que això, no?, durant anys hem estat mirant el cel,
0: sí.
1: I arriba un dia que diu, saps què? Doncs jo també hi vull anar.
0: Sí, va, posem-nos-hi.
1: Diu, molt de nosaltres, som molt curiosos, volem explorar, descobrir i arribar sempre una mica més enllà, però les cançons sobre astronauta també ens expliquen aquesta cara B de l'aventura. També parlen de la distància, de l'aïllament, de la solitud, perquè anar molt lluny també significa inevitablement deixar alguna cosa enrere.
0: I ara que parlàvem de l'aïllament i de la solitud, i si parlem de l'espai, evidentment poques ho han explicat també com l'Space Oddity del David Bowie.

0: A l'Space Oddity del David Bowie, que explica la història d'aquest Major Tom, un astronauta que se'n va a l'espai i acaba perdent el contacte amb la Terra. I és curiós perquè representa aquesta contradicció humana que deia l'Àuria, no? Volem arribar cada vegada més lluny, però com més lluny anem, més ens adonem del que deixem enrere. Avui estem fent aquesta cara B musical de l'univers, evidentment, quan ja hem aparcat l'eclipsi famós, eh? Que també és el que ens va fer mirar cap al cel. Espera, que no tens el micro obert. Ara.
1: Sí? Ara. Sí. Doncs sí, que de fet hi ha moltíssimes cançons que parlen de l'univers en general, no? D'estrelles, sí. Dels planetes, de les constel·lacions, sí. De tot, i arribem doncs al motiu pel qual avui estem parlant d'això, que és el famós eclipsi, sí. Que ja tots esteu una mica fins al monyo. I aquí podríem entrar fins i tot en el tema de les energies, no? Mm-hmm. Que jo no sé tu, però jo després de l'eclipsi a mi em fotia mal tot.
0: No sé si, sí, també,
1: si era l'energia còsmica, sí. Si era l'edat, bueno, en fi.
0: Home, no fotis.
1: Doncs això, i durant uns minuts la lluna es posa davant del sol, canvia la llum, canvia el paisatge, i tots fem el mateix, que és mirar cap amunt. Mm-hmm. I potser aquesta és la resposta a la pregunta que hem començat, no? De per què ens fascina tant mirar el cel. Doncs fa milers d'anys que ho fem i busquem déus, desitjos, destí i amor, i hem enviat astronautes, i hem ambientat cançons, i sobretot n'hem escrit cançons. Perquè la ciència ens explica doncs, què passa allà dalt, però la música ens ajuda a explicar-nos què ens passa quan mirem cap endins.
0: I parlant d'eclipsi, hi ha una cançó que s'ha recordat molt, entre altres coses, perquè la seva cantant ens va deixar fa poquet, que és el Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, que l'Àuria també ha versionat al català. Ja tindrem el privilegi de sentir-la aquí per rematar aquest recorregut musical per l'univers a Catalunya Ràdio.
2: Sento que no puc seguir així.
1: Perdó, eh?
0: Torni, no preocupis. Això és el directe.
2: Sento

0: Pues deixa marxar. Si m'abraces fort, sabràs que has eclipsat el meu cor.
1: Jo em meravella sempre la qüestió de les rimes. Això n'hem de parlar un dia. N'hem de parlar un dia de la qüestió de les rimes de tot l'Eclipse of the Heart, com tu has fet venir bé per fer-ho rimar en català.
2: I a més, això del que diem, no, del directe d'estar aquí a la ràdio i de que sigui tot tan immediat parlar, que ja no sé en què on estic, no sé on ballo, però bé.
1: Laura Frank, com sempre, amb la Bonnie Tyler de fons, l'original de fons. Moltes gràcies per aquest recorregut musical per la cara B de l'univers. La setmana que ve hi tornem. Saps de què parlem la setmana que ve?
2: La setmana que ve parlem d'emocions i penso que està guai doncs treure una mica el tema de la pel·lícula d'Inside Out.
1: Oh, i tant! Molt fan de la pel·lícula.
2: Precisament d'això i tocarem aquests temes.
1: Àuria, mil gràcies.
2: A tu, gràcies.
1: Amb l'Àuria Franco ho deixem aquí. Arribarem a les 12, arribarem a les notícies i nosaltres hi tornem demà, puntuals a les 7 de matí. Fins ara, fa bondat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. La ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz, defensa que el desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta és un pas important per normalitzar la situació a la ciutat autònoma. La policia ha fet fora aquest matí els milers de migrants que hi malvivien des de l'entrada massiva de fa unes setmanes.
2: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver. Ese es el país que es España.
1: La policia trasllada els migrants als dos espais que ha adequat el govern espanyol per acollir-los i que ara mateix disposen de 1.800 places, però a la platja podria haver-hi entre 3.500 i 5.000 persones, segons fonts policials. Les ONGs que treballen a la zona alerten que hi ha molta confusió i dubtes entre els migrants que han desallotjat. Més notícies, Laia Ortega.
3: Avui comença el període de caça de mitja veda a Catalunya, que es prolongarà fins a mitjans de setembre. S'inicia a les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès i permet capturar 6 espècies d'ocells, com la guatlla o la garsa. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Hola, bon dia. La mitja veda permet caçar les àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius des d'avui fins al 10 de setembre. I la resta de Catalunya els dies permesos són 4, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. Aquest període permet la caça de la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar. Durant aquestes setmanes també s'intensificaran diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Els Mossos d'Esquadra denuncien el propietari d'una masia de Bescanó, al Gironès, i una empresa constructora per abocar 64 tones de residus de la construcció en una bassa de rec. Anem ara a Girona, Núria Paraire.
5: Bon dia. La bassa es troba a la masia. Segons els Mossos, el seu propietari no té cap permís per reomplir-la i encara menys de residus sense tractar. Segons la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona, la bassa té uns 400 metres quadrats i van veure que dins hi havia una màquina excavadora i un vehicle de transport que hi abocava residus de construcció, però també plàstics i ferros. Els Mossos van identificar 3 operaris. Un transportava les runes fins a la masia, l'altre les escampava dins la bassa i un tercer les cobria amb terra per amagar els residus. No tenia en cap document on constés l'origen ni el destí del material. Segons els Mossos, s'hi han abocat uns 6 camions de residus amb un pes de 64 tones, més 3 camions de terra i fang per cobrir-los i no aixecar sospites. La finca ja havia estat denunciada perquè s'hi van localitzar tallers mecànics sense autorització i també per mala gestió de residus. Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
3: I a Tarragona enxampen un home que havia estafat un granger de Burgos en una operació de compra-venda online d'un tractor. L'estafat havia fet un pagament de 8.000 euros per adquirir la màquina agrícola. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Bon dia. El granger, que va iniciar els tràmits per comprar un tractor a Alemanya, va començar a sospitar quan l'empresa li va demanar un pagament de 8.650 euros per cobrir l'IVA i les taxes de l'operació. Les transaccions dintre de la Unió Europea no requereixen el pagament d'IVA a l'empresa alemanya ni hi ha taxes duaneres. La investigació ha permès enxampar l'estafador a Tarragona, bloquejar part dels seus fons i recuperar 4.000 dels 8.000 euros transferits per adquirir el tractor. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: La televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts on s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, András Baka. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu amb la presència de veus de l'oposició i crítics amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. La pausa informativa durant aquest mes i mig va ser imposada pel primer ministre Peter Magyar amb l'objectiu de restaurar la independència dels mitjans de comunicació públics, una de les seves promeses electorals. Segons algunes fonts, alguns periodistes i presentadors han estat acomiadats, però el gruix de la plantilla es manté. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant aquesta transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius, del qual s'ha hagut de desdir. esports, Marta García.
7: El Barça presenta este migdia Joao Cancelo com a nou jugador de l'equip per les tres pròximes temporades. El portuguès no va participar ahir en la victòria del Barça davant l'Al-Ahli egipci per 2-1 en el trofeu Joan Gamper en el Camp Nou, on tornava després de 4 anys. La principal novetat per a esta temporada, Rodri tampoc va jugar, però va ser un dels més ovacionats. En declaracions a TV3, el director esportiu Deco reconeix que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. L'Espanyol confirma que Roger Hinojo lluirà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent està format en la 21 des de Benjamí i ha passat per totes les categories fins a arribar al primer equip. D'altra banda, mor l'exjugador blanc i blau Josep Parra, un dels grans defenses dels anys 50, amb 241 partits disputats. En primer, Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0. Avui s'obri la segona jornada amb el Rayo a la vez a partir de les 9. Mundial d'hoquei herba, les dues, Espanya-Nova Zelanda en la competició femenina. A partir de les 5 en la masculina, Espanya i Irlanda. Primera semifinal també avui a partir de les 8 de la Supercopa de Catalunya d'handbol. S'enfronten l'handbol Sant Joan d'Espí amb el Balonmano Granollers. I en Fórmula 1, el neerlandès Max Verstappen, 4 vegades campió del món, renova amb Red Bull fins al 2030. Diumenge se disputa el Gran Premi dels Països Baixos, que és el 12 de la temporada, en el circuit de Zandvoort.
0: Fins aquí les notícies.
8: Love, love, love.
9: L'amor és el més important a la tornada al col·legi. Presentem la nova col·lecció de Frost, la marca de papereria i motxilles al Corte Inglés per a una tornada millor. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
10: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
11: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Els dijous, paella,
13: canó, pastanaga,
12: canvis i doble ració de riure. Amb Clara Segura...
14: Acabo, eh? Estimo.
12: I Bruno Oro.
15: No tallis, l'impú!
12: I després, amb els Oscars.
16: Soy superfamoso.
17: Qui? Jo? Jo no. Tu? Correcte.
12: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
18: Queda clar. Gràcies.
19: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional al llarg en una selecció de productes ja rebaixats. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 20 al 23 d'agost. A la botiga web i app del Corte Inglés.
20: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
21: AP7, la narcopista.
22: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
23: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
24: Continuï tot recte 30 minuts.
21: AP7, la narcopista.
25: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
23: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
21: Aquest dissabte, a les 2 del migdia. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
23: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
26: Un món on tothom està de vacances.
27: En creure un món.
26: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
23: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
21: L'altre barri, amb Blai Mercè.
23: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
29: Aviam què passarà avui.
30: No es fan en grans ciutats, aquestes competicions, normalment.
31: No, per mi és l'error, eh? Si es fessin a ciutats grans, jo crec que la gent veuria més el trial, sabria el que és, i així podrien provar-ho, però si anem a Pobladura de les Regueres...
30: On?
31: On? A Pobladura de les Regueres, a fer el Mundial, a León...
32: No existeix, això. Ja.
30: S'ho ha inventat.
29: No sé, para la tele, va.
30: És bona aquesta, la Berta, eh? Sí. La Berta Avellan. Sí. Avui ens ho passarem.
29: I la torxa. La torxa, parlarem de la torxa. La torxa.
30: Ah, bueno, us vaig... Va, calleu, que arriba el jefe.
33: Déu vos guard!
34: I visca el Guanya!

0: La Renaixença.
1: La torxa és un dels invents més antics de la humanitat. Primer, simplement es cremaven branques de pi o d'avet, que tenen molta resina, però de seguida es van començar a millorar untant els pals de fusta amb greixos animals i olis. S'utilitzaven bàsicament per il·luminar camins durant la nit, però també van esdevenir un mitjà per comunicar-se a distància. Una tècnica utilitzada pels exèrcits de Filip V.
2: Fill de puta!
1: Ei, què dius, què dius?
2: És que no puc amb aquest, eh?
1: No, et confons. Tu vols dir Felip V.
2: Fill de puta!
1: No. Un moment. Jo he dit Filip V. Filip V, rei de Macedònia. Som al 200 abans de Crist. Tranquils.
3: També es podia dir d'una altra manera, eh? Jo si tinc un xuriguera, també l'entenc, eh? Jo, com també... et dius? Filip.
1: Filip. Trobo que el 200 abans de Crist, que ja hi haguessin hagut 5 reis que es diguessin Filip,
3: sí, també.
1: És molta, no? Molta casualitat.
2: Hi ha molt de rei.
1: Sí, noi. En aquells temps feien servir un sistema de torxes per comunicar-se a distància. Anaven aixecant torxes i cada número de torxes enceses corresponia a una lletra de l'alfabet. Sistema lent, complicat.
2: No podia pas...
1: Bueno, mira...
2: Uns malentesos.
1: No sé si
2: uns malentesos. Sí.
3: M'ha insultat, eh?
1: Eh? No. No, que tenia una torxa menys.
3: Sí, no. Que no l'havia vist.
1: En el marc de la Segona Guerra Púnica, el 217 abans de Crist, és coneguda l'estratègia d'Aníbal per despistar els romans utilitzant torxes.
2: El coneixem, aquest, eh?
1: L'Aníbal, home. Durant la nit es veu que l'Aníbal va ordenar als seus soldats que reunissin 2.000 bous.
3: Oh, collons, 2.000 bous.
2: Sempre coses fàcils.
1: Sí.
3: 2.000 bous d'un dels treus, 2.000 bous.
1: És molt puest.
3: Dius 4 bous, vale? Ah, 2.000?
1: És que jo tinc 80 cabres i ja ocupen molt espai. Ah, 2.000 bous és molt...
4: Bous.
1: I allà a la nit, al mig d'una vall d'Itàlia, no hi havia una granja de bous a cada cantonada el 217 abans de Crist. Doncs els van trobar. Com, no sé com els van trobar, però els van trobar, els hi van lligar torxes a les banyes dels bous, les van encendre i, bueno, els bous van marxar escampats pel bosc.
2: Clar.
1: Perquè tenien por.
2: Clar.
1: Quan els romans van veure la llum de les torxes, es van pensar que eren els soldats d'Aníbal que marxaven i els van començar a perseguir. Guaita, marxen per allà, marxen per allà. Mentrestant, Aníbal i els seus homes van abandonar la vall per un altre costat. Encara ara es recorda com una de les tàctiques militars més brillants de la història.
3: Imagina't, home, és bo, és bo.
5: Sí, bueno, és bo. Vull dir, també el llistó, no?, en el tema militar. Li lliguem unes torxes als toros a les banyes. Bueno, quina bona... Bueno, no sé, eh? Vull dir... és baix.
1: És baix, a veure...
5: Un nivell baix.
1: Estem al 200 abans de Crist, eh? Bueno. És una tècnica que encara s'utilitza ara, diguéssim. És centrar l'atenció a un lloc, no? Et fan mirar un costat i tu vas per l'altre. No fa gaire el Mundial de Sud-àfrica, que va guanyar la selecció espanyola, dos dies abans de la final... El Zapatero va aprovar una reforma bancària mentre la gent mirava el Mundial, que va ser bastant polèmica.
3: És veritat, és veritat.
1: Anava per aquí, no era una, no, la gent no estava mirant una torxa, estava mirant l'Iniesta.
2: Però... Bueno. Zapatero, Aníbal.
3: Sí. L'Iniesta no brillava tant com una torxa, però segons li tocava del sol, també tenia un... Saps?
6: Aquella
3: closca.
6: I l'estàtua de la llibertat? L'heu vist mai en directe?
1: L'estàtua de la llibertat?
6: Sí, la torxa.
1: No l'he vista. Jo no hi he anat mai als Estats Units.
2: Ha de ser ben parit pujar allà dalt l'estàtua.
1: Ha de ser guapo. Es podia pujar la torxa abans, fins i tot. Sí, fins al 1916, que llavors, en el context de la Primera Guerra Mundial, hi va haver un sabotatge alemany, i va haver-hi una explosió, i llavors van tancar la torxa al públic, però podies arribar fins a l'antorxa.
3: Hòstia.
1: Ara es pot arribar al cap.
6: Al cap.
1: Sí, també és maco, suposo. Sabeu com es diu aquella dona?
6: L'estàtua de la llibertat.
1: No, però l'estàtua, saps com es diu?
3: La dona.
6: L'estàtua de la llibertat.
3: Ella.
2: L'estàtua és una dona, que s'ha de dir Maria Antònia, s'ha de dir?
6: No,
3: l'Espili. Margarita.
1: L'estàtua. Com es diu l'estàtua?
3: No sé com es diu l'estàtua.
1: Tothom diu que es diu l'estàtua de la llibertat.
3: Sí, l'estàtua de la llibertat.
1: Es diu, té un altre nom, té un nom diferent.
5: Cristòfol Colom.
1: No, home, no, boig. Es diu la llibertat il·luminant el món.
3: Està bé, està bé. Això és dels americans, eh?
1: Sí.
6: Bueno, de fet, és dels francesos, no?
1: Sí.
6: Sí, però...
2: Un regal.
1: És un regal que van fer els americans. Carles Xuriguera, Rafael Feixedes, Laia Luc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Gràcies.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, perquè fa només uns mesos es va proclamar campiona del món del seu esport.
0: Ep.
1: Un esport que, malauradament, té massa poca visibilitat mediàtica i això fa que, per molts, avui ens visiti una sàvia per conèixer. Té només 27 anys, però un currículum que la fa ser tota una veterana en el món del trial, on és la millor en totes les categories possibles.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Berta Avellán!

0: Berta, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui he menjat dues torrades amb gall dindi i un cafè amb llet de cibada.
0: Això forma part d'alguna dieta per dedicar-te al trial o no?
1: No, simplement m'agrada i em dóna força.
0: Ja està. Escolta, deixa'm felicitar-te, fa uns mesos ja, però et vas proclamar campiona del món de trial. És gros.
2: Bravo.
0: Campiona del món, aplaudiu-ho, sisplau.
2: Bravo.
0: És un títol que quan dura? Quan hi ha un altre mundial?
1: Doncs d'aquí un mes, el
0: Collons.
1: 16 de maig comença. Sí, comença el 16 de maig i acaba el setembre.
0: Bueno, anem a repassar una mica el teu currículum. 6 vegades subcampiona del món i campiona aquest últim any, una vegada campiona d'Europa, 5 vegades campiona d'Espanya, 5 vegades campiona del trial de les nacions per equips, 3 vegades guanyadora del Women's Trophy que se celebra al Palau Sant Jordi. Des dels 19 anys has aconseguit acabar el campionat en segona i tercera posició de forma ininterrompuda. No sé si em deixo alguna cosa.
1: No, jo crec que està...
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, està prou bé.
0: Hosti, tu. I té 27 anys, eh?
1: 26, encara.
0: 26.
3: Okay. 26 i mig.
0: Et veus capaç d'arribar als 14 títols de la Laia Sanz o als 38 del Toni Bou?
1: No, la veritat que són molts títols. No, sí que en vull molts, però hosti, són molts, 14 i 39 ja ni et dic.
0: Déu-n'hi-do, eh? Molt. Són referents per tu, la Laia, el Toni Bou, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Una mica de pressió? Perquè, com és que hi ha tants catalans que han fet coses tan grans en el món del trial?
1: Bé, perquè aquí a Catalunya tenim molt bones zones, tenim molt bona base, i jo crec que és bàsicament per això, l'afició. És veritat que no es veu molt, però hi ha molta afició.
0: Uh-huh. Escolta, després de quedar 6 vegades subcampiona del món aquest any, hi anaves pensant que tornaries a quedar subcampiona una mica o no?
1: No. No. O sigui, aquest any jo pensava, si no guanyo aquest any, igual...
3: La mato.
1: Igual ens retirem, perquè era com que ja havia de tocar, saps? I molta gent esperava molt de mi, jo també, i sí que ha estat un any que tenia molta pressió, però l'he sabut gestionar i...
0: A més, havies quedat sempre subcampiona per darrere d'una tal Emma Bristow, no?
1: Sí.
0: Aquesta sempre guanyava.
1: Sí.
0: Va guanyar 10 anys seguits, crec, una bestiesa.
1: Sí. Menys el 2021, que va venir la Laia Sanz i va guanyar ella.
0: Mira. Mm-hmm. I ara aquesta senyora s'ha retirat?
1: Sí. Per això el 2025 era com que havia de ser meu, perquè em tocava, però també mentalment també em va costar perquè... La gent esperava molt de mi, llavors.
0: Què tal la relació amb la Emma Bristow?
1: Bé.
2: Ara t'explicarà.
1: Però és que és una mica freda, també. Perquè no sé si és perquè és anglès o per què, però és una mica freda.
0: Clar, és freda, ja ho veiem, que és freda, aquella dona.
3: No m'ha caigut mai bé.
2: No. És molt com a Madrid, li han regalat molts títols.
0: Sí.
2: Els àrbits...
0: La majoria de cops que és de l'època d'en Franco, tot.
2: Sí, blanc i negre.
0: Els trials que va guanyar. Escolta, recorda què vas sentir quan et van... Bueno, quan t'adones que ets campiona del món, perquè campió del món és del món,
3: És del món, és del món, sí, sí.
1: Doncs molts nervis, molta emoció i molta felicitat. Al final era algo que portava molts anys perseguint i mai sabia què sentiria, però va ser com un cúmul d'emocions i la veritat que em va agradar molt.
0: Com ho vas celebrar? És a dir, des de que acabes la competició fins que vas a dormir aquell dia, què passa?
1: Aquell dia jo estava una mica dispersa, havíem d'agafar el vol a la nit, bueno, no sé, estava...
0: Però què feu? Això no ho podeu fer, això? Si saps que podràs guanyar...
2: Això és una excusa que no se'n recorda de res.
1: No, és veritat, va ser el dia següent el vol. No, però no hi havia gran cosa, és que estàvem a un poble...
0: On era això?
1: A Geddington, Anglaterra.
0: Anglaterra, poble petit.
1: Sí, un poble petit. I vam anar a la ciutat, però és que la ciutat era Birmingham i tampoc hi havia res, un diumenge a la nit.
0: Clar, els anglesos són de sortir una mica més d'hora, diguéssim, no?
1: Sí, no hi havia gaire cosa.
3: Eren tots a Blanes, oi?
1: Sí. I el dilluns sí que em van rebre a l'aeroport, em va fer moltíssima il·lusió, i després em van venir a casa, que primer va arribar una amiga que no... Bueno, feia molt que no veia, em va fer molta il·lusió veure, després ja anava arribant gent... Jo pensava, però si jo em vaig a posar el pijama, jo em vaig a dormir, i anava arribant gent, i al final vam celebrar casa meva.
3: Festa de pijames.
0: Aquí, campiona del món! Quin és el premi per aquestes competicions? A part del trofeu, hi ha una recompensa econòmica?
1: No, que jo sàpiga no. Bueno, sí que si tens un contracte amb una marca i la marca tens una prima, doncs sí, però... de l'organització i això
0: diu,
1: no.
0: Diu que jo sàpiga no. A veure si hi havia premi, no el vas agafar.
1: No, bé, abans t'ho paguen l'any següent.
0: Ah, mira.
1: Sí, si m'arriba el desembre del 2026...
0: Ja ho sabrem.
1: Doncs ja us ho diré, però no crec.
0: No fa pinta, eh?
1: No fa pinta.
0: És una llàstima, no? Vull dir que... Hosti,
4: amb els calés que es mouen a l'esport i que llavors un campió del món no tingui un premi.
0: Clar, clar.
1: Sí,
0: és una cosa només de la branca femenina o en el cas dels homes també passa això?
1: Clar, els contractes amb la marca ja és molt diferent, clar, segurament, però crec que de l'organització no s'emporten res. Uh-huh. Crec.
0: Perquè tu pots guanyar-te la vida a dia d'avui en aquest esport?
1: Bueno, vaig tirant gràcies als patrocinadors. Uh-huh. Amb els patrocinadors sí que puc anar tirant, però si no, no, és molt complicat.
0: Són casos puntuals, entenc. Et deus guanyar la vida uh-huh. tu i poques noies
1: sí.
0: més.
1: Sí, sí, de fet, quan era segona no me la podia guanyar. És com que has de guanyar per poder-te...
0: Clar, clar.
1: Poder viure d'això.
4: Com és fort,
0: només el primer, eh?
4: Clar, clar, fort,
0: és com si a la Lliga Professional de Futbol només guanyés en cèntims el Barça, diguéssim. Sí,
4: sí. Bueno, no, el femení és bastant així,
0: sí.
4: Eh?
0: Sí, sí, també. Sí. Sí, sí, sí. És així. Escolta'm, tu comences en tot aquest món del motor perquè el teu pare, quan tens 4 anys, et regala una moto.
1: Sí, sí, ell tenia moltes ganes ja de que provés la moto. Jo anava en bici i, mira, m'ho va ensenyar.
0: 4
1: i...
0: anys, eh?
1: 4 anys.
0: Són molt... poquets per regalar una moto a una criatura.
4: Home,
0: no?
4: A mi me la van regalar quan tenia 14, una Puc Condor, i no sóc campió del món, eh?
5: Massa tard.
0: Bueno, et van faltar 10 anys de diferència.
3: Bueno, la Puc Condor tampoc no ajudava, eh?
0: No. I llavors ja et recordes, entenc, tota la vida sobre la moto.
1: Sí, sí. Recordo anar els diumenges només, jo m'ho passava molt bé, anàvem fent excursions i coses, i després ja quan vaig començar a competir, doncs ja va ser una mica més sèrio, però tampoc... He estat tota la vida fent trial.
0: Quin és el teu oci quan baixes de la moto? Com et relaxes? Com desconnectes de tot això?
1: Normalment fent algú d'esport, perquè, no sé, m'agrada molt fer coses, jugar a pàdel, quedar amb les amigues, anar a la platja, i... però normalment això, entrenar o fer coses d'activitat.
0: Anar amb moto, eh?
1: Anar amb moto també m'agrada molt.
0: Clar. Per desconnectar de la moto...
4: Va amb moto.
0: Anar amb moto.
4: Però que és diferent, sí. Eh?
3: Però la teva moto és d'aquella que vas tota l'estona dreta.
1: Sí. Sí, però un diumenge, per exemple, doncs, per desconnectar jo me'n vaig a fer trial, però excursió. No vaig a fer zones.
4: Ah, va.
1: És com menys sèrio i...
0: És molt més...
1: Ho passo bé.
0: Desconnectes. Hòstia, ara tu, jo estic farta del trial.
4: Sí.
0: Vaig un rato a sortir per fer una mica de trial.
3: Sí.
0: I ja està.
1: Sí,
0: no?
1: sí, tal qual. M'agrada molt.
0: Ben bé que esteu ben malalts, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Escolta, què és millor, competir al Palau Sant Jordi o en pistes exteriors? Perquè tu fas indoor i fas exterior. No sé quina diferència hi ha, pels que no hi entenem, amb què us trobeu?
1: Sí, l'indoor és molt diferent perquè al final estem en un estadi on està ple de gent que t'està mirant amb il·luminacions que no estem acostumats i, no sé, la veritat que a mi em posa molt nerviosa i després a l'exterior doncs, anem a pobles perduts a la mà de Déu que hi ha 4 persones mirant-nos i els terrenys doncs, són variables, llavors a mi m'agrada més.
0: Per fora,
1: Sí.
0: A més, descobreixes, bueno, i descobreixes una mica de món. Has voltat molt tu amb el trial, no?
1: Sí, déu-n'hi-do. De fet, les meves amigues sempre m'ho diuen que coneixen Catalunya i Espanya gràcies a mi, perquè vaig a cada poble que...
3: Clar.
1: Que no
0: I tens temps de conèixer els pobles o veus just el circuit i ja està?
1: Normalment no fem gaire turisme, però sí que si anem a Japó o als Estats Units, doncs intentem guardar-nos algun dia de turisme.
3: Esmorzar per allà al Japó, no?
1: Sí.
0: Sí. Sempre, vas parlant sempre de pobles petits, no es fan en grans ciutats aquestes competicions normalment.
1: No, per mi és l'error, eh? Si es fessin a ciutats grans, jo crec que la gent veuria més el trial, sabria el que és i així podrien provar-ho, però si anem a Pobladura de les Regueres...
0: On?
1: A Pobladura de les Regueres, a fer el Mundial, a León...
5: No existeix, això.
0: S'ho ha inventat.
4: Però allà s'hi foten uns bolets, entre etapa i etapa, deus poder collir bolets d'aquests pobles, eh?
1: Sí, o menjar-te una vaca, o... Perquè allà... És que no hi ha gaire més a fer, eh?
0: Escolta, tens algun...
3: Està bé, aquesta visió del poble, també.
0: Sí.
1: El trial és molt xulo, allà, però, clar, pel públic és fatal.
0: Has d'anar fins allà primer per veure-ho, eh?
3: A Reguera de la Leona,
0: no
3: com
0: sé
3: has
0: com
3: dit?
0: Ho ha dit?
1: Pobladura de les Regueres.
3: Això.
0: Pobladura de les Regueres.
1: Sí.
0: Ja, hasta ho buscaré.
4: Sembla que han d'estar molt zumbats en aquest poble.
0: Fa tota la pinta. Escolta, tens algun ritual o alguna mania abans de sortir a competir?
1: No gaires.
0: No
1: tinc gaires manies, perquè mitjons sempre em poso uns diferents, guants de cop els tinc trencats i també m'he de posar un diferent, o sigui que no.
0: Poques manies.
1: Sí, poques manies.
0: Puges a la moto...
1: Sí.
0: No escolteu música anant amb moto?
1: Sí, a vegades que em poso música. Sí.
0: Però per competir no es deu poder.
1: No, per competir no. M'ho poso abans, mentre escalfo una mica, però amb la moto no.
0: per entrenar?
1: No, no, millor que no.
0: Quina música et va bé per entrenar?
1: Bastant tecno.
0: Tecno, per
1: activar-me. Hòstia, tu. Sí, jo bastant tecno.
5: Bueno, va. Però bona. Això és tecno, ha quedat molt boomer,
2: això. Bona, eh? Bona. Això és bona, Caio, sí, bona. Eh?
3: És tecno de la Reguera, sí, aquest.
0: Què entrenes? Hi ha un entrenament fora de la moto, també, o no?
1: Sí.
0: Perquè on agafes agulletes quan fas aquest esport? Diguéssim, què treballes, exactament?
1: Sobretot braços i cames. Mm. Jo tinc un estil d'anar moto que faig servir molt els braços, llavors em canso abans de braços, l'avantbraç sobretot, que ara m'he posat un embrague una mica més fort, doncs és un mes on tinc agulletes i se m'han repogades.
0: I podem fer alguna crida abans de que marxis perquè la gent s'enganxi al trial? Què els hi diries?
1: Que el vinguin a veure.
0: Que el vinguin a veure.
1: Vinguin a veure. Per exemple, 31 de maig a Gironella,
0: sí,
1: doncs allà és un poble maco.
0: Gironella us queda més a prop que això de l'Eure.
3: Sí.
1: Sí. Sí.
3: Sí,
1: sí, sí.
0: Doncs tots a Gironella hi seràs, eh? Et podrem veure.
1: Sí.
0: Vinga, doncs tots a Gironella a veure la Berta. Escolta'm, abans de marxar, fa una estona parlàvem del Toni Bou i de la Laia Sans, que són possibles candidats a venir a ser entrevistats, sí, a la Renaixença. I m'agradaria, sí, provar de fer un joc de si els hi vols escriure una pregunta i llavors el dia que els entrevistem els hi llegirem la teva pregunta.
3: Ah, maco, això.
0: N'escriurem una cada un, si et sembla. Tu n'escrius una per la Laia Sans, pel Toni Bou. Mm. Jo també n'escriuré una per la Laia Sans i pel Toni Bou, i el dia que vinguin els hi llegirem i a veure si endevinen qui ha escrit la pregunta, si jo o la Berta.
4: Ah, hosti, això és bo, jo.
0: Tenim un paper...
3: Paper i boli, sisplau.
0: Mercè, tens alguna cosa aquí darrere la barra, si pots...
6: Sí,
0: uns paperots, mira. Un paperot. Deixa-li un boli a la Berta. Un suport per...
5: Mira, bé, això.
0: La Constitució espanyola per apoyar.
1: Perfecte.
7: Sempre va bé.
0: És un bon suport, la Constitució espanyola.
4: Home, hòstia, això aguanta tot, eh?
0: Sí.
5: Un boli, mira, tenim de tot.
0: Vinga, va, jo escriuré aquí en un paper també, sí, la meva pregunta. Ho ficarem en un sobre. No posis el nom, eh? No, no posis que ho has escrit tu.
1: Però una per la Laia i un pel Toni, no?
0: Sí.
4: Saps què has de convidar un dia, Peyu?
0: Sí.
4: Em sembla que és de per aquí, Osona, en Raga.
0: Sí.
4: Que t'hi vas de triar. El seu fill, no l'heu vist a les xarxes, el seu fill?
0: No.
4: Un nen que té 4 anys, deu tenir.
0: Hòstia.
4: I va amb una moto, jo estic enganxat a aquell nano.
0: Molt bé.
4: Va amb moto, però no sé quan és, té 3 o 4 anys.
3: No sé.
0: Hem d'entrevistar, té 4 anys.
4: El pare i el fill, porteu-los.
0: Aquí li ficarem un alçador, aquí a l'escó.
4: Aquell xic va amb moto, que jo no havia vist mai.
5: Si et va amb moto, bé et pot aguantar una entrevista, no?
3: És la mare el que hem d'entrevistar.
4: Sí, també és veritat.
0: Sí, també és veritat. Jo ja tinc la pregunta escrita, eh?
3: Ja
0: es veu que la meva no és tan elaborada com la seva, que està...
1: No, estic intentant fer bona lletra, perquè...
0: Ah, ui. Ui, doncs la meva m'ha quedat com m'ha quedat, eh? Això on t'ho guardem, això, nois, companys d'equip? Ho guardo aquí al calaix, ja ho ficarem...
4: Nosaltres podem fer una pregunta amb en Toni Bou, nosaltres, per exemple?
0: Què li preguntaries?
4: Què, Toni, com m'estàs?
0: Doncs no li pots fer, no li pots fer.
3: Home, però és com a mi, és educada.
1: Sí.
4: És educada.
0: Les tens, Berta, les preguntes?
1: Sí.
0: Doncs les guardarem. Dóna-li a la Mercè i, mentrestant, anem a posar a prova el teu català.
8: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Bea!
0: La paraula d'avui és obagós. A, obagós. Es diu d'un espai situat on el sol toca poc o no gens durant el dia.
3: La iaia ens ha agafat tuberculosi perquè la seva habitació queda a un tros molt obagós. Han sortit bolets de soca al capçal del llit.
0: Bé, obagós. Adjectiu que s'utilitza per referir-se a les persones que els hi costa fer les coses, no per cap impediment físic, sinó normalment per mandra.
2: El teu cunyat el van fer fora de la brigada municipal, eh? Mira que no n'hi ha pas cap que treballi gaire allà dins, eh? Ha de ser ben obagós perquè et cardin al carrer, eh?
0: O ser obagós, terme científic per definir un raig de llum que té una freqüència tan alta que només la poden veure els gossos.
5: Saps que els gossos poden veure fantasmes? T'ho has sentit mai a parlar del raig obagós? El meu? Sempre a bord del quarto on es va morir la iaia.
0: A, B o C, Berta?
1: Jo crec que la A.
0: Correcte!
1: Bravo! Jo he vingut això, eh? Sí. Perfecte.
0: Has vingut per la llangonissa,
1: eh? Jo he
0: vingut
1: per això.
0: Avui parlàvem de la torxa. La torxa olímpica no la veuràs mai perquè no és olímpic, el trial.
1: No,
0: què
1: no
0: passa aquí? Què hem de fer?
1: Jo crec que treure la gasolina. No sóc molt fan de les elèctriques, però és que no veig gasolina a les Olimpiades.
0: Ah, sí?
1: No?
0: Tu creus que si
5: amb les
0: motos fossin elèctriques ho
1: sí
0: faria?
1: No? Sí, eh? Bueno, no sé, primer igual l'hauria de ser el trial amb bici. Mm. No. No ho sé.
5: Que
1: no
5: tampoc,
1: sé.
5: Eh? No ho sé. Triar l'en bici no,
0: tampoc és olímpic.
1: No, no.
0: I que, que sapiguem no contamina gaire la bici, en principi.
6: En principi no.
1: No, principi.
5: A Catalunya hi ha una tradició molt arrelada al Pirineu, que és la baixada de falles que es fa pels vols de Sant Joan a diferents pobles del Pirineu català. Mm-hmm. És una tradició ancestral vinculada al solstici d'estiu,
0: sí,
5: i que, atenció, està reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO.
0: Això és preciós. Jo vaig anar una vegada a les falles d'Isil.
5: És molt xulo.
0: És ben bonic de veure. Eh?
5: Sí.
0: Aneu-hi, aneu-hi, aneu-hi.
5: Sí, els falleires acostumen a ser jovent del poble, que sí, pugen fins a un punt elevat de la muntanya, sí, i durant el, bueno, quan és fosc, van baixant tots cap al poble
3: amb la torxa encesa
5: i es va veient com, sí, sí, com si fos una serp.
0: Una serp. Llavors es tiren en una foguera.
5: En una foguera, sí, sí.
6: Arbúcies tenim-nos enramades, eh? Tenim-nos enramades.
5: És que arbúcies ho teniu tot, eh?
0: Però les enramades també
5: què fem que no anem a viure arbúcies?
6: Ah, no, també
0: hi ha torxes.
6: Clar, hi ha torxes, les enramades, la festa del barri...
3: Les atxes.
6: Les atxes, anem amb atxes. Endavant les atxes.
3: Jo m'has fet tot una mica d'arbúcies i aquí...
6: La frase, endavant les atxes...
0: Tu, Xuriguera, ets de on et convé cada dia. Sí.
3: No, no, però aquí...
0: Allà està rumb al vent. Un dia ets de l'Empordà, l'altre dia ets de Sant Llorenç Savall, ara és d'arbúcies.
3: Sí, sí,
0: has de triar, noi, has de triar un poble.
5: Sí, ens hem de definir la vida.
3: Aneu a les enramades.
6: Endavant les atxes, ens ho hem inventat arbúcies, aquesta frase.
0: Ja, ja, ja.
5: Ah, sí?
0: Berta, tu ets de Terrassa, eh?
1: Sí.
0: De Terrassa.
5: Escolta'm,
0: ens hem apuntat... Apuntem-nos la data aquesta. Has dit Gironella, quin dia?
1: 31 de maig.
0: 31 de maig. Doncs el 31 de maig tots a Gironella a donar suport a la campiona del món de trial actual, que és la Berta Ballant. Fort aplaudiment per ella. Gràcies.
8: Cada vegada que sents una entrevista penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. I no, en aquest correu no heu d'enviar fotos del vostre gos.
0: Àlex, on has anat a encendre l'antorxa?
7: Bueno,
0: l'antorxa, perdó.
7: On creieu que he anat?
0: No ho sé.
7: Ho voleu endevinar? Vinc interactiu. Algú
5: Arbúcies.
0: Arbúcies.
7: No he anat a Arbúcies. Posarem directament un àudio.
0: Ah, sí?
7: Perquè ho entenguem.
0: A veure.
7: Sí. Aviam si ho entenem.
9: Escorrellengua Germanat és una cursa de relleus no competitiva que consisteix en portar l'antorxa de la llengua de poble en poble i corrent en bicicleta, i cada vegada que la flama arriba a un municipi se fa un gran acte de rebuda on tota la cultura que hi ha en aquell municipi surt a florir, no? Si hi ha castellers, gegants, dimonis, etc, etc.
0: El Correllengua.
7: He anat a un dels actes de presentació del Correllengua Agermanat.
0: Mira que maco.
7: Sí, concretament a Girona. Això és una cursa de relleus no competitiva per salvar el català, una mica.
0: Que maco.
7: Passem la torxa de la llengua.
0: Quina cosa tan simbòlica.
7: Sí, a mi si em pregunteu, jo personalment us diria que la torxa la féssiu servir per cremar coses, però jo no... Jo no l'organitzo jo, el Correllengua,
0: no,
7: he vingut a parlar una mica d'això, però...
0: Pot servir per les dues coses, diguéssim.
7: Sí, mentre van corrents, podrien anar cremant...
0: Exacte.
7: Jo què sé, que cremi Catalunya sencera.
0: Ah, endavant, home.
7: No, jo què sé.
0: Els trens.
7: Aleshores, exacte.
0: Els contenidors.
3: Tot.
7: Correcte. Aleshores, he anat a Girona. Hi ha una cosa que volia dir de Girona, que és que hi ha un problema amb els ciclistes holandesos a Girona.
5: Concretament,
7: sí,
5: els holandesos.
7: Bueno, no sé si són holandesos o d'on són, però com a persona resident de l'àrea metropolitana puc assegurar-vos que estan gentrificant Girona.
0: Ah, sí?
7: Sí, però aneu atent tu.
0: Et vas trobar amb el problema...
7: Hi ha com molta gent, molt de bici, i era un dissabte també, però bueno, no sé.
6: Que hi ha molt de bici, has d'explicar-ho bé.
7: No, sí, de bici de ciclista.
6: Vale, vale.
7: No, sí. I bueno, no sé.
0: I com vas deduir que eren holandesos?
7: Per l'idioma.
0: Ja.
7: Vull dir, aquests no venen a la presentació del Correllengua.
0: No fa pinta. No fa pinta.
7: No fa pinta.
0: Ha d'estar molt agermanat el Correllengua, com perquè inclogui Holanda, també.
7: Sí, sí, sí. Aleshores, dades curioses sobre el Correllengua. Jo he entrat a l'Instagram del Correllengua. Es poden llegir alguns comentaris com... Perquè arriba fins a València.
0: Travessa tot Catalunya, sí, i països catalans.
7: I després va cap a... Bueno, crec que tenim un àudio amb el recorregut, però abans m'agradaria fer un incís. Hi ha alguns comentaris a l'Instagram com en València no se habla catalán, merluza se dice valenciano, o València jamás será catalana. Aleshores, bueno, no sé, alguna cosa estaran fent bé, suposo, si reben aquest tipus de comentaris. Aleshores, quin és el recorregut de Correllengua?
0: Aviam.
7: Us estareu preguntant? Sí. Escoltem-ho directament. I des d'on aneu?
9: Comença dia 9 d'abril a Prada i surten dues flames... dues columnes simultànies, una va cap a la Catalunya de costa, diguéssim, a Figueres, Girona, Barcelona, i l'altra cap a la Catalunya d'interior, Oliana, Agramunt, Linyola, Lleida. Se troben, la de Barcelona i la de Lleida, arriben dia 21 cadascunes en aquestes ciutats, i se troben les dues a Tarragona l'endemà, i de Tarragona van cap al País Valencià, i després a Formentera, Eivissa, Menorca, Mallorca i l'Alguer.
0: Carai, tu.
3: Toma. Acaba l'Alguer.
0: Sí. 19 d'abril, eh? això és ja, eh?
7: Això és ja, d'aquí 3 dies. Sí. A la web del Correllengua podeu veure el recorregut, i si us engresqueu us podeu apuntar a portar la torxa i tot.
0: Que maco.
7: Qui pugui, qui vulgui, i si no també podeu anar a rebre al poble que sigui. Involucreu-vos, sigui com sigui.
0: Ara.
7: Us sorprendrà saber que hi ha alguns pobles enfadats amb el Correllengua.
3: Per què?
7: Escoltem-ho, sempre.
0: Ai, no estem
7: mai. Pel Baix Llobregat, això?
9: S'està decidint si se basa o no se basa. Tenim pressions de les dues costats.
7: Ah, sí, eh?
9: Perquè tots els municipis... Sí, mos han trobat, i jo crec que això serà una prova de sèxit que serà Escorrellengua, és que hi ha municipis enfadats perquè no els passa la flama.
0: Mira.
3: Ah, bueno, perquè no passa.
5: Ah, perquè no passa.
3: Em donava ben bé la sensació que era perquè passava.
7: He fet una mica de titular perquè la gent estigui enganyada.
5: El clickbait, eh?
0: Sembles que treballis a l'Enblau, ja, no?
5: Sí, noi.
7: Mira, ei. Bueno, no m'agradaria. Ja està.
0: No, t'agradaria fer com el Marc Villanueva, no?
7: No.
0: És divertit, allò.
7: Bueno, que cadascú faci el que vulgui.
9: O que pugui.
7: O el que pugui.
0: És un altre tipus de correllengua.
7: També és veritat, sí.
5: Literatura.
7: Has de tenir moltes ganes per enfadar-te si el teu motiu és que el correllengua no passa per la teva ciutat. Jo crec que...
3: Bueno, està molt motivat, jo
7: que sé. Bueno, però vegi. Jo, si voleu motius per enfadar-vos, jo he preparat una llista de motius per els quals us podeu enfadar. Mira, si teniu ganes d'enfadar-vos, el passat mes de febrer, el director adjunto operativo de la Policia Nacional, José Ángel González Jiménez, va dimitir després de rebre una denúncia per un suposat delicte d'agressió sexual.
0: Fixa't tu, eh?
7: La puta Renfe segueix sense funcionar i el problema de l'habitatge cada cop és més greu i transversal. Ara jo crec que ja no és una cosa només de la gent jove, no? D'alguna manera. I encara hi ha polítics al Congrés que diuen aquelles coses de que l'habitatge no és un dret, però, o sigui, que l'habitatge és un dret, però també és un bé de mercat. Polítics, per cert, del Partit Socialista Obrero Espanyol, ¿vale? Parlo del govern central perquè, per sort o per desgràcia, seguim depenent en gran part del govern central. Però bueno, si us voleu enfadar perquè el Correllengua no passa pel vostre poble...
0: Home,
7: endavant.
0: Cadascú s'enfada pel que vol.
7: Exacte, no vindré jo aquí a dir-vos per què us heu d'enfadar. També podeu estar somriure una mica a la vida, no?
0: Sí.
7: Sí. No? Bueno, sí. No volia encendre'm com una torxa, perdoneu-me.
0: Àlex Vila, escolta'm, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.
0: Tenim moltes dates pendents, hem d'anar el 19 d'abril a veure el Correllengua. El 31 de maig a Gironella...
2: Jo ja truco a casa que no em veuran aquest mes.
5: Que no em veuran aquest mes, ja no tornem.
0: Fort aplaudiment per l'Àlex Vila.
3: Bravo!

0: Déu-n'hi-do. Però, has de saber que per cada francès que posis has de posar 10 italians, eh?
1: Ah. És veritat, no hi havia caigut en que ho diu els francesos.
0: No passa res, escolta, a la cultura tot és interessant.
1: No, jo els francesos els odio. L'altre dia estava sopant a Vic i van passar dos francesos a Vic.
0: Sí. Hòstia,
1: va fotre molta ràbia.
0: Perquè estudien fisioteràpia. Aquí, hi ha molt de francès que ve a estudiar fisioteràpia a l'UBIC.
2: És un tema, aquest, eh?
0: És un tema, sí.
2: Hi ha molt de francès que ve a estudiar fisioteràpia a Catalunya.
0: Sí, sí, sí.
2: És un temasso.
0: És un tema.
1: Bé, doncs res, que això és Focus, una peça que el duet de rap francès Big Flo and Oli van publicar aquest mateix 2026 dins del seu disc Karma. Mm-hmm. El duet va ser un dels encarregats de portar la torxa on cremava la flama olímpica dels Jocs de París de l'any 2024.
0: Hòstia, va ser llarguíssima aquella inauguració, no em va agradar gota.
3: Jo només me'n recordo a Barcelona, que va ser molt maco.
0: Sí, això sí.
1: Bé, doncs aquests nois hi van participar. Quan la torxa va arribar a Tolosa, els dos músics, que a més són germans, van agafar-la conjuntament i van fer un tram del recorregut amb aquesta bonica imatge fraternal.
0: Molt bé.
1: Després doncs van publicar una foto d'aquesta gesta a les xarxes amb un missatge ben clar i casolà. La flama a casa.
0: Oh, que maco. Maco.
1: Va fer en francès.
0: Molt bé.
1: La flem a que sé.
0: La flem a que sé. Doncs escoltem el Big Flo en Oli i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Un succès com el mien, tu imagines pas que ça coûte beaucoup. De quoi devenir fou. De la fac, le matin pour me motiver, je devais me mettre des claques. La mâchoire et les poings serrés en écoutant du rap. C'est facile de m'aimer maintenant que j'ai toutes les liasses. Trop tard, connard, tu m'aimais pas aujourd'hui, tu veux te la jouer bonnard. Tu me passes la pommade, les hypocrites comme toi, je les repère au sonar. Ma tête c'est un sonar, ma boule dans les sonars. Ma tête

0: est le plus libre?
1: Celui en garde à vue ou l'autre garde à vue?
2: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: tenim la Tuti, que és una barreja, la Tuti.
1: La Tuti?
0: Tuti. Ah. Que és una barreja de races, de ah, Tuti i la raça. Eh?
1: Tuti i la raça, sí.
2: Pataner.
0: No en sé, d'italià.
1: No, jo, no, es diu, sí, no es diu per raci, sí, tampoc.
0: No, bé, és igual. Que viu a Toronto, al Canadà, ah, i és de la Marina López.
3: A Toronto? Ah. Ens escolten a Toronto?
0: Oh!
2: Ha de tenir fred, aquest gos.
0: Sí. Ha de tenir fred.
1: Teneu el cap, pobreta.
0: Sí, perquè a la Tuti li agrada moltíssim, s'ha acostumat molt bé al fred, sí, perquè, a veure, us explico, la Tuti vivia a Cuba.
1: A Cuba?
0: Sí, oh, però s'ho passava...
1: Ens escolten des de Cuba?
2: Oh, hòstia,
0: no, la Tuti era de Cuba. No t'escoltava des de Cuba, la Tuti.
1: I ara viu a Canadà.
0: No sé com ha anat a parar al Canadà.
1: Espero
0: i ara...
1: que sigui progressivament, perquè de cop i volta.
0: Ja de cardar un susto.
1: Ets a Cuba i apareixes a Canadà, nano. No. Déu-n'hi-do.
0: Doncs es veu que la Tuti s'ha adaptat molt bé al fred i el que li agrada més és enterrar la cara a la neu. Per això té aquesta cara...
4: Bueno, et pot agradar el fred, però cardar el cap a dins la neu també s'ho agrada.
2: La Tuti ens farà de guia pel Canadà del 1800.
1: Mira.
2: Com ja era de suposar, aquest territori està sota domini britànic. Altre cop, els anglesos estan darrere de la passejada. El Canadà viu un moment de consolidació colonial mentre intenta desfer-se de les tradicions del passat.
1: Avui passegem el gos pel Canadà, juny de 1833.
2: Sí.
1: Aquesta música t'emociona,
2: sí,
1: eh? Ens situem a Perth, ben a prop de Toronto, la ciutat on viu la nostra gossa Tuti. Perth és un petit poble que avui dia només té 6.000 habitants.
3: Només 6.000 habitants? Sí. Això és molt poquet, no? O sigui, el Prat de Llobregat en té molts més, per exemple.
1: Sí, sí, sí. Al Canadà també hi ha pobles petitons, eh? El contrast és molt gran perquè l'àrea metropolitana de Toronto té 6 milions d'habitants. En canvi, Perth, que és just al costat, té 6.000 habitants. No sé tu, Àlex, que domines el Baix Llobregat.
3: Sí.
1: Quins pobles hi han de 6.000 habitants al Baix
3: Llobregat? Torrelles de Llobregat en té 6.100, si no m'equivoco.
1: Hòstia.
0: Però que te'l saps tot.
3: Sí, mira, el Papiol, 4.000, diria.
0: Oh!
3: Sí, i després Castellví de Rosanes, 2.000 o així.
0: I Molins?
5: Molt bé.
3: Però no ho sé, perquè m'he mirat 3, vull dir... Si aneu a pillar, enfilant...
0: 27.500, m'ho va dir l'alcalde.
1: Ah, mira, ah, tens relació amb l'alcalde.
2: Tens...
0: Bueno, ens vam trobar pel carrer, perquè és un poble.
1: I,
0: ens...
1: I què li va... Vete l'alcalde,
2: què? Quan som,
1: eh?
3: Pensa-me,
0: no sé per què va sortir el tema.
2: Adiós.
1: De veritat.
2: Ai, carai.
1: En fi, som al 1833 a Toronto. Tot just és una ciutat que inaugura la seva línia de ferrocarril i Perth és un petit assentament on viuen obrers escocesos i militars britànics retirats. Allà també hi trobem en Robert Lyon i en John Wilson, que seran els protagonistes d'aquest passeig. Comencem per presentar-vos en Robert Lyon, que és un militar escocès, refinat i amb connexions aristocràtiques.
6: Hola, estimats.
2: Ets tu?
6: Sí, sóc en... Faig una mica d'Arnau.
2: Jo ho he pensat, dic, merda, és un càsting mal fet. Estic parlant i no, era
1: en Fel.
6: Soc Sir Robert Lyon.
1: En Robert s'ha instal·lat a Perth perquè vol aparcar la seva carrera militar. Ara vol convertir-se en advocat. Diu que en un futur vol ser el legislador de la província del Canadà.
6: Exacte. Després de voltar món, ha arribat l'hora de centrar-se.
1: Molt bé.
2: És aquesta veu.
1: Molt bé.
3: Hòstia, m'agrada, eh?
1: L'altre personatge que us volem presentar és en John Wilson. Ell també està plantejant-se ser advocat. Però, a part d'això, en John i en Robert no tenen res en comú, eh? En John és un pobre home, més aviat feréstec, sense carisma ni connexions polítiques. És tot el contrari que en Robert.
7: Ei.
1: John. Una mica més d'alegria a l'hora de saludar, això.
7: Hola. Què va? Hello.
1: Tots dos s'han conegut a la facultat de dret i, mira, encara que siguin ben diferents, s'han fet amics.
7: Ah, sí? Som amics?
1: Sí.
6: En John és una mica feréstec, però és un bon amic.
1: Ah, sí?
6: Sí.
7: Gràcies.
6: Sí.
7: Gràcies.
6: Què dius?
7: M'han caigut.
1: T'han caigut babes xerrant.
7: T'han caigut coses que menjava.
1: Una cosa és ser feréstec i l'altra és ser idiota.
0: És un porc.
7: Gràcies per ser amic meu, Robert, i acceptar-me tal com sóc.
6: De res.
7: Saps?
1: És que feu una parella ben estranya d'amics,
7: sí,
1: eh?
7: Sí.
1: Però, bueno, sapigueu que us uneix una bona amistat, eh? I un objectiu comú, tots dos voleu ser advocats.
6: Vaig ple de saliva.
1: Sí.
7: M'ha caigut trossos del dinar.
1: No li escupis amb el teu amic, no li escupis. L'assentament de Perth és una comunitat molt petita. El passeig amb en Tuti és més aviat curt, ja que només hi ha una avinguda principal. Són macos, aquests pobles, que la carretera passa pel mig, quatre cases a banda i banda...
6: I algun pla
4: plataner, a l'entrada.
7: Sí, un plataner.
1: Ja està.
7: Ja està.
1: I posa... posa
7: Perth.
1: I llavors...
7: Ciutat Pomilla de la Cerdanya l'any 1912.
1: Vila Florida.
7: Vila Florida.
1: Aquella mateixa tarda, en John fa un tomb pel poble i es troba amb la senyora Elizabeth Hooks. Elizabeth Hooks, una mestra d'escola que s'ha instal·lat al Canadà.
5: Hi.
1: Ei.
5: Hola a tothom. Hola. Soc l'Elizabeth Hooks, vinguda directament a Anglaterra.
1: Carai.
5: Hola a tutti.
3: Yeah. Hello, hello.
5: Hello. Hello.
1: Ai.
7: Hòstia,
4: han sortit molts personatges ara que no hi havia.
1: Sí. En veure-la, en John queda bojament enamorat. És un amor a primera vista. Llàstima que en John ja sabeu que és molt feréstec. Fa dos minuts li estaven caient les baves. I crec que li costarà transmetre aquest sentiment que sent en paraules. Pensa bé com li dius, John. No li diguis qualsevol cosa, John.
7: No. No, senyoreta. Senyoreta, mira, que m'agradaria dir-li una cosa.
5: Ah? Sí. Digui, bon home.
7: Ja sé que les paraules no són el meu fort, però sento una cosa aquí al pit... que m'apreta molt. Hi ha una...
5: Ai, senyor. Ai, senyor, ves que no sigui un infart.
1: No.
7: No.
5: No.
7: No, no és...
5: Ves
7: no.
5: que no se'ns mori aquí al
7: no,
5: mig.
7: No, no, m'agradaria d'allò... M'agradaria festejar amb vostè.
1: Oh, t'ha sortit prou bé, al final.
7: Bueno.
1: Al final, bé.
7: M'agradaria, saps, si poguéssim... Saps?
1: Ja no espatllis, no espatllis. No. Tal com ho havies dit, ja estava bé.
7: Doncs això... Això.
1: El que real, el que hem relatat ara és ben real, eh?
7: Real.
1: En John s'acaba de declarar a l'Elisabet i ella, pobre John... Em sap greu, Xuriguera, però...
5: No ho diguis, no ho diguis, Peyu.
1: Oh, ets tu quan?
5: Ja li diré, li dic jo. Em sap greu, però... És que podem quedar com amics, no?
1: Li acaba de donar carbasses,
5: sí, amics meus. Sí, sí, però no passa res.
1: Home, sí que passa.
5: No, podem ser amics. Això anar a passejar.
3: El pitjor que et poden dir, això. La friendzone, que li diuen al Canadà.
1: Sí.
5: Friendzone.
1: Sí. La friendzone, eh? Sempre he estat bastant per aquesta banda, jo. La
3: sí.
7: Jo no me n'he mogut mai.
1: D'aquí, mai. Fins que em vas casar amb la teva
5: home,
1: amiga.
5: Home, tens tres filles, noi.
4: Sí, però com a amic.
5: Sí que t'hi devies moure.
1: Com a amic.
3: Jo ah, o sigui, com... si et quedes molt et fan el passe d'oro.
1: En el fons, en John és un romàntic i queda molt afectat per la negativa. Queda tan tocat que decideix marxar del poble pel que diran. O t'ho has agafat fort, això, Xuriguera?
7: Sí, que jo, aquestes coses...
1: No ploris.
7: Collons, que m'afecten molt. Que semblo feréstec i em cau la bava i llenço tot el menjar per la boca al dinar.
1: Però tens sentiments.
7: Collons, tinc sentiments i som les persones.
1: Els rumors corren com la pólvora. En aquell poble hi ha molts safreig. En John es planteja marxar del Canadà, però li arriba una carta que ho capgira tot. Atenció, és una carta d'un amic seu.
7: Oh, carai, una carta d'en Robert, eh? Mm? Ben parit, aquest tio, en Robert.
1: Robert, eh?
7: Ens vam conèixer a la facultat.
1: I amb la carta no és d'en Robert.
7: Ah, no?
1: Parla d'en Robert, la carta, però l'envia un altre amic, un altre estudiant de dret. I la carta diu això.
2: Apreciat amic, en Robert i jo estem molt dolguts per la teva marxa tan sobtada.
7: Noi.
2: Esperem que et trobis bé de cos i ànima.
7: Sí, mira.
2: Aquí a Perth tot continua igual. L'altre dia en Robert i jo vàrem anar a fer un vol amb una tal Elizabeth, una jove mestra anglesa d'allò més agradable.
1: Cuidado. Està parlant de l'Elizabeth, eh? La seva enamorada. Mentre llegeix la carta, en John comença a suar. La carta continua.
2: Ens ho vàrem passar d'allò més bé. M'hauria agradat que tu també hi fossis. Segur que l'Elizabeth seria del teu grat.
7: No m'agrada, eh?
1: No? El to de la carta, no?
7: No, aquesta, no...
1: Aviam, aviam cap on anirà.
7: Aviam cap on anirà, però no...
1: Aviam cap on anirà.
7: No, estic patint, eh?
1: No pateixis.
2: Com t'anava dient ahir,
4: digue-li.
2: En Robert i jo vàrem anar a fer un volt amb aquesta tal Elizabeth.
4: Digue-li.
2: L'únic que em va sobtar és que en Robert... agafava l'Elizabeth per unes parts del cos que qualsevol senyoreta de bones maneres hauria rebutjat.
7: Però...
2: I ella, en canvi, es deixava.
5: Oh, però per quines parts?
7: Per quines parts? Per t'agafar per un...
5: S'hauria d'especificar això a la carta?
1: La carta no. És real, és traduïda textualment. Aquella carta explica que en Robert s'ha passejat amb l'Elizabeth agafant-la per la cintura. Una cosa molt atrevida, el 1833.
7: M'ha traït, aquest tio m'ha traït.
1: Doncs una mica sí, eh? Ja sabeu que en Robert és molt carismàtic i s'ha acabat embolicant amb l'Elizabeth.
7: Ja.
4: Així és això.
1: Fel.
7: Estic insobrat.
1: En John...
4: Li deia no.
1: No. Però
4: quan no es té aquest atractiu...
0: I aquesta veu, eh?
6: I aquesta veu.
1: En John, quan rep la carta, només llegir-la, torna ràpid cap al poble per deixar les coses clares. Això que relatarem a continuació passa al mig del carrer, eh? Amb tot el poble present.
7: Tu! Tu!
6: Hombre. Hombre, amigo.
7: Tu, sí, tu, tu,
6: amigo,
7: no.
6: Com estàs?
7: Amigo.
6: On t'havies fotut? Que feia dies que no et veies, estimat.
7: Mitja merda. Aquest tio.
1: En John està desbocat, en Robert no entén res. Ell no considera que hagi fet res mal fet. L'Elisabet li va donar carbasses abans que en Robert li demanés per festejar.
6: Escolta, tu ja vas tenir la teva oportunitat.
7: Oh, però...
1: Oh, quin xulo.
6: Vull dir que, saps què vull dir? Jo li vaig dir, ei, nena, no, però...
0: Ei, nena, no. Hosti, nano.
6: A veure, una altra cosa. L'Elisabet no és teva.
1: Ara, això també és veritat.
3: Jo detecto una mica de masculinitat tòxica per tot arreu, com a personatge extern a aquesta història, però té raó el personatge del cel, la veritat.
1: Sí, sí. Tot el poble en va ple, eh? Penseu que durant la discussió han arribat a les mans. Finalment, en John, enfollit d'ira, acaba desafiant el seu antic amic a un duel amb pistoles. I en Robert ho accepta. Hòstia. El duel passarà l'endemà mateix, 13 de juny de 1833. Ens citen a un descampat als afores del poble. També abans, els caps de setmana devien ser més distrets.
7: Sí. Pim-pam. Diu, els caçadors. Diu, sí. No, duels.
4: Ah, diu, qui juga demà? Hi ha partit? Demà no, hi ha un duel.
1: Què fan dijous? Ara passen a recollir el groc, el reciclable. I, en canvi, abans era... Ara hi ha un duel que dos es mataran. Hòstia, llavors, més distret.
7: Llavors en pengen un i...
1: La Tuti ens acompanya mentre juga amb els bassals. És estiu, però està xop al terra per la pluja que ha caigut durant la nit. És un paisatge inhòspit.
0: Jo us he de dir que primer m'ho posava aquest duel, eh? Però ara s'ha de reconèixer que em fa certa gràcia que es barallin per mi.
1: Mira que bonic.
0: Sí.
2: Som aquí per restablir l'honor de Sir Robert Lyon i Sir John Wilson.
1: Ai, ai.
2: Els duelistes mantindran la compostura en tot moment i s'atenyaran al codi d'honor establert. Les pistoles són noves de trinca, comprades avui mateix a l'armeria del poble.
1: Els dos duelistes es preparen per començar el duel. En Robert... dispara primer.
6: Ara veurà aquest babau.
0: Quin ensurt.
1: Ha fallat, eh? No
7: ha fallat.
1: Ha fallat el tret.
0: Ah.
1: És el teu torn, Xuriguera. El torn d'en John.
7: Ara veurà aquest cregut.
1: Bueno, tots dos han fallat.
0: Ah, ah sí?
1: Sí.
7: Bueno, doncs anem...
1: Vaya dos nòvios t'has buscat, noia.
0: Vaya dos nòvios. Un peca per aquí, l'altre per allà, ah, i no en farem ni mitja.
6: Jo hi ha pistoles que no fallo, eh?
0: Epa! Va molt llançat.
1: Tira-li un tiro, Xuriguera, sí. Abans que els dos dualistes puguin decidir si continuar o no, podrien decidir en aquest moment fer les paus.
7: Sí,
1: el tema és que el seu company... té tantes ànsies de veure el duel que ha tornat a carregar les dues armes, ja.
0: Bueno.
7: I què fem?
0: No sé, penseu-vos una mica, no?
2: Si voleu, jo ja tinc les armes carregades.
1: Sí. Vinga. També et va la gresca, tu, eh?
2: Home, una cosa així s'ha de veure.
0: Vinga, i va. Aquest és col·lega dels dos, eh?
1: Sí, noi.
0: Vaja.
2: Sí, però...
1: Bueno, tu no parlis, que ets nòvia dels dos una mica, també.
0: Sí, però...
7: Bueno, mi...
1: No.
7: Em vas dir adéu. I...
1: Atenció, perquè en Robert no s'ho pensa dues vegades. Aixeca l'arma, però en John és més ràpid i acaba disparant primer.
7: Hòstia, algú ha caigut, eh?
6: Sí.
7: No hi ha...
0: Com un sac.
4: Un raig de sang. Has sentit el raig?
6: Sí.
4: Sentia el...
1: En Robert queda esterracat a terra. La bala li ha perforat el pulmó.
7: Ai, que l'he tocat.
1: Sí.
7: Ah, l'he tocat.
1: És ben mort.
7: Hòstia. Estàs bé?
1: En John l'acaba de matar.
7: Uau. La mare que em va... He matat el meu amic?
1: Sí, noi.
7: Hòstia, ara sí que em sap greu.
1: O sigui, ara
7: no, vull dir, hòstia, no volia fer, de veritat.
1: Ningú s'esperava que allò acabés amb una tràgica mort. En John està desfet, acaba de matar el que fins fa unes hores era el seu millor amic. Ell mateix s'entrega a la policia.
7: No, i tant.
1: Com acostuma a passar amb les morts per duel, les autoritats fan els ulls grossos i l'acaben deixant en llibertat sense càrrecs. En John viatjarà a Anglaterra per aclarir-se les idees i finalment tornarà al Canadà, on exercirà d'advocat. El millor de tot és que s'acabarà casant, sabeu amb qui?
4: La mare que el va parir.
1: Amb l'Elisabet, tu.
7: Uau.
1: La causant del duel.
0: Vaja.
1: Sí.
0: Sí, doncs resulta que al final...
1: Sí, tu vas dir que no t'agradava, aquest.
0: Sí, però al final sí que em va fer el pes.
1: Sí.
0: Sí.
7: És el Rossi.
0: Sí, el Rosse... Bueno, i és que, a més, l'altre se'n va quedar estarracat a terra.
1: Clar.
0: I no em servia per gaire cosa.
1: Al final, entre el viu i el mort, que es ve a quedar-se el viu.
0: Digue'm vivaratge, eh?
6: El mort ja no pot parlar, no?
1: No, ets mort, Cel.
7: Final feliç, no?
1: Sí, home, bueno, per tu sí. Aquell lamentable accident va ser l'últim duel a mort registrat al Canadà. A partir d'aquell cas, els duels es van prohibir. De fet, tan sols proposar o acceptar un duel estava penat per la llei del Canadà. Anem a veure si, a banda d'en Xuriguera, el gos també ha sobreviscut. La Tuti. De qui dependrà la vida de la Tuti, Mercè?
0: De qui dependrà la vida de la Tuti?
2: De Joan.
1: Joan.
0: D'en Joan d'on?
2: D'Arenys de Munt.
1: Joan d'Arenys de Munt. Els duels es van anar prohibint, però la nostàlgia els va fer ser esport olímpic. En quins Jocs Olímpics els duels amb pistola van ser una modalitat? Atenes, 1896, que són els primers Jocs Olímpics moderns. B, Londres, 1908. O C, Barcelona, 1992.
6: La.
1: La. Doncs... La Boira... La Boira, no, la Tuti, perdoneu.
0: La Tuti.
1: La Tuti és... morta! Oh.

0: Va ser a Londres, com sempre tu, els de Londres, eh? Feien servir protecció i bales de cera i ho van prohibir perquè un tret va arrencar el dit a un dels participants. Déu-n'hi-do, quines olimpiades, tu. Lamentablement, la nostra gossa, la Tuti, no ha pogut superar la passejada. La gosseta de Toronto ha acabat morint a pocs quilòmetres de casa seva. Ja sabeu que les armes les carrega el diable i un dels trets disparats pels duelistes ha impactat de ple a la nostra gosseta de Toronto, que ha mort mentre observava el duel. Actualment, en Robert descansa al cementiri de Perth, pocs metres del descampat on el van matar. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esperit.
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. La Comissió Europea torna a demanar a Espanya que retorni tots els migrants, inclosos els menors d'edat, que van entrar massivament a Ceuta a finals de juliol. El portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lammert, afegeix ara que el retorn es faci amb garanties.
3: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
2: Mentrestant, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, torna a carregar contra el govern espanyol i l'acusa de no fer prou per resoldre la crisi.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Es triste reconocerlo. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
2: Aquest matí la policia ha desallotjat uns 1.500 migrants que portaven setmanes dormint a la platja del Trampolín de Ceuta per reallotjar-los temporalment en dos centres. Més notícies, Laia Ortega.
5: Entitats socials i de persones migrades de Lleida denuncien que el procés de regularització ha agreujat el col·lapse per aconseguir cites prèvies a l'Oficina d'Estrangeria i a la Policia Nacional, de manera que els tràmits per aconseguir o renovar papers es poden allargar fins a 11 mesos, un retard que els comporta problemes laborals i d'habitatge. Lleida, Estela Busoms.
6: Bon dia. Una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que s'han acollit al procés de regularització o que ja tenien papers i els han de renovar i que passen un veritable viacrucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això han publicat a les xarxes un vídeo on es fan ressò del que explica el secretari de l'Associació de Equatoguineans de Lleida, Domingo Morales.
7: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI, esto sí sería normal en términos de derechos, ¿no? Del ejercicio de derechos, y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden a renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
6: Des de Comissions Obreres asseguren que continua faltant personal. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
2: El govern de la República Democràtica del Congo ha demanat a la Reserva Mundial de Vacunes que li subministrin unes 70.000 dosis de la vacuna estàndard contra la febre hemorràgica per provar si pot donar algun tipus d'immunització en el brot d'Ebola que viu el país. La variant actual que circula a la República Democràtica del Congo no té una vacuna específica, però es desconeix si l'antídot que es fa servir habitualment podria donar algun tipus de protecció davant la variant que està fent estralls en aquest país africà. D'aquestes 70.000 vacunes, 20.000 es faran servir per fer un assaig clínic en fase 3 per comprovar si té algun tipus d'utilitat per aquest brot. La resta s'administraran als treballadors sanitaris de primera línia.
5: Una associació de veïns del Vendrell ha empès una ofensiva legal contra l'Ajuntament pel funcionament del sistema de recollida porta a porta que consideren caòtic. L'associació de veïns dels Masos i Nirvana ha presentat una reclamació per insalubritat i risc ambiental, una denúncia davant de l'Agència de Salut Pública i una queixa al síndic de Greuges. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el seu president Ernest Rosselló.
8: La decisió d'iniciar aquesta reclamació per via jurídica es fonamenta no amb el sistema en si, sinó en la total falta d'actuació i fiscalització de l'Ajuntament davant dels incompliments continus, greus i reiterats de les obligacions contractuals per part de l'empresa adjudicatària, que és Fomenta de Construccions i Contrates. Des de luego, no hem pogut fer una altra cosa perquè hem agotat absolutament totes les vies amb l'Ajuntament.
2: Un descobriment de fa 60 anys i l'obsessió d'un paleontòleg català per seguir la pista a un dinosaure impossible són els ingredients de l'últim gegant del Pirineu, la novel·la de Jordi Portals que explica la trepidant història que hi ha darrere el descobriment del dinosaure més gran d'Europa a Orcau, el Pallars Jussà. Anem cap a Lleida, Estela Busoms.
9: Bon dia. El llibre narra la història darrere la troballa que va fer el 1954 el paleontòleg alemany Walter Kühne. En aquell moment ell ja va intuir la magnitud del descobriment, però no va ser fins al 2012 quan es van reprendre les investigacions. Va ser gràcies a la feina del paleontòleg català Bernat Vila. Però més enllà de la troballa, que és totalment extraordinària, també ho és la història que l'acompanya. Jordi Portals és l'autor del llibre.
10: Però el que aquí se li suma és que no és una descoberta qualsevol, sinó que hi ha una història de passió, d'obsessió, un paleontòleg, del Bernat Vila, que s'obsessiona amb aquest tema i que busca, indaga i finalment arriba a una conclusió, no?
9: El que van trobar és el dinosaure més gran que s'ha trobat mai a Europa i que va viure fa 70 milions d'anys. Noelia Caselles, Catalunya Ràdio, Lleida.
2: I ara els esports amb Marta Garcia.
11: A 3:15 el Barça presentarà João Cancelo com a nou jugador de l'equip. El portuguès, que firma per les tres pròximes temporades, no va participar ahir en la victòria en el Gampe per 2-1 davant l'Al-Ahly egipci. Tampoc va jugar Rodri, un dels més ovacionats, en un partit on van marcar Hamza i Rafinha de penal. John Anthony Gordon en va fallar un altre en els minuts finals. En declaracions a TV3, el director esportiu Deco reconeix que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. L'Espanyol confirma que Roger i Ojo portarà el dorsal 21 de l'eterpa capità Dani Jarque. El defensa de Sallent està format des de Benjamín les categories inferiors fins a arribar al primer equip. En primera, Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0, i avui s'obri la segona jornada amb el Rayo Alavés a les 9. Mundial d'hoquei herba a les 2, Espanya-Nova Zelanda en la competició femenina. A les 5 en la masculina, Espanya-Irlanda. Són partits decisius per la classificació de la pròxima ronda. Supercopa de Catalunya d'handbol, primera semifinal avui entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Balomano Granollers a les 8. La resta de semifinals, també les de la competició femenina, se juguen demà. I en Fórmula 1, el neerlandès Max Verstappen, quatre vegades campió del món, renova amb Red Bull fins al 2030.
1: Fins aquí les notícies.
12: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
13: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
14: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
13: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
15: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
16: Tot és del nivell aquí, eh?
15: Sí, sí, sí.
1: Un restaurant Caníbal a Berlín.
0: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
1: Amb Paula Molés. Al Tot Gira ja hem activat l'operació Ascens. Avui, segon partit del Girona. Després de l'estrena a Montilivi amb el Leganés de diumenge, avui primer partit fora de casa.
0: A partir de les 9, Còrdoba a Girona.
1: El Girona es posa a prova al camp d'un dels aspirants a l'ascens.
0: Transmissió amb la narració d'Eduard Solà, les dades de Xavi Soler i l'anàlisi de Francesc Cargol.
1: Aquesta temporada, Operació Ascens.
0: A les 9, Còrdoba a Girona al Tot Gira, amb connexions amb el Barça Brighton del trofeu Joan Gamper femení.
17: Aquesta temporada, tots els partits del Sabadell i el Girona a segona, en directe al Tot Gira.
1: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira, amb David Clopés.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: Bon dia i benvinguts a la fonda. Sabíeu que la cuina catalana fa servir sovint la picada per acabar plats? Alls, fruits secs, herbes, carquinyolis, galetes, pa fregit, pa torrat i una presa de xocolata lliguen, es passeeixen i donen profunditat.
1: La Fonda, amb Pep Noguer.
18: Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui parlem de formatges amb un dels grans formatjòlegs que tenim a Catalunya, amb en Toni Jerez. Comencem!

0: ja tornem a tenir a l'Òscar Gómez de punt per portar-nos un restaurant més, no un, no, sinó dos o tres o quatre, però un plat de la cuina catalana i els restaurants que la conformen. Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep. Esmarris.
0: Oh, els esmarris, que bons.
1: Sí, oi? Doncs hi ha molta gent que no sap el que són els esmarris.
0: Què són els esmarris?
1: És un guisat mariner, fet principalment amb seitó, amb peix blau, cuinat amb all, tomàquet, nyora, julivert, llorer, un punt d'espècies... Segons les versions, perquè té un parentiu conceptual amb els ranxos de barca, diguéssim. Al final és un guisat de peix blau, però el nom és fantàstic, no? Està molt vinculat també al poble de Creixell, és a la franja que va de Vilanova, tot el Garraf, la Costa Daurada... tota aquesta zona és la zona d'origen dels esmarris.
0: Després t'explicaré una història, però aquesta és de l'haig allò fora de micros, amb els esmarris.
1: Me l'expliques, però si algun dia fas les memòries que s'has parlat algun moment, en recorda't de posar-ho també a les memòries.
0: Ho posarem. Escolta, on podem anar a menjar un bons esmarris?
1: Doncs mira, el restaurant 1918, Cuina de Mar, Vilanova i la Geltrú, que és una casa centrada en la cuina marinera vilanovina, el restaurant Jaume Via, a Vilobí del Penedès, o el Petit Bistró de Mari Herrera, a Segur de Calafell. I la cuinera Mari Herrera ha treballat activament en la recuperació dels esmarris i en fa una versió, una variant, que és típica de Coma-ruga, perquè tots aquests plats són una mica com el xató. Cada poble, diguéssim, li posa el seu accent. Aquests tres jocs són fantàstics per anar a gaudir dels esmarris.
0: Un plat per xucar i pa, Òscar Gómez?
1: Sí, per xucar i pa i quedar-se ben content.
2: Balliser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I la ruta dolça per Catalunya, avui unes dolces que són, podríem dir, molt típiques de Nadal, però és que ens les podem menjar tot l'any, fins i tot ara, el mes d'agost. I és que avui us volem parlar de les neules. I no li podem posar un territori, perquè jo crec que les neules es mengen a tot Catalunya. Són aquests dolços tradicionals d'antic que ja se'n tenen referència des del segle XIII i que, escolteu, antigament diuen que eren planes, semblants a una hòstia, però en algun moment de la història, doncs, es van enrotllar. I és que qui no té aquell record de les neules, d'agafar la copa de cava, o el xampany, quan dèiem nosaltres quan érem petits, que no era xampany, però allò, xampany amb vics, i d'intentar fer això que, dius, des d'un punt de vista gastronòmic, és fatal, de xulgar com si fos una palla. La neula té aquesta forma cilíndrica, és una pasta, doncs, una massa molt senzilla, feta amb ous, amb sucre, amb llet, amb mantega, amb farina, i si pot ser, doncs, amb vainilla de veritat, i si no, doncs, amb allò que diuen l'aroma de vainilla. Però, clar, quan les fas amb vainilla de veritat, com canvien, Una pasta molt senzilla, allò l'agafes amb un bol, i barreges ou, sucre, llet, mantega fosa, farina, i la fas allò una hòstia ben gran, una planxa rodona, la poses al forn, i just quan acaba de sortir del forn, l'enrotlles amb un tub de fusta i es cargola com aquest bastó que és bueno. Les neules, jo sempre dic que són una d'aquelles coses dolces que no les entra gaire bé, que com que les tenim des que érem petits, doncs no li hem fet cas. I una bona neula és sensacional.
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Bellicer, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
0: I tornem a ser el dijous, tornem a ser el dia de l'arròs i tornem a tenir aquí el mestre Dolcet, que ens porta la seva ruta xarcutera per Catalunya. Josep, molt bon dia.
2: Bon dia, Pep.
0: I avui anem cap a les Terres de Lleida.
2: Sí, farem una miqueta el pla de Lleida. Començarem per la Noguera, baixarem cap al Segrià, les Garrigues, cap al Pla d'Urgell i acabarem a l'Urgell.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Comencem, va, per Balaguer, la xarcuteria Carnisseria París.
2: Sí, és una carnisseria xarcuteria molt maca, regentada per l'Anna París i el Toni Guillemet, i és una carnisseria guardonada amb el primer premi de la Copa del Món de Carnisseria celebrat a París, l'any passat, per les seves bruixetes de magre de pernil.
0: Carai, tu.
2: També tenen...
0: Del món,
2: Del món, sí, amb un concurs celebrat a Lió, a París. També tenen el premi al comerç més innovador 2024 i altres reconeixements. Antoni i l'Anna ens recomanen, a part de tot això, de les moltes meravelles en preparats de carn frescos, els seus productes, també tenen els seus productes tradicionals de matança de porc. La sacanyona, la llengonissa crua, els curats, llengonissa crua. Estem en terres de llengonissa, No de botifarres, I els seus cuits tradicionals. I ara també els seus menjars cuinats, com els canelons.
0: Clar, i de Balaguer ens en anem cap a Vallfogona de Balaguer.
2: Sí, a Vallfogona de Balaguer tenim la carnisseria i xarcuteria Cal Marchant, també amb botiga a Balaguer, on el Joan Pellicer ens recomana els seus productes de territori. Diu, no, nosaltres treballem productes port de territori, la seva llengonissa crua i la seva llengonissa seca. Bull blanc, bull de llengua, la seva botifarra negra de ceba i altres especialitats tradicionals i de carnisseria. I també, com no, els menjars cuinats.
0: I de Vallfogona de Balaguer anem cap a Térmens.
2: Sí, a Térmens tenim l'alimentació Ferràs. Alimentació Ferràs també és una de les clàssiques de la zona, on en Marc ens recomana les seves especialitats tradicionals. Tornem sempre amb el mateix. Aquí som fidels amb aquests productes, que és la llengonissa seca, la llengonissa crua, lògicament, la botifarra blanca, la negra i altres productes també, insistim, menjars cuinats. Avui en dia la tendència aquesta de les xarcuteries a poder donar de menjar.
0: I de Térmens a Corbins.
2: A Corbins. Aquí també tenim un altre establiment particular. Aquí tenim Cal Canco.
0: Cal Canco,
2: nosaltres parlem sempre amb en Jaume, però Cal Canco és una família. Mm-hmm. És una família que es crien els seus porcs i només a la seva botiga només hi ha derivats dels seus porcs. Recomana totes les carns d'aquests porcs que viuen en llibertat, per la zona, i que ells mateixos s'encarreguen de pasturar, d'alimentar, i els embotits que ens recomanen la crua, la botifarra negra i tots els productes de matança. Mm.
0: I de Corbins anem cap a Lleida?
2: Sí, aquí a la capital, que aquest estiu les hauran passat morades amb la calor, com tota la plana de Lleida, lògicament. Aquí a Lleida tenim els embotits Fardolla. Fardolla és una botiga amb més de 70 anys d'història, allà al carrer de la Madalena, on el Jordi ens recomana embotits tradicionals com la botifarra negra amb ceba. Estem en territori de ceba.
0: Clar.
2: La botifarra negra. La botifarra de la llengua. La botifarra blanca, la llengonissa seca, els seus patés i el cap de senglar.
0: És la primera vegada que surt el cap de senglar,
2: sí,
0: Que bé, que no és un cap de senglar pròpiament dit, podríem dir, no, Josep?
2: No ens ha sortit a dalt el Pirineu, que ens havia sortit allà a Bull del Cap, Vull dir, aquí ells ens parlen del seu cap de senglar, que és cap de porc.
0: Cap de porc, embotit gros,
2: Embotit gros, sí, amb un bisbe, sí.
0: I de Lleida anem cap al Carràs.
2: Sí, aquí al Carràs tenim a Cala Lluïsa, on en Jordi Ferreres ens recomana també la seva llengonissa crua. Penseu que terres de pagès on els esmorzars i els dinars amb llengonissa són impressionants. Ell ens diu llengonissa crua feta, que la fem cada dia sense cap additiu, la botifarra blanca gruixuda de la llengua, el que potser en altres llocs en diríem bulls, la negra, el seu pernil cuit artesà,
0: Clar.
2: I també els seus menjars.
0: És que això és boníssim, tu, aquesta llengonissa, uns bons cargols de la llauna...
2: Exacte.
0: Podem dir tòpics, però és que la llengonissa de Lleida...
2: És territori, això és territori, és signe d'identitat, tot això.
0: Del Carràs cap a les Borges Blanques.
2: Sí, aquí entrem a la capital de les Garrigues, aquí tenim la cancel·leria i que viures Vives Cerdà, on en Xavi Vives, des de fa més de 50 anys, ens ofereixen els seus productes tradicionals de matança. Blanca, negra, llengonissa, secallona, entre tota la resta de productes de matança.
0: I de les Borges Blanques, allà on hi ha aquell noi que porta unes bosses,
2: allà
0: al costat de la carretera, a Sidamon.
2: A Sidamon, sí, al Pla d'Urgell. Aquí tenim una botiga dins la marca Gust de Lleida, a on li van, la cinquena generació ens recomana els seus productes tradicionals, també. Comencem. Llengonissa crua, botifarra negra, blanca, bulla llengua i especialment la secallona, que diu que surt a fileres.
0: Clar, és que, a més, és d'aquells llocs... Aquí es repeteixen molt els embotits, perquè també és veritat que és un lloc on, clar, aquí fa molta calor, ara.
2: Sí.
0: A l'hivern hi ha molta boira... A l'estiu fa molta calor, per tant, no tenim tants, diguem-ne, tants embotits curats, i en canvi tenim més acuits. De Sidamon anem cap a Bellpuig.
2: Sí, aquí tenim la cancel·leria Capdevila, Cal Vidrier, a Bellpuig. És un establiment amb més de, també, 75 anys d'història, on l'Òscar també en recomana. Aquests embotits tradicionals, penseu de blanca, botifarra de llengua, negra, la llengonissa, la secallona... És curiós, perquè vull dir, aquest pla de Lleida sembla mentida dir, és que sempre això és molt avorrit i molt monòton. No, què va.
0: No, i a veure, i totes les botifarres blanques no són iguals.
2: Exacte.
0: De Bellpuig avui acabem ruta a Guimerà.
2: Sí, Guimerà és un poble preciós, Només... jo diria que per les botifarres ja val la pena visitar, però visiteu Guimerà perquè és un poble preciós. Embotits a Cal Francesc, on en Marc Castanyer regenta un establiment centenari i ens recomanen la seva llengonissa fresca, el fuet, la botifarra... Ells en diuen fresca, el cru, la botifarra negra amb ceba i pinyons, la botifarra de llengua, la sobrassada... I, sobretot, embotits del receptari tradicionals de matança. És completar aquesta visita amb aquest poble tan preciós, amb aquests productes i menjar en un restaurant de la zona i tanquem la ruta aquí en plena Segarra.
0: I fixa't que, més o menys, cada dia que has vingut van sortint i qui més qui menys fa un embotit que no és típic de Catalunya, però que gairebé ja ens l'hem fet... Home, no tradicional, però gairebé, que és la sobrassada.
2: Sí, sí.
0: És que, clar, aquí tenim una gran escola, que, això que deies tu de la Fundació d'Oficis de la Carn, que després on la gent va prenguent embotits, diguem-ne, de zones, diguem-ne, allò properes, i vinga, sobrassada al canto.
2: Això és el que toca.
0: Això és el que toca. Josep Dolcet, moltes gràcies.
2: Adéu.
3: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.

0: I aquesta sintonia què vol dir? Doncs home, que tenim la Mònica Álvarez del perfil d'Instagram Sweet Home a la mama, que avui ens porta una recepta que us posarà la pell de gallina. Mònica, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep, com estàs?
0: Molt bé, i tu com va l'estiu?
1: Mira, esquivant la calor com puc i fent tantes receptes fresquetes com és possible, tot i que aquesta crec que haureu d'encendre els fogons.
0: Escolta, m'agrada molt aquesta camisa que portes que diu les sardines.
1: Sí, sembla que sigui en català, però és en francès. Però bueno, queda molt bé i agrada a tothom.
0: Escolta, i d'on t'ho has tret això? Les sardines, no?
1: Exacte, les sardines. Això, bueno, és d'una marca de roba que casualment vaig veure aquesta samarreta i vaig dir, mira, com que semblarà escrita en català i m'encanta anar amb samarretes amb frases catalanes, doncs cap a la bossa.
0: Escolta, avui ens fas una tatent de pera amb ratafia.
1: Sí, és una recepta que normalment faríem amb poma, però li donarem un toc diferent fent servir la pera i, a més, amb aquest toc de ratafia que sempre dona un gust molt especial a tot el que fem.
0: Els de Lleida estaran molt contents, que fan una pera, la pera de Lleida, que és fantàstica. Com la farem, aquesta tatent?
1: Mira, per cert, Pep, tu saps d'on ve el tema aquest de la tatent, l'origen?
0: Hi ha les germanes tatents allà a l'hotel, no? que un es va despistar una mica i se'n van descuidar de posar-hi la massa i llavors la va haver de girar i tot això, no?
1: Mira, doncs, és que no cal ni que t'ho expliqui. Exactament, les dues germanes Tatent, que a l'hotel també tenia el nom de Tatent, per accident es van oblidar de posar la massa i això ha esdevingut doncs, una de les postres més famoses de la gastronomia francesa i diria que del món.
0: A mi m'agrada molt, hi ha una frase que m'encanta, un terme, que són els accidents afortunats. En Salvador Maura, gran formatger d'allà de Drall, de prop de la Seu d'Urgell, sempre diu que hi ha accidents afortunats, que són aquells que no saps per què un dia passa una cosa i mira, doncs, t'alegres perquè acaba sortint una recepta, doncs en aquest cas, en el seu cas, doncs, un formatge molt bona. Aquesta també jo crec que va ser una recepta que ha donat la volta al món.
1: Benvinguts a Rosa Fortunats. M'encanta aquesta visió de transformar el que en principi era una cosa negativa amb unes postres que són indispensables avui dia. Vols que t'expliqui com es fan?
0: Doncs vinga, va, perquè primer de tot important, clar, de peres n'hi ha moltes varietats i no totes van igual de bé per cuinar, eh? Com ho farem, això?
1: Jo, en aquest cas, us recomano la pera Conference perquè aguanta molt bé la cocció.
0: Doncs vinga, anem-hi.
1: Doncs que agafarem 6 o 7 peres Conference, com hem dit, les tallarem per la meitat i en traurem el cor. Llavors posarem 100 grans de mantega escalfant una paella una mica grosseta i quan es fongui afegirem 200 grams de sucre blanc i les peres. Que vagi fent a poc, foc mitjà, mentre anem remenant, sobretot perquè el sucre no se'ns enganxi. I afegirem un bon raig de ratafia i quan estiguin daurades, que això sol trigar una estoneta, i veiem que va caramelitzant, les traurem del foc. Llavors, untarem la base d'un motlle rodó que pugui anar al forn amb mantega i col·locarem les peres amb el caramel, sobretot que les peres tinguin la forma bunyeguda mirant cap a baix, és a dir, que la part del cor de la pera ha d'estar mirant cap amunt. I la part estreta que vagi quedant cap al centre de manera que es formi com una flor. Ho enfornarem a uns 200 graus a dalt i a baix, 15 minutets. Ho traurem i quan s'hagi refredat col·locarem una làmina de massa brisa per sobre les peres, cobrint bé tota la vora del motlle, premint amb els dits i punxant la massa amb una forquilla. Això ho enfornarem altre cop a 190 graus, uns 30 minutets fins que veiem que queda daurat. Un cop fred ho desemmotllarem donant-li la volta sobre un plat, com si fos una truita, i ho podríem acompanyar doncs, d'un gelat de vainilla. Què et sembla?
0: Uf, em sembla boníssim. I em sembla que és una d'aquelles postres que és per menjar-te a tota hora, des del matí al migdia, a la tarda. Mira, ara t'ho deies, un gelat de vainilla. Escolta'm, qui pugui, amb una copeta de ratafia i, si no, amb una infusió de ratafia, que també n'hi ha de molt bones, eh?
1: En tenim de boníssimes. Tu en fas a casa, Pep, de ratafia?
0: Jo sóc d'aquells que em faig, però, bueno, saps allò de... Intento fer variants, que això queda molt bé, eh? Perquè, com que és una cosa, diguem-ne que és un licor que tu pots fer i que fas per maceració, doncs bé, mira, pots anar fent. En lloc de fer 10 litres, doncs faig 10 ratafies d'un litre.
1: Exacte, pots anar jugant amb diferents herbes. A més, la il·lusió que fa convidar a gent dient, mira, aquesta ratafia l'he fet jo, i com que totes són diferents, totes són bones al final.
0: Mònica Álvarez, de Sweet Home a la mama, moltíssimes gràcies, t'esperem la setmana que ve.
1: Moltes gràcies, Pep, fins la setmana que ve.
2: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
0: Avui obrim la fonda mirant cap a l'Empordà i és que avui anem a Peralada perquè volem veure un dels grans temples del vi i de la sala del nostre país. Ens acompanya Antoni Jerez, maître sommelier i un dels grans especialistes en formatges d'Europa, ànima de la sala de Castell Peralada Restaurant. Amb ell volem parlar avui d'ofici, de sensibilitat, de la revolució silenciosa de la sala i, sobretot, del formatge, que a les seves mans es converteix en llenguatge gastronòmic. Toni, molt bon dia.
3: Molt bon dia, encantat d'estar aquí amb vosaltres. Bueno, és un plaer poder compartir una estona amb els oients i amb tu, Pep, que ets un crac, eh?
0: Un crac, el crac ets tu, escolta. Perquè és que, a més, tu ja portes una bona colla d'anys amb això de la sala, eh?
3: Alguns. Tu, a més, jo vaig néixer amb una cassola, no sé si t'ho he dit, clar, això. Clar, teníem que restaurant a casa, doncs...
0: Com es deia el restaurant de casa teva?
3: Els Pins, els Tres Pins.
0: Els Tres Pins, a llançar, Déu-n'hi-do. I què, com és que no et vas quedar a casa?
3: Bueno, no, nosaltres el vam tenir una època i després el pare va anar treballant. El meu pare feia de mercenari de cuiners. Això igual no ho has sentit
0: ja,
3: mai,
0: ja, això,
3: eh? Anava per les festes majors.
0: Què dius ara?
3: Sí, perquè a la temporada d'estiu treballàvem molt a Llançà, però clar, quan arribava l'hivern es quedava tot hiperparat. Ara sí que la gent es mou molt més a fer turisme durant tot l'any, no? Però a l'època no. Llavors el meu pare, a l'hivern, doncs anava a fer, escolta, fricandors i cassoles de cargols, i anava pels pobles, quan hi havia les festes majors, anava i els hi preparava ja bones cassoles, no?
0: Un Pep Salsetes, no?
3: Totalment.
0: Però això Totalment. És molt bonic, perquè, a més, cada dia només fas una cosa, no? Allò, avui farem escudella, avui farem, doncs, arròs, avui farem, allò, cargols,
3: sí,
0: no?
3: Sí, jo me'n recordo, bueno, que feia jo, eren tot cassoles grans, no? I, a més, jo l'acompanyava moltes vegades i, bueno, era molt divertit perquè anava a pobles que ni els havia conegut i acabava, clar, no estava pas dintre de la cuina, era un nen, un marrec, i em corria al poble de dalt a baix, entrava per totes les cases, bueno, m'ho passava molt bé, tinc bons records, no?, d'aquesta època.
0: Com vas acabar el bullir, tu?
3: Jo vaig acabar per casualitat. Mira, nosaltres treballàvem els caps de setmana amb el Paco Pérez, per exemple, que és molt reconegut com a cuiner. Treballàvem els caps de setmana a Can Manel, que el cap de sala era el meu tiet. El meu pare havia estat també inclús allà a la cuina. I va haver un client del restaurant que ens va dir, escolta, tinc un local a Roses que està molt bé, que ens agradaria obrir-ho com a restaurant. Això era l'any 81.
0: Imagina't.
3: I teníem tots els joves aquella època, teníem el cap. A l'any 82 tenim el Mundial de
0: Clar.
3: Futbol. Aquí tenim
0: Espanya
3: de fer
0: 82.
3: Algo que tenim de fer-nos rics.
0: En Naranjito,
3: vindrà
0: no?
3: Tothom, el Naranjito, vindrà tothom de tot el món. Escolta, tenim de fer, encara que sigui vendre entrepans a l'autopista, no? I amb la proposta aquesta vam dir, ostres, obrim el 82, ja tindrem obert un restaurant, tu, ens farem d'hort aquí, ens farem milionaris. I vam arrencar un restaurant amb el Paco Pérez i dos companys més, a Roses, i el vam tenir durant 3 anys. I el tercer any, amb la propietat, no es vam entendre, amb els lloguers, ens demanaven un lloguer molt alt, i quan vam estar calculant vam dir, això no ens en sortirem, i ho vam deixar, vam fer com una mica de pressió, escolta, ens poseu tal lloguer o marxem, i al final no va haver un enteniment, i llavors van marxar. I just quan li estava explicant a un client, mira, tancarem, que marxarem, escolta, al bulli els hi falta gent, truca, corre. I vaig trucar, vaig parlar amb el Juli i em va replegar corrents.
0: En Juli Soler, quin gran personatge.
3: Sí, ostres, una gran persona.
0: És el teu gran mestre, en Juli Soler?
3: Sí. Sí, perquè és, per mi és el meu referent, no? Ell tenia una forma, pensa que l'any 83, que és quan jo vaig començar el bulli, els serveis de sala eren molt rígids, molt seriosos, i ell era un tio que venia del món del rock and roll i de l'hostaleria, perquè l'havia treballat tota la vida en hostaleria, no? I tenia una forma de fer molt especial, que era un servei, que és el que parlem ara molt, aquest servei de proximitat, aquest servei carinyós, que mimes molt a la gent, i això ja ho fèiem l'any 83. Ja fèiem allò l'eslògan aquell, els nostres clients necessiten carinyo i amor, no? Era un dels nostres eslògans, no?
0: I qui era més esbojarrat, en Juli Soler o en Xavier Sacristà?
3: El Xavi.
0: Home. Xavi, eh?
3: Si els ajuntaves els dos, eren dos cracs, bueno, et feien riure i passar-ho bé. Realment hi ha persones al món que només que comparteixis una estona amb ells, t'alegren la vida i fan de que el teu dia a dia sigui extraordinari, no? I eren dos d'aquestes persones, no?
0: Escolta, què és per tu ser cap de sala avui en dia, a l'any 2026?
3: Bueno, és molt maco perquè al final pertany a l'hospitalitat, vull dir, el que fem és rebre la gent, intentar mirar de que es trobin bé i aconseguir que retornin al restaurant, que marxin amb il·lusió de tornar-hi, no? Llavors, tot això, pues, una part és el servei, una altra part és la cuina, una altra part són els espais, però el que marca sobretot la diferència és el carinyo que posa a l'equip de sala en mimar i en cuidar la gent, no? En que es trobin bé.
0: I per què creus, siguent un tipus de persones que sou els que doneu l'experiència, no, del plat, és a dir, el cuiner o la cuinera pot cuinar molt bé, però si allò tu no ho saps vendre bé, com deia en Domènec Biosca, sou venedors d'il·lusions, per què creus que és un sector que malauradament, diguem-ne, falten bons professionals?
3: Bueno, és una llàstima. Aviam, et corregiré un moment, eh? Falten professionals. Bons professionals en tenim molts. Les escoles realment, Pep, han fet una feina extraordinària. Hi ha gent molt bona. L'escola de Girona, però on nosaltres tenim a prop, és extraordinària. Han fet una gran feina. L'únic que ens trobem que no hem aconseguit ser mediàtics, no? I llavors, el no ser mediàtics, la gent jove, que al final és la cantera, la gent jove, pues, és un dels oficis que no se'ns apunten, no? Se'n van més, pues, per cuiners, per pastissers, potser perquè ha sigut molt més mediàtic el món de la cuina que no pas el de la sala. Pues, bueno, aquí tenim de fer feina tots plegats, reivindicar un ofici que és meravellós, perquè al final és fer feliç als clients, i quan fas feliç algú, fas les coses bé per als demés, et dona felicitat i et dona il·lusió. No?
0: I aquesta part més mediàtica, que és per una banda el món dels sommeliers, no? Per l'altra els baristes, ara amb el cafè estem veient, doncs, com surten una bona colla de baristes, la sala a la cuina, no, perdó, la cuina a la sala, és a dir, quan el cambrer o la cambrera ja t'acaba un plat, o quan fa ara, dèiem un cafè, crec que és la manera també de reivindicar el vostre ofici, no? Que no tot vingui tot ben encursetat el plat aquell des de la cuina i que vosaltres pugueu fer part d'aquesta feina.
3: Sí, clar, la sala és molt maca i sobretot tot el que es fa a sala és molt bonic. Pensa que, ara, abans que parlàvem de quan vam obrir el restaurant amb el Paco Pérez, fèiem moltíssimes coses a sala, dels steak tartars, a més, les bananes flambé, les crepes Suzette, vull dir que hi ha molta, potser d'aquesta part més clàssica del servei de sala, netejar les fruites davant de client, preparar amanides davant de client, tota aquesta feina, pues, no s'ha perdut, perquè s'està reivindicant molt ara mateix, i és una de les coses que ja veuràs que amb el temps tornarà a revifar, no? Al final les modes passen i venen, vol dir que tot això tornarà, no? I jo tinc molta esperança i amb molt de carinyo, la gent jove al final tornarà a animar-se per aquest ofici, que, com us dic, és un ofici meravellós. Segur que tots els oients, quan van a un restaurant, una de les coses que més se'n recorden és del servei. Escolta, que bé que ens han atès, hem sopat o hem dinat molt bé, però que ben atesos, eh? Aquesta gent meravellosa, que simpàtics, que agradables. Són de les coses que marquen, eh, la diferència en un restaurant.
0: Home, una d'aquelles, per exemple, és quan vens aquí al Castell Peralada restaurant i surt en Toni Jerez amb aquell carro de formatges que tenim allà al costat de la prec que està esperant i dius, i ara, després d'aquest menú degustació, quins formatges tastaré, no? Això és una d'aquelles coses que abans només ho veiem a França, i ja fa uns quants anys que una bona colla de restaurants aquí a Catalunya ja ho feu, i tu fa molt temps que ho fas, això.
3: Com? I tant. Bueno, jo ja a l'època del Bulli ja portava el carretó de formatges del Bulli, que era extraordinari, no? I tota l'època del Mas Pau igual, sempre ho hem reivindicat, no? Com un producte únic, no? Extraordinari, i a més, poder mostrar una varietat com la que mostrem nosaltres, fora de sèrie. Nosaltres tenim al carretó cap a 75 formatges diferents, però treballem amb més de 300 formatges diferents, donant molta prioritat al formatge de proximitat. Tots els que ens esteu escoltant, tenim formatges extraordinaris a Catalunya. Som país de formatges, formatges únics, i a més necessitem que es consumeixin, perquè aquests petits productors puguin tenir continuïtat amb la seva feina, no? I s'estan fent les coses molt ben fetes, tu bé ho saps, Pep.
0: Clar, aquí hi ha una cosa important, Toni, tot això, i és que amb aquests 300 formatges més o menys que treballes tot l'any, clar, n'hi ha que són molt temporals, no? Ara que som a l'estiu, doncs tindràs uns formatges, a la primavera en tens uns altres, a l'hivern dius, oi, els de cabra ja, n'hi ha alguns que ja s'han acabat, no?
3: Sí, bueno, és el que et deia, nosaltres ja treballem cap a 300 formatges diferents i amb molta rotació, i vas variant, no? També una de les coses bones és això, no? Pues que hi ha èpoques que no hi ha uns formatges i en tenim uns altres, no? Tota l'època d'hivern jo faig alguna trampa, perquè el que faig, alguns formatges de cabra que no són tampoc pastes molt toves, sinó semitoves o pastes dures, i me les guardo perquè a l'hivern pugui tenir formatges de cabra i me'ls poso amb oli, amb romaní, que aquestes coses a casa va molt bé de fer-les, també.
0: Després en parlarem. Clar, que hi ha una cosa important en tot això, i és que tu, a més, diguem-ne, a part de tallar formatge, el que fas una mica la feina d'afinador de formatges, no? També allò de guardar-te aquells, de posar-te aquell formatge amb cendra, com et va ensenyar el teu gran amic François de Xavier de Toulouse, no? Jugues una miqueta.
3: Juguem, però això, a més, a casa podeu fer també, És molt fàcil, quan aneu a comprar formatges, mireu el punt de maduració que té, perquè aquí ens trobem moltes vegades que es venen els formatges que encara no estan al punt per menjar, i molts formatges els podem deixar sobremadurar una miqueta perquè estiguin allò hipercremosos, i llavors quan maduren una miqueta més també pugen més les intensitats de sabors, els aromes també pugen, o sigui, al final som creatius i podem fer creacions pròpies també, no?
0: Bueno, és la manera també de donar un altre valor o formatge, no? És a dir, per una banda tu pots agafar un tall de formatge d'aquests que teníem aquí al carro i direm, mira, talla-me-li prou, o l'altre dius, mira, saps què? Aquest blau t'hi faré alguna coseta, no?
3: I tant, sí, podem fer moltes coses, i a més el formatge ha d'estar present sempre a casa. Escolta, i funciona tot arreu, és el plat estrella per esmorzar, un tallet de formatge, si vols barrejar-ho allò amb una mica d'advocat o amb una mica de mel, amb unes torradetes. A l'hora de dinar, escolta, una amanida i posem formatge. Un platet de peix, un platet de carn, li podem fer hasta una salseta de formatge. I al prepostre ja tenim el formatge, i si vols, a més, vols acabar un dinar de primera, podem buscar un formatge o, per exemple, un iogurt d'ovella d'aquests així superbons, o un formatget fresc, i li posem unes maduixetes per sobre, o unes mores, i escolta, estàs fent un postre extraordinari.
0: Clar, avui aquí en tenim una bona colla de formatges, però, per exemple, a casa, tenim un sopar, ara que a l'estiu això es porta molt, això de fer aquests berenar sopars, no? Hores, diguem-ne, bones. Com ho hem de fer-ho per començar a fer una bona fusta, una bona taula de formatges que la puguem gaudir? Com la dividim?
3: Mira, és molt fàcil. Per casa, com a mínim, tres formatges diferents. És que si no queda com molt pobre, no? Tres cosetes diferents. Podem buscar una pasta tova, cremoset, podem buscar després una pasta més dura, i podem acabar, si vols, amb un formatge d'aquests així més intensos, d'escorça rentada, o un blau, no? Però, si vols muntar... No, si vols muntar... Teniu que muntar sopars de formatges a casa.
0: Doncs
3: pues escolta, 6, 8, 10 o 12 formatges diferents, i a disfrutar. A més, que no tindreu ni que rentar cassoles, ni rentar paelles, ni res. Amb un plat ho tenim solventat. I posar-ho ben maco, perquè queda molt bé buscar una fusta al centre de la taula i posant allà unes confitures, uns codolls, alguna cosa de fruita. La fruita funciona molt bé, els fruits secs, unes figues seques, unes panses, les avellanes, unes bones avellanes, amb formatge extraordinari, no? I res, unes pastes toves, formatge extraordinari.

0: fer un dia per al fòrum.
1: Però tu què fas, amb garnatxa o amb ratafia?
0: Ui, jo faig moltes coses, eh?
1: Clar, perquè...
0: Faig el blau, per exemple, en ratafia i els nips de cacau, buscant un punt amarg i cruixent, no? A més, el fruit sec combinat amb els formatges blaus funcionen molt bé. I ho podeu fer des de casa amb tot. Escolta, en garnatxa, amb mistela, amb moscatell, amb vida missa. Ens dona possibilitats, bueno, increïbles, no?
1: Clar, jo estic pensant que una cosa és, diguem-ne, això com deies tu ara, fer un àpat només de formatges, al qual, diguem-ne, el formatge és el centre de la taula i tot l'altre és l'acompanyant, que si els canonges, que si un enciam, que si inclús unes tomates i això. L'altre és que el formatge sigui l'acompanyament, o com deies tu, el prepostre, no? És a dir, un serà un platet més petit i l'altre una cosa més ufanosa.
0: Sí, ho podem fer, és el que et deia, tot, ens encaixa tot arreu, ens encaixa d'aperitiu, ens encaixa a mig dinar, ens encaixa com a prepostre o com a postre. Vull dir, les combinacions totes són fantàstiques, no?, amb el formatge.
1: Aquí sí que hi ha una cosa, Toni, i és que quan decidim menjar formatge i hem de pensar-hi com a mínim una horeta abans per treure'l de la nevera, no?
0: Ara ho has dit, ara ho has dit. El tenim de temperar. Una horeta tranquil·lament, no? I no passa res si és una miqueta més, no? D'aquesta manera el tindrem... És que si el mengem molt fred, això ens passa molt també amb els vins. Si són excessivament freds, no surten els aromes, els sabors, queda tot molt tancat. El formatge necessita un temps que estigui atemperat i llavors ja veuràs que pujaran els aromes i els sabors. A més, teniu... Escolteu, teniu de mirar-vos molt bé quan aneu a tastar formatges. La regla és molt fàcil, és una mica com si tastéssim vins. Primer l'observem, a veure què ens diu, sempre ens parla, després l'olorem. Molt importants els aromes a l'hora de tastar formatges. Després penseu que el nostre paladar el tenim amb una temperatura superior al mateix formatge, el posem en boca i l'aguantem un momentet en boca, que vagin obrint-se aquests aromes i aquests sabors, i esperem també aquest retronasal que ho fem molt amb els vins, que esperem, perquè el nas és el que marca sempre el sabor. Quan anem a tastar coses, imagineu-vos, si us tanqueu o proveu, si us tanqueu el nas, us tapeu el nas i aneu menjant coses, no agafem els sabors ni els aromes.
1: Tal i fa que agafem un formatge...
0: És igual, no agafarem res. Llavors, aquest retronasal és molt important, també. Veus, ja sou mig especialistes d'estar en formatges.
1: Escolta, quin és l'error més habitual que fem a l'hora de menjar formatge?
0: Bueno, a vegades els errors és aquest, per exemple, les escorces, de treure-les totes, o de menjar els formatges molt freds, o començar per formatges molt forts, perquè després, quan anem amb els formatges suaus, escolta, ja no els agafem els sabors. Els formatges, escolta, no pots arrencar amb un tupí i després anar a buscar un formatge de pasta tova,
1: no?
0: Un mató. Comencem, fem a l'ordre. Això ja segurament molts de vosaltres ja ho heu escoltat. Pues tenir-ho molt en compte, començar sempre pels més suaus i anar fins als més forts, no? I acabar amb un blau és extraordinari. Els blaus són fantàstics i, a més, donen peu a buscar després begudes que creïn contrastos, com aquestes garnatxes, aquests moscatells, aquests vins de missa, que nosaltres tenim cultura de vins generosos.
1: Clar, aquí hi ha una cosa que jo crec que un d'aquests errors també està en que mengem formatge i la gran majoria de la gent pensa ja anem a buscar una copeta de vi negre, no? I dius, epa, atenció, no, a la gran majoria de formatges no els hi va bé un vi negre. O hem d'anar a buscar un vi negre molt concret, no?
0: Sí, el vi negre, per norma, no ens funciona bé amb el formatge. Això per norma. Sí que hi ha uns formatges que s'adapten molt bé al vi negre, però, bueno, triomfareu. Nosaltres som món, tenim un món d'espumosos extraordinaris, corpinats, els caves, bueno, ancestrals. Els espumosos funcionen molt bé. Els blancs amb una bona acidesa, els blancs passats per fusta, tot el món dels generosos, els vins dolços. Vull dir que ja tenim un munt de vins, i el vi negre, si volem buscar un vi negre, busqueu un vi negre que funciona bé, per exemple, en pastes dures, un vi negre que tingui un taní molt suau, perquè si no, el taní pensa que el formatge l'elimina, no? Que sigui amb una bona fruita, amb un punt d'acidesa bo, això et funcionarà.
1: Clar, hi ha una cosa important amb tot això, i és un cert ordre, no? És a dir, a la cuina sempre diem que la cuina és un llenguatge per explicar històries. Jo crec que amb un àpat de formatges també pots explicar moltes històries. Per exemple, pots fer un tast a partir del territori. Tu deies abans, mira, farem un tast només de formatges catalans, no?
0: Això és el més important. A veure, si tenim de consumir productes a casa, fem proximitat, és que si no defensem el nostre país, el que tenim a prop, llavors hi ha formatgeries a per tot Catalunya. Vull dir que, si, escolta, a la zona on estigueu, busqueu formatges de ben bé de proximitat, i si esteu de vacances, busqueu els formatges del lloc on esteu, de l'indret on esteu, i tasteu-los. I a més, interesseu-vos per als productors, quins animals fan servir, on estan... Vull dir que al final, cada formatge, a darrere de cada formatge hi ha projectes de vida extraordinaris que val la pena compartir-los i disfrutar-los, no? I quan feu els àpats a casa de formatges, poder-los explicar també,
1: clar,
0: no?
1: Clar, clar. Mira, va, vinga, t'has de mullar una mica, Toni.
0: Vinga,
1: Jerez,
0: anem-hi.
1: A veure, jo et faig una proposta. Jo et dic una tipologia o un tipus de formatge i tu t'has de mullar i m'has de dir de mató, doncs mira, triarem aquest, val? Estàs a punt o no?
0: Bueno, va, anem-hi.
1: Va, vinga, va. Comencem, mira, anirem ràpids, eh? Comencem per formatges frescos. Mató, recuit, brossat, eh? Tria'm en una localització i amb què ens el menjaríem?
0: Mira, Fonteta, per exemple.
1: Recuit de drap.
0: Recuits, eh? El recuit de drap. Saps? Ara farem una de grossa, va.
1: Va.
0: Oliva negra i anxova. Oh, amb un morter, tot ben picat, posem un bol i posem una miqueta d'aquest formatget i li posem per sobre aquesta picadeta d'oliva i anxova. I això funciona, escolta, és un aperitiu de primera amb un vermutet.
1: Això és el garum, bueno, del mòtil dels anys 80-90. Queda,
0: bueno, això nosaltres ho fèiem,
1: el
0: bulli fèiem, bueno, una versió, fèiem el mató fet a la planxa, volta i volta, i li posaven una anxoveta sencera per sobre i una vinagreta d'alfàbrega o d'herbes.
1: Fet quedava... a la planxa?
0: Sí, sí, en calent.
1: Jo recordo que fèieu...
0: Amb llavors, per exemple. Clar. Amb llavors...
1: amb
0: llavors,
1: de llavors,
0: llavors d'amapola.
1: Sí,
0: fèiem llavors d'amapola i fet a la planxa i amb l'anxoveta per sobre. I això quedava superbo. Molt bo. Molt atrevit, eh? Clar, però sí. és molt bo, eh?
1: Jo recordo que fèieu una mena de pizza amb pasta de full,
0: sí,
1: amb
0: i tant.
1: Tomata, carbassó,
0: sí,
1: i formatge de cabra amb alfàbrega, no?
0: També. I tant, sí, sí. Bueno, això venia, el formatge de cabra amb alfàbrega, això venia del cervell de Canut, que és una història que servíem a l'època que hi havia els cuiners francesos, que això és molt típic, això es fa amb un formatge de cabra, que barregen, a vegades barregen all, cibulet, i fan com un puré, i això s'ho mengen allò per aperitiu, queda molt bo. I nosaltres fèiem aquestes tartaletes, ostres, això no me'n recordava, eh?
1: Això
0: és molt bo, eh? La tartaleta de pasta de full, làmina de tomata, làmina de carbassó, i fèiem una canela a sobre del formatge aquest.
1: Molt bé, mira, hem fet formatges frescos, anem a formatges, com deies tu, de pasta tova. En tenim molts avui en dia, podem diferenciar la pasta tova amb pell florida, eh? I després pell rentada. Amb pell florida, va, tria'm un formatge.
0: Amb pell florida, doncs mira, en tenim molts. Tenim aquí a la Garrotxa, per exemple, el Manyac, per exemple, de la Xiquella, que, ostres, és una tipologia com un camembert extraordinari. I a mi, a més, m'encanta. Jo per Cap d'Any, aquest any, vaig servir el Manyac obert per la meitat. Uf. I llavors... emplanat, feia com un pesto fet amb tòfona i oli.
1: Oh.
0: Feia aquest pesto i llavors li posava això per sobre i els hi donava uns triangles per persona o dos triangles, depenia de si era més gruix o menys. I escolta, Hollywood, eh?
1: Hollywood.
0: I això no era molt fàcil, era allò,
1: clar,
0: la tòfona xafadeta amb una mica d'oli.
1: I amb pell rentada, aquests formatges que són més aviat ataronjats, no?
0: Sí, de pell rentada que ens aporten a l'animal, els llevats i intensitat d'olors, no? A més, són aquests formatges, ho direm fluixet, que no ens sentin, que fan olor com de peus.
1: Però ho has dit molt bé, olor de peus suats, no? És
0: total.
1: Olor de peus suats.
0: Sí, perquè és el micro, el mateix microorganisme que desenvolupem els humans a la pell mullada, a la pell suada, que desenvolupa el formatge. Pues aquests formatges són extraordinaris i tenim referències a tot Catalunya. Penseu que a nivell de tot Espanya, Catalunya és número 1 en formatges de pell rentada.
1: Ah, sí?
0: Som els millors, eh? Ara que ens escolta tothom,
1: sí,
0: ho direm ben bé. Som els millors, tenim unes referències extraordinàries.
1: Escolta, i amb pell rentada, què hi maridaríem aquí? Un formatget quin? Va.
0: Mira, per exemple, el Puig Pedrós, que és extraordinari, és una referència extraordinària, no? I buscar-li un vi amb molta fruita, que pugui combinar bé els vins afruitats, aquests que donen hasta punts dolços.
1: Moscat d'Alexandria,
0: per exemple,
1: no?
0: Sí, fantàstic, no? Sí.
1: Bé. A veure, hi ha una cosa que jo crec que hauríem de parlar, i és que, així com, per exemple, ara tenim la IGP Formatge Garrotxa, que aquest és el següent que volem parlar, hi ha una tipologia de formatge que és molt històric a Catalunya i que crec que potser està infravalorat, com és el serrat, no? El formatge serrat.
0: Sí, a més, hi ha serrats que no se'ls assalta ni un cavall de carreres, eh? A més, és un formatge de Pirineu, de muntanya, és un formatge extraordinari i històric. Mm-hmm. Vull dir que és històric, no? Hi ha moltes referències extraordinàries, eh?
1: A veure, va, amb el Garrotxa, com ens el menjaríem, aquest?
0: Bueno, aprofitar una miqueta les escorces, aquestes escorces amb aquesta floridura, que tenen molta intensitat, el podem menjar tot sol. El formatge es menja sol per disfrutar-lo, però si voleu fer combinacions xules, amb una mica de codoll, escolta, una làmina superprimeta de codoll per sobre i uns pètals de flors.
1: Oh, que bo. I el serrat amb préssec, ara que estem a l'estiu i que hi ha bons préssecs?
0: La fruita ens funciona superbé. És una de les combinacions fantàstiques amb el formatge. El préssec, un préssec de vinya, escolta, amb un formatge serrat, això és, no s'ho salta, bueno, com deia, ni un cavall de carreres.
1: Has dit, sobretot, una cosa important que ja en tenim aquí a Catalunya i que hem de mirar molt cap als Alps, també, que són els formatges de pasta cuita, no? Aquests gruyers, aquests formatges del Paix, aquests comtés, que ara aquí a casa nostra n'hi ha, bueno,
0: tenim,
1: a Girona i
0: tenim,
1: a Lleida...
0: En tenim. Tenim referències extraordinàries i penseu que el mateix que dèiem de les escorces rentades fora de Catalunya, ja n'hi ha, però no n'hi ha gaires, eh? Nosaltres som pioners i, a més, amb un nivell altíssim, no? Des del Ferrer de Cal Músic, el Saül de la Xiquella, tenim el Baldat d'aquí del Pablo, vull dir, tenim referències extraordinàries que poden competir. Mira, jo, a més, faig uns tallers de formatges i de tant en tant faig formatge francès i formatge català. I els poso un al costat de l'altre i, escolta, hi ha algun formatge que la gent tira més pel català que pel francès, per molta història que tinguin els francesos, eh? Vol dir que estem en un nivell i tenim de defensar-ho tots. Escolteu bé, som país de formatges, tenim formatges extraordinaris i tenim de defensar-los.
1: Hi ha una tipologia de formatges, com són aquests formatges de cabra, de quallada làctica, no? que déu-n'hi-do també el volum que en tenim, amb aquest fong, el geotricum candidum, que aquests, no n'hi ha tants, no, d'aquests?
0: Ja n'hi ha, eh? Ja, sí? Bueno, clar, podríem tenir molt més, està clar, no? A França, per exemple, amb el tema de formatges de cabres, tenen una varietat impressionant, no? Però nosaltres ja tenim cosetes, ja es van fent coses molt xules,
1: mira, eh? Quin ens posaries aquesta taula de formatges?
0: Home, mira, jo el Serrat Gros sóc un dels grans defensors del Serrat Gros, un formatge extraordinari, i a més, tots els oients, si algun dia teniu la possibilitat d'acostar-vos a Llosa de Cadí i anar a veure la Marcela Grava, que és la que elabora aquests formatges... És una formatgeria petita, amb 40 cabretes alpines, amb el concepte clar de que cada dia la cabra al bosc escolta les cabres felices, pujant a muntanya i menjant lliures, aquesta alimentació lliure per aconseguir una llet de molt bona qualitat per acabar tinguent un dels grans formatges de cabra del nostre país, no? N'hi ha altres, però aquesta referència, pues, jo li tinc molt carinyo, no?
1: Molt bo, un formatge d'aquesta tipologia que, a més, et dona uns aromes diferents, no? I que aquí també pots acompanyar-los. Per exemple, estic pensant que moltes vegades també un producte sobrevalorat que tenim, com és el xampinyó, eh? Un xampinyó laminadet amb un formatge d'aquests de cabra de la...
0: Fantàstic, eh? Jo, a més, jo ja ho faig, un formatge...
1: Sí?
0: Sí, faig... però ho faig jo, al lloc de fer-ho en làmines, ho tallo allò, com molt petitet, tallo alls tendres i un xampinyó. Llavors, tot saltejat, i ho poso per sobre del formatge, i això et serveix com un aperitiu o un entrant extraordinari, eh?
1: Abans
0: si és que el formatge ha d'estar a la taula sempre, a casa, no? Sempre.
1: Com deies tu, el formatge blau dona molt de sí, eh? Deies els nips de cacau, deies també amb la ratafia, amb les garnatxes...
0: Amb iogurt. Escolta, a vegades la gent que s'espanta, és que és molt fort. Agafes un iogurt d'aquests bons i ho barreges amb el formatge blau i has suavitzat totalment el formatge. I una miqueta de mel, tot ben barrejat, te queda un blau extraordinari, super suau, cremós... No, i agradarà a tothom.
1: Clar,
0: ja no s'espantarà ningú aquí, eh?
1: I és que no pararíem de menjar formatge, de tastar formatges, i sobretot, com deies tu, cada formatge és una història per explicar. Avui amb en Toni Jerez hem entès que la sala no és només servei, és interpretació, és sensibilitat, és cultura, que el vi no és només una ampolla, sinó un relat, i que el formatge, quan es coneix de veritat, és territori, temps i emoció. Des d'aquí, des de Peralada d'avui, hem reivindicat aquest ofici essencial, sovint invisible, però imprescindible per fer gran la gastronomia. Toni, jo aquests 70 formatges, jo no sé quants, però la meitat els hem de tastar avui.
0: Va, que avui tindràs d'anar a ballar un bon rato o a córrer una mica després del tast de formatges que faràs. Escolta, Pep, molt agraït, de que ens tingueu presents aquí a Catalunya Ràdio i que defensem el formatge tots plegats.
1: Mira, hi ha un ocellet que ha vingut avui aquí per a l'Ada i m'ha dit que, de fet, d'aquí uns mesos tindràs un fillet que és un llibre de maridatges i formatges.
0: Sí, aquest llibre s'està acabant de refer i serà extraordinari perquè aprendreu a fer formatges i una vegada ja tingueu el formatge elaborat, a personalitzar-lo i donar-li uns tocs especials que els vostres convidats es tornaran bojos.
1: Toni Jerez, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Salut i formatges.
0: Salut i formatges.
1: I avui passa pel Bocato di Cardinale el carnisser Jordi Arnau de Valldemana, de Sant Gregori. Jordi, per esmorzar, dolç o salat?
2: Dolç, napolità de xocolata.
1: Del mar?
2: Gambes.
1: De la terra?
2: Entrecot.
1: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
2: Sopa.
1: Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
2: Olives.
1: Un producte sobrevalorat?
2: El festuc.
1: Què et menges d'amagat?
2: Xocolata.
1: Un sabor o aroma de la teva infància?
2: Sabor de Marsella.
1: Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
2: Restaurant Can Roca.
1: Quin és el teu bocato di cardinal, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
2: Musclos a la brasa.
1: Un producte que no suportis?
2: Bledes.
1: I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
2: Les turmes de vedell.
3: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la cuina del futur neix del respecte al passat. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: El govern espanyol desallotja la platja del Trampolín de Ceuta i en trasllada els migrants als nous centres d'acollida. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
6: La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Ceuta han desallotjat aquest matí la platja del Trampolín de la ciutat autònoma, on, segons el govern espanyol, s'havien instal·lat de manera molt precària fins a 1.500 dels migrants que van entrar massivament a la ciutat a finals de juliol, la Ortega.
7: En paral·lel, la Moncloa continua preparant el trasllat de 500 nenes a la península, on se'n faran càrrec ONGs. La ministra de Migracions, Elma Saic, diu que la situació a Ceuta ja s'està normalitzant i que es garanteixen els drets de tothom, però la Comissió Europea insisteix que tots els migrants, inclosos els menors, s'han de retornar al Marroc.
8: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver. Ese es el país que se espera.
9: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc, en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
6: De seguida, a l'última hora, en un Catalunya migdia, en què també sentirem com els oncòlegs criden a la prudència després de l'anunci d'una vacuna contra el melanoma fet ahir per les farmacèutiques Merck i Moderna, que, per cert, s'han disparat a la borsa.
7: A banda dels dubtes, perquè no s'han ensenyat els resultats concrets de la vacuna, el doctor Josep Malveí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, subratlla a Catalunya Ràdio.
10: Això té una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts.
6: A la crònica internacional avui passarem per Ucraïna i per Rússia.
7: En el cas d'Ucraïna, per explicar-vos els efectes d'un nou bombardeig mortal contra Kiev i com això va relacionat amb la baixada de l'efectivitat de les defenses antiaèries del país per la falta de míssils Patriot. I en el cas de Rússia, amb el focus posat en els problemes de subministrament de gasolina derivats precisament dels atacs ucraïnesos.
6: I als pròxims minuts també ens fixarem en com els principals dirigents de Junts per Catalunya estan passant a l'atac contra Aliança Catalana.
7: Els juntaires busquen com frenar la fuga de vots que tenen cap a la formació de Sílvia Orriols, que segons l'últim CEO ja és del 30% dels seus electors.
6: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports Marta García amb el Gamper, que es va jugar ahir, i amb Joao Cancelo, que no va jugar.
11: No va jugar, però el portuguès ja ha arribat a les oficines del Barça, ha de firmar el seu contracte per les pròximes 3 temporades i és el pas previ per a la seva presentació com a nou jugador blaugrana, esperem, en els pròxims minuts. Ahir, com deies, no va jugar, tampoc ho va fer Rodri, que va ser, això sí, un dels més ovacionats. Repassarem també este partit amb victòria blaugrana 2-1 i parlarem dels seus protagonistes. Avui comença una nova jornada, la segona en primera divisió, la Supercopa de Catalunya d'handbol, el Mundial d'Hockey Herba i un cara a cara molt especial en el salt de perxa són també ingredients del programa d'avui.
6: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Manuel García.
12: Bon dia. Doncs amb algunes retencions a la P7 i la Nacional 2 a la frontera de la Jonquera en direcció d'entrada a França i també uns 3 quilòmetres de cua a la zona de la Jonquera en direcció Girona a l'AP7. També aturats a l'INA 145 a la duana de la Farga de Moles d'entrada a Andorra, a la C31 a Torroella de Montgrí, direcció Figueres i a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en tots dos sentits per obres.
6: I ara temps pel temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Pendents que arribi aquesta promesa refrescada a partir de demà, però aquesta passada nit ha estat d'autèntic rècord al País Valencià, amb temperatures mínimes que no han baixat dels 32 graus en punts de la mateixa ciutat de València o a tavernes de la Valldigna, a la Safor. Això és moltíssima calor, Tomàs Molina.
14: Sí, però estaven dintre d'una situació de vents de ponent, que també aquesta situació s'està acabant, i el que està començant a guanyar ara la situació és la inestabilitat. Una inestabilitat que aquest matí ha fet que el cel estigués força gris, les mínimes han estat altes, però molta xafogó, hi ha xafogó, però la temperatura a hores d'ara és sensiblement més baixa que la d'ahir, i estan creixent aquests núvols convectius que acabaran donant ruixats, tronades al llarg de la tarda d'avui. Tronades que apareixeran sobretot a la façana litoral, a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada, també cap a l'interior de les comarques gironines, i durant la tarda i el vespre arribaran també cap a l'Alt Pirineu. La temperatura avui baixa, les màximes més altes a ponent s'enfilaran potser fins als 36-37 i a la resta del país, en molts casos, estaran per sota dels 34 i, per tant, diguem-ne que segueix fent calor, però una calor més moderada, i la bona notícia és que a partir de demà continua aquesta inestabilitat i la davallada de les temperatures i que normalitzarem l'ambient de cara al cap de setmana i fins i tot la setmana vinent podríem estar amb temperatures per sota de les normals per l'època.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Ara passen 5 minuts de les 2 del dia que el govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa més de 20 dies van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. I repassem la seqüència. Primer, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on, segons la delegació del govern espanyol a Ceuta, s'hi havien instal·lat unes 1.500 persones.
16: Estas personas ahora mismo se encuentran esperando, sentadas, sin conocer muy bien cuál va a ser el proceso. Estamos a la espera de ver qué va a pasar. Vemos una gran presencia de cuerpos de seguridad del Estado, especialmente la Policía Nacional, que se encuentra rodeando a los diferentes grupos de personas migrantes.
6: Qui heu sentit és Ramsés Mohamed Azoumi, que en declaracions a 3Catinfo ens explicava així aquesta situació, aquest educador social i activista de l'associació ELIN. Després els han traslladat a dos espais temporals que s'han adequat per acollir-los, on hi ha en total 1.800 llits. Pilar García.
17: Doncs sí, amb aquesta operació per donar-los un llit, per acollir-los, el govern espanyol fa un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta, segons la ministra de Migracions i portaveu, Elma Saiz.
18: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
17: Però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsi de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
19: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado por lo menos en un año.
6: Ara ja no queden migrants a la platja, Pilar. Això vol dir que ja estan ubicats?
17: En principi sí, en l'espai més gran s'estan instal·lant uns 1.200 subsaharians. L'altre, on s'han traslladat uns 500 magribins, ha patit danys pel vent aquesta nit i de moment els migrants s'estan a un pati asseguts a terra. Això sí, més no fa uns minuts. La intenció és habilitar els pròxims dies dos espais més, perquè són milers, 5.000, deia el govern espanyol, entre 8.000 i 10.000 les ONG, els migrants que malviuen a diferents zones de la ciutat autònoma. Halima Ahmed és portaveu de l'ONG Luna Blanca, que treballa a Ceuta des de fa 40 anys.
20: A la Fosta del Ceti, en el campo, en las escolleras, en las barriadas, o sea, quedan todavía miles de personas todavía deambulando y pernoctando en la calle.
17: I preocupa especialment la situació dels menors i de les nenes. No s'ha fet encara el trasllat a la península de les 500 nenes que va anunciar el govern espanyol, que estan ubicades en espais veïnals i centres de menors. I les ONGs alerten que n'hi ha més que continuen dormint al ras sense identificar.
6: I amb aquesta situació, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. I el portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lammert, afegeix ara que el retorn es faci amb garanties.
9: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
6: Doncs bé, el retorn dels menors escala la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir cap nen o nena i avui el president andalús, que governa amb Vox, també ha advertit que l'única sortida és que s'expulsi tothom. La Moncloa respon al PP que el que proposen senzillament és il·legal. Madrid, Pablo Brujats, bon dia.
21: Sí, bon dia. Alberto Núñez Feijóo ha marcat la pauta.
22: Ni mayores ni menores. Han de regresar tots.
21: I el PP en bloc defensa Madura s'ha d'expulsar tothom de Ceuta i sense excepcions. Moreno Bonilla, el president andalús que està lligat a Vox, no ha volgut ni parlar d'acollir. Insisteix que deportar és l'única solució.
23: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
21: El ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a les expulsions a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
24: Si la única proposta del principal partit de l'oposició és cometer una il·legalitat, me parece que no és el camí. I ells lo saben. Que hagan propostes que sean viables i que no aprovechen les circumstàncies dramàtiques per buscar votos.
21: I els experts recorden els límits. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix a que tothom perdi drets.
0: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar, y a la infancia se la respeta, porque si no, hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
21: I una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb dues condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i també del PP.
6: Doncs aquesta és la notícia d'un dijous en què també hem sentit, en un altre àmbit, com la comunitat científica acollia amb esperança, però alhora amb cautela, l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma. Ja ho sabeu, parlem del càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquests assaigs fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. Mònica Mas.
1: Sí, el doctor Josep Malvaí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora, però afegeix que cal veure resultats concrets i el cost que tindrà. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. I també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguem tenir accés als nostres malalts.
1: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar el melanoma, retardaria les metàstasis que provoca i reduiria el risc de recaigudes. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor de cada pacient i complementarà el tractament amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporta, que és catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt més crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica. Sentim-lo també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
2: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
1: Les accions de Moderna i Merck s'han disparat després d'aquest anunci de la futura vacuna contra el melanoma.
6: Mentrestant, almenys 16 persones han mort i una quarantena han quedat ferides a Ucraïna en un altre atac massiu rus. I la capital Kiev i també la regió del voltant ha estat l'objectiu de Moscou durant 9 hores amb desenes de míssils de creuer i hipersònics i 168 drons. El 90% han estat interceptats, però els més ràpids han pogut esquivar les defenses ucraïneses i per això el president Zelensky ha tornat a lamentar la manca d'interceptors Patriot. Albert Manyà.
3: S'han malmès edificis i residencials, un hospital infantil i una escola, així com magatzems i instal·lacions de la Creu Roja. L'alcalde ha decretat demà dia de dol oficial. El Kremlin, com sempre, diu que han atacat objectius militars, en aquest cas un centre de producció de drons, un dipòsit militar i un centre logístic. Els habitants tenen assumida la rutina d'anar als refugis i alguns, com la Natàlia, ho veu com fruit de la impotència del president rus.
1: Perquè els russos no podem fer res al camp de batalla. Aquesta és la meva opinió personalment. El president Putin simplement s'està tornant boig perquè no ens pot fer res i no ens podrà fer res.
3: També hi ha hagut agressions a infraestructures del sud. Zelensky denuncia una escalada i s'ha queixat que la resposta de la comunitat internacional a aquests atacs no sempre és l'adequada. El líder ucraïnès ha recordat que no s'han reposat els Patriot i afegeix són necessaris cada dia.
6: I Ucraïna també ha bombardejat aquesta nit la zona industrial del Tatarstan, que acull una de les refineries de petroli més grans de Rússia. Aquests atacs, gairebé diaris, les últimes setmanes han provocat una nova onada de la crisi del combustible que s'ha estès a una trentena de regions i que ha arribat també a Moscou. La nostra corresponsal allà, Cristina Solies, ha anat a comprovar la situació a les benzineres russes.
4: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar, i en canvi les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors com la Svetlana poden esperar més d'una hora.
25: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes
17: construïdes no ens poden subministrar nova benzina.
4: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries. Però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
5: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
4: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclòs a Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
7: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
4: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
8: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
4: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
6: I un últim apunt internacional, perquè la Xina ha condemnat a cadena perpètua el fundador del gegant immobiliari Evergrande. És el principal responsable de l'enorme crisi immobiliària que va esclatar a la Xina el 2020, una bombolla que encara té conseqüències avui dia. Laia Ortega.
1: És Xu Jiajin, va arribar a ser l'home més ric de l'Àsia el 2017 amb una fortuna aproximada de 42.500 milions de dòlars. Ara un tribunal de Shenzhen l'ha condemnat per frau fiscal i també li ha confiscat tots els béns. El tribunal considera provat que els responsables d'Evergrande van falsejar els comptes de la companyia, inflant artificialment els beneficis i amagant les pèrdues. De manera això continuada i a gran escala. Va passar entre els anys 2016 i 2021. També s'atribueixen a aquest grup delictes d'absorció il·legal de dipòsits públics i captació i emissió fraudulenta de fons i valors. Aquesta condemna culmina la caiguda del magnat del totxo, que es va convertir en el símbol de la crisi immobiliària xinesa. Evergrande va fer fallida el 2021, Xu Jiajin va ser detingut el 2023 i ara haurà de passar tota la seva vida entre reixes.
6: I ara tornem a Catalunya. Som a les portes d'un any en què començarà el nou cicle electoral i Junts per Catalunya accelera la batalla contra l'Aliança Catalana amb la mirada posada a les municipals del maig vinent. A les portes d'aquest nou curs polític, els principals dirigents del partit passen a l'atac contra Sílvia Orriols i intenten frenar la fuga de vots cap a Aliança, que vaticinen totes les enquestes, Raül Flores.
11: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronosticava que gairebé 3 de cada 10 votants de Junts agafarien ara la papereta d'Aliança Catalana al Parlament. Junts té pocs mesos per revertir la tendència, hi ha eleccions al maig, com deia Joan, i també l'opció que Sánchez acabi avançant les espanyoles aquesta primavera. Per això arrenca el curs polític amb un enduriment de to, amb un cos a cos directe amb els de Sílvia Orriols. D'entrada, amb la independència.
12: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
13: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència.
11: Són el número 2 de Junts, Jordi Turull, i el president del Parlament, Josep Rull, amb poques hores de diferència, els dos des de Prada. Però Turull reblava l'argument, incloent-hi també la immigració.
12: Se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
11: Combat de valors, deia Iturull des de Prada, que Junts remata amb el rescat de la proposta al Congrés perquè Catalunya tingui competències en immigració. Junts passa l'acció contra Aliança per recuperar múscul, mentre que en les últimes setmanes veus destacades de l'antiga Convergència, com David Madí, l'antiga mà dreta d'Artur Mas, defensen obertament pactes amb l'extrema dreta.
6: I ara és un quart i mig de tres. I l'any passat les Terres de l'Ebre van fregar els 190.000 habitants. Arriba així a les xifres més altes de la història i és el sisè any consecutiu en què la població hi creix. Hi ha, però, diferències entre la costa i l'interior. Jordi Barranca.
26: El Baix Ebre i el Montsià es van quedar amb el gruix de l'augment. A la Ribera d'Ebre el creixement va ser més baix i on, en canvi, es va perdre població va ser la Terra Alta. Tot plegat dades d'un informe elaborat per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili. Miquel Àngel Bovent és el director.
27: Portem 6 anys de creixement continuat.
9: Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
26: Tot i tenir l'atur més baix també des del 2008, les Terres de l'Ebre continuen per a sota de la mitjana catalana en producció de valor afegit. El sector primari i la indústria són els motors de l'economia ebrenca.
9: Les dades econòmiques són positives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit les Terres de l'Ebre se situen una mica per sota de la mitjana catalana i per tant no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
26: L'informe també constata que encara queda camí per recórrer, sobretot en l'àmbit dels serveis.
6: I de les Terres de l'Ebre anem cap a Ponent per sentir això.
14: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
15: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis.
6: Això que sentiu és un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida, on denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers. Es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Ens ho explica l'Estela Busoms.
16: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
14: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
16: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
18: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
16: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
6: I us parlem ara de l'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, que comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts del país. Avui és 20 d'agost, per tant, som a les portes de la tornada a les aules a partir del 8 de setembre. Serà en un context de temperatures que s'hauran normalitzat, però que en general cada vegada són més elevades i l'energia solar podria ajudar a afrontar la que és una de les assignatures pendents, la climatització a les escoles. Roc Fargas.
19: Doncs sí, i és que en els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres, que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà a gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb una coberta que tècnicament permet instal·lar-hi panells solars en tinguin.
20: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
19: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.
6: I dels deures a l'educació, als problemes a la sanitat. Els municipis de la Vall de l'Hort, el Solsonès, lamenten la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Denuncien la falta de servei quan la metgessa titular no hi és, a més de problemes tècnics, i la desaparició, diuen, d'alguns serveis. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalate.
0: Bon dia, sí. Els veïns i els ajuntaments de Sant Llorenç, Guixers i la Coma i la Pedra asseguren que quan la metgessa titular fa festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé el servei només es cobreix unes hores. També lamenten problemes en la connexió a internet o que s'han deixat de prestar serveis com la pediatria o la llevadora. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç.
2: Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei. Sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
0: Dilluns es va fer una concentració i els veïns no descarten més mobilitzacions. El centre sanitari del Solsonès assegura que fan tot el possible per cobrir el servei, tot i la falta de personal, i defensen que l'assistència està sempre garantida amb el personal de guàrdia.
6: Hem passat per les Terres de l'Ebre, per la ciutat de Lleida, pel Solsonès, i ara parlem de la capital. Perquè les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà dissabte 29 d'agost. Els treballs, amb un cost d'11,5 milions d'euros, permetran reduir el soroll dels combois i facilitar les tasques de manteniment. Cristian Roldán.
10: L'actuació principal ha estat substituir la via de balàs per una de formigó. En total s'han renovat 750 metres de traçat entre les estacions de Mercat Nou i Santa Eulàlia. El director de la xarxa de metro, David Prat, n'explica els avantatges.
21: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, menys vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
10: També s'ha millorat l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. Xavier Flores és conseller delegat de TMB.
22: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
10: Els treballs es concentren entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, però han obligat a suspendre el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que a prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall, que s'aixecarà dissabte 29 de juliol.
6: Ara deixem el metro, anem a la platja per explicar-vos una història curiosa. Un fardell amb 30 quilos de cocaïna va aparèixer dimarts a la nit a la platja de Malgrat de Mar, al Maresme, i no és un cas aïllat a les platges del país aquest agost, oi, Toni Fortesa?
8: Doncs no. En les últimes setmanes s'han localitzat diferents fardells a Badalona, a Tarragona i a Sitges. I en tots, el paquet portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda. Els Mossos han confirmat a Catalunya Ràdio que la investigació del cas continua oberta. El 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló. Els investigadors sospiten que les mercaderies es podrien haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
6: Això és el que arriba a la costa. Ara parlem d'una altra mena de recollida selectiva. I és que l'acumulació de bosses d'escombraries en algunes zones del Vendrell aquest estiu ha portat una associació de veïns a emprendre una ofensiva legal contra l'Ajuntament per disfuncions del sistema de recollida porta a porta que qualifiquen de caòtic. Es tracta de l'associació de veïns dels Masos i Nirvana, que ha presentat una reclamació per insalubritat i risc ambiental, una denúncia davant l'Agència de Salut Pública i una queixa al síndic de Greuges per l'actuació de l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària, Montse Gené Ribà.
23: Els veïns dels Masos i Nirvana donen 3 mesos a l'Ajuntament per solucionar els problemes del porta a porta amb illes de contenidors d'emergència fixes i permanents perquè els residents de cap de setmana puguin deixar les escombraries i no s'acumulin al voltant dels contenidors de vidre, com està passant. Si no millora, asseguren que ho portaran a la justícia. Ho denuncia el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana, Ernest Rosselló.
24: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
23: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Ernest Rosselló ha explicat que el problema no és que el sistema porta a porta sigui dolent, sinó que no està adaptat a l'entorn on s'aplica, amb cases però també amb pisos, i lamenta la falta de diàleg amb l'Ajuntament.
24: No hem pogut fer una altra cosa perquè hem agotat absolutament totes les vies amb l'Ajuntament.
23: Les queixes també provenen del municipi veí, Roda de Barà, que aquest estiu té desbordats els contenidors oberts pels residus que, segons diuen, porten alguns residents de la capital del Baix Penedès. A algunes zones del Vendrell, com Comarruga, en lloc del porta a porta, s'han posat contenidors tancats que s'obren amb una targeta.
6: I avui també és notícia que comença el període de caça de mitja veda a Catalunya, que durarà fins a mitjans de setembre. Permet capturar 6 espècies d'ocells, com la guatlla o la garsa. Anem cap a Lleida, per a Joan Albrecht. S'inicia a les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès.
1: Sí, i en aquestes zones es pot caçar tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius, des d'avui fins al 10 de setembre. I a la resta de Catalunya només hi ha 4 dies permesos. Durant aquest temps es pot caçar la garça, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar, que són espècies que en aquest període assoleixen la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. En el cas de les guatlles, aquest any es redueixen de 20 a 15 les captures màximes per caçador i dia. Una espècie que en algunes zones de la plana de Lleida va a la baixa. Albert Mallenc és el vicepresident primer de la Federació de Caça de Lleida.
3: Enguany hi ha unes zones cap aquí a l'Urgell i cap aquí, bueno, que tenen una mica més de guatlla, aquí en la zona precisament que estem, Torreferrera, Benavent, Rosselló i tot això, com que les extensions s'ha ficat molt més panís, les extensions d'alfals ja no són tan considerables, hi ha una mica menys d'animals.
1: Durant aquest període també s'intensificarà en diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
6: Deixem els caçadors, parlem dels pagesos, perquè les pluges de l'hivern permetran a la denominació d'origen Empordà incrementar la producció de raïm fins als nivells que eren habituals després de la baixada de l'any passat. Asseguren que, a més, el raïm té una qualitat excel·lent. Girona, Núria Pereira.
4: Bon dia. Calculen un increment de la producció entre un 10 i un 15% després de diverses temporades amb poca collita. Això vol dir que preveuen recollir 6 milions de litres. Les pluges de l'hivern han permès que els cellers tinguin més aigua per mantenir els ceps en bon estat. Però ara la forta calor ha fet que hagin hagut de començar la verema abans, en alguns casos un mes abans, tot i que diuen que no n'afecta la qualitat. El responsable tècnic de la DEO Empordà, Pau Albó, és optimista.
5: Hem començat una mica abans la barema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat i la qualitat, que aquí, en aquesta DEO, sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
4: De cara a les varietats que es recullen més tard, el Bo explica que els aniria bé que tornés a ploure, perquè les reserves d'aigua se'ls han acabat.
6: Aquestes són les notícies d'aquest dijous. Ahir la notícia principal és que teníem davant l'horitzó la fi de la calor. El titular era que avui ja no arribaríem als 40 graus enlloc de Catalunya, ens ho explicava en Francesc Mauri, i avui en Tomàs Molina reblava que a partir de demà, a més, s'acabarà, com també dèiem ahir, la calor extrema. Però abans que això passi, la calor haurà marcat un nou rècord a Catalunya. I és que aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'han assolit els 40 graus en algun punt del país. És una xifra mai registrada fins ara. L'any passat van ser 16 els dies en què vam arribar als 40 en algun observatori, i el 2024 només 9. Ahir, en què el que era ja el 20è dia de calor extrema, els termòmetres van arribar als 40 a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i també a la Catalunya Central, Toni.
8: Més enllà d'aquest rècord, les dades mostren que els episodis de 40 graus són cada vegada més habituals a Catalunya, on les temperatures, que fa unes dècades eren excepcionals, ara es repeteixen diversos dies durant l'estiu. Ara, però, la calor donarà una treva a partir d'avui, i durant el cap de setmana les temperatures baixaran i hi haurà ruixats i tempestes en diferents punts del país. Avui, Protecció Civil preveu que la calor quedi més concentrada al litoral sud i central. Mentrestant, però, el País Valencià aquesta nit ha estat històrica a causa de la calor viscuda. Més de 90 municipis han passat dels 35 graus i Dénia ha arribat als 39. A València la temperatura no ha baixat dels 30,9 graus, la mínima més alta mai registrada, i a Castelló de la Plana els 29,5 graus també són rècord.
6: I tots els experts que ens adverteixen amb aquella frase que diu que l'estiu que estem vivint és l'estiu més fresc de la resta de la nova vida, per tant, aquests rècords que s'aniran acumulant els pròxims anys. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada, la cultura.
7: Catalunya migdia. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
17: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
7: Però el guanyador té un problema.
17: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
25: Nosaltres!
17: Esclar, sí!
7: Només cal fer-se passar pel mort.
17: Però qui truca a la porta?
7: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
7: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
11: How I see music. It's almost like an architect or a painting.
6: El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit en Empordà de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat. Atorga per primer cop el premi al millor documental internacional i així un festival amb marca Barcelona s'estén també a les comarques gironines. Tornem, doncs, cap a Girona, Núria Pereira.
4: L'Inèdit Empordà té perfil propi, ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
12: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona, neix des del Festival de Música a Torroella, que crec que és el que ho fa especial i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
4: Explica que una de les principals motivacions és veure ple el cinema a Montgrí.
6: I ara parlem d'una història que barreja arqueologia, aventures i misteri. Es tracta del llibre L'últim gegant del Pirineu, de Jordi Portals. La premissa, un descobriment que va quedar oblidat durant gairebé 60 anys i un dinosaure que ha canviat la nostra manera d'entendre com era Europa i els Pirineus en particular fa 70 milions d'anys. Noelia Caselles, la història comença al Pallars l'any 1954.
13: Sí, quan el paleontòleg alemany Walter Kühne fa una troballa excepcional a Orcau, al Pallars Jussà. Eren les restes d'un gran dinosaure, però no va ser fins al 2012 quan es van reprendre les investigacions. Jordi Portals és l'autor del llibre.
15: Però el que aquí se li suma és que no és una descoberta qualsevol, sinó que hi ha una història de passió, d'obsessió d'un paleontòleg, del Bernat Vila, que s'obsessiona amb aquest tema i que busca, indaga i finalment arriba a una conclusió, no?
13: Quina conclusió, doncs, que les intuïcions de Kühne eren certes. Es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa. I el mateix Bernat Vila destaca com tot plegat es reflecteix en el nom que va rebre aquest dinosaure.
25: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten. I, per tant, fins i tot el nom que porta aquest nou descobriment fa referència a tota aquesta història.
13: I és que el dinosaure s'anomena Abditosaurus cunei i, per tant, porta el nom de Kühne i Abditosaurus, que significa rèptil ocult o oblidat.
6: I ara, música. Perquè la vostra sort serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyat dels escenaris. Clàudia Roses.
26: La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, a 9:45 del vespre. El grup valencià ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors catalanes, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. L'actuació es farà en el marc de la 24a edició de la Festa per la Llibertat, de la mà d'Òmnium Cultural. Aquest any també inclourà un acte polític adreçat als joves, la Fira Mercat, amb desenes d'empreses i entitats del país, i actuacions com la DJ Trapella a les 7 de la tarda i DJ Caso a 12:45 de la nit. El concert de la Gossa Sort de Clorà, l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
6: I més música ara de la que podem trobar avui mateix a festivals i festes majors del país. Per començar, Alex Ambusto, que actua al Summerfest Cerdanya, la gira de celebració dels seus 40 anys de carrera. La banda del Vendrell, liderada per Pemi Fortuny, repassarà els grans himnes que formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions.
27: Una caseta blanca amb roses al jardí.
0: El Festival de Música de la Vall de Camprodon, Anna Roig i Carles Belda presenten Passar-la bé, que és l'objectiu que volen aconseguir amb un concert on predominen la veu, l'acordió diatònic i la complicitat entre els dos músics, i sonant cançons de diversos estils i en diverses llengües. I el festiu reunirà aquesta nit la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat en un concert que inclourà l'estrena de la sardana per dues cobles al Castell de Calonge. El compositor Jordi Molina s'ha inspirat en el castell i el seu pati d'armes, precisament on es fa el concert.
2: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
0: I l'última proposta és Doctor Prats, que presentarà el seu darrer treball F5 a la Festa Major de Castellbisbal. Quan acabi el grup de Terrassa serà el torn de Mamaduixa, el cantant i compositor de música urbana que ho va petar amb Riquiti. Però abans de tots aquests concerts, és torn dels esports. Marta Garcia amb la ressaca del Gamper, que per cert el Barça va guanyar enmig de la calor, i avui també amb Joao Cancelo, ara sí de protagonista.
14: Ara sí, encara no ho sabem, Bota, perquè se suposa que l'havien d'haver presentat ja, però ja saps que aquestes coses
0: és
14: eren una
0: miqueta
14: lentes.
0: És el mateix que li va passar ahir, no? Una mica?
14: Una miqueta.

0: A veure, el jugador va arribar dilluns a Barcelona després de deslliurar-se de l'Al-Hilal Saudita, però el seu fitxatge pel Barça encara no s'ha fet oficial, tot i que pareix que està en oficines, podria haver firmat ja el seu contracte i la presentació havia de ser imminent. Anem a les instal·lacions del Camp Nou. A veure, Joan Fitó, què tal?
1: Què tal, Xicué? Bona tarda.
0: Com tenim el tema?
1: Doncs mira, estem esperant que es faci oficial aquest fitxatge. Com deies, encara no ho és. Jo, Cancelo, ja és a les oficines de...

0: Última incorporació, que això sí, va ser Fitó, un dels més ovacionats en eixa victòria 2-1 davant l'Ahli Egipci. Què més va donar de si este partit?
1: Doncs mira, el que deies, que Rodri va ser el més ovacionat amb molta diferència en clau futbolística. Victòria 2-1 del Barça, gols de Hamza i de Rafinha. Alguns detallets de Hansi Flick ja pensant en el partit de diumenge al camp de l'Elx. Titular, Eric García al lateral dret. Koundé ahir va fer de central i nova titularitat de Xavi Aspar. Un cop més d'interior. Van debutar en aquesta pretemporada dos futbolistes importants, Gavi i Pedri, com deia, sense minuts per Rodri, tampoc per Cancelo, que ni tan sols ahir el portuguès doncs va ser a la presentació amb l'equip, tot i que era amb els seus companys. Se'l va veure en un vídeo a xarxes socials força enfadat per no poder sortir amb ells. Gordon va jugar la segona part, va fallar un penal al tram final, i en clau Gamper, en clau festa, discurs de Rafinha, va tenir un bon detall Rooney, Rafinha amb Rooney, donant-li suport per la seva lesió, i missatge d'agraïment de Hansi Flick a l'afició. Bona part d'ell, bona part d'aquest missatge en català. El nou, ahir, que és el tema del dia, va ser Hamza. Quasi 75 minuts va jugar l'egipci, va tornar a marcar 4 gols aquesta pretemporada. Deia Deco, al final del partit, als micròfons de TV3, que faran algun moviment encara en aquest mercat en clau de nou.
2: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Hover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Hover es una muy difícil, o sea, es Hover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Hover. O sea, si es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
1: Hamza, ahir, com dèiem, va ser el nou, 4 gols aquesta pretemporada. És molt jove Hamza, però de moment resolutiu dins l'àrea, moviments que recorden els nous clàssics, i un Hansi Flick, ara el sentirem, encantat amb el davanter centre egipci.
3: Of course he's
4: per descomptat, tu ho saps, és un davanter. Es pot veure quan arriben les centrades, ell hi és. Ha fet bones desmarcades, també avui, però el que m'encanta veure-li és que ell també controla la pilota. Això és el que jo li veig.
1: Avui l'equip ha fet festa, per cert, pendents de les sortides de Marc Casado i Héctor Fort. Avui s'ha fet oficial la cessió de Iaco, el porter del filial a l'Almeria, cessió amb opció de compra. Demà l'equip torna a la feina, dissabte, última sessió per debutar diumenge 2:15 del vespre contra l'Elge al Martínez Valero.
0: Doncs mentre el Joan Fitó no mos avise que ja és imminent la presentació de João Cancelo, seguim explicant-vos més coses. El jugador de l'Espanyol, Roger Hinojo, lluirà esta temporada el dorsal 21, el més especial, segurament, per al club blanquiblau. En un comunicat, l'Espanyol assegura que d'esta manera se manté el llegat de l'etern capità Dani Jarque, amb el que ja és un símbol que forma part de la identitat del club, i aquest dorsal 21. També n'ha parat el defensa de Sallent.
5: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
0: L'Espanyol recorda també que Hinojo ha crescut en la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu. L'equip, per cert, segueix amb els entrenaments perquè dissabte juguen al camp del Madrid en la segona jornada de Lliga. L'Espanyol, per tant, que jugarà el cap de setmana a la segona jornada de Lliga. El Barça encara no ha començat la temporada oficialment, perquè no serà fins diumenge que jugarà en el camp de l'Elx directament en aquesta segona jornada de Lliga. Ja sabeu que la primera encara la té pendent, però qui ja ha debutat ahir és l'Atlètic de Madrid. Victòria davant el Màlaga, i avui, Josep Gaya, presentació d'una última incorporació.
4: Sí, fa una estona, el Cuti Romero ha estat presentat com a nou jugador de l'Atlètic de Madrid. El futbolista, que arriba procedent del Tottenham, és la quarta incorporació de l'equip del Cholo Simeone i signa per les properes 5 temporades. El traspàs ha estat de 40 milions d'euros. Durant la roda de premsa, el jugador argentí s'ha mostrat convençut d'estar a l'altura del club.
6: esto con el Cholo venimos hablando hace tiempo y por fin se dio, así que nada, esperemos obviamente estar a la altura de este grandísimo club, porque al final va a depender de mi rendimiento, tratar de hacerlo mejor y, como dije recién, dejar grabado mi nombre en la historia de este club sería lo más hermoso, así que con esa mentalidad.
4: Com deies, Marta, ahir va debutar l'Atlètic de Madrid i ho va fer amb victòria per 2-0 contra el Màlaga. Dels nous fitxatges, Romero no va ser convocat, però qui sí que va debutar va ser el jugador coreà Kang In Lee, que es va estrenar amb una fuetada amb la cama esquerra que va entrar per l'escaire de la dreta de la porteria del Màlaga. També va jugar Julman, el pivot danès, i Grimaldo va ser convocat però no va jugar. El segon dels matalasses el va fer Àlex Baena, de falta. Abans del partit, tot l'estadi va homenatjar els jugadors campions del món de l'Atlètic de Madrid, entre els quals el català Marc Pubill.
0: Per cert, que l'Espanyol juga dissabte contra el Madrid, però ho fa en casa, en Cornellà, que ho hem explicat malament. El futbol de primera, per cert, Josep, no s'atura. Avui mateix tenim un altre partit ja de la segona jornada.
4: Sí, el Rayo Vallecano s'enfrontarà a l'Alavés a les 9 del vespre a l'estadi de Butarque, camp del Leganés, pel mal estat de l'estadi de Vallecas. L'afició del Rayo ha fet una crida perquè cap aficionat es desplaci a Butarque perquè acusen el seu president, Martín Presa, de portar el club a la ruïna.
0: Obrim ara la carpeta de segona. El Girona juga demà en el camp del Córdoba en el partit que obri la segona jornada de la categoria. Després de l'empat en Montilivi contra el Leganés en el debut de la temporada, ara els de Quique Álvarez busquen la primera victòria. En la llista que s'ha fet publicar fa pocs minuts, no hi havia Ivan Martín, Eduard Solà.
7: Sí, és la novetat més destacada perquè Ivan Martín va cap a Santander per jugar aquesta temporada amb el Racing. Al final, el seu desig de marxar ha acabat en un traspàs per 3 milions fixos, més un de variables, amb un 20% d'una futura venda. Ivan Martín posa, per tant, punt i final a 4 temporades i mitja al Girona i podrà continuar jugant a primera divisió. És la baixa més destacada d'una llista de 23 jugadors on tampoc hi ha un Aji a l'espera d'acceptar alguna de les ofertes que té, ni David López, que continua lesionat, ni els dos últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin, els quals Quique Álvarez ja va dir ahir que anaven justos. Tampoc Pixur, que s'ha quedat fora per decisió tècnica. Sí que hi ha Benat i Van de Vic, que es va quedar fora la setmana passada. També hi ha els dos laterals que estan negociant la seva sortida, Arnau i Àlex Moreno. L'equip marxa aquesta tarda en tren cap a Còrdoba, demà partit al Nuevo Arcángel.
0: El davanter Rodrigo Escudero no seguirà en el centre d'esports Sabadell després d'un acord per la rescissió del seu contracte. Mentrestant, l'equip arlequinat ha presentat algunes de les últimes incorporacions, Oriol Corral.
8: Sí, han presentat Edgar González i Gastón Valles a la nova Creu Alta. Feia setmanes que els havien oficialitzat, però avui se'ls ha presentat. Comencem amb Edgar, que ja va jugar els 90 minuts a Gijón. Arriba cedit per l'Almeria fins al final de temporada. És un central, també pot jugar de pivot, de 29 anys, nascut a Sallent i amb experiència a primera amb el mateix Almeria i amb el Betis. La temporada passada, però, la va acabar jugant cedit a l'Andorra. Edgar explica que tenia clara la decisió de fitxar pel Sabadell.
9: De les opcions que tenia per sortir d'Almeria aquest estiu, doncs tenia molt clar que aquest era el lloc on jo volia estar. No era fàcil la gestió, però bueno, com dic, ho tenia molt clar per el projecte que és, per com està creixent el club, per l'ambició que té tota la gent d'aquí, del club.
8: L'altre jugador que ha presentat avui al Sabadell és el davanter uruguaià Gastón Valles, de 25 anys, que arriba lliure després de pujar a segona amb el Tenerife fent 3 gols. Valles també té experiència a segona, amb l'Espanyol i també amb el Cartagena. No va jugar el debut del Sabadell dilluns contra l'Sporting i tampoc ha pogut jugar la pretemporada per problemes físics, però diu que ja està millor.
10: Bien, la verdad que bien, cada semana me voy encontrando mejor, por suerte, y sí, como bien decís, con mucha ganas de estar ya dentro del campo, poder aportar al equipo y poder conseguir victorias.
8: Aquesta segona jornada, el Sabadell juga diumenge a les 7 de la tarda a Castalia, al camp del Castelló.
0: Nou minuts i arribarem a les 3. Farem una pausa i després... Salt de perxa avui amb una competició especial amb, per descomptat, Mondo Duplantis de protagonista.
11: Catalunya migdia.
12: Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: A 1861, un ric propietari...
14: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
12: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.

0: Anàvem a explicar-vos més coses, però m'està demanant pas Joan Fitó. No sé si és que Cancelo ja ha arribat o tenim alguna novetat. Joan, què passa?
1: Doncs mira, tenim la novetat que ja és oficial. El fitxatge de Cancelo acaba de fer oficial. El club signa el lateral portuguès per 3 temporades. Per tant, tot plegat, en principi, hauria d'accelerar-se i compartir.
0: Doncs amb alguna dificultat, però ja sabem que Cancelo ja és oficial, ha firmat per ixes 3 temporades, mentre no va el jugador, que de moment no ha aparegut encara. Seguim explicant-vos coses, com per exemple que esta vesprada arranca la Supercopa de Catalunya d'handbol, tant masculina com femenina, i en l'edició d'enguany, Montserraia, les finals se juguen en Calella.
2: Sí, des d'avui dia 20 i fins al dilluns 24 d'agost es disputa la Supercopa de Catalunya, que enfronta els campions i subcampions de la Lliga Catalana contra els finalistes de la Copa Catalunya. Avui tenim la primera semifinal masculina entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Fraiking Granollers a les 8 del vespre al poliesportiu Salvador Gimeno de la localitat del Baix Llobregat. En la prèvia de partit, l'entrenador del Granollers, Antonio Rama, assegura que l'equip està obligat a guanyar.
3: Bé, doncs sí que és veritat que és semifinal de Supercopa Catalana i al final és per l'entitat de l'equip que som, doncs estem obligats a guanyar i a jugar aquesta final, presumiblement contra el Barça, però també és veritat que ens encaixa doncs, en aquesta tercera setmana on la càrrega de minuts i d'entrenament i el volum ja va sent molt, molt potent.
2: Demà tenim l'altra semifinal masculina entre l'handbol Sant Vicenç i el Barça a les 9 del vespre a Can Cases de Martorell, ja que el pavelló dels locals està en obres. També demà tindrem les dues semifinals femenines a les 7 de la tarda. L'handbol Sant Vicenç s'enfrontarà al Lleida, al pavelló Can Cases, i a les 9 el Joventut Mataró jugarà contra l'handbol Granollers al pavelló Teresa Maria Roca de la capital del Maresme. Les finals seran el dilluns dia 24 d'agost al pavelló municipal de Calella.
0: Lausana, Suïssa, acull entre avui i demà una nova parada de la Diamond League d'atletisme. La competició arranca amb el salt de perxa, i vos ho dèiem abans de la pausa, amb un duel ben especial, el que afronten Carles Vila dos grans rivals i dos grans amics.
4: Són Mondo Duplantis, el plusmarquista mundial i el gran dominador en totes les competicions internacionals, i el grec Emmanuel Kalaris. Han estat dos atletes que han crescut junts a les pistes d'atletisme, coincidint sempre en les diferents categories fins a arribar a l'èlit mundial. De fet, van néixer el mateix any amb només 20 dies de diferència. Duplantis és l'intractable estrella, el nou Sergei Buca, que juga amb els centímetres buscant sempre millorar el seu rècord mundial. Manolo Kalaris, així li diuen els seus amics, un diminutiu del seu nom habitual a Grècia, fins ara era l'aprenent i un amic fidel, un dels pocs atletes negres al salt de perxa. A més d'una competició, se l'havia vist cuidant del suec, acostant-li una beguda fresca a una tovallola parlant del salt que havia fet. Ara, però, Kalaris és també el seu màxim rival, algú que podria haver acumulat medalles d'or si no fos per al seu amic. Des de fa 10 anys, Duplantis sempre s'ha emportat l'or i Kalaris la plata o el bronze, com va passar l'últim Mundial o als Jocs Olímpics de París. Al passat europeu a Birmingham, Duplantis va tornar a ser el campió i Kalaris el segon, tots dos per sobre dels 6 metres. Aquest cop l'amistat es va mantenir al vestidor, però potser no tant dins la pista. Duplantis continua sent el millor, però el seu amic ara és el seu màxim competidor també. Avui a Lausanne, Duplantis tornarà, com sempre, a buscar millorar el seu rècord del món, ara de 6'31, aconseguit el mes de març en una reunió a Suècia. Kalaris, per la seva banda, té com a millor marca un espectacular 6'17, sent ara mateix, també com sempre, la segona millor marca després de la del seu amic Duplantis.
0: Doncs tot això és el que mos espera esta vesprada en atletisme, aquest duel en el salt de perxa, mentre estan en hoquei herba. La selecció espanyola juga l'última jornada de la fase de grups del Mundial, que s'està disputant estos dies en els Països Baixos i en Bèlgica. De fet, està en joc ara mateix el partit del combinat femení que, Josep, s'està enfrontant a Nova Zelanda.
5: Sí, a hores d'ara el resultat és de 0-0 i acaba de començar el tercer quart. Les Red Sticks, que actualment tenen 4 punts, depenen d'elles mateixes si volen avançar a la ronda següent. En cas de no guanyar, haurien d'esperar que no faci Irlanda, que s'enfronta aquest vespre a Bèlgica, que també té 4 punts. Si les espanyoles es classifiquen per la segona fase, anirien al grup F. Allà jugarien contra Alemanya i Argentina. En cas de quedar terceres i passar a la fase de consolació, jugarien contra les dues pitjors del grup C. A hores d'ara, Anglaterra i Sud-àfrica, però tot depèn dels resultats d'avui.
0: Doncs tot això és pel que fa a la selecció femenina, el combinat femení que està jugant ara mateix, però és que esta vesprada serà el torn de la selecció espanyola masculina, que també té un partit molt important.
5: Sí, ho farà contra Irlanda a les 5 de la tarda. Els espanyols estan obligats a guanyar, ja que a hores d'ara són tercers de grup en perdre per 0-1 contra Austràlia. El jugador català Marc Reñé ha assegurat que avui només val la victòria.
6: La veritat és que és un partit molt important per nosaltres, ja que només ens val la victòria si volem estar en el grup de dalt, que aquest seria el nostre objectiu principal. I després, un cop estar al grup de dalt, després intentar lluitar per intentar entrar a semifinals.
5: Sí, si els Red Sticks passen a la següent ronda, s'enfrontarien a Alemanya i Bèlgica al grup F. En cas de quedar-se en la fase de consolació, quedarien emparellats al grup H contra França i Malàsia.
0: Encarem el tram final de programa i creuem els dits a veure si ja podem sentir el protagonista del dia, que és Joao Cancelo. Ens explicava Fito que ja havia firmat. Ha arribat ja a la sala de premsa, Joan?
7: Sí, ha arribat i de fet s'està fent ara les tradicionals fotografies amb una samarreta amb el seu nom, amb l'any 2029, que són els 3 anys que ha signat Joao Cancelo, i res, d'aquí 30 segons començarà la roda de premsa i començarà en aquest torn de preguntes, tercera vegada que Joao Cancelo, doncs, és futbolista del Barça, tercera vegada que és presentat com a nou futbolista blaugrana, i ara comença aquesta roda de premsa i començarà el torn de preguntes.
0: Doncs ara sentim Joao Cancelo, que ha posat amb la samarreta aquelles típiques imatges sempre de presentació de jugadors, i ara sí, després de que s'ha fet esperar, recordeu que va arribar dilluns, ja ha firmat 3 temporades i ara començarà la compareixença del jugador. Amb alguna dificultat ens arriba aquest so. En tot cas, sí que als blocs informatius de Catalunya Informació i després, òbviament, al Tot Costa el podrem sentir. Encara no ha començat a parlar, ja veu que aquestes coses van allargant-se, però se'l veu força content. Firma per 3 temporades. Ahir no va poder jugar el Gamper, tampoc ho va fer Rodri. Són les incorporacions del Barça d'enguany. I ara a veure si podem sentir la seva veu.
8: Que en la primera temporada que estuve, me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pude lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño.
0: Doncs va començar amb sensacions agredolces, però va acabar ja més feliç amb este títol. Joao Cancelo ja ha firmat oficial el seu fitxatge pel Barça 3 temporades. El sentirem amb més detall en el Tot Costa.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
10: Bona tarda, us informa Joan Bota. La Unió Europea dona el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que s'han de construir els pròxims anys a Europa. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial El Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra localitat és a la madrilenya de San Fernando de Henares i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia o Itàlia. Les candidatures es podran presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. Més notícies, Laia Ortega.
11: Han detingut a Lleida un fugitiu considerat molt violent a qui buscaven les autoritats judicials del Regne Unit. Acumula nombrosos antecedents, també per delictes comesos a Catalunya. Lleida, Noelia Caselles.
12: Bona tarda. Tenia una ordre internacional de detenció i entrega emesa per la justícia britànica. Allà havia estat reclòs en un centre hospitalari d'alta seguretat on hauria causat lesions greus a un altre pacient. Després va fugir del centre. Ja a Catalunya se l'acusa de protagonitzar diversos incidents violents a Lleida. Un d'ells, en el qual es va barallar amb un altre home i el va ferir al coll, va quedar enregistrat i el vídeo va córrer per les xarxes. Per tot plegat, acumula diversos antecedents policials per delictes com temptativa d'homicidi, robatoris amb violència i lesions. Se'l considera molt violent. La Policia Nacional, amb la col·laboració de la Interpol, l'ha detingut a Lleida i l'ha posat a disposició de l'Audiència Nacional, que ja n'ha decretat l'ingrés a presó. Noelia Caselles, Catalunya Ràdio, Lleida.
10: El preu del petroli s'enfila fins als 94 dòlars al barril de Brent, un augment de prop del 2,5% davant la nova escalada verbal entre l'Iran i els Estats Units. Trump ha amenaçat amb una guerra econòmica d'una escala sense precedents contra tothom que doni suport a l'Iran. Sense mencionar en concret cap país, el president nord-americà ha assegurat que aplicarà mesures fortes contra els que facilitin operar les institucions financeres, les empreses o els aeroports iranians. L'Iran ha respost per via del seu ministre d'Estrangers que aquesta estratègia nord-americana només portarà a una derrota.
11: El Banc Santander reforça la seva presència als Estats Units amb la compra de Webster Bank. L'operació anunciada al febrer s'ha completat en només 7 mesos i ha suposat un desemborsament d'uns 12.500 milions de dòlars. Amb aquesta adquisició, el Santander passa a tenir 8 milions de clients als Estats Units i es converteix en la 19a entitat bancària del país per volum d'actius. A més, liderarà el mercat a l'estat de Connecticut. El Banc Espanyol preveu que la compra generi importants estalvis de costos i contribueix a augmentar els seus beneficis. Els clients del Santander i Webster podran continuar utilitzant els seus comptes i productes amb normalitat.
10: Tot i la baixada prevista de les temperatures els pròxims dies, bona part de Catalunya es manté avui en risc alt o molt alt d'incendis. Avui, diverses comarques de Tarragona arriben al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. La Terra Alta, el Priorat i la Ribera d'Ebre tenen tota la superfície en aquest nivell. També hi ha perill extrem a pràcticament tot el Baix Ebre i les Garrigues. Les comarques de Ponent, part de la Noguera i el Segrià, també estan al nivell 3. Mentrestant, a la resta de l'estat hi ha diversos focs que preocupen. L'incendi forestal de Pino Franqueado a Cáceres ha millorat gràcies a la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat. Els mitjans aeris hi actuaran durant tota la jornada amb el problema afegit que hi ha ratxes de vent que superen els 30 km per hora. Esports, Oriol Corral.
13: El fitxatge de João Cancelo pel Barça ja és oficial. Ara mateix s'està produint la roda de premsa de presentació. El portuguès firma per les tres pròximes temporades. Va arribar dilluns a Barcelona i no va participar ahir a la victòria al Gamper per 2-1 davant l'Al Ahly egipci. Tampoc va jugar Rodri, un dels més ovacionats a la presentació. I en declaracions a TV3, el director esportiu d'Eco reconeix que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. L'Espanyol confirma que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent està format a la 21 des de Benjamí, ha passat per totes les categories inferiors fins a arribar al primer equip i va ser titular a la primera jornada contra el Llevant. A primera, Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0, i avui comença la segona jornada amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. I el Mundial d'Hockey Herba, des de les 2 s'està disputant l'Espanya-Nova Zelanda de competició femenina, ara mateix amb empat a 0 quan resten poc més de 5 minuts perquè s'acabi el tercer quart. A les 5 a la competició masculina Espanya-Irlanda són partits decisius per la classificació per la pròxima ronda. En bàsquet, la penya ha anunciat el fitxatge de Paula Saràbia, que arriba cedida pel València. La temporada passada va jugar a la segona màxima categoria amb el filial de l'equip valencià. I a la Fórmula 1, el neerlandès Max Verstappen, 4 vegades campió del món, renova amb Red Bull fins al 2030. Aquest cap de setmana torna a la competició amb el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada al circuit de Sanford.
9: Fins aquí les notícies. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
14: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
9: Però el guanyador té un problema.
14: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
15: Nosaltres!
14: Esclar, sí!
9: Només cal fer-se passar pel mort.
14: Però qui truca a la porta?
9: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
17: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
16: Tornen els draps bruts.
18: Jo crec que el pitjor clar. Que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
16: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
19: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
16: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
20: L'estiu és...
19: Catalunya Ràdio. La llum dins dels
16: meus ulls. Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Juan Fernández Manrique de Lara, tercer marquès d'Aguilar del Campo, gran d'Espanya i cinquè comte de Vallaneda, era el 1546 el virrei de Catalunya en representació de l'emperador Carles. Era un home que semblava gaudir de la confiança de l'emperador, que pocs anys abans havia participat en l'atac imperial a Tunísia. L'inquisidor general de Catalunya va rebre aquell agost una carta anònima que denunciava una conspiració per assassinar aquest virrei, un projecte de magnicidi que no s'havia vist mai a la Catalunya dels Àustries.

0: El marquès d'Aguilar del Campo, per molt que fos el virrei, era un objectiu relativament fàcil. El seu nomenament 3 anys abans, el 1543, havia suposat una degradació en la seva carrera, ja que venia de ser el titular de l'ambaixada de Roma, una de les més importants. Fos casualitat o no, el mateix mes en què estava a marxa aquesta conxorxa per matar-lo, el rei Carles I li havia ofert al marquès la possibilitat de marxar a Sicília. La informació sobre els plans per acabar amb el virrei li van arribar a Diego de Sarmiento i Sotomayor, nomenat inquisidor a Catalunya l'any 1544. Durant el temps que va ostentar el càrrec, fins al 1551, va mantenir una política d'equilibri entre els inquisidors més radicals i les institucions catalanes. Quan va rebre la denúncia de la conspiració per matar el virrei mitjançant el secret penal, l'inquisidor va optar per escriure al marquès directament perquè fos el propi interessat qui intentés esbrinar la veritat. El que li havia semblat pitjor a Sarmiento no era tant aquest intent d'assassinat, sinó el fet que els conjurats haguessin segellat el pacte repartint-se una hòstia consagrada. Es van identificar els conxorxats, però les accions que es van emprendre van ser més aviat iniques perquè la monarquia va donar poca importància a aquest intent d'assassinat. Els oficials reials a Catalunya era evident que no eren gaire estimats per la cort de Carles V. Com sempre, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Estem parlant de mitjans del segle XVI, eh? Per tant, és un moment particular. Clar, els protagonistes d'avui, n'hi ha alguns de catalans, però bàsicament no ho són de catalans. Sí, són gent que ha arribat de la cort.
1: De la cort castellana.
0: Clar, però vivien en una bombolla a la Catalunya de l'època o estaven totalment... No ho sé.
1: Bueno, per als especialistes, com avui ens explicaran molt bé, doncs el que és indiscutible és que, clar, Catalunya estava dins de la monarquia, era un regne d'unes capacitat i d'unes característiques inferiors a la castellana. Això era indiscutible. Uh-huh. Amb força, amb economia, recordem que hi ha 50 anys que estan a Amèrica. És a dir, que estan ja...
0: Ja estan rebent fruits molt importants d'aquella...
1: I que el Mediterrani ha entrat en una fase de decadència, allò que algun historiador diu que s'havia convertit en un llac interior. Que
0: no, això... I a més ens estem apropant, encara no ha arribat, a la batalla de Lepant, que és molt significativa respecte a la presència otomana amb aquell mar, no?
1: Vol dir que molt poca cosa. Ara tots aquests funcionaris viuen aquí, doncs clar, representant els interessos de la monarquia castellana, que, davant de la Generalitat en institucions catalanes. Però entre elles també tenen problemes, perquè hi ha lluita. De la mateixa manera que a vegades entre cossos policials hi ha lluites d'informacions...
0: Sí, doncs, això ho veiem encara avui en dia.
1: Amb el present, no solament, entre policia catalana i policia espanyola, sinó també entre la policia espanyola i segons quin...
0: I la Guàrdia Civil, per exemple.
1: Tots aquests mecanismes, doncs això surt. I a més surten tota una sèrie de càrrecs i aspectes que, si tenim temps, ho hauríem d'anar precisant, perquè si no la gent no entén què vol dir un inquisidor, no, perquè la religió és tan important però després no li fan cas, perquè el secret penal, perquè el secret de confessió, perquè... Què és això de l'hòstia consagrada, de que la tallen i llavors aquest jurament s'ho van... En fi, mai més diran res i finalment ho acaben dient.
0: Bueno, però estic segur que els oients sentiran que hi ha marro, amb aquesta història.
1: No és crims, sí. No és crims, però...
0: No, però, no és.
1: Diguem, però la voluntat última és la de sempre, el poder.
0: En Carles Porta no hagués pogut fer un programa perquè no hi ha matança al final, però a part d'això, Déu-n'hi-do,
1: El problema sempre és el mateix, el poder. Sigui econòmic, sigui social, sigui cultural, el problema és el poder.
0: I qui ens acompanya no és un problema, tot el contrari, és un plaer. És el doctor Àngel Casals, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, i que tenim la sort de gaudir de la seva presència en aquest programa des de fa temps, que agraïm molt que hagi volgut venir un altre cop. Contents de sentir-lo. Doctor Casals, moltes gràcies per tornar a l'enguàrdia.
2: Hola, molt bon dia, moltes gràcies. I el que està content de tornar sóc jo cada vegada que em convideu.
0: O sigui, fantàstic. El que aquí consti que només reben un cafè. El cafè sí, el cafè el paguem nosaltres. Però la resta és allò, i aigua, si volen també. Però la resta és gratia et amore. Comencem. Entenguem això. Aviam, un intent de conspiració per assassinar al virrei. Això, però això ja havia passat, perquè recordo, o ja passaria més endavant, la Guerra dels Segadors, per exemple, quan maten el virrei. O sigui, això, diguéssim, era habitual que els virreis patissin...
1: El 1640.
0: 1640, encara faltava, però que patissin intents d'assassinat, perquè, clar, el virrei, teòricament, és la figura que representa el rei en un territori, per tant, és una figura importantíssima.
2: No era gens habitual, és a dir, al llarg de la... en el cas de Catalunya, intents de matar el virrei localitzats, bueno, hi ha el del 1640, però el 1640 és una mort que es produeix enmig d'una revolta popular.
0: Clar, llavors dir, una no mica és, diferent. Clar, ell s'escapa amb Montjuïc, l'atrapen, etc.
2: No és una conxorxa planificada que vagi contra ell. El 1579, el virrei d'aleshores, ell denuncia un complot contra ell, però que és fals, l'inventa per poder posar a la presó els germans caçadors que els hi devia diners.
0: Ah,
2: llavors diuen que no volen matar, sí, llavors els fa jutjar...
0: Per tant, no va haver-hi aquest...
2: I a més es va descobrir que era mentida, no? I allò va donar lloc a un cert escàndol a l'època. I aquest és l'únic intent documentat que tenim d'una conxorxa que, a més, té la característica de que no respon a cap causa política. És a dir, no hi ha aquí un intent de resistència contra un govern opressó, no. O fa tota la impressió de que és una mena de passar comptes a nivell de grups dins de la pròpia administració reial, no? I això és el que fa que cridi l'atenció especialment en aquest cas.
0: Per entendre'ns, el segle XVI especialment és un segle en el qual conceptes que ara els veiem una mica casposos, com l'honor, la solidaritat entre grups, els clans, etcètera, són molt, molt, molt presents en tota la vida, sobretot de l'aristocràcia. Suposo que això hi devia passar.
2: Absolutament, perquè a més hem de tenir present que l'administració reial a Catalunya en aquesta època, en el segle XVI, és relativament petita. Tenim uns quants, és a dir, el virrei, que és un senyor...
1: Un aristòcrata castellà.
2: Un aristòcrata castellà, o castellà o d'un altre lloc, però vull dir...
1: Del rei de Castellà, vull dir.
2: Que no anem bé de fora.
1: Sí, sí.
2: També hi va haver algun cas d'un virrei italià...
0: Sí, italians hi ha hagut alguns, sí.
2: Però és algú que ve de fora i que el primer que ha de fer aquí és ubicar-se... I la forma d'ubicar-se és utilitzar les xarxes dels seus propis coneguts fora de Catalunya. És a dir, allò que moltes vegades nosaltres fem quan anem de viatge a alguna banda. No, jo tinc un conegut, vés a veure, no? I, per tant, el primer que hem de fer és ubicar-se a partir de les instruccions que reben del rei i de la informació que reben dels seus propis contactes, no? I per sota d'aquest senyor... Hi ha tot un seguit de funcionaris, que en diríem avui, a l'època en deien oficials, que són catalans i que normalment ocupen càrrecs que, com bé deies, estan patrimonialitzats per famílies. Els Gralla, per exemple, els Agustí, els Sicard... o sigui, són famílies que els Cardona, que ocupen els diversos càrrecs, que a més, en molts casos ja procuren que siguin hereditaris, que passin de pares a fills, o al gendre, etcètera, no?
0: Com el Tribunal de Comptes actual.
2: Exacte, una cosa per l'estil. I llavors tenim un grup de famílies relativament petit i que dins de l'escalafó social de Catalunya no són de les més importants, o sigui, són una mica una mena de parvenús que arriben i que intenten escalar posicions a través del servei al rei.
1: O sigui, perquè... noblesa menor.
2: Exacte, perquè com no poden pujar per una altra banda, trien aquest camí, i que, clar, són molt gelosos de les seves competències i del que tenen i del que no tenen, no? I, clar, l'última cosa que volen és que els hi vingui algú de fora i els comença a preguntar per què fan el que fan i amb qui actuen
0: i gasten això i perquè faciliten determinades coses que ell no ha dit que facilita.
2: Exacte. I llavors, clar, com el virrei no els pot controlar perquè no els nomena ell, i ells tampoc tenen per què tenir necessàriament una bona relació amb el virrei, això provocava allò disfuncions, en alguns casos més greus, en els altres menys greus, no? Però feia que l'administració reial no acabés de funcionar alhora al llarg de tota l'època dels Àustria.
0: Clar, hi ha una bona part de les institucions que hi ha amb seu a Catalunya, no sé si dir-les catalanes, de l'època, que diguéssim, tenien unes competències que ara ens resulten una mica estranyes, no poc habituals. Ara, quan passem a l'administració, quan passem amb l'Estat, en un sentit molt ample, que inclouria Ajuntament, Generalitat, etcètera, veiem que tenen un gran munt de competències on es fiquen en reglaments a tot arreu, has de passar per les burocràcies, els impostos, no sé què. En aquella època això funcionava bastant diferent i les estructures, les competències i allò que revisaven i vigilaven eren coses ben diferents de les que ara considerem normals.
2: Sí, clar, amb els nostres ulls, un govern del segle XVI no mereixeria el nom de govern. Perquè, clar, nosaltres pensem en un govern que té un seguit d'atribucions, de competències, en qüestions com sanitat, educació, infraestructura, etc. Això al segle XVI no existia.
0: Ni tocar-ho, allò.
2: No, és a dir, quines eren les atribucions de la monarquia a Catalunya? Eren bàsicament dos. La justícia, i no tota, perquè hi havia una part de la justícia que estava en mans de l'Església o en mans dels nobles que tenien
0: jurisdicció
2: a nivell de jurisdicció feudal, i, d'altra banda, la defensa. I fins i tot la defensa venia condicionada per el funcionament dels usatges de Barcelona i les constitucions catalanes. No hi havia més. L'altra cosa que existia és una precària estructura d'ordre públic, que en diríem avui, formada pel governador general de Catalunya, que era un senyor, el governador general, amb la seva cort, que s'anava movent pel país fent judicis i donant ordres als territoris on arribava, i que comptava amb el suport dels veguers, que eren els caps judicials i d'ordre públic de cada vegueria.
1: El que seria equivalent, ara en diríem, una mena de regió, la vegueria.
2: Sí, exacte, sí. La vegueria, sí. Era més que l'administració territorial, era la delimitació jurídica, bàsicament.
1: Sí. Després hi ha la batllia.
2: I després hi havia, l'estructura de la hisenda del rei. Però, clar, aquí ho complica molt tot, perquè, clar, el rei no té hisenda pública a Catalunya, perquè els impostos públics, diguem-ho així, els cobra la Generalitat, no els cobra el rei. El rei a Catalunya no cobrava impostos. Els ingressos que tenia el rei eren els que provenien del propi patrimoni reial. És a dir, allò que el rei cobrava com a senyor feudal. Els drets, jo què sé, d'explotació dels molins de rei, per exemple, o el dret dels guals per al puntatge de Llobregat, aquest tipus de coses, no? I en cada municipi, doncs, potser tenia ingressos per a aquestes... I la persona que s'encarregava de centralitzar aquests ingressos i fer-ne la comptabilitat era el Batlle General de Catalunya, que a la seva vegada anomenava batlles territorials. Llavors, per exemple, hi havia un batlle de Barcelona que aquest pobre home no feia pràcticament res, perquè el rei a Barcelona pràcticament no tenia cap ingrés, però tenies un batlle a Barcelona, podies tenir un batlle a Vic, etc., que s'encarregaven d'això i de fer algunes ordenances de tipus fiscal. I ja està. I al costat d'això, com, clar, la monarquia el que intentava era evitar la corrupció per la via de tenir sempre algú que vigilés un altre...
0: Clar, és una via, és bona, exacte, és un sistema correcte.
2: Hi havia un altre que era el regent de la tresoreria, que aquest era el que gastava el que l'altre ingressava. Per tant...
0: Es controlava mútuament, esclar.
2: Es controlava un perquè li demanava els diners a l'altre i l'altre perquè sabia perquè li estaven demanant. No? Teoria que aquest sistema ja funcionar. Cal dir que en el cas que ens ocupa, el regent de la tresoreria d'aquest període, dels anys 40, va acabar a la presó per corrupció. Vull dir que al final...
1: Que la corrupció és una cosa que no ve de...
2: Un
0: detall menor.
2: I això és tota l'estructura de la monarquia
0: catalana. Perquè la Inquisició anava per un altre costat. Perquè la Inquisició, tenim la imatge també de tots aquells heretges cremats, els capirots, etcètera. Això era una part, però anava molt més enllà.
2: Sí, la Inquisició és un organisme que apareix a Catalunya a partir de l'any 1484, quan Fernand el Catòlic la introdueix a la Corona d'Aragó, i actua com un tribunal... En realitat, no tenia cabuda en el sistema constitucional català. O sigui, el gran problema de la Inquisició no és que els catalans estiguessin ideològicament en contra de que s'empaitessin els heretges. Això els catalans...
0: Se'n va la part de bé.
2: Se'n va, perfecte. El que criticaven era que això ho fes un tribunal que anava en contra de les lleis del país. Mm. Judicis secrets, acusació secreta, la impossibilitat de la defensa, tot això anava en contra del sistema constitucional del país. I després hi havia un altre problema, que és que, com a al·licient per al seu funcionament, el que va decretar la monarquia és que la Inquisició, allò, és financers amb les multes i confiscacions de les sentències que dictés.
0: Caram, que això clar, és un incentiu...
2: Clar, i això va portar, en el cas de Catalunya, i no només a Catalunya, del conjunt de la Inquisició a la monarquia, a un problema molt greu, que és que, esclar, fins al 1492, i encara després del 1492, uns anys després, aquí s'empaita. S'empaita a la que a l'època en deien criptojueus i judaïtzants. És a dir, aquells que, tot i haver-se convertit, es sospitava que continuaven sent jueus. Perquè, clar, recordem, la Inquisició no empaita ni musulmans ni jueus.
0: No, clar.
2: Només empaita cristians.
0: I els cristians que s'aparten o que fan veure que són cristians.
2: Exacte.
0: I no ho són realment.
2: Llavors, clar, un jueu no té problemes fins que es converteix.
0: Clar.
2: No? Sí, sí. I com el 1400...
0: Els problemes que té no tenen a veure amb la Inquisició, en tot cas.
2: Sí. Exacte. Però, i com fins al com el 1492 se'ls posa en el dilema de o expulsió o conversió, els que se'n van, però els que es converteixen automàticament queden sota la lupa de la Inquisició.
1: Són sospitosos.
2: Exacte. I durant uns quants anys la Inquisició es nodreix de les confiscacions, embargaments, multes, etc., que va posant. Però, esclar, arriba un punt, a inicis del segle XVI, que ja no queden conversos per paitar... I llavors, què és el que fa la Inquisició? La Inquisició el que comença a fer és a buscar altres causes que en principi no té reconegudes com a part de la seva jurisdicció, però sobre les quals vol actuar. Com, per exemple, la bigàmia. Com, per exemple, la blasfèmia. Clar, la blasfèmia era... Era qualsevol renec.
0: Quatre renecs, forma part de la vida. Sí,
2: sí, exacte. I tenim casos de gent que acaba d'anar a la Inquisició per renegar en una partida de cartes. Ah. Què busquen els inquisidors aquí? No només fer por, que també, que és la cosa de... Sí. Allò, que la gent tingui la sensació de que la Inquisició té ulls i oïdes a tot arreu.
0: Per tant,
2: s'autoreprimeix,
0: sí.
2: Exacte, sinó que el que busca és ingressos perquè econòmicament els inquisidors ho passen molt malament. I per tant necessiten jugar a això. I llavors, clar, què és el que fa? I a més a més, l'Inquisició té un altre problema, que és que com actua al marge de les lleis catalanes, la Generalitat i el Consell de Cent no la reconeixen. És a dir, cada cop que hi ha un nomenament d'inquisidors nous a Barcelona, sí. Ni el Consell de Cent ni els diputats de la Generalitat van a la presa de possessió, ni en volen saber res, ni col·laboren amb ells en res.
0: El Consell de Cent està ple, és per consultar per internet, de comentaris, aprovacions, dient l'inquisidor ha fet això, no ho reconeixem, sí, no li volem donar, ens demana que no sé què, no li fem ni cas, però ple, durant desenes d'anys.
2: Clar, és que una de les... En aquesta recerca de diners, una de les coses que volien els inquisidors i van demanar sistemàticament, i sempre se'ls hi va negar, era el nom dels posseïdors de dipòsits a la taula de canvi de Barcelona, per buscar aviam si
0: hi havia algú que podien captar, sí.
2: I el nom dels que tenien deute públic de la Generalitat. I ni la Generalitat ni el Consell de Cent els hi van donar mà. Però això era un element constant, juntament amb quan, per exemple, els inquisidors embargaven una partida de roba, no?, que arribava de França, per dir, no, això és uns protestants, que no sé què. Clar, que és el que feia immediatament la Generalitat. Bueno, molt bé, vostè embargarà això, però els drets de duana els pagarà igual. I la Inquisició deia, no, paguem perquè som els inquisidors. I ja tenim un plet nou, sí, sí, que ve d'un altre plet, i així n'ha fet. No?
0: Aleshores, vist el panorama, que és complex, sobretot és diferent del que nosaltres coneixem, es produeix aquesta situació. Un virrei que ha arribat fa relativament poc, fa 3 anys que ha arribat al càrrec, virrei que teòricament és home de confiança de Carles I, després veiem que no és tan clar, però que inicialment s'espera que sigui així, i que, pel seu tarannà, probablement xoca amb, o bé amb les famílies, o bé amb l'inquisidor, amb tots plegats, l'administració de l'època. I l'inquisidor general rep una denúncia anònima. Aquest és una mica el moment, no?
2: Sí, exacte. És a dir, l'inquisidor general rep... És a dir, un senyor li demana audiència, que ja és una cosa una mica irregular, perquè normalment... Però bé, el rep perquè aquest senyor és més o menys d'origen noble, i llavors és algú que té un cert nivell d'importància, i cal tenir present una cosa. Les denúncies davant de la Inquisició sempre eren secretes i sota jurament. Per què? Perquè si la denúncia era falsa, després podies acusar el denunciant de perjur.
1: Clar.
2: I clar, això vol dir que és un doble secret, perquè és el secret del propi procés inquisitorial i és el procés i és el secret del jurament que s'acompanya al darrere. Clar, i el que sobra l'inquisidor és amb el problema de que el que li estan dient és que es produirà un magnicidi.
1: Clar. La màxima autoritat de la corona de Castella a Catalunya.
2: Exacte. I llavors...
0: Més enllà de la corona de Castella, monarquia.
1: Sí, la monarquia.
0: És encara més amunt, això.
2: Recordem que el virrei és considerat l'alternós del rei.
0: No és només un representant d'una corona aliada. No. És representant del teu rei. Vull dir que clar,
2: si l'agafaves per la punta que més crema, era l'encarnació del rei.
0: Clar.
2: Si li volies donar un sentit més... I que això ja de per si és una cosa realment greu. Perquè a més s'acompanya d'un acte blasfem, com és que els conxorxats, perquè ningú pugui sortir a la conxorxa, fan un jurament partint-se una hòstia consagrada, de la qual cadascú menja un tros i llavors tots queden... Que això és un acte blasfem, perquè clar... No es podien fer servir les vegades formes per coses d'aquestes, no? I llavors el que fa la Inquisició és una cosa molt curiosa, que és dir, bé, jo no puc actuar pel que fa al tema de l'intent d'assassinat o de la conspiració,
0: no em toca,
2: perquè és un tema laic, però sí que puc actuar en l'altre. Però si actuo en l'altre ho haig de fer en secret, perquè no ho puc explicar. I, per tant, què fa l'inquisidor Estomayor? Avisa el virrei, escolti, que igual el volen matar, vostè mateix.
0: No està malament, eh?
2: I a partir d'aquí, clar, sobre un conflicte.

0: La denúncia de la conspiració per matar el virrei la va fer un visitant que va anar a veure l'inquisidor general de Catalunya, Diego de Sarmiento, el mes d'agost de 1546. Tot i que havia demanat mantenir-se l'anonimat, l'interrogatori de l'inquisidor per part de dos jutges de l'audiència, Francesc Montaner i Esteve Puig, va permetre saber que el denunciant era un cavaller valencià, don Fernando de Sandoval.
1: Senyor inquisidor general, teniu un moment?
2: Qui és que em reclama amb tanta urgència?
1: Sóc el cavaller Fernando de Sandoval, procurador de les possessions catalanes de l'almirall de Castella. He de parlar amb vos, de manera discreta, sota el secret del sant ofici, és clar.
2: Vos direu. No us heu de preocupar pel que em digueu, que no serà escampat.
1: Veureu. Per servei de Déu i de sa majestat el rei, us vull avisar d'una conspiració atroç i diabòlica.
2: M'esteu espantant, senyor.
1: No n'hi ha per menys. Té a veure amb el marquès d'Aguilar del Campo.
2: Amb el virrei? Què és el que li passa?
1: Heu de saber que certes persones poderoses estan planejant d'esperar-lo una nit per matar-lo.
2: Vaja.
1: I per tal de mantenir-ho en secret, van partir-se una hòstia sagrada en senyal de compromís inesquinçable.
2: Què voleu dir? Això és gravíssim. Una ofensa a l'Església. I més en aquests temps de luteranisme i heretgies.
1: Sabia que això alertaria el vostre judici de bon cristià.
2: I vos com és que teniu coneixement d'aquest pla?
1: Ara això no ve al cas. Tal com us he dit, m'heu de guardar el secret. Si em descobríssiu, jo ho negaria tot i diria, davant de tothom que m'ho preguntés, que jo no havia firmat tal cosa.
2: Molt bé, no passeu ànsia. Jo faré bon ús d'això que m'heu explicat.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí amb l'Àngel Casals i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant d'una conspiració de mitjans del segle XVI per matar el virrei de Catalunya, que déu-n'hi-do. Doctor Casals, acabem de sentir aquesta conversa del moment en què li arriba l'acusació a l'inquisidor. Quina era la motivació? Perquè podem entendre, encara que no la sapiguem del tot, les motivacions per matar el virrei. Conflictes amb les famílies o conflictes amb altres estaments. Però per què els denuncien? Aquí també és una cosa que queda una mica fosca. No està clar perquè hi ha aquesta delació.
4: Sí, això, i a més és un dels aspectes que és més difícil d'explicar. Clar, aquí hauríem de conèixer una mica més la circumstància personal del denunciant, d'aquest Fernando de Sandoval, que és membre de la família Sandoval, que són els marquesos de Dénia, és un dels fills menors de la família, que possiblement és el Fernando de Sandoval que entre el 1566 i el 1569 va estar al servei de Carles V a la cort, com a contino, que allà entra en contacte amb la família Enríquez, que són els vescomtes de Cabrera i Bas, que és una família castellana casada amb els Cabrera catalans i que són parents de Fernando el Catòlic i que ve a Catalunya com a administrador del vescomtat de Cabrera i Bas, no? Clar, i llavors aquí entrem en la derivada castellana, no? Els Enríquez és una de les grans famílies castellanes.
0: Sí, tant. Juana Enríquez era la mare de Fernando el Catòlic. Era una família de primer ordre.
4: I l'almirall de Castella és una de les persones determinants per acabar amb la revolta dels comuneros. I, per tant, sí, és una persona amb un poder important.
0: Sí, tant militar i civil, digues les dues coses.
4: Tant a Catalunya com a Castella. I, a més, els Enríquez són amics del Salva. Clar, els ducs d'Alba en aquests moments ja són una família molt important.
5: Els ducs d'Alba, que estem parlant dels ducs de la mateixa nissaga que existeix ara dels Alba.
4: No, aquells eren els Álvarez de Toledo. Els que ara són els fills James Stuart, que són els descendents del duc de Berwick.
5: D'acord.
4: Sí.
5: Són branques que s'han anat separant.
4: Exacte, sí. Vull dir, es va extingir l'Alba de Toledo per via masculina, i en el segle XVIII són els fills James Stuart, que és el cognom actual de la Casa d'Alba, els que hereten el títol, no?
0: Oh, és l'ola de la història moderna, això, eh?
4: Exacte, sí, sí. Sí. Que també està bé parlar d'aquestes coses, perquè després tens coses...
5: Perquè també existia.
4: I tant, sí, i tant. I perquè t'ajuda a entendre coses del present, després.
0: Aquests Alba del segle XVI són els mateixos, la família Alba, que tindrà una intervenció tan brutal a Flandes, no? Allò, a l'actual Holanda.
4: Exacte. És que estem parlant d'aquest.
0: Val, d'aquest
4: personatge. D'aquest, precisament, que és un duc, allò molt ambiciós, que,
0: duríssim.
4: Duríssim, sí, i que ha tingut una topada molt forta amb el marquès d'Aguilar, amb el virrei, perquè quan el 1543 hi ha una guerra en França, hi ha un intent francès de posar setge a Perpinyà, Carles V envia el duc d'Alba perquè comani les tropes que han de protegir la frontera. I per això el nomena capità general. Però clar, ja hi ha un capità general a Catalunya, que és justament el marquès d'Aguilar.
0: O sigui que aquí el degrada, diguéssim.
4: Clar, es produeix una topada entre aquests dos nobles, dos grandes, que un diu, no, escolti, jo sóc el capità general de Catalunya perquè tinc un nomenament com a tal, i l'altre diu, no, però jo sóc el capità general de l'exèrcit perquè m'ha nomenat Carles l'emperador. I, per tant, jo a vostè no li haig de donar explicacions, i l'altre exigeix que li donin explicacions.
0: I vostè no sabe amb qui està parlant, no?
4: Que exacte, clar, però... Sí, sí. I llavors, allò, que ve... Que per allò que dèiem al començament, no?, de les qüestions d'honra, etc., va fer que el duc d'Alba desenvolupés una aversió profunda cap al marquès d'Aguilar, el qual acusava, entre altres coses, però la correspondència privada del duc, alguna cosa es conserva, de bàsicament de ser un pobre ignorant, tonto i allò, putero, diguéssim, no? El deixa una mica...
0: El retratat, sí, sí.
4: Exacte. I llavors, és clar, quan Fernando Sandoval, allò que és, arriba aquí, enviat pels Enríquez, aliat del Salva, entra en contacte amb Jeroni Agustí. Jeroni Agustí, que és el batlle general de Catalunya.
0: Aquell que parlava del tema fiscal, no?, que controlava...
4: Exacte, aquest que és el que recollia els diners.
0: Dels diners del rei.
4: Exacte. Que Jeroni Agustí també és amic dels Enríquez. Hem de recordar que en aquests moments, i ara potser ens perdrem una mica, però Jeroni Agustí és el germà del que en aquell moment és bisbe de Lleida, Antoni Agustí. Són una família aragonesa vinguda a Catalunya, són molt importants, tenen molta influència, més que el propi Jeroni, el germà, el bisbe acabarà al Concili de Trento, i és un home importantíssim des del punt de vista cultural. I aquestes figures de la cultura catalana del 16, sí, que dels quals
0: sabem, així, si se'n poc, se'n parla poc, sí.
4: I clar, i els Agustí són una família que té uns interessos molt, molt concrets. A més, per alguna raó que desconeixem, però que possiblement té a veure amb l'enemistat entre el marquès i entre el virrei i els Enríquez, Fernando Sandoval és empresonat durant uns dies, no?, sense que hi hagi cap raó o no es conegui la raó que els empresonen. Però quan surt de la presó, on l'acullen? A casa de Jeroni Agustí.
0: O sigui, anem veient que la conxorxa per on va. Clar.
4: Exacte. I la conxorxa... Bé, ja veus, el propi Jeroni Agustí resulta que ha fet uns pasquins contra el virrei, que ha penjat per la ciutat de forma anònima. O sigui, que hi ha tota una campanya muntada contra el marquès, que a més, el marquès d'Aguilar, que és una persona que a la cort té molt poc crèdit. La prova és que era ambaixador a Roma, que era el càrrec màxim a la diplomàcia a l'època a la que es podia aspirar, i d'allà l'envien de virrei a Catalunya, que era després del d'Aragó, bueno, després del de Mallorca i d'Aragó, el més baix, per les rendes, pel nivell d'ingressos que podia tenir, no? I per tant és un personatge molt desacreditat a Castella. I abans sortia bastant barat muntar-li una campanya en contra.
0: Clar.
4: I fins i tot l'intent d'assassinar-lo, que possiblement té un punt de teatral, no? Però, clar, que com no es va dur a terme, tampoc podem saber-ho.

0: La conxorxa descoberta per matar el virrei va generar una situació de tensió entre la Inquisició i l'Audiència. El Sant Ofici va obrir una investigació sobre el tema de l'hòstia compartida entre els conspiradors, però no volia donar-li aquesta informació al virrei. Davant de les sospites de certa tebió per part de la Inquisició, el marquès d'Aguilar, el virrei de Catalunya, es va adreçar directament al rei Carles I en un escrit datat el 2 d'octubre de 1546.
1: Ja haurà vist, vostra majestat, el que aquí van intentar contra la meva persona, Jeroni Agustí i uns altres dos cavallers. I encara que era jo el que havia de rebre, sembla que sóc a qui menys li toca. Després que l'inquisidor em va avisar, vaig treballar per heure les mans a qui li ho havia dit, que fou don Fernando de Sandoval, de qui havia escrit. I tan aviat com l'he tingut, és tan pertinaç a negar tot allò que l'inquisidor ha dit, que fins ara no ha volgut confessar cap cosa més del que, vostra majestat, podrà manar veure per una deposició que ha fet contra Jeroni Agustí, per on sembla ser aquell l'inventor, ja que mostrava més passió. Volent, vostra majestat, que aquest cas es castigui, ha de manar com jo tinc escrit que digui allò que sap. Perquè, com és clergue, no se'l pot instar a fer-ho. I en les senyals que aquest ha donat després que don Fernando ha estat pres, sembla contenir tot el que convé perquè aquesta gent rebi el castig que mereix, essent vostra majestat servit en inquisidor, tant major com menor que ho pugui manar. I com que és crim de lesa, majestat, més fàcilment ho pot manar, perquè tot depèn de vostra majestat. Jeroni Agustí és allà, i jo crec que vostra majestat haurà manat fer allò que acostuma. El príncep, el meu sac acostuma,

0: probablement ve lligada, no ho sabem segur, però ve lligada amb el Batlle General de Catalunya i amb les famílies que estan relacionades amb aquest Batlle, probablement també lligades al Capità General de l'Exèrcit, Alba, el Duc d'Alba, contra el virrei, que el marquès d'Aguilar, que forma part, diguéssim, d'uns altres clans, eh? Diguéssim, aquest és una mica el que està passant. Això se li diu a l'inquisidor, i l'inquisidor li diu al virrei, i ara ja m'he perdut, ara ja no sé què està passant aquí, fins aquí, això sí, però la resta ja no ho sé, no sé si fins i tot això ho he dit bé.
1: Sí, és a dir, l'inquisidor li diu al virrei, algú el vol matar.
0: Però no li diu allò de l'hòstia.
1: No, en principi no li diu ni tan sols qui és el que ha denunciat.
0: Déu-n'hi-do, també.
1: Clar, què fa el virrei? El virrei fa el que li toca, que és posar això en mans de l'audiència. I dos jutges de l'audiència van entrevistar-se amb l'inquisidor. I l'única cosa que els diu l'inquisidor és el nom del denunciant. Però els diu... El que m'ha dit que hi ha una conspiració és aquest, però ja no els diu res més. Amb la qual cosa és l'audiència el que ha de fer és interrogar Fernando de Sandoval a veure què li treuen. I no li treuen pràcticament res. Sí que s'acaba sabent això, que sembla que el cap de la conxorxa és Jeroni Agustí, que hi ha barrejada també la família Sentmenat. El Sentmenat era una família que estava embolicada en una guerra de bàndols contra la família Pujades, però els que havien rebut més per part del virrei eren els Sentmenat, més que els Pujades, no? Llavors també, de fet, un dels grans tantos que s'apunta al marquès d'Aguilar és l'execució del bandoler Antoni Roca.
2: El capellà bandoler?
1: El capellà bandoler.
2: El de Castellbó?
1: Sí.
2: El dels ramats i tot...
1: Sí, aquest que treballava pel Sentmenat. I per tant, clar, el mateix any que es mata en Antoni Roca, es munta una conspiració on hi són els Sentmenat.
0: És que el llistat de greuges
1: és llarg.
0: Per tant, els possibles conspiradors, o com a mínim els que tenien sentit que conspiressin, també és llarguíssim.
3: Havien perdut ingressos.
0: Sí, clar.
1: No, i a més, tenien el Sentmenat tenen el castell confiscat en aquests moments, allò justament per les seves actuacions bandoleres per part del virrei. O sigui que és això, el llistat d'enemics del virrei, allò és de personatges molt importants de la cort castellana, però a més de personatges de l'administració reial de Catalunya i de la pròpia noblesa catalana.
0: Per tant, és quan el virrei es queixa al rei.
1: Exacte.
0: I diu, escolta'm, això és un desgavell, aquí veig que tothom està ficat i no acabem de resoldre ni atacar aquests conspiradors.
1: Clar, hem de tenir present un altre element que potser ho acaba de complicar tot, que és que en aquests moments Carles Quín no està a la península, Carles Quín està voltant per Europa, recordem que està en ple procés, està a punt de començar la guerra contra els protestants al centre d'Europa, etc. Per tant, ell està en les seves coses, i qui governa a la península és el príncep Felip, el futur Felip II. I llavors, clar, el primer que fa el virrei és anar-li a demanar al príncep Felip allò que, escolti, és que aquí ningú en fa cas, no? I es troba amb que l'actitud de Castella és d'absoluta indiferència. D'absoluta indiferència perquè el duc d'Alba és un dels homes de confiança del príncep Felip.
0: Per tant, que matin Aguilar i ja s'ho faran, no?
1: Exacte, per tant, per això acaba escrivint a l'emperador. Perquè el que li ve a demanar és auxili, perquè diu, escolta, jo aquí estic sol.
0: Que ja és bastant surrealista, eh?
1: Sí, jo aquí estic sol, perquè ni a Catalunya tinc cap suport, ni a la cort, ni a la regència que hi ha a Castella, en tinc cap. Per tant, estic aquí sol, i a més ningú em vol ajudar. Perquè els propis jutges de l'audiència, que són amics també dels Agustí, perquè era allò que dèiem, de famílies que es coneixen entre elles, tampoc sembla que s'apliquin molt treure l'entrellat de tota aquesta conspiració. I per la seva banda, l'inquisidor diu, no, el tema de l'hòstia nosaltres ho portem a part i d'això no en parlarem amb ningú, no? A la qual cosa, el virrei l'única cosa que sap és que hi ha un grup de gent implicada en un intent d'assassinar-lo que sap qui són, però no sap fins a quin punt això és veritat o no i fins a quin punt s'ho ha de prendre seriosament o no. Però el que sí sap és que no hi ha ningú disposat a fer-li costat.

La investigació per esclarir i castigar la conxorxa homicida es va anar desinflant. Diego de Sarmiento, l'inquisidor, va enviar una comunicació al rei el dia 25 de novembre de 1546. L'estratègia de l'inquisidor general era treure-li ferro a la denúncia de Sandoval i fins i tot relativitzar-la. Sense la informació proporcionada pel Sant Ofici, els jutges de l'audiència tenien poc a fer.

Jo no puc fer més que avisar-lo. I per complaure'l, li vaig dir quina era la persona que m'ho havia dit. Tot i que ja veia que seria poc profitós, com efectivament ha estat. I per part meva, vaig fer les diligències sobre el que m'havien explicat de compartir l'hòstia. El que vaig esbrinar, que era més una manera d'encarir el gran secret que en ell guardaven, que no perquè, de fet, s'hagués partit cap hòstia. El regent i l'advocat fiscal, que aquí han vingut, els vaig informar del que hi havia. I totes les vegades que es vulguin informar de mi, com vostra majestat Tumani, els diré allò que tingui, que és el que dic més amunt, del qual ja he informat i comunicat moltes vegades amb el marquès i amb els del Consell que aquí m'ha enviat. I cregui, vostra majestat, veient que això tocava al servei de vostra majestat, que s'hagués pogut fer més, que no hauria estat negligent, com bé es veu, sinó que m'hauré excedit d'alguna manera en allò que he dit per ser clergue com sóc.

0: En guàrdia.
1: Doctor Casals, això s'estava acabant i no hi havia solució. Clar, si no va passar res, si ningú va ser condemnat a res, ni res de res de res, la posició del marquès d'Aguilar era absolutament galdosa. L'han intentat matar. Una conspiració de famílies importants, sembla ser, de l'administració hispana a Catalunya. L'inquisidor passa d'ell, el capità general passa d'ell, el rei passa d'ell, amb altres circumstàncies se li demanaria la dimissió i plegaria cap a casa. No sé si ho va fer, sospito que no, eh?
2: No, de fet, el que havia fet Carles I ja abans era oferir-li si se'n volia anar a Sicília. I a Líbia han ofert una sortida honorable, sí, que ell, per una raó que desconeixem, no va acceptar, perquè al final era molt millor ser virrei a Sicília que a Catalunya, en termes de jerarquia de, clar, de la monarquia.
1: No sabem,
2: no?
1: Clar, hi ha moltes circumstàncies de la vida, sí.
2: I clar, però la qüestió és que possiblement el fet de que sortís a la llum va fer que si realment va existir mai un pla real per assassinar-lo, es descartés, perquè hagués estat molt evident si el maten després d'això, no? El que és curiós veure és el destí de tots els que van aparèixer en aquesta conxorxa, perquè tots acaben bé.
1: Excepte l'Aguilar.
2: Bueno, Aguilar es queda a Catalunya i morirà en el càrrec, però morirà al llit, diguem-ho així, no? Però, clar, Jeroni Agustí, que tothom apunta, que és el cervell de la conxorxa, fins i tot se li arriba a plantejar la possibilitat de nomenar-lo virrei de Mallorca. Un parell d'anys després, no? A Sarmiento, allò continua sent inquisidor fins al 1551, i el que condemnarà a l'inquisidor a Catalunya és un procés irregular sobre 8 bruixes, on es produeix una relaxació al braç civil una mica estrany, i llavors això fa que hi hagi una queixa a les institucions catalanes, etc. Finalment el treuen, però al cap d'un any el fan bisbe d'Astorga i allà continua la seva carrera eclesiàstica. I el que sí que hi ha és una visita sobre l'audiència, curiosament, no? Sobre els jutges de l'audiència, perquè hi ha diverses acusacions de corrupció, bàsicament basades sobretot en que hi havia jutges de l'audiència que tenien negocis amb gent a la qual acabaven jutjant.
1: Curiós, no? Coses que passen i que no.
3: Bueno, això ja sabem que passa.
1: Sort que això ja no passi. Això a mi m'agrada molt, sí.
3: Tota aquesta documentació, clar, per part de la Inquisició va ser destruïda.
2: No.
3: No.
2: No,
3: amb l'incendi fa mort de la...
2: Sí, bueno, sí, clar, però no va destruir la Inquisició. Sí, perquè jo vaig buscar part d'aquesta documentació, si es conservaven els fons de l'Arxiu Històric Nacional a Madrid, on hi ha bona part dels informes fiscals de la Inquisició d'aquesta època, però no arriben fins a Danavall. O sigui, no... tota aquesta informació són documents dispersos que es conserven sobretot a l'Arxiu General de Simancas, a través de la correspondència d'uns i altres, no?, que, bueno, la vas trobant i la vas recomposant una mica, no? I sí, et permet refer l'estructura i les consultes sobre la visita a la, que es fa als oficials reials en anys posteriors, etc.
1: O sigui que tot això, per entendre'ns, va acabar amb no res. I sí, fins i tot van ser més o menys premiats, no crec que per aquesta raó, potser sí, tota la resta, i Aguilar es va simplement podrir en el seu càrrec amb poques competències. Això, ja per acabar, es pot dir que era un fet, òbviament no era normal del tot, però relativament normal, aquestes lluites internes, intestines de l'administració, aquest abandonament per part del rei, aquestes concessions gracioses i irracionals amb uns i amb uns altres, això es pot dir que era habitual?
2: Sí.
1: Sí, totalment.
2: És a dir, a més hem de dir present que els anys 40 són una mica... tot això passa després del 1541. El 1541 s'ha produït el desastre de la campanya d'Alger. És a dir, el que havia de ser un dels punts culminants del regnat de Carles V, que era ocupar Alger i, per tant, desplaçar la pirateria berberesca de la costa catalana, això va acabar molt malament. I això va provocar un descontentament important a Catalunya. L'emperador, a més, visita Catalunya el 1543, se'n va i ja no torna. Ja no tornarà fins que abdiqui. I, per tant, a partir dels anys 40, el que hi ha a la península, perquè, a més, l'emperatriu ha mort el 1569, comença un període de canvi de les persones que manen a la monarquia. Perquè Carles ha marxat i ell va amb la seva pròpia gent, però, clar, el seu fill, que és el que està a Castella, crea el seu propi equip de govern. que són l'equip de govern que d'alguna manera esperen tenir continuïtat en el temps, perquè quan l'emperador desaparegui, aquests seran els que continuen manant, no?
1: Amb el futur Felip II.
2: Clar, i llavors hem d'entendre que es va produint una, diguem-ho així, una creació de dos bàndols. Un que està entorn de l'emperador i un altre que està entorn del príncep, no? Mm. Uns que són els que marxaran i uns altres són els que tornaran, els que pujaran a dalt. I llavors, clar, a Catalunya, tots aquesta gent, el Salvanell, el Agustí, etc., el que intenten és posar l'antena per veure qui s'han d'acostar per poder mantenir la seva posició de poder. I això passarà amb Felip, amb Carles i Felip, tornarà a passar després entre Felip II i Felip III, després entre Felip III i Felip IV, no? I després hi ha un altre element fonamental. La monarquia, almenys fins al comte duc d'Olivares, sap que si no vol tenir problemes a Catalunya, ni a Catalunya ni enlloc, el que ha de deixar és que algunes d'aquestes famílies de l'oligarquia local prosperin i vagin fent els seus negocis i les seves corrupteles perquè així els té contents i no molesten.
1: Àngel Casals, hem de plegar perquè ja és l'hora. Moltíssimes gràcies per haver tornat a explicar-nos aquest tema tan fascinant, d'aquest tema que és relativament menor però que explica un munt de coses interessantíssimes al voltant d'aquella Catalunya del segle XVI. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Josep Maria Soler i Sabater, hem de plegar. Em diuen que ja estem fora de temps.
3: Adéu.
1: Adéu, això és l'enguàrdia.
0: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
4: I amb les veus de Xavier Martín, Marc Lobato i Albert Cortés.
5: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 4.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. Avís de temps violent durant les properes dues hores a l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès. Segons informa el Meteocat, hi ha la possibilitat que caigui pedra en algun punt i que bufin vents de fins a 90 km per hora. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Inuncat després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensifiqui la vigilància per possibles crescudes sobtades en barrancs, rieres de la Conca de l'Ebre. Ampliem la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez. Bona tarda.
3: Molt bona tarda. Doncs ruixats i tempestes que descarreguen a punts a hores d'ara, a punts de l'Anoia, del Bages, també del Baix Llobregat i també del Vallès. Unes precipitacions que han deixat ja pedra, pedra petita, però pedra, a Collbató i també a Terrassa, acompanyada també de fortes ratxes de vent. S'espera que aquestes precipitacions avancin una mica cap a Osona i cap a la selva, desapareguin perquè, de nou, n'arribin d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre al llarg de la tarda i poden arribar fins i tot a l'àrea de Barcelona.
2: On ja han començat a caure fortes tempestes. És al País Valencià, després d'una nit amb temperatures altíssimes. La pluja va acompanyada de ratxes de vent de fins a 149 km per hora al municipi de Sumacàrcer, a la comarca de la Ribera Alta.
4: Madre mía.
2: Segons explica l'Associació Valenciana de Meteorologia, als IRA s'han registrat cops de vent de 143 km per hora i de 103 a la ciutat de Castelló i a Sueca, a la Ribera Baixa. Més notícies amb Laura Cugat.
5: El govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa més de 20 dies van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on, segons la delegació del govern espanyol a Ceuta, s'havien instal·lat unes 1.500 persones. I les ha traslladat a dos espais temporals que s'han adequat per acollir-los, on hi ha en total 1.800 llits. Amb aquesta operació, el govern espanyol fa un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta, segons la ministra de Migracions i Portaveu, Elma Sánchez.
6: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
2: Circulació de trens interrompuda a l'R13 i l'R14, Juneda, Les Garrigues, per una incidència a la catenària. L'avaria, produïda per uns treballs programats, afecta el tram d'ample convencional entre Lleida i la plana Picamoixons. Per tot plegat, Adif ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les Borges Blanques i Lleida.
5: El preu dels carburants continua pujant a Espanya i ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. Segons les darreres dades del butlletí petrolier de la Unió Europea, el preu mitjà del litre de gasolina se situa per sobre dels 1,70 euros, mentre que el dièsel arriba gairebé als 1,83. L'encariment arriba en plena temporada de vacances quan augmenten els desplaçaments per carretera. La situació internacional, marcada per la inestabilitat dels mercats energètics, també contribueix a mantenir la pressió sobre els preus. Espanya és el país europeu on més s'han encarit els combustibles. Des de finals de juny, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%. Recordem que a partir de l'1 de setembre, el govern espanyol modificarà les bonificacions fiscals als carburants. En el cas del dièsel, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs passarà a ser de 20 cèntims per litre, mentre que per a la gasolina baixarà dels 10 als 5 cèntims.
2: Brussel·les dona el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra de la Nova com un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que s'han de construir en els pròxims anys a Europa. En aquest consorci hi ha AX, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial El Molló. El projecte de Móra de la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es podran presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. Els esports amb Muriel Corral, bona tarda.
4: Bona tarda. El fitxatge de João Cancelo pel Barça és oficial. El club ja l'ha presentat i signat per les properes tres temporades. Cancelo ja va jugar la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit per l'Al Hilal, el portuguès, però no va participar ahir en la victòria del Gamper per 2-1 davant l'Al Ahly egipci. Un Barça que creu que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut a la Lliga contra l'Elx de diumenge, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. L'Espanyol confirma que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent està format a la 21 des de Benjamí, ha passat per totes les categories fins a arribar al primer equip i va ser titular a la primera jornada. A primera, avui comença la segona jornada amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre, disputat ahir a l'Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0. El Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola amb 9 catalanes, ha guanyat per 3-0 a Nova Zelanda i s'ha classificat per la següent ronda. A les 5 de la tarda, la competició masculina Espanya-Irlanda és un partit decisiu per la classificació. I avui comença la Supercopa de Catalunya d'handbol amb la primera semifinal entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Balonmano Granollers a les 8 del vespre. La resta de semifinals, també les de la competició femenina, es juguen demà. I un últim apunt en Fórmula 1, el neerlandès Max Verstappen, 4 vegades campió del món, renova amb Red Bull fins al 2030. Aquest cap de setmana torna a la competició amb el Gran Premi dels Països Baixos, el 12 de la temporada, al circuit de Zandvoort.
1: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
7: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
8: Un món on tothom està de vacances.
9: En creure un món...
8: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
7: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
1: L'altre barri, amb Blai Mercè.
7: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Marta del Corn.
5: Passant 7 minuts de les 4 de la tarda, Mariona Córdoba, regalant-me el teu millor costat. Bona tarda, com estàs?
10: Molt bé, ara ens heu pillat que estàvem parlant de quin era el nostre costat bo per les fotografies, perquè et vegin més guapa.
5: I tu tens claríssim que és el teu costat dret.
10: Exacte, perquè tinc el nas tort. Llavors jo crec que la perspectiva del nas m'agrada més des del costat dret.
5: I tu creus que això és una cosa que només notes tu o que nota tothom?
10: Jo crec que són manies que tenim personals. I després les fem grans i li diem a tothom i al final jo crec que la gent s'acaba donant.
5: Sí, però
10: també.
5: Mira, jo t'he fet la prova, t'he dit, a veure si endevines quin és el meu costat bo.
10: Però era molt difícil d'endevinar.
5: I l'has endevinat. Per tant, alguna cosa, en alguna cosa has notat. Sí. I has notat que el meu bo és l'esquerra, o el menys dolent, vaja, si més
10: no. Potser el més simètric. Potser parlem no de bo, sinó de simètric.
5: I no et passa quan mires una fotografia teva, si tapes una meitat i tapes l'altra, sembla...
10: Persones diferents. Sí. No, jo faig contorsionisme si em fas una fotografia des del costat dolent. O sigui, jo giraré la cara i semblaré... No sé què semblaré.
5: Adés Figueres, quin és el teu costat bo? Bona tarda.
11: Jo ja us he dit que això era qüestió d'autopercepció, 100%. Jo no us veig el costat bo ni el dolent.
5: No, eh?
11: O els dos són bons o els dos són dolents.
5: T'he de dir, aquí ja no ho sé. Em sap greu aquesta generalització, però és una cosa que observo més, aquesta mania pel costat bo i dolent en dones que en homes.
10: Sí,
5: però
10: pocs
5: homes,
10: perquè,
5: diuen.
10: És un tema de pressió estètica.
11: Clar, la pressió estètica ha anat sempre cap a vosaltres. Clar. És a dir, probablement nosaltres també el tenim, eh? I jo segur que si em poso a mirar-me el detall també diré, ai, mira, igual el nas
5: se'm corba
11: una mica.
5: A veure si ho detectem, Mariona.
11: Mireu cap aquí.
5: Ara li estem mirant al costat
11: perfil,
5: dret a l'esquerra.
11: Queda
5: una estona, eh? Que mirem la simetria, el nas...
10: Bon nas, Ale.
11: Bon nas.
5: Sí, tens un bon nas.
11: Maco. Sí, però què vol dir, maco? O...
5: No, bé, proporcionat.
11: Bon nas, igual em diuen que ara tinc aquí empatat tot al mig del nas.
10: Ara cap a l'altra banda.
11: A veure, anem cap a l'altra banda, cap a la dreta.
5: T'has de girar més. Per mi, més. T'has de girar més. Més.
10: Ui, ets molt simètric, trobo. Però crec que m'agrada més l'altre costat.
11: És a dir, l'esquerra, eh?
5: A veure, torna-hi.
11: A veure, torna-hi una altra
5: vegada. Sí, potser m'agrada més aquest. Però tots dos bastant igual, eh?
10: Sí, ets molt simètric, Aleix. Mira, ara la Marta tapant.
5: Vaig tapant-li mitja cara.
11: Com tirant línies, ara mateix,
5: Marta del Cor. No, crec que és bastant simètric.
11: Sí, eh?
5: Sí. I la Mariona i jo, cadascú avui ens regalem al seu costat.
11: També és veritat que m'hauria de treure la barba perquè ho acabéssiu de veure.
5: És veritat, és que tens una senyora barba imponent que t'ocupa més de mitja cara.
11: Exacte.
5: I que tapa una mica.
11: El maquillatge dels homes, eh?
10: Desconeixem la cara de l'Aleix, realment.
11: Sí.
10: Està sempre tapada.
11: Pràcticament la desconec fins i tot jo, perquè ara mateix deu fer mínim 12 anys que no em trec la barba del tot.
10: Però s'ha de ventilar, no, el tema?
11: És a dir, jo veieu que no la porto sempre,
9: ja ho sé, que
11: m'arriba als peus, evidentment.
9: Però vull dir que no has estat amb la cara nua des de fa 12 anys,
11: efectivament, sí.
10: I recordem que sí, no, sí, ara crec que no vaig errada, però utilitzes un xampú per la barba especial.
9: Sí, vaig gaudir una tarda fregant-li la barba a l'Aleix. Vas passar-m'ho molt bé.
11: De fet, me'n vaig comprar l'altre dia
9: molt agradable.
11: Una ampolla nova perquè ja s'havia acabat.
10: Llavors, és car, el xampú de barba?
11: Jo crec que una ampolleta petita em va costar entre 7 i 9 euros, eh? Vull dir que barat no és.
9: No, barat no és, molt més que un xampú normal. Bé, no sé si també t'he costat bo, dolent, o tots dos són igual de bons, en Néstor Gómez. Com estàs, Néstor?
12: Hola, molt bona tarda.
9: Què?
12: No t'ho sabria dir.
9: Veus? Ves que el que deia.
11: No ens hi fixem.
10: Mira que el Néstor es mira molt perquè surts a la tele.
12: Clar. Sí, però és igual.
9: No notes diferència.
12: No, no crec que hi hagi gaire diferència. No hi ha una pica, allò que et fa diferent un costat que l'altre, una taqueta.
9: No, eh?
12: No.
9: Ni t'ho diuen. Ai, estàs més guapo quan estàs ensenyant...
12: No.
9: No, bueno, ja està, doncs tens aquesta sort, ja està. Guapo, de totes les maneres. Escolta, Néstor, a veure, després d'una nova nit torri de Barcelona, Aleix...
12: Sí, ben-hi-do.
9: Que l'Aleix, pobre, el tenim ja desesperat.
11: He de dir que aquesta última nit deu haver estat tòrrida, però l'he passat una mica millor. No sé si això també s'ha notat o què.
9: No, en principi, els termòmetres, oi, Néstor?
11: Doncs, haver estat jo que estava ja cansadíssim, ja.
12: Potser el termòmetre una mica, però la humitat era brutalment alta.
9: I a més, amb tant núvol,
12: hem sortit al carrer a primera hora del matí, es notava moltíssim. De fet, és això que anàvem a dir, és a dir, aquests núvols que a primera hora del matí trobem a la façana costanera, sigui de la que sigui, de Costa Brava, Daurada o Central, quan veiem aquests núvols baixos enganxats sobre les muntanyes, ja podem patir perquè
11: això
12: vol dir xafogor d'aquella... Sí. D'aquella intensa, d'aquella que no hi ha manera de treure's, vas al dutxa, surts, t'aixugues i dius, no sé què m'he aixugat perquè torno a estar mullat.
11: Terrible.
9: Bé, i de fet, sí, hem arrencat amb aquest dia, amb aquest cel ennuvolat, amb un avís per intensitat de pluja a partir del migdia, un avís que s'ha complert. On plou ara mateix, Néstor?
12: Doncs ara està plovent amb força a punts de l'Anoia, del sud del Bages, també del Vallès, el Moianès. El Vallès tirant ja ha plogut força o molt a l'àrea de Terrassa i Sabadell. Sí. Ara ja es trasllada més cap al Vallès més oriental i descarrega amb ganes a punts del Maresme. Val a dir que, per exemple, Collbató, Terrassa, Sabadell, Santa Perpètua del Mogoda han anat acompanyades de pedra petita, una pedra d'uns 2 centímetres aproximadament, però descarrega amb intensitat. I, per exemple, en el cas de Terrassa, a partir d'una temperatura abans de que comencés a descarregar amb força d'uns 32 graus i en el moment de xàfec ha caigut la temperatura als 21 graus,
9: caram,
12: és a dir, ha baixat 11 graus de temperatura, acompanyada de fortes ventades que han arribat a superar els 60 km per hora. Són aquests fenòmens que van associats a les tempestes, no només el fet de que plogui intensament, sinó sobretot aquesta davallada de la temperatura i acompanyat també d'aquestes fortes ratxes de vent. I unes precipitacions que encara continuaran vives durant les properes pròximes 2-3 hores en tot aquest sector, diríem des del Bages fins a la Selva, passant per Osona, aquestes tendiran a retirar-se per parlar d'unes altres que arribaran per les Terres de l'Ebre, cap als vols de les... són les 4, doncs cap a les 5, les 5, les 6, i aquestes...
9: Sí,
12: i d'aquí una horeta aproximadament, i aquestes poden arribar cap als vols de les 7 de la tarda, que si no recordo malament és a l'hora de tancament del programa, doncs arribarà a Barcelona.
10: Ai, mira.
9: Mira, sort, Néstor, que com que jo sempre estic atent al que ens diu els meteoròlegs, jo ja he sortit de casa amb un paraigua, és dir, que avui no m'enganxa, l'última vegada me'l vaig deixar.
12: Sí, és possible que arribi cap a aquelles hores.
11: L'ataca la veiem al radar molt sobre el mar, ara mateix.
12: No t'amoïnis.
11: Sí, entrarà cap a...
9: No t'amoïnis que arriba.
11: Entrarà cap a la línia de costa o què?
12: Pot arribar, en dues horetes. 3 hores pot arribar-te perfectament.
10: Jo estic una mica contenta perquè m'estic estalviant 2 euros per rentar el cotxe, dic, mira, a veure si cau.
12: No, val la pena. Espera't 2-3 dies, perquè de fet aquesta nit, acabem ja amb avui, aquesta nit s'espera una línia de pluges que també pot ser localment intensa cap a les comarques del nord de Lleida, començaríem per la Noguera, arribarien també als Pallars, Alta Ribagorça i a l'Alt Urgell, això seria cap als vols del vespre, nit, mitjanit i tot això marxaria. I t'estic dient que t'esperis perquè demà torna anarem a parlar de pluges que poden ser localment intenses a la façana costanera. De manera que... No, esperem una miqueta.
9: O sigui, ens ve un cap de setmana.
12: Home,
9: en general...
12: Home, també li pots posar...
9: Podem allargar fins i tot el cap de setmana aquestes pluges o es quedaran...
12: Sí, no. S'allargaran. Sí, sobretot a les de la costa, si de cas pots posar unes gotetes de sabó al cotxe i si plou se't rentarà, perquè a diferència d'altres vegades que estem dient que és pluja acompanyada de fang, que aquestes no tenen gaire fang, de tal manera que si poses dues gotetes allò de sabó, potser te'l neteja.
10: Et perquè
12: sí que és veritat
10: sabona.
12: Que plou...
3: plou amb intensitat. El que passa que no plou pels quatre costats, eh? És a dir, plourà més verticalment o una mica de costat, però no com per rentar tot el cotxe per tots els costats.
9: I Néstor, el que sí que podem dir és que en principi ja deixem enrere, per fi, aquestes temperatures tan extremes, no?
3: Sí. Ui, avui ja les màximes s'ha notat.
9: És un sí
3: convincent, eh? Baixen. El que passa que avui han arribat tot i així els 37 graus al Dover, Benissanet i Vinebre. És a dir, les temperatures han baixat perquè ahir van arribar als 40,2, a 41,6 en el cas de Vilanova de Segrià. Avui no toquem els 40, ja està bé no tocar els 40, però tot i així són prou altes. I sí que la tendència és que baixin. Avui hem arribat als 37 a les Terres de l'Ebre, demà no passaran dels 35 i demà passat no passarem les més altes del país dels 31, 32 graus. Bé. És a dir, que arribarem al cap de setmana amb unes temperatures molt dignes, perquè després de totes les calorades que hem tingut, arribar als valors normals és un per favor, ja tocava.
9: Per fi, Néstor. Doncs moltes gràcies i seguirem molt pendents d'aquestes pluges, que esperem que no tinguin conseqüències més enllà i que simplement doncs, quedin en una bona remullada i una bona refrescada. Mm-hmm. Que vagi
3: Perfecte.
9: Molt bé, Néstor. Parlem demà.
3: Gràcies.
9: Que vagi molt bé. I ara és moment de repassar alguns dels titulars que ens ha deixat aquest dijous 20 d'agost. I arrenquem marxant cap als Estats Units, perquè és allà on la farmacèutica Moderna ha anunciat que la vacuna que ha desenvolupat contra el melanoma ha superat tots els assajos clínics. Aleix.
11: Exacte, de fet és el càncer de pell més perillós i sembla que ara podria tractar-se gràcies a aquesta nova vacuna que ja ha superat la fase d'assajos clínics. Es tracta d'una vacuna d'ARN missatger, que tant en sona de l'època de la Covid, que podria comercialitzar-se ja el proper any als Estats Units, tal com les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat en un comunicat conjunt. Un anunci en què també relaten que, respecte a tractaments anteriors, aquesta nova vacuna evitaria que el càncer s'estengués pel cos i aconseguia doncs, evitar que es reprodueixi més. Ara bé, de moment, sense que s'hagin publicat els resultats de l'assaig clínic, només hi ha una nota d'aquestes dues farmacèutiques, la comunitat mèdica de casa nostra és molt positiva, però es mostra prudent. És el cas, per exemple, del doctor Aleix Prat, que és director de l'Institut del Càncer de l'Hospital Clínic, en declaracions a 3CAT Info.
13: Ojalà sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
11: De fet, fins i tot el doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, s'ha mostrat encara més contundent avui al matí de Catalunya Ràdio.
14: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
11: De moment, doncs, hem d'esperar aquests resultats dels assajos clínics. L'anunci del que seria la primera vacuna d'ARN missatger, el que sí que ha suposat és un increment notable en el valor borsari de les dues farmacèutiques. De fet, ha suposat un increment del 160% en el valor de les accions de Moderna i més d'un 11% en el valor de les accions de Merck. Per tant, com comentava el doctor Prat, la nota ha fet el seu efecte en els inversors. Per cert, que aquesta vacuna contra el melanoma, a la qual han anomenat Intismeran, no és com les normals perquè no es fabrica en sèrie, ni es posa a tothom doncs, de manera igual, sinó que cal fer-ne una de diferent per cada malalt. Per tant, els costos en l'aplicació seran molt elevats, tal com apuntava el doctor Josep Malvehí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, al matí de Catalunya Ràdio.
15: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguem tenir accés als nostres malalts.
11: Per tant, és una bona notícia perquè tenim, sembla, un nou tractament. Veurem com arriba a casa nostra i quins són els resultats dels assajos clínics quan es publiquin. De moment també caldrà esperar tot plegat, que comenci a comercialitzar-se i veurem si acaba amb un dels càncers més agressius que existeixen.
9: Clar, per tant, això, molta prudència, també paciència, perquè diuen que no serà tan fàcil que s'estengui al conjunt de la població, però si es confirma això, seria una grandíssima notícia.
11: Exacte.
9: Que celebrarem des d'aquí. Va, moment ara de posar-nos crema solar i d'anar cap a la platja.
16: Anem a la platja.
9: Avui hem llegit al periòdico que, a veure, resulta que hi ha una platja a Barcelona que es troba entre les 15 millors platges del món. o com a mínim era així l'any 2024.
11: Exacte.
9: Explica-ho a l'Eix, perquè sí. El titular, sí. Si més no, sobta una mica.
11: Exacte, de fet, és la platja de la Barceloneta i l'any 2024, com deies, apareixia entre les 100 millors platges del món el que són els Golden Beach Awards, que és doncs, uns premis que la plataforma especialitzada en anàlisi de paisatges de costa Beach Atlas, doncs, sembla que organitzava com a mínim fins al 2024. En concret, la que és la platja més antiga de Barcelona se situava en el número 15 d'aquest rànquing, per sota de platges com, per exemple, la de Boraró, la de Bora Bora, la de Waikiki o la de Copacabana i per sobre de Bondi o Venice Beach, eh? Per tant, doncs, escolta,
9: sí,
11: se li donava aquí...
9: Un rànquing sorprenent.
11: Sí, de fet, deia en aquest rànquing que la platja de la Barceloneta és el cor de l'ambient de platja de Barcelona i es coneix com el punt més animat i concorregut del litoral de la ciutat. Això no li falta raó en aquesta guia de Beach Atlas. Diu, just al costat, el barri de la Barceloneta és llegendari per les seves delicioses tapes i el marisc que reflecteixen la tradició pesquera arrelada a la zona. Tot i que la platja i el barri són reconeguts pel seu ambient animat i les seves delícies gastronòmiques, també hi ha un rerefons d'història literària. Atenció, diu que es diu que és l'escenari de la lluita entre Don Quixot i el cavaller de la Blanca Lluna, una escena clau en què el cavaller errant va ser finalment derrotat i va abandonar la seva aventura, segons l'obra de Miguel de Cervantes.
9: Clar, si tu agafes des d'aquí, no?
11: Sí.
9: Llavors, potser se salva. Potser pots veure-hi la lògica en aquest rànquing.
10: També m'agradaria saber si l'autor d'aquest rànquing
11: l'ha visitat,
10: no? Va trepitjar la Barceloneta. I, per altra banda, a quins restaurants va anar per dir que hi havia unes tapes
9: delicioses?
10: Clar,
9: si són els que hi ha davant de la platja, no, és veritat que si te'n vas cap al barri de la Barceloneta sí. Pots trobar autèntiques bones perles gastronòmiques, però no crec que siguin les paelles que trobes davant del mar.
10: Exacte. Aquells llocs que et diuen, ei, vols provar les nostres
9: sí,
10: tapes?
9: No, paella, paella.
11: Ja. Quan més relacions públiques hi ha a la porta, pitjor per mi, eh? Escolta, de fet, és un rànquing que està elaborat per experts en la matèria i influencers que probablement doncs, va servir per gentrificar encara una mica més, si es pot, una de les platges més expats de la ciutat comtal. De fet, els experts de la plataforma la situaven en aquesta posició del rànquing, no per la qualitat de l'aigua, com dèiem, ni de la sorra, sinó pel seu significat històric i cultural. Per cert, que el mateix portal també la situa entre les 10 platges amb més festa d'Europa. Que això no sé si ens agrada, aquesta
9: Mira,
11: miqueta.
9: Mira, no crec que ens agradi gaire, però aquesta ja m'encaixa una mica més.
11: Sí, no.
9: Aquí, en mèrit en festes, crec que,
11: no
9: crec que ens l'emportem.
11: No gaire lluny.
9: Bé, nosaltres, més enllà del fet cultural, ens interessava saber si la platja de la Barceloneta podria estar o no entre les millors del món per la seva aigua i per la seva sorra a dia d'avui. Per això ja m'ha enviat en Manel Roig a peu de sorra per comprovar-ho. Manel Roig, bona tarda.
17: Molt bona tarda, companys.
9: No sé si t'has endut el banyador, la crema solar, o amb aquest temps no et calia gaire avui.
17: Jo sóc un clàssic i només sé treballar amb pantaló llarg.
9: Per tant,
17: he vingut
9: Manel.
17: A la platja amb pantaló llarg.
9: A
17: la platja... anava a dir que, perquè us feu una idea,
9: sí.
17: Estic jo i 2,5 milions de persones que també avui hem decidit venir a la platja
9: sí,
17: en aquest moment.
9: Malgrat que no fa un dia una mica ennuvolat, i tot i així,
17: exacte.
9: No hi ha lloc per posar la tovallola,
11: perquè,
9: la Barceloneta...
11: Clar, els autòctons no la trepitgen. Sí.
9: Clar, però
17: exacte.
9: No sé si gaires catalans entre totes aquestes tovalloles.
17: Sí que se sent una mica de català,
9: bueno.
17: Concretament el que parlem jo i el Raül, el tècnic de so. Aquest és tot el català que se sent.
9: Escolta'm.
17: Perquè hem anat xerrant amb la gent, intentant
9: sí.
17: treure'ls alguna declaració, i és al·lucinant la poca... O sigui, la nul·la...
9: Festa.
17: Sí, estan jugant un partit de vòlei aquí, que deuen també jugar una olimpiada. No hi ha catalans. No hi ha catalans, però és que fins i tot, ja dèiem, doncs unes declaracions en castellà, tampoc. Fins i tot un alemany s'ha rigut a la nostra cara, com dient, evidentment que no, i m'ha fet així com, we are all German, tipus, som tots alemanys, com hem vingut tots junts, saps? Vull dir, no trobaràs cap aquí.
9: Quin retrat. Escolta, a mi més enllà de les persones, com tenim la Barceloneta? Ara no sé, per exemple, quina bandera hi ha?
17: Ara mateix tenim la bandera groga,
11: clar.
17: Una mica de vent,
11: mica
17: i
11: de
17: també tenim la bandera de la Medusa.
10: Ai!
11: Presència de meduses, eh?
9: Aigua tan calenta sí. no hi ajuda.
17: Presència de meduses, entenc que per la temperatura de l'aigua les meduses diuen, home, doncs jo em quedo aquí, no? Això està calentet.
9: Un bon caldet, sí.
10: Les
17: sí
10: meduses
17: que és
10: i tots
17: que...
10: els guiris, clar.
17: Evidentment. Ells s'estan banyant, eh? Ells, no sé si és que no han vist la bandera, o no li han fet cas, o han dit ja que hi som aquí, jo em tiro l'aigua igual, però aquí s'està banyant tothom.
9: I la qualitat de l'aigua, Què, com la veus? Més enllà de les meduses, està neta, és transparent, com la veus?
17: Sorprenentment neta, sorprenentment
9: sí?
17: neta.
9: Ah.
17: Jo com a bon barceloní tinc una mica de fòbia a la Barceloneta, crec que ens passa a tots, com sí. que la gent de Barcelona no venim a la Barceloneta, i quan m'he apropat a veure-la, realment molt millor del que m'esperava, molt millor del que m'esperava. I, de fet, és el que valora la gent, ara si vols ho escoltem, però és el que valora la gent quan li hem preguntat, escolta, aquesta platja què? I molta gent m'ha destacat l'aigua.
9: Sí? Va, doncs sentim què és el que t'ha dit la gent, Manel.
18: I he de dir que ho recordava pitjor. Ho he vist més net que d'altres vegades, molts turistes, però bé, o sigui, no he tingut ningú moment de dir ai, cuidado amb les coses que me les emporten o alguna cosa d'aquestes. Llavors, per això he seguit venint con recurrència, la verdad.
17: Hi ha un estudi que diu que està dintre de les 15 millors platges del món. Tu això ho veus així o què?
18: Pues suposo que sí, és que per alguna cosa ha de ser molt turística, bueno. O sigui, no he visitat les 14 altres més turístiques, però aquesta sí, llavors m'agrada.
19: Esta està bastante limpia, aunque para mí están, hay muchos... mucho turista, pero está relativamente limpia.
17: Diuen que és una de les 15 millors del món. Tu què en penses?
19: Ah, sí, lo dudo. Creo que toda Cataluña tiene playa sí. mucho más bonita. Oy, que aquesta.
20: Súper bonita, el ambiente súper chévere. La arena, muy diferente a otras playas que normalmente he conocido. Soy colombiana y la arena, el mar en Colombia es muy diferente, la arena. Se merece el reconocimiento.
21: It's one of the best beaches I have ever been to.
9: Bueno, està bé. M'agrada perquè com a mínim sí. hi ha hagut una persona que t'ha començat a parlar en català. Tot un mèrit, Manel. Ni que sigui
17: sí,
9: per
17: ha
9: això
17: començat...
9: ha valgut la pena l'esforç.
17: Sí, després ja a meitat de declaració ja ha dit, bueno, ja ho deixem estar, ja ha continuat en castellà. Però sí, sí, no ha estat gens fàcil. És realment interessant perquè, a més, hi ha un perfil d'edat que hi ha aquí a la Barceloneta que està entre els 18 i els 30, si arriba,
9: sí.
17: com un tipus de viatge de fi de curs o no sé com dir-ho. Però aquesta edat... Que estan tots aquí, tots els europeus aquí.
9: Nosaltres crec que no ens hi trobaran. Tu, Manel, si vols, ja que hi has anat, vols aprofitar per fer un bany, doncs el pots fer. I si no, torna cap aquí, que crec que trobarem altres platges millors que la de Barceloneta.
17: Doncs vaig tornant.
9: Que vagi molt bé, Manel.
17: Adéu.
9: Aleix i Mariona, mira, de fet, a la platja hi ha molta gent que aprofita per anar a córrer i molta gent que compta no només els quilòmetres que fa, sinó els passos. Vosaltres sou dels qui conteu els passos que feu, habitualment?
11: No, però mira, estava mirant ara
9: a l'aplicació
11: aquesta.
10: A mi sí. em fa fins i tot vergonya dir-ho.
11: A veure...
9: Jo avui poc, segur.
11: És que em posa aquí els quilòmetres, però no em posa els passos.
9: Com es troba això a l'iPhone? Ah, mira, la meva salut, sí. No, la meva salut és la de...
10: I de fet apareix la mitjana diària.
9: Ui, no,
10: diària,
9: he d'acceptar moltes coses.
11: Mira,
9: no,
11: jo,
9: no ho tinc aprovat.
11: De mitjana diària faig 5 quilòmetres.
9: En passos?
11: En passos és que no em surt, eh? Espera't, a veure si...
9: Tu, Mariona, ho trobes?
10: Jo tinc la mitjana diària, he posat de tot l'any... Perquè veieu
9: tot l'any
10: com de poc camino.
9: I què et surt?
10: I la mitjana la tinc a 3,9 quilòmetres.
11: Ui, fatal. Mira, jo he de dir que avui, de moment, he fet 2.600 passos.
9: Val.
11: Però ahir em vaig fer 7.666.
9: Bé.
11: Abans d'ahir, 6.962. Vull dir que porto una setmaneta...
9: No està malament.
10: Clar, sí. Perquè l'Aleix de tant en tant va caminant a casa. És que...
9: Clar, de fet, no només vosaltres, hi ha molta gent que, ja sigui amb la pulsera, amb el mòbil, com feu ara vosaltres, amb rellotges, de qualsevol tipus de dispositiu, van comptant els passos que fan cada dia per allò dels 10.000 passos que hem sentit a dir tota la vida, no? Doncs sembla que potser la cosa no aniria tant de qualitat, sinó més aviat de quantitat.
22: Una cosa chula y que casi nadie sabe acerca del mito ese de que hacer 10.000 pasos al día es bueno para tu corazón es que en realidad no son 10.000, son menos. E importa mucho cómo los des.
11: Exacte, aniria...
9: Ho he dit a l'inrevés, jo, eh? He dit que no, o sigui, és més important la qualitat que la quantitat.
11: I això passa amb tota la vida, eh?
9: Això com tot, sí. Exacte. Per tant, no seria tan important potser fer 10.000 passos com són aquests passos que
11: Exactament.
9: Fem.
11: Exactament. De fet, aquest que sentíem ara és el cardiòleg i divulgador José Avellana en un vídeo al seu perfil d'Instagram. Sempre s'ha dit, com dèiem, que caminar ajuda a mantenir una bona capacitat cardiovascular, que afavoreix la circulació sanguínia i que pot ajudar a controlar la pressió arterial, el colesterol o el sobrepès. I en paral·lel, sempre s'ha associat la xifra dels 10.000 passos diaris, que és una dada que sembla que no té cap fonament científic. El cardiòleg en qüestió comenta en un estudi del Journal of the American College of Cardiology, liderat per la Universitat de Granada, que va analitzar dades de més de 110.000 persones i les xifres que es destaquen en l'estudi estan per sota dels famosos 10.000 passos.
22: Lo que vieron es que la relación entre pasos que dan al día las personas y el pronóstico y el riesgo no es lineal, sino que habría como una dosis óptima de pasos al día, que si estamos estudiando el endpoint de mortalidad está en los 8.700 pasos y para evento cardiovascular está en los 7.100 pasos.
11: Per tant, aquí estaríem en uns passos per sota dels 10.000, sí, entre els 8.000, els 7.000, 8.000 passos.
9: Tu, per tant, ahir, no?
11: Jo estava bé.
9: Estaves bé?
11: Sí, sí, sí, jo de normal em mantinc en una xifra prou adequada.
9: Prou digna, molt bé.
11: Ara bé, això no és tot, no s'hi val a fer els passos, com dèiem, i prou, no s'hi val que els fem de qualsevol manera, i com dèiem al principi, la cosa sembla que no va de quantitat, sinó de qualitat, o bé, en aquest cas, de velocitat.
22: Cuando los autores comparan las personas que caminan lento, unos 30 pasos por minuto, respecto a los que caminan a mayor velocidad, digamos moderada, 60 pasos al minuto, o 90 a 100 pasos al minuto, que es caminar muy rápido, tienen un mejor pronóstico los que caminan pues algo más rápido que los lentos.
9: Mira, veus? Jo potser faig menys passos, però els que camino els faig molt ràpid.
11: Es fas cagant llet,
9: sí,
11: eh?
9: Sí, jo camino molt ràpid. De fet, la gent que va al meu costat em diu, tens pressa? No, és que és una manera de caminar, mira.
10: Jo sóc del teu equip i per això sempre...
9: També, oi?
10: El que passa també és que hi ha una diferència d'alçada. I jo que tinc les potes llargues, tinc amigues que amb les potes més curtetes que em diuen, jo no faig unes passades tan llargues.
11: Clar, vosaltres sou altes, per tant, vosaltres feu allò que se'n diu...
9: A veure, Aleix, mira, l'altre dia no sé qui em va dir això, li vaig dir, però que tens 3 anys, vull dir, que això m'ho digui el meu fill, d'acord, però estem parlant, què, de pocs centímetres.
11: No,
9: això és
11: no,
9: una mica més alt. No crec que marqui una
11: petjada. M'he aferrat a la teoria de la Mariona.
10: Bueno,
11: eh?
10: Vull a mi m'agrada la teoria.
11: Bé, com dèiem, ja ho sabeu, menys passos i més ràpids és la clau per mantenir en forma el nostre cor i, de retruc, el nostre cos.
9: I seguim parlant d'estudis, perquè sembla que, atenció al que us diré, el llançament d'un àlbum musical molt esperat pels fans... Val? Pot provocar que hi hagi més morts de les habituals en accidents de trànsit.
11: Exacte, en concret, un 15% més. Segons l'estudi publicat a la revista JAMA Network Open, els culpables serien, per exemple, Taylor Swift. Bad Bunny. O Harry Styles.
9: Només per sentir aquestes cançons ja em venia de gust...
11: Agafar el cotxe,
9: comentar aquesta, exacte, i comentar aquesta notícia i posar-me a conduir. Sí.
11: Exacte, de fet, no és que ells condueixin malament, sinó que els investigadors han estudiat el registre de morts per accidents de trànsit durant els 10 dies anteriors i posteriors a la data de llançament dels 10 àlbums més escoltats en plataformes com Spotify des de l'1 de gener del 2017 fins al 31 de desembre del 2022. I sembla que quan apareixen els àlbums que els fans esperaven i passen a consumir-se el cotxe, provoquen distraccions i, per tant, més accidents de trànsit, alguns fins i tot amb víctimes mortals. D'aquesta manera, el nombre de víctimes a les carreteres durant la publicació d'àlbums d'artistes com Bad Bunny o Taylor Swift va ser superior que en dies normals. Ara bé, pel que fa al perill al perfil de les víctimes, destaquen els homes joves, que conduïen sols i en cotxes amb sistemes multimèdia i de connectivitat com USB, Bluetooth, Wi-Fi, telefonia i GPS incorporats.
9: Sí, series bastant el perfil, Aleix, eh?
11: Sí, jo no sé si ja sóc home jove.
9: Home, sí,
10: home,
9: no?
10: Oi, tant, que sí,
9: Aleix. Home, sí.
11: No sé, jo crec que l'home jove va entre els 18 i els 30, no? I
9: quin... Bueno, per mi s'allarga a cada any nou mes que jo vaig complint, doncs per mi s'allarga l'edat de...
11: No, no, i tant, jo em sento molt jove, però clar, cada cop que dic jo sóc jove em diuen cada cop menys.
9: Ja, això també és veritat. Ah,
10: i quin àlbum t'hagués fet aixecar les mans del volant a tu? Taylor Swift, Bad Bunny o Harry Styles?
11: Home, he de dir que amb Bad Bunny vam gaudir força, el cotxe.
10: Sí, sí.
11: Força.
9: No
11: però, clar,
9: sé...
11: un Acid Wash de Harry Styles, compte, també.
9: Clar. No sé si quan condueix o quan té els alumnes al costat, al volant, també els hi posa música. L'Àlex Requena, professor de l'escola. Bona tarda, Àlex.
0: Hola, molt bona tarda. Com estem?
9: Molt bé. A veure, tu has de posar música al cotxe primer quan condueixes tu, sense estar allò ensenyant als alumnes.
0: Jo he de dir que no puc viure sense música. És imprescindible en la meva vida, amb els meus alumnes, amb el meu cotxe, quan jo vaig sol, sempre porto música. És com la banda sonora que porto sempre.
9: Però quan estàs donant classes també poses música o no?
0: Sí, perquè de vegades m'agrada cantar amb els alumnes també, perquè hi ha cançons que ens agrada sempre. És una eina també que ens desestressa, no?
9: Clar, ens desestressa, però segons el que diu aquest estudi, també genera més accidents. No sé si t'ha sorprès el que diu.
0: A veure, en si la música és impossible. La música és art i com art que és impossible que tingui la possibilitat de produir un accident. El tema és sempre utilitzar-la de manera, bueno, diguem malament, no? El volum està molt alt, el tipus de música que escoltem, o, per exemple, està fent servir doncs, les pantalletes, buscant la música, baixant el volum, etc.
9: tu als teus alumnes els dius això de, nois, prohibidíssim tocar i remenar el mòbil mentre es conduïu? Fas
11: no
9: pedagogia d'això?
11: No busqueu la cançó a la playlist.
9: Clar, tu els hi dius o és
0: clar.
9: Una batalla perduda?
0: No, no, no és una batalla perduda, és una pedagogia, ho hem de fer, perquè si no, si jo no els hi dic, qui els hi dirà? Quan vagin sol al cotxe, han de tenir un susto molt gordo perquè aprenguin a fer-ho? No, home, no. Els has de dir, els has d'ensenyar que hi ha coses que és millor que no les facin. És a dir, això és com el GPS, s'ha de programar sempre abans de sortir.
9: Sí. I tu t'has trobat amb alumnes que estan conduint amb tu, fent classes, i es posen a mirar el mòbil?
0: Sí, sí, m'ho he trobat. Amb una naturalitat estan parat i treuen el mòbil i el mira, diu, però què està passant aquí? O, per exemple, els hi sona.
9: I l'agafen,
0: Hi ha una cosa, sí, i hi ha una cosa que ja és com automàtica, és que fa un sorollet al mòbil i ja tenen la tendència a buscar
9: mirar
0: el mòbil.
9: Clar.
0: I això és molt perillós,
9: Clar. I, Àlex, se'n va de tema, però jo ara estava pensant igual que dèiem, no?, que ens agrada conduir amb música, que la música ens pot distreure al conduir. No sé si et trobes amb molta gent que necessita apagar la música quan ha d'aparcar.
0: També.
9: Perquè,
0: de fet, això també em passa a mi.
9: Ah.
0: A mi em passa també. Jo, quan he d'aparcar, el millor és sense música. Per què? Perquè necessito concentració per utilitzar bé tot l'espai. Perquè, si no, el cotxe, que m'està dient... A més, avui en dia que tenen pantalletes i sorollets, deixes d'escoltar els sorollets i pots donar un petonet al cotxe del davant o al de darrere.
10: Però, de fet, ara es baixa la música automàticament mentre estàs aparcant d'alguns
9: sí?
10: cotxes.
11: El teu.
10: El meu m'ho fa.
11: Correcte.
10: I em fot una ràbia, li trec el sensor. Deixa'm escoltar la cançó.
9: A la Gisela i a l'Aleix, que a la Gisela ens ha fet el gest de no, jo quan aparco la música tot volum i vinga, que això l'ajuda a aparcar. Jo no sóc d'aquestes. En fi, Àlex, recordem aquesta recomanació, tot i que la gent seguirà fent el que li doni la gana, bàsicament, però de no estar mirant el mòbil quan condueixen, perquè al final sí que poden acabar jugant la vida.
0: Correcte.
9: Que vagi molt bé. Digues, Àlex.
0: Molt bé. No, res, que jo diré una cosa, que millor Mozart que Bad Bunny. Ja ho he dit.
9: Bueno, no entrarem ara en aquest tipus de discussions. Cadascú que escolti el que li agradi, però està bé. Gustos, els gustos colors. Una abraçada, Àlex.
0: Una abraçada, bona tarda.
9: Vinga, i anem ara cap a Gràcia.
2: Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit.
9: La plaça Rovira i Trias és la guanyadora del concurs de carrers guarnits de Gràcia amb una decoració dedicada a aquests que estem sentint, Antònia Font.
10: Era una temàtica dedicada als 20 anys del disc Batiscafo Catiusques del grup mallorquí, però també a celebrar els 20 anys de guarniment ininterromput a la plaça, que s'ha endut aquest primer premi. Un guardó que ha estat molt i molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió guanyava el concurs. Per tant, estaven contentíssims. El segon premi ha estat per al carrer Mozart, amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella, i el tercer ha estat pel carrer Llibertat, dedicat a Mordor, que era un d'aquests 5 carrers inspirats en el món del Senyor dels Anells. Les festes de Gràcia, per cert, encara continuen fins demà, amb actuacions musicals com les de Meritxell Gené, Grup de Ties, o La Ruïnosa i les Strippers de Rahola.
9: I no deixem la música, però si us agrada sobretot la llatina... Concretament, encara més concretament, el reggaeton, us agradarà molt saber que el cantant Wisin ha creat la Universitat del Perreo.
10: Que la podríem traduir potser com la Universitat del Gosseig, com bé va dir Oques gràcies en el seu moment amb la cançó Gossejar.
9: A tu t'ha encantat llegir això, Mariona.
10: M'ha fet feliç.
9: Estaves buscant quan s'inicien les inscripcions, no?
10: De fet, ja han començat les inscripcions, ara ho comentarem, però jo el primer que he fet ha estat entrar dins la pàgina web de la Universitat del Perreo i he llegit el lema d'aquesta universitat, que es diu fundada en la tradició, forjada en el ritme.
11: Jo creia que era un box de crossfit, perquè clar, com que has de baixar tant fins avall, saps?
10: Sí.
11: Has de fer una mica el que vindria a ser allò, squat.
10: Totalment. I l'ha creat el cantant Wisin amb l'objectiu d'enaltir la cultura llatina i del reggaeton i protegir aquest llegat d'un moviment cultural que, segons el cantant porto-riqueny, ha canviat la indústria musical per sempre. I una altra cosa no, però amb bo d'en Wisin sap fer himnes de reggaeton i també sap amb qui col·laborar. A Així és com Wissing presenta aquest projecte que ha tingut una gran rebuda i que, com dèiem, ha moltes inscripcions perquè en menys de 24 hores la UDP, la Universitat del Perreo, ha rebut més de 500.000 d'inscripcions a través de la seva pàgina web, per si us interessa, anoteu bé aquesta pàgina web, que és universidaddelperreo.com. I si entreu a la pàgina web veureu alguna informació que és escassa encara, com per exemple que per primera vegada a la història de l'educació superior, diu així la web, una institució d'excel·lència acadèmica dedica la seva missió a l'estudi, la preservació i l'avenç del gosseig com a disciplina cultural, artista i artística i científica. I diu, el ritme és el currículum, el carrer és el campus. De moment no se sap quin pla d'estudis tindrà, però sí alguns dels docents que hi participaran, com el duet de los legendarios o també el porto-riqueny Joel. Per tant, jo crec que serà una universitat d'elit, de luxe, i amb moltes ganes de saber si Daddy Yankee o, per exemple, Rauw Alejandro estaran entre els noms que mantindran alumnes enganxats a la cadira d'una taula.
11: Ara bé, creieu que això és una campanya de màrqueting per un llançament d'un disc?
9: Bé, 100%.
11: És a dir, que el nou disc de Wisin sigui...
10: La Universitat del Perreo,
11: i estic anunciant les col·laboracions com a petites càtedres?
10: Totalment, perquè avui a més he entrat a Instagram buscant el perfil de la Universitat del Perreo com a institució i no existeix, està tot vinculat al perfil de Wissing, per tant, tot semblaria ser una campanya de màrqueting.
11: Molt bona.
9: I tots aquests matriculats, què? Se'n duran una gran decepció.
10: Bueno, rebran la cançó o el link de la cançó per correu electrònic.
9: Mira, va, 5 minuts per 3 quarts de 5, deixem la Universitat del Perreo enrere per parlar de Kanye West. El cantant farà dos concerts a Rússia aquest mes d'octubre, Mariona.
10: El raper estatunidenc serà l'estrella occidental més gran que actuï a Rússia des de la seva invasió a Ucraïna. Serà a Sant Petersburg, a la Gazprom Arena, el dia 10 i 11 d'octubre. I les entrades, ja us aviso, es van esgotar en poques hores. Per tant, Kanye West pren una nova decisió polèmica i que arrossega també després de polèmiques i polèmiques per comentaris antisemites i pronazis. De fet, aquest any, no sé si ho recordeu, però va haver de cancel·lar nombrosos shows a França, a Polònia i a Itàlia a causa d'alguna de les seves declaracions.
9: I parlant de concerts... Bruno Mars ha donat l'opció als seus fans d'anar a un concert seu, però sense veure'l. Com s'explica això, Mariona?
10: Doncs mira, imagineu-vos que compreu unes entrades, arribeu als vostres seients i no veieu ni a l'artista, ni els ballarins, ni l'escenari, ni les pantalles, no veieu res. Doncs aquesta era una opció per poder anar a veure a Bruno Mars a Wembley. Són les entrades només àudio que Live Nation i Ticketmaster indicaven a l'hora de comprar-les, que era només àudio i que no veuries res, i costen 70 euros. És una modalitat que s'ha ofert en les 6 actuacions del nord-americà a Londres i, com era d'esperar, les xarxes s'han incendiat amb aquesta opció, no només per la localització del seient, sinó també per aquest preu, que són 70 euros, per no veure absolutament res. Fins ara sí que és veritat que tots coneixíem les entrades de visibilitat reduïda, que són unes entrades que tenen una molt mala ubicació o lleugerament dolenta i que ja preveuen que tindràs un mal angle o et perdràs part del show. De fet, al concert de la Rosalia, alguns fans, per exemple, van comprar-les i es van trobar que si la Rosalia no es col·locava a la vora de l'escenari, és a dir, al més a prop possible al públic,

0: Si els funciona, doncs segurament seran molts més artistes els que acabaran optant per això.
1: Per tant, sempre la solució serà, en aquest cas, no consumir aquestes entrades. Clar, perquè no pensin que és un negoci que pot funcionar.
2: Ara bé, el millor va ser Bad Bunny amb aquesta grada darrere de l'escenari, que són Los Vecinos.
1: Que tenia més sentit, eh?
2: És una grada que directament està enganxada a la part del darrere de l'escenari i que... És que directament estàs gairebé que li pots tocar la mà.
0: El cul, no?
2: Exacte.
0: Molt bé. Va, doncs nosaltres fem una pausa i a la tornada parlem d'una caiguda monumental.
3: A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta Delcor.

0: de Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en noveletes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
1: El treball dignifica les persones.
0: I te'n rius sense gana.
1: Aquesta és una frase d'un hit-pollos integrals.
2: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer, dos xicots i una noia explicant noveletes amb desparpajo.
0: Rius sense ganes.
2: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: A 1861, un ric propietari...
4: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
2: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
4: Una hora d'història que us captivarà.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Oh, capità, el meu capità.
7: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
6: Ja no sé què em passa.
7: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
8: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
7: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
9: Això sona brillant.
7: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta setmana, La forma de l'aigua.
10: Vaig treure aquella cosa fastigosa del lloc d'un riu de l'Amèrica del Sud i la vaig dur fins aquí.
11: Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del camp per femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Divendres a la tarda la presentació i després el partit.
12: L'estiu ets tu.
2: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
13: Som...
2: L'estiu ets tu.
12: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius.
2: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Passen 4:45 i és hora de treure el mòbil i obrir les xarxes socials. Judit Pastor, has vingut amb el mòbil.
15: Sí, preparadíssima, com sempre.
14: Vale, preparadíssima enganxada. O enganxadíssima?
15: No, enganxada. Vale, sí, o sigui... Que estic preparada, no, és que estic enganxada. Estic enganxadíssima.
14: A veure, o sigui... Com d'enganxada estàs?
15: No,
14: tu pots estar sense mirar... O sigui, estàs enganxada perquè no pots suportar que t'entri un WhatsApp i no mirar-lo? Perquè estàs addicte a les xarxes socials? Comparteix-nos, Judit, quin és el teu grau d'addicció a les xarxes socials?
15: Crec que com la majoria de la població sóc addicte al telèfon mòbil, o sigui, no puc estar un segon sense tenir aquest aparell al costat de la meva persona, vull dir, va amb mi, és una extensió més del meu cos, estic molt enganxada i especialment... enganxada a les xarxes, a aquest scroll infinit que et passes hores i hores i hores i hores veient...
14: És un pou...
15: De merda, perquè és merda.
14: En el que hi caus i no saps com, de cop i volta han passat 3 hores, sí. No has fet res de productiu, sí. I no saps ni com, sí. Has acabat mirant el que estàs,
15: sí.
14: Mirant.
15: Estic molt enganxada, però també us he de dir que començo a estar cansada. O sigui, estic cansada de veure com passen les hores i jo estic... en aquest scroll infinit sense fer absolutament res. I a més, no sé si us passa a vosaltres, però jo sento una mena de buidor...
14: Sí.
16: De dir, he malgastat, potser.
15: Podria haver estat llegint. Fent esport, sortir al carrer, socialitzar, i he estat aquí 2 hores enganxada a TikTok.
16: I sense aprendre absolutament res, perquè no recordo ni un sol contingut que hagi vist en les últimes 2 hores de la meva vida.
15: Horrorós. Una buidor existencial molt forta, però tot culpa meva, que m'enganxo a aquesta merda de xarxes.
14: Molt bé, però... Aquest que esteu, Judit, no és únic. Vull dir, no ets l'única que està patint aquesta fatiga i aquest esgotament.
15: No,
14: no,
15: crec que som tots, que estem cansats també de veure com els influencers t'intenten vendre productes que ni ells mateixos han provat mai a la seva vida, cansada que et vulguin fer creure que tenen una vida ideal quan en realitat saps que tothom té els seus problemes, el que passa que no te'ls ensenyen, cansada de la crispació, de les polèmiques constants, que quan entres a la xarxa sempre hi ha alguna altra polèmica, no? Cada vegada som més els que estem cansats i farts de les xarxes i també dels creadors de contingut. I tant és així que aquests dies s'estan fent fins i tot crides al boicot als influencers. Crides a deixar-los de seguir i crides a bloquejar els comptes d'Instagram.
13: Gente, boicot. Apagad el móvil todo el tiempo que podáis. Cuanto menos tiempo paséis con el móvil, más felices vais a ser. Esto es una trampa de dopamina que te da una falsa sensación de felicidad constante.
17: Creo que en torno al 70% de los influencers de este país son idiotas. No podemos normalizar que haya marcas que nos paguen miles de euros por subir un vídeo y que en muchas ocasiones quintupliquemos y a veces hasta más los ingresos de la mayor parte de la población y que encima te estés quejando.
18: Tú estás en tu casa esperando que llegue el final de mes. Tú abres Instagram y de repente... Hola, amores, os enseño mi cocina nueva. 180 metros de cocina con isla y tú cortándote el tomate encima de la vitro porque no tienes para poner una puta tabla. Pues normal, la gente dice, te dejo de seguir. El problema viene cuando se nos olvida de dónde venimos.
15: Com aquests, moltíssims vídeos m'estan apareixent en les últimes hores de gent ja farta, inclús alguns són creadors de contingut i ells mateixos estan dient
14: farts d'ells mateixos,
15: eh? Formem part d'aquesta cosa, d'aquest sistema horrorós.
16: El primer d'ells, si no he identificat malament, és Peldaño.
15: Exacte, és un creador de contingut que té molts seguidors. I deia, és com si un addicte a l'alcohol o a les drogues et diu, nen, deixa això, que no et fa cap bé. Diu, creieu-me que jo estic enganxadíssim, perquè la meva feina és crear
14: això,
15: contingut.
14: Sí.
15: Diu, deixeu aquesta merda, ja que no heu de viure d'això, deixeu-ho córrer. I a més, clar, això s'hi suma que hem tingut un estiu mogut, mogudet, ple de polèmiques a xarxes socials. S'han omplert de crítiques contra alguns dels creadors de contingut amb més seguidors de l'Estat. Per començar, per exemple, la Rorro.
19: Que somos personas, chicos. Que somos personas, de verdad. Y yo estoy intentando ser buena.
15: Se la va criticar molt, aquesta influencer. Aquesta és la de Pablo, hoy me ha pedido que
20: le haga... Hoy Pablo me ha pedido que le haga unos espaguetis a la carbonara.
15: Ho fas superbé, Mariona. Aquesta, la Rorro.
16: Parla normal.
15: Exacte, aquesta noia que ja de per si ja genera polèmica amb qualsevol cosa que fa, qualsevol cosa que diu. Va ser molt polèmica durant la velada de l'Ibai Llanos perquè va competir amb un casc per boxejar que aparentment no complia amb la normativa per aquesta competició.
21: Tot perquè s'havia operat el nas, si no m'equivoco.
15: Mira, jo no he entès res d'aquesta polèmica, perquè sí.
14: A mi em ve de nou, o sigui, no sé ni de què m'esteu parlant, sincerament.
15: Unes polèmiques, deixem de polemitzar, també.
21: Ella s'havia fet el nas, es veu.
16: Veure, però sí, un any abans, és a dir, feia un any ja
21: ella
16: d'aquesta
21: diu que
16: operació.
21: Va anar al seu...
15: Un problema mèdico, deia.
21: Sí, diu que va anar al seu cirurgià i li va dir, si et foten un cop de puny al nas, probablement això et quedarà del revés. I llavors va dir, doncs calla.
16: A tu i a tothom,
14: i què va fer, llavors?
21: El que va fer és posar-se un altre tipus de casc
14: que li protegia el nas.
21: Protegia més el nas.
14: I no és reglamentari.
15: Ah, exacte.
21: No era reglamentari.
14: Llavors, un moment, entenc que vosaltres això ho sabeu, perquè heu passat moltes hores...
21: A les xarxes.
15: Clar, si tu no estàs enganxat a TikTok, tu no saps ni qui és la Rorro.
14: No.
15: I molt menys que s'ha operat el nas, i molt menys que ha portat un cas durant una velada de l'Ibai, que ningú, si no, saps? Si és tot un submón, subpolèmica de la subpolèmica...
14: Sí, m'he de sentir orgullosa d'aquesta ignorància meva, no?
15: Sí, jo crec que sí.
14: Vale.
15: Jo crec que sí. Total, que la gent va dir que aquesta noia prou cancel·lada va perdre en una setmana gairebé 41.000 seguidors. També t'he de dir que ella... en té gairebé 5 milions, vull dir que...
14: Bueno, una propineta.
15: No ho nota gaire.
21: Si
15: ens
21: perdem nosaltres, li devem seguir a l'Instagram directament.
15: Exacte.
16: Et surt a tornar.
15: Aquesta va ser una de les polèmiques de l'estiu, després va arribar l'eclipsi, i van sortir de sota les pedres els negacionistes, com per exemple Carlillo el Nervio.
22: Estamos viviendo una cortina de humo y todo el mundo está cayendo. ¿A quién mierda le importa el eclipse?
14: Hombre.
22: A nadie. Entonces, los de arriba han dicho, oye, ¿qué os parece si estamos una semanita, en vez de hablar de tantos problemas, pues vamos a hablar de un eclipse de mierda y de gafas de mierda que vamos a regalar?
15: Aquest senyor té gairebé 2 milions de seguidors.
16: És
21: terraplanista.
15: És horrorós.
14: És que és la primera vegada que descobreixo Carlillo el Nervio.
15: No, millor.
16: Tens molta sort,
15: perquè amb aquest nom ja no pinta gens bé.
14: On el teniu, Instagram?
15: A TikTok, també.
14: A TikTok, clar, el tema és que no tinc TikTok.
15: Millor.
21: No, però són multiplataforma, tota aquesta gent.
15: Sí, te'ls trobes a tot arreu.
16: És un noi obsessionat amb el futbol, que sempre està molt accelerat, que sembla que tingui pressa per tot i que, a més, va difonent aquests missatges sense tenir en compte que té una plataforma
15: horrorós
16: gegantina de gent darrere.
21: Una que probablement deu tenir a tot d'adolescents que el segueixen.
15: Clar. No, no, aquest grup de terraplanistes també tela. Bé, amb això de l'eclipsi es va coronar i la gent també el va començar a deixar de seguir. Va perdre 14.000 seguidors en una setmana. I ja fa una mica més de dies, però la nostra amiga, la Rosalia, doncs també va fotre la pota durant el Mundial. Recordareu que va compartir un vídeo crític amb la selecció d'Argentina i va acabar demanant perdó durant un concert a Buenos Aires.
23: Porque madre mía, qué lío el otro día. Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tu.
21: Vaya.
15: En fi, he seleccionat només tres polèmiques de l'estiu. Polèmica, rere polèmica, rere polèmica. I això ha sigut el caldo de cultiu perfecte per alimentar aquesta sensació de cansament que tenim tots de les xarxes socials. I això té un nom, que és fatiga digital. I hi ha dades que corroboren aquesta sensació que tenim molts de nosaltres, perquè gairebé la meitat de les persones que tenen xarxes confessen que se senten fatigats i fins i tot angoixats quan s'hi connecten, i gairebé 7 de cada 10 persones que segueixen a influencers creuen que estan fent un abús de la publicitat encoberta i que això els fa perdre credibilitat. Per tant, la meva pregunta avui és: què està passant? Què està passant amb les xarxes? Ha explotat la bombolla? Estem davant d'un canvi d'era? Acabaran caient els influencers, com ara molta gent s'està afanyant a dir?
14: No, però jo tinc sensació que fa molt de temps que es diu que els influencers que tenen els dies comptats, que al final...
15: Fa molt que ho diem.
14: I al final, no sé com, però no sé, reinventen, troben altres maneres i allà segueixen generant calarons, guanyant seguidors.
16: I perquè els seguim consumint,
15: exacte,
16: també, vull dir-te.
15: És una mena de també estratègia, no?, de generar polèmiques perquè tinguin allà enganxat. Bé, de tot això n'hem volgut parlar amb un expert, millor que nosaltres, només fem tertulieta.
14: Sí, que no porta gran cosa.
15: Exacte, en Miquel Pellicer, que és director d'Estratègia Digital de la UOC, i ell explica així les causes d'aquest cansament generalitzat.
0: Crec que cada cop som més conscients d'aquests efectes perniciosos i continuats de les xarxes socials, del consum exagerat i de tots aquests algoritmes que estan d'alguna forma influenciant-nos des d'un punt de vista negatiu en la nostra salut mental. Cada cop som més conscients de que els algoritmes ens confronten a discursos d'odi, desinformació, continguts tòxics i d'alguna forma patrons de conducta que no són saludables.
15: Clar, a més a més, durant anys l'èxit dels influencers s'ha basat en bona part a semblar natural, semblar autèntics, gairebé com si fossin els nostres amics, no? Però a mida que s'ha anat professionalitzant el negoci i que les marques hi han anat posant diners, els hem anat veient al llautó i hem anat veient que aquesta gent ens està intentant colar tota l'estona publicitat. Ara ja no ens la colen tan fàcilment.
0: Segurament hem madurat en la perspectiva d'entendre més i millor els algoritmes, la desinformació, com funcionen certes xarxes socials i, d'alguna forma, com funcionen els circuits de venda de productes. Som més exigents amb els canals i som més exigents, doncs, òbviament, amb els continguts que rebem i que, d'alguna forma, estan impactant en els nostres fills, en nosaltres mateixos, en els nostres pares.
15: Clar, i aquí hi ha el gran canvi, no? Perquè la gent no vol necessàriament que desapareguin els influencers, que desapareguin les xarxes, sinó el que prefereix la gent potser és un model diferent. Menys vides perfectes i més contingut real, menys publicitat i més contingut que ens aporti alguna cosa.
0: Estem més en una part de potenciar les experiències, potenciar aquesta part inspiracional i potenciar tota aquesta part de nous continguts que d'alguna forma puguin ser més inspiradors. Fixeu-vos que cada cop hem buscat més aquesta part de TikTokers que són especialistes en literatura i en llibres. Per tant, estem anant cap a nous àmbits i temes de consum, doncs, més amplis.
14: Ho heu notat vosaltres, que esteu seguint perfils influencers d'aquests diferents, aquest que ens deia el Miquel Pellicer, gent que et recomana llibres, gent que fa...
15: Sí, a mi, gent
14: parla d'antropologia...
15: Tampoc que m'inspirin més, no? Gent que potser t'ensenya un paisatge bonic i ja està... Vull dir que no t'intentin vendre un producte.
21: Jo
15: a mi això ja no m'ho crec.
21: En el meu cas, he preferit sempre veure algú com cuina.
15: Sí, o que t'ensenya a fer alguna cosa, no?
21: M'ensenya com decorar, no sé, el menjador de casa meva, abans que algú que m'expliqui alguna cosa buida de contingut.
14: Sí, però aquestes coses buides de contingut bé que te les empasses, sense voler. O sigui, no te n'adones i t'ho vas menjant.
21: Si ho busco, prefereixo altres coses.
15: Jo crec que és això el que apuntem nosaltres, aquesta sensació que tenim tots. No diríem que la bombolla de les xarxes ha patat, sinó que ha canviat la manera com les fem servir, perquè, de fet, si mirem les xifres, continuen sent molt altes.
0: Crec que no estem davant de la caiguda dels influencers pròpiament, perquè els influencers formen part del que se'n diu de l'economia dels creadors de continguts. I es preveu que en el 2026 l'economia dels creadors superarà els 250.000 milions de dòlars. Les darreres estadístiques ens situen cap a un consum de gairebé 2 hores al dia en xarxes socials. Per tant, no estem davant una situació de decreixement.
15: Per tant, podríem dir que les xarxes no han mort, els influencers tampoc, segurament estem davant d'un canvi de model, Per tant, encara queda molta vida per endavant i moltes més hores per enganxar-nos, perquè ell deia 2 hores.
14: És que mira, ha dit 2 hores i he pensat, 2 hores? Que pots mirar? Com es mira?
15: Com es pot mirar? Jo crec que estic a les 4.
21: A temps de mitjanes, si no
15: diria que a Espanya de mitjanes són aquí 4 hores. Jo estic molt per sobre, estic a la jornada laboral, mira, pràcticament.
14: Però pots mirar per aplicació en concret?
21: Sí, sí.
14: Ah, mira, sí. Què us surt, per exemple, a Instagram?
15: Mira, miro el dia d'ahir, Instagram, sí? 44 minuts vaig passar-hi. WhatsApp, 43 minuts.
14: Perdona, estic flipant, 4 minuts.
15: Només?
14: Només, que bé. Mitjana diària, 13 minuts. I amb aquesta gran notícia que acabo de descobrir, que estic molt orgullosa de mi, fem una pausa i a la tornada ja tenim aquí Rita Rakosnik, que ens porta l'últim episodi del seu curs accelerat de moda.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
15: Bona tarda, us informa Maria Costa. Pendents encara de les pluges que puguin caure i que de fet estan caient aquesta tarda, l'avís per temps violent que ha fet Protecció Civil s'allargarà fins les 6. Les comarques afectades són l'Anoia, el Baix Llobregat, els Dos Vallès, el Maresme, la Selva, Osona, el Bages i el Moianès. Segons informa el Meteocat, podria caure pedra en algun punt i haver-hi ventades de fins a 90 km per hora. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Inuncat després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre hagi informat que intensifiquen la vigilància per possibles crescudes sobtades en barrancs i rieres de la Conca de l'Ebre. Pel temporal i el mal estat de la mar, a Salou s'ha prohibit el bany a les platges de Llevant, Capellans, Ponent, Llarga i Calacrancs i també a les platges de Roda de Barà i d'Alcanar. També hi ha bandera vermella a la majoria de platges del Maresme i Blanes per tempesta elèctrica i a Sitges pel mal estat de la mar. Més notícies, Marc Camps.
3: Centenars de persones han tornat a la platja del Trampolín, a Ceuta, després que el govern espanyol desallotgés 1.500 migrants que hi malvivien des de feia 3 setmanes. Les autoritats de la ciutat han hagut de suspendre l'operatiu de neteja quan unes 500 persones han tornat a la platja, tant per recollir pertinences personals com per tornar-s'hi a establir. El govern saudí ha justificat la interrupció de les tasques de neteja per garantir, han dit, la seguretat dels operaris. I el govern espanyol ha habilitat avui 2 espais d'acollida de caràcter temporal i amb 1.800 llits. En un dels equipaments, el més gran, s'hi han instal·lat 1.200 subsaharians. L'altre preveu acollir-ne 500, però en un primer moment no es trobava en bon estat.
15: La comunitat científica acull amb esperança i alhora cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. El doctor Josep Malvei, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora, però afegeix que cal veure resultats concrets i el cost que tindrà. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguem tenir accés als nostres malalts.
3: S'ha restablert la circulació de trens a l'R13 i l'R14 Juneda a les Garrigues després que una incidència a la catenària hagi obligat a interrompre el servei fa poc més d'una hora. L'avaria s'ha produït per uns treballs que hi havien programats a la línia.
15: És la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no es registra cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura celebren la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i demanen la col·laboració ciutadana. Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. Els esports, Oriol Corral, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça ha presentat el lateral portuguès João Cancelo, que signa per a les properes 3 temporades. Cancelo ja va jugar a la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit per l'Al Hilal. El portuguès no va participar ahir en la victòria al Gamper per 2-1 davant l'Al Ahly egipci. El Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes per al debut a la Lliga contra l'Elx de diumenge, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. L'Espanyol confirma que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent està format a la 21 des de Benjamí, ha passat per totes les categories fins a arribar al primer equip i va ser titular a la primera jornada. A primera, avui comença la segona jornada amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre, disputat ahir, Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0. I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 catalans està a punt per jugar l'últim partit de la fase de grups contra Irlanda, que comença en pocs minuts. Només li val una victòria per passar de ronda. D'altra banda, la selecció femenina amb 9 catalanes ha guanyat per 3-0 Nova Zelanda i s'ha classificat per a la segona fase de grups. En bàsquet, el Kitsanes Manresa ha incorporat l'escorta nord-americà J.D. Notae. La temporada passada va jugar al Trapani Shark italià. Notae, de 26 anys, arriba després de la rescisió del contracte de Colby Jones. Avui comença la Supercopa de Catalunya d'handbol, amb la primera semifinal entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Balonmano Granollers. Serà a les 8 del vespre. La resta de semifinals, també les de la competició femenina, es juguen demà.
6: Fins aquí les notícies.
8: Tant cosa que aquella furgoneta, doncs, s'està movent.
6: AP7, la narcopista.
9: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
24: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
25: Continuï tot recte 30 minuts.
6: AP7, la narcopista.
26: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
24: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
6: Aquest dissabte, a les 2 del migdia.
24: A Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor.

0: dies que vindran.
1: 7 minuts per sobre les 5 de la tarda. Rita Rakosnik, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ja ho sabeu que amb la Rita aquest estiu estem fent un petit curs accelerat d'història de la moda a través d'alguns dels episodis que van marcar un abans i un després de la manera de vestir. I avui, Rita, últim capítol.
2: Sí, ja s'acaba.
1: Ja s'acaba, això. I a més, avui ho acabem bastant amunt perquè ens portes a dos grans noms i, a més, una bona banda sonora, eh? M'ha encantat la banda sonora que ens has proposat per aquesta secció. A veure, qui són els protagonistes d'avui?
2: Doncs era pràcticament obligatori dedicar aquest últim episodi d'aquest, com molt bé has dit, curs accelerat d'història de la moda als dos grans enfants terribles de la moda, John Galliano i Alexander McQueen. Dues figures clau per entendre no només l'evolució de la indumentària contemporània, sinó l'art i la cultura popular en l'era de la postmodernitat i la globalització.
1: Són aquests dos personatges, John Galliano i Alexander McQueen, Rita?
2: Doncs les seves vides comparteixen moltes similituds. Tots dos provenien de famílies de classe treballadora de Londres. Galliano, fill de fontaner, McQueen, fill de taxista. Van créixer en un entorn hostil a la seva personalitat i a la seva homosexualitat. Van ser alumnes de la prestigiosa escola d'art londinenca Central St. Martins. Van tenir mentores femenines decisives, Amanda Harlech i Isabella Blow, respectivament.
1: És normal que no em sonin aquests noms, Rita?
2: Isabella Blow és una mica potser més coneguda, però és veritat que és una figura com popular dins dels friquis de la moda.
1: Vale, d'acord.
2: Sí, bàsicament. I tots dos van arribar a l'escena de la moda internacional gairebé alhora, a mitjans dels anys 90 del segle passat. I gràcies al seu gust compartit per la teatralitat i a una formació decisiva a l'epicentre de la sastreria britànica, al carrer Savile Row, van sacsejar la indústria, allunyant-la del seu encarcarament burgès amb la força radical dels seus dissenys profundament innovadors, tot assolint l'èxit amb les seves marques pròpies i també com a directors creatius de les maisons històriques Dior i Givenchy. Llavors, els paral·lelismes entre les seves biografies són tants que és un encert presentar-les de forma entrecreuada, i això és el que va fer la periodista de moda Dana Thomas al seu emblemàtic assaig Déus i Reis, auge i caiguda d'Alexander McQueen i John Galliano, publicat el 2015 i traduït al castellà un cop més per Editorial Superflua, assaig en el qual em basaré per parlar-vos d'aquests dos grans dissenyadors. Llavors, aquestes alçades de la pel·lícula, si heu parat una mica d'atenció a aquests episodis, espero que ja ens hagi quedat clar, més que clar, que la moda és un termòmetre privilegiat del seu temps i el tàndem Galliano-McQueen és idoni per il·lustrar la transformació radical de la indústria de la moda i del luxe en les últimes dècades, que ha passat de ser un conjunt de petites empreses privades que produïen per una clientela selecta a conglomerats globals que cotitzen en borsa encapçalats per bilionaris. Però tornem per un moment als anys 90 del segle XX. Si tienes un hondo penar,
1: piensa en mi. Quina cançó més meravellosa, eh?
2: Luz Casal, sempre. Si doncs, concretament, situem-nos al març de 1994 a l'Hotel Particulier, propietat de la col·leccionista i mecenes d'art Sao Schlumberger a París. Després de fracassar econòmicament per tercer cop en 10 anys, John Galliano presenta una col·lecció tardor-hivern que marcarà un abans i un després. Gràcies al suport incondicional de figures com Anna Wintour, André Leontali i un banquer americà, aconsegueix presentar 18 vestits fluids i mini-kimonos d'inspiració japonesa tallats del mateix rotllo de crepé de seda negra, rematats amb abrics de pells de segona mà i diamants Harry Winston prestats. Tothom involucrat en aquest show, top models, perruquers, maquilladors, el dissenyador de sabates emblemàtic Manolo Blahnik, el barreter Stephen Jones, van accedir a treballar sense cobrar perquè creien en la visió d'aquest artista.
1: O sigui, era una aposta, no? De dir, creiem en el que tu fas, encara que no cobrem, ens entreguem a la causa, no?
2: A la teva visió, efectivament.
1: Molt bé.
2: I aquesta confiança va donar els seus fruits, perquè Galeano va idear una posada en escena, una mise en escena espectacular, poètica, desolada. Per fer les invitacions, per exemple, va aconseguir centenars de claus rovellades dels mercats de puces, que va lligar amb una nota manuscrita, esquinçada, tacada de te, va fer obrir les finestres d'aquest palau, va escampar tones de fulles mortes, va omplir canelobres caiguts amb pètals de rosa,
1: o sigui,
2: va col·locar...
1: Perdona, Rita,
2: no,
1: això...
2: Una...
1: O sigui, gairebé és com una representació teatral,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. La teatralitat és potser una de les característiques més
1: representatives de Galeano, no?
2: Efectivament, sí. Sí, doncs imagineu-vos una escenografia, doncs això, amb pètals caiguts de rosa pel terra, llits desfets, també va arranjar les cadires dels assistents de manera molt particular, i a més va il·luminar el palau des de l'exterior per generar com una sensació de rosada matinal. Llavors les models semblaven una mena de criatures caigudes del cel, gairebé com sirenes dels anys 20, vagant per aquests espais senyorials d'aquest palau, ajupint-se, buscant com cartes d'amor abandonades entre la pols. O sigui, imagineu-vos com devia ser presenciar una cosa així.
0: En el meu cap estic molt a Cumbres Borrascoses, de cop i volta, no sé per què.
2: Bé, aquesta col·lecció ha estat coneguda com la col·lecció japonista. Aquesta era com una inspiració així com orientalista, entre moltes cometes. Com deia al principi, això dels quimonos, una mena de reinterpretació d'aquests quimonos amb aquesta seda barata, per altra part, també fent de la falta una mica virtut. Llavors, clar, jo, en fi, fomo retrospectiu, que ja hem dit moltes vegades,
1: no?
2: Imagineu-vos sentir que estàs formant part de la història de la moda mentre s'escriu. O sigui, no té preu.
1: Ara no s'està escrivint, res?
2: Bé, això...
1: Ja donaria per una altra secció.
2: Sí,
1: vale.
2: Sí, la veritat. Llavors, aquesta desfilada és icònica i també és molt significativa per una de les innovacions tècniques treballades amb més mestria per Galeano, que és el tall al biaix, corte al bies, en castellà, que consisteix a tallar el teixit en un angle de 45 graus respecte al seu fil, fet que proporciona una elasticitat única que permet a la tela adaptar-se de manera fluida a les formes del cos. I Galeano el farà servir cèlebrement amb vestits que abracen els cossos i les corbes femenines i generen caigudes i drapejats superabocadors.
1: Això s'ho va inventar ell? Això
2: no,
1: és de Galeano?
2: Ell ho va recuperar, Sí, ho recupera i li dona un twist molt contemporani, molt interessant. Alhora, per la seva banda, McQueen, Alexander McQueen, tot i ser Lee McQueen, de fet Alexander és el seu segon nom, tot i ser 10 anys més jove que Galeano, també estava canviant la forma en què el món es vestia, però amb un enfoc completament diferent.

0: A la seva primera col·lecció oficial, presentada al març del 1993, quan tenia només 23 anys...
1: Molt precoç.
0: Molt precoç. McQueen va atrevir-se a presentar una nova silueta. Aquesta silueta era generada per uns pantalons sense pinces, amb un tall baixíssim, tan baix, que deixava veure la part superior del pubis i de les natges, i que va anomenar Bumpsters.
1: Això després, no sé si fins al pubis, però ha tornat una mica després, aquests pantalons allò... Tan baixos, sí, que dius que m'ajupo i se'n veu...
0: Sí, podem dir que mai ha marxat del tot, en realitat, o s'ha reinventat al llarg de les últimes dècades. La seva intenció era allargar el tors, no simplement ensenyar el cul, diguéssim, no? O sigui, el que volia era realçar la sensualitat de la part inferior de l'esquena, que per ell era la part més eròtica del cos, tant masculí com femení.
1: Sí, era una cosa elegant, no era una cosa d'exhibicionisme.
0: Una mica sexual, sí. McQueen és una mica rockero amb això.
2: També una mica d'empoderament. En certa mesura, perquè estàs ensenyant una zona doncs, que potser, per norma general, sempre ha anat molt tapada i molt discreta
0: en
2: públic.
0: Sí. Totalment. És una silueta sexual, descarnada, i apareix en molts dels seus shows més icònics, com per exemple The Birds, Els ocells, una desfilada basada en la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, del mateix títol, on les models desfilaven cobertes de greix de pneumàtic. També apareix a Highland Rape, la seva famosíssima col·lecció inspirada en l'ocupació britànica de les Terres Altes Escoceses, on experimentava amb el tartar escocès i presentava les models corrent per la passarel·la com si estiguessin fugint dels seus opressors. Poc després, gairebé tots els dissenyadors van començar a confeccionar pantalons sense pinces de cintura baixa, una silueta que, com comentàvem, encara avui segueix vigent, no? I, tot i compartir una formació artesanal similar adquirida, com dèiem, al carrer Savile Row, McQueen, a diferència de Galliano, no estava tan interessat en reconstruir el passat, sinó en desenvolupar una investigació radical sobre el cos i les possibilitats del patronatge. Les seves col·leccions, tant de bo poder-les convocar totes perquè són una meravella, exploraven qüestions com la violència, la sexualitat, la natura, la tecnologia o la mort, i convertien la passarel·la en un espai d'experimentació artística inquietant i extremadament sofisticat. Us animo a buscar a internet,
1: ara estava
0: YouTube,
1: buscant,
0: però... shows de McQueen, perquè són una meravella.
1: Saps què m'ha passat, Rita? He posat McQueen al Google.
2: Sí. T'ha sortit el de Cars. I...
3: Els últims anys el McQueen que potser s'ha treballat més és aquest altre.
1: Bueno, jo esperant aquí, a veure què em surt, quins gens em surten, i veig, dic, però per què m'està sortint el Rayo McQueen de Cars?
0: Molt un personatge per atrapar.
2: Una pregunta, Rita, perquè clar, ara deies, o sigui, jo no m'imagino un show amb aquestes característiques de models corrent amunt i avall com si les estiguessin perseguint.
1: En greix de pneumàtic.
2: És com estrany, no? Pot ser que s'hagi estandarditzat tot una mica en els últims anys i totes les passarel·les de moda, o els shows són una cosa diferent a les passarel·les de moda, siguin totes iguals.
0: Sí, la veritat és que una mica sí, resumidament, i és per mi ningú ha tornat a fer com Alexander McQueen.
3: Eren més trencadors, no?, en aquella època, però...
0: Sí, i especialment McQueen. Galliano també és increïble, però és que Alexander McQueen per mi està... És a dir, la seva obra s'ha d'estudiar dins del context de l'art, més enllà de la moda, com un artista més... I...
1: Ui, sí, estic veient algunes... Sí, aquests pantalons tan baixos...
0: El
1: bueno,
0: Monster.
1: Que ensenyen... Sí.
2: Pots tirar una moneda i tot.
1: Clarament.
0: Doncs va reinterpretar aquesta silueta moltes vegades en molts dels seus shows més icònics, com comentàvem. I també, seguint una mica amb aquest paral·lelisme McQueen-Galliano, no? Podem dir així a grans trets que Galliano és més historicista i McQueen és més conceptual. Hi ha una historiadora de la moda que es diu Claire Wilcox que ho resumeix així. Diu que mentre Galliano mirava constantment cap al passat, molt influenciat per la il·lustració de moda i per la seva feina com a vestuarista al National Theatre de Londres, McQueen semblava imaginar el futur. En els seus shows s'hi podien veure animals, tempestes, paisatges post-apocalíptics, robots, hologrames, és molt famós l'holograma de Kate Moss, que apareix de sobte enmig d'un show.
1: Això és seu?
0: Sí. I, de fet, una de les imatges més conegudes de McQueen és la del tancament de la seva col·lecció primavera-estiu de 1999, titulada número 13, on la supermodel Shalom Harlow llueix un vestit blanc i és ruixada de pintura per dos braços robotitzats mentre gira sobre si mateixa sobre una plataforma rotatòria. Aquesta imatge és possible que, que us soni. I, de fet, si ho pensem, és una acció que s'acosta més als llenguatges de l'art contemporani que als de la moda.
1: És el que estava pensant.
0: No?
1: És que sembla això, una exhibició d'art.
2: art.
0: Sí, una performance artística.
2: Absolutament.
0: Sí. Galeano, en canvi, desplegava una teatralitat, perdoneu, exuberant. Les seves models desfilaven convertides en emperadrius, cortesanes, geixes, aventureres o heroïnes de novel·la, gairebé. Les referències històriques es barrejaven amb la fantasia fins al punt que les seves col·leccions semblen a vegades grans produccions cinematogràfiques, més que no pas desfilades de moda.
1: I Galeano quina edat tenia, més o menys, quan hi ha aquest moment de diguem, en què tots dos es fan tan coneguts?
0: Doncs és 10 anys més gran que...
1: Val, sí, 30...
0: que... sí, també jove.
1: Vale,
0: vull
1: vale.
0: dir, sí, és un creador jove. Sí, sí, també va ser força precoç, no tant com McQueen, perquè és una exageració.
1: Però és que 23 anys, al·lucinat.
0: Sí, no, però és que ell va deixar l'escola als 16 anys ja per estudiar sastreria, vull dir, és un prodigi absolut.
2: A mi em va fatal pensar que una persona ha aconseguit tantes coses en 23 anys, perquè penso, mira, aquestes alçades, com estem?
0: Sí, sí, fa...
1: Hi ha genis, és que... Sí, sí, genis, per ser geni...
0: Mira, ja sabeu que no m'agrada utilitzar aquest terme així, mala lleugera, però és que no...
1: Però és que ho són.
0: És que sí. I això, no? com comentava aquest univers de teatral històric de Galeano, el dissenyador que construïa els seus mons a partir sobretot de referències històriques, però McQueen, en canvi, utilitzava la història, perquè també era molt, molt estudiós de la història, però potser més com a punt de partida per reinventar-la. I malgrat les evidents diferències entre aquests dos creadors, sí que és veritat que comparteixen una mateixa intuïció, i és que la desfilada havia deixat de ser un simple aparador comercial i havia esdevingut un espectacle en si mateix, una performance artística capaç de suscitar tot tipus d'emocions en l'espectador. I això no era del tot nou, ja ho vam veure, si recordeu, amb la batalla de Versalles, sí. Però Galeano i McQueen podem dir que ho porten fins a les últimes conseqüències, bàsicament. I seria precisament aquesta manera d'exhibir els dissenys la que cridaria l'atenció del magnat dels negocis Bernard Arnault, president del conglomerat de luxe LVMH, que són les sigles de Louis Vuitton Moët Hennessy.
1: Jo quan he vist que proposaves aquest musicot... He tingut els meus dubtes i he dit, no, Rita, si tens ganes que anem amunt, escoltem això.
0: Home, perquè ara venen temps turbulents i fanètics.
1: Venen curves, no? Vinga.
0: Exacte. Llavors, a mitjans anys 90, les grans cases de moda franceses buscaven una nova generació de creadors capaços de revitalitzar el seu llegat sense renunciar a la contemporaneïtat. No? I així va ser com John Galeano va ser nomenat director creatiu de Givenchy, una de les cases més mítiques de la moda francesa, convertint-se en el primer director creatiu anglès d'una casa de moda francesa des de Charles Frederick Worth, que pels que conegueu una mica d'història de la moda més en profunditat, és bàsicament el creador de l'alta costura a finals del segle XIX. Menys d'un any després, però, Galeano és traslladat a Christian Dior, mentre Alexander McQueen ocupa el seu lloc a Givenchy. És a dir, en menys de 2 anys, dues de les cases de moda més prestigioses de París havien quedat en mans de 2 creadors formats a Londres.
2: I una pregunta, no sé si en algun moment ho comentarem, però ells dos tenien relació o s'odiaven, que és allò típic de...
1: Hi havia rivalitat entre ells?
0: Hi havia certa rivalitat, sí. Mai van arribar a odiar-se, però sí que és veritat que es coneixien perfectament.
1: I eren competència.
0: Eren competència fins a cert punt, sí, sí, sí. I estaven emparats sota aquest gran paraigües de LVMH. Vull dir que, sí, després un va sortir abans que l'altre, etc. També aquí hi ha temes d'acusacions de que un és un venut, etc. Sí, sí, sí. O sigui, hi ha rivalitat. I també competició que estimula la creativitat, també, les dues. I els dos s'admiraven molt mútuament, també s'ha de dir. Llavors, clar, aquest acord... No? entre McQueen i Galeano amb aquest empresari
2: del luxe,
0: amb aquest conglomerat del luxe, no? Sembla com que no té fissures, no? O sigui, els dos dissenyadors aportaven el seu geni i la seva frescor a dues cases de moda desitjoses de reinventar-se i a canvi rebien el suport econòmic necessari per mantenir les seves marques homònimes i a més de retruc aconseguien una vida de luxe total. Un sou increïble, molts diners, no? Però ben aviat es faria evident que aquell intercanvi era molt menys equilibrat del que semblava. En el fons, Galeano i McQueen acabaven de signar un pacte fàustic.

0: Les grans marques necessitaven generar expectació constant, no ocupar portades, alimentar els mitjans de comunicació i diferenciar-se en un mercat cada vegada més salvatge, més competitiu. El director creatiu, aquesta figura, deixava de ser només el responsable de dissenyar una col·lecció per convertir-se en el principal actiu de comunicació de la firma, no? Una mica la cara visible d'una maison. L'alta costura continuava sent un instrument de prestigi per aquests grans conglomerats de luxe en expansió, però el negoci real es trobava en els accessoris, els perfums, la cosmètica o les llicències. En aquest nou escenari, els fashion shows, no, les desfilades, es convertien en grans campanyes d'imatge amb repercussió internacional.
1: Clar, però llavors aquesta gent ja no havien de fer... no s'havien de dedicar només a la moda i a dissenyar, sinó cada cop eren, vaja, aparadors de productes i encarnaven el màrqueting en potes.
0: Sí, amb tota la pressió que això suposa.
1: Clar.
0: I això és un canvi brutal per aquests creadors, perquè significava una transformació radical de la seva feina. Ja no n'hi havia prou en presentar dues col·leccions l'any, no? Tardor, hivern, primavera, estiu, sinó que calia produir alta costura, prêt-à-porter, col·leccions masculines, accessoris, bosses, sabates, perfums, campanyes publicitàries, inauguracions de botigues, entrevistes, sessions fotogràfiques, esdeveniments de promoció arreu del món, etc.
1: Sí, havien venut l'ànima al diable, eh?
0: Bàsicament, pacte fàustic.
1: Sí. Tal qual.
0: Bàsicament. No? O sigui, la creativitat deixava de respondre exclusivament als seus propis ritmes per adaptar-se a un calendari industrial que exigia novetats constants. I en aquest sentit, Galliano i McQueen encarnen doncs, una paradoxa, no? Perquè mai abans un creador, un dissenyador, havia disposat de tants recursos, de tanta llibertat creativa i tanta projecció internacional, però tampoc mai abans havia estat sotmès a una pressió tan bestial. I com més augmentava el seu prestigi, més gran era també l'expectativa que dipositaven en ells les marques, la crítica, la premsa i el públic, no? S'esperava que la seva creativitat seguís el ritme serial de la lògica capitalista industrial, produir més, més ràpid i sense deixar mai d'innovar. O sigui, cada desfilada havia de superar l'anterior, cada col·lecció havia de convertir-se en un esdeveniment.
1: Escolta, això és
0: esgotador,
1: Rita. Sí, o sigui, aquests homes devien envellir 15 anys en només un.
0: Sí, sí, estaven atrapats en un cercle viciós d'hiperproductivitat i d'autodestrucció.
1: Bueno, també és el que és el capitalisme, bàsicament,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. I les conseqüències són conegudes i absolutament devastadores. Alexander McQueen, profundament afectat per la mort de la seva mare i immers en una llarga batalla contra la depressió i l'ansietat i l'addicció en general, es va suïcidar al febrer del 2010.
1: Sí, amb quants anys?
0: 39 o 40 anys, diria, si no m'equivoco. Un any més tard, John Galliano era acomiadat de Christian Dior després de pronunciar insults antisemites en un cafè de París. No sé si recordeu aquest incident, va ser fortíssim. De fet, una de les grans primeres cancel·lacions públiques. Un episodi estretament relacionat amb doncs, els seus problemes d'alcoholisme i addicció que portava arrossegant des de feia anys. Les històries d'aquests dos creadors són diferents i no es poden equiparar completament, però totes dues obliguen a plantejar-se una mateixa pregunta, no? Què passa quan una indústria exigeix una creativitat pràcticament inesgotable a persones que inevitablement doncs, són humanes i tenen límits? La diferència és que mentre la història de McQueen es va interrompre tràgicament, la de Galliano doncs, sí que ha tingut una mica una segona oportunitat. El 2014 va assumir la direcció creativa de Maison Margiela, on iniciaria un llarg procés de reconstrucció personal i professional, i les seves col·leccions per aquesta casa de moda, culminades amb la viral i aclamada col·lecció primavera-estiu de Maison Margiela de 2024, doncs han demostrat una mica que és possible tornar a crear després de la caiguda i també han obert un debat prou interessant i complex sobre el perdó i la redempció.

0: Petita dada, que aquesta cançó es va estrenar a l'última desfilada d'Alexander McQueen, inspirada en l'Atlantis de Plató. Lady Gaga, la col·laboració amb McQueen és prou famosa
1: sonada,
0: i
1: sí.
0: Sonada, sí. Totes aquestes coses que hem explicat, una mica pinzellada, perquè el món d'aquests dos creadors us convido a aprofundir en ell perquè és impressionant, però tots dos continuen despertant una fascinació increïble. Les seves trajectòries han estat objecte de documentals, com per exemple un sobre McQueen del 2018 o un més recent de 2023 dirigit per Kevin McDonald sobre Galeano, que es diu High and Low, John Galeano. I una altra cosa important, l'exposició del Costume Institute del Metropolitan Museum, que inspirarà la Met Gala de l'any vinent, estarà dedicada a John Galeano, fet que confirma fins a quin punt la seva figura continua sent imprescindible per entendre la història recent de la moda. I del seu partnership creatiu amb Zara, millor no parlem. Prefereixo no parlar d'aquest tema.
2: Sense declaracions, eh? Jo crec que aquest tema justament ens interessa molt.
0: Jo prefereixo no...
2: No entrar-hi, no passa res, no et farem aquest
0: donaria tractament. Donaria per una altra secció sencera, però...
2: No, podem deixar-ho que no et convenç.
0: Home, és que clar, Galeano i Zara, després de totes aquestes coses que m'ha explicat, en fi, doncs fa patir una mica, la veritat, en fi. Però podem dir que amb Joe Galeano i amb Alexander McQueen es tanca una mica una manera d'entendre la moda basada en la creativitat i l'experimentació artística. Espero que les imatges d'aquests shows que he intentat evocar us hagin convençut en aquest sentit. I és veritat que des d'aleshores la indústria ha virat cap al que sembla que és un altre paradigma, no? Directors creatius més propers a la figura del gestor de marca i una indústria de la moda cada cop més capficada en rendibilitzar els seus arxius i en generar el pròxim gimmick, el pròxim truc viral. Però, per acabar així amb una nota una mica més positiva, si alguna cosa ens ensenya la història de la moda és que els seus grans moments sempre neixen quan algú decideix desafiar les regles del seu temps.
2: I això ho van fer McQueen i Galeano.
0: Sí, estarem atentes també al futur.
2: El que pugui passar, a veure si podem presenciar i escriure història de la moda mentre nosaltres estem vives, oi, Rita?
0: Seria meravellós.
2: Rita Rakosnik, moltíssimes gràcies per tots els coneixements que ens has regalat avui i durant aquest estiu. Que vagi molt bé i espero que ens veiem aviat.
0: Sí, a reveure.
3: De 4 a 7...

0: poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
0: DJ Trapella.
2: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
1: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
6: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3Cat.
8: L'estiu ets tu.
6: Quan em mires i somrius.
8: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Passen 4 minuts per sobre del 6:15 de la tarda i ara ens acompanya una persona que té moltes veus.
10: Ya estoy aquí.
11: ¡Atención, que empieza la fiesta!
12: ¿Quién está listo para empezar?
13: Estoy listo.
12: ¡Sí!
13: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
12: sí, sí.
14: Te he echado de menos.
15: ¡Dele al play!
16: Continuemos donde lo dejamos.
17: Se va a liar.
18: ¿Qué coño dices?
19: ¿Qué?
18: ¿Y eso por qué?
9: Són algunes de les veus de Masumi Mutsuda, que és actor de doblatge. Molt bona tarda, Masumi.
20: Bona tarda.
9: A veure, això que acabem d'escoltar és només el resum del que vas doblar l'any passat.
20: Sí.
9: Però
20: sí, sí.
9: Al llarg de la teva carrera has posat veu a personatges tan mítics com Anakin Skywalker de Star Wars, a Harry Potter o a figures de l'univers Bola de Drac, de Stranger Things, al Joc del Calamar, només per citar-ne alguns. Tu has arribat a comptar els personatges que has doblat?
20: No, la veritat,
9: el compte?
20: La veritat és que no. Hi ha alguna base de dades per allà que diu quantes pel·lícules has participat? Més de 1.000, segur? Però...
9: Més de 1.000?
20: Però no sé el número exacte, no.
9: Uau. I tens algun personatge preferit? O el que li tingués especial l'estima?
20: N'hi ha molts que em segueixen durant molts anys, com per exemple Harry Potter, justament, que, clar, ara fa 25 anys de la primera pel·lícula.
9: Ara ho recordàvem fa uns dies, de fet, aquí a la tarda.
20: Exacte, jo vaig començar molt petit, però aquesta pel·lícula em va pillar ja al batxillerat, després em va acompanyar a la universitat. Vull dir que hem crescut junts, diguem-ne.
9: Ara que començaves, ara que parlaves dels teus inicis, com vas començar tu amb això del doblatge?
20: Va ser casualitat. Van venir a la meva escola perquè buscaven nens que poguessin doblar el Rei León, el Simba. Van fer un càsting com molt obert, buscant escoles, buscant per tot arreu, i van venir a la meva escola i ens van pretriar uns quants, que al final a mi no em van agafar pel Rei León, però el director artístic de l'estudi es va quedar amb que podia fer coses i Forrest Gump va ser el meu primer paper l'any següent, a l'estiu.
21: Voy a enseñarlo en el colegio porque sé que la abuela te lo leía.
22: Mi libro favorito. Forrest, quería decirte que te quiero.
21: Yo también, papá.
22: Estaré aquí cuando vuelvas.
9: Oh, quina meravella recordar aquesta pel·lícula, aquesta escena, i saber que eres tu, la veu,
20: sí,
9: del fill de Forrest Gump.
20: Quan tenia 8 anys.
9: 8 anys?
20: Sí, ara en fa 32.
9: Clar, però jo pensava, amb només 8 anys, que tu no havies estudiat res de doblatge, entenc que llavors és una qüestió de talent innat?
20: Jo crec que més que talent és oïda, sobretot quan ets petit. Clar, jo anava a una escola que feien el batxillerat musical, feien molts instruments, cant coral... I llavors el tema d'imitar sons i etcètera ho tenia molt per la mà, no? Llavors el director et deia, digues això i digue-ho així. I jo era simplement un lloro de repetició. O sigui, bàsicament aquest to és el director i amb la meva veu, realment, sí.
9: O sigui, però vull dir que tu tenies aquesta capacitat. No és que tu parlessis així i diguessin, mira, ens agrada com parles.
20: No, clar, ell em deia, digues, jo també, papà. I llavors ho deia jo amb la meva veu i quedava natural perquè tenia veu de nen.
9: Per cert, què va passar amb el nen que van triar per fer de Simba, que m'he quedat amb la curiositat, amb la intriga?
20: Doncs van triar...
9: Ha fet també carrera...
20: Va fer algunes pel·lícules, però sobretot està fent teatre musical, és el Marc Pociello.
23: Home,
20: bueno, canta molt bé, vull dir que...
23: Sí, sí.
20: Però ha tirat per una altra via, diguem-ne.
9: Ella et va robar el primer paper.
20: No, no li tinc en compte, no li tinc pas.
9: Bueno, escolta, no, i més val que no li tinguis en compte perquè amb la carrera que has fet tela. Ara sentíem aquest primer personatge que vas fer, el fill de Forrest Gump, però un dels primers personatges, diguem, importants que vas doblar va ser Anakin Skywalker de Star Wars, i tenies només 13 anys.
20: Sí.
9: Clar, tu eres conscient en aquell moment que doblaves a un personatge d'una saga de la dimensió que, de la que és Star Wars?
20: Gens. O sigui, jo no havia vist cap pel·lícula, no sabia ni que existia Star Wars, no ho havia vist mai, però sí que recordo que comentar-ho amb alguns amics del col·le, ostres, Star Wars, doncs explica'm tot el que vegis, vull saber com... Jo pensava, és que no sé ni què estic fent. Vull dir que no, jo cap pressió, la vaig fer com qualsevol altra pel·lícula, pensant que era una pel·lícula més, la veritat.
9: Segurament aquesta, bueno, aquesta innocència, no? De petit feia que no et posessis la pressió que potser quan ets més adult et vas posant a poc a poc. Aquest era un personatge destacat que vas fer, però al cap d'uns anys va arribar, ja l'has mencionat, Harry Potter.
7: M'importa molt poc el que cregui el teu pare, Malfoy. És malvat i cruel, i tu fas més pena. Pena, eh?
9: Tu havies llegit els llibres de Harry Potter? Així com Star Wars, no sabies el que era?
20: Doncs sí, m'havia llegit el primer. Això és molt curiós, perquè em vaig llegir el primer, me'l va regalar una veïna quan era, no sé, quan va sortir el llibre, pràcticament, i me'l vaig llegir molt temps més tard. I el dia que me'l vaig llegir, la setmana següent em van trucar per fer una prova. I era per Harry Potter en castellà, la primera, que això sí que fa 25 anys. O sigui, una casualitat que, clar, a mi em va explotar el cap, perquè el que havia vist descrit en els llibres la setmana passada ho estava veient en pantalla, no? Em va explotar el cap. I l'any següent, ja per la segona, em van trucar per fer la versió catalana. Per la castellana no em van agafar, i per la catalana sí. Però m'havia llegit el primer llibre feia poc, un any i mig.
9: Devies al·lucinar,
20: sí, sí.
9: No? De dir, ostres, acabaré jo doblant aquest personatge. No sé si... Sí, sí, de fet, va ser un fenomen immediat. Vull dir, eres conscient que en aquest cas que estaves doblant el que seria un gran fenomen cinematogràfic.
20: Sí, clar, jo com que ja vaig fer la prova de la primera i no em van agafar, quan vaig fer la prova per fer la segona en català vaig pensar, tampoc m'agafaran, no passa res, no et facis il·lusions, no? I després, a més, vaig fer la prova pel Ron, no pel Harry, i vaig pensar, bueno, ja... I després, sí, em van trucar, em van dir que m'havien agafat i va ser, ostres...
9: I creus que ajuden el fet d'haver llegit els llibres quan l'hora de doblar? O, per exemple, clar, en el cas de Star Wars anaves a cegues. Què creus que et fa fer millor la teva feina? Tenir més coneixement o al revés, això t'afegeix pressió?
20: No, saber més està bé. El que passa és que com que hi ha la figura del director de doblatge, que és qui, un cop entres a sala, et posa en context de tot... tampoc és tan important.
9: Yeah.
20: O sigui, la majoria de cops no sabem què anem a fer ara mateix perquè és tot molt secret, tot té noms en clau. La setmana que ve, de fet, demà començo una sèrie que m'han dit un títol que no és, que no sé de què va, que no sé què faré, preguntes i et diuen, no t'ho puc dir per escrit.
9: Això és sempre així? No sabeu el que dobleu?
20: Pràcticament mai. O sigui, és complicat saber què vas a doblar. No sé que algú, una mica així, que tinguis confiança, dir, mira, farem això, però no ho diguis a ningú, tal.
10: Però, clar, treu una mica com aquest context que potser és necessari per doblar un personatge,
20: sí,
10: no?
20: Sí, el que passa és que estem tan entrenats a treballar així que és arribar a les 8:30, el director o directora et diu, mira, va d'això, pensa que és així, el director o directora sí que s'ha vist la pel·lícula, generalment, i llavors et posa molt ràpid en context i estem preparats molt ràpid per entrar i fer el que estàs veient.
9: I et dona indicacions? Què et diu? O sigui, tu entres a l'estudi i què et diu? Què et diu el director?
20: Primer et posa en context, no? T'explica la pel·lícula sencera, molts cops. De vegades te la intenta explicar en un ordre, perquè de vegades fas un personatge que potser al final acaba sent dolent, però tu no ho pots saber, coses d'aquestes, no? Llavors t'explica una mica com guiant-te perquè tu donis el màxim el mateix que l'original, no? I a partir d'allà vas fent, bueno, tros a tros de pel·lícula, i si et passes d'una mica o et quedes curt o el que sigui...
9: Et diuen, no, més corregeix. Així,
20: no, més
9: així,
20: pensa que això ve d'aquí, d'aquesta escena que tu potser no has vist,
9: clar,
20: perquè no parlaven, però sí que ha passat això, l'ha mirat així, llavors tu ara fes-ho més així, no? Llavors et van guiant.
9: Però llavors el guió de la sèrie o de la pel·lícula no el veus mai, només veus les frases concretes que tu has de...
20: Sí,
9: has
20: o sigui, tens el guió partidet en trossos i sí que veus el diàleg d'aquella escena, ara en un iPad, abans era un paper i sí que podies anar a mirar, ara pots anar baixant, però trigues més, no?, per veure el final del capítol. Però sí, ho veus en aquell moment, en el moment en què arribes a sala és quan... Take 23, vas al 23 i veus ja el teu text.
9: El que has de llegir,
20: i
9: clar.
20: Mires l'escena, òbviament, necessàriament les vegades que calgui fins que et sentis còmode per començar a gravar.
9: I ara que deies això, que no us poden dir ni el nom de la pel·lícula, vaja, que és tot tan secret, heu de signar contractes de confidencialitat?
20: Sí, sí, sí, sempre abans de començar signem la cessió de drets, que és la part, una de les parts, i després la clàusula de confidencialitat, que és un document a part, també.
9: Bé, estàvem fent el repàs d'alguns dels personatges que has fet. Tu vas començar molt jove, ho hem dit, crec que 9 anys, no? Va ser?
20: 7. Va ser amb 7 vaig fer la prova i amb 8 vaig començar,
9: sí. I el que passa quan comences tan jove és que arriba l'adolescència i es produeix un canvi de veu.
12: Es una pesadilla. He ido a 12 escuelas en los últimos 6 años, pero pensaba que por una vez iba a una escuela donde podía quedarme.
14: No importa, he traído la ración militar de la campaña de mi padre. Carne picada con galletas. Me encanta. Le falta sal.
9: Clar, aquestes dues veus mateixes que hem sentit... És la banda del patio. Te pides un dels personatges. Quin personatge era?
20: El Gus. Gus Peggris.
9: Ara
20: un de ulleres.
9: Clar, és molt bèstia. Quant temps va passar entre la primera gravació i la segona que hem sentit?

0: per exemple, no?
1: Clar.
0: I de sobte va canviant també una mica el color de la veu, no?
1: Sí, sí, exacte.
2: De
1: fet,
2: és un tema que parlàvem l'altre dia amb els Simpsons, que es deia que a la temporada 40 acabaria, també perquè els personatges que doblen...
3: Sí.
2: Les persones que doblen els personatges s'estan fent molt grans.
0: Clar. I de fet, n'hi ha alguns que han, han mort.
2: Exacte.
0: I llavors han hagut de fer alguns canvis a vegades amb els personatges.
2: I això nota molt quan et canvien la veu d'un personatge.
1: Sí, si estàs acostumat i la canvien, es nota molt.
3: És
1: i amb
3: una traïció,
1: la banda del patio, hi havia gent que es pensava que havien canviat el personatge. Després vaig fer un vídeo a TikTok, així graciós, dient, era jo mateix. I molta gent comentava, ostres, em pensava que havien canviat l'actor. Quina ràbia em va fer. Doncs no, vaig ser jo que vaig canviar la veu, inevitablement, perquè amb aquestes edats és el perill que hi ha.
3: Però després vas seguir tenint feina, malgrat aquest canvi de veu.
1: Sí, que va ser un esforç, també, perquè quan et canvia la veu ja no val allò de que el director et dona un to i ho dius. Ja no queda natural, ja no saps ben bé... Has de començar a aprendre a ser actor. Que jo no havia estudiat mai interpretació, ni he estudiat mai, no? Però vaig haver de fer com un esforç i una autointrospecció d'aviam per on vull anar, com puc controlar aquesta veu per fer el que fa falta, no? Perquè ja no pots fer nens, ja no pots, encara no pots fer adults, i és una edat una mica així
3: complicada.
1: Curiosa. I va arribar Harry Potter més o menys en aquest moment. Vull dir que ja em va anar bé per anar... per seguir practicant.
3: Clar, deies que no has estudiat interpretació, però has fet doblatge o tot és absolutament autodidacte i talent innat?
1: O sigui, clar, el fet de treballar des de tan petit, estar en una sala de doblatge amb directors grandíssims i molt bons pedagogs, diguem, jo considero que n'he après mentre treballava.
0: La teva escola ha estat aquella.
1: Sí, ha estat treballar directament. És un ofici que he après a mesura d'anar treballant. Sí.
3: I una de les feines que has de fer quan has de doblar és documentar-te molt sobre els personatges, cosa que vas fer, per exemple, amb Bola de Drac, una saga amb molts seguidors.
1: Sí.
3: Tu què en sabies? O sigui, tu eres ja espectador de Bola de Drac, no?
1: La veritat és que no. O sigui, normalment no ens documentem, eh? El que passa és que quan m'arriba un paper que sé que darrere té una repercussió molt, molt, molt, molt gran, intento informar-me una mica per veure... Bueno, una mica de context, no? Abans de començar, ja sé que el director m'ho explicarà perfectament perquè es coneix molt bé el producte, però dic, bueno, si m'ho miro abans, ja sé més o menys a què m'enfronto, no? I en el cas de Bola de Drac va ser així. Vaig estar parlant amb amics, companys que són més friquis, perquè jo no veia Bola de Drac. Llavors em deia, no, sí,
3: és
1: doncs
3: fort,
1: aquest personatge...
3: És fort, que no veiessis Bola de Drac, eh?
1: Jo és que per mi era com massa per nens més grans. No sé, jo veia l'Arare i coses com més...
3: De quin any ets, m'assumi?
1: 86. Sí.
3: No, però jo crec que sí, però sí que et va enganxar l'època.
1: Sí, els,
3: no,
1: de la meva classe ho miràvem.
3: Vale.
1: Sí, però jo no sé, no em cridava l'atenció.
3: I tu has doblat molt d'anime. No sé si és gaire diferent posar veu a dibuixos animats que fer-ho a actors de carn i ossos.
1: Més que dibuixos animats o carn i ossos, és el registre de la pel·lícula o dels dibuixos, no? Perquè hi ha dibuixos que són gairebé com pel·lícules, molt realistes, i després hi ha anime, que l'anime japonès, bueno, tots sabem que ho donen tot, criden molt, o sigui, quan has de fer un anime japonès ja saps que hauràs de patir una miqueta més que no pas en una pel·lícula, diguem-ne, normal, o una comèdia romàntica, o una història d'amor, no? Que són molt més tranquil·letes.
3: Però hi ha molta diferència entre doblar, per exemple, en japonès o en català?
1: O sigui, l'origen, o sigui, l'objectiu és que quedi igual. Que el públic s'emocioni igual, sigui en japonès o en català. Llavors, si el japonès, típicament en anime, fa uns crits desgarradors que sembla que s'estigui acabant el món, doncs ho has de fer igual. No pots quedar-te a mig gas perquè llavors no estàs donant la talla, no? I, al final, el resultat és el mateix. El que passa és que si fos, segurament, uns dibuixos fets a Catalunya que parlessin de Sant Jordi, doncs segurament no cridarien
3: Clar.
1: tant. Estaríem més tranquil·lets.
3: O sigui, acabes amb la veu bastant més desgastada, eh?
1: Sí.
3: Quan et toca doblar
1: anime.
3: Sí. I t'han reconegut mai per la veu?
1: Per la veu, no. Per la veu, la veritat és que no... Perquè jo quan parlo, parlo bastant normal.
3: Sí, és veritat que ara... Sí,
1: i sí que hi ha gent que tal com parles com doble, no sé, gent que té com una veu molt alt, però jo parlo normal i després quan doblo, doncs ja depèn del personatge, doncs vaig per una banda o per l'altra, no?
3: I tens clarament identificats la veu, el registre de cada personatge que has fet?
1: No, o sigui, és en el moment, o sigui, és quan el veig i quan he de gravar-lo que llavors noto que l'estic fent diferent. O sigui, molts cops em diuen, fes la veu de no sé què. Em quedo un blanc perquè
3: si no la sento
1: en aquell moment, no sé fer-ho.
2: Clar,
1: no sé fer-ho.
2: Tu arribes a una taula amb amics i directament ja t'estan demanant, vinga, fes aquesta veu,
3: exacte,
2: i ara l'altra, no?
3: O sigui, si ara diem, fes la veu de Harry Potter.
1: Clar, diria, és la meva, però dient coses que diria el Harry, no sé, o sigui, no... Em costa molt, perquè és això, jo em baso amb el que veig. O sigui, un actor de doblatge no pot, no crea, en realitat. O sigui, clar, estàs traduint una interpretació. Llavors, si no reps, si no tens input, no puc...
3: O sigui, ara, en Fred, per exemple, tu no podries fer-lo, eh? El Harry Potter.
1: Bueno, hauria de recordar frases que ara mateix no recordo.
3: I
1: dir alguna cosa, però segurament no ho faria igual que ho hagués fet amb la pel·lícula.
2: És com diferent a un imitador, no? Que a la mínima que hi ha un imitador en una taula, ja ell mateix com que rescata aquests personatges.
1: Clar, té com un repertori ja, no, de frases típiques i pot fer-ho, no? Clar, nosaltres entrem i tal com sortim ens oblidem.
3: Estem parlant amb el Masumi Matsuda, que és un actor de doblatge que ha posat veu a pel·lícules i a dibuixos de gran èxit que hem vist tots. Però tu pots viure exclusivament del doblatge?
1: Afortunadament, sí. No és una cosa que, molt habitual. Vull dir, no tothom té aquesta sort. Jo puc dir que sí, que puc viure només del doblatge, però no sempre és així.
3: De totes maneres, tu has estudiat enginyeria informàtica?
1: Sí, sí.
3: Fas alguna cosa d'això o no?
1: Bueno, amb uns companys de universitat, quan acabàvem la carrera, ells van muntar una empresa i jo sempre he estat una mica ajudant. Soc soci d'ells, bàsicament. O sigui, els he ajudat en alguns projectes i quan tinc temps. Com que el doblatge, quan surts de l'estudi, diguéssim que estàs a l'atur, entre cometes, perquè et donen de baixa i ja està. Sí. Si el dia següent no treballes, no tens feina, tens molt de temps lliure. Llavors, hi ha setmanes que no tens gaire feina i puc ajudar amb coses, i altres que tinc molta feina i desapareix.
3: Què dura una jornada? Per exemple, per doblar una pel·lícula, quants dies de gravacions?
1: Un protagonista, molt protagonista, igual el pots fer en 4 sessions, és a dir, en 2 dies.
3: Val.
1: Pots fer-lo.
2: De quantes hores les sessions, més o menys?
1: 5 hores, parant per esmorzar. Sí, unes 4 i 4, sí.
0: I ara que deies, per exemple, que hi ha alguns personatges que són molt exigents o alguns gèneres, com es treballa o com es prepara la veu abans d'una sessió d'aquestes? Perquè entenc que hi ha com un entrenament previ o una preparació prèvia.
1: Hi ha gent que sí, però jo he de dir que no,
0: eh?
1: No. Jo no em preparo gens. O sigui, sí que si he de doblar un personatge que té la veu molt greu, normalment m'intento no prendre cacaulat, perquè...
3: Cacaulat? Sí. Com? Vaig explicar això?
0: Perquè la llet t'afecta les coses vocals?
1: Jo crec que sí, m'han dit que és el làctic, no? que fa que no pugui baixar tant la veu. Són coses que he anat descobrint. No?
3: Però ha de ser... Moment. Però, per exemple, un got de llet te'l pots prendre?
1: És que això no ho he provat.
3: Ah.
1: Perquè no prenc llet així sola, ni...
3: Bé, mira, el Roger Carandell, que avui no el tenim aquí, però ell va explicar que en una època que va estar amb molta afonia, el metge li va dir que deixés de prendre cafè perquè això li ressecava encara més les cordes.
0: Igual l'àcid del cafè, no?
3: No sé si era perquè feia cafè amb llet i potser era més el làctic o era el cafè.
2: Després tenim els de la pegatina que diuen que abans de fer un concert es foten un xarrup de ron.
0: Exacte.
2: I això ajuda.
0: Escalfa.
1: No, això no ho he provat. Sí que antigament es feia fins i tot a sala, de beure i d'haver de repetir perquè picava el gel, allò que es desfeia clink, però repetim que m'ha picat el gel. Això s'ha dit a sala, però ara ja no ho fem.
0: I hi ha alguna hora que prefereixis o no prefereixis doblar? Perquè a vegades és com de bon matí un té com més caixa.
3: La veu està una mica més...
1: Sí, justament, de bon matí a mi em va bé quan són personatges greus.
0: A mi és que em funciona molt perquè
1: no
0: és com que
1: res.
0: Et baixa més la veu a aquella hora.
2: Et baixa la veu?
0: Sí, és com que et sents com que estàs més greu.
1: Sí, com que tens més greu, sí, a mi em passa el mateix. Abans d'escalfar, no? Sempre... Sí, a mi em va bé això. Primeres hores personatges més greus i després ja personatges més joves, doncs ja...
3: Però fas coses especials per cuidar la veu?
1: L'únic que faig, l'únic, és quan veig que estic a punt de refredar-me o que m'afectarà la veu, és menjar gingebre cru directament.
3: I funciona?
1: Funciona moltíssim.
3: Sí.
1: És impressionant. Sí, sí, sí, em cura.
3: Mira, prec nota jo d'aquest consell,
1: sí, però ha de ser... Hi ha gent que fa, no, carmelet de gingebre... No.
0: Directament.
1: Allò... Agafes l'arrel i la mossegues i la mastegues.
3: Igual, sí, no ho has d'empassar, eh?
1: Bueno, t'ho acabes empassant, perquè mastegues molta estona i a poc t'ho vas empassant.
3: Doncs mira, prenem nota d'aquest consell, que nosaltres al final no som actors de doblatge, però sí que treballem amb la veu i és veritat que a vegades patim de la veu. Masumi, és gairebé obligat preguntar-te per la intel·ligència artificial, perquè en parlem tots els dies, però és que a vosaltres els dobladors us afecta especialment. De fet, aquí fa cosa de 3 mesos va venir a la tarda la Maria Lluïsa Solà i ella ens va dir que li havien ofert pagar-li per la feina, però que la doblés la IA. O sigui, Clar, o sigui, suposo que era un mira, tu ens dones els teus drets, no sé si era una qüestió de drets, ben bé com ho feien, però vaja, nosaltres et pagarem, però no hauràs de venir. Clar, ella no va acceptar, perquè va dir, això és una sentència de mort. Sí. No sé si a tu t'han fet també oferiments d'aquests tipus, o com has notat que t'hagi afectat la IA, si és que t'està afectant.
1: No, la veritat és que de moment encara... O sigui, sí que he vist que hi ha molts avenços, molta gent que està començant a clonar-se la veu, a intentar fer coses, productes, llibres, locucions, etc, amb intel·ligència artificial. Jo, de moment, no ho estic fent. Vull dir, penso que l'ànima de la persona és necessària, perquè la IA al final és una mitjana de tot el que arriba, no? Llavors surten coses que estan bé, però que no són excel·lents. I el públic que tenim a Catalunya és molt exigent, està molt acostumat a una qualitat molt alta en el doblatge, no? Llavors, al final, el tema de la intel·ligència artificial serà fins a quin punt el públic estarà d'acord amb sentir segons quins nivells de doblatges, no? Però de moment a mi no m'ha afectat especialment. Sí que potser en publicitat abans hi havia més maquetes o es gravaven productes així com més... que buscaven no buscaven tanta qualitat i ara s'està fent amb intel·ligència artificial. Però al final en doblatge no ho estem notant.
3: Ara, sí que fa uns dies denunciaves al teu Instagram que t'havien suplantat la veu a Mia. De fet, podem sentir un petit fragment.
4: ¿Quieres dibujar al estilo Sonic, pero no te sale ni la cabeza? No te preocupes.
3: Clar, sembles tu, però això és un plagi.
1: Sí,
3: bueno,
1: sí.
3: Sembles tu, espera, és veritat que no és la veu exacta.
1: Soc jo fent el Sonic, un personatge del Silver, no?
3: Què és el que ha passat?
1: Això em fa gràcia perquè ha sigut un... no sé qui és, eh? Vull dir, sí que hem parlat per TikTok, però és algú que deu tenir 14 anys, que amb una aplicació d'aquestes que hi ha ara, que ho fas tan fàcil, va pujar una mostra de veu meva doblant aquest personatge i llavors ha generat un model amb el qual pot fer-lo parlar. Bàsicament.
3: Això s'ha fet també amb molts famosos.
1: Sí. I em fa gràcia perquè justament la primera frase d'aquest vídeo és una pregunta, però com que aquest personatge no feia cap pregunta, la pregunta té un to molt estrany. Llavors em va fer gràcia i vaig dir, vaig a fer aquest vídeo explicant que això no està bé.
3: Ah, mira, ara que ens has dit això, tornem a sentir-lo, a veure.
4: ¿Quieres dibujar al estilo Sonic, pero no te sale ni la cabeza?
1: Això,
4: no,
1: te no te sale ni la cabeza.
3: No te sale ni la cabeza.
0: Però perquè queda com...
1: Clar, si no te sale ni la cabeza, seria lo normal, no? Però clar, és una IA i no sap que... No pot perquè no li ha donat la mostra preguntant, no? Llavors queda així, estrany. I vaig fer aquest vídeo per una mica denunciar que està passant molt això. Hi ha veus molt reconegudes aquí, que aquí els estan clonant per crear canals sencers de contingut sobre cotxes, sobre marques de no sé què, anuncis fins i tot, no? I això és, aquesta és la part més diguem-ne, incorrecta de l'ús de la IA.
3: Perquè tu, quan tu signes un contracte, què estàs cedint exactament? És la teva veu, la interpretació, com funciona?
1: Clar, cedeixes, fins fa no massa cedies gairebé moltes coses bastant incontrolables i per un futur, tecnologies futures que no existeixen. Llavors fa un temps, quan va arribar el tema de la IA i vam veure que era una amenaça, vam dir això, hem de redactar-ho per protegir-nos. I vam afegir una clàusula que deia que no es pot fer servir cap contingut del que hem gravat per una pel·lícula per entrenar intel·ligències artificials. Tu el que cedeixes és interpretació i veu per aquest producte concret. A partir d'aquí, tot el que se surti o s'ha de pagar a part, sempre parlant amb l'actor o amb l'actriu, esclar.
2: És a dir, si fan, per exemple, un anunci de la pel·lícula que tu has doblat, això és com, es cobraria a part? És com un extra?
1: Si ho han fet servir, o sigui, hi ha materials promocionals que sí que es poden agafar, trailers, etc. Però hi ha moltes vegades, si has de relacionar aquesta pel·lícula amb un producte extern, una cosa que no s'havia dit inicialment, llavors sí que s'hauria d'abonar uns drets a part. Sí.
3: I escolta, amb tota aquesta competència inevitable que està sortint amb la intel·ligència artificial, té futur la professió de doblatge?
1: Sí, jo penso que sí, que té molts anys de futur. Jo sóc optimista en aquest sentit. Confio especialment en el públic, perquè al final és el públic qui triarà si seguirem fent doblatge o no. Si en el moment en què el públic es conformi amb un doblatge fet amb intel·ligència artificial, llavors sí que s'ha acabat, perquè si surt més barat i s'accepta, doncs ja està, no? Però crec que aquí tenim encara un nivell que el públic està acostumat i no volen que baixem d'aquest nivell.
3: Doncs esperem que segueixi sent així, que el públic siguem exigent i que tinguem molts anys més de bon doblatge amb persones com tu, amb Masumi Mutsuda. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
5: A Catalunya Ràdio, la tarda d'estiu.

0: amb Marta Delcorn.
1: Calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mick i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mick, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
2: Els dijous, paella,
3: canó, pastanaga
2: i doble ració de riure. Amb Clara Segura.
4: Acabo, molt bé. Estimo.
2: I Bruno Oro.
5: No tallis, l'impú!
2: I després, amb els Oscars.
6: Són superfamosos.
5: Qui? Jo? Jo no. Tu, correcte.
2: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
7: Queda clar. Gràcies.
8: L'estiu és tu.
9: Catalunya Ràdio.
8: La llum és dels meus ulls.
10: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu.
8: Quan em mires i somrius.
11: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
13: Bona tarda, us informa Marc Güell. Les tempestes d'aquesta tarda amb fortes pluges i ventades han provocat una cinquantena d'avisos entre les 4 i les 5 de la tarda. Els bombers han hagut de fer diverses actuacions. La majoria d'aquestes incidències han estat al Vallès Occidental, però aquestes tempestes també estan afectant el centre del país, especialment la comarca del Bages. Actualitzem la situació a aquesta hora amb en Néstor Gómez. Néstor, bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda. Doncs la part de les precipitacions que teníem a primera hora de la tarda i que descarregaven amb intensitat al Bages, l'Anoia, punts del Vallès i també el Maresme s'han desplaçat cap a les comarques de Girona a la vegada que han perdut intensitat. Unes precipitacions que, per exemple, en el cas de Terrassa, ha baixat la temperatura dels 32 als 18 graus. I pedra, petita, però pedra, la que ha caigut a Collbató, Terrassa, Sabadell i Santa Perpètua de la Moguda. Aquestes pluges, com dèiem, s'han desplaçat i van minvant d'intensitat a les comarques de Girona i ara ens toca mirar cap al sud, perquè n'entren de noves cap a l'àrea de la Terra Alta, sector del sud del Segrià i se n'esperen que puguin entrar més durant les properes hores cap al sector del delta de l'Ebre i que obtinguin direcció cap al camp de Tarragona i àrees de la costa catalana, sobretot costa central. Al vespre, una nova línia de precipitacions entraran pel Pirineu més occidental.
13: Doncs seguirem com evolucionen aquestes tempestes. Gràcies, Néstor. Mentrestant, el País Valencià el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Anem fins a Carcaix. Pepa Ferrer.
15: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I a Alzira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Per l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Almiñana, ha estat un desastre i diu que té la sensació que viu amb un cecopal continu.
16: Estem parlant de vents de 140, de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre.
15: Els bombers estan atenent diverses incidències i la línia C2 de Renfe està interrompuda perquè ha caigut un arbre a la via. Pepa Ferrer, Catalunya Ràdio, Carcaixent.
13: Més notícies amb la Txell Garriga.
17: La circulació de trens entre Calaf i Manresa està tallada per una avaria a la xarxa que subministra electricitat als combois de la RL3 i l'RL4. Adif diu que treballa per restablir el servei el més aviat possible i Renfe ha preparat un transport alternatiu per carretera per connectar les estacions afectades. La incidència també podria comportar retards a tota la línia R4 de Rodalies, segons el gestor ferroviari. A les últimes hores hi ha hagut problemes en altres punts, però de la xarxa entre les Borges Blanques i Lleida tampoc hi ha hagut servei de trens a primera hora d'aquesta tarda i hores d'ara, però l'avaria en aquest punt ja està solucionada.
13: Un home ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès, en el moment dels fets i onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. Detalls des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
18: Bona tarda. El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís poc abans de les dues del migdia que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home de 50 anys ja inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del sistema d'emergències mèdiques, però no s'ha pogut fer res per salvar barri la vida. En el moment de l'incident, a la platja onejava la bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des de l'inici de la campanya de banys el 15 de juny ja han mort 20 persones a les platges catalanes.
17: A Ceuta, el govern espanyol comença a traslladar 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Tot i això, uns 500 migrants han tornat a la platja després de ser desallotjats.
13: I el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, acaba d'explicar en què consistirà l'anomenada guerra econòmica que el govern de Donald Trump està disposat a desfermar per aïllar l'Iran. En una entrevista a la cadena CNBC, Bessent ha dit que els aliats de Washington han de dir si els fan costat o no, perquè, en cas contrari, patiran conseqüències econòmiques.
0: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
13: Sense mencionar cap país en concret, el president nord-americà ha assegurat que aplicarà mesures econòmiques contundents contra els que facilitin operacions a les institucions financeres, les empreses o els aeroports iranians. Els esports, Pau Dax.
3: El Barça ha presentat el lateral portuguès João Cancelo, que signa per 3 temporades. Cancelo ja va jugar la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit per l'Al Hilal, i el curs 2023-2024 cedit pel City. El portuguès no va participar ahir en la victòria al Gampar per 2-1 davant l'Al Ahly egipci. El Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut a la Lliga contra l'Elx de diumenge, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. A l'Espanyol, Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità, Dani Jarque. El defensa de Sallent està format a la 21 des de Benjamí, ha passat per totes les categories fins a arribar al primer equip i va ser titular en la primera jornada de Lliga. A primera, avui comença la segona jornada amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. L'Atlètic de Madrid va guanyar ahir 2-0 al Màlaga. En el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 catalans, està disputant en aquests moments l'últim partit de la fase de grups contra Irlanda, on només li val una victòria per passar de ronda. Al tercer quart, el resultat és d'1-1. La selecció femenina, amb 9 catalanes, ha guanyat per 3-0 Nova Zelanda i s'ha classificat per la segona fase de grups. En bàsquet, el Quinzenas Manresa fitxa l'escorta nord-americà J.D. Notae, que ve del Trapani Shark italià. Notae, de 26 anys, arriba després de la rescisió del contracte de Colby Jones, que no va passar la revisió mèdica amb els manresans. Avui comença la Supercopa de Catalunya d'handbol, amb la primera semifinal entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el balonmano Granollers a les 8 del vespre. La resta de semifinals, també les de la competició femenina, es juguen demà. I a la Fórmula 1, el neerlandès Max Verstappen, 4 vegades campió del món, renova amb Red Bull fins al 2030. Aquest cap de setmana torna a la competició amb el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada al circuit de Zandvoort.
12: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous
11: viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
6: Un món on tothom està de vacances.
9: En creure un món.
6: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
11: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
12: L'altre barri, amb Blai Mercè.
11: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Marta Delcors.

0: 8 minuts per sobre les 6, hora d'obrir el concurs. Ja podeu anar trucant al 93-201-7474, 93-201-7474. Avui regalem un pack de dues paelles Salvàtic de la marca Culinarium, fetes amb una ceràmica antiadherent que combina eficiència, resistència i sostenibilitat. Què us semblen aquestes paelles? Sofia i Víctor Gonzalo, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda. A mi les paelles m'encanten.
0: T'encanten. Vosaltres sou de fer servir la mateixa paella, allò que no me la toquin? Sigui, sí. que no vols canviar de paella?
2: Sí, la majoria de paelles a casa estan sense fer servir, menys una que està destruïda.
0: I és la de les truites, o què?
2: És tot, fa tot.
0: Ah, per tot. Sí. No feu servir una paella
1: que ens costa...
2: A mi em costa estrenar coses.
0: Un moment.
2: Tinc molt apego als objectes.
0: Sí, no, a veure, no, que aquesta he donat molts titulars. A veure, d'entrada...
1: No de cremar paelles, no cremo paelles. Bueno, sí. Sí que cremem paelles per Sant Joan, perquè és on recolzem la pala de cremar.
2: Però és de TV3.
0: No, però cuinant.
2: La van mangar de TV3, es pot dir.
0: Paella, molt bé, tot queda en família, no passa res. Però, o sigui, és habitual que...
1: A casa fem servir una paella per tot perquè ens sap greu estrenar paelles.
3: I no se'ls enganxa la truita, perquè la paella aquella que és per tot no és
0: sí,
3: per les truites.
0: Sí, això és el que diuen els cuiners, Sofia.
1: Quan? Ostres, que ara m'estic posant en un compromís.
0: A veure,
1: però que la veritat sí. Per davant, sempre. Tu si fas servir una paella bé i la fas servir amb l'oli just,
0: sí?
1: I quan està calenta, que el problema és que se'ns enganxa les coses perquè ho fem quan la paella no està calenta...
0: I no posem prou oli, a vegades.
1: O massa oli, també. Llavors, si ho fas amb la temperatura justa i tot, el que sí que passa que quan és una paella antiadherent i l'antiadherent ja s'ha anat a la merda de tantes vegades que has fet servir aquella paella, llavors sí que la canviem, evidentment.
0: Però quants anys passen?
1: Ah, no sé.
2: No sé, passa paraula.
1: Depèn de la paella. Hi ha paelles que he tingut a casa que m'han durat 3 anys.
0: Ah, 3 anys.
1: Fent-la servir cada dia.
0: Ah, anava a dir 3 anys, tampoc em sembla tant.
2: És important
0: tant.
2: Saber-les rentar bé. Les teflonades, la gent sí. Acostuma a ensabonar-les sovint i el que fa el teflon és que no fa que el menjar no s'enganxi. Per tant, amb la paella calenta ha matat tots els bitxos que puguin haver-hi, se li passa un tovallonet i queda prou neta, una miqueta d'aigua i ja està.
1: Les
2: llavors
1: paelles...
2: la gent l'ensabona moltíssim
0: és
2: i acaba
0: deu ser el
2: fent
0: problema.
2: Malbé el teflon.
0: Sí, per això a mi em duren tan
1: I
0: poc.
1: I amb el fregall.
0: Clar, sí. Per això em duren
1: fas
0: tan poc.
1: Bé. Sí.
0: Les paelles que us duraran molt de temps seguríssim són les que estem regalant avui, en aquest cas les que esperem que s'endugui el Vicenç. Bona tarda, Vicenç.
4: Hola, bona tarda.
0: Des d'on ens truques?
4: De Montbrió del Camp.
0: Perdona, torno a dir?
4: De Montbrió del Camp.
0: Montbrió del Camp, molt bé. Escolta'm, tu també ets de fer servir la mateixa paella per tot o no?
4: Bastant, sí.
0: Ja toca renovar-les, no?
4: Sí, de tant en tant s'han d'anar renovant.
0: Va, doncs a veure si guanyes el concurs i pots renovar paelles. Val, Vicenç?
4: Va.
0: Mira, avui la cosa va d'esports. La Maria està molt contenta.
1: Gràcies, Sofia, l'he posat expressament. M'encanta.
0: Saps què és la Wii Sports, Vicenç?
4: Sí.
0: No és aquesta la pregunta, tranquil, eh? No és la pregunta del concurs. Va, és la consola d'esports, era per saber si havia jugat i per saber si domines de l'esport del que ara et preguntaré.
4: A veure
0: si saps en quin esport s'utilitza el terme birdie. És que clar, aquí em posa birdie, però la Mariona ha posat birdie. Com s'ha de dir?
5: Perquè has de pronunciar així a l'anglesa, birdie.
0: Birdie. Ah, vale, a l'anglesa, no sabia... Vale, birdie.
4: Primer m'has espantant.
0: No pateixis que et donem tres opcions. Mira, l'Aleix te les dona.
3: Vinga, a veure. El primer esport seria el badminton, el segon seria el golf i el tercer seria el cricket.
0: Vicenç.
4: El golf.
0: Ui, ho tens molt clar.
4: Bueno, és que n'aprenc, n'estic aprenent.
0: Sí o no?
4: Sí.
0: Des de quan jugues a golf?
4: Bueno, fa uns quants anys. És que no hi jugo gaire sovint, hi vaig de tant en tant, però bueno, però sí.
0: Bé,
4: la intenció
0: doncs,
4: és quan em jubili poder-hi jugar.
0: Doncs jugar-hi de tant en tant t'ha servit perquè efectivament la resposta és correcta i això vol dir que t'emportes aquestes dues paelles i que no sé si caldrà que et llegim l'explicació. Jo crec que sí, perquè és el meu moment preferit del dia.
3: Home,
0: i avui i és el moment en què jo comparteixo de lecto als oients amb coneixement de diferents àrees, però avui regalo aquest moment a la meva estimada Mariona, que amb molta il·lusió ha estat investigant què és el birdie.
5: El birdie en golf és el resultat de completar un forat utilitzant un cop menys que el parell establert per aquest aquest mateix forat. Per exemple, perquè aquí m'ha costat entendre'ns això,
6: eh? Ens ha costat a la redacció.
5: Si un forat és de par 4 i ho acabes en 3 cops en comptes de en 4, sí, aconsegueixes un birdie. I es diu, a més, que el que m'interessava és saber d'on surt aquesta
6: expressió. Per què se li diu així,
5: expressió,
6: no?
5: Sí, perquè birdie...
6: Tu saps, Vicenç, o no, perquè se li diu birdie?
4: Bueno, no sé, no.
6: Doncs mira, t'ho explica la Mariona.
4: Perquè vola la pilota més del compte o què?
5: Mira, podria ser una de les teories, t'explico. Hi ha dues teories, perquè es diu que l'any 1899, tres jugadors que estaven jugant al golf, un d'ells era A.B. Smith, va colpejar la pilota i aquesta va impactar contra un ocell. Llavors, quan va caure, la pilota es va quedar just al green del forat i, per tant...
6: Birdie.
5: I després hi ha una altra que diuen que el llançament va sortir disparat com un ocell i, per tant, d'aquí l'expressió de birdie.
6: Doncs mira, Vicenç, aquest coneixement que et regalem, no sé si t'haurem fet venir ganes de tornar a agafar els pals i anar a fer uns forats.
5: Això és per explicar amb una cerveseta allà al club de golf.
6: I en qualsevol cas t'emportes aquestes dues paelles.
4: Molt bé, moltes gràcies.
6: Que vagi molt bé, Vicenç, una abraçada.
4: Merci.
6: I ja ens posem el davantal, la música gastronòmica, perquè tenim a la Sofia i en Víctor. Com esteu?
2: Molt bé. Hola, bona tarda.
6: Bé, d'entrada, jo, Sofia, t'he de preguntar per aquest vídeo que vas compartir. Que,
1: de la caiguda.
6: De la teva caiguda.
1: Caiguda dels influencers.
6: Clar,
1: això
6: clar,
1: va començar clar. S'estava
6: coent. Avui n'hem estat parlant aquí al programa, de la caiguda dels creadors de continguts, i tu vas voler compartir la teva caiguda en sentit literal.
1: En sentit literal. A veure, jo soc una persona que caic molt sovint i segueixo caient molt sovint, però poques vegades he tingut la caiguda gravada. I en aquest cas va ser una caiguda amb unes escales que es queia tothom de la cuina ja s'havia caigut per aquelles escales.
6: Són les escales de l'àbac.
1: Són les escales de l'àbac.
6: Quan tu treballaves allà fa, 8 anys, no?
1: Fa... No, aquesta caiguda fa 7 anys.
6: Fa 7 anys.
1: Fa 7 anys, aquesta caiguda. Recordant la caiguda. No, però aquestes escales, just la setmana anterior un estagiar també s'havia caigut i es va fer mal. El que passa que jo sóc una persona que m'he caigut tants cops que a l'aixecar-me...
5: Saps caure, això.
6: T'aixeques amb molta dignitat. O sigui,
1: no se'm cau ni el barret.
6: La caiguda és monumental, és que caus cap per avall absolutament.
1: És que
6: i t'aixeques com si res, i encara saludes a càmera.
2: Ella cau amb estil.
1: Clar. O sigui, la meva companya estava patint per si m'havia fet mal. Sofia, clar.
6: No, és molt bèstia,
2: gran.
6: La caiguda.
2: És grossa, sí. És grossa.
1: L'hòstia és gran, però no em vaig fer mal. O sigui, el dia següent tenia tota l'esquena morada, Però en el moment, em va fer tanta gràcia dir, uala, és que a més, quan veig que hi ha una càmera que s'ha gravat,
6: home,
1: dic, ostres, després, quan sortim...
6: Això...
1: Quan sortim, he de recuperar aquestes imatges. I
6: amb els teus seguidors has compartit la teva caiguda.
1: Sí.
6: I ens has fet riure una bona estona.
1: Me n'alegro.
6: I avui el que crec que ens fareu fer és venir gana... No, a veure, jo no ho tinc clar del tot. A veure, perquè avui parlarem d'unes postres que la setmana passada, quan us vam preguntar quines eren les vostres postres preferides, ens vau dir que eren aquestes, que és el Sant Honoré, que jo no sabia el que era.
1: Perfecte.
6: I quan ho veu descriure, que ara tornarem a recordar el que és, jo us he de dir que a mi d'entrada, i mira que jo soc de dolç, vaig dir, no crec que fos les meves postres preferides. Sincerament. Però bueno, potser avui ho convenceu.
1: I com tu, hi ha molta gent, Marta. O sigui, quan ara expliquem què és el que porta, hi haurà molta gent que, com tu, pensarà, uf,
6: tira enrere.
2: A priori diràs, això està molt carregat, hi ha masses elements, amb la meitat faig.
1: Arbre de Nadal.
6: I és una mica allò
2: sí.
6: Viejuno. Però bé, expliquem què és el Sant Honoré.
2: És viejuno.
6: I a veure si acabeu portant-nos al vostre terreny.
2: El Sant Honoré és un pastís clàssic, complex, que consta d'una base cruixent de pasta de full, que va envoltada de profiteroles farcits de crema, caramelitzats, va cobert de crema i després ha acabat amb nata muntada.
6: Una bona bomba.
2: D'acord? Llavors, així a priori, sembla, com ha dit la Sofia, un arbre de Nadal, unes postres potser viejunes i carregades. Però no.
1: És ben més carregós, fet... et diré, un pijama que un Sant Honoré. Molt home, més carregós.
2: Però opa, pijama, bueno. O sigui, tu busques viejuno en el diccionari i surt la foto del pijama.
1: Perquè et fa la idea de, no, un pijama té un flam, està lleuger. No, el Sant Honoré sí, perquè no et menjaràs un Sant Honoré sencer. T'agafaràs un tall i té el millor de la pastisseria concentrat en un tall. És que hem de pensar en això, són les elaboracions el millor més bones o més icòniques de la pastisseria en un sol tall.
7: És una
1: tall.
7: Mica el mostrari de tot plegat, eh?
2: Clar, sí. És aquella manera que
1: com
2: tenien...
1: Com el pastisser s'ha tret la xorra?
6: Sí, eh?
2: Sí. Bueno, anava a dir-ho finament, però vaja.
7: Saps el que s'ha fet? Doncs aquí ho tens tot. Aquí doncs ho tens tot.
5: El tio, va,
2: clar, vinga. Hi ha una successió de tècniques que són complexes, com és és fer la pasta de full, com és fer la massa choux, que seria, massa perquè ens entenguem, la massa de les lioneses. Aquí ho coneixem com lioneses, però se'n diu massa choux. El caramel, la crema pastissera i després tota la família de les cremes muntades. I clar, està tot en un únic pastís i conviu en harmonia, no? Llavors era la manera, no?, doncs que el pastisser deia, ep, soc un professional i aquí teniu les meves credencials.
6: O sigui, a veure, vosaltres l'heu fet, aquest pastís?
2: A l'escola.
6: Sí.
7: Clar, és el monstre final.
1: O sigui, no?
2: Sí. Clar, és Mr. Bison.
1: Panettone i Sant Honoré.
6: Què és més difícil,
1: final?
6: Un panettone o un Sant Honoré?
2: No, el panettone.
6: És jo més crec... difícil el panettone.
1: Sí. El panettone, perquè implica molt més temps.
6: Temps, clar, fermentacions...
1: Però la tècnica que per escudillar màniga el Sant Honoré és molt difícil. Llavors, jo diria que els dos són molt difícils, però per bandes diferents. El sí. panettone, perquè necessites una precisió de temperatura, de l'acidesa de la massa... O sigui, hi ha molts factors que necessites dominar a la perfecció perquè et quedi un panettone de cine. I el Sant Honoré és com el domini de la tècnica de diferents parts de la pastisseria, tipus la pasta de full, la pasta choux, sí. Si fas un error en qualsevol d'aquestes elaboracions...
6: Ja esguerres el pastís, eh?
2: Esguerres el pastís.
1: I si no ets gaire hàbil amb la màniga, estàs fotut.
6: Però vosaltres, per exemple, quan heu de fitxar gent per al vostre obrador, no?, per la drameria, els feu fer un Sant Honoré?
2: No.
5: Estaria bé, eh? Mira, si em fas un Sant Honoré, contracto. Contracte indefinit.
7: La selectivitat de la drameria és un Sant Honoré.
2: No, perquè és probable que ni tan sols anar a l'acadèmia, a l'escola de pastisseria, podria ser que no l'hagin vist, aquest pastís.
6: Bueno, jo us he de dir que no sabia el que era fins que ho vau comentar la setmana passada.
2: Realment, a Catalunya està molt descatalogat, tot i que trobareu numeroses pastisseries que es diuen Sant Honoré i, òbviament, fan menció aquest pastís. I si intenteu buscar-lo, l'única manera que tindreu de tastar-lo és fer-lo per encàrrec.
1: Sí, perquè...
2: Jo no n'he trobat cap. Probablement per Catalunya, en algun poble, encara hi hagi algun pastisser tradicional que el faci la seva manera, però...
1: És complicat. És complicat perquè és un pastís que porta tanta feina i que són tantes elaboracions i que realment dura tan poc. És a dir, és un pastís que s'ha de menjar del dia.
6: Això és la vida, eh? Què vols dir?
1: Que, és un pastís, que hi ha pastisseries que tenen...
2: Que és un pastís molt efímer.
1: Que tenen pastissos...
6: Ah, no t'aguanta.
1: Clar, que tenen... I llavors llançar un Sant Honoré no és el mateix que llançar un croissant.
5: I són hores de feina, a més.
1: Correcte, correcte.
6: Puc comprar un Sant Honoré i si no me l'acabo guardar-lo a la nevera un parell de dies...
2: No passa res, te'l pots menjar i estarà bo. Vull
1: però
2: dir,
1: la pasta de full, clar, el bosc estigui cruixent. I a la mesura que passen els dies, doncs...
7: Queda xuxurrió.
2: El caramel agafa humitat...
1: Sí. La paraula.
2: La lionesa queda humida.
5: Esteu molt fins avui, trobo.
6: Llavors, va, explica'm una mica d'on surt aquest pastís. No sé, qui se l'inventa...
1: Mira, molt al nostre pesar, aquest sí que és un pastís que és de França, sí o sí. Vull dir que no ho podem
6: vegada,
1: dir.
6: No
1: passa
6: per una res. Vegada, mira,
7: no enganya, no enganya.
1: És dels francesos. Neix a París durant el segle XIX. La seva creació s'atribueix a la pastisseria Chivoux, situada al carrer Sant Honoré de París. Tradicionalment se situa cap a l'any 1847. I aquí tenim una coincidència molt bonica, que és que el pastís porta el nom del carrer on es trobava la pastisseria. Però Sant Honoré també és el patró dels forners i dels pastissers. Vull dir que es va donar com... Els astres estaven alineats...
6: Que perquè triomfés aquest pastís, eh?
2: Totalment.
1: Perquè triomfés. I la tradició cristiana explica que Honoré va ser bisbe d'Amiens i que posteriorment es va convertir en sants. Llavors, la seva vinculació amb els forners doncs, va donar lloc a la celebració de Sant Honoré com a patró d'aquest ofici, que és el 16 de maig. Per tant, quan parlem del Sant Honoré, alhora estem parlant d'un carrer parisenc, d'una pastisseria, o sigui, d'una peça de pastisseria i del patró dels pastissers.
6: O sigui, que ho té tot molt a pesar meu, no? Però perquè sigui el pastís perfecte.
1: No, és perfecte. I a mesura que van anar passant els anys, doncs, el creador del pastís d'Auguste Julien, que és un pastisser que treballava a la pastisseria Chivoux, la recepta doncs, va anar evolucionant fins a convertir-se en el Sant Honoré que tenim avui dia, perquè el primer Sant Honoré que hi havia... Poso-la amb el foc, de que no s'assemblava pràcticament
6: en res. Però això passa molt en pastisseria, sempre ens ho ha explicat. Evolucionen els nostres gustos, no?
2: Pràcticament totes les receptes de pastisseria clàssica han patit un refinat, una posada al dia.
5: Com la setmana passada que parlàvem del Sacher, no? Una mica.
1: Correcte.
2: Sacher és un gran exemple d'un pastís clàssic de fa 100-150 anys posat al dia, però això és evident, vull dir, perquè no... Vull dir, la pastisseria també evoluciona i, òbviament, els clients tenen altres doncs, preferències i, per tant, per no perdre també la cultura i tot el llegat que tenim, el que fem és doncs, fer-los a la manera com voldríem menjar-los ara mateix.
1: I que la tècnica també evoluciona i encara que moltes vegades escoltem no, és que abans les coses tenien un altre gust, també eren millors... Els forns d'ara tampoc són els forns que hi havia abans, que eren uns forns que probablement no tenien ni sensor de temperatura, o sigui, no tenien res d'això. I ara és tot, et pots controlar la temperatura del forn, pots controlar fins pots i tot
6: molt
1: la humitat.
6: Precís.
1: La precisió que hi ha ara no hi era abans. També hem de deixar de mitificar també els gustos d'abans. Sí, era, tens el record, que això no, ningú pot lluitar amb el teu record.
2: Clar.
1: Però...
2: Hem de saber agafar el millor del classicisme i el millor de la modernitat.
6: Vosaltres...
2: No perquè sigui modern és dolent, no perquè sigui clàssic és bo, no? I per tant trobar el millor camí.
6: Recordeu la primera vegada que veu provar un Sant Honoré?
2: Sí.
1: Jo va ser a l'escola.
2: A l'escola.
6: No l'havíeu tastat mai, eh?
1: Mai.
6: I us va enamorar i veu dir, passa a ser el nostre pastís preferit, les postres preferides.
2: Jo diria que tal com s'entén ara a l'escola, probablement de petit sí que ja l'havia tastat.
6: El que segurament havíeu tastat, jo crec que això sí que ho hem tastat tots, són els profiterols, que jo us he de dir que tampoc són la cosa que...
5: No,
1: més m'apassioni.
7: Els hem de diferenciar de les lioneses? O és el mateix?
2: Sí, o sigui, perquè ens entenguem, la diferència són el format. Vull dir, la massa choux, que és amb el que es basen els profiterols,
1: és
2: la mateixa
1: també.
2: Per tots. Tenim el palo, és el que els anglesos i els francesos dirien un éclair.
6: Uh-huh.
2: La lionesa seria el rodó, que va obert pel mig i va farcit. El profiterol es farceix sense tallar.
7: O sigui, s'injecta.
2: S'injecta i normalment va servit amb
1: xocolata
2: desfeta. També és veritat que trobareu profiterols que són lioneses, on les lioneses amb un farcit congelat, que les banyen amb xocolata. Però la massa en si és la mateixa. El que canvia és el format i la forma. Fin.
6: Però, per tant, aquests profiteroles són una part imprescindible, fonamental i potser el protagonista del Sant Honoré.
1: És el que el fa més vistós i el que crec que identifica aquest pastís. O sigui, que quan en una pastisseria veiem un pastís que du nata muntada i du uns profiteroles que van coberts de caramel, això és un Sant Honoré.
6: Val.
1: És com el segell identificatiu.
6: I quin és l'altre element que allò fa distintiu i ens fa reconèixer el Sant Honoré?
2: Jo crec que són quatre elements fonamentals. Un ja l'hem parlat, que són les lioneses.
6: Sí.
2: Lioneses amb caramel. Quan dic caramel cristal·litzat, cruixent, no untable. Després tenim la pasta de full, una crema pastissera / crema xibust / crema diplomàtica, que seria...
6: Crema diplomàtica?
2: Són variants de la pastissera. La pastissera seria la base llet. Després tindríem la xibust, que és l'original, que és alleugerida amb merenga italiana, i després tindríem la diplomàtica, que és alleugerida amb nata muntada.
6: M'encanta el nom, crema diplomàtica.
2: Sí. I per una altra banda tindríem el que corona el Sant Honoré, almenys el contemporani, que seria nata muntada o similars. Pot ser una crema muntada de xocolata blanca amb vainilla, pot ser una nata muntada, una chantilly amb algo de mascarpone, però bàsicament és una crema muntada al damunt, que té una textura més lleugera que el farciment. M'explico?
6: I si poséssim una crema pastissera normal, serviria o no?
2: Serveix perfectament. De fet, la gran majoria de Sant Honorés contemporanis, el que és la base és la pastissera. El que porten en les profiteroles és una pastissera clàssica.
1: Val. Si anem a França, segurament ens el serviran amb xibust, perquè és la clàssica.
6: Original, no?
1: I ells són més fidels a la tradició. I aquí moltes pastisseries, que quan ho fem per encàrrec, no crec que facin servir una crema xibust, que és aquesta crema que es barreja la crema pastissera i s'alleugereix amb una merenga italiana. És una...
6: Uf.
1: O sigui, de fet, és una crema a mi que no em van ensenyar a fer ni a l'escola de lo de...
6: De lo complicada que és, eh?
1: No,
6: o
1: més
6: poc,
1: que complicada...
6: Poc habitual.
1: Ningú la fa servir.
2: Són productes descatalogats que probablement d'aquí 10, 15, 20, 25 anys algú sortirà fent una xibust i la gent es pensarà que és una
6: que
2: gran
6: és una
2: innovació,
6: nova,
2: es posarà de moda
1: i així
2: anem fent aquests cercles de modes.
1: De
2: i...
6: A veure, llavors, nivell de dificultat de fer un Sant Honoré.
2: No, és el Mr. Bison de l'Street Fighter.
7: Totalment.
2: No sé si sabeu de què parlo, però...
6: No, jo no, però entenc que és complicadíssim.
1: O Send Arcoiris del Mario Kart.
6: Aquí t'he entès.
1: Sí,
6: mira, jo encara no.
2: Però
6: no passa res.
2: El monstre final.
6: Ja està. El nivell més complicat de tots.
1: A quin nivell de dificultat és alt? I fins i tot per un pastisser us direm que no és un pastís fàcil de fer.
6: Ja ho heu dit, que no el feu vosaltres.
1: I que jo no recomanaria, si us voleu iniciar en la pastisseria, començar per aquí, sinó que si us agrada i sou aficionats a la pastisseria i ara teniu vacances, és un pastís que per jugar a ser pastisser...
6: Home, comença una mica fort, potser, Sofia.
1: No. Home, algú que hi hagi fet alguna cosa, és a dir, algú que algun cop hi hagi fet una crema pastissera. A més, hi ha elaboracions...
6: Si
1: que
6: hem fet un brownie, no.
5: No, si hem fet quatre magdalenes.
2: No, parlem d'aficionats ja a un nivell avançat.
1: No,
2: aficionats a nivell avançat.
1: El que jo diria és doncs, que cada dia doncs, feu una peça. Jo què sé, un dia feu la pasta choux i us feu les lioneses, el dia següent feu la crema, el dia següent... I així aneu construint el vostre Lego, en aquest cas, de la pastisseria.
6: De fet, a tu, Sofia, et van regalar un Sant Honoré per un aniversari teu.
1: Sí, va ser molt bonic perquè és el meu pastís preferit i no m'imaginava per res que algú pensaria en mi d'aquesta manera.
2: I l'adores que em va portar de fer.
1: No, si el vas comprar.
5: Ah, que dolor.
6: Escolta, té nassos, perdona, eh?
1: Mentida.
2: És que ho vaig comprar en una pastisseria que sabia que ho farien més millor bonic que jo. I millor que jo. Llavors vaig dir, escolta'm, tampoc serem burros, no?
1: Jo he de dir també que m'hagués fet fins i tot més il·lusió que l'haguessis fet tu,
2: apa,
1: segur.
2: Ja estem traient.
1: No, que em va fer molta il·lusió. Vale. Però una cosa, encara que estés... pitjor fet o més lleig,
6: jo estic amb
1: tu. Jo ho veuria més bonic.
6: Sí,
1: bueno, sí o
2: pues
1: no?
2: Aquí un intenta sí. Fer les coses bé, a veure.
1: Que no,
6: sempre
1: que no.
6: Sempre es pot millorar.
2: Sempre
6: no
2: hi ha
6: res.
2: Un però...
6: Víctor, tu pren nota per la propera.
2: Jo prenc nota.
1: Però que no t'ho estic dient malament. Jo el que t'estic dient és que t'estimo tant que si m'haguessis regalat un xurro de Sant Honoré...
6: Fet per tu, li hauria agradat...
1: M'hagués encantat
6: clar,
1: igual.
6: Ja està.
5: És com els nens petits, quan... que fan dibuixos i les mares se'ls posen a la
2: sí,
5: nevera.
2: Sí, doncs és bueno, el proper aniversari et faré un cendrer de fang.
3: Exacte. I un cullerat de macarrons.
6: Guapo, que és pastisser, vull dir, que... A veure, una cosa és que li fes, intentés fer un Sant Honoré, però crec que tu li faries una cosa mínimament digna.
1: Un sí, cendrer de fang. Regalen també un puro, que no vull dir...
2: Caliqueño.
6: Quan és el teu aniversari, Sofia?
1: És al febrer.
6: Doncs tens temps, tens mesos per anar practicant,
1: Víctor. Pots anar practicant aquest estiu.
6: Llavors, a veure, a casa... Vale, no l'intentarem fer, està claríssim, però...
1: Jo diria que no, o sigui...
6: No, que no val la pena.
1: Que no val la pena.
6: Ja està. Però si nosaltres anem a buscar un, quines són les línies vermelles? Aquelles coses que dius, si veus això, no compris aquell pastís.
2: Bueno, la Sofia ha dit abans que si veia un pastís que duia profiterols era un Sant Honoré, a veure...
1: No, profiterols amb caramel.
2: Amb caramel, a veure... Bueno,
1: però
2: Sofia.
1: És que ens discutirem avui en directe, eh? Per favor, he dit amb caramel.
2: Vale, doncs el caramel és l'element que ens ha de fer sospitar
6: sí?
2: Que allò és o no és un Sant Honoré. Vale? Això, primera vale. Línia vermella.
5: Al febrer, dos cullerets de macarrons, Víctor.
2: Seguim. El caramel ha de ser fi i cruixent.
6: Sí?
2: Què vull dir? Que hi ha gent que es passa i posen uns caramels que semblen navalles d'aquelles toledanes. No, es tracta de menjar i que no et sangri la boca. Saps què vull dir?
6: Sí.
2: Clar,
6: està,
2: home.
6: Clar, està bé.
2: Heu
6: sí.
2: Mai que...
6: sí.
2: Us heu fet mal
6: cop? És que no m'agrada especialment a mi el caramel.
2: No, clar, però... ha de ser una capa
1: I les navalles toledanes no...
6: No, encara menys.
2: Quan jo era petit i anaves a un poble de costa, hi havia una tenda de souvenirs que venien navalles de Toledo, que no ho he entès mai, i barrets
3: de mexicà.
2: De mexicà. I em va quedar, no?, navalles toledanes.
3: Tot típic.
2: Seguim.
5: Qui som de Pallaresa?
2: Pallaresa-Solsona. La pasta xuda està ben cuita. Per què? Perquè és un pastís que hem dit que era molt efímer i, per tant, la pasta xuda està seca perquè el farciment l'acabarà d'humitejar. Si està humidellada per si, no tindrem una mossegada que no és gaire agradable. I, per tant, això seria una línia vermella. La crema ha de ser lleugera, no ens hem de passar amb la gelatina, tenim en compte que els propis profiteroles fan de barrera perquè no caigui, òbviament no ha de ser líquida, però tampoc ens passem. Hi ha gent que tendeix a fer cremes que són molt gelatinoses i no són gaire agradables. La nata ha d'estar escudellada, sobretot. Això és
6: què
2: molt
6: vol dir,
2: important.
6: Escudellada?
2: L'escudellada és el gest de, amb una màniga pastissera, dosificar una crema. Això es diu escudellar.
1: Posage, en
6: francès. Vols dir, si no està escudellada, com està?
2: Escudillar. No, doncs, espatulada. Pot estar espatulada.
6: I ha d'estar escudellada, vol dir que...
2: Escudellada, amb una màniga, amb un broquet.
6: Però tu ho notes, això?
2: Sí, perquè ha de dur un broquet de Sant Honoré, que és una terminació de la màniga pastissera
6: concreta.
2: El broquet. Les mànigues pastisseres, normalment són de plàstic, es tallen i a dins se'ls hi posa un broquet, que pot tenir una forma rissada, d'estrella...
6: Sí.
2: Doncs hi ha una especial que es diu
6: Sant Honoré.
2: Aquella és la que ens ha de fer. Ens ha de fer.
6: Llavors, si no té aquella forma, la nata...
1: Tu pots fer a casa, tu.
2: La pots fer... A veure, la pots fer amb unes tisores. Però, òbviament, aquella és la forma que hauria de tenir si nosaltres busquem un Sant Honoré com il faut.
6: Molt bé.
2: Sí.
6: Doncs crema escudellada.
2: Què més tenim? La nata muntada, també. Parlem de gelatines. No cal que sigui un bloc de gelatina ni un producte excessivament dur.
1: Que no sembla que estiguis menjant-te un boomer.
2: Ha de ser
1: xiclet.
2: Muntada, ha de ser suau, ens ha d'ajudar a lleugerir totes les capes que hi ha, que òbviament van en ordre de densitat.
6: Llavors, si jo ara dic, mira, va, m'animo i li donaré una oportunitat al Sant Honoré, tenint en compte que l'esteu venent també, que és el vostre pastís preferit. On podem trobar un bon Sant Honoré?
1: A veure, encara que sigueu com la Marta del Cor i a l'escoltar crema, nata, pasta de full, profiteroles, carmel i us sembli un pastís viejuno, de veritat us animo encoratjadament a que en tasteu un. De ben fets, que n'haguem tastat i que diguem, vale, això és... Això està bé, vale, i això està molt bé.
6: Certificat per la Sofia i el Víctor.
1: Certificat per mi. De fet, un d'ells també va ser el pastís que li vaig regalar jo a la meva mare l'any que jo
6: un
1: vaig
6: Sant
1: tastar...
6: Honoré.
1: L'any que vaig tastar el Sant Honoré, que quan el vaig veure vaig pensar... Uf, Déu meu.
6: Quina mandra,
1: quina
6: això.
1: Quina mandra, això. Vaig canviar tan ràpid d'opinió que li vaig regalar a la meva mare per l'aniversari i li va encantar. El vaig encarregar a l'Atelier de Barcelona, que tenen una botiga aquí Doctor Fleming i una altra a l'Eixample.
2: Carrer Viladomat.
1: Viladomat. També és l'escola on vaig estudiar, vull dir que... Però tranquils, que us haurà fet un pastisser que ja ha acabat d'estudiar.
6: Està bé, està bé.
1: El Maxim Petit, que aquest està davant de l'Hospital de Sant Pau, també a Barcelona. I per acabar, us diria que el de la pastisseria Baixes, que és una pastisseria tradicional, que està al carrer
2: Montaner,
1: amb Calaf, allà també us en faran un. Sobretot, és un pastís que porta molta feina i que no entenen normalment a l'aparador, perquè doncs això és un pastís que poca gent coneix i que si no el coneixes o no te n'han parlat o probablement doncs acabaràs escollint algú de xocolata o algú que
6: no
1: coneguis
6: per aquí.
1: Que no tiraràs tant per aquí.
6: Per tant, si aneu a una pastisseria i veieu un d'aquests pastissos, aquesta pasta de full, aquests profiterols, no? Aquest carmel, aquesta nata muntada... i no, vaja, ho compleix les normes que ens heu dit, a tots els que ens esteu escoltant, animeu-vos,
2: doneu-li
6: una oportunitat perquè potser ens sortiu enamorats.
1: I si
6: no?
1: Aquest estiu aneu a França, allà sí que en tenen els aparadors.
6: Mira, i allà val la pena tastar-lo, seguríssim.
2: Val molt la pena.
1: Allà, o sigui, podeu morir del gust.
6: Doncs va, a veure si morim del gust. Jo us prometo que si tinc l'oportunitat li donaré una mossegada i ja us diré sí, a mi també m'ha enamorat com a vosaltres.
1: D'acord.
6: Sofia Jané i Víctor Gonzalo, moltíssimes gràcies.
2: I molt bona tarda.
6: I que vagi molt bé. Heu berenat ja o no?
2: No, ara
6: anem. Doncs va, a veure si us he fet gana i gana amb aquesta acció i aneu a una d'aquestes pastisseries a provar el Sant Honoré. Nosaltres fem una pausa i a la tornada ja tenim per aquí en Jaume Miranda.
8: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Marta del Cor.

0: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
1: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Van i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
0: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
2: Tot el que cantes...
3: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
0: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
4: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
3: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
4: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
3: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
4: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
5: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
3: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
5: Va, nois, que se'n fa tard.
3: A la una del migdia,
6: amb el suport de la Federació Catalana DOP i GP i la Generalitat de Catalunya.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
7: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat.
8: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat. A Catalunya Ràdio.
9: L'estiu ets tu.
4: Catalunya Ràdio.
9: La llum dins dels meus ulls.
3: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu.
4: L'estiu ets tu.
9: Quan em mires i somrius.
4: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 6 minuts per 6:45 de la tarda. I ja tenim aquí en Jaume Miranda. Com estàs?
10: Molt bé, i vosaltres com esteu?
0: Doncs avui amb menys son que tu.
10: Jo avui estic molt dormit. Vols que confessi perquè estic tan dormit?
0: Confessa-ho, perquè és, venint de tu, sorprèn.
10: És que és molt... Serà dur per als meus joves homosexuals que m'ho puguin escoltar des del fanatisme més pur.
0: Una gran decepció.
10: Sí, no ho sé, una gran sorpresa
0: també
10: positiva.
0: També pot ser, sí.
10: Jo, visc a Gràcia, ara són festes, per tant, m'acosta molt conciliar el son. Clar. Amb els carrers plens de crits i festa, bàsicament. I vaig decidir que, de forma alternativa, a casa miraria el documental d'en Rafa Nadal, disponible a Netflix.
0: Però en quin moment tu dius, va, veure el documental? Vull dir, perquè no és el tipus de personatge que a tu t'interessa.
10: A veure, sí que hi ha com aquest fenomen pròxim de que és mallorquí, evidentment.
0: Sí.
10: I en el documental hi ha una presència des mallorquí, sa mallorquinitat i Mallorca com a tal.
0: Llavors,
10: està molt present i m'ha fet com a certa il·lusió, però és veritat que no és un personatge que m'interessi. Però el documental és una passada audiovisual, vos ho recomano, en sèrio.
0: Sí, te l'has empassat tot, eh?
10: Sí, tot. Ahir vaig estar fins les 4 hores de matí mirant Rafa, el docu-real.
11: Què és el que més t'ha funcionat del que és tot el format?
10: I doncs, mira, m'ha cridat molt l'atenció perquè en Rafa Nadal, més enllà de nivell tennis, és una figura molt discreta, tímida i amb un carisma, direm, limitat davant d'un micròfon.
11: No ha sigut mai gaire... No.
10: Sí, no és una Lady Gaga, no és una Rafaela Carrà, està clar, no, en aquest sentit.
0: No és gaire xerraire.
10: Però apreta a nivell audiovisual. Hi ha, evidentment, entrevistes d'ell, material inèdit d'ell d'arxiu, i rasquen molt bé el personatge i les seves possibilitats, diguem, carismàtiques com a... personatge amb un art de transformació increïble en aquest docu-real.
0: Llavors, el recomanes, eh?
10: El recoman, però a tothom.
0: Val.
10: Me sembla...
0: No el veuré aquesta nit perquè no me'n vull anar a dormir a les 4
10: Mira,
0: del matí.
10: Ciudadano Kane, és més fluixa.
0: Aquest nivell estàs, eh?
10: És que estic uau, fascinadíssim.
0: Uau, no ho has superat. Escolta, sembla... Doncs si vols demà ens vens a parlar d'aquest...
10: M'encantaria. A més, jo sóc un gran consumidor de docu-realities.
11: No,
10: normalment, de la Jennifer López, he de dir...
0: Per això m'ha sorprès molt. Quan has vingut i m'has dit estic molt cansat perquè em vaig estar empassant tota la docu-sèrie de Rafa Nadal. Dic, perdona, tu t'has vist la sèrie de Rafa Nadal?
10: I te diré més, vaig plorar al final.
0: Sí?
11: Uau.
10: Sí. I de cop vaig enyorar quan feia... Jo feia una escola de tennis i de cop m'entra com nostàlgia.
0: I mira que sí, no... tens ganes de tornar... T'ha fet tornar
10: no,
0: avui, a fer venir ganes de jugar a tennis.
10: Avui me n'he donat compte de que
0: no. Que no, eh? No. La raqueta no és el teu. Quan es va estrenar aquest documental?
10: És de finals de maig.
0: Val.
10: Mm-hmm.
0: No, doncs potser demà ens en pots parlar, si et ve de gust. Si estàs molt emocionat, jo
10: estic
0: si tu et fa feliç...
10: Plorar,
0: si et fa feliç, ens prepares uns tallets i ens parles d'aquest documental per acabar bé la setmana.
10: Molt bé.
0: Vinga, depèn del que ens porti l'actualitat. I parlant d'actualitat, hem de recuperar un nom que feia mesos que no se'n parlava a Catalunya, el d'un dels grans ex de Rosalía, el cantant Rauw Alejandro.
10: M'encanta perquè s'ha posat a sonar aquesta cançó i ja hi ha hagut ballaruques a l'estudi.
0: És que és meravellosa, aquesta cançó.
11: Et fa moure tot, o sigui, tu mous tot.
12: A més, va ser molt viral a les xarxes i es va fer com tota una coreografia que tu anaves a la discoteca i la gent feia exactament els mateixos passos, que això és una cosa que a mi em funciona molt.
10: És que, sí, anava a dir un altre pic, Rafa Nadal. En Rauw Alejandro he de dir que és una persona...
0: Síndrome...
10: És una mica denostada.
0: Sí.
10: Ara també parlarem una mica per què, però a mi m'agrada molt i per mi és un dels grans cantants de música urbana, dels meus preferits. Vaig anar inclús a un concert tot sol.
0: A on?
10: No, és que jo tinc una... Jo
0: avui
10: tinc una...
0: Ens està sorprenent.
10: Tinc moltes cares. Soc una persona molt enigmàtica.
0: Ens
10: no
0: encanta.
10: Ho sabies? Sí.
0: Donant titulars per als teus admiradors. Sí.
10: Per favor, ajudeu-me a concentrar, que estic molt dormit. A veure... Anaven en Rauw Alejandro, és aquest cantant que està sonant. Evidentment, ell és original de Puerto Rico i és un dels cantants més populars de la música urbana actual, amb 53 milions d'oients mensuals a Spotify, que està molt bé. Però aquí a Catalunya el coneixem bé com en el gran ex, la gran ex-parella de la Rosalía. Ya no necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Aquesta cançó ha envellit pitjor, no?
12: Ha envellit molt malament.
0: Però
12: tant
0: a mi m'agrada molt la cançó,
12: les altres
0: eh?
12: Dues.
11: Clar, perquè tenien com un LP, no, ells?
12: I, de fet, junts. Ella es va tatuar el logo, que era la portada d'aquest EP junts,
10: que era
12: a la planta
10: doble
12: R, del peu.
10: No?
0: I el, el porta, no, encara, el tatuatge?
12: No ho sé, el que sí que es va esborrar és el de sota el pit, que posava Raúl, aquest, se'l va esborrar, i Rauw Alejandro també en portava un.
10: Sí, també se'l va borrar, no sé què, s'ha de posar una cosa damunt, i el bo dels tatuatges de la planta dels peus és que s'esborren molt fàcilment. Llavors ja va triar...
0: Esborren fàcilment?
10: Sí, si tu te fas un tatuatge a la planta dels peus...
0: esborrar-lo a la planta
10: del peu? Sí, perquè al final és una zona molt desgastada.
0: És més fàcil esborrar-lo a la planta del peu?
10: Sí, perquè al final

0: La cosa anava només en ascens, però en 2023 ho varen deixar de forma molt tràgica. L'anunci de la ruptura anava acompanyat, evidentment, de l'anul·lació de compromís matrimonial i sembla que qui va passar-ho pitjor amb aquest trencament va ser la nostra Rosalia. Ella anava plorant a cada concert que feia, com a bona folclòrica que és, també s'ha de dir. Exacte. I poc després, en Rau, no sé si ho recordeu, li va dedicar una cançó explícita per intentar recuperar-la en pla trobador medieval.
1: Ah, sí? No ho tenia controlat, jo, això.
0: Però... va ser incòmode d'escoltar.
2: Però només la va publicar a YouTube, em sembla. No la va arribar a publicar mai a les plataformes de streaming, si no m'equivoco.
0: Sí. Ja t'he dit que no l'escoltis.
1: No,
0: És molt incòmode d'escoltar perquè notes que allò és pornografia emocional, que no te pertany ficar-t'hi.
1: Per tant,
3: és un vídeo que li va enviar per WhatsApp i després va dir, bueno, ja que el tinc, el tiro a YouTube.
0: A veure, no? Sí, no, se sentia molt malament, és cert, que se sentia fatal. Mm. Bé, a pesar d'aquesta cançó Guillem de Berguedà, no hi va haver retorn, probablement vos he de dir per a rumors de deslleialtat per part d'ell. Mai se va acabar de confirmar del tot que hi hagués aquestes banyes, però en qualsevol cas aquest duo mai va recuperar el contacte i na Rosalia va anar construint la seva vida amb altres persones com el cantant Damiano David o els actors Jeremy Allen White o Emilio Sacralla. Però res semblava massa formal probablement perquè estava escaldada de lo que acabava de passar, clar, no? Venia de comprometre's amb un tio que pareixia que era un perla, no? Fins fa cosa d'un any que manté una relació amb sa model, Loli Bahia, que sembla bastant estable.
1: És la relació més llarga des de la relació amb Raúl Alejandro?
0: Diria que sí, perquè ja duen un any. Les altres varen ser molt més breus i, a més, és una relació com molt formal de cara a sa galeria, no? Sí, és molt sossegada, sí, l'acompanya per tot. És com molt normativa en quant a els seus processos, no? De fet, la coneix a família, etc. De qui teníem menys informació era d'en Raúl Alejandro, de qui no coneixíem cap relació destacable des de llavors, fins ara que de cop i volta s'ha anunciat que es para.
3: No, ens hem quedat aquest matí a la redacció.
1: Al·lucinant.
2: No, jo he anat de llesta i he dit, això és una fake news. Òbviament, Raúl Alejandro no és pare. Si no tenia ni parella, vull dir-te, és absolutament impossible. I han començat a sortir més titulars, sí, sí, i més titulars i he dit...
3: I ens hem posat a mirar
1: veritat,
3: quin
1: dia
3: van deixar Rosalia i tal. I hem dit, però és que va, pràcticament va fer un encadenat aquí, un Tarzan.
0: Liana. Sí, perquè ho varen deixar ara fa 3 anys.
3: Sí, el 2023.
0: Va ser un estiu de 2023.
1: Ha anat per feina, no?
0: Sí.
2: Home, molt per feina,
0: no sé,
2: trobo.
0: Sí, sí, molt ràpid ha anat. Escolta, no sé. Bé, com dèieu, no teníem cap constància de que tingués ni tan sols parella i sembla que no només això, que es para per primera vegada des de fa unes setmanes. No és que acabi de parir, la noia en qüestió, sinó que ja té unes setmanes. Això ho va anunciar n'Àlex Rodríguez de Siéntese Quien Pueda, un programa d'esport de Univision.
4: Según información que he conseguido en primicia, Raúl Alejandro acaba de convertirse en papá. Poco después de Rosalía, Raúl conoció a una joven estudiante. Está a punto de acabar la carrera, con la que hoy día reside en Nueva York. Ella prácticamente la acompaña a todos lados. Tienen una relación formal, muy formal, desde hace 2 años. Él me dice que está muy enamorado.
0: Com diu Àlex Rodríguez, no sabíem res d'aquest vincle sexoafectiu amb aquesta noia misteriosa de qui no sabem ni nom ni tan sols càrrec estudiantil.
2: Però estudiant,
0: anava a dir laboral, però
1: clar,
0: no, perquè
1: si
0: és estudiantil.
1: Ha acabat la carrera de ser molt joveneta, aquesta noia, no?
2: 21,
0: jo he calculat que uns 20-21, perquè està acabando la carrera,
1: acabando,
0: ha dit n'Àlex Rodríguez. I, de fet, a mi m'ha agradat aquesta informació per recordar que en Raúl Alejandro en té 33... una diferència d'edat bastant
1: 12,
0: determinant
1: anys.
0: Amb una postadolescent, no? És que... I, a més, vos he de dir que fa una cosa de 2 anys, en Raúl Alejandro ja va tenir una relació amb un influencer que se deia Yasmín Barbieri, que tan sols tenia 18 anys en aquell moment, i ell 31.
2: Quina barbaritat.
0: Que, a tot això, no ets sa mare de sa seva criatura, però jo volia fer suma de dades de que, per lo vist... li agraden ses edats escolars.
1: Veurem què tant li va la paternitat a en Raúl Alejandro, no? Aquesta paternitat que ens ha agafat a tots d'imprevist. Espero que ell no tant.
3: Si en sabem alguna cosa.
0: I anava a dir que
3: esperem
0: també una mica que hi hagi un comunicat oficial, clar, alguna cosa, perquè ell no s'ha pronunciat i és cert que tots els mitjans donen per certa aquesta informació, inclús els diaris
1: però
0: més...
1: Però no s'han vist fotografies, no hi ha res. Ell no ha publicat absolutament res.
3: No, fa temps que no se'l veu, també.
1: I és veritat, sí, sí. Que no,
3: no es prodiga gaire.
0: No. Sí, bueno, o sigui, a xarxes penja coses, però no
3: perfil baix.
0: No dona gens de detall de què està fent exactament.
2: I ha passat a ser bastant irrellevant en el nostre món de l'Star System perquè ja no és la parella de Rosalía i per tant és com,
1: clar,
2: és com
1: que ja no ens importa gaire, sent honestos.
0: Clar, bueno, jo m'he hagut de reactualitzar, en pla, vaig entrar en el seu Instagram
1: a veure què. I de moment, que... foto de criatura no n'hi ha cap. Ni
0: no
1: de la...
0: et fa, que no, dirien no, Núria Marín, no hi ha res.
1: Bueno, doncs bueno, veurem què tal, si acaba publicant alguna cosa i confirmar aquesta paternitat que ens ha agafat a tots una mica a contrapeu. Mira, falten 11 minuts per les 7 de la tarda i ara hem de parlar del príncep Harry i Meghan Markle. Per què? Després de 6 anys vivint als Estats Units, de forma també bastant inesperada com la paternitat de Raúl Alejandro, ells han decidit tornar al Regne Unit.
0: És cert que avui ha estat un matí...
1: Sí, de notícies impactants.
0: Jo m'he despert, a pesar d'haver dormit poc, de tot això.
1: És que tu estaves actiu ben d'hora, eh?
0: T'he començat a escriure a les 11 en el grup de WhatsApp.
2: En el meu cap també t'havies llevat d'hora.
1: En el meu cap era d'hora. No, va ser ahir. Va ser ahir que et vas posar molt d'hora.
0: Ahir me vaig aixecar molt d'hora.
1: Sí, és que ahir vaig dir, mira, no està pillant coses...
0: A les 8, però com que jo et duc uns horaris
1: d'influencer... Bueno, clar, a vegades fins a la 1 no dona senyals de vida. Clar, és veritat que...
0: Jo sóc com la Isabel Preisler, que fa poc varen dir que se despertava a les 3 del migdia.
1: Quina tela.
0: I allà esmorza. Jo sóc igual.
1: És igual. Sí. Llàstima que has de venir i llavors t'has de matinar una miqueta més.
0: Sap greu, tocar proletari.
1: Llavors, avui, malgrat haver dormit tan poc, has obert un ull, has vist aquest titular dels ducs de Sussex que tornen cap a Anglaterra i t'has desvetllat de cop, no?
0: Exacte, perquè ja sabeu que el príncep Harry i la Meghan Markle varen rompre vincles laborals i també familiars amb la Casa Reial Britànica l'any 2020, vull dir que ja ha plogut, i de fet se varen mudar als Estats Units per poder fer una vida allunyada de les pressions monàrquiques. Un trencament que se va batejar com Mèxit, un concepte molt misògin,
1: sí,
0: perquè li donen tota la culpa a sa dona,
1: a
0: no?
1: Sí, i en Harry res.
0: I de bé, passats 6 anys d'aquest Mèxit, ara els ducs de Sussex tornaran en el Regne Unit. És molt difícil dir Sussex si tens poques hores de son acumulades.
1: Sussex.
0: M'entens?
3: Com que se t'entrepassa la llengua, eh?
0: Sí, és tot molt difícil avui.
1: Estàs quedant prou digne, no pateixis.
0: Sí, no, o sigui, he vengut per il·lusió d'explicar aquesta notícia perquè la vull compartir amb gent. És no vull quedar-me sol a casa parlant d'això.
2: Per a mi és el proper guió de The Crown.
0: Tant de bo se fes The Crown que la varen parar ja.
2: Clar, però és que ara hi ha un esdeveniment delicat allà enmig, que és la mort de la reina. Llavors jo crec que ha de passar cert temps com per poder seguir amb
1: la aquesta. S'ha d'haver fet bé el dol, no?
3: La quarantena del mort, eh?
2: Sí.
0: Bé, és que clarament si ho ajuntes molt no saps quina és la de sa ficció i quina és la de sa realitat. Està bé que passi una dècada, no?
1: Sí.
2: Bueno, el meu cap durant molt de temps, tant veure la sèrie, per mi la reina d'Anglaterra pràcticament era l'actriu,
1: no?
2: I la Diana també, perquè a més l'actriu de The Crown estan... i la princesa Diana són exactament iguals. Sí.
0: No, és que s'assemblen moltíssim, és brutal. Bé, com ja sabreu, varen desvincular-se de sa corona britànica i de sa família d'ell, vaja, per desavinences personals, conflictes familiars que varen iniciar-se amb s'arribada de na Meghan Markle en es clan. Una mica com ja va passar també en el seu moment amb na Lady Di. Ara per ara d'aquest retorn tenim poques dades, però segons els mitjans britànics, aquest parell pretenen instal·lar-se a afores de Londres, de forma indefinida, i ja han matriculat els seus dos fills, Archie i Lilibet, a una escola de sa zona. No has sentit exactament quin, però aquest fet demostra que si quedaran com a mínim un curs escolar. Llavors és bastant. A veure com els acull sa família i sobretot a veure com els acull també el poble britànic, perquè segons una enquesta de YouGov d'aquest juliol, només un 22% dels consultants veuen amb bons ulls en Meghan Markle. En canvi, el percentatge ascendeix en el 33% amb el cas d'en Harry.
1: Bueno, novament,
0: tot i així, també és un bon suspès. No? Això vas a recuperació i no t'ho prova. No?
1: Home, és que només un 22% vol dir que un 78% de la població no et traga.
2: És que parlant en plata,
0: és que han fet molt bona... O sigui, jo a Meghan Markle ni xitxa ni limona, que diuen en castellà, m'és completament igual, honestament, però és que han fet molt mala campanya contra elles, mitjans, una mica tergiversats per part de sa pròpia corona britànica.
2: Però també perquè trencava com amb aquesta màgia de la corona britànica, que cada cop i volta venia una estrangera, literalment, una forastera, i trencava amb això de que eren intocables, perquè estava entrant una actriu a qui s'havia vist fent escenes explícites a Suits, i per tant... com que ja no tenia sentit que la reialesa i la fama de Hollywood s'ajuntés.
0: Sí.
1: La notícia ens ha agafat a tots, allò... bueno, molt, de forma molt inesperada, no? Ens ha arribat.
3: A cama canviada,
1: a cama, exacte. Exacte, exacte, l'eix, a cama canviada. I clar, davant d'aquesta notícia, ens hem vist obligats a trucar a una de les més grans expertes i seguidores de la monarquia britànica a casa nostra, que és Elisenda Pineda. Elisenda Pineda, bona tarda.
5: Bona tarda, vols dir aquesta presentació del cor?
1: Home, és que a mi m'han dit és que Elisenda Pineda se'n va dormir escoltant podcast sobre la monarquia britànica.
3: Jo crec que l'hem d'anomenar reina Elisenda.
1: La reina Elisenda. Però d'on et ve, aquesta afició per la monarquia britànica?
5: No, em ve perquè a mi tot el que és el més allunyat possible de la meva persona em genera una atracció fatal. Aleshores, jo tota aquesta gent que no deixen de ser gent adinerada, pija, totalment... no té res a veure amb el populatxo i que, evidentment, està mantinguda pel mateix, tot això em torna boja, perquè penso i aquells vestits, i aquelles joies, i aquells palaus, i aquells castells, i aquella cosa tan meravellosa, algun dia ens deixaran entrar i fer un xepli.
1: Però doncs, per exemple, l'espanyola t'atreu tant? La monarquia espanyola?
5: No, perquè l'espanyola és una cosa per fer riure.
1: Menys glamurosa, no?
5: Sí, és de fireta. No, home, no, això jo no considero que sigui una monarquia, l'espanyola. Jo considero que, mira, aquell pobre home passava per allà, en Franco va dir, mira aquest,
1: mira tu,
5: ens el van catar, sí. I a última hora, mira,
1: no hi ha sang reial allà.
5: Sí que n'hi ha, però és Borbona.
0: Ja. És que ser monarquia britànica, per molt que no mos agradi massa, a mi tampoc com a persona republicana que sóc, és cert que han fet una campanya de màrqueting superinteressant en el darrer segle. Recordem que venen merchandatge de tota sa corona a qualsevol souvenir, com si fossin estrelles pop, un Elvis, una Marilyn...
5: Sí, sí. Clar. I això és idea del rei Carles. Ell va començar amb tot això. Vull
1: dir
5: que,
1: sí, és ell?
5: De fet, sí, el rei Carles s'emporta un... De fet, la monarquia britànica no només es financia gràcies al poble britànic, sinó que hi ha unes partides que entren a través de merchandatge, etc. I tot això són negocis que ha muntat el príncep Carles, evidentment, amb el vistiplau del Parlament, eh? Vull dir que no ha fet un... No ha comprat petroli als Emirats Àrabs.
2: I s'obre una mica la porta amb la retransmissió de la boda, del casament, entre la princesa Diana i Carles III, no? També una mica va ser una porta d'entrada per tothom.
5: Correcte, sí. Sí, sí, va ser milions de persones que van seguir aquell casament, bàsicament perquè es considera així, no?, que és la monarquia, és mil·lenària, és la que fa més anys que està instaurada, i també com els britànics la viuen, no?, per ells és part d'ells mateixos, la monarquia britànica. El tant per cent de republicans al Regne Unit és baixíssim. Per tant, quan veus un poble que batega amb aquesta família, que tot el que li passa en aquesta família, doncs s'ho emporten a casa, ostres, és objecte d'estudi i de curiositat, si més no, eh?
1: I, Elisenda, sí. A tu t'ha sorprès tant com a nosaltres aquest retorn
5: absolutament
1: dels ducs de Sussex?
5: Absolutament. Pensa que Meghan Markle arriba a la família reial britànica com un... Ella obre la porta i entra aire fresc, de cop i volta una dona, Hollywood, actriu negra, racialitzada, moderna, feminista, que està a favor de les idees d'Obama, pa. I penses que aquesta tia revolucionarà la monarquia. I bé, s'ha demostrat que no només no ho ha fet, sinó que ella mateixa s'ha encarregat de caure en la seva mateixa trampa, no? Vull dir, ella sempre ha intentat fer veure que era un personatge que després ha acabat, no sé, ara és tradwife, o sigui que són coses que no quadren. Ella mateixa també explica que quan va conèixer el príncep Harry no sabia qui era, i també es va ensenyar una foto de Meghan Markle que amb 12 anys havia visitat el Palau de Buckingham. Les seves amigues de quan era una nena també deien que estava obsessionada amb Lady Di. O sigui, ella ha volgut construir un relat d'un personatge
1: que
5: li funcionava la mar de bé, i que si hagués seguit per aquesta via jo crec que la cosa hagués anat d'una altra manera. No va ser així, van sortir d'aquella manera, abogant, evidentment, que no volien tenir res a veure amb la família reial ni amb les responsabilitats que els hi tocava, i també que volien viure amb un alt nivell de privacitat. I us diuen això i al cap de 3 mesos estan fent un documental a Netflix, estan donant entrevistes a l'Òpera.
1: Que de gust, eh?
5: Clar, llavors tu dius, ostres, però què és això? A més, l'argument que construeixen està agafat amb pinces, perquè ella se'n va en el documental explicant que si la família reial britànica i l'imperi britànic, evidentment, havien passejat per mig món i que havien tingut esclaus a tots els països, que sí, però aleshores com porta el seu terreny? I per això no m'estimo l'envi perquè soc negra? I dius, home, tinguem a veure una cosa. Saps? Vull dir, construeix un argument que no crec que faci un favor ni a la gent racialitzada, ni a les dones, ni... sigui, se li enguanten pinces, perquè després se li desfà. Vull dir, si realment ella hagués volgut posar la banya aquí, se n'hagués sortit al 200% perquè tenia l'oportunitat de fer-ho. I, de fet, tots esperàvem que ho fes. I ara es dedica a això, a posar trossos de formatge amb grans de raïm a dins una fusta i ensenyar-ho per Netflix.
0: És que, de fet, té una marca de confitura i d'estris culinaris. Sí? Sí, el que bueno, tu dius, Elisenda, com un pot de tradwife, de dona com a de mestressa de casa.
5: Absolutament, vull dir que ha anat enrere. Jo crec que és una dona que ella mira aviam el món que està de moda i si ara està de moda ser una tradwife, doncs ho seré. I allà queden tots aquells valors feministes que defensava amb tanta vehemència, no? I després el príncep Harry tampoc no se'n surt gaire, perquè pobret meu és més curt que la cua d'un conill, aquest noi. Clar.
2: Sí, sí.
5: Vull dir, aquest noi ve d'un trauma de família rica que sempre ha viscut en una bombolla impressionant. Jo recordo també quan es va disfressar de nazi.
1: Elisenda.
5: Que l'havien oblidat. Hem de plegar, oi?
1: Hem de plegar. Moltes gràcies. Parlem aviat. I nosaltres tornem demà. Us deixem amb el Tot Costa. Que vagi molt bé.
6: Tot Costa.
7: El Barça té el millor mig del camp del món. Rodri i Pedri són insuperables i té una defensa i una davantera notables, liderades per Cubarsí i Lamine Yamal. Ara bé, falta un davanter centre per completar un equip de traca i mocador.
6: Tot Costa, amb Sergi Camps.
7: Tot Costa de dijous, dia 20 d'agost del 26. Oriol Corral, què tal? Bona tarda.
8: Molt bé, Sergi, bona tarda.
7: Què ens expliques?
8: Que el Barça ha presentat João Cancelo, que signa per les properes 3 temporades. Cancelo va arribar a Barcelona aquest dilluns. Ahir no el van poder presentar al Gamper, tot i que ell estava preparat amb l'equipació de partit, i avui s'ha acabat fent oficial el fitxatge.
7: Tot això, Oriol, el dia després de la victòria del Barça per 2-1 al Gamper contra l'Al Ahly a Gipsi.
8: Amb gols de Rafinha, de Penal i de Hamza Abdelkarim, que s'estrenava al Camp Nou contra el seu exequip. A la presentació de l'equip, Rafinha va exercir de capità amb els parlaments habituals i el més ovacionat va ser Rodri, que va veure el partit des de la graderia. També va parlar d'Eco després del partit i va dir que Gordon pot fer la funció de Ferran, però que segurament faran algun moviment per substituir Lewandowski.
7: Un Barça que creu que podrà inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga al camp de l'Elx.
8: Amb l'únic dubte de Cancelo per haver arribat a darrera hora.
7: I l'equip femení de futbol, el Barça, ha anunciat les noves capitanes després de la sortida d'Alexia.
8: Patrick Guijarro serà la primera capitana, acompanyada per aquest ordre per Marta Torrejón, Inere Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
7: L'Espanyol ha anunciat que Roger Hinojo lluirà el dorsal 21.
8: Un dorsal que és un símbol per a l'Espanyol, perquè és el que duia l'etern capità Dani Jarque. L'encarregat de portar-lo aquesta temporada serà el lateral esquerre de Sallent, Hinojo, que va jugar els 90 minuts contra el Llevant, que va acabar amb la victòria per 3-0.
7: Avui al Tot Costa hem anat a la ciutat esportiva Dani Jarque per parlar amb un dels pesos pesants del vestidor de l'Espanyol, el Pere Milla, i en ara primera divisió, avui comença la segona jornada.
8: Amb el Rayo Vallecano a l'Alavés a les 9 del vespre, el partit es jugarà a Butarque, l'estadi del Leganés, pel mal estat de l'estadi del Rayo. Ahir es va disputar un partit de la primera jornada, Atlètic de Madrid 2, Màlaga 0.
7: El Girona marxa aquesta tarda cap a Còrdoba per jugar demà la segona jornada de la segona divisió.
8: Ho fa ja sense Ivan Martín, que és camí de Santander per fitxar pel Racing. Això sí, torna a Van de Vic. El partit, com dèiem, serà demà a les 9 del vespre al camp del Còrdoba.
7: I el Sabadell marxa el davanter Rodrigo Escudero i presenten dues incorporacions.
8: Avui han presentat el central de Sallent, Edgar González, i el davanter uruguaià Gaston Valles. Ja feia setmanes que els havien oficialitzat, però avui els han presentat als mitjans.
7: En bàsquet, el Kitsanàs Manresa fitxa l'escorta nord-americà Gidei Notay.
8: Té 27 anys, fa 1,88 d'alçada i prové del Trapani Shark italià. Arriba després de la rescisió de contracte de Colby Jones. I d'altra banda, la penya ha anunciat el fitxatge de Paula Sarabia, que arriba cedida pel València.
7: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 catalans, ha guanyat per 3-1 a Irlanda i s'ha classificat per a la següent fase.
8: Només els hi valia la victòria i han guanyat. Ara disputaran una segona fase de grups, també de 4 equips, en què els primers dos classificats jugaran les semifinals. L'equip femení, amb 9 catalanes, ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda i també jugarà aquesta segona fase de grups.
7: En handbol, avui comença la Supercopa de Catalunya amb la primera semifinal masculina, Sant Joan d'Espí, Balonmano Granollers.
8: El partit començarà a les 8 del vespre, les altres semifinals es disputaran demà, i en Fórmula 1 Max Verstappen renova amb Red Bull fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja és al circuit de Zandvoort, on aquest cap de setmana torna a la competició amb el Gran Premi dels Països Baixos.
7: D'altra banda, Kilian Jornet superarà del genoll i no correrà l'Ultra Trail del Mont Blanc. I Oriol Corral, què preguntem avui als nostres oients?
8: La pregunta del dia és: Avui s'ha presentat Cancelo. Serà titular a la defensa del Barça? Dues opcions, sí o no, ho hauria de ser Valde.
7: Tot això des d'ara fins a 9:15 al Tot Costa. Tot això des d'ara fins a 9:15 a Catalunya Ràdio.
6: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
7: De seguida, saludo els tertulians, fem una mica de divan i parlem del Barça, però abans ens actualitzem. Marc Güell, bona tarda.
9: Bona tarda.
7: I ho fem perquè estem pendents de les pluges que afecten o han afectat Catalunya.
9: Sí, van perdent intensitat. De cara a la nit sí que hi ha una nova línia de pluges que també es preveu que escombri al nord de les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu, però en principi res a veure amb les tempestes que hem tingut fins ara. Hi ha hagut fortes pluges i ventades que han provocat almenys una cinquantena d'avisos, principalment a la zona del Vallès Occidental. L'avís era de temps violent, afectava les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i els dos Vallès, però també el Bages i el Moianès. I de fet, en aquestes zones ha caigut pedra a Collbató i Terrassa, també pluja intensa a Santpedor, a la comarca del Bages, on hi ha hagut un esclafit. No hi ha hagut grans problemes, grans afectacions, però sí que les imatges que hem vist aquestes últimes hores, en alguns casos, són força espectaculars. Sobretot els bombers han hagut d'actuar per carrers que s'han inundat, per retirar arbres que han caigut, també cablejat, que està penjat i que ha cedit, retirar també mobiliari urbà i algunes petites inundacions, però insistim, res molt greu. Protecció Civil, això sí, també ha activat la prealerta del Pla Inuncat, després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre hagi informat que intensifiquen la vigilància per possibles crescudes sobtades en barrancs i rieres de la conca de l'Ebre, i per tant fan aquelles crides a la prudència a l'hora d'acostar-se a rius i rieres en aquestes pròximes hores per allò de les crescudes.
7: Molt bé, doncs, Marc Güell, antena oberta, i si no, a les 8 ens tornem a actualitzar.
9: Fins ara.
7: Doncs vinga, va, 7:05. Senyora Gemma Mallorca, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
7: Senyor Gerard Autet, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda.
7: Una mica de divan, va. Deixo sonar la sintonia del divan perquè el Gerard i la Gemma es posin nerviosos.
1: Ho estic de veritat, eh?
7: És el moment més tens del programa per vosaltres, imagineu-vos com és la resta del programa, no? A veure, sempre estirem la pregunta del dia per conèixer una miqueta més els tertulians en l'àmbit personal. Avui parlem de Joao Cancelo, que ha tornat al Barça, un lloc on va ser feliç, i per això ha decidit tornar. I jo us pregunto, Gemma Mallorca, a quin lloc tornaries perquè va ser immensament feliç?
1: Jo, mira, i et respondré ràpid, eh?
7: Sí.
1: Jo sempre hi ha un lloc que hi he de tornar, que és Donosti.
7: Caram!
1: Perquè tinc els records quan jugava a futbol de la Donosti Cup, que és un torneig molt important, i vaig començar anant-hi amb 13 anys i des d'allà he repetit any rere any, no jugant a futbol, els últims anys ja no.
7: Sí.
1: Des del 2019 vaig anar com a entrenadora i a partir d'aquí ja he deixat d'anar-hi com a jugadora, però és una
7: ciutat que
1: m'encanta. Sí, m'encanta.
7: I sempre les mateixes dates o canvies?
1: Acostumava a anar molt a l'estiu, perquè era quan coincidia el torneig, sí. I després vaig tornar-hi a anar sobretot a l'estiu, però, per exemple, aquest any he anat a la Setmana Santa. Per tant, ja he fet el check que ja he anat per Donosti.
7: Caram, tu. Doncs, Gerard Autet, a
10: un lloc també,
7: on molt. Voldries tornar, perquè vas ser feliç quan hi vas estar.
10: A Gijón.
7: A Gijón, eh?
10: Sí, jo sé, per algun motiu, sempre ho explico, no puguis viure a Catalunya per alguna cosa, jo viuria segurament a Gijón, sí.
7: Per què?
10: Va ser l'any de l'ascens a primera divisió, vaig estar 3 anys a primera divisió allà, i ho recordo. A part, jo no hi vaig cada any, tot i que sempre dic, no? Aquest any pujaré perquè tinc amics per allà, però al final no hi acabo pujant, i ara fa bastants anys que no hi vaig. Però sí, tinc un gran record, i l'etapa de primera divisió, la ciutat va bullir especialment, i tinc un gran record. Sí.
7: Es menja bé, Gijón.
10: Home, es menja molt bé... hi ha uns grans camps de golf, que això també també és important. La llàstima és que plou bastant, també.
7: Però si el Gerard Autet ara passeja per Gijón, encara et reconeixen o què?
10: És que fa molt que no hi vaig.
7: Home, ja, Gerard, no, m'estàs dient que vols tornar i no hi tornes?
10: Hauria de comprovar-ho. Algun boig segur que sí, sí, eh? Però vaja, no, però, no, però no especialment. Puc passejar tranquil·líssimament.
7: Molt bé, per cert, una pregunta sobre un divan de l'any passat. Jo tinc molta memòria, Gerard. Has llançat ja el ninotet del tigre que tenies al capdamunt d'una prestatgeria des de feia molts anys i que mai t'atrevies a llançar-lo?
10: Crec que no.
7: Encara hi és? Un sí. any més tard encara hi és?
10: Un any més, però era l'habitació de casa de la meva mare.
7: És igual, encara hi pots accedir, no?
10: Sí, de fet, quan vaig cap allà, que ara a vegades queden a dormir les meves filles i es queden allà a dormir a l'habitació on jo dormia...
7: Encara hi és, eh?
10: Jo crec que aquell tigre petit encara hi és.
7: El ninotet del tigre, eh? Un any més tard encara...
10: T'ho confirmaré.
7: Encara sobreviu, aquell ninotet.
10: Jo crec que sobreviu, deu estar ple de pols, però bueno.
7: Déu-n'hi-do. Doncs l'any que ve t'ho torno a preguntar.
10: Sí?
7: A veure si encara hi és el nino del tigre del gol del Gerard Autet. Va, 7 i 9 minuts, parlem del Barça.
11: A Catalunya Ràdio, tot costa.

0: Avui la cançó d'inici, Salomé de Bahia, que és la senyora que canta, Torment d'amor, que és la cançó, i bé, escolteu la tornada. Ara l'ha canviat, però vaja. És una cançó dedicada a Celso Ayala. Per què? Perquè deia el seu nom una miqueta a l'inici de la cançó. És un joc de paraules del Sam Silva, que també doncs, intenta jugar a l'humor semàntic. Aquesta cançó és de l'any 6AB. Ja sabeu que en l'escala de Visibo doncs, és de l'any 6AB perquè és de l'any 2002. I ja ho diem sempre que queden doncs, poques cançons per darrere de Visibo perquè és un noi molt jove. Avui Celso Ayala fa 56 anys, el jugador del Betis, de l'Atlètic de Madrid o del River Plate, i al març diu el Sam que va deixar d'entrenar al River per passar al Cajamarca, on és actualment. Caram, déu-n'hi-do, el Sam Silva que ha tirat avui d'internet per fer una mica la glosa d'aquest exjugador. Amb el Sam Silva al muntatge musical, la Rita Pinyol a la producció, al control central hi tenim avui l'Andrea Martínez i el Manel Gil i els companys d'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. Farem el Tot Costa fins a 9:15 i comencem amb aquesta cançó de la senyora Salomé de Bahia, que el Joan Fitó balla amb afició. Què tal, Joan? Bona tarda.
1: Què tal, Sergi? Bona tarda.
0: Aquesta cançó la coneixies?
1: No en tenia ni idea.
0: No és de la teva època?
1: No. No.
0: 2002?
1: Jo sóc més gran que Visibo.
0: Tu eres menor d'edat el 2002?
1: Sí, 9 anyets.
0: Imagina't, sí. Noi, com passa el temps. Va, Joan Fitó, sí, parlem del Barça, perquè, escolta, avui era doncs, una cosa que ja se sabia, però és la presentació de Cancelos, la notícia del dia, en parlarem després, perquè, escolta, estem en moda, qui serà el nou del Barça a Elx? El Barça està buscant un nou al mercat de fitxatges, però el partit de Lliga d'inici de curs és aquest cap de setmana, i, escolta, ahir va fer oposicions Hamza, un dels jugadors preferits, per cert, del Joan Fitó.
2: No és un dels jugadors preferits, però ahir sí que va fer de nou en aquest Gamper contra l'Al Ahly. Va ser el nou Hamza Abdelkarim, va jugar 73 minuts, un dels futbolistes que més minuts va disputar ahir. De fet, Hamza va fer l'1-0 en una acció de davanter centre pur, centrada de Balde per la dreta, i Hamza es va anticipar al central per fer aquest 1-0 en una acció en un bon remat. Al final del partit li han preguntat a Hansi Flick sobre Hamza, i el tècnic alemany del Barça, doncs encantadíssim amb el davanter centre egipci.
3: Per descomptat, tu ho saps, és un davanter. Es pot veure quan arriben les centrades, ell hi és. Ha fet bones desmarcades, també avui, però el que m'encanta veure-li és que ell també controla la pilota. Això és el que jo li veig.
2: Són 4 gols els que ha fet aquesta pretemporada, sí. Hamza. De fet, en els 3 partits sencers que ha disputat el Barça traient el triangular d'Udine, ha marcat els 3, 2 gols contra el Birmingham, un contra el Basilea el diumenge passat i el d'ahir al Gamper. Els dos màxims golejadors traient a Hamza són Rafinha i Visibo, amb 2 gols cada un. Per tant, Hamza, doncs, que en aquests 3 partits sencers ha fet oposicions almenys per tenir minuts al camp de l'Elx el diumenge a 9:15 del vespre contra el conjunt, doncs, contra l'Elx.
0: Sí, Hamza no té representant, que truqui a la ràdio, perquè Joan Fitó està fent oposicions per agafar aquest rol, perquè déu-n'hi-do com l'està venent.
4: Ha parlat de tenir minuts, de que tindrà minuts. No s'ha atrevit a dir que sortirà de
0: no, no, però és que fora d'antena ja l'està situant com a Maradona.
2: No, però parlàvem aquest migdia amb el Campos a la redacció, que el fet de, i tu sabràs millor, Gerard, que el fet que hi jugués
4: sí,
2: tants minuts...
4: Sí, comentar la teva,
2: segurament és un indicatiu que no serà titular al camp d'Elx.
4: Si Hansi Flick l'hagués substituït al descans, jo avui probablement et diria que seria titular. A mi, que jugués 70...
2: 73. 73, 75, sí, sí.
4: Va ser dels que més va allargar, probablement hi hagi alguna altra opció.
5: I també com a premi, eh? O sigui, com a premi d'enfrontar-se al seu ex-equip.
0: Mm. O sigui, ni la Gemma ni el Gerard creuen que Hamza serà titular contra l'Elx, eh?
4: Jo crec que no, però estic d'acord que pot ser que tingui minuts. Jo crec que jugarà Rafinha.
0: De seguida parlem amb l'Oriol Riera, un dels davanters del Barça de les últimes èpoques formats a casa. Parlem amb ell i debatem una mica de com n'és de difícil sortir de la base del Barça i consolidar-se el primer equip jugant de davanter centre. Abans, però, m'aturo en el dia de l'Elx, que queden ja poques hores, pocs dies. Si Hamza no és el nou titular, Gemma, per tu qui hauria de ser? Un fals nou, potser, perquè clar, no hi ha davanter centre clar.
5: Jo crec que serà Gordon.
0: Gordon,
5: veient
0: eh?
5: els minuts d'ahir al Gamper. Crec que serà l'aposta de Hansi Flick. Per mi, Rafinha, si el treus de la banda, perd molt, per opinió personal, i crec que qui ocuparà aquesta posició de nou serà Anthony Gordon, que a més ja ho ha fet anteriorment. Per tant, sí, per mi m'encaixa.
4: Jo estic molt d'acord, amb això. El que passa que jo opto per Rafinha, però bàsicament perquè per una qüestió de Flick, perquè el va provar l'últim dia contra Basilea. Mm-hmm. Sí que jo també tinc la mateixa mirada, Gemma, perquè quan Rafinha rep d'esquena li costa més, les esquerres el primer toc les fa bé, però en canvi quan surt de la banda i va cap a dins, moltes vegades rep de cara. Uh-huh. I li és molt més senzill amb ell. Jo crec que pot treure més rendiment a la banda, però té tanta ascendència de Rafinha que jo me'l puc imaginar, i perquè així es pots optar amb un Gordon a la banda i a la Mina a l'altra.
2: De fet, a Basilea van coincidir Gordon, Rafinha, i en aquell cas era Adeyemi a la primera meitat, Adeyemi fent de teòric Lamine Yamal, sí. I el que va jugar de nou va ser Rafinha amb Gordon sí. tirat a la banda esquerra.
4: Exactament, exactament. Jo optaria per això. Veurem Flick que té el cap, que és el que els veu entrenar, bàsicament.
0: Després parlarem del mercat de fitxatges i direm noms i opcions, però suposo, Gemma, Gerard, que per vosaltres encara queda un últim fitxatge, no?, que sigui aquest davanter centre, perquè amb això que té el Barça, doncs, no sé si no li dona, però li fa falta encara un killer, no?
5: Home, per mi sí. Per mi és l'últim nom que queda per completar el Puig aquesta pretemporada i de cara a aquesta temporada. Crec que el Barça s'ha mogut molt bé per al mercat, ho sabem. Està fitxant per aquesta temporada i per la propera, però li falta un nou de garanties, perquè t'ha marxat Lewandowski, que et fa molts gols per temporada, i t'ha marxat un Ferran Torres, que potser tenim els dubtes de si ha estat més o menys encertat, però també ha marcat gols. Per tant, sí que necessites un altre nom.
4: Ahir vam tenir a Deco al final del partit, sí. Al
5: bon
4: post.
5: Pal, eh?
4: Sí,
5: bon pal.
4: I va comentar, a pregunta de la Maria, aviam si ho explico bé, perquè vaig tenir una mica de sarau a Twitter després, va comentar que era més fàcil, o que Lewandowski, diguéssim, no, que Ferran podria estar substituït, o podria estar
5: reemplaçable,
4: no? Crec sí, que sí. Sí. I de fet estava fet ja amb els fitxatges que s'havien fet, que eren com Gordon, no deia, mitja, etcètera, i que el que era més difícil de substituir era Lewandowski, però que alguna cosa es faria. Per tant, a mi em porta a pensar que vindrà un nou, jo crec que vindrà un nou, però no serà un primer espasa.
2: De fet, mira...
4: Jo és la lectura que vaig fer de les declaracions de Deco.
2: Sí, de fet, mira, si vols el sentim, paraules d'ahir... No, ha anat perfecte per lligar-ho. Això és el que comentava i Deco, després del partit, exactament doncs el que deia el Gerard.
6: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, si es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
4: Clar, per substituir a Robben hauries de portar, m'entens, dos o tres.
0: Harry Kane, Holland,
4: Julián i Holland. Sí. Per mi són els tres. Tot el que baixi d'aquests tres, per mi baixes un esglou.
0: Sí. Però
4: per
0: tot
4: mi.
0: I així, Gerard, tu fitxaries, encara que sigui un segon espasa.
4: No, jo encara que no es pugui fer front a un fitxatge primer espasa, que és molt complicat, jo fitxaria un, sí.
0: Doncs de seguida parlem de noms concrets, però abans parlem amb un jugador que sap el que és marcar gols amb la samarreta del Barça.
7: Tot costa, amb Sergi Camps.
0: Parlem amb un davanter que es va formar a la base del Barça i que sap el que és jugar de davanter centre de la Masia i també va, doncs, a patir la complicació de consolidar-se el primer equip del Barça. Oriol Riera, què tal? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: És jugador del Barça, del Celta, de l'Osasuna, del Depor, entre d'altres. També ha fet carrera com a entrenador al Tudelano, a l'Estepona, a l'Istra de Croàcia, que em sembla que va acabar la seva etapa allà a l'abril d'aquest any. On està ara l'Oriol Riera? Oriol, en què estàs posat?
8: Doncs mira, veient informar-me, veient com entrenar l'altra gent, què fa l'altra gent, i esperant un altre cop, pues, bueno, l'oportunitat a partir d'ara.
0: Futbol espanyol o no et tanques la porta a una aventura internacional com aquesta de Croàcia que dèiem?
8: Estic obert a tot. La veritat és que quan trepitges futbol internacional, futbol de fora, doncs te'n dones compte de que les coses a fora es fan molt bé, de que les oportunitats són grans i que al final l'entrenador espanyol és un entrenador molt, molt valorat. Així que, bueno, obert una miqueta a tot.
0: Et truquem per parlar del davanter centre del Barça. Oriol, tu et vas formar a la Masia i vas debutar amb el primer equip. El Barça és un equip que des de sempre ha generat jugadors de la base que han fet el salt al primer equip, però no acostuma a treure davanter centre. Per què creus que passa això, Oriol? Aquesta posició específica és una mica més complicada que les altres?
8: Bueno, jo crec que a nivell metodològic es dona molta importància a altres posicions. Crec que per l'estil del Barça, el delanter mai és un nou referència, sempre és un delanter amb molta més mobilitat. Vull dir que al final no és tant una posició tan específica, sinó que altres jugadors poden ocupar-la. No et sabria dir, jo crec que sí que han tingut nous, com Bojan Kirkić, crec que és l'últim de la casa que ha sortit. És aquest perfil el que realment busca el Barça, i això també molts cops ho ara ho poden fer els extrems ficant-se dins, no? Vull dir que, bueno, no és fàcil, és una pregunta que jo crec que molta gent es fa i tothom es fa, i crec que té múltiples respostes.
0: Ara hi ha un jugador que ve de baix, que és Hamza, és cert que no és format a casa perquè va arribar fa poc, però creus que el Barça li hauria de donar l'oportunitat de ser el nou titular del Barça, almenys provar-lo?
8: Bueno, jo crec que és una posició com a de porter amb molta responsabilitat, difícil, el delanter centre sempre juga dos partits, el de jugar bé, fer bé les coses, i el de fer gols. Vull dir que és una posició que és important no cremar-la amb jugadors tan joves, posició molt important on decideixen partits, per bé o per dolent, i al final doncs, crec que el Barça estarà en el moment on dona oportunitats a tothom, i tothom les té, tothom té aquell moment, però és important saber quin és el moment adequat per aquells, per cada jugador. Segurament des dins del club saben quin perfil de maduresa té el jugador, que això és molt, molt important, hi ha jugadors que van molt més d'hora que d'altres, però sí que és important tenir en compte que tot el seu temps, tot el seu moment, de vegades volem córrer massa, i és una posició delicada perquè al final juguen dos partits, tenen molta responsabilitat, i a vegades no es té la maduresa psicològica encara preparada com pot tenir una altra persona de 23, 24, 25 anys.
0: Uh-huh. Si no arriba ningú, Oriol, també hi ha la possibilitat del fals nou. A tu et convenç que, escolta, en cas que no hi hagi ningú més, doncs, escolta, un Lamine Yamal, un Olmo, un Fermín, un Gordon, un Adeyemi, té moltes possibilitats. El fals nou, a tu et convenç?
8: Jo crec que per l'estil que està adquirint el Barça, ja no aquell fals nou, sinó aquell jugador que es mou bé dins àrea, que té desmars de ruptura, que és mòbil, que és dinàmic, alhora pot venir a rebre, pot fer-ho molt bé un extrem. Ara mateix el Barça no és aquell perfil d'equip que treu molts centros durant un partit. Per estadística no és un equip que generi molt joc lateral des d'intentar enfonsar l'equip rival. Per tant, jo crec que sí, que aquesta figura que el PSG l'ha utilitzat amb Dembélé, que el Barça ja la va utilitzar amb Messi, aquell perfil de jugador que ve a rebre, que s'associa, que no és aquell delanter que espera entre centrals al seu moment, jo crec que és una opció molt, molt viable, i ho hem vist ara amb Lewandowski els últims anys. Sí que és cert que ha fet molts gols i que està molt bé, però molts cops el joc necessitava un altre perfil de delanter, i Ferran Torres, per exemple, en aquest últim any ha trobat aquell context, no? Aquell àmbit que l'ha ajudat a poder viure perquè l'equip ho estava demandant, aquest perfil delanter, no? Així que jo crec que sí, que és una possibilitat important, tot i que, bueno, tenir en l'equip delanters que tenen aquell olfacte golejador de gol, de saber moure's en els últims metres importants, que decideixen partits, que decideixen inclús títols, jo crec que és important tenir-lo i fer aquest esforç.
0: Molt bé, doncs, Oriol Riera, moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera.
8: Molt bé, moltes gràcies.
7: Tot costa.
0: 7 minuts, arribarem a 7:45 del vespre. A veure, Gemma i Gerard, aquest mantra, no?, que es diu sempre que del Barça no hi surten davanters centres per al primer equip. Això s'ha confirmat objectivament. Per què creieu que passa això, Gerard?
4: És difícil, aviam, Bojan va arribar, però tampoc va tenir
0: l'únic, no?,
4: el recorregut.
0: La història recent,
4: bueno, no? I el Riera ho explicava, no? Jo crec que han sortit laterals, han sortit centrals, han sortit molts migcentres, han sortit fins i tot a extrems, algun ara com tenim a Lamine, per exemple, a Messi, etc. Però el nou, la figura del nou, jo penso que el Barça també sempre l'ha omplert sempre d'un jugador potent, on ha fet un esforç més econòmic important. I allà pot ser que estigui més tapat. Però sí que, no?, algun recurs més, diguéssim, que pugui, a part de Bojan, diguéssim, no n'han sortit. Per tant, que és curiós, és curiós. Hi ha un tema metodològic de la filosofia de Can Barça que és molt bo i que a mi m'agrada molt, però hi ha l'altre tema que, quan veus jugar a vegades molts equips del futbol base del Barça, Barça Atlètic o Juvenil A, Juvenil B, el nou és un pel sistema que juguen, que és un 4-3-3, i el nou participa poc. Uh-huh. I això és un tema que tinc ja de fa molt temps, perquè això és hi ha un debat. Però participa poc del joc, diguéssim. No? Ha de ser un rematador, ha de ser un enxufador, ha de ser... Jo recordo la meva, que on hi havia Jonathan Soriano, al Barça Atlètic, que es va inflar a fer gols, perquè era un tio dintre l'àrea, era un animal, executava ràpid, però hi ha això, no? I és un tema més de metodologia, però jo penso que és perquè el club, bàsicament, enfoca sempre i el nou potent
0: el fitxa de fora.
4: crec jo.
5: I que se suma una mica a... que ja passa en el mercat, o sigui, el preu més alt l'has de pagar sempre per al nou, perquè és una posició que costa molt de trobar. I és així, sí, sí. Un jugador que se sàpiga col·locar, que pugui rematar, que tingui gol, que això és el més complicat de trobar a vegades en un nou, i a més en el sistema Barça, que sigui un nou associatiu, doncs és complicat, i per tant, evidentment el que explicava el Gerard és molt interessant, però se sumen que crec que és un problema general de que trobar un nou de garanties és complicat.
4: És més, Gemma, és més, molt més fàcil que sortir del futbol base del Barça un fals nou.
5: Messi,
4: o Olmo,
5: que
4: Fermín, que es desenganxi, però que no visqui, un tio que visqui dintre l'àrea, Lewandowski de la vida, i el Barça, jo crec que és difícil que el pugui formar. No sé, és una... forma moltes altres
0: posicions,
4: i és un aspecte molt, molt treballable, però jo crec que és difícil. S'hauria de donar-hi una volta, jo penso, amb aquest tema.
0: Uh-huh. I creus que si el Barça apostés per formar nous, clar, hauria de canviar la manera de jugar a la base, no? També potser és allò que el que guanyes per una banda ho perds per l'altra.
4: Bueno, clar, és que és un tema que, evidentment, els que són especialistes, jo crec que sí, hauria de donar una volta, però en el sentit de que pugui estar més servit de pilotes o no, que pugui participar més. A vegades també hi ha hagut etapes que el futbol base s'ha jugat amb extrems a cama natural, ara és molt a cama canviada, uh-huh. i a vegades... recordo fa 2 o 3 anys, molt, molt oberts, i ara moltes vegades doncs, menys oberts, van cap a dins i deixen la banda pel lateral. Depèn una mica del que vulgui el primer equip, però jo sí que em falta això, doncs, que es pugui potenciar un nou. És un tema... Jo crec que és dels pocs temes. La Masia és un exemple, i funciona, i en ventes tens un equip immillorable, tens identitat, tens gent catalana, gent que juga igual al Barça Atlètic i al primer equip, i això és una delícia. És la millor lloc per veure jugadors que creixin, però la figura del nou, jo estic d'acord que s'hauria de...
0: L'Oriol Riera deia el nou i el porter, no? El porter més enllà de Valdés, no hi ha hagut un porter de la casa que...
4: El porter també.
0: Aguanti molts anys.
4: M'havia fixat més amb el nou, i és una dèria que tinc jo de fa anys. Avui ha sortit aquí sense d'allò.
0: Sí, sí.
4: Però sí, sí.
0: Doncs a veure, Fito, tant de bo Julián fos format a la Masia, perquè ja el tindríem aquí, però no és el cas, i està el Metropolitano, no diré segrestat, però veient la foto que es va fer pública ahir de la foto de temporada, he vist presos al corredor de la mort amb millor cara que el bo de Julián. A veure, què en sabem del cas Julián? Perquè ahir, escolta, el van xiular, el van insultar i Simeone, a la sala de premsa, no va defensar el seu jugador.
2: A veure, el que sabem és que no està al 100% descartat, és a dir, el club és conscient que l'arribada de Julián cada dia que passa és més complicada, el fitxatge és molt complicat, però a hores d'ara no està al 100% descartat. Sí que és veritat que el club, evidentment, comença a treballar amb diverses alternatives. Una és la de Lautaro Martínez, el futbolista de l'Inter, però també és una problemàtica com la de Julián, també costarà molt treure'l de l'Inter, però vaja, anem primer amb Julián, perquè ahir l'Atlètic de Madrid va debutar a la Lliga, ho va fer sense Julián, que no va anar ni tan sols convocat perquè portava pocs entrenaments a les cames, ho va explicar Simeone a la prèvia, però és que a la prèvia d'aquest Atlètic de Madrid-Màlaga, Mateu Alemany va explicar que pràcticament era definitiu el que Julián es quedés a l'Atlètic de Madrid.
9: Yo creo que Miguel Ángel Gil, que es el CEO del club, habló y expuso clarísimamente cuál es la posición del Atlético de Madrid en este asunto, con tantas especulaciones, tantos comentarios periodísticos, y yo no tengo más ni menos que remitirme a esas palabras, que son exactamente la posición del club y de forma definitiva.
2: A mi em crida l'atenció aquest de forma definitiva, perquè fins ara, doncs, s'havia anat especulant i ningú ho havia dit tan taxativament com Mateu Alemany, i el que comentaves, durant aquest Atlètic de Madrid-Màlaga, càntics i algun insult contra Julián Álvarez per part de l'afició del Metropolitano, li van preguntar a la roda de premsa a Simeone i es va posicionar el tècnic argentí de part de la seva afició. Ara sentirem la pregunta i la resposta curtíssima de Diego Pablo Simeone.
10: Es una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias.
11: Muy respetuoso por nuestra gente.
0: Caram, doncs el pal de Simeone cap a Julián. A veure, començo per tu, Gerard, que ha estat futbolista d'elit. Sempre es diu, el futbolista juga on vol jugar, menys Julián, que haurà de jugar a l'Atlètic de Madrid. Escolta, sí. Això ho hem vist alguna vegada, però és molt desagradable, no? Tota aquesta història, un jugador que vol marxar, tampoc ha forçat del tot, suposo perquè tampoc hi hauria opció de marxar igualment, però és un territori desagradable.
4: És difícil posicionar-se, un cop t'has posicionat una mica saps que si has de fer marxa enrere, doncs llavors pots aportar-te alguna... una xiulada a la teva pròpia afició, que és això, per mi és el que costa més de tolerar o de portar d'un futbolista o d'un esportista. Sí, aviam, jo, el més lògic és que, que hi hagi d'haver una solució, no? Però llavors hi ha l'altra part també que dius, ostres, tu firmes uns contractes i hi ha uns drets i uns deures, no? Per tant, si passa alguna situació d'aquestes t'hauràs d'adaptar i hauràs de fer girar la truita amb la teva pròpia afició. Bé, a mi per ganes, evidentment, em fot perquè m'agradaria tenir-lo aquí, perquè és un grandíssim jugador i l'opció, la primera opció, però a mi em genera bàsicament que no sé com ho arreglaran allà, perquè la resposta de Simeone és molt dura, bueno, a mi, i desafortunada probablement, sí, per sí. mi, perquè deu estar emprenyat amb ell, perquè segurament li deu haver verbalitzat no, o no em veig amb cor o vull marxar, etcètera, etcètera, i evidentment aquí hi ha papers i contractes per definir, i no sé com reconciliaran o com li trauran rendiment a aquest jugador durant la temporada següent, si realment es queda. Un jugador tan a disgust.
2: Avui,
4: no sé si serà capaç de capgirar-ho.
2: Avui han presentat el Cuti Romero i el Cuti Romero ha dit el contrari, que veu a Julián content, que està feliç i que, doncs, que això el fa molt feliç al Cuti.
0: Viu a Matrix. A veure, Gemma, escolta, ara ho deia el Gerard, no? Això no... evidentment Julián pot fer dos o tres gols el primer dia i amb l'afició es reconcilia, però també amb el futbol de Simeone, que no s'acaba de sentir del tot a gust, té mal final això de Julián amb l'Atlètic de Madrid, sigui aquest any o sigui d'aquí uns mesos, no?
5: Sí, i Simeone surt en roda de premsa explicant que vol que tot el pes ofensiu giri al voltant de Julián, quan hem vist les dues temporades que ha tingut Julián amb l'Atlètic de Madrid que no ha demostrat el jugador que és, que per això també ha generat tants dubtes a l'entorn Barça de si s'havia de fitxar aquest jugador o no, perquè no ha tingut el pes ofensiu que potser molts esperaven que tingués, i més per pagar els diners que estaven damunt la taula. Més enllà d'això, si et pregunten per què han xiulat certa part de l'afició a Julián i tu et vols posar al costat de l'afició, encara ho pots entendre, entre cometes. Però en el moment que li pregunten per insults, perquè li pregunten per insults i es posa al costat de l'afició, crec que aquí Simeone no és una resposta desafortunada, és un pal per Julián Álvarez, que si realment es queda a l'Atlètic de Madrid, tal com diu Mateu Alemany, no, és que no ho sé com ho arreglaran, perquè aquest tio estarà en un pou psicològic
0: sí.
5: per viure com a mínim els primers partits, que després ja ho sabem, amb Griezmann també va passar, que hi havia molt en renou.
4: Exacte,
5: i quan va marcar 3-4 gols l'afició ja l'aplaudia,
4: sí.
5: Però sí que és veritat que l'inici serà molt complicat i Julián té més ganes de marxar que...
4: És que has tret el tema del context també col·lectiu que es troba a l'Atlètic de Madrid, i ell és un jugador que participant més del joc, com segur que passaria aquí, doncs ell mateix deu pensar, ostres, és que a mi em trauria més rendiment, seria millor jugador aquí, a part que seria més feliç, evidentment, i vol marxar, etcètera, però...
5: És que li va passar una mica jo, Fèlix, que no té res a veure amb Julián Álvarez, però una de les primeres declaracions va dir, tot jugador de futbol vol jugar un equip com el Barça, perquè, evidentment, estàs més a prop de la pilota, i és que Julián, és que és impossible que tregui el rendiment que té tan lluny de la pilota, o només amb els desmarcatges a l'espai, és que és impossible.
0: També és veritat que Simeone no ha canviat la seva manera de fer, i quan Julián va fitxar per l'Atlètic de Madrid ja sabia on anava.
5: Sí, això sí.
0: No el van enganyar.
5: Però entre argentins potser és fàcil d'enganyar-lo.
4: Sí.
0: A veure, Fito, som de la generació PC Futbol, ens agrada el mercat de fitxatges, va, fem una mica de llista de candidats per ser el davanter central del Barça.
2: A veure, el principal nom, l'opció, no et diré principal, però sí que és un dels noms que més força ha agafat els últims dies, és el de Lautaro Martínez, futbolista de l'Inter, de 28 anys. El Barça el que explica és que Lautaro és un més de la llista d'alternatives. Dies enrere també va sonar Luis Suárez, el davanter de l'Sporting de Lisboa. El Barça, en aquest cas, no el contemplava tant com una opció perquè la seva clàusula és de 80 milions i creu el club que 80 milions no són els que val Luis Suárez. En canvi, amb Lautaro sí que el col·loquen com una alternativa a Julián, sempre entenent que Julián a hores d'ara tampoc està descartat al 100%, però vaja, el que està clar i el que deia ahir Deco és que el Barça es mourà en aquests menys de 15 dies que queden, i el nom pel qual s'aposta una de les alternatives és la de Lautaro Martínez.
0: Doncs Lautaro, Luis Suárez, Mikotadze també ha sonat. D'aquests noms, fora d'antena, el Gerard Autet m'ha dit que li agrada un especialment, no sé si ho dirà ara en antena.
4: Sí, tant,
0: d'aquests noms, no, és que els que enteneu de futbol, aneu molt forts amb aquest nom, i escolta, al final m'acabaré convencent.
4: Està mig descartat, jo diria.
0: Sí.
4: Jo crec que és el que té més complicat de venir. Mikotadze.
0: Mikotadze a tu t'agrada molt.
4: Mikotadze a mi m'agrada, sí. Jo crec que encaixaria bé per com es mou, bon peu, bon descàrregues, és molt intens a la pressió també, i dintre l'àrea és un tio que carrega cama i té la porteria focalitzada.
0: Lautaro, que és el que més sona...
4: Lautaro també. Lautaro pot ser que evidentment surti més car, probablement, jo que participa més del joc, i té bones xifres. No, Lautaro no necessita poc per fer gol. La veritat és que a vegades pot estar participant poquet, com deia abans, que els nous a vegades participen poc, i ell amb certa facilitat veu porteria. A part, té molta qualitat en descàrrega, aguanta molt bé, i té experiència. Flick crec que ha verbalitzat que volia... Bueno, si s'ha de substituir un Lewandowski, com deia Deco, doncs un jugador d'aquesta experiència li pot encaixar bé al Barça. Jo Lautaro i Mikautadze, jo amb això em conformaria.
0: De les alternatives que han sortit, Gemma, qui no et convenç?
5: No, és que jo crec que aquí la clau és el que comenta el Gerard, que l'experiència té un pes, i ho ha dit Hansi Flick, necessita un nou amb experiència, perquè et marxa no només un líder, sinó un tio que ja ho havia guanyat pràcticament tot com a futbolista. Per tant, per substituir-lo d'aquestes opcions, a mi el que m'encaixa més com a experiència és, sense cap dubte, Lautaro. Ara, que a mi a dia d'avui m'agradi més o menys, a mi personalment és un jugador que mai m'ha enamorat.
0: Molt bé.
5: Però bé, potser vestint de blaugrana sí, potser vestint de blaugrana m'agrada. O sigui, he de veure com encaixa l'esquema de Hansi Flick.
4: Ara estàs d'esquena a la televisió i els...
0: Uns golaços.
4: Els 3, no estàs veient els golaços que està mirant Lautaro.
5: No, i que ha fet molt bona temporada amb l'Inter. Sí, o sigui, és una barbaritat la temporada que ha fet.
0: Sí, sí. Això no és el cas de Lautaro, però amb un vídeo de highlights, jo sembla Maradona,
4: no,
0: també.
4: No,
0: eh?
4: Això és un engany. Sí, això dels highlights és un engany. Aquí tots quatre ens fessin un vídeo. Cada un sortirien bons, tots quatre.
0: Semblaríem Maradona, ja ho dic. A veure, a 6 minuts per sobre de 7:45 del vespre, hem pentinat la davantera, ara pentinem la defensa.
7: Tot costa, amb Sergi Camps.
0: I pentinem la defensa fent ressaca del gam per Fitó, perquè, escolta, el nom propi d'ahir, un dels noms propis, Eric García.
2: Sí, és una de les coses més destacades que ens deixa el gam per d'ahir. Eric García, de lateral dret, i Jules Koundé, de central. I el que podem explicar ara és que no serà puntual, és a dir, que Flick aposta perquè Eric sigui el lateral dret titular del Barça i que l'acompanyin en aquesta posició de lateral dret Xavi Espart i Joao Cancelo. Per tant, a priori, la idea de Flick és que aquesta temporada Jules Koundé sigui central. Ahir ja el va provar d'inici de central fent parella amb Gerard Martín, i doncs al final del partit Eric explicava doncs això que estem explicant ara, que Hansi Flick li havia transmès que volia que Eric fos el seu lateral.
12: No va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, bueno, ho va comentar al principi de la pretemporada, i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà, i ja està, no hi ha res més.
0: Doncs escolta, canvi de peces, Gerard, Gemma, Eric García al lateral, i Koundé, que sempre ha dit que volia ser central, ara potser té la seva oportunitat.
4: És que és central, Koundé.
0: Sí, però vull dir que ell sempre havia dit...
4: Fa molts anys que no
0: ho veiem. No, clar, però vull dir que sempre havia dit que ell volia jugar de central, tot i que és lateral titular del Barça i lateral titular de la selecció francesa, per tant no ho fa malament, però ara podrà demostrar que el seu rol principal és el de central.
4: Jo ho compro bastant. Jo, a mi, Koundé, sé que hi ha part de hate, perquè és un tio que a vegades porta una empanada tremenda i li costa connectar.
0: A vegades,
4: és veritat, però jo crec que és un jugador bastant fiable en tema de rendiment, en atac, en defensa. Jo crec que a banda funciona bé. Com a central, per exemple, ahir, si em baso en el partit d'ahir, jo crec que es va notar ahir que feia temps que no jugava de central. Tenia posicionament, sí, tot i que va mirar bé la línia i es va quadrar bé amb el seu company. Però al final, jo crec que és el no haver-hi moviments a la línia defensiva, i aquest moviment, i recuperant Christensen aquella posició, i quedant com a quart central Koundé, que pugui entrar al lateral, et queden Eric, Xavi Espart, Cancelo, en el cas que l'hagis de moure. Jo, on crec que pot haver-hi una mica més de moviment en aquests últims dies, és la part esquerra, que veurem amb Valde què acaba passant, però el de més jo no ho tocaria.
0: Ara parlem de Cancelo, que de fet s'ha presentat avui a Can Barça, però, Gemma, aquest ball de peces entre Eric García i Koundé.
5: A mi em sembla molt bona idea per part de Hansi Flick intentar recuperar el millor nivell de Koundé a través de convertir-lo o reconvertir-lo una altra vegada en central, perquè el van veure al Sevilla, que va ser quan el va fitxar el Barça, fent temporades espectaculars com a central, i després, que com a lateral va fer molt bona temporada la primera, però sí que és veritat que l'any passat potser va deixar més a desitjar. A mi l'única cosa que em genera dubtes és aquesta empanada que té de vegades Koundé, que ara, si les fa com a central,
0: és
5: patiràs
0: pitjor.
5: Més.
0: Sí,
5: però
0: sí,
5: és veritat que tens l'equilibri de Rodri al mig del camp, que això no ho tenies. I és una peça que també et condiciona defensivament. Em sembla molt bé l'opció d'Eric García, que no només pot jugar com a lateral, sinó que si no tenim nou potser el pots posar de davanter, perquè és un tio que et rendeix en totes les posicions. Això evidentment és irònic, però és veritat que té un nivell espectacular. I després veure aquest Koundé com a central, jo en tinc ganes. El Gamper potser no era el millor examen, però de cara a la temporada sí.
4: També jo crec que hem de valorar que seria com a recurs probablement, perquè hi ha una parella bastant sòlida per mi, el meu criteri, el meu gust, que com és Gerard Martín, si està en el nivell que han acabat, ha de ser la parella titular la temporada que ve. Veurem llavors, sumes a Christensen, etcètera, etcètera, Koundé, no sé si Álvaro Cortés com a quart cinquè, per tant... Mm-hmm.
5: El problema és el tema Balde, que si et salta Balde, entenc que serà Cancelo i Gerard Martín de lateral.
4: Jo ja crec que Gerard Martín no el veurem més de lateral, crec jo.
0: A Elx, Fitó, alerta que no hi veiem ja amb Koundé, perquè, escolta, en aquesta pretemporada Cubarsí ha jugat molt poc, per tant arriba poc rodat al Martín de Valero.
2: Sí, és un dels mundialistes, un dels que es va reincorporar més tard juntament amb Lamín, també amb Pedri i amb Dani Olmo. Un Cubarsí que només ha jugat 19 minuts aquesta pretemporada, els va disputar al camp del Basilea, Saint Jacob Park. Ahir no va tenir minuts, llavors, en principi, hi ha una peça que està molt clara, que és la de Gerard Martín, que serà titular segur, i falta decidir doncs qui serà el central dretà, que doncs anirà entre Koundé o Andreas Christensen. Ahir, com dèiem, doncs, Hansi Flick va provar a Koundé de central. Veurem per qui acaba apostant, si per Christensen o per Jules Koundé.
0: I a l'esquerra, doncs, segurament hi veurem João Cancelo, que avui s'ha presentat a Can Barça. Tot costa. Una presentació, Fitó, que ja l'havíem vist, perquè és la tercera etapa de João Cancelo amb el Barça.
2: Sí, signa 3 temporades João Cancelo fins al 2029. Vaja, el vam sentir dilluns quan va arribar a l'aeroport demostrant el seu amor incondicional pel Barça. Avui ha explicat doncs com han estat les últimes dues setmanes i crida l'atenció la certesa i què clar tenia que volia jugar vestit de blaugrana.
13: La verdad es que fueron dos semanas difíciles, pero yo tenía en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí y bueno, ellos sabían que yo solo quería volver aquí y si no volviera, pues me quedaría ahí un año sin jugar.
2: Quedar-se un any sense jugar o res, era les solucions de Cancelo, mm-hmm. Barça un any sense jugar i doncs explica els motius al lateral portuguès.
13: Que en la primera temporada que estuve me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pudo lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño. El amor por el Barça, de representar el Barça, siempre es el mismo y estoy muy feliz de estar aquí.
2: Ha dit moltíssimes vegades en aquesta presentació que estima el Barça, que està enamorat del Barça i, igual que va fer Rodri dimarts, li han preguntat, estàs a punt per jugar? I vaja, Cancelo ha dit que sí, que està a punt per jugar quan ho decideixi Hansi Flick.
0: A veure, hi ha dos factors aquí. A João Cancelo, abans d'arribar al Barça, se'l tenia com un jugador una mica caòtic, una mica inestable, una mica irregular. No va trobar, abans d'arribar al Barça, la regularitat necessària. Sembla que l'ha trobat al Barça, ha trobat l'ecosistema doncs bo per la seva figura. Això per una banda, i per l'altra, la figura de Balde, no? Perquè semblava que seria el lateral, no diré per la propera dècada que en Barça, però que estava destinat a governar la banda esquerra de la defensa blaugrana. Balde sembla, Gerard, que ha fet un pas enrere en la seva evolució i Cancelo doncs està per davant ara mateix.
4: Punt de transcendència probablement el que li falta a Balde, sobretot en fase ofensiva. Ahir va estar
2: bé. La centrada del gol
4: i sí que per mi quan se li treu més rendiment a Balde és quan agafa tota la banda i aquest sistema més asimètric. Quan ell és allà, diguéssim, quiet, obert a banda i ha d'accelerar i fer d'extrem, diguéssim, a peu parat, jo crec que aquí li veig més problemes. A vegades amb tota la velocitat, perquè és un jugador molt ràpid, li costa tenir aquesta pausa al tram final. I això és el que li falla a Balde. Per la resta és un jugador que t'ocupa bé la banda i pot ser lateral esquerre al Barça tranquil·lament. El que passa que Cancelo li ha guanyat perquè ha tingut això, més presència i ha tingut més notorietat ofensiva, però ha generat més, ha ficat per dins, una manera d'atacar completament diferent. A mi la Cancelo vaig haver de recollir cable perquè no vaig entendre el fitxatge directament.
0: La primera Flick, etapa? La de Flick,
4: ara que Flick l'ha...
5: També tenia dubtes que en si Flick, realment.
4: Jo vaig pensar, ostres, no acabo de veure, i haig d'admetre que Flick doncs el va... Al final és la connexió que tens amb els jugadors, no? Jo crec que aquesta connexió també, per exemple, la de Yemi i Flick, jo crec que també li traurà molt, molt més suc del que ens pensem. Per tant, amb aquest aspecte del desenvolupament dels jugadors, Flick, jo penso que és molt bo.
0: Gemma, la convivència Cancelo-Balde, la banda esquerra de la defensa del Barça.
5: És que jo crec que hi ha un punt clau amb Balde, que quan arrossega lesions i apareix Gerard Martín com un bolet per allà, veus que té més clarividència en el tram final, a l'hora de fer l'última centrada.

0: que no hi ha cap jugador que ha viscut tres etapes al Barça. O sigui,
1: mira, això ho hauríem de mirar, sí.
0: Em sembla espectacular.
1: És veritat, i tres etapes.
2: Això de que el tren només passa una vegada.
0: Sí, no, per jo cancel·lo tres. També bé, és veritat però, que s'ha esforçat molt.
1: Aquesta última és enganyosa que estigui dividida, no? Perquè és una miqueta continuïtat, no?
0: Però... I que s'ha esforçat molt per viure i per vestir la samarreta blaugrana, perquè té un amor per al club increïble.
1: Tres quarts de vuit del vespre, Balde i Cancelo que es queden, Fitó i un que marxa, sembla que serà doncs en breus moments, fins i tot és Marc Casado, eh?
3: Sí, perquè avui amb Cancelo ha viatjat Mendes, de fet fins que no ha arribat Jorge Mendes a Barcelona doncs no ha començat aquesta presentació de Cancelo, no han firmat el contracte. Mendes, que és l'agent, el representant de Marc Casado, per tant, en principi, entre avui i demà s'hauria d'accelerar aquestes sortides. Mendes també és l'agent d'Alejandro Balde, per tant, veurem doncs en quina situació està Alejandro Balde, però vaja, ho hem anat explicant aquí al Tot Costa. Casado fa dies que s'entrena al marge, com d'altres companys. En principi, amb l'arribada de Mendes, s'han de reunir Jorge Mendes, Marc Casado i el Barça per trobar una solució i que el migcampista del Barça doncs trobi una sortida que sigui bona per totes les parts.
1: Ai, se'l veia trist, eh? Marc Casado en la presentació dels jugadors, Gemma. Evidentment, al Barça no hi caben tots, però clar, un tio que és culer, que va anar a Canaletes, que s'ha guanyat el cor dels culers, sap més greu que un altre, no?, que marxi al Camp Nou.
0: Home, sense cap mena de dubte. Però per el que dius, perquè és un jugador que el seu equip és el Barça, que té un amor per aquest club que a vegades costa de veure. Hem tingut la sort, no?, que el Barça en els últims anys ha incorporat a molta gent de la Masia que sí que té aquest sentiment, però és molt complicat de veure en el futbol modern que hi ha jugadors que vesteixen la samarreta i s'hi senten aquests colors, i és el cas de Marc Casado, que tant de bo la història hagués acabat d'una altra manera, potser amb una cessió. Jo tenia, no?, pensava que podria ser la solució millor, però sí que és veritat que és que per Hansi Flick no hi compta, i per tant, si no comptes per Hansi Flick i tens una competència espectacular al mig del camp, i si suma que més ha arribat Rodri, és veritat que no tindria minuts, i per un jugador de futbol necessita
3: i que el Barça vol ingressar diners per Marc Casado.
0: Això és l'altre.
4: Exacte, el Barça exigeix certa quantitat de Marc Casado perquè el rendiment ha sigut bo, i el jugador hi estava tristot, se'l va veure.
1: Sí, sí,
4: quan va,
1: sí, sí,
4: va
1: molt.
4: Sap greu, perquè són situacions de molta identitat, d'aquí, que són situacions que són desagradables per ell. Flick va ser clar amb ell abans de les vacances, crec que després també, i al final si l'entrenador diu que tindràs molt pocs minuts, has d'intentar trobar una solució, perquè és que evidentment si es queda aquí i t'agafes el contracte, que seria una altra opció, el que dèiem abans dels contractes, el contracte el Casado es vol quedar, es queda aquí, però què passarà? No jugarà ni un minut, i els destins que tindrà aquesta temporada, Aràbia o Europa o on sigui, la temporada que ve havent jugat
1: no els tindrà.
4: 10 minutets de Copa del Rei, no els tindrà. Per tant, això el jugador també ho pensa.
1: Més sortides a Can Barça.
3: Sí, avui s'ha fet oficial la sortida de d'Aaron Jakubisvili, marxa cedit al porter a l'Almeria, amb opció de compra. Queden pendents també els casos dels cosins Fernández, de Toni i de Guille, també que es faci oficial la sortida de Tomi Marquès al Braga. I
4: Guille també el porta Mendes.
3: Mira.
4: Crec.
3: Doncs,
0: és que Mendes porta
4: Guille o Toni? Ara...
1: Mendes em porta a mi, fins i tot.
0: Sí,
1: el meu contracte amb la ràdio el va negociar.
4: Cobres molts calés aquí a la ràdio.
1: No t'ho pots ni imaginar. Per això estic aquí a l'estiu, perquè cobro molts diners.
3: I de tots aquests també queda el nom d'Héctor Fort, que també té moltíssimes propostes, igual que Marc Casado, i que també és un dels que ha de sortir els pròxims dies abans de que s'acabi el mercat de fitxatges.
1: I escolta, Fito, per tancar el bloc Barça, un tema que de moment no n'hem parlat molt, que són les inscripcions. Altres anys era un tema recurrent, aquest any no n'hem parlat, però escolta, el Barça diu que de moment no hi veu problemes en què gairebé tothom estigui inscrit per jugar contra l'Elx.
3: Sí, el missatge del club és que en principi avui es començarien a desencallar aquestes inscripcions, que tots els futbolistes que han arribat, és a dir, Adeyemi, Gordon i Rodri, estaran inscrits per debutar diumenge al camp de l'Elx. L'únic cas concret és el de Joao Cancelo, que et diuen doncs, que el ve arribat tan tard, doncs potser no arriba a temps aquesta inscripció. De Visibu, doncs el que ja sabíem, que tindrà fitxa del filial, però a diferència d'altres anys, no hi haurà problemes a priori amb les inscripcions dels fitxatges. A hores d'ara, però, ho acabo de mirar, mentre t'explicava això, no en tenim cap inscrit.
1: Aquell web de la Lliga que tots anem refrescant com possessos, eh?
3: Sí, l'últim és Francho, que arriba al Getafe del Saragossa.
1: Però això és d'ahir.
3: Doncs mira, avui de moment no hi ha hagut cap fitxatge.
1: Va, 10 minuts i les 8, i a tot plegat, què diuen els oients? A veure, Joan Fitó, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
3: Doncs preguntàvem sobre l'arribada de João Cancelo. Serà titular a la defensa del Barça? Dues opcions. La primera que sí, la segona que no, que hauria de ser Balde. Doncs vaja, guanya per golejada João Cancelo. Sí, un 87%. No, ho hauria de ser Balde.

0: El d'un 13%, algun comentari, el Macià Nicolau, que diu va acabar com a titular i no crec que Valde hagi fet mèrits per canviar-ho. El Damià, que ens diu que crec que s'aniran alternant. Si Valde no surt, diu el Damià, que això no ho té gens clar. El David, encara que jo el prefereixo d'extrem, de defensa és una temeritat, això parla de Cancelo, els que veuen més potencial ofensiu al portuguès que no pas defensiu. I el Danielín, que diu que seria una bona notícia que el titular fos Valde. Voldrà dir que el defensa, que Valde ha recuperat els seu millor nivell.
1: Doncs fins aquí el bloc Barça, 10 minuts i les 8. Fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar de l'Espanyol, perquè avui hem anat a la ciutat esportiva d'Ani Jarque per parlar amb Pere Milla.
2: Tot costa, amb Sergi Camps.
3: Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Divendres a la tarda la presentació i després el partit.
4: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
4: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
6: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
4: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
7: Amb el Joan Antoni Fletxa.
8: El més difícil que tenia el
7: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
4: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Tot costa.
1: Vinga, va, avui hem anat a la ciutat esportiva d'Ani Jarque per parlar amb un dels pesos pesants del vestidor de l'Espanyol. Hem anat a veure Pere Milla, un tio simpàtic i que sempre es fa escoltar. Aquesta ha estat la conversa. Pere Milla, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Escolta, m'han dit que has de marxar ràpid perquè hi ha un assumpte personal a punt de resoldre's. És veritat, això?
11: Bueno, a punt, no, però sí, he de marxar ràpid, sí, sí.
1: Es pot explicar?
11: Bueno, ja s'explicarà, ja.
1: Bé, doncs no, si no vols explicar-ho, no hi entrem, però són bones notícies. Escolta, fem aquesta entrevista després de l'inici de Lliga, 3-0 contra el Llevant. Millor inici impossible, no?
11: Sí, no, al final tornar a competir a casa davant de la nostra afició i, bueno, suma de 3 sempre és important i començar amb bon peu.
1: Estem a la prèvia del Madrid, l'any passat veu guanyar el Madrid, és el primer partit que juguen en ells perquè no han debutat a la Lliga. És bo per vosaltres agafar un rival en teoria superior amb falta de rodatge?
11: Bueno, sabem quin tipus de rival és, però bueno, ja els vam guanyar fa 2 anys, així que bueno, intentarem tornar a repetir-ho, no?
1: En qualsevol cas, aquest any l'Espanyol ha encet un projecte nou després de la temporada passada, difícil, amb la salvació gairebé in extremis. Li ha donat moltes voltes el que ha passat durant l'estiu? El que ha passat d'aquella situació, aquella ratxa de mals resultats? Li ha donat
11: sí,
1: moltes voltes?
11: Sí, perquè al final sí que la primera volta és molt bona, però bueno, després són 18 partits sense guanyar, així que bueno, ara sí que hem guanyat el primer partit, però bueno, hem de tocar de peus a terra, saber tot el que ens va passar amb aquesta segona volta que hem parlat, així que bueno, a guanyar, anar partit a partit i guanyar al Madrid.
1: Aquest any és el primer projecte Monchi des de la secretaria tècnica del club. Vosaltres, al vestidor, l'any passat, quan l'Espanyol anuncia Monchi, que és un dels millors directors esportius del món, com ho rebeu?
11: Bueno, al final sí que estem en una situació molt, molt complicada, no? I veure una figura com Monchi, que bueno, tot el que et transmet quan arriba, que quan anem pitjor pues, te transmet aquesta confiança i demés, pues sí que et dona un plus més, no? I bueno, al final va sortir tot bé.
1: Quina relació teniu vosaltres, els jugadors, amb Monchi? Us ve veure sovint, als entrenaments,
11: sí,
1: al vestidor?
11: Està ell sempre, o si no està Fernando també. Bé, bona relació, com amb Fran Garagarza també tenim, ara ja no, però tenim bona relació també.
1: Hi ha hagut nous fitxatges, també alguna baixa. Quina valoració en fas de la plantilla de l'Espanyol aquest any?
11: Bueno, jo no he de fer cap valoració, no? Nosaltres hem de parlar al camp, sí que és veritat que quan millor sigui la plantilla, doncs, millor per tots, més difícil serà jugar, així que bueno, l'Espanyol sortirà guanyant, quan millor siguin els jugadors, així que bé.
1: Potser el punt més, diguem-ne, en dubte és que potser falta una miqueta de gol al davant. Creus que podria arribar algun davanter abans que tanqui el mercat de fitxatges?
11: Bueno, dir que falta gol quan l'altre ja vam guanyar 3-0 és complicat, no? Però sí que notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obra de gol, Quique gol, ho notarem molt, però bueno, per sort Javi diuen que d'aquí poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tots sumarem, i si a més ve algú més, doncs que sigui sempre per sumar, no? Que això és l'important.
1: L'altre dia va destacar Roberto, ara ho deies, amb dos gols i també dos noms nous d'aquest any. Començo per Javi Hernández, va fer un partidàs. Escolta, d'on ha sortit aquest tio?
11: Aquí.
1: Però vosaltres, diguem-ne, ja el coneixíeu,
11: sí,
1: no us ha sorprès, no?
11: Sí, ja el coneixem, me n'alegro molt per amb ell, perquè l'any passat sí que ho va passar malament, el temps que va estar aquí, no? És un moment difícil, però bueno, que al final el futbolista els ha de viure, no? La sessió a Miranda li va anar molt bé, tant com la de l'Òscar, així que, bueno, contents per tindre aquí i ojalà jugui tots els partits com el cap de setmana passat.
1: L'altre nom, Hinojo, a la defensa també va fer un partidàs. Per tant, això que tenim aquí al voltant, la ciutat esportiva de Nijarque, la base funciona.
11: Sí, la base funciona. També és veritat que és molt difícil, no? Que arribin jugadors a primera divisió des de la base. Però bueno, content per Hinojo, per Bauza, per Javi, per tots els de la base que arriben al futbol professional i més a l'Espanyol, no?
1: Amb tota aquesta realitat, el míster, què li ha demanat a Pere Milla per aquesta nova temporada? Quin és el teu rol a l'equip?
11: Que segueixi sent Pere Milla, ni més ni menys.
1: I com és Pere Milla? Tu com et definiries com a jugador?
11: Competidor.
1: Competidor, eh? Sí. Seria el teu adjectiu.
11: Sí, sí.
1: La figura de Manolo, ara l'esmentaves, també una mica discutida l'any passat, però a l'Espanyol Monchi no va tenir cap dubte que havia de seguir. Suposo que la salvació, lògicament, també li va donar crèdit. Com ho va viure Manolo, aquella situació? Se l'havia tocat a les rodes de premsa. El vestidor, com ho va gestionar?
11: No sé com ho vivia ell, perquè, bueno, al final cadascú ho porta per dins. Són moments molt difícil, on tothom vol guanyar i ja sembla molt, molt lluny guanyar, no? Així que ja et dic, a disfrutar la victòria del Llevant i a tornar a guanyar aquesta setmana contra Madrid, perquè ja hem vist que és molt difícil guanyar a primera divisió. Ens va costar 18 partits tornar a guanyar, així que hem de disfrutar.
1: S'ha fet viral un calling break del Manolo l'altre dia amb vosaltres, que parlava d'una manera doncs molt planera, no? Sense buscar artificis. Explica el futbol fàcil al Manolo, no? Això
11: sí,
1: suposo que a vosaltres
11: bueno,
1: també us ajuda, no?
11: I allí també es va estar una mica modosito, no? Va,
1: sí?
11: Estar, va estar tranquil·let, sí, sí, sí.
1: El vestidor sense càmeres potser sí. Una mica més estrident, vols
11: sí,
1: dir?
11: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí?
11: Un paio, el Manolo, sí, sí.
1: Molt bé, segur. Escolta una cosa, aquesta nova propietat que ha entrat a l'Espanyol ara fa més o menys un any, vosaltres heu notat que l'Espanyol ha canviat una mica de rumb, hi ha més recursos, hi ha més ganes de fer coses, ho heu notat vosaltres?
11: No, sincerament no, però sí que és veritat que, bueno, se'ls va amb ganes de fer un Espanyol, tornar a fer un Espanyol gran.
1: Lligat amb això que m'acabes de dir, l'any passat vam venir a veure't i ens vas dir que l'Espanyol havia d'aspirar cada any per estar a Europa. És una declaració, diguem-ne, potent. Encara ho penses?
11: Sí,
1: sí, eh?
11: Sí, sí, sí. Pensant que l'Espanyol ha de jugar a Europa tots els anys, però per això has de fer una bona base. No pot ser de, no, que ara jugarem a Europa perquè som l'Espanyol. No, no. Aquí s'ha de crear una bona base i a partir d'aquí començar a construir, no? I fer un Espanyol gran, perquè al final és el que és, no? És dels millors clubs d'Espanya.
1: I creus que aquest any l'Espanyol estarà a prop d'Europa? O, escolta, hem d'anar pas a pas, primer la salvació i després ja anirem...
11: Sí. Primer ens hem de salvar quan abans millor i després a partir d'aquí començar a parlar. Però, bueno, l'any passat vam millorar l'anterior, aquest any hem de tornar a millorar la classificació de l'any anterior.
1: Més enllà de l'Espanyol, aquesta Lliga, serà un altre cop un cara a cara a Barça-Madrid pel títol, tu creus? O hi haurà un altre equip que podrà entrar en la terna per guanyar-la?
11: Més igual.
1: És igual, eh? No mires cap a dalt qui va líder, qui no va líder,
11: no
1: mentre no sigueu vosaltres, no?
11: Sí, sí, així és. Només miro l'Espanyol i ja està, poca cosa més.
1: Molt bé. Doncs mira, Pere, per acabar l'entrevista, et faré un test de preguntes més ràpides, que sé que tot va a la marxa, i a veure si entrarem alguna cosa. La primera paraula que et vingui al cap, pensa-te-la si vols per no entrar després en polèmiques, però bueno, ja m'entens. Un lloc per estiuejar, Pere?
11: La Cerdanya.
1: Un plat de cuina, el teu plat preferit?
11: Cargols a la Llauna.
1: Ah, molt bé. Una cançó que estigui sonant en bucle ara mateix a casa teva.
11: Una de la moda, Héroes del Sábado.
1: Molt bé. Una sèrie.
11: Peaky Blinders.
1: Molt bé. Bon gust. El millor jugador amb qui has jugat?
11: És que, uf, és molt relatiu així, això, El millor jugador en què he jugat?
1: Amb qui tu has compartit vestidor?
11: Bueno, el que millor, sens dubte, Pastore.
1: Pastore, eh?
11: Sí, Javi Pastore.
1: El millor jugador contra qui has jugat?
11: Messi.
1: L'espanyol per tu és...
11: complicada aquesta. De les millors coses que m'ha passat a la vida.
1: Mira. El Barça per tu és?
11: Un equip rival.
1: La polèmica de l'any passat amb la trepitjada a Lamine Yamal, allò que vas dir, és...
11: una broma, una anècdota.
1: Lleida per tu, què és?
11: La meva ciutat.
1: I mira, aquesta fora del test, com veus la situació del nou Lleida que torna per tercera vegada a intentar una refundació, a veure si pot ser viable el projecte esportiu? Com ho estàs vivint tu com a lleidatà?
11: Content per que Lleida es torni a refundar un altre cop, però molt trist per lo que es viu a la ciutat.
1: I l'última, el Pere Milla és...
11: simpàtic, va.
1: Mira,
11: simpàtic.
1: Això, aquí ja estaríem d'acord. Doncs Pere Milla, escolta, moltes gràcies per atendre'ns, que tinguis molta sort i que conservis aquest somriure amb aquestes bones notícies que arribaran en breu a casa teva.
11: Sí, gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Pere.
11: Vinga, va.
2: Tot costa.
1: 2 minuts per sobre les 8 del vespre. De seguida ens actualitzem amb el Marc Güell, però abans Oriol Corral, més espanyol, perquè avui el conjunt perico ha anunciat que lluirà el dorsal 21, el de l'etern capità Dani Hart, que aquesta temporada un jugador de la casa, Roger Hinojo.
8: Sí, és el dorsal més especial per a l'espanyol. Assegura que d'aquesta manera es manté el llegat de Harque, amb el que ja és un símbol que forma part del club. Roger Hinojo, que diumenge va jugar els 90 minuts contra el Llevant, n'ha parlat als mitjans del club.
9: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Harque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Harque el millor possible.
8: El lateral esquerre de Sallent ha crescut al planter a la 21 des que era Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu. L'Espanyol continua a entrenar-se pel partit de dissabte. Cornellà del Prat jugarà contra el Madrid a la segona jornada de Lliga.
1: Molt bé, de seguida parlem del Girona, també del Sabadell, però abans ens actualitzem. A veure, Marc Güell, què tal? Bona tarda de nou.
12: Bona tarda.
1: Mira, avui faig la pregunta que els he fet al Gerard i a la Gemma. No és esportiva, però m'interessa especialment que me la contestis.
12: A veure.
1: Quin és el lloc on has estat feliç i on t'agradaria tornar-hi o hi tornes recurrentment?
12: Uau.
1: Aquesta és més profunda, no és esportiva.
12: Sí, com és que preguntes això avui?
1: Perquè mira, m'ha agradat la resposta de la Gemma i del Gerard. Dic, mira, a veure el Marc per on em surt.
12: Doncs mira, jo sóc molt feliç a casa meva, a la comarca d'Osona, qualsevol racó.
1: Vinga.
12: Per exemple, Rupit.
1: Mica pilota.
13: Home,
1: aquí.
13: Tens bon gust.
12: Que sí, que tinc molt bé. Doncs ja està.
1: Què recomanaries de Rupit, va?
12: Doncs el restaurant La Font de Marçal.
1: Tens alguna mena de vincle?
12: No.
1: Ah, dic, aquí.
12: Un, però
1: si anem a comissió aquí.
12: Escolta, em demanes què recomano, doncs això.
1: Més, si volen posar un anunci a la ràdio, que truquin, que escolta, aquí cobrem per fer això.
12: I passar pel pont penjant, va.
1: Vinga, va, sí, això, que no cobraran diners per dir-ho. A veure, Marc Güell, va, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
12: Doncs mira, tempestes que van a la baixa, cap afectació important, el 112 ha rebut un centenar de trucades, sobretot del Vallès Occidental. Els bombers han hagut d'actuar amb sanejaments, amb retirada d'arbres caiguts, mobiliari urbà i també amb petites inundacions. Aquest avís de temps violent afectava les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, els dos Vallès, però també el Bages i l'Alt Moianès. Ha caigut pedra a Terrassa i ha hagut també un possible esclafit a Sant Padó, al Bages. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcalde d'aquest municipi, Agustí Comas.
14: Han tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials que de seguida, doncs, tant policia local com brigada, doncs, s'han posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
12: En parlarem al Catalunya Vespre i també mantenim la mirada posada a Ceuta. Avui el govern espanyol ha començat a traslladar 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit, per tant, ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres d'aquesta ciutat. Tot i això, aquesta tarda hi ha hagut unes 500 persones que han tornat a la platja després de ser desallotjats. I notícia de fa poca estona, estàvem pendents d'una decisió del jutge a Lleida. Ha deixat en llibertat amb càrrecs els 5 detinguts dilluns a la nit pels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa per aquella baralla multitudinària que hi va haver el cap de setmana i per altres aldarulls. A més, els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit també amb aquest col·lectiu, amb la comunitat pakistanesa, per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes.
13: Molt bé, doncs més informació a partir de 2 de 9 amb el Marc Güell, el Catalunya Vespre. Fins ara, Marc.
12: Bona nit.
13: Sí, correcte.
10: Pop-up Vespre.
13: A veure, Oriol Corral, què hem fet fins ara al Tot Costa? Què podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora?
8: Doncs hem parlat de Hamza Abdelkarim, el màxim golejador del Barça aquesta pretemporada i opositor a la posició de davanter centre com a mínim a l'inici del curs. També hem col·locat el trencaclosques de la defensa del Barça, amb Koundé, que torna a jugar de central, Eric al lateral i el fitxatge de Cancelo, que s'ha oficialitzat avui. I també hem parlat amb Pere Milla, un dels pesos pesants de l'Espanyol, després de la gran victòria per 3-0 contra el Llevant i abans del partit contra el Madrid d'aquest dissabte.
13: Un minut de publicitat i de seguida continuem el programa parlant del Girona i del Sabadell.
10: Tot Costa, amb Sergi Camps.
15: M'expliques un conte, papa?
16: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
17: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
18: Què et passa?
19: Que no em tanca la maleta.
18: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
19: Bé, si trec uns quants banyadors...
18: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
20: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
18: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça. Torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Divendres a la tarda la presentació i després el partit.
10: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot Costa.
13: 8 minuts per sobre de les 8 del vespre, encara aquí amb la Gina Mallorca i el Gerard Autet per fer tertúlia sobre el Girona i el Sabadell. Comencem amb el Girona, anem cap a Montilivi, on hi tenim, no l'estadi, sinó doncs, a la rodalia, sempre a la rodalia de Montilivi, i és l'Eduard Solà. Què tal, Solà? Bona tarda.
24: Hola, bona tarda, depèn de quina rodalia.
13: Està sempre fent guàrdia a la rodalia de Montilivi, el Solà. Escolta, demà partit del Girona al Camp del Còrdoba, que avui m'advertia el José Antonio Muñoz, el nostre company muntador musical, tècnic de so, em deia que hi fot una calor de 3 parells de punts suspensius. Per tant, agafa calça curta.
24: Però tampoc tanta, perquè he mirat les previsions i 33-34. Vaja, que comparat amb la que està fent aquí, és la mateixa.
13: El partit és a les 9 del vespre, el viurem a la FM, al Tot Gira, amb la veu de l'Eduard Solà. Segona jornada de Lliga pel Girona. Solà, la primera jornada es va resoldre amb un empat a una casa contra el Leganés. D'aquest partit contra el Còrdoba, què n'hem d'esperar?
24: Aviam, avui llista de convocats, estàvem molt pendents per veure quins jugadors hi serien. Ja saps que hi ha una situació de provisionalitat amb jugadors que volen marxar, i el que ens ha sorprès definitivament és l'absència d'Ivan Martín. Ivan Martín ja és cap a Santander, de fet hauria de ser la capital càntabra, per tancar definitivament el traspàs al Racing de Santander, per poder continuar jugant a primera divisió. Un traspàs de 3 milions d'euros fixes, més un de variable, i a més el Girona es guarda un 20% d'una possible futura venda. D'aquesta manera, Ivan Martín posa punt i final a 4 temporades i mitja al Girona. Va arribar a jugar a la Champions, va arribar amb Mitchell a la banqueta, marxa al cap d'aquestes 4 temporades i mitja. És la baixa més destacada d'una llista on tampoc, com ja ens podíem esperar, no hi ha Unagi, és evident, Sigankov aquest ja l'hem d'apartar. Unagi ja pendent d'acceptar alguna de les ofertes. Tampoc hi ha els dos últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Ahir també ja va dir Quique Álvarez que encara no estaven del tot recuperats i no estaven encara al 100%. I tampoc hi ha Pixur, però en el cas del davanter ucraïnès és per una decisió tècnica. Sí que hi ha Benat, que recordeu que diumenge passat hi va haver una mica de polèmica, i sí que torna Van de Beek, que no va entrar a la convocatòria en el primer partit contra el Leganés. També hi ha Arnau i Àlex Moreno, aquests dos laterals que sembla que si estan a dintre, que si estan a fora, que si accepten ofertes del València o del Rayo Vallecano. I compte que també hi ha Minsu, que s'ha sabut aquesta mateixa tarda que el Glasgow Rangers té molt interès en incorporar-lo. Minsu té una clàusula de rescisió de 10 milions d'euros, veurem com acaba tot plegat. I amb aquesta situació es presenta un Girona que ha marxat aquesta tarda en tren cap a Còrdoba, després d'empatar el primer partit, i el Còrdoba, recordem que va perdre el camp del Burgos.
13: El cas de Sigankov Solà es preveu que es pugui solucionar aviat? O, escolta, no hi ha aquest grau d'optimisme?
24: L'única solució és que marxi, que accepti alguna de les ofertes que actualment té. Ell insisteix que vol tenir la carta de llibertat, però com que li han obert aquest expedient disciplinari, de moment està apartat de la dinàmica de l'equip i, per tant, vaja, jugaria qualsevol cosa que Sigankov no tornarà a jugar amb el Girona.
13: A veure, Gerard Autet, tu que has estat a vestidors també de primer nivell, un cas com el de Sigankov és una mica el de Julián, no? Però en aquest cas jo crec que el jugador guanyarà la partida.
0: Sí, probablement. També és els jugadors més valorats a nivell econòmic del Girona, després del descens. Segurament hi haurà ofertes per ell, però no probablement de la quantitat que vulgui el club. Per tant, és una situació complexa també, però sí, crec que s'acabarà solucionant. I la veritat és que ara ho deia l'Eduard, que la provisionalitat amb la que has de treballar, no, allà, o com a entrenador, amb quins jugadors pots disposar, quins no, quins mentalment són aquí, quins mentalment no hi són, tot això ha de ser complicat, i una victòria a Còrdoba serviria per calmar una miqueta tot aquest inici, i ara si així es dona, i algunes situacions es van aclarint, no? Ja en aquests 12 dies que queden de mercat.
13: Gemma, un clima enterbolit a Montilivi.
3: Sí, és que és molt complicat començar el curs, començar la temporada amb encara moviments pendents, i més amb les revoltes internes, com el cas de Sigankov, i ara Marnau també porta una mica de cua, perquè el representant ha dit que mereix respecte. Per tant, veurem com acaba tot plegat. Però jo crec que fins que no hi hagi les sortides que hi han d'haver, el Girona no es pot centrar al 100% amb el que té per endavant, i sí que és veritat que potser abaixaria una mica els fums de dins del vestidor endur-se una victòria, això està clar.
13: Ens hem d'imaginar, Solà, que quan aquestes situacions de l'operació sortida es resolguin, començaran a entrar jugadors?
24: Sí, és abans de l'1 de setembre, sí. És evident que el Girona necessita jugadors, hi ha uns quants a darrere, hi ha un central portuguès que està a punt d'arribar, el Girona també tenia un acord amb aquest central de l'Atlètic Madrid, Dani Martínez, però que Simeone en principi no el deixa sortir, hi ha diversos noms sobre la taula, però és evident que ara mateix el Girona no els pot inscriure perquè només queda una fitxa lliure. Per tant, quan marxin, bé, ara dues amb la d'Ivan Martín, quan marxin tots aquests jugadors, veurem quants marxen, quan es queden i els jugadors que pot fitxar el Girona. Per exemple, ha hagut d'inscriure Unai Hernández amb fitxa del filial, i Pixur també porta fitxa del filial. Per tant, és una situació, com deia ara tant en Gerard com la Gemma, de provisionalitat, i que caldrà esperar aviam què és el que passa a partir de l'1 de setembre. Però és veritat que hi ha molta gent que compara la situació d'ara mateix amb la que va haver l'any passat al camp del Villarreal. Recordeu aquell 5-0, aquelles declaracions explosives de Mitchell, que parece que l'equip té de portes cap en fora, que la gent pensava en marxar. El que passa que l'any passat va ser més greu, perquè una cosa és competir primera divisió, que te la claven a la mínima, i segona divisió, sí, que bé, pots estar en una situació una mica més de provisionalitat, i a més la segona divisió, com que és tan llarga, pots començar molt malament i acabar molt bé, però és evident que tots els punts que es puguin fer ara al començament, doncs els acabaràs necessitant.
13: Quin creus que serà el record de Sigankov ja aquí a Girona, Solà, quan marxi? Perquè no podem negar que és un dels millors jugadors del millor Girona de la història, però que aquesta marxa una mica de males maneres emmascararà una mica, doncs, la dolçó de la seva trajectòria esportiva, no?
24: És veritat que és un mal final, perquè Siankov ha estat un dels jugadors més destacats d'aquestes últimes temporades. Jo recordo la temporada en mitja, la 23-24, aquella que acaba en tercers, que era un jugador molt i molt destacat, que quan va arribar aquí tothom deia que era un jugador per sobre del nivell actual d'aquelles hores del Girona. És veritat que aquesta situació, a vegades també aquests jugadors es troben mal assessorats, el seu entorn no acaba d'ajudar-los, i vaja, serà un mal final, perquè és evident que Siankov hagués pogut marxar amb alguna de les ofertes que ha rebut, deien que estava interessat al València, últimament al Celta, però és que ell últimament diu que no, que vol la carta de llibertat, que vol marxar per poder negociar el contracte. És una molt mala manera d'acabar amb un dels jugadors més destacats d'aquest Girona històric.
13: Molt bé, doncs gràcies, Solà, fins la demà. Propera, sí, fins demà, 8:45 del vespre, canviem el Girona pel Sabadell. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
13: Escolta, el Sabadell juga la segona jornada de Lliga diumenge al camp del Castelló, però avui dia de despatxos, dia de presentacions i també d'un adéu. Comencem, si vols, per l'adéu d'un jugador que, escolta, havia fet bons números amb el Sabadell l'última temporada.
4: Sí, es tracta de Rodrigo Escudero, és davanter centre. La temporada passada va fer 9 gols amb el Sabadell. De fet, una dada que sempre que ell ha marcat el Sabadell no ha perdut. Aquesta temporada, realment, els seus números no eren dolents, ha marcat 3 gols, però ja feia setmanes que es deia que no es comptava amb ell per ser davanter del Sabadell a la segona divisió. Ferran Costa no comptava amb ell i era un secret a veus que marxaria. De fet, a la primera jornada contra l'Sporting de Gijón, Escudero ja no va anar convocat pel partit. Per tant, tot feia pensar que la sortida era imminent. Ha acabat marxant, ha fitxat ja per l'Extremadura, i de fet, just abans de Gijón, el Sabadell va anunciar el fitxatge de Nicolás Giochini, un altre davanter. Per tant, és el substitut d'Escudero, i el Sabadell el que vol és pujar el nivell. Escudero, que marxa amb bon record de Sabadell, amb un ascens a la butxaca, i doncs, fins aquí aquesta aventura.
13: Doncs Rodrigo Escudero que marxa, i arriben dos jugadors, Edgar González, alerta, perquè ve del Betis, té trajectòria, i Gaston Valles, que havia fet doncs les seves aparicions amb l'Espanyol.
4: Sí, mira, comencem per Edgar González. És un central que ja va jugar els 90 minuts contra l'Sporting de Gijón. De fet, va fer molt bon paper, ho va fer molt bé. I és un jugador amb molta experiència. A segona divisió, amb l'Oviedo, l'Almeria, a primera, amb el Betis, on també va jugar a Europa, ha jugat també a Croàcia. I aquesta experiència és el que ell ha dit aquest matí a la presentació que pot aportar.
5: Els que hem jugat més partits, bueno, intentar sempre ajudar des de l'experiència, des de aportar doncs aquesta visió del que pot passar, perquè ja ens hem trobat abans, però al final crec que és un grup molt serè, molt unit, que al final la força que té és el bloc, i no necessiten tampoc molta preparació, perquè també es treballa molt des del cos tècnic, i bueno, crec que l'equip està preparat de sobres.
4: Això és el que diu Edgar González, que si no hi ha cap canvi serà un dels titulars indiscutibles del Sabadell aquesta temporada. També hem presentat avui, com deies, Gaston Valles, que té passat a l'Espanyol, ha vingut del Tenerife. Encara no ha debutat perquè ha tingut unes molèsties a l'esquena que ha anat arrossegant la pretemporada. En principi està millor, per tant no trigarem a veure el jugador arlequinat. I ell mateix parlava sobre el seu estat físic.
6: Bien, la verdad que bien. Cada semana me voy encontrando mejor, por suerte. Y sí, como bien decís, con muchas ganas de estar ya dentro del campo, poder aportar al equipo y poder conseguir victorias.
13: Aquest Sabadell, Gerard, que escolta, ha trigat un quart equip català a entrar al futbol professional de la mà de Ferran Costa, un entrenador molt interessant, que escolta, està bé, no?, que equips de fora dels tradicionals Espanyol, Barça i Girona dels últims anys puguin entrar en la dinàmica de primera o segona, no?
0: I que es consolidi, exacte, que es consolidi en aquesta dinàmica que dius de primera i segona divisió. La veritat és que el Sabadell, vaig veure el partit contra l'Sporting i em va agradar. Va estar molt millor el Sabadell que l'Sporting, es va aparèixer més el Sabadell, i la veritat és que és un bon debut, no? A vegades dius, ostres, puges de categoria, els jugadors ho acusaran una mica, estaran més nerviosos, em van agradar molt, molta intensitat. De fet, tots els equips de Ferran Costa juguen igual, eh? Per tant, jo penso que té bona pinta el Sabadell. La segona és molt llarga, també sí, cal dir-ho, Però començar així et dona una sensació de que s'està treballant bé.
13: Gemma, el Sabadell.
3: Sí, posar el punt de mira al futbol català, que es fa una feinada espectacular a casa nostra, equips de renom, equips històrics, amb Europa Sant Andreu, i que ara el Sabadell també hagi fet aquesta passa endavant és importantíssim. I després, per mi, Ferran Costa, estem parlant d'un entrenador que pot marcar una època tranquil·lament. Si no l'ha marcada ja, perquè estem per mi pujar a segona divisió ja és aconseguir una fita històrica. Però crec que pot marcar una època.
13: Doncs acomiado el Ripo. Ripo, escolta, t'estem veient per Esport 3, per la tranquil·litat de casa teva. Pots confirmar que no estàs segrestat, per una organització terrorista internacional,
4: no, no. De moment no.
13: I el millor pla televisiu que has trobat per entrar des de casa és aquest?
4: És el que, mira, confessaré que tinc un ventilador que m'està enfocant i és el pla que podia quadrar millor amb donant-me aire, que no es vegi molta cosa de fons, però no, estic bé, gràcies.
13: Molt bé, doncs escolta, a casa que estiguin tranquils i la gent que estigui escoltant el programa per la ràdio, quan arribi a casa, que el recuperi per televisió.
4: No cal.
13: Perquè déu-n'hi-do, Ripo, que t'hagin comprat aquest plano, la gent d'Esport3, com diria aquell, són molt bona gent, eh?
4: Ja m'avisaran per la propera, llavors.
13: Gràcies, Ripo!
4: Adéu!
13: També acomiado la Gemma Mallorca i el Gerard Autet, que han vingut a fer tertúlia aquest dijous, dia 20 d'agost del 26. Gràcies, Gemma, gràcies, Gerard.
3: Un plaer.
1: Tot costa.
13: Parlem de bàsquet i parlem aquesta hora amb el líder de la Lleida de bàsquet, el seu entrenador, el Gerard Encuentra. Gerard, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
13: Entrenador de l'Ilerna Lleida. Escolta, tot just heu fet dues sessions d'entrenament. Com has vist l'equip? Com ha tornat?
2: Bé, amb ganes, no? Jo crec que l'equip pues, tenia ganes després de molts mesos de tornar a trobar-se i compartir una mica la pilota. I com sempre, no, doncs alguns se nota molt que durant l'estiu han treballat força i alguns altres no tant.
13: No vols dir noms, no?
2: No vull dir noms, no.
13: Escolta, 6 temporades, la 6a al Lleida, la 3a a la CB, a més fa poc va renovar fins a l'any 2029, el Gerard Encuentra ja és una mica el Ferguson del Lleida, eh?
2: Bueno, content, no? Avui en dia l'esport professional, no? Sabem la dificultat que té pues, romandre molt temps en un mateix joc i el que puc dir de la meva persona és agraïment, no? Agraïment perquè la gent que està al capdavant del projecte pues, segueixi confiant i pensant que sóc la persona ideal per a liderar la part esportiva del primer equip.
13: Les dues primeres temporades heu sobreviscut, heu aconseguit la permanència. Aquesta, Gerard, ha de ser la temporada de consolidar-vos com un projecte més ambiciós a la CB o, escolta, a poc?
2: Jo sóc molt ambiciós, o m'agrada ser molt ambiciós. L'únic que també me sembla molt agosarat, després de patir com hem patit les dues primeres temporades, marcar-nos objectius molt, molt ambiciosos. No? Llavors, bueno, jo crec que el nostre objectiu ha de ser millorar, no? Millorar el dia a dia i veurem, no? El dia a dia on ens porta. Llavors, si hem de parlar d'objectius clars, doncs aquests dos anys hem patit tant que et diria que hem de continuar sent prudents i humils.
13: Amb la línia aquesta que dius dels objectius, hi ha una cosa que és molt important, que és que aquest any continua bona part de la plantilla de la temporada passada. Això hauria de ser el camí per aquesta consolidació i per poder doncs, augmentar aquests objectius dels quals parlaves ara?
2: Pues esperem, bueno, això té una doble vara de medir, no? Perquè l'any passat pues, vam tindre alguna sèrie de problemes, pues, no sé, en alguns moments, no? De, pues, un punt, nos va faltar un puntet de lideratge en certs moments, nos van faltar coses, no? Perquè l'equip pues, la temporada passada inclús va tindre dues dinàmiques molt negatives i aquest any ni continuem 8 de la temporada anterior. Però a la vegada que continuïn 8, pues a vegades també és molt bo, no? Perquè no parteixes des de zero i ja tens un camí fet i a veure si les noves incorporacions pues, no es donen aquest puntet que la temporada passada potser ens va faltar.
13: Això anava a dir, aquest puntet de lideratge l'heu trobat al mercat o l'ha d'assumir algun jugador dels 8 que continua o com ho solucionareu?
2: Una mica entre tots, no? Jo crec que hi ha molt tipus de lideratges, no? Llavors, bueno, esperem que els jugadors nous... pues jo crec que hem fitxat un puntet més de joventut respecte a la temporada passada, no? O els jugadors que nous que substitueixen els que havien la temporada passada són una mica més joves. I després, pues bueno, els jugadors que ja coneixen els valors i l'essència de lo que vol ser Lleida, pues també han de hem de fer un còctel, no? Hem de fer un equip, no? Jo sempre ho dic, ara, doncs, ara mateix tots els equips s'han reforçat molt bé, jo parlo de que hi ha molts bons jugadors dintre de la Lliga, i ara nosaltres, el nostre objectiu, a veure si aconseguim dintre de la Lliga, doncs, no ser bons jugadors, sinó un bon equip, que no n'hi ha tants.
1: Ara, si no m'equivoco, sou 13 a la plantilla, esperes algun reforç més? Vols una plantilla una mica més llarga de 14 o l'equip està bé com està?
2: No, jo aquí sempre ho diem, no? La Lliga ACB et permet incorporar jugadors durant tota la temporada i el nostre mercat és viu, no? El nostre equip és viu, pot passar qualsevol cosa, pot ser que algun jugador marxi, pot ser que incorporem algun jugador, pot ser que surti una oportunitat de mercat. Llavors jo crec que el que hem de fer és estar preparats pel que pugui ser, i de moment, doncs ara mateix, estem treballant amb els 13 jugadors que estan en contracte i veurem com va evolucionant tot.
1: Deixa'm preguntar-te per un dels noms propis de la temporada passada, pel James Bateman. Veu tenir algun moment de debilitat la vostra relació la temporada passada? Com està ara mateix aquesta relació i què n'hem d'esperar del James la temporada que ara tot just comença?
2: Bueno, amb el James tinc una relació fantàstica, no? I al final crec que tant ell com jo tenim tanta confiança que no us ho podem dir tot a la cara, no? Llavors, el que hem d'esperar del James és pues que pugui seguir sumant com ha fet aquesta temporada i dos mesos de l'anterior, no? Que pugui ser un jugador referent ofensivament, però que no recaigui tot el pes solament sobre ell, no? I que sigui, pues, també capaç de millorar en certes facetes que creiem que encara té marge de millora.
13: El calendari, Gerard, a veure, dels quatre primers partits, tres són a fora, lluny del Barris Nord, debuteu contra el València i el cinquè és a casa, però contra el Madrid. Déu-n'hi-do l'inici de temporada que us espera.
2: L'inici, sí, sí, l'inici és molt dur perquè, ja et dic, com bé dius, jo crec que dels sis primers partits n'hi han quatre fora de casa, que sempre costa molt guanyar, i un dels de cases contra el Real Madrid, no? O sigui que, bueno, mai saps, no? Mai saps. Sempre prefereixes, pues, jugar a casa perquè sembla que a casa, pues, tens el suport. Bueno, sempre, a fora de casa sempre costa molt, no?, treure victòries. Però, bueno, ha anat així, és algo que no podem controlar. I, bueno, pues, adaptar-s'hi i ser equilibrats, no? Hem de ser equilibrats, de saber que a l'inici és un inici exigent.
13: I l'última, preguntar-te pel Barris Nord. Aquí l'Ernest Macià ha batejat el pavelló com lo Pionir. Estem enamorats del pavelló del Lleida. Escolta, tu que pots tirar de sinceritat, però també ets part implicada. És el pavelló més ambient de la CB, Gerard?
2: A mi m'estàs tocant també un punt emocional gran, no? Llavors, bueno, per mi sí. Claríssimament, no? Jo crec que, com jo sempre ho dic als meus amics, s'ha de viure, no? S'ha de vindre a viure-ho perquè el directe és espectacular, no? I jo crec que val la pena. Llavors, sense cap mena de dubte, sí, som el millor pavelló de la CB.
13: Doncs mira, ens has deixat el titular que buscàvem aquesta pregunta. Gerard Encuentra, entrenador de l'Ilerna Lleida, moltes gràcies i molta sort en aquesta nova temporada.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
13: I gràcies també al Joan Fitó. 3 minuts, 2 i mig per acabar el programa d'avui. Oriol Corral, rematem-ho i comencem a rematar el programa amb una de tennis.
7: Sí, perquè Carlos Alcaraz, número 3 del món, jugarà al US Open, que es disputarà del 30 d'agost al 13 de setembre a Nova York. Alcaraz s'ha recuperat de la lesió al canell dret, que va patir al Godó a l'abril, i tornarà a competir en una competició que ja va guanyar l'any passat i també el 2022.
13: Una de ciclisme, Oriol.
7: Aquesta tarda s'ha presentat l'edició d'enguany de la Vuelta, que sortirà dissabte de Mònaco amb l'eslovè Tadej Pogacar, 5 vegades guanyador del Tour, com a cap de cartell. Avui ha parlat i ha explicat per què ha pres la decisió de tornar a la Vuelta.
9: Fa molt de temps que volia tornar a la Vuelta, i al desembre vam començar a parlar sobre aquesta possibilitat. Jo sempre hi he volgut participar, sobretot perquè comença a Mònaco.
7: Una Vuelta que disputaran quatre catalans, David de la Cruz i Marcel Camprubí, actual campió d'Espanya de ciclisme en ruta, correran amb l'equip Pinarello. Pau Miquel amb el Bahrain i Marc Brustenga amb el Kern Pharma.
13: Una d'hoquei herba, bones notícies per la selecció espanyola masculina.
7: Sí, amb 12 catalans, recordem, ha guanyat per 3-1 a Irlanda i s'ha classificat per a la següent fase. Gerard Clapés explica la victòria.
8: Doncs la primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
7: Només els valia la victòria i han guanyat. Ara disputaran una segona fase de grups, també de quatre equips, en què els primers dos classificats jugaran les semis. Els rivals seran Alemanya, Bèlgica i Austràlia. L'equip femení, amb 9 catalanes, també ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda i també jugarà aquesta segona fase de grups. Jugaran contra l'Argentina i Alemanya.
13: Una d'handbol, va.
7: Doncs avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de semifinals que ha començat a les 8, Sant Joan d'Espí-Granollers, al minut 20, Sant Joan d'Espí 8, Granollers 10.
13: Molt bé, doncs gràcies Oriol Corral. Demà més tot costa a les 7 de la tarda i truquem a aquesta hora Xavi Hernández. Xavi, el nou entrenador dels Països Baixos. Quina opinió et mereix aquest programa? Nosaltres, la gent del tot costa.
11: Os quiero mucho.
13: Gràcies, home.
12: Almenys un miler de migrants de Ceuta passaran la primera nit en un espai habilitat per acollir-los 3 setmanes després de l'entrada massiva. Bona tarda, són 9:15.
10: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
12: A primera hora del matí, la policia ha desallotjat per sorpresa centenars de persones que malvivien en barraques improvisades a la platja del Trampolín. Des del dia que hi van arribar, els han portat espais habilitats, però aquesta tarda uns 500 han tornat a la platja, ja que el trasllat era voluntari. El govern espanyol diu que és un primer pas per normalitzar la situació, mentre el futur de tots aquests migrants continua sent molt incert. Per les ONGs, aquesta normalització queda molt lluny. Insisteixen que les xifres oficials queden curtes, perquè queden persones desateses en molts llocs.
14: A la Fosta del Feti, en el campo, en las escolleras, en las barriadas, o sea, quedan todavía miles de personas todavía deambulando y pernoctando en la calle.
12: Avui la Comissió Europea ha tornat a pressionar Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament. Les tempestes d'aquesta tarda han fet un pas més i, sobretot, al centre del país han estat violentes en alguns punts, però, per sort, no han provocat problemes greus. A més de pedra i pluja intensa, hi ha hagut un possible esclafit al Bages. Néstor Gómez, bona tarda.
15: Hola, molt bona tarda.
12: Repassem què ha passat en aquestes últimes hores.
15: Doncs mira, a primera hora de la tarda, amb aquestes pluges intenses a punts de l'Anoia, Bages, Vallès, també han arribat al Maresme, amb aquest possible esclafit cap a Santpedor, també cap a Sant Joan de Vilatorrada, on les ratxes de vent han arribat a superar els 80 km per hora, ha fet caure la temperatura i les precipitacions han arribat fins a la trentena de litres. Unes precipitacions que al llarg de la tarda s'han mogut i s'han desplaçat cap a les comarques de Girona, a mesura que també anaven ja perdent intensitat. Destanquem sobretot aquestes calamarsades o fins i tot pedregades a Collbató, a Terrassa, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda o també a Montmeló. Tot això el que seria aquesta tarda, perquè de precipitacions a hores d'ara encara són actives a punts, en aquest cas ja de l'Alt Urgell, al sector nord del Solsonès i a punts de la Catalunya central i sobretot cap a Ponent. I són en aquestes, les de Ponent, on es poden reactivar durant les properes hores fins als vols de mitjanit. Això per una banda. Per l'altra, pluges que des del País Valencià han tocat terra cap a l'àrea del Delta de l'Ebre, ara ja toquen fins i tot punts de la costa central. Tot això en un dia en el qual la temperatura ha abandonat la cota dels 40 graus. Ja és història, avui no han passat dels 37 i de cara a demà no passaran dels 35. Temperatures que davallaran clarament i sobretot demà, o aquesta nit ja, pendents també de les tempestes que es mantindran actives a la costa central aquesta matinada i demà, pràcticament tot el dia, a les comarques de Girona i posteriorment al Camp de Tarragona.
12: Per tant, tempestes similars a les d'avui o més fortes?
15: Similars a les d'avui, tot i que demà a la tarda caldrà anar seguint amb atenció aquestes que s'esperen entre bàsicament el Baix Ebre i l'àrea del Tarragonès, Camp de Tarragona en definitiva.
12: Doncs demà en parlem. Gràcies, Néstor. Bona tarda.
11: Bona tarda.
12: Aquest temps violent també ha afectat el País Valencià amb ratxes de vent de gairebé 150 km per hora. Avui sí que, aquí sí que ha deixat diversos desperfectes. El que també va disparat és el preu de la gasolina. Des de fa 7 setmanes no para de pujar, fins al punt que Espanya és el país de la Unió Europea on més s'ha encarit aquest estiu. I de la crònica del món, pendents d'una notícia que acabem de saber, un terratrèmol de 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. De moment no se sap si ha provocat danys personals i materials, ho ampliarem de seguida que en tinguem més detalls. Més coses, Donald Trump amenaça amb una guerra econòmica contra els països que col·laborin amb l'Iran amb l'objectiu d'aïllar encara més la República Islàmica. I d'aquest vespre, novetats que ens arriben des de Lleida. Ha quedat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts pels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. A les 9:05 arribaran els esports. Pau Dax, bona tarda.
16: Bona tarda.
12: João Cancelo, ja és blaugrana.
16: El Barça ha presentat el portuguès per les properes 3 temporades. El lateral comença la seva tercera etapa al club després de rescindir contracte amb l'Al Hilal saudita. I l'Espanyol ha confirmat que el defensa Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 5 minuts de 9:15. I com us dèiem, a aquesta hora estem pendents d'una notícia d'última hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat fa poca estona la regió andina de Ayacucho, al Perú. El sisme ha tingut lloc cap a la 1 del migdia, hora local. Segons les primeres informacions de l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora. De moment es desconeix si ha provocat danys personals i materials. Recordem que en poc més d'un mes i mig, 3 sismes més, també de gran magnitud, han sacsejat a Veneçuela i Colòmbia. En el cas del doble sisme de 7,2 i 7,5 que va afectar Veneçuela el mes de juny, el recompte de víctimes mortals ja supera les 6.000. A Colòmbia, segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest agost ja ha afectat més de 300 víctimes mortals. Insistim, notícia d'última hora, un terratrèmol de 7,2 que ha afectat el sud del Perú. De moment, no se sap si hi ha danys personals i materials. Seguim treballant per ampliar aquesta informació. Tres setmanes després, el govern espanyol ha començat a allotjar en espais temporals les persones que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva. Tot després que aquest matí un ampli desplegament policial ha desallotjat la platja del Trampolín, on malvivien 1.500 migrants. Marc Camps, hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: I a la tarda, però, unes 500 persones han tornat a aquesta platja.
2: Sí, i s'han aixecat dos campaments d'emergència amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del Trampolín.
3: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
2: Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és el primer pas per la normalització de la situació. També ha dit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, es tracta d'una mesura insuficient.
4: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
5: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
2: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses. I més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol, Halim Ahmed, portaveu de l'ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
6: Las cifras no cuadran. Queda muchísimas niñas todavía en la calle.
2: Calculen que hi ha entre 8 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen de 5.000.
1: Gràcies, Mar. La situació dels menors migrants a Ceuta també segueix enquistada. De la Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van creuar la frontera. Avui mateix hi ha tornat a insistir. Ha demanat, però, avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
7: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
1: I el PP manté el seu no a acollir menors migrants tal com han pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars també admeten que compliran la llei. Anem cap a Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Allà on governen plegats, Vox recorda al PP que han signat.
9: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
8: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
10: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
8: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremeña María Guardiola.
11: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
8: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fons del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors dels migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026, ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
1: Gràcies, Dani. El procés de regularització extraordinari que va fer el govern espanyol és un dels factors que hauria afavorit l'entrada massiva a Ceuta. Doncs bé, en aquest context, entitats socials i de persones migrades de Lleida han denunciat que aquest procés de regularització ha agreujat el col·lapse per aconseguir cites prèvies a l'Oficina d'Estrangeria i a la Policia Nacional, de manera que els tràmits per aconseguir papers o renovar-los es poden allargar fins a gairebé un any. Un retard que els comporta problemes laborals i d'habitatge. Des de Lleida, Estela Busoms.
12: Una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que s'han acollit al procés de regularització o que ja tenien papers i els han de renovar i que passen un veritable viacrucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això han publicat a les xarxes un vídeo on es fan ressò del que explica el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida, Domingo Morales.
13: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI, esto si sería normal en términos de derechos, ¿no? Del ejercicio de derechos y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
12: Des de Comissions Obreres asseguren que continua faltant personal.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses demà i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte. Avui les pluges ja han causat alguns estralls en alguns punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Sant Padó, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat aquí, a Catalunya Ràdio, l'alcalde Agustí Comas.
14: Han tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials, que de seguida, doncs, tant policia local com brigada, doncs, s'han posat a treballar per restablir l'ordre en el lloc on hi ha hagut aquestes incidències.
1: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Des de Carcaixent, Pepa Ferrer.
15: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I al Zira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Per l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Alminyana, ha estat un desastre i diu que té la sensació que viu amb un cecopal continu.
16: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir als les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament, no hem hagut de lamentar en les personals. Quan no és pluja, és vent. Quan no és vent, és calor. Vull dir, és un no parar.
15: Els bombers estan atenent diverses incidències i la línia C2 de Renfe està interrompuda perquè ha caigut un arbre a la via.
1: Un apunt de mobilitat a aquesta hora, la circulació de trens a la línia R8 de Rodalies està tallada per diverses incidències que afecten aquest recorregut a Castellbisbal i entre Mollet, Sant Fost i Granollers. S'ha organitzat un servei d'autobusos per connectar les estacions afectades del Vallès per aquesta avaria, Roger Santaló.
17: A més, la incidència provoca retards importants a les altres línies que passen per Granollers, com l'R2, l'R2 Nord o l'R11. El servei també està tallat des de mitja tarda entre Calaf i Manresa, a l'RL4. El subministrament d'electricitat dels combois no funciona perquè el vent ha fet caure el sostre d'una granja a la catenària. Renfe ha preparat aquí un transport alternatiu per carretera i la incidència pot comportar retards a tota la línia R4 de Rodalies.
1: I atenció, conductors, perquè Espanya ja és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. La gasolina s'ha disparat un 18% durant aquest temps i el gasoil un 21%.
17: L'encariment és, sobretot, per l'augment de la demanda que hi ha durant les vacances, quan es fan més desplaçaments per carretera, i per la situació del mercat energètic encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, això últim fa que el barril Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros el barril, el preu més alt de tot l'agost. Recordem que la situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre.
1: Obrim la crònica del món amb notícia també d'aquesta tarda. 7 països han demanat a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània, Clàudia Serra.
18: Sí, Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, Països Baixos, Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels que contempla el projecte conegut com a EU, que han qualificat

0: Ignasi Abad.
1: Sí, Teheran ja ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que les amenaces de sancions són terrorisme econòmic i poden constituir fins i tot un crim contra la humanitat. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, diu que imposarà a l'Iran les sancions més potents de la història i alerta els països que ajudin Teheran.
2: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
1: Amb aquest escenari de no solució al conflicte de l'Orient Mitjà, el petroli continua pujant. Avui s'ha cotitzat als $94 al barril de Brent.
0: Més coses. Els atacs ucraïnesos gairebé diaris contra refineries russes han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia fins i tot hagi hagut de començar a importar gasolina. Des de Moscou, Cristina Solias.
3: Aquest estiu els drons ucraïnesos han deixat inoperatives 16 refineries, però el Kremlin ho tracta com a actes terroristes i dona molt poca informació del que està passant. Els conductors que fan llargues cues per repostar, com explica l'Olesia Catalunya Ràdio, estan desconcertats.
4: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
3: La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot per taxistes com el Dima.
5: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
3: El Kremlin, que sempre ha estat un dels grans exportadors mundials de petroli, ara s'ha vist obligat a comprar combustible fora. També ha permès que es vengui benzina de menys qualitat, que els experts avisen que a la llarga pot fer malbé el motor d'alguns vehicles.
0: I sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada si, tal com apunten alguns sondejos, el partit ultra alternativa per Alemanya obté majoria absoluta a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt d'aquí dues setmanes. Berlín, Jordi Regàs, bona tarda.
6: Bona tarda. El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells d'avantguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
7: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
6: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
8: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
6: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
9: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
10: M'expliques un conte, papa?
11: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
14: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
13: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
14: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
15: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
16: Oh, capità, el meu capità.
17: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
18: Ja no sé què em passa.
17: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
19: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
17: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
0: Això sona brillant.
17: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta setmana, la forma de l'aigua.
3: Vaig treure aquella cosa fastigosa del lloc d'un riu de l'Amèrica del Sud i la vaig dur fins aquí.
9: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
0: 10 minuts i arribarem a les 9. A Lleida, del jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit pels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukibat, president de l'associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
21: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, és una situació que és anòmala.
22: I jo quiero hablar con todo el mundo que qual gente vive la vida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre todo gente. No quiere problema con nadie.
20: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: Encara a Lleida han detingut un fugitiu considerat molt violent a qui buscaven les autoritats judicials del Regne Unit. Acumula nombrosos antecedents també per delictes comesos a Catalunya, Pere Joan.
20: El Regne Unit havia estat reclòs en un centre hospitalari d'alta seguretat on hauria causat lesions greus a un altre pacient. Després va fugir del centre. Ja a Catalunya se l'acusa de protagonitzar diversos incidents violents a Lleida. Un d'ells en el qual es va barallar amb un altre home i el va ferir al coll. Va quedar enregistrat i el vídeo va córrer per les xarxes. Se'l considera molt violent. La Policia Nacional, amb la col·laboració de la Interpol, l'ha detingut a Lleida i l'ha posat a disposició de l'Audiència Nacional, que ja n'ha decretat l'ingrés a la presó.
0: Un home ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès, Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
23: El 112 ha rebut un avís a les 2 del migdia que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home de 50 anys ja inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. En arribar al lloc dels fets, efectius del SEM no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident a la platja hi onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja han mort 20 persones a les platges catalanes.
0: I els Mossos també investiguen l'aparició de diversos fardells de cocaïna amb una estampeta de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda, Txell Garriga.
24: Sí, l'últim a aparèixer va ser aquest mateix dimarts a la nit a Malgrat de Mar. Era un fardell amb 30 quilos de cocaïna i en les últimes setmanes, però també se n'han trobat a Badalona, Tarragona i Sitges. I el 10 de juliol també va aparèixer un altre a Castelló, al País Valencià, amb la mateixa imatge. Els investigadors sospiten que aquesta mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
0: I bones notícies pel que fa a la pesta porcina africana. És la primera setmana des que va començar el brot que no registra cap nou positiu en senglars dins la zona del risc, Gemma Sagrera.
25: Des d'Agricultura celebren la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i demanen la col·laboració ciutadana. Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats.
0: 6 minuts i les 9, temps per la cultura.
26: How I seen music.
0: I és que el Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha acabat la tercera edició ben consolidat i ha atorgat per primer cop el premi al millor documental internacional. Així, un festival amb marca Barcelona s'estén a comarques de Girona. Anem cap a Girona, Núria Peraire.
27: L'Inèdit Empordà té perfil propi, ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
28: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona neix des del Festival de Música a Torroella, que crec que és el que ho fa especial i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs no és fàcil i per això estem molt contents.
27: Explica que una de les principals motivacions és veure ple el cinema Montgrí.
0: Mentrestant, el Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i Upiro, d'Òscar Martín, Marc Ruiz.
29: 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de 2 monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix coneix ningú. Les hijas de Daniel Romero parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Opiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat. Avui s'han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Bernin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges ha avançat avui algunes de les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
0: I un apunt de música. La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris, Montse Pujol.
1: La gossa sorda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, l'11 de setembre a Barcelona, a 1:15 de la nit. La gossa sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat temes que continuen sonant, com Esbarzers o Camals mullats, entre d'altres. Digi Trapella obrirà la Festa per la Llibertat a les 7 del vespre amb la seva fusió de sons alternatius i DJ Kazoo hi actuarà després. El concert de la banda valenciana clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
0: Temps ara pels esports fins a les 9. Pau Dax, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: João Cancelo, ja és blaugrana.
2: El Barça ha presentat avui el lateral portuguès que signa per les properes 3 temporades. Cancelo ja va jugar al Barça la temporada de 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
4: Tenia en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo. Y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también, que han tenido un papel importante en volver aquí.
2: El Barça debuta a la Lliga diumenge al Camp de l'Elx a 10:15 i creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Avui es juga el Rayo Vallecano a l'Alavés, ara a les 9. Es disputa l'estadi de Butarque perquè el de Vallecas està tancat mentre s'hi fan reformes.
0: L'Espanyol Pau ja ha triat qui portarà un dorsal molt especial.
2: El defensa Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21, l'acadèmia blanc i blava, des de Benjamí fins a arribar al primer equip.
5: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
0: I el Girona juga demà a Còrdoba.
2: En la segona jornada de la segona divisió. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que marxa traspassat al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixes més un de variable. El Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. I el Sabadell ha arribat a un acord amb Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. L'equip per la avui ha presentat Gastón Valles i Edgar González. Escoltem González.
6: De les opcions que tenia per sortir d'Almeria aquest estiu, doncs tenia molt clar que aquest era el lloc on jo volia estar. No era fàcil la gestió, però bueno, com dic, ho tenia molt clar per el projecte que és, per com està creixent el club, per l'ambició que té tota la gent d'aquí, del club.
0: El Barça femení ha triat les capitanes d'aquesta temporada.
2: La primera capitana serà Patri Guijarro. També lluiran al Barcelet amb la senyera. Per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
0: I què ha passat avui al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos?
2: Que tant la selecció espanyola femenina com la masculina es classifiquen per la següent fase.
0: I tenim també en vol en directe.
2: Sí, en aquests moments s'està disputant la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya, Sant Joan d'Espí, Granollers.
0: Bona nit, són les 9.

0: Principals titulars a aquesta hora, un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat fa poca estona la regió andina d'Ayacucho, al Perú. El sisme ha tingut lloc cap a la una del migdia, hora local. Segons les primeres informacions de l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora. De moment es desconeix si ha provocat danys personals i materials, Roger Santalom.
1: Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes més, també de gran magnitud, han sacsejat Venezuela i Colòmbia. En el cas del doble sisme de 7,2 i 7,5 que va afectar Venezuela el mes de juny, el recompte de víctimes mortals ja supera les 6.000. A Colòmbia, segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest agost ja ha provocat més de 300 víctimes mortals.
0: El govern espanyol ha començat a allotjar en espais temporals les persones que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva.
1: Tot després que aquest matí un ampli desplegament policial hagi desallotjat la platja del Trampolín, on hi malvivien 1.500 migrants. Amb aquesta situació enquistada, la Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van travessar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
0: Hongria celebra avui l'aniversari de la Fundació de l'Estat i, coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció, Clàudia Serra.
2: A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, Ondrej Baca. La pausa informativa va ser imposada pel primer ministre, Peter Magyar, per, segons va anunciar, restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys de govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán.
0: El Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en algunes parts del municipi. Han augmentat les bosses d'escombraries llançades al carrer i la situació ha provocat moltes queixes.
1: Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei que busca millorar les males taxes de reciclatge del Vendrell. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts d'ells només hi passen el cap de setmana. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema que s'ha implantat és massa rígid en alguns punts.
3: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
1: Tot i això, l'alcalde del Vendrell adverteix que el canvi de sistema pot tardar uns mesos.
0: Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona continuen avançant i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost.
1: La principal actuació dels treballs, amb un cost d'€11,5 milions, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. Això permetrà reduir el soroll i facilitar el manteniment. En total s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. TMB calcula que uns 30.000 usuaris s'han vist afectats per les obres.
0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses demà i dissabte.
1: Els ruixats poden descarregar més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte. Avui les pluges ja han causat alguns estralls en punts concrets del país, principalment al Vallès Occidental. I a Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. Els bombers han hagut d'atendre un centenar d'avisos.
0: I l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles els líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans, des de Prada, Laura Bertran.
4: En la seva intervenció, el president Quim Torra ha dit que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
5: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
4: El 131è president de la Generalitat també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
5: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'Estat del qual tu et vols separar. Però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
4: Finalment, Torra ha afegit, en relació amb l'oficialitat del català a Europa, que l'única possibilitat que veu seria la incorporació d'Andorra com a membre.
0: Titulars també d'Esports, Pau Dax.
6: El Barça ha presentat el lateral portuguès João Cancelo, que signa per 3 temporades. El club creu que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut a la Lliga contra l'Elx de diumenge, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. L'espanyol Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità, Dani Jarque. A primera, avui comença la segona jornada amb el Rayo Alavés, que comença ara a les 9. L'Atlètic de Madrid va guanyar ahir 2-0 al Màlaga. Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 a Nova Zelanda. El combinat espanyol també es classifica, el masculí, en guanyar a Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Quinzenàs Manresa fitxa l'escorta nord-americà JD Notae. Avui comença la Supercopa de Catalunya d'handbol amb la primera semifinal entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el balonmano Granollers en joc. I la Fórmula 1, el neerlandès Max Verstappen, 4 vegades campió del món, renova amb Red Bull fins al 2030. En tennis, Carlos Alcaraz ha anunciat que jugarà l'US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret.
0: Ara passen 6 minuts de les 9, aquí acabem el Catalunya Vespre i tornem demà a 9:15. Bona nit.
7: Catalunya Vespre, amb Marc Güell. Els dijous, paella,
8: canó,
9: pastanaga,
7: i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
10: estimo,
7: i Bruno Oro.
11: No talis, limpo!
7: I després, amb els Oscars.
12: Són superfamosos.
13: Qui? Jo? Jo no. Tu? Correcte.
7: Vinagreta, i tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
14: Queda clar. Gràcies.
15: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
16: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
15: Tornen els draps bruts.
17: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
15: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
7: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
15: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
7: Guàrdia, amb Enric Calpena.
18: A 1861, un ric propietari...
19: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
7: Enguàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
19: Una hora d'història que us captivarà.
20: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
21: En el capítol anterior...
22: El 3 d'agost del 2002 troben mort a casa seva el poble pakistanès de Krakal, el Jordi Magraner, un zoòleg valencià que portava 15 anys vivint a les muntanyes de l'Hindu Kush, rere la pista de l'abominable home de les neus, el Yeti. Li han tallat el coll. Les primeres sospites recauen sobre els seus dos millors amics, els germans musulmans Shamsur i Khalil. Però l'autòpsia indica que més aviat sembla feina d'un professional. El primer que ha fet l'assassí és tallar-li les cordes vocals perquè no pugui cridar. Els dos ajudants de la víctima estan desapareguts. La família Magraner viatja al Pakistan per aclarir el crim. L'ambaixador posa èmfasi que va ser un homicidi passional, malgrat que l'informe forense apunta que l'assassí és algú que sabia molt bé el que es feia a l'hora de matar. També s'investiga si era un espia i l'han mort els talibans. Però el Jordi no és l'única víctima d'aquest cas. 32 hores després de trobar-se el seu cadàver, apareix mort el seu deixeble, un nen d'11 anys que vivia amb ell.
23: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El misteri envolta la mort del Jordi Magraner, un valencià que havia crescut a França i que els últims anys de la seva vida va viure a les valls de Bumburet, a l'Hindu Kush, la serralada que hi ha entre el Pakistan i l'Afganistan. Aquest home va anar allà a buscar a l'anomenat abominable home de les neus, el Yeti. el van creure un espia francès. El van acusar de pederasta i 7 anys després de la seva mort encara no s'havia descobert l'assassí. L'escriptor barceloní Gabi Martínez va passar 8 mesos a França parlant amb la família Magraner fins que va decidir viatjar a les valls de Bomboret per investigar pel seu compte. Allà es va topar amb els homes de Bin Laden i enmig de situacions que van posar la seva vida en perill. Era l'any 2009. Amb ell intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
8: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
9: Crims. Per què matem?
8: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
9: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
23: Quan la família Magraner va viatjar al Pakistan per intentar esbrinar alguna cosa sobre la mort del Jordi, un dels germans es va trobar amb una policia que havia acceptat hipòtesis dubtoses i que no aprofundia en d'altres que potser haurien pogut aportar respostes. Els Magraner van tornar a França sense haver pogut aclarir res i amb la sensació que el seu germà era algú molest en aquelles muntanyes de l'Hindu Kush. Els 6 anys següents, la família no va parar de rebre trucades de periodistes i directors de cinema interessant-se per la història, i a tothom deien que no, fins que va arribar una carta del periodista i escriptor Gabi Martínez.
10: Trigo molt en aconseguir que em responguin una carta manuscrita, l'escric amb el meu puny, a l'antiga usança. Volia que fos alguna cosa que fos com molt, molt íntima, molt, molt personal, que veiessin que hi havia una persona darrere i no un text de màquina, no? Aconsegueixo que em responguin, després de 2 mesos també de moltes trucades a les que no rebo cap resposta, i aconsegueixo que em deixin anar a visitar-los a Valence, a la casa que havia estat del Jordi i on encara vivia la seva mare i moltes estones doncs, la seva filla, la germana del Jordi, la Esperanza.
23: L'escriptor Gabi Martínez es va guanyar la confiança de la família Magraner i es va passar 8 mesos investigant el cas entre Valence, Lió i París, on es movia tot el cercle familiar, d'amistats i laboral del Jordi. Va quedar fascinat per la història i va creure que, per fer-ho bé, havia d'anar al Pakistan.
10: I aleshores comença la conscienciació de que he d'anar doncs, a l'any 2009 a l'Hindu Kush, a la frontera entre l'Afganistan i el Pakistan, on en aquell moment doncs, acabava d'haver un atemptat feia poc i s'havia vist, diuen, que aquelles muntanyes, a 3 hores d'on va viure el Jordi, va ser l'últim lloc on s'havia vist en vida l'Osama Bin Laden. A la vall del costat d'on va ser assassinat el Jordi estava l'exèrcit pakistanès, estava protagonitzant una contraofensiva contra els talibans perquè s'havien fet amb la vall els talibans i l'exèrcit pakistanès el volia expulsar d'allà. O sigui, la situació és molt tensa. La vall de Bomboret pels talibans és un corredor que els permet filtrar-se al Pakistan.
23: El Gabi Martínez va aterrar al Pakistan en plena ofensiva dels talibans el 2009, 7 anys després de l'assassinat del Jordi Magraner.
10: I aleshores em vaig deixar créixer la barba, em vaig parlar amb la família perquè em deixessin roba la shalwar kameez i el pakol, que és el barret aquest rodó que tenen, no? Els paixtuns. I sobretot, doncs, això va ser una mena de lluita contra la por, no? Perquè tenia molta por d'anar-hi allà, sobretot sabent que el que anava a fer era una investigació criminal, per una banda, i al cap i a la fi anava amb el recado de la família de posar una làpida a la tomba del Jordi,
23: Al Pakistan, l'espera l'Abdul, el propietari de la Sharakat House, la casa on vivia el Jordi, i un dels grans amics del difunt. El Gavi va quedar sorprès que la gent, més de la que s'esperava, respongués les seues preguntes. Havien passat 7 anys des de la mort del Jordi Magraner. Alguns se sentien més lliures per explicar detalls i fins i tot algunes coses que van viure. En canvi, la policia se'l va despatxar sense afegir cap novetat. El mateix que havien fet l'ambaixada francesa i l'espanyola. El Gavi va decidir investigar 2 temes que estaven molt presents però que ningú havia volgut regirar gaire.
10: La part fosca és tota aquella que té a veure sobretot amb els diners i el sexe. Per una banda, hi havia gent que parlava d'homosexualitat en negatiu, perquè això, com comento, dins la família del Jordi, no era una cosa que estigués ben vista i mai es va entrar dins d'aquest tema. Però l'homosexualitat, ja portada més enllà, quan es parlava de pederàstia. I dins de la pederàstia també era com un tema que a alguns els hi va anar bé per justificar el seu assassinat. Sobretot parlo de polítics, de policia pakistanesa i fins i tot espanyola. I després estava la qüestió dels diners, que sempre havia tingut problemes per desenvolupar una recerca que és marginal.
23: Pel Gavi, la qüestió era qui estaria disposat a parlar. Primer calia saber si el Jordi era homosexual, com alguns deien. En general, amics i veïns tenien clar que sí que ho era, si bé la família Magraner no ho va confirmar. És una qüestió que no els agradava gens. Segons el Gavi Martínez, diversos membres de la família eren simpatitzants de Le Pen, i el pensament lepeniste i l'homosexualitat no es porten gaire bé. L'Eric Lom, aquell vell amic de joventut del Jordi que l'havia acompanyat a la primera expedició al Pakistan, sí que va dir alguna cosa al Gavi.
2: En el fons era homosexual. Un reprimit, encara que ni en Yannick ni jo vam rebre mai una proposta seva. Això sí, parlava lliurement de sexe, deia que el seu model era l'antiguitat. Sempre comentava que, des del punt de vista històric, de la filosofia, s'aplaudia el plaer de la companyia masculina i femenina.
23: L'Abdul, el propietari de l'hotel del poble on van matar el Jordi Magraner i qui li havia llogat la casa, no ho veia tan clar. Com a propietari d'un hotel, havia conegut gent de tot tipus i s'havia convertit en un aconseguidor de les valls. La persona a qui demanar qualsevol cosa que volguessis.
3: La veritat és que molta gent m'ha demanat droga, alcohol, dones i homes, però en Jordi no em va demanar mai res d'això.
23: Alguns van veure en l'homosexualitat el possible mòbil del crim. El Jordi Magraner sempre tenia deixebles menors d'edat. Ningú va poder provar res, i parlant de menors d'edat, escolteu què va dir l'Andrés Magraner, germà del difunt.
11: Una altra hipòtesi sobre per què van matar el meu germà és la pedofília. Segons algunes informacions, fins i tot a internet, en Jordi era pedòfil.
23: Quan Andrés havia intentat ordenar idees després de la mort del seu germà, va redactar una reflexió on parlava de com alguns estaven insinuant una relació ignominiosa entre el Jordi i el petit Wazir, el seu deixeble d'11 anys. I aquí reprenem la reflexió de l'Andrés Magraner sobre la possible pederàstia del seu germà. Va escriure això.
11: Es comenta que per ventura el pare d'en Wazir va matar en Jordi per haver abusat del seu fill. Algú va dir que poc abans de la seva mort, el jove Wazir, que ja havia passat un cert temps amb el meu germà, no volia tornar a casa d'en Jordi. I el seu pare el va renyar dient-li que havia de tornar amb en Jordi, que era un bon home. Però llavors, per què hauria matat també el seu propi fill?
23: Recordem que primer van trobar mort el Jordi a casa seva i 32 hores després van trobar el cos del nen, també degollat, a la latrina de la casa. Quan el pare el van avisar de la desaparició del Wazir, va venir des d'un altre vall on vivia. Mentre la policia buscava el nen, ell plorava i se'l veia destrossat. La hipòtesi que el pare fos l'assassí es va descartar aviat. Un dels problemes que tenia el Jordi Magraner, i que ja veurem si té incidència o no en la seva mort, és que sempre anava curt de diners. Lídia Oriols, explica'ns.
12: Quan ajuntava una quantitat per estar tranquil, sempre s'empescava un projecte que li feia volar els bitllets de les mans. Com a director de l'Aliança Francès, havia estalviat diners i, com de costum, els inverteix en expedicions a la recerca del Yeti, però aquesta vegada també destinarà una bona quantitat a quelcom que ara li interessa molt: l'educació dels Kalash, que són l'ètnia pagana d'una zona en què la majoria són musulmans.
23: Més coses relacionades amb la religió que compliquen aquesta història. hem de tirar endarrere quan el jove Magraner va arribar a l'Hindu Kush. Durant els primers anys a la zona, el Jordi havia preferit estar-se amb els germans Shamsur i Halil, que eren musulmans. Amb els Kalash, els pagans, tenia bona relació, però no estreta. Va ser així fins que a l'Aliança Francesa de Peshawar va muntar una exposició sobre els Kalash, que li va permetre conèixer més a fons el pensament d'aquesta ètnia. Un cop els va conèixer, el van fascinar tant que va buscar casa als territoris Kalash. Volia viure amb ells. Va ser llavors quan l'Abdul li va oferir la Sharakat House, que era una casa gran amb terrassa i magnífiques vistes a la vall. El Jordi es va quedar sorprès i li va preguntar a l'Abdul per què li oferia a ell. I l'Abdul, que era Kalash, li va dir que perquè ell no era musulmà. L'Abdul li va explicar al Gavi Martínez que abans de quedar-se a la casa, el Jordi va resseguir pam a pam tota la finca, que s'estenia per la falda d'un turó, i va començar a planificar. La part alta li serviria per deixar els gossos. A la vora de l'entrada s'aixecava un petit estable a escassos metres d'una caseta on es podia allotjar el servei. En aquesta caseta serà on anys més tard viurà l'Asif, l'afganès que contractarà el Jordi per ajudar-lo i que en el moment del crim també està desaparegut. El Jordi va quedar encantat amb la casa i li va confirmar a l'Abdul que la volia. Molts veïns de la vall es van assabentar de seguida que l'arribada del Jordi no havia agradat gens a un musulmà que optava a viure a la Sharakat House. Aquest musulmà, que es diu Habib Noor, havia intentat quedar-se amb la casa i va començar a dir mentides per intentar posar el poble contra el Jordi. En saber-ho, el Jordi es va enfadar molt perquè, si la situació a la zona ja era prou complicada, a sobre veia com alguns musulmans volien treure profit de la por inoculada pels talibans. N'hi havia alguns que estaven comprant terrenys a uns Kalash desesperats per unes lleis i actituds que els estaven empobrint a marxes forçades. Hi havia noies Kalash que s'estaven casant amb musulmans per assegurar-se el menjar. En casar-se, perdien la condició Kalash i passaven a ser musulmanes, abocant la comunitat cap a l'extinció. L'Abdul ho va explicar així al Gavi.
3: Sí, en Jordi estava molt enfadat. Deia que els musulmans ens ho traurien tot, que havíem de defensar-nos. Li vaig dir que de musulmans n'hi havia molts, però li vaig recomanar que anés amb compte, que l'Habib Noor era una mala peça i seria millor que intentés arreglar les coses amb ell.
23: L'Abdul diu que el Jordi va fer un esforç inèdit per estrènyer lligams amb el musulmà Noor. El va anar a visitar. Va ser tan amable com va poder.
1: Al Jordi li diuen que l'Habib Noor és una persona de qui no pot fiar-se gens, que a més té molta influència a les valls i que millor que es porti bé. En la qual el que fa el Jordi és apropar-se una de les primeres vegades a la seva vida, doncs, que fa un esforç diplomàtic, intenta menjar-se els sentiments i portar-se bé amb algú. S'apropa a l'Habib Noor, parlen, i la resposta de l'Habib Noor és encetar una campanya a la vall dient que el Jordi té relacions amb el Shamsur. Fins i tot escriu un paper que es reparteix per la vall.
23: Torna a sortir el tema de la pederàstia. I aquí el Jordi esclata i trenca tota relació amb el musulmà. El Jordi, enfadat, no era qualsevol cosa. Tothom a les muntanyes sabia del seu caràcter. Si bé aquesta vegada era conscient que s'enfrontava amb un poder diferent i que no resoldria res a cops de puny. Així que va escriure una carta a la policia. El títol de la carta eren «Insults, problemes, amenaces i propaganda contra mi». A la carta explica la relació amb l'Habib Noor des del principi. Assegura que el musulmà havia arribat a organitzar reunions amb l'objectiu d'atacar-lo perquè ell, en Jordi, era estranger i pagà. Sobre Shamsur va escriure això.
4: En Shamsur és com el meu germà petit i l'Habib Noor ens acusa d'homosexualitat. Ens està creant mala reputació, aborda la gent en contra nostra. No respecta les lleis del poble. A més, tot això no és veritat.
23: Va lliurar la carta a la policia adjuntant un dels fulls difamatoris redactats pel musulmà. A la carta, el Jordi Magraner exigia a les forces de seguretat que complissin el seu deure i subratllava que si li passava alguna cosa era responsabilitat seua. Pot ser que el Jordi el matés aquest musulmà enfadat per la Sharakat House? El 2009 havien passat 7 anys des que van matar el Jordi sense més resposta que les especulacions de la policia. El cas s'havia tancat decidint que probablement el Jordi l'havia matat algú que havia fugit. Els seus dos últims servents, el Mohammad Din i l'Asif, eren els sospitosos oficials perquè estaven desapareguts. Però ja heu sentit que el Jordi Magrané començava a tenir una bona llista d'enemistats. I ara en sortirà una altra. La nit del crim, el Jordi acabava de tornar de viatge. En arribar a casa, es va trobar que els llums continuaven sense funcionar. Abans de marxar, havia demanat al Jalil que arreglés l'electricitat.
12: Perquè ens tornem a situar, el Jalil i el Shamsur eren dos musulmans que van ser els primers deixebles i ajudants que havia tingut el Magraner. Magraner havia viscut a casa seva i eren manetes, d'aquells que ho arreglen tot i tenien una certa influència al poble. Doncs resulta que el Jalil no havia arreglat els llums de la casa. El Jordi, emprenyat, va sortir a buscar-lo i se'l va trobar jugant a cartes. La relació entre el Jordi i el Jalil feia temps que s'havia tensat. Ja hem dit fa un moment que el Magraner volia defensar els calaix de l'abús dels musulmans.
23: O sigui que quan el Jordi veu el Jalil jugant a cartes, se li apropa indignat per motius que van més enllà dels llums que no s'encenen. Li exigeix que li arregli de seguida el sistema elèctric. El Jalil li diu que no es posi nerviós, que ho farà un altre dia, s'aixeca i marxa. En veure que el Jordi està a punt d'esclatar, el Shamsur, germà del Jalil, li diu amb un to suau que el seu germà ha tingut molta feina els últims dies, però que de seguida li arreglarà. Pot haver matat el Jalil el Jordi cansat de les seues ordres i les seues males maneres? O enfadat perquè es fica allà on no el demanen? Després d'aquest incident amb el Jalil, el Jordi convida el Shamsur a sopar a casa. Amb tot el que el Shamsur va explicar al Gavi, farem una reconstrucció detallada de les hores prèvies al crim. Però, perquè no ens perdem, recordem qui és qui. El Wazir és un nen d'11 anys que viu amb el Jordi. L'Asif és un criat que ara viu amb el Jordi. I el Shamsur ja té 27 anys i havia sigut un dels primers deixebles del Jordi. Això que sentirem ho explica el Shamsur.
0: En Jordi va comprar dues ampolles de vi i vam anar a casa seva i vam encendre espelmes per veure-hi. En Basir va baixar a la cuina amb nosaltres i l'Asif va començar a feinejar després d'atendre els cavalls. En Jordi es va quedar una ampolla, de la qual va anar bevent mentre cuinava dos coloms, i a mi em va donar l'altra. L'Asif no va veure gens. En Jordi va dir que necessitava diners i tornaria de seguida a la ciutat per demanar feina a l'ONG. En Jordi no bevia gaire i li vaig demanar si ja no li agradava el vi. Em va dir que tenia feina i que si jo volia acabar la seva ampolla, endavant. Així que la vaig agafar i em vaig emborratxar.
23: Segons la versió del Shamsur, l'Asif va marxar a la seva caseta i ell es va quedar al dormitori annex a la cuina mentre el Jordi Magraner pujava al despatx amb el petit Wazir per treballar cadascú amb els seus deures. Al cap d'una estona, el Jordi va baixar al dormitori per demanar al Shamsur si l'endemà podia portar-li uns llibres de francès que tenia a casa seva perquè els volia utilitzar amb el Wazir. El Shamsur li va dir que tenia un fill malalt i segurament no podria fer l'encàrrec, encara que si trobava un forat, vindria. Segons el Shamsur, poc després va marxar a casa seva. Què va passar després? En Gavi reconstrueix l'acció.
1: L'escenari del crim insinua doncs, que el Jordi estava molt tranquil, això és principal, perquè estava assegut al seu escriptori i donant l'esquena a la persona que l'atacarà per darrere. O sigui que, sens dubte, si no era algun amic seu, sí que era algú que venia amb el beneplàcit d'un amic seu i que el feia sentir el Jordi suficientment tranquil.
23: El cas és que, si és veritat que el Shamsur va marxar, algú altre va entrar a la casa. No se sap si el visitant ve acompanyat, però sembla clar que el Jordi està suficientment tranquil per asseure's al despatx i donar-li l'esquena. Un amic militar dels Magraner va fer aquesta interpretació del que deia l'informe forense.
12: Segons l'expert militar, el Jordi hauria tingut la impressió que algú es posava al seu darrere, però de seguida l'haurien agafat pel coll. Ell hauria aixecat la mà esquerra per defensar-se, però l'atacant li hauria fet un tall amb el ganivet al polze. Després li hauria clavat l'arma diagonalment al coll i li hauria esberlat la tràquea, l'esòfag i la jugular. En una segona ganivetada li hauria fracturat la segona vèrtebra cervical. L'assassí li hauria impulsat el cap cap endavant en un moviment molt ràpid i això és el que fa que el militar amic dels Magraner digui que això és l'obra d'un professional. Una hipòtesi que se sustentaria en el fet que cap dels tres gossos no van bordar, és a dir, que algú els va drogar prèviament i els animals van dormir durant més d'un dia.
23: Ara ve un fet important que obre nous interrogants. El veí que vivia en una de les dues cases més properes a la de Magraner havia declarat a la policia que la matinada del crim havia vist algun moviment estrany a la casa.
10: El Nur Mohamed, el veí de davant, diu que veu una de les nits el Xamsur sortir de casa del Jordi Magraner amb unes maletes. I això, quan s'assabenta que el Jordi Magraner l'ha assassinat, el Nur Mohamed va a la policia a dir que ha vist el Xamsur amb aquestes maletes.
23: La policia tenia un nou fil per estirar, però va passar això.
10: La policia no fa cas. I no només no fa cas, sinó que després de poc temps inculpen el Nur Mohamed de tinença de drogues i el fiquen a la presó.
23: El veí del Magraner, que es diu Nur Mohamed, és l'únic que ha vist alguna cosa en l'interval d'hores que va des que el Xamsur marxa de casa del Jordi la nit de l'1 al 2 d'agost i el matí del dia 3, quan el mateix Xamsur torna i et troba el cadàver del zoòleg en aquella mateixa casa on havien sopat. L'escriptor Gavi Martínez, quan va ser a les Valls, va demanar entrevistar-se amb el veí.
12: L'home cita el Gavi a primeríssima hora del matí al jardí de l'hotelet de l'Abdul. El veí només parla la llengua queta, així que un noi calaix els farà de traductor. Nur Mohamed demana que l'Abdul no sigui present durant la xerrada i quan l'Abdul s'allunya, l'home comença a repetir Halil, Xamsur, Asif, Abdul, Muyirim. Repeteix Muyirim fins a 5 vegades. En llengua queta, Muyirim vol dir assassí.
5: I'm ready, my lord.
6: Crims. Amb Carles Porta.
23: Així doncs, l'Abdul, el propietari de l'hotel i de la casa anomenada Sharakat House, on va viure i morir el Jordi Magraner, acaba de ser inclòs a la llista de sospitosos. Des de casa seva, el veí veia com l'Abdul i l'Asif, el criat, entraven de tant en tant a les dependències privades del Jordi. Què més explica el Nur Mohamed al Gavi? Doncs que, poc després d'haver anat a la policia, va tenir una nova sorpresa i no precisament agradable.
13: Un dia, el Xamsur i el Halil em van venir a buscar per dir-me que si no callava, em matarien.
10: El Nur Mohamed, aleshores, té molta por perquè, a més, l'han amenaçat el Xamsur i el Halil de que què està explicant a la policia i el Nur Mohamed marxa del poble i se'n va a viure a l'Afganistan perquè té por que el matin.
23: Va emigrar a la província afganesa del Nuristan. Estava molt espantat. Va viure un any fora i després va tornar perquè li van assegurar que tot estava més tranquil. 7 anys després del crim, el Gavi li va preguntar si tenia por i li va respondre que molta.
10: I una cosa que li pregunto, en una situació com aquella, on tenint amb l'Abdul mirant-nos i el Xamsur i el Halil, que sabran segurament que el que ell ha parlat amb mi, li dic, i per què m'expliques això? Si saps que poden venir a matar-te, no? I aleshores ell fa, bueno, em diu que és que creu que s'ha de fer justícia. És un dels moments més impressionants, et diria, de la meva vida, perquè una persona, sabent que s'està jugant la vida, t'està dient que vol que s'expliqui la veritat.
23: Aquella entrevista posava el Gavi a l'ull de l'huracà. Disposava d'una informació que podia difondre més enllà de les Valls i implicava fins i tot el seu anfitrió, l'Abdul. Repassem tota la informació que el Gavi havia recopilat fins ara.
12: El Jordi Magraner arriba a les muntanyes pakistaneses de l'Hindukush el 1987. Tenia 29 anys. Havia anat a buscar el Yeti, l'abominable home de les neus. Es va establir al poble de Krakal i de seguida va simpatitzar amb els Kalash, una ètnia pagana que vivia envoltada de musulmans. Quan el Jordi arriba al Pakistan, agafa sota la seva protecció un nen musulmà de 8 anys, el Shamsur. El Shamsur es fa gran i ell i el seu germà, el Halil, es converteixen en els millors amics del Jordi. El seu tercer amic serà l'Abdul, que és pagà i que és qui li lloga la millor casa del poble, la Sharakat House, una casa que també volien els musulmans. 7 anys després que el Jordi arribi al Pakistan, el país entra en un dels moments de més inestabilitat política. El 1994 neix la milícia dels talibans que van guanyant territori. I també apareix un nom a l'escena internacional, el d'Osama Bin Laden, que serà el terrorista més buscat dels Estats Units després dels atemptats a les Torres Bessones de Nova York de l'11 de setembre del 2001. Els talibans donaran refugi a Bin Laden al Pakistan. En aquest context, el Jordi Magraner accepta dirigir l'Aliança Francesa de Peshawar, una ciutat que estava considerada un dels nuclis de talibans més importants del món. Mentre és director de l'Aliança Francesa, el prendran per espia. En l'àmbit personal, el Jordi té ara com a protegit un nen pagà que es diu Wazir i té 11 anys. El 3 d'agost del 2002, el Shamsur troba mort el Jordi al seu despatx. L'han degollat. Del Wazir no hi ha ni rastre. La llista de sospitosos és llarga. El Shamsur i el Halil. El Shamsur, per gelosia, i amb el Halil tenien bronques permanents. També són sospitosos el Mohammad Din i la Sif, els dos ajudants del Jordi. L'Abdul també podria haver estat l'assassí. És una de les persones que tenia accés al despatx del Jordi. Ell sempre el tancava amb clau i només hi deixava entrar el seu cercle de confiança. Una altra possibilitat és que el mateix el musulmà que volia la Sharakat House abans que l'Abdul la llogués al Jordi. La setena hipòtesi és que el Jordi el matessin per espia. Era un bon coneixedor de les muntanyes i podia ser que estigués passant informació a França.
23: Molt bona feina, Lídia. Entre tants interessos i sospitosos, costa distingir veritats de mentides. El primer capítol vam explicar que al començament la investigació la va portar la policia local, però que després van arribar tres agents de la capital que es van fer càrrec del cas. Durant una de les últimes converses del Gavi Martínez amb el Shamsur, el noi el sorprèn amb una declaració. Li diu que poc després que fos trobat el cadàver del Wazir, el nen d'11 anys, van interrogar-lo els tres agents acabats d'arribar. Shamsur els va dir que creia que havia estat l'Asif, un dels ajudants del Jordi, perquè els afganesos sempre volien diners. Els policies li van respondre que ningú havia robat res i el Shamsur va replicar que alguna cosa es deuria emportar. I escolteu què fan els tres agents.
10: Aquests tres agents són els que, davant del Shamsur, agafen material de la casa del Jordi Magraner i el porten a la casa de davant del Mohammed Din i li diuen al Shamsur: veus on estan aquestes coses? Veus qui les ha agafat? O sigui, volen carregar-li la culpa al Mohammed Din. I això ho explica el Shamsur. Davant seu, aquests policies han volgut inculpar el Mohammed Din de robatori com a mínim, agafant material que estava a casa del Jordi Magraner i portar-lo a la casa del Mohammed Din.
23: Ara li toca el rebre el Mohammed Din, que era un dels ajudants que va fugir després del crim. Davant dels ulls del Shamsur, els policies van treure l'ordinador del Jordi, la càmera de vídeo, la de fotos i nombroses eines i aparells, van creuar el camí i ho van deixar tot a casa del desaparegut Mohammed Din. Al llibre Només per a gegants, el Shamsur explica què passa a continuació.
0: Em van dir: Shamsur, veus on hem trobat aquestes coses? Ho veus? Volien que Mohammed Din fos el culpable. I jo què havia de dir? Què diré? Si el govern vol liquidar-me, em liquida i prou. Ningú preguntarà per mi.
23: A aquestes alçades, el Gavi ja té molt clara una cosa i, sobretot, quan pensa com va aparèixer el cos del petit Wazir, el deixeble del Jordi.
10: Com és possible que hagin trobat el cos del Jordi al seu escriptori i 32 hores després es trobi el cos d'un nen que hi ha 20 policies buscant, es trobi a 5 metres, perquè vaig ser-hi dins de l'habitació, 5 metres d'on havia mort el Jordi i només havies d'obrir una porta. Impossible. O sigui, és que això és que no s'ho creu ningú.
1: I això, clar, és les mateixes conclusions a les que arriba la família Magraner i qualsevol que s'hagi apropat una mica a la investigació, no? Això sí, no és possible. La policia era molt conscient que ja no anaven a resoldre res. O sigui que allò ja estava de ti beneït, no? Aquesta és la impressió més clara. A més, tothom es treia el cas de sobre.
14: La investigació seriosa, res.
1: Bueno, molt seriosa... No, és encobriment seriós.
23: Segons el Gavi, des del punt de vista dels agents pakistanesos, carregar el crim al Mohammed Din és l'estratègia més ben trobada si el que es vol és que l'assassinat quedi impune. El Mohammed Din està desaparegut i no cal fer una investigació seriosa que l'inculpi. Per l'escriptor, n'hi ha prou d'assenyalar-lo a ell o també a la Sif, que també continua desaparegut. Precisament, el Shamsur ha culpat directament la Sif, però la policia ni l'escolta. Per què la policia té tant d'interès a culpar el Mohammed Din? El Gavi havia de complir un encàrrec. Malgrat que ja havia parlat amb tothom que havia pogut, no podia marxar encara de les valls. La família Magraner li havia demanat que posés una làpida a la tomba d'en Jordi, perquè havien decidit que el cos es quedés per sempre a les muntanyes. El Gavi havia d'esperar l'arribada de la làpida que ell mateix havia encarregat seguint instruccions de la família. Vindria gravada amb el nom del Jordi, les seues dates de naixement i mort i la definició de Spanish Zoologist. Les noves dades que va aconseguir del cas van fer que durant les hores que el Gavi va passar esperant la làpida, l'escriptor establís connexions creient que estava arribant a una solució. L'últim vespre a les valls Kalash, Gavi Martínez va posar la làpida a la tomba del Jordi Magraner.
1: Vam anar-hi l'Abdul, el Shamsur i jo a posar la làpida. Va haver-hi uns quants nens i un senyor que feia d'enterrador. Hi havia moltíssimes tombes que estaven profanades perquè algú aixecava la terra i robava els ossos o robava les pertinences amb els que els calaix els enterraven. Era un territori, el cementiri, que demostrava la devastació i el com insultaven els calaix, alguns musulmans, entrant dins del seu cementiri i profanant les seves tombes, no? De tal manera que allà la del Jordi era una absoluta excepció perquè tenia nom i tenia una petita protecció al voltant de la tomba. Després vam anar a fer un sopar a l'Abdul, el Shamsur i jo.
23: El Gavi Martínez ens acaba de dir que a la cerimònia hi van assistir l'Abdul i el Shamsur, però el Halil no. El germà gran va esperar que els tres homes acabessin de sopar junts a l'hotelet de l'Abdul. I quan el Gavi anava a pujar a la seva habitació, el Halil va aparèixer en la foscor.
1: A l'última nit, abans d'anar-me'n a dormir, apareix allà a l'entrada de la meva habitació per donar-me la bona nit. Aleshores, va ser un moment d'autèntica tensió per mi, no? Em va fer pensar que el que estava fent era amenaçant-me, dient que jo havia arribat a un punt que potser era massa lluny i que això podria tenir conseqüències. I jo me'n vaig a dormir amb una por molt gran, o sigui, més por no he tingut mai a la meva vida, diria, no? Me'n vaig a dormir, em tanco a l'habitació, era una habitació triple, perquè ja podria, clar, com que no estava habitat a l'hotel, doncs podia triar la que volgués. Em tanco amb un matalàs, el poso a la porta, un altre matalàs el poso a una finestra que estava mig trencada i m'agafo una navalleta que tenia doncs, per si entra algú defensar-me, però amb la consciència que si entra algú són assassins professionals, o sigui, jo no tindré cap opció de fer res, no? I amb una por enorme que em tindrà tota la nit despert fins que pràcticament a 4 llargues de la matinada sento el muezzin que està cantant. I aquí dic, bueno, si no han vingut fins ara, ara ja no vindran. Me'n relaxo una mica i aconsegueixo dormir una hora i mitja, una cosa així.
23: Què havia descobert el Gavi? Havia parlat amb tots els que havien conegut el Jordi i anava fent les seues càbales amb tota la informació que havia aconseguit. El Halil no havia arreglat l'electricitat en dies. Els tres gossos no havien bordat de nit perquè algú els havia drogat. El Shamsur havia dit que les fotos dels barbuts a l'entrada de la casa devien ser-hi perquè algú li haurien caigut i s'havia quedat tan panxo. i la policia havia trobat el petit Wazir al mig de la casa 32 hores després de l'assassinat del Jordi. La premeditació semblava més que evident. El crim passional, poc probable, i costa creure que la policia no estigués implicada. Però no correm. Què hi ha de la possibilitat que matessin el Jordi per suposada pederàstia?
1: Amb cap de les persones que he parlat, ni tan sols el nen, el que seria el Shamsur, el que hauria estat abusat, ell va dir directament que ell no va fer res mai amb el Jordi. També és veritat que pot mentir i que no vol deixar la seva pròpia biografia tacada, però no he trobat cap prova fehaent sobre el que el Jordi fos pederasta.
23: La història de les fotos dels barbuts que havia explicat el Shamsur també sembla inconsistent.
1: La construcció d'un relat per part dels implicats, dels protagonistes, i sobretot per part del Shamsur, és tan bàsica i poc imaginativa i poc creïble

0: un intent molt, molt groller i molt d'últim moment d'intentar explicar alguna cosa amb uns arguments que no se sostenen de cap de les maneres.
1: L'escriptor li dona voltes a diverses preguntes. Per què s'inventa històries estrambòtiques el Shamsur? Amaga alguna cosa? El veí del davant de la Sharakat House l'havia vist sortir de casa del Jordi amb un parell de maletes. La teoria del Gavi és que el Shamsur havia descobert el cadàver moltes hores abans i, com que era molt pobre, va preferir obtenir una mena de botí abans de donar l'alarma. Per això hauria dit als policies que la Sif havia matat el Jordi, per robar-li, perquè ell sabia que faltaven coses. Després parlarem de la Sif. Què en sabem del Mohammed Din, a qui la policia volia carregar el crim?
0: El Mohammed Din fuig el mateix dia que es descobreix el cadàver perquè algú li diu que es descobrirà el cadàver i aleshores, o que s'ha descobert, i aleshores ell sap que ell serà un dels assenyalats i que no podrà defensar-se perquè ell no és algú del poble històric, és algú que ha vingut de fora a treballar amb el Jordi i que si s'ha de culpar algú serà ell, un dels que segurament cauran. Aquesta és la confiança en la justícia que té el Mohammed Din. Si no, no t'expliques per què triga un dia i pico a marxar, no? És perquè, o perquè algú amb interès que també ell fugi li planteja aquest panorama, li diu: o fuges o tu seràs un dels inculpats. I aleshores fot el camp.
1: Temps després que el Mohammed Din marxés del Pakistan, va arribar notícies d'ell. L'Abdul li va explicar al Gavi:
2: Mohammed Din és mort. Algú el va matar a trets a l'Afganistan durant una discussió. Que com ho sé? Aquí tothom té un familiar a l'Afganistan que té un familiar d'un familiar. Se sap quasi tot.
0: El Mohammed Din se sap més tard que ha estat assassinat a l'Afganistan, en estranyes circumstàncies.
1: Un altre dels que eren a la llista de sospitosos és l'Abdul.
0: També és veritat que era normal sospitar que l'Abdul fos un sospitós en tant que era el propietari de la casa i una de les persones que entraven al despatx. O sigui, fins i tot, l'Abdul jo el vaig trobar una persona molt assenyada i que ell també sap posar a lloc les sospites de persones, de moltes persones sobre ell. O sigui, pensa que l'Abdul és un calaix que ha rebut molt, ha tingut molts problemes pel fet de ser calaix. I és una persona que ha après a sobreviure i ha puesto les acusacions que fins i tot hi havia sobre ell mateix, no?
3: Sí, tu descartaries l'Abdul.
0: Jo l'Abdul el descartaria, sí.
3: Ni còmplice, ni encobridor.
0: Aquí, descartar qualsevol és molt complicat. És molt complicat. Però veient com han anat les coses, jo crec que l'Abdul potser sí que el podríem descartar.
1: I el Halil? Pot ser ell l'assassí? Quan el Gavi va arribar al Pakistan, es va trobar amb un Halil esquerp, que no volia parlar amb ell.
0: Halil sap molt, segur que protegeix el Shamsur, el seu germà, i és possible que d'alguna manera participés en la història. És molt possible. De fet, sap tant que quan arribo al conec i començo a fer-li preguntes, quan portem uns minuts, s'aixeca i diu que no vol continuar parlant amb mi. Pot ser per no desvetllar més d'allò que voldria, o pot ser perquè sap també moltes coses i no vol que jo percebi tot el que podria percebre si continuéssim parlant, no? El que Halil sap quelcom segur. You want it
4: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: El Gavi s'havia passat 12 dies a la vall de Bumburet, just al corredor que permetia als talibans anar de l'Afganistan al Pakistan. I aquests dies de recerca li van permetre fer la seva pròpia teoria com a criminòleg autodidacte. El que tenia clar és que el Jordi s'havia convertit en algú molt incòmode en unes muntanyes on els talibans circulaven amb facilitat.
0: La meva conclusió és que el Jordi molesta, en aquell moment especialment, perquè el govern pakistanès està jugant a dues bandes, amb els Estats Units, sobretot, i amb els talibans, i la presència d'algú que pugui denunciar o explicar coses que s'estan fent a les muntanyes i que no, sobre el qual no tingui control els serveis secrets pakistanesos, doncs és molt molest. I aleshores s'aprofiten que hi ha alguns musulmans que necessiten menjar per fer-los entrar dins d'un assassinat organitzat, probablement en connivència entre la policia, els serveis secrets pakistanesos i potser fins i tot els propis talibans.
1: Si fos certa aquesta conxorxa entre talibans, policia i serveis secrets pakistanesos, qui hauria sigut la mà executora? El Gavi Martínez diu que també van intervenir musulmans que necessitaven menjar. Recordeu que el Jordi Magraner només deixava entrar al seu despatx el seu cercle més íntim i que, quan el van matar, estava molt tranquil. Això voldria dir que amb ell hi havia algú de confiança.
0: El Shamsur, no com a executor, però el Shamsur, una de les pistes per mi que són molt sòlides, o sigui, molt, molt probables, és que el Shamsur fos la persona que obre la porta a l'assassí. Shamsur rep uns diners per obrir la porta i que entri l'assassí.
1: Però aquest assassí professional havia de ser algú que el Jordi conegués i també li tingués confiança. Si no, no hauria pogut entrar al despatx. Qui podia ser? Hi ha algú de la llista de sospitosos de qui se sap ben poca cosa. És l'Asif, el segon ajudant del Jordi. Si us recordeu, vivia en una caseta que hi havia a 20 metres de la casa principal, on vivia el Jordi i on es va trobar el seu cadàver. L'Asif, afganès, es cuidava del terreny i dels cavalls i està desaparegut des del moment del crim.
0: La mà executora, possiblement, fos l'Asif. I si no és l'Asif, és algú que té contacte amb l'Asif i que és un professional, és un assassí professional. Pot ser que l'Asif fos l'assassí professional infiltrat a casa del Jordi esperant el moment d'executar-lo, no? Això és una possibilitat molt real, que l'Asif fos un militar i que esperés el moment per matar-lo.
3: Pagat pels serveis secrets pakistanesos.
0: Sí, o que treballi directament pels serveis secrets de pakistanesos i afganesos. Aquí tot és molt fosc i està molt creuat. I els serveis secrets pakistanesos tenen contacte amb els talibans i amb els serveis secrets afganesos. O sigui, probablement l'Asif era una persona a sou de serveis secrets pakistanesos o afganesos. Possiblement fos també un militar.
1: L'Asif i el Mohammed Din van desaparèixer de la Sharakat House després del crim. El Mohammed Din va fugir per por que l'inculpessin i més tard va ser assassinat a l'Afganistan en estranyes circumstàncies. La investigació del Gavi culmina amb la localització de l'Asif. I aquí també tindrà un paper important el primer ajudant que va tenir el Jordi quan va arribar al Pakistan, l'Ainullah. L'Ainullah és un musulmà que es convertirà en el gran assessor del Jordi Magraner al llarg dels anys i que no deixarà de buscar pistes per saber qui va matar el Jordi. L'Ainullah és qui localitza l'Asif.
0: L'Asif, i aquí és on la meva investigació arriba a port, l'Asif està localitzat a l'exèrcit afganès. És una possibilitat molt real que l'Asif fos un militar i que esperés el moment per matar-lo. De fet, que després l'Ainullah el localitzi dins de l'exèrcit afganès és significatiu, no?
1: La impressió del Gavi és que la policia va voler encobrir l'Asif, que el Shamsur i el Khalil hi estaven implicats d'alguna manera i que van disposar de l'ajuda de, com a mínim, la policia local. I qui va matar el nen, el Wazir? I per què?
0: El Wazir havia vist què havia passat. Estava dins la casa quan es comet l'assassinat. Però matar el Wazir pot significar posar-te en contra els pagans d'una manera molt, molt clara. El que passa és que arriba un moment que, com que han deixat passar el temps i tot és molt cutre com s'està fent, hi ha un moment que no saben què fer amb aquest nen i l'han de matar. Aleshores, el tindrien amagat a qualsevol puesto i quan se n'adonen que el cadàver ha d'aparèixer, perquè no poden, no saben, ni tan sols pensen, suposo, en fer-lo desaparèixer d'una manera solvent, i aleshores acaben matant-lo i posant-lo allà davant dues hores després d'haver-lo matat per dir que... per inventar-se. És que és tot tan trist, tan penós, que és difícil d'explicar, no? Tot això no deixa de ser una especulació, però tot fa pensar que la policia, si no el mata, com a mínim es fa la distreta quan apareix el cadàver del wasir perquè sap qui l'ha matat. La policia està darrere d'alguna manera, o com a executora o com a encobridora, darrere de les dues morts.
1: Mesos després de tornar a Barcelona, el primer ajudant del Jordi, l'Ainulà, va contactar amb el Gavi per dir-li que havia localitzat la Sif. L'Ainulà deia que podia oferir la informació necessària per detenir el suposat autor del crim. En Gavi va comunicar la possibilitat al Ministeri de Defensa espanyol. Li van respondre que ho tindrien en compte. 10 anys després, no consta que ningú hagi fet res. L'ambaixada espanyola al Pakistan tampoc mai va fer res per intentar aclarir el crim del Jordi Magraner. Segons el Gavi Martínez, per ells, la sortida fàcil va ser acceptar la versió de crim passional que donava la policia pakistanesa. En Gavi va escriure el llibre Només per a gegants, publicat per Alfaguara en castellà i per Amsterdam Llibres en català. Poc abans d'enviar-lo a imprimir, va rebre un altre missatge de l'Ainulà.
0: M'escriu un últim missatge on diu que la Sif sap que l'ha localitzat i que ara és la Sif el que l'està buscant a ell. Que l'ajudem, que mantinguem el contacte amb ell, sisplau, que si li passa alguna cosa, ha estat la Sif.
1: El Gavi Martínez, quan vam gravar aquest programa, no havia tingut notícies ni de l'un ni de l'altre. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Gavi Martínez i Lídia Oriols. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. We don't question the mountain, we're not judging the stone. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit, us informa Marc Güell. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat aquesta nit la regió andina de Ayacucho, al Perú. El sisme ha tingut lloc cap a la una del migdia, hora local. Segons les primeres informacions de l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de localitat de Coracora. De moment no se sap si ha provocat danys personals i materials. Això sí, segons apunten les autoritats locals, no genera risc de tsunami al litoral peruà. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes més de gran magnitud han sacsejat també Veneçuela i Colòmbia. El Perú s'ubica en una zona coneguda com el Cinturó de Foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. De fet, aquest mateix mes de juliol, la regió de Junín, veïna de Lima, també va patir una sèrie de sismes de magnitud 5,4 que van provocar la mort de 5 persones. Més notícies amb en Joan Vilaplana.
3: El rei emèrit Joan Carles I ha estat aquest dijous durant unes hores a Barcelona per acomiadar-se de l'empresari català i amic personal Josep Cusí, mort ahir a la capital catalana als 92 anys. Joan Carles ha fet un viatge a Llampec i ja no és a la ciutat. Segons ha avançat La Vanguardia, l'exmonarca ha donat el condol als familiars de Cusí al mateix domicili de l'empresari amb qui es va conèixer durant una cacera organitzada per Franco. L'última visita del rei emèrit a Barcelona es remunta a 10 anys enrere.
2: L'empresa pública energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar la signatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos s'afegiran plaques en 234 centres que se sumaran al centenar que ja en tenen. L'objectiu és que totes les escoles amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars al 2028. Lluís Casella, responsable d'autoconsum solar de l'energètica.
4: Aprofitar al màxim per abastir els propis centres i aprofitar aquella energia que no aprofiten per compartir-la amb els equipaments públics que estan al voltant.
2: La Generalitat té un pla perquè el 2040 tota l'electricitat dels serveis públics provingui d'energia neta i de proximitat.
3: La comunitat científica acull amb esperança i cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. La vacuna ajudaria a controlar la malaltia, retardar les metàstasis i reduir les recaigudes. Es fabricarà de forma personalitzada per cada pacient. Per aquest mateix motiu, els doctors Josep Malveí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, i Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia, alerten que cal ser prudents.
5: Té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats. Aquests tractaments són molt cars. Aquí, difícilment a Europa, i en particular a Espanya, els tindrem.
6: S'han d'agafar amb pinces. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos.
3: Després de l'anunci de la futura vacuna, les accions de les dues farmacèutiques s'han disparat.
2: Les Terres de l'Ebre freguen el màxim històric de població amb 190.000 habitants gràcies a l'arribada de migrants, segons les dades d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili. Les comarques més beneficiades són les de la costa. Tarragona, Jordi Barranca.
7: El major creixement es produeix en les dues comarques de la costa, el Baix Ebre i el Montsià. A la Ribera d'Ebre també creix, però menys, i on es redueix és a la Terra Alta. Miquel Àngel Bové és el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
8: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi ha hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
7: L'informe també posa deures en àmbits com el sector serveis.
2: Els esports, Pau Dax.
9: El Barça ha presentat el lateral portuguès João Cancelo, que signa per 3 temporades. Cancelo ja va jugar la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit per l'Al Hilal, i el curs 2023-2024 cedit pel City. El Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut a la Lliga contra l'Elx de diumenge, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. A l'Espanyol, Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent està format a la 21 des de Benjamí, ha passat per totes les categories fins a arribar al primer equip i va ser titular en la primera jornada de Lliga a primera. En joc el Rayo Vallecano a la vez a Butarque es manté l'empat a 0 al descans. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 a Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també es classifica en guanyar Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Kitsanàs Manresa fitxa l'escort nord-americà J.D. Notay, que ve del Trapani Shark italià, i en vol el balonmano Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. La resta de semifinals, també les de la competició femenina, es juguen demà. Kilian Jornet no correrà l'Ultratell de Montblanc per la lesió que arrossega el genoll i de la qual superarà. A la Fórmula 1, el neerlandès Max Verstappen, 4 vegades campió del món, renova amb Red Bull fins al 2030. I en tennis, Carlos Alcaraz ha anunciat que jugarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret.
1: Fins aquí les notícies.

Visca la ciència. Endavant, Marta. El búnquer.

0: Dècada dels 40. Estat de Tamaulipas, Mèxic.
1: Recuérdame.
0: Que és maca, aquella pel·lícula, eh?
2: Sí, està
0: bé. No t'agrada?
2: A mi m'agrada. Jo en cine d'animació el detesto, però aquella pel·lícula...
0: Està bé.
2: Està prou bé.
0: En aquella pel·lícula que es diu Coco.
2: Coco.
0: Ara.
2: Que diuen que faran la segona part l'any 2034 o alguna cosa així. Van a... que sí? Van avisar com amb 600 sí. anys d'antelació. Eh? L'estem fent ja. Però si que... quan l'acabis haurà avançat ja la tecnologia, clar, que clar. Serà obsoleta aquesta pel·li.
0: Però com que va de la mort, estan esperant que mori la gent.
2: Que mori tothom.
0: Clar. Avui comencem en una zona bastant miserable de Mèxic, però ja veureu que sempre podem anar cap a pitjor. I si avui us podem prometre una cosa és que hi anirem. En aquesta història, de veritat, que remengueu-vos perquè ens emmerdarem fins al fons.
2: Demà, o sigui...
0: Digues.
2: Demà és Sant Jordi,
0: sí.
2: Jo venia aquí, que se m'ha dit parlarem de Mèxic, he pensat, alegria!
0: Mèxic, alegria.
2: Alegria, a narcotràfic.
0: A veure.
2: No, algo, algo, no?
0: Hi haurà moments de fantasia, però sí. seran més aviat pocs, diguéssim.
2: O sigui, biografia més rotllo Gerard Depardieu.
0: Sí.
2: Gerard Depardieu mexicà.
0: Sí, anem a dir-ho així, més o menys.
2: Si un Gerard Depardieu mexicà, nano...
0: Primer de tot us hem de presentar la petita Magdalena Solís, una noia que viu en la pobresa més absoluta. La família és del tot disfuncional. Els gots de tequila estampats a terra i les fuetades són el pa de cada dia.
3: Ai, què hiciste, Magdalena?
0: Ha tardat a sortir la primera imitació de mexicà, eh?
2: Serà una manca de respecte.
0: Absolut.
2: Un programa ple de xenofòbia sí. i classisme. Ja avisem.
0: A tots avisem. Els mexicans que ens escolteu. Disculpes avançades.
2: Abraçada. Ja sabeu que som...
3: No saben mal, amigos.
2: Ai,
3: què onda, güey.
2: Ja està. O sigui,
0: prou.
2: Som uns garrulos no i això ja ho sabeu. I això
0: no
2: ja ho sabeu.
0: Imitarem més mexicans.
2: No, a veure, sí.
3: No, no.
2: Sí. I serà constant.
0: La petita Magdalena i tots els seus germans pateixen la fúria d'un pare que sempre porta el cinturó a les mans. Allò sembla un rodeo, tu.
2: Ojo, i els mexicans gasten bones anelles al cinturó.
0: Sí, senyor.
2: Que porta la punta de la civella aquella. Sí. Uf, que allò com t'enganxi l'esquena, nano.
0: Et pot treure un ull, eh, allò?
2: Sí, cuidado.
0: Allò és la banda sonora d'aquella casa. En direm casa per dir-ne d'alguna manera, també. Seria més una barraca amb quatre pedres mal posades. Com us podeu imaginar, la petita Magdalena Solís creix sense trepitjar l'escola. Però encara que sigui ben analfabeta, la noia ens ha sortit espavilada. Ha après la millor escola que et pot donar la vida, la del carrer.
2: Que hi ha la música del Silent Hill, eh?
0: Hosti.
2: Que fa por aquest capítol, eh?
0: Sí.
2: Però si tu el que em dius és que surt al carrer,
0: sí.
2: Et diré, això és el que necessita un nano. Carrer.
0: Carrer.
2: Carrer.
0: La canalla necessita...
2: La canalla necessita carrer. Qui sí. diu carrer diu bosc.
0: Bosc.
2: Bueno. Hi ha home als senglars, però sí. el bosc, sí.
0: Sí. Però si necessiten bosc, sols. No bosc amb els pares pagant perquè es descalcin i trepitgin fulles. Això és... Això és un altre tema. No, el nen està molt acostumat al bosc. No, el nen està acostumat a fer de dominguero com el pare.
2: Sí.
0: Sí. En aquest cas, la Magdalena s'hi està un palet massa al carrer. De fet, de tant estar-se al carrer, acaba treballant-hi. La pobra mossa acaba treballant fent el carrer.
2: Què vols dir? Que està que a la brigada?
0: Sí.
2: Està allà posant tapes de claveguera?
0: El pare de la Magdalena l'està obligant a fer el carrer. En altres paraules, a prostituir-se.
2: Uf, una sola frase que ja ens ha dut al fons de tot, eh?
0: De tot, perquè la Magdalena té 12 anyets.
2: Oh! Ai!
4: No.
0: S'han acabat els riures, eh?
2: De cop, eh?
0: 12 anyets i obligada a prostituir-se. De tot aquest drama, l'únic punt positiu, si és que hi ha alguna cosa positiva, és que tot queda en família. El proxeneta de la Magdalena és el seu germà. Ell li porta l'horari, els clients i els comptes.
2: Aspecte positiu justet, eh?
0: Sí.
2: Justet?
0: Sí. Aviam, ella prefereix que el seu germà l'ajudi. La Magdalena té moltes amigues de la seva edat amb proxenetes, maltractadors i malxinats.
2: Té moltes amigues de la seva edat amb proxenetes, maltractadors. S'ha dit aquesta frase.
0: S'ha dit aquesta frase,
2: eh? Sí. Sí,
0: llavors, si el teu proxeneta és el teu germà, en aquest context...
2: En aquest context, correcte.
0: Mira,
2: correcte.
0: Està bé. La Magdalena i les seves amigues han de vendre el seu cos des de ben petites. Aquesta és la seva realitat. Com dèiem, la nostra amiga almenys té el germà que la tracta amb respecte i li ofereix protecció contra els clients més llardosos. Al cap i a la fi, tant el germà com ella són víctimes del pare. El germà també treballa de proxeneta, obligat pel seu pare. Ell voldria ser músic, però el pare el fa treballar de proxeneta.
2: El germà voldria ser músic?
0: Sí, noi. I la Magdalena voldria ser ballarina, però no podrà ser. Tant ella com ella hauran de ser proxeneta i prostituta.
2: La nova sèrie de TV3? Encara... Un metge! Jo això t'ho venc, eh?
0: Sí?
2: Jo te faig un briefing ben maquetat i t'ho venc, això, eh?
0: Proxeneta i prostituta.
2: Poc pressupost. T'ho faig en un moment. Amb un tall de carrer...
0: I ja està. Bé, ara ens toca aparcar un moment la Magdalena i el germà. Us hem de presentar un parell de personatges nous. Dos altres germans.
2: Ui, sí. Ui, que complicat. Ui, que
0: tranquils,
2: complicat.
0: Tranquils.
2: O sigui, hi ha el germà de la Magdalena que ja no m'has dit ni el nom.
0: No.
2: O sigui, no sé ni per on passem.
0: El proxeneta.
2: Jo me quedo al proxeneta.
0: Sí.
2: La Magdalena i el proxeneta. Proxeneta. No, no, novel·la.
0: Es diu,
2: la Margarita i el mestre.
0: Proxeneta Solís.
2: Proxeneta Solís.
0: I la Magdalena Solís.
2: Sorpresa.
0: Només tindrem quatre personatges, tampoc us atabaleu. Aviam, per una banda, la Magdalena i el seu germà, i per altra banda, els germans Hernández. Los hermanos Hernández.
3: Ai!
0: Són dos delinqüents de poca volada, dos criminals que s'han guanyat la vida com han pogut. Ja veieu que al Mèxic dels anys 40 tothom s'espavila com pot.
2: Sí, home, com ara.
0: Aquests bandarres s'han especialitzat en petites estafes, res de l'altre món, eh? L'estafa de l'estampeta, sí, que també es va fer molt popular a l'Espanya dels anys 50, o l'estafa del tresor enterrat.
2: Ep, quina és aquesta?
0: És una altra estafa molt típica. Un dels germans es presenta al bar del poble fent veure que està desesperat. Resulta que sap on hi ha un tresor amagat, però necessita una inversió important de diners per desenterrar-lo.
2: Ai! Ai! El príncipe nigeriano!
0: Llavors,
2: ai.
0: Arriba el segon germà fent veure que és un inversor interessat a desenterrar el tresor. Ell aportarà la gran part dels diners. Però llàstima que aquell sac de monedes és insuficient. Encara faria falta una petita suma.
2: Ai, quina mala sort.
0: Sí, noi.
2: No en traurem els diners, ara.
0: Ja és mala sort que l'inversor principal no tingui prou diners i el tresor quedi sense desenterrar. Aquí és on la víctima, que acostuma a ser un dels borratxos del bar, que ha sentit tota la conversa. La víctima està disposada a ser ell qui aporti la petita suma de diners que falten. Així ell també serà un accionista i tindrà una part del tresor. Evidentment, quan els germans tenen els diners, li donen un contacte fals i desapareixen per sempre més.
2: Bueno, a veure...
3: Si Josep, però com t'has deixat enredar?
2: O sigui...
3: A veure, Mercè, van dir que hi havia un tresor, hòstia!
2: Si esteu en un bar algun dia, fotent-vos el cinquè sol i sombra del dia,
0: sí,
2: i arriba un tio i diu... He trobat un tresor enterrat. Desconnecteu.
0: Desconnecteu.
2: Desconnecteu. Seguiu mirant la tele.
0: És millor ja acabar-vos d'emborratxar...
2: Sí, sí.
0: ...que no pas intentar reconduir la situació, llavors.
2: No, intentis arreglar. No. És que en un bar no arreglarà res.
0: No.
2: Ja, això ja se sap.
0: No. En un bar ningú s'ha fet millorar.
2: No.
0: A part del propietari. Ara.
2: Sí. O d'en Charlie Reixac.
0: Ah.
1: Bueno,
0: clar.
2: Però ell anava a fer gestions al bar.
0: Sí. Els germans Hernández estan cansats de fer l'estampeta del tresor. Els diners que aconsegueixen són una misèria i sempre han de desplaçar-se de poble en poble perquè al final els acaben coneixent.
2: Clar.
0: La vida de l'estafador de segona és molt dura. S'han d'esforçar molt per estafar quatre pesos miserables.
2: I ara em fan pena els germans Menéndez.
0: Mira,
2: Hernández.
0: Els germans Hernández. Ara volen fer un salt en les seves estafes. Ja és hora de picar més amunt. Va.
3: No, no gaire més amunt, per la música, veig.
0: Ens situem a l'any 1963. Mentre la nostra amiga Magdalena Solís encara està fent el carrer, els germans Hernández preparen el seu nou pla.
2: Hosti, la Magdalena! Se m'havia oblidat ja. Com li va?
0: Doncs,
2: què? Com anem?
0: Mira, pitjor. Abans feia el carrer i ara segueix fent el carrer i, a més, la pobra mossa s'ha enganxat a les drogues. La seva mala vida l'ha convertit en un addicte, tant a les drogues com al sexe. La pobra noia té 20 anys, però una motxilla de traumes que pesa una tona. A més, el seu germà ja no li fa de proxeneta.
2: Però el germà que volia ser músic ho ha aconseguit?
0: No.
2: On és ara? On para?
0: Continua fent de proxeneta, però ara porta la gent d'altres noies i no pot defensar la seva germana Magdalena. Al final, el nano ha fet carrera de proxeneta.
2: Ostres.
0: Però centrem-nos de nou en els germans Hernández.
2: Val.
0: Que n'estan preparant una de molt grossa. Diuen que això d'estafar persones individuals porta molta feina. Solució? estafar tot un poble sencer.
2: Ei, ei, ei, com? Para. Però on, oh, què és
0: ara
2: això?
0: Ho entendreu.
2: Què passa? On
0: ara
2: som?
0: Ho entendreu.
2: Què som, a València?
0: Què som, ah? La primera fase del pla és traslladar-se a la zona més pobra i miserable de tot Mèxic. El poble que han escollit es diu Yerbabuena.
2: Ja, pel nom, ja es veu que han triat bé, eh?
0: I tant que han triat bé. Yerbabuena és un poblet de 50 habitants que està sumit en la misèria. És un lloc perdut al mig de la serralada, sense electricitat, ni aigua corrent, ni futur.
2: Ni llenties.
0: No.
2: Que sempre es diu que és molt important, això, eh?
0: Llenties en tenen, en aquest
2: què
0: cas.
2: Què dius ara?
0: És l'únic que tenen, sí. Els seus habitants són recol·lectors de mongetes i blat de moro. Però aquelles terres són molt empinades i difícils de cultivar. Yerbabuena és un dels pobles més fotuts de Mèxic. I com més desesperació, més oportunitats veuen els germans Hernández per fer negoci. Un cop han triat el lloc, comença la segona fase. Els germans arriben al poble i reuneixen a tots els habitants. Es presenten com els profetes i sacerdots suprems del tots poderosos déus inques.
2: Ara sí, ja tenen tota la meva atenció.
0: Bona targeta, eh?
2: Bona.
0: Els expliquen que els déus inques han triat el poble de Yerbabuena i que els seus habitants són afortunats. Ells seran els encarregats de començar un nou món. Resulta que en aquelles muntanyes hi ha un tresor amagat i els déus inques saben on és.
2: Però si és l'estafa del tresor amagat, doncs estem innovant.
0: Sí.
2: Van dir que volien picar més amunt.
0: És l'estafa de sempre, però aquest cop la volen fer a l'engròs, diguéssim. La gent del poble haurà d'adorar els déus i fer-los ofrenes si volen trobar el tresor.
2: Ah, val.
0: Els habitants del poble, analfabets i desesperats, s'aferren a les profecies dels dos germans com si fossin la seva última esperança. Els camperols acaben fent una recol·lecta i els donen els pocs estalvis que els queden.
2: Hosti, noi. Però és que a veure si els germans tampoc es faran rics amb aquesta misèria.
0: És que la recol·lecta ha sigut una autèntica misèria.
2: Ai, Déu meu.
0: Els Hernández decideixen quedar-se al poble una temporada per fer-se els amos i senyors de les terres. Cada nit els dos germans reuneixen la gent del poblat i prediquen el missatge dels déus inques, que fa segles havien manat en aquelles terres.
2: Com?
0: Els que els germans Hernández no saben és que els inques són del Perú i no pas de Mèxic. S'estan confonent amb els asteques. Nano, prepara't a l'estafa una mica més bé.
2: Prepara't.
0: Llàstima que la gent del poble encara sigui més ignorant i es cregui tota aquella història.
2: Hosti, no fotem. Si has d'enganyar, fes un cop d'ull a la Wikipedia, no?
0: Algo. Veient l'èxit de les reunions, els Hernández decideixen començar una secta. Ells seran els líders i la resta del poble els seus esclaus. El que havia de ser una estafa ràpida s'ha convertit en una cosa molt més obscura. Durant les trobades, els germans droguen la resta de membres de la secta i els converteixen en els seus esclaus sexuals.
2: Però, a veure, com s'ha complicat l'estafa del tresor, eh?
0: Sí, eh?
2: Tu mateix, o sigui, tu no volies, eh?
0: No.
2: Ens hem anat liant.
0: Sí.
2: Ara és una secta.
0: Ara que ja els tenim drogats.
2: I per què no els droguem, ara?
0: Sí.
2: Però bueno.
0: I ara, si fem què?
2: Què?
0: Ens agafem alguna, Josep?
2: Ja, sí.
0: Noi.
2: Frenem. És que el moment que tu no te n'adones i tens esclaus sexuals...
0: Sí. Com has calat,
2: com a mínim,
0: això.
2: Com a mínim, en Puff Daddy ja era el que volia.
0: Clar. Sí, en principi estàvem anant a fer diners, simplement.
2: Aquí hem vingut a fer diners i de cop i volta t'has emmerdat.
0: Esclaus sexuals que
2: no hi entrava
0: aquí a l'equació.
2: Jo m'he llegit
0: l'Excel
2: i no ha sortit allò d'esclaus sexuals.
0: Les noies i els nois més ben plantats del poble són els qui llepen més fort. Els Hernández, els...
2: A veure, sisplau.
0: He sentit figurat. Els Hernández els porten a les coves que hi ha a les muntanyes i abusen d'ells. Per culpa dels dos estafadors, la vila de Yerbabuena està més empobrida que mai. Sense rastre del tresor, la gent va perdent la fe en els déus inques i en els suposats profetes. Els habitants agafen les forques i les torxes, disposats a demanar responsabilitats als dos germans. Ara s'està complicant, eh?
2: És que te l'han de fer molt grossa perquè perdis la fe en els déus inques,
0: sí?
2: Eh? Siguent a Mèxic,
0: exacte. Els Hernández estan entre l'espasa i la paret, però encara tenen un as a la màniga. Intenten calmar els ànims dient que per fi els déus s'han manifestat. Ara sí, ara,
2: ara
0: sí!
2: Ara.
0: Un moment!
2: Un moment!
0: Treu-me la forca del coll, que t'ho explico. Diu que molt aviat baixaran del cel i els ompliran les butxaques de riqueses. Us en recordeu, oi, de la Magdalena Solís? La Magdalena Solís.
2: Que si ens recordes, sí, clar, la mossa, si l'has deixat tirada al carrer.
0: Amb aquesta noia.
2: Però pensava que no sortiria més. Com està? Com està?
0: Sí, pues igual de fotuda. Hòstia, però ara serà el seu torn. Els germans Hernández han pensat que per continuar la seva estafa necessiten dones joves i atractives. El pla és el següent. Els germans...
2: Sí.
0: Volen omplir el poble de prostitutes.
2: Sí? Aviam, aviam, segueix.
0: Aviam, perquè...
2: Aviam, no, no, de moment...
0: Jo no he vist ningú amb aquesta campanya electoral, encara.
2: Això és perquè... Això és perquè fa temps que no vas per Marbella.
0: Volen omplir el poble de prostitutes fent veure que són deesses inques amb poders sobrenaturals.
2: Mira, això...
0: Sí.
2: En José Luis Moreno... Amb això te fa un programa a televisió.
0: Home. Viatgen fins a Monterrey, que és on coneixen la Magdalena. Li expliquen el pla, sense embuts. Li diuen que estan estafant un poble sencer, però que els vilatans s'estan rebel·lant. Li diuen que necessiten un cop d'efecte per enredar-los. De totes les mosses amb qui contacten, la Magdalena és l'única que els diu que sí. Home, els germans Hernández ho preparen tot. Convoquen a tothom a una de les coves que hi ha als afores del poble. A dins la cova han col·locat unes torxes per fer la presentació més espectacular. Els germans fan un discurs sobre com els déus els han enviat una bellesa còsmica.
2: Ostres!
0: Els Hernández fan una cortina de fum i la Magdalena apareix vestida amb una túnica i unes marques de... unes maraques de xaman. Soy la deessa... Aquella aparició entre el fum ha sigut suficient per convèncer tot el poble que els Hernández deien la veritat.
2: Ostres, amb unes maraques i una màquina de fer fum, eh? Sí, també el poble tampoc demanava massa.
0: No, no, no. Bueno, jo he anat a alguna festa major que...
2: Sí, sí,
0: més o
2: això.
0: Menys, eh?
2: Sí, sí, amb això ja fas pagar entrada, eh?
0: Ni màquina de fum han utilitzat, eh? Ha sigut una entrada d'allò més trista. Es fan creus que els vilatans s'ho hagin empassat tan de pressa. En part és gràcies a la interpretació de la Magdalena, que està fent el seu paper tan bé com pot. Canta i balla com si estigués posseïda pels déus. Amb la seva esvelta presència, deixa tothom sense paraules. Els diu que ella és una deessa de la fertilitat.
2: Endavant, endavant, endavant.
0: La Magdalena, que sempre havia volgut ser ballarina, per fi pot mostrar les seves habilitats. Encara que sigui un públic una mica trist, ella està encantada de ser el centre d'atenció. Per primer cop té una mirada mig pura i brillant.
2: Com justeja el capítol avui, eh?
0: La nostra amiga proclama que té un missatge dels déus, que ha vingut a enllitar-se amb els homes més valents del poble.
2: Ep!
0: I tot Ep. Això per un mòdic preu.
2: Ep! I et deixa la tarifa
0: sí.
2: a lo loco, eh?
0: Sóc una enviada dels déus.
2: Tal, només per 3.000 pesos.
0: Endavant. La Magdalena de seguida agafa les regnes de la secta. Es pot inventar tantes bestieses com vulgui que tothom se la creu. Com que els seus traumes infantils l'han convertit en un addicte a les drogues i al sexe, les orgies que munten els germans Hernández li van perfectes per satisfer els seus anhels de plaer.
2: Hòstia, com s'ha complicat tot, eh?
0: Jo m'imagino la vida del pagès de Hierbabuena, no? Que és un senyor
2: és un
0: que
2: senyor.
0: Fins llavors estava collint mongetes.
2: És tot el que ha fet, és collir mongetes tota la vida.
0: I de cop i volta, la vida que et dona un giro, no? És com, ara estic aquí enmig d'una orgia, no sé com hem anat a parar.
2: Que han muntat els déus inques.
0: Exacte.
2: Jo estava collint mongetes. Va, com, eh? La vida és així.
0: Sí, sí, sí, sí. Vull dir que per patir que sigui el poble,
2: sí.
0: No perdeu la fe.
2: Sí, no. El meu avi era un pagès de Hierbabuena, no va fer... Pues el teu avi, ves-li al darrere.
0: Tot el poble passa per les mans de la Magdalena. Fins i tot els nanos més joves, menors d'edat.
2: Home, no, hòstia.
0: Els pocs habitants que estan en contra d'aquelles pràctiques han sigut empresonats. La Magdalena ha entabanat uns quants homes del poble perquè li facin de guardaespatlles. Ells són els encarregats de tenir els dissidents a ratlla. Al cap d'un temps, avorrida de les simples orgies que s'organitzen...
2: És que et canses de tot,
0: al final. Sí, al final... Sí,
2: no.
0: Els macarrons són molt bons, sí, però cada dia...
2: Sí, cada dia... No.
0: La Magdalena comença a exigir rituals de sang.
2: Hòstia, gràcies. Ai,
0: espera, aquest que moment anem... és el cas
2: sí.
0: de dir...
2: Sí.
0: Fem un trasllat, anem a viure a un altre puesto, Mercè. Ah. Diu que els habitants del poble han de fer un sacrifici si volen aconseguir el tresor amagat. Els germans Hernández es queden parats de la inventiva de la Magdalena. Es pensen que ella es refereix a un sacrifici d'un animal, no? D'alguna cabra o d'alguna gallina.
2: Una gallina negra.
0: Però la Magdalena respon que no, que el sacrifici ha de ser humà. S'està complicant la cosa, s'està complicant.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En aquell punt, els Hernández s'adonen que la Magdalena està com un llum de ganxo i que s'està començant a creure el personatge. Allò s'ha descontrolat del tot i no saben pas com aturar-ho.
2: Ja no pots, ja és massa tard.
0: Ara ja està.
2: Ara ja està. Ara ja hi ets.
0: Vam començar inventant-nos que hi havia un tresor.
2: Sí,
0: i està
2: per estafar un borratxo.
0: Està a punt de morir algú, eh? El sacrifici es produirà dins la cova on sempre fan els rituals. Els membres de la secta agafen un dels dissidents.
2: Sí.
0: La pallissen a cops de pal i l'acaben degollant.
2: Pareu! Pareu!
0: La Magdalena obre el cadàver i li arrenca el cor al més pur estil asteca.
2: Anava en sèrio.
0: La sang del mort és dipositada en un calze, on també s'hi barreja sang d'animals i diversos narcòtics, com el peyote o la ayahuasca.
2: Home, això t'ha de fotre un globo, nano?
0: Això...
2: Per la sang, eh? Per la sang.
0: Sí, no, la ayahuasca...
2: La ayahuasca rai.
0: La Magdalena es proclama la gran sacerdotessa de la sang i obliga tots els membres de la secta a veure's aquella putinga.
2: En aquell moment, els Hernández jo crec que es miren i diuen... Què ha passat? Què ha passat? Érem en un bar fa tres pàgines.
0: Les morts i les bestieses continuen durant setmanes, fins que un dels dos germans intenta aturar-la. És llavors quan la Magdalena ordena que el capturin amb ell i el matin. Un dels germans morirà a mans del seu propi invent.
2: Ojo. Fas una secta i pam. Cuidado, eh? Cuidado, en quin món estem vivint? Que ni muntar una secta. Ni muntar una secta tranquil pots ja.
0: Els rumors d'una secta satànica han acabat escampant-se pels pobles veïns i les autoritats han decidit intervenir. A principis del 1963, la Policia Federal i l'Exèrcit pentinen la zona i es troben la Magdalena i els seus seguidors fent-ne de les seves. Un dels germans Hernández, el que queda viu, de fet, agafa uns quants membres de la secta i munta una barricada defensiva.
3: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai!
0: Hi ha intercanvi de trets, confessió i uns quants morts. El germà Hernández que quedava ara és a terra, foradat com un colador. Per fi s'ha acabat la secta de Hierbabuena. Mig poble és detingut per col·laboradors i els altres els alliberen d'on els tenien empresonats. Els agents troben un total de 6 víctimes esquarterades. Les seves entranyes i els seus òrgans van ser utilitzats pels rituals malèfics de la Magdalena. I parlant de la nostra amiga, doncs és detinguda i condemnada a 50 anys de presó.
1: Molt bé.
0: La Magdalena Solís morirà a la presó anys més tard. No tenim informació de la data exacta. Aquesta ha sigut la història del grup sectari més estrany de Mèxic. Una estafa que es va complicar i es va acabar convertint en una secta satànica. La història de com una mossa rebentada pels abusos i les drogues es va tornar boja i es va pensar que era una gran deessa. Magdalena Solís, la voleu veure?
2: Si us plau, la foto. A veure, espero que estigui vestida de gran deessa. No?
0: No.
2: No?
0: Està... Bueno, no, és un primer pla on els dos ulls ja es veu que...
2: Que no gira rodó? Sí?
0: La mirada ja és...
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ui, ui, ui, les maraques. Ostres, bueno, aviam què en pensa el públic.
0: A veure, aviam.
2: Personatge de contrastos,
0: sí.
2: Llums i ombres.
0: Llums i ombres.
2: Magdalena Solís, la gran sacerdotessa de la sang, és digna d'entrar al búnker, sí o no?
4: No!
0: Era una víctima.
2: No era una víctima del sistema del pare.
0: No li heu tingut en compte, no? Sí que és veritat que va fer matar algú.
2: Bueno, un tio de Hierbabuena, eh?
0: Sí.
2: No sé, pobre, no sé. Que poder era el millor que li podia passar a aquell home.
0: No vols fer servir el teu dret a veto, entenc? No.
2: M'hauria d'analitzar millor el personatge. M'adonaré un temps, vale? Ja ho veurem.
0: En fi, fort... Ah, no, fort aplaudiment, no, que no.
2: Bueno,
0: és que tinc la idea que entra. Magdalena Solís no entra al búnquer.
4: Sant Jordi a Abacus. Consulta al web les més de 200 signatures a les nostres parades i llibreries. Que cap signatura se t'escapi. Abacus patrocina aquest espai.

0: Neus Rossell, sectes satàniques sí, sectes satàniques no.
1: No.
0: No,
1: no, però aquesta dona, estic d'acord que no ha fet res, ella, eh?
2: No ha fet res.
0: Home.
1: Pobreta.
0: No ha fet res.
1: No.
0: No ha fet res.
1: Estava boja perquè l'han fet tornar
2: boja. L'han fet boja, l'han tornat loca.
1: Perquè si el pare ja començava amb el cinturó...
2: No, tot... no ha tingut ni un moment de descans, aquesta
1: noia. Ha dit que sempre anava amb el cinturó a la mà, eh? Pensava, i els pantalons per terra.
2: Clar, sí. Que, no anava amb calçotets.
1: Picar amb els pantalons per terra costa molt, perquè has d'anar darrere d'ella.
3: Una persecució molt ridícula.
1: Molt, és tristíssim.
2: És molt trist. En fi, de què ens parlaràs?
1: Home, d'estafes, perquè jo de sang no us parlaré pas, de sang, ja us asseguro.
2: No, vinga, va, estafes.
1: Vinga, va. Com que la gent era analfabeta, era molt més senzill caure en totes les trampes, com heu dit. Clar, no sabien què està passant, que... i poso els diners.
2: Vinga.
1: Ho feien, no? Actualment també està passant, encara que sapiguem llegir.
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, no som analfabets, però hi ha estafes igualment,
2: eh? Hi ha estafes, moltes víctimes d'estafes.
1: Sí, el que passa és que ara han canviat. Ara ja no hi ha tresors amagats, ara hi ha...
2: Ja ha llegat un paquete.
1: Exacte. Sí. O estafes informàtiques, telefòniques,
2: sí.
1: No? No sé si us sona l'estafa aquella d'un personatge famós que demana diners a la víctima fent-li creure que té un problema mèdic. N'hi va haver un de molt conegut, un famós actor que seduïa diferents dones i deia que tenia càncer i que...
2: Oh!
1: Sí. Amb intel·ligència artificial enviava fotos d'ell a l'hospital i, clar, necessitava diners per curar-se. Llavors, la pregunta és per la gent de Sant Cugat, que és... Per quin actor famós es feien passar la banda d'estafadors?
2: Aviam.
1: Vinga. Opció A, Harrison Ford. Opció B, Brad Pitt. Opció C, Johnny Depp.
4: Jo crec que és la B. Em sona, és una fricada, però em sona.
2: Les A1...
1: És una fricada, però em sona.
2: Les A1 li sembla que ho sap. La B...
4: No, la puc estar cagant.
5: No, ni idea.
2: Brad Pitt.
5: Què?
6: Jo no sé.
5: La B?
4: La B.
2: Diguem-la,
1: la B.
5: Brad Pitt. La B.
0: Brad Pitt, l'estafa de Brad Pitt.
1: A veure, el noi que l'ha endevinat,
2: sí.
1: Anava dient, no ho sé, però quan s'ha dit que sí, home, sí.
2: Li sonava.
1: Sí, Brad Pitt. Es veu que una dona francesa li va donar fins a 830.000 euros.
0: Què dius?
1: Sí, això només una dona francesa. Llavors va continuar fent de les seves. És que les fotografies es veu claríssim que està fatal. Guaita, aquí les tenim. Guaita!
2: Estem veient unes imatges...
0: Això és increïble. A veure, un moment. Si no ho esteu veient ara mateix...
2: De les sis imatges que hi ha...
1: Recomano que ho mireu,
2: de les sis imatges que hi ha, la de dalt a la dreta, que representa que l'estan com operant,
0: sí.
2: I han ficat la cara... que es veu que és un muntatge, però es veu des de 3 hores lluny.
1: Bueno, i està sempre content, l'estan operant i està contentíssim i guapo.
0: Tenim entre nosaltres un cirurgià vascular. Pots entrar amb una càmera de fotos mentre estan operant una persona a cor obert?
4: És obligatori.
2: És obligatori. Deixar constància.
1: Déu-n'hi-do,
0: eh? Va colar,
1: 830.000.
2: I en quin moment tu et pots pensar que Brad Pitt t'està demanant ajuda, de veritat? És que jo, de veritat, per més analfabet que siguis, sí. Per més francesa que siguis...
1: No sé.
2: Sí, en quin moment?
0: La bona fe, per molta bona fe que tinguis. Si tu
2: 830.000 euros. Vols dir que no els té en Brad Pitt?
1: Sí, però bueno, es va enamorar, l'amor és boig.
0: Imagina't que està perdut a Hierbabuena, a Brad Pitt.
2: Ja.
0: Necessita 830.000 euros per operar-se.
2: Sí.
0: No sé, ara hi havia l'estafa últimament aquesta de... Hola, hijo, soy tu padre.
1: Ah, sí, a mi, jo l'he tingut aquesta, eh?
2: Ah, sí?
1: Soy tu padre, no sé què, de dinero, i dic, per què parla castellà el meu pare?
0: és molt estrany que en Josep parli castellà.
1: Què fa, Josep? No? Què dius?
2: A Catalunya tenim una arma de defensió,
1: sí?
2: Que és la llengua.
1: Tot i que cada vegada en saben més, eh? Va, seguim les estafes més actuals.
0: Aviam.
1: Existeix un frau de suplantació de personalitat, d'identitat, que se sol fer a través del correu electrònic o missatges on demanen dades de la targeta, clar, els bancàries.
0: No ho doneu mai, això.
1: Això passa, eh? I a vegades es guanyen la confiança de la víctima, parlant català, a vegades.
2: N'hi ha que ho fan molt bé, vull dir que a vegades sempre, en el cas del Brad Pitt, deixeu-me que foti les culpes a la víctima.
1: Sí,
2: però hi ha el cas d'algunes estafes que a mi em podrien passar també.
1: Sí, home, i tant. A més, va sortir un documental, que ho explicava això, també.
2: Sí.
1: Vull dir que ho fan molt bé. Des del mateix número o correu electrònic en què t'han dit abans, ei, no sé quina dada de la caixa o del que sigui, després el mateix. Bueno, el fet és que aquesta tècnica té un nom en anglès. Llavors, la gent de Roda de Ter...
2: Vinga.
1: Pregunta per vosaltres. Quin és el terme informàtic que s'utilitza per extreure informació de la víctima a través d'internet? Opció A, phishing. Opció B, grooming. Opció C, topping.
4: Phishing.
3: Clar. És phishing, és phishing.
2: És phishing, estan seguríssims, és phishing. Sí, sí, sí.
0: Ostres, que esclat de joia, sí, sí. I de micròfon, sí, molt content.
1: Phishing prové de pescar.
0: Pescar.
1: És pescar perquè intenten que mossegui l'am, eh? Ah. L'altra persona. Topping és el que es posa en els iogurts.
0: Sí, no. Això no és, no és una estafa, en no, principi, no. En principi.
6: Ja s'ho prova.
7: Juan y José.
1: Mira, com la prostituta i la proxeneta.
7: Sentados contra el mío del front.
0: Magdalena.
2: Per favor, Magdalena.
1: Avui tenim nosaltres un membre del Consell Editorial d'Edicions 62 i també un membre del patronat del Museu Picasso de Barcelona.
0: Què dius ara?
1: És la mateixa persona, eh?
2: Són càrrecs que no sembla fàcil arribar-hi, diguéssim. No pots anar d'un dia per l'altre i que et facin membre del patronat del Museu Picasso.
0: Moltes coses. Ja m'interessa això, el patronat del Museu Picasso.
1: És, bueno, li pots preguntar l'altre dia.
0: Et deixen portar algun quadre de tant en tant a casa per acollir-lo?
2: No.
8: T'envien els catàlegs de les exposicions.
2: I pots retallar-los i penjar-los.
8: És tot el pagament que té, això. No en té d'altre, eh?
0: Clar.
8: Cap de les dues coses té... És dit,
2: no és remunerat, el càrrec.
8: És en paper, però no en paper moneda.
1: És una llàstima. Bé, és conegut per ser polític, escriptor i periodista. Afortunadament, que sapiguem, no és estafador. Sentim-nos parlar de la vida i el futur.
9: El futur és molt previsible. Acabo fins i tot un dietari antic dient... El que més greu em sap és que em sembla que puc escriure la meva vida fins d'aquí molts anys. I va la vida i et desmenteix.
1: I és que la vida que porta el nostre convidat no és fàcil, perquè alguns ens despertem pensant que hem d'agafar el tàper per poder dinar aquell mateix dia, i d'altres ni tan sols han arribat a pensar això. Però en el cas del nostre convidat és totalment diferent.
10: Em llevo un dia, o molts dies a la vida...
1: I què?
10: No fent-me preguntes. Que, i a més, fa 50 anys que em fan les mateixes. Que són... què hi fas aquí? Qui ets?
2: Què hi fas aquí?
1: No sé si us passa a vosaltres, això.
2: Això t'ho segueixes preguntant, què hi fas aquí quan et despertes? Què hi faig aquí? Qui sóc?
8: No, sí. Què faig? Però l'aquí és molt genèric, eh? No, no és...
2: A la terra.
8: Exacte, eh? No és on m'he llevat i què ha passat aquesta nit. No és, lamentablement, no és aquest, sinó és això, en la vida humana.
2: Quin és el meu paper en aquest món?
8: Ah, exacte.
1: Déu-n'hi-do,
8: eh?
0: No t'hi poses per poc, eh?
1: No. Bé, deixem que ens ho expliqui àmpliament. Va, rebem un fort aplaudiment a Vicenç Villatoro! Vicenç. Bé, us faig una pregunta sobre en Vicenç, a la gent de Tortosa.
2: Aviam.
1: Perquè sabem què volia ser de petit, en Vicenç. Llavors ara falta a veure si vosaltres ho sabeu. Què volia ser de petit en Vicenç?
2: Membre del patronat del Museu Picasso.
1: Vinga, opció A, t'imagines?
0: Un nen ben estrany, eh?
1: Bueno, espera't, perquè el que hi ha... Opció A, arqueòleg. Opció B, filòsof. I opció C, professor.
2: Déu-n'hi-do. Arqueòleg, filòsof, professor.
0: El nen filòsof, eh?
1: Què us sembla?
2: Arqueòleg, diuen. La arqueòleg... Correcte!
0: Arqueòleg, Vicenç?
8: Sí, arqueòleg, però no Indiana Jones, diguem-ne, això ja es veu que la natura no m'ha dotat per tal cosa, però sí, és a dir, té una fascinació per trobar coses que han fet gent que és morta. És a dir, avui ara m'estava mirant els pantalons, però m'he canviat aquest matí, perquè molt sovint porto una tassela.
2: Una tassela?
8: Una tassela és la peça, normalment de marbre, la que porto és de marbre blanc, i és una peça d'un mosaic romà. Trobat a Empúries, o trobat a Pompeia, o trobat per terra.
0: Sí, trobat, eh? Trobat.
8: Vull dir, és que d'això no em fot res ningú. Vull dir que no tinc la sensació d'estar esquilmant la humanitat.
0: No és un bus romà.
8: Amb això no en fotrem per res. I l'agafo i dius, hosti, tu, això, un tio o una tia fa 2.000 anys, es va tirar 5 minuts, pam, pam, picant, tal, i jo ho tinc aquí a la butxaca.
1: Ah!
8: I, ostres, és com si no estigués mort del tot l'altre, no? Ha fet una cosa que encara hi és. I això, és dir, l'arqueologia és fonamentalment trobar les restes materials de la vida.
1: Sí, sí.
8: Però és trobar la vida, i aquella vida que ha desaparegut per altra banda, però en queden les restes. Hosti, és espectacular.
1: En Llucià Ferrer portava un mirall de la Barbie a la seva butxaca.
0: Sí, sí.
8: No sé si m'hi sento molt aviat.
2: No és exactament
0: la Barbie. Així et reconforta, això, tenir la tassela a la butxaca.
8: Bueno, és bonic, és això...
2: I has
8: penses
1: com seguir-ho,
8: de la teva tassela,
0: sí,
8: que pot ser un llibre, que pot ser... Igual d'aquí 700 anys algú no el portarà a la butxaca, o sí, però el llegirà, se'l mirarà, i és aquesta resistència a dir, hosti, tu, res no és que fotem aquí,
2: sí, eh?
8: En el fons, dic, bueno, doncs deixar alguna cosa. I si nosaltres volem que les coses que deixem se les miri algú, estaria bé que nosaltres es miréssim les que han deixat els d'abans.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
2: Més enllà d'aquesta tassela que dus a vegades a la butxaca, has pogut experimentar en el camp de l'arqueologia, per això?
8: D'aficionat i de tal... He estat amb l'Eudald Carbonell,
1: sí,
8: en l'abric romaní, buscant xòpers en les terrasses del Ter, xòpers paleolític, una pedra que han picat dues vegades. Pam, pam, i ha quedat una cosa que es pot fer servir.
2: Val.
8: Hosti, jo no sé distingir un xòper d'una pedra que hi ha passat un tractor per sobre. Més total. Ara, l'Eudald Carbonell,
2: d'això,
8: entreu una teoria sobre l'excedent, i amb aquelles paraules allò marxista-leninistes,
2: sí, sí.
8: L'excedent, el tal, fa 25.000 anys, fantàstic, sí, sí. Però formidable.
2: Que bo. En fi, tenim un públic exemplar, perquè tothom ha encertat les preguntes avui. Sou...
1: La línia 2, també?
2: Tots,
1: sí. Ah, d'acord. Sí, que es miraven entre ells, dic, sí. Si...
2: No, l'ha encertat tothom. Per tant, tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Lot de conserves que ve acompanyat d'aquestes entrades. Vaig explicar bé què són aquestes entrades, perquè abans m'ho preguntaven al públic. Però el juny no feu el Teatre Coliseum? Sí, a veure, aquest mes de juny fem la biografia de Hitler al Teatre Coliseum, sí, perquè és l'última biografia que pertocava a la gira que estem fent aquest any. Llavors, el juliol s'acaba el Búnquer com a programa de ràdio i per fer un comiat, després d'aquests 5 anys, amb tots els oients i els seguidors del Búnquer, fem dues setmanes de teatre especials al Teatre Tívoli. Una setmana al juliol i una altra setmana al setembre, on en les diferents dates hi ha tots els 11 personatges, Maradona, Hitler, Franco, Vladimir Putin, Osama Bin Laden, Félix Millet, tots. Si us heu quedat sense veure'n alguna, doncs tindreu alguna de les dates on podreu veure la biografia.
0: Ha quedat clar?
2: Ara ha quedat explicat, perquè és que si no la gent...
1: És veritat.
2: Sí. Nosaltres donem per fet que tothom ho entén, però bueno, passa una mica com amb el del Brad Pitt a vegades, eh?
0: Si veieu que a la taquilla hi ha en Brad Pitt,
2: sí,
0: és que us heu equivocat.
2: Jo em pensava que en aquestes funcions posant-li el comiat s'entenia perfectament
0: no,
2: el que era, però...
0: No, s'ha d'explicar tot.
2: Exacte. En fi, doncs és l'última oportunitat per veure el Búnquer Confidencial i aquestes dues entrades que seran...
0: Per qui encerti la cançó de la Neus?
2: Qui ha cridat fort, primer?
1: Ah, cridat.
2: En Miquel de Tona ha dit Let It Be dels Beatles. Això s'ho emporta en Miquel. Conserves Ferrer i entrades. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
4: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestar i Mamaduixa.
3: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
5: Tot el que cantes.
6: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
7: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
10: Bon dia, Jair, Peyu, Neus, persona convidada que segueixo tot el que fas i m'agrada molt la teva carrera.
11: T'inventis, eh?
10: Com gestioneu vosaltres aquests segons en què has quedat amb algú al carrer i els dos ja hi sou, però us separen encara com 25 metres perquè un està arribant al lloc on és l'altre i no esteu prou a prop com per començar a parlar perquè hauríeu de cridar com a berros, tampoc esteu prou a prop com per mantenir el contacte visual durant aquests 25 metres, que seria una miqueta violent. I llavors hi ha com aquella cosa, jo faig veure com que miro l'hora del mòbil, que trec els auriculars, i és una estona que em violenta, i volia saber si vosaltres també us passava i si teniu algun truc per aquests moments. Vinga, moltes gràcies per tot, per aquests 5 anys que ens heu regalat. Que vagi tot molt bé, una abraçada.
12: Gràcies. És un moment delicat. És
7: sí,
12: moment
7: delicat. Em va passar aquest cap de setmana
12: sí?
7: I la persona amb qui quedàvem em va estar gravant mentre arribava.
12: Ah.
7: I després m'ho va enviar i diu, mira, ets tu.
12: Mira, ets tu. Ets tu arribant.
7: Sí, ja està. Està bé. Aquesta opció.
11: Quin moment. Quin moment. Sí. És veritat. Com ho gestiones tu, Vicenç?
13: Malament. No, vull dir, no el trobo ni delicat, diguem-ne.
12: No.
13: No.
7: Tu, Rai, et pots treure el marbre i anar-lo mirant,
13: exacte,
7: no?
13: Exacte. Sí, el tinc vist, eh? El tinc vist.
7: Bueno, però jo què sé.
13: Sí, no, que... puc fer ni el ru, no,

0: no puc fer ni el Rubik, només en tinc un. No, el món és molt interessant. Vull dir que no hi ha moments delicats, no hi ha moments d'espera, no hi ha moments... Tu estàs allà i...
1: Ja està.
0: Que passi.
1: Gaudeix-lo.
0: Que passi.
1: Jo, segons la confiança, fot un crit, de lluny. Vull dir, si falten 25...
2: Sí, però i després? Sí, després, cridar jo també, però i després?
1: Després vas mirant. I a vegades he corregut una mica.
2: Ah, quina emoció, amb qui quedaves, que bé, que divertit.
1: Si fa il·lusió la trobada, corres una mica.
3: Sí, clar, intenteu no quedar en un lloc que no sigui una línia recta molt llarga.
1: Clar, no quedeu a Gran Via de les Corts.
2: Que hi hagin arbres, no? I que surtis d'un arbre, que sigui més... No? Per divertir.
3: Amb un passamuntanyes.
2: Per on sortiran?
1: Déu senyor,
3: no,
1: Déu senyor.
3: És que la gent...
1: Jo aquest programa no sé com...
3: Això. No, aquest programa...
1: No sé com ha aguantat 5 anys.
3: Jo tampoc, per això hem de plegallar. Però és que el Vicenç deia això tan interessant, de que el món és molt interessant.
1: Sí,
0: gaudiu-lo.
1: Sí.
3: I en canvi, els joves d'ara, com que poden estar tota l'estona mirant el telèfon, no et veuen fins que no ets a un pam. Llavors no hi ha possibilitat d'avorrir-se.
0: Sí, una vegada, conduint pel Priorat.
1: Sí.
0: Hòstia, una carrera...
1: És preciós, les carreteretes del Priorat.
0: Preciós, pam, pam, pam, revolts.
1: Sí.
0: La persona del costat es mira al mòbil i diu, ostres, aquesta carretera està plena de revolts. On eres fins ara? On eres fins ara?
3: Ho ha de veure la pantalla.
0: Va descobrir que estàvem fent una carretera de revolts a base de mirar-se un... Substituïm la cosa per la representació de la cosa. Això és una llauna.
1: Sí, és
0: perquè hi ha la cosa.
1: Però això m'ha passat a mi molt amb el tema meteorològic, amb el temps.
2: Mira, ara anava a dir...
1: Que, plou, Dic, collons, m'estic mullant. Sí, però mira, ho diu el mòbil, que plou.
2: Sí. Però la meva àvia, quan veia el temps i deia, fa fred, deia, ui, s'aixecava i anava a buscar una jaqueta. Està fent fred ara, i diu,
3: Si em picó,
2: diu que fa fred.
1: És veritat.
0: Si em permeteu, una sobre la corpo.
1: Sí, de la corpo endavant.
0: Sí,
1: a veure què dius.
0: Sí. No, quan jo era director d'aquesta cosa...
1: Vicenç Villatoro, pel que no estigui molt familiaritzat, era director de la Corporació Catalana de Mitjans d'Audiovisual.
0: TV3...
1: Quin any va ser això, més o menys?
0: Això devia ser entre 2002 i 2004.
1: Va, no fa tant.
0: Doncs venien les casals catalans de l'estranger. Els de Buenos Aires, deia, escolti, jo visc a Buenos Aires, diu... però només miro TV3.
1: Carai.
0: I tu deies, ei, fantàstica, la pilota, passin més partits al Barça, tal. Llavors, el que a mi em venia de gust dir-los és dir, mireu TV3. Diu, però quan fan el temps, mireu-vos el de la tabela de televisió argentina. Perquè, si no, us mullareu. Diu, no està plovent, el que no està plovent, surts al fora i pam, pam, pam.
1: Sí, sí, sí.
0: El joc amb la pantalla és...
3: Exacte, enganya.
1: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
2: Sí, la Paula de Sant Cugat.
1: La Paula. Paula, quants anys tens, aviam?
4: Tinc
1: 8 anys. 8
3: anys. Molt bé.
1: Molt bé. 8, 8.
0: 8,
2: 8. 8 anys i no sé si era correcte que fos aquí en aquesta biografia.
1: No passa res, viu a Sant Cugat.
3: Sí.
2: Digues, Paula.
3: No haurà d'enfrontar-se a sectes.
4: La meva pregunta és que si haguéssiu de fer una biografia d'algú de vosaltres... tres, qui seria i per què?
1: Una biografia d'un de nosaltres tres.
3: No...
2: Home, si poguessin tirar la millor de l'Villatoro, però...
3: Ha viscut més aventures que nosaltres,
1: segurament,
3: perquè nosaltres hem treballat.
1: Jo, jo de petit, Déu-n'hi-do, coses
2: estranyotes. Sí,
1: ja ho trauríem, algo trauríem. Sí, infància...
2: Triem en Peyu.
1: Vinga, ja està.
0: S'ha presentat voluntari.
1: La biografia una mica trista. L'altre dia vaig veure el programa que em van gravar d'Entre quatre parets, la Núria Moliner.
2: Tu també, l'hem vist.
1: I explicava la meva infància i, clar, llavors un cop editat i tal, i penso, hòstia, aquí vaig deixar els meus pares, pobrets, una mica malament.
2: Sí,
1: els meus pares, que és veritat, que quan arribava a casa normalment no hi eren perquè treballaven i tal, i a vegades havies de fer el dinar o no d'allò, i quedava una infància una mica de Charles Dickens. Vinga, va, una altra pregunta.
2: Mira, la gent de Tortosa, Paula, diu que ens han portat coses. Aviam.
1: Què ens han portat? No ens han portat.
5: No res.
2: A veure, com pesa.
5: A veure, han portat treu.
3: Aviam, hòstia.
2: Com pesa, això?
5: Com gran és?
3: Què és això?
5: Típiques de Tortosa.
1: Què són, això, aviam?
3: Com es diuen, has dit?
5: Això, Jair, és per a la Neus.
3: El que, això és per a la Neus.
1: I això és per a la Neus.
2: I les baldanes, baldanes?
5: Com has dit? Les baldanes per al Peyu i el Jair.
1: Baldanes són com botifarres negres, això.
5: Sí, allí vaig dient baldanes.
1: Baldanes.
3: M'agrada més el nom.
5: De sang i arròs.
1: Arròs i pinyons, veig, aquí.
5: Sí,
1: pinyons són caríssims, eh?
5: I això són pastissets.
1: Pastissets. I el de la Neus, que és un anell de compromís.
5: Taronja.
2: Ah!
5: Això és la típica latxa de Tortosa, que diem.
1: Ah!
5: Representa les dones...
1: Un braçalet.
5: Les dones... És l'ordre de l'atxa que les dones van defensar a Tortosa.
2: Ah, però es fa gran.
1: Sí, home, sí, no pateixis.
2: Ah, molt bé, gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Pastissets de Tortosa fan molt bona cara. De què són?
5: Taronja.
3: De taronja, Vicenç?
5: Brossats?
0: Que circulen, que circulen.
2: De taronja, Vicenç.
1: Recordem que Vicenç Villatoro és l'única persona de Catalunya que es menja la taronja confitada de les coques.
0: Senyor...
1: No sé si podeu passar el micròfon a davant al Marc
2: de Ceba,
1: que ens volia explicar que ha fet una cosa també, eh?
6: Sí, hola.
1: Hola, Marc.
6: Us he preparat una fulla d'Excel.
1: Un Excel, eh?
6: Sí. Ai,
7: Déu meu.
1: Aviam.
6: Que si tu poses una data, et diu quan falta o quan fa de moments importants per la història del búnquer, com va salpar el Titanic...
2: Dius, de veritat, has fet això,
6: sí,
2: tu?
1: Mira, per exemple, vaig a fer una prova amb el meu aniversari, no? El dia que vaig néixer...
2: El 5 d'agost.
1: El 5 d'agost, li poso aquí, 5 del 8...
2: 86, no?
1: De 1986, i que jo, amb aquest Excel, jo puc saber, per exemple, que... quan vaig néixer, feia 56 anys que havia nascut Jordi Pujol.
6: Exacte.
1: Em feia 46 de l'inici de la Segona Guerra Mundial. Feia 4 anys que havia nascut Britney Spears. I que quan vaig néixer, doncs... Hòstia, déu-n'hi-do. Feia 74 anys que havia sortit el Titanic de Southampton.
2: Doncs.
1: Mira. Bé, bon Excel, molt pràctic.
3: Molt pràctic, molt útil.
2: Gràcies.
1: Últims segons del búnquer per preguntar un parell de coses al Vicenç Villatoro, molt ràpid.
3: Doncs mira, tenim una pregunta per fer-li, ja que el tenim aquí. Sap jugar al futbolín, Vicenç?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Mira,
3: No ha dubtat.
1: Sí,
0: no. A la Terrassenca.
1: Què és a la Terrassenca?
0: No, vull dir que l'altre dia intentava jugar a Sabadell.
1: A Sabadell, no?
0: No, a Sabadell juguen diferent. Què? És a dir, ja els arrossegats no estan...
1: No es pot arrossegar, Sabadell.
0: No es pot arrossegar davant. Evidentment, no es pot deixar anar...
1: No.
0: Ja, és a dir, la norma de Terrassa i la de Sabadell, com en tot,
1: és diferent.
0: Per tant, jo a Terrassa em veig en cor, a Sabadell soc...
3: No, tranquil, que no organitzarem res a Sabadell.
1: No. Volíem muntar un campionat de futbolín de personatges famosos.
3: Apuntat a la llista.
1: Estàs apuntat. Si l'acabem fent, ja et trucarem.
2: Fantàstic.
1: Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies, Vicenç.
0: Moltes gràcies.
1: I nosaltres hi tornem, com sempre, a l'una del migdia, al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de la Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. La ministra de Migracions, Elma Said, és un primer pas per normalitzar la situació, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
2: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
3: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses. Més notícies, Txell Garriga.
4: El terratrèmol de magnitud 7,2 que ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú, ha afectat a desenes d'edificis i també ha causat algunes esllavissades en zones de muntanya, però de moment es desconeix si hi ha hagut danys personals, ho ha explicat a l'emissora peruana RPP, al cap de l'Institut Nacional de Defensa Civil del País Andí, Luis Vázquez.
5: Gracias a Dios no tenemos personas que hayan sido dañadas o afectadas directamente por el sismo. Hay zonas y lugares alejados donde hay centros poblados a los cuales no hay mucha comunicación y tenemos que estar nosotros buscando la información para asegurarnos de que la población se encuentra bien y en caso de que haya daños podamos auxiliarla de la manera más adecuada.
4: Aquest terratrèmol de 7,2 al Perú es produeix després de que les últimes setmanes hi hagi hagut també 3 sismes més, també de gran magnitud, a Venezuela i Colòmbia.
1: Els atacs ucraïnesos a refineries russes han deixat les gasolineres russes sense combustible. 7 de cada 10 tenen els dipòsits buits. Els conductors fan cues de més d'una hora per posar benzina. Alguns, com l'Olesia i l'Svetlana, entenen que és culpa dels drons ucraïnesos, tot i el silenci dels mitjans oficialistes.
6: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
7: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
4: Els Mossos investiguen l'aparició d'un fardell amb 30 quilos de cocaïna a la platja de Malgrat de Mar. En les últimes setmanes també se n'han localitzat a Badalona, Tarragona i Sitges, amb la particularitat que en tots ells el fardell portava una estampeta amb una imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
1: Brussel·les ha donat aquest dijous el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. Al consorci participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial al Molló. El projecte competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia, i el resultat es coneixerà a principis de l'any que ve. Bones previsions de producció de raïm per a la DO Empordà. Les pluges de l'hivern permeten incrementar-la fins als nivells que eren habituals després de la baixada de l'any passat i asseguren que té una qualitat excel·lent. Girona, Núria Paraire.
8: Calculen un increment de producció entre un 10 i un 15% després de diverses temporades amb poca collita. Això vol dir que preveuen recollir 6 milions de litres. Les pluges de l'hivern han permès que els cellers tinguin més aigua per mantenir els ceps en bon estat. Però ara la forta calor ha fet que hagin hagut de començar la verema abans, en alguns casos un mes abans, tot i que diuen que no n'afecta la qualitat. El responsable tècnic de la DO Empordà, Pau Albó, és optimista.
9: Hem començat una mica abans la verema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat i la qualitat, que aquí, en aquesta DO, sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
8: El gruix de la producció de la DO Empordà és de les varietats de garnatxa i carinyena.
1: Els esports, el Barça ha presentat el lateral portuguès João Cancelo, que es signa per 3 temporades. Cancelo ja va jugar, recordem, la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit per l'Al Hilal, i el curs 2023-24 cedit pel Manchester City.
4: El Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes per al debut a la Lliga contra l'Elx de diumenge, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora.
1: A l'espanyol, Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent està format justament a la 21 des del Benjamí. Ha passat per totes les categories fins a arribar al primer equip i va ser titular en la primera jornada de Lliga.
4: A primera, el Rayo Vallecano ha empatat a 1 amb l'Alavés en el partit de la segona jornada.
1: Al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar 3-0 a Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també es classifica per guanyar a Irlanda per 3-2.
4: En bàsquet, el Kitsanas Manresa fitxa l'escorta nord-americà JD Notae, que ve del Trapani Shark italià.
0: Fins aquí les notícies.
10: De novembre de 1970.
11: I el número de la sort, el
10: 8.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
15: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
16: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
15: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
17: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
18: Tot és del nivell aquí, eh?
19: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
20: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
19: Amb Paula Molés.
21: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
20: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
19: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
20: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.

0: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
0: Hola, què tal? Com esteu? El metavers havia de ser la gran revolució digital, però cada cop sembla més un miratge. Les empreses tecnològiques el van vendre com el futur de la internet, un espai on treballaríem, socialitzaríem i faríem negocis. Però la realitat és que, més enllà d'alguns videojocs i plataformes de realitat virtual, la majoria d'usuaris ni entren ni en veuen la utilitat. Moltes companyies que hi van apostar han retallat inversions i personal, i el metavers ha quedat eclipsat per la gran intel·ligència artificial, que sí que fa pensar en una revolució total. De moment, el metavers sembla més un bluff que una realitat. Potser d'aquí uns anys ressorgirà amb força, però avui és sobretot un bluff. I és un exemple més que, davant de qualsevol innovació que ens venen, com si s'acabés el món, cal mantenir l'esperit crític i no deixar-se enlluernar.

0: Anem a llegir algunes frases que ha dit el Daniel en una entrevista. He llegit una frase, a veure si estàs d'acord o no, perquè a vegades també es diuen coses. I això ho vaig dir jo, sí. La tecnologia avui dia ens està privant de punts de vista alternatius i això ho pagarem car. Què volies dir aquí?
1: Que la tecnologia, les redes socials, el mundo de los datos, tal y como está hoy configurado, está muy configurado para darnos la razón.
0: ¿Es verdad?
1: Para reducir...
0: ¿ChatGPT ens fa la pilota?
1: Sí, efectivamente, aunque me han dicho los técnicos que saben de eso que cada vez menos, o sea, que están corrigiendo eso, pero es inevitable que, claro, el ChatGPT, como todos estos instrumentos, se basan en los datos existentes, y los datos existentes son los que hay. Hay un ejemplo que lo puede entender cualquiera, ¿no? Si tú compras un libro en Amazon, enseguida te sugiere el algoritmo de búsqueda de Amazon, hace un perfil tuyo y te sugiere libros similares al que acabas de comprar. Muchas veces acierta, yo muchas veces compro libros similares al que había comprado, pero yo recuerdo cuando no existía internet, cuando yo estudiaba en Alemania, que hice mi tesis con Habermas y Escuela de Frankfurt y un marxismo analítico y tal, y uno de mis compañeros me dijo, ¿tú sabes lo que deberías estudiar ahora? Y me recomendó que estudiara Luhmann. Me dijo, esto es el antídoto, porque tienes que tener puntos de vista alternativos. Tú no puedes vivir en un entorno de abuelas. ¿La abuela qué es la abuela? La abuela es una... Yo tenía... Ya no tengo abuelas, pero la abuela para mí era una institución que cuando yo tenía un problema de autoestima baja, iba donde la abuela y yo era el más guapo, el más listo, el mejor, ¿no? Y de vez en cuando ir a donde la abuela era muy agradable. Imagínate que estás en un entorno de abuelas que todo el día te están dando la razón, acaba siendo insoportable. Y el mundo de internet nos priva de esas experiencias alternativas fuertes.
0: Clar. És veritat, i a mi em preocupa els joves, no? Perquè són més manipulables que generacions anteriors, no? Si parlem d'Instagram, TikTok, són xarxes socials molt addictives. I abans també et volia preguntar, avatars digitals, serem immortals? Aquesta, en parlaves tu també l'altre dia, em preocupa, no? És a dir, sí, que fins i tot ja s'estan inventant empreses perquè tu puguis tenir el teu avatar i visquis eternament i parli la teva veu amb intel·ligència artificial. No cal, no? Tot això, Daniel, ens hem tornat bojos.
1: No tiene ningún sentido, pero es un... Hay una paradoja grave en el hecho de que la gente que menos cree en la democracia es la gente que más cree en que es posible la inmortalidad.
0: O sea, todos estos... Ho dius per la conversa de Putin.
1: Sí, la conversación de Putin y Xi.
0: Recordem la conversa que sí. es van dir que es poden canviar òrgans, no?
1: Exactament, i viure que, més. Que canviant de barba nos podían conquistar la inmortalidad, lo cual... A mí me preocupa porque dos personas que están en dos imperios importantes tengan un concepto de ciencia tan elemental. Es un concepto de ciencia del siglo XIV. El ser humano...
0: Bueno, sí va el món, ¿eh?
1: Claro, efectivamente. Estamos en manos,
0: Putin.
1: En manos de gente no muy inteligente por no irnos a Estados Unidos, ¿no? Pero en Estados Unidos la gente que rodea a Trump, los Musk, Zuckerberg, Altman, etcétera, están tonteando con la idea de huida a Marte, creación de avatares, implantación de chips, tonteando.
0: Negoci, hay negocio aquí.
1: Hay negocio seguro, pero también hay, pero probablemente se lo tomen en serio, o sea, y eso es lo que me preocupa. Si fuera un negocio, pues mira, serían unos cínicos. Probablemente están convencidos de que es posible, fíjate, la idea esta de lo de Marte es, cuando este mundo se vaya al garete por el cambio climático, lo ha dicho más o menos así, nos iremos a Marte. Es decir, la idea de que es una especie de separatismo social brutal, ¿no? Es, yo me puedo separar del destino colectivo de la humanidad. Yo puedo llegar a no ser mortal. Eso altera las condiciones en las que hemos pensado la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema hecho para seres mortales.
0: Daniel, tú como filósofo utilizas IA generativa, el ChatGPT, por ejemplo.
1: Muy poco.
0: Molt poc.
1: Y me preocupa. I debería hacerlo, y lo voy a hacer. O
0: sea, saps que hi ha molta gent que l'utilitza de psicòleg, eh?
1: Sí, bueno, yo creo que...
0: I se sent sola i parla amb el ChatGPT?
1: Probablemente no para eso, ¿no? Pero seguramente yo estoy haciendo tareas que un chat me ayudaría mucho a hacer y no estoy aprovechando suficientemente, quizá por mi edad, ja un poc tard a este mundo. ¿No?
0: Molt bé. Hem d'anar acabant, però vull fer un joc de preguntes breus que has de contestar molt ràpid, Daniel, sí. D'acord? El món seria millor sense X, Twitter, Instagram o TikTok?
1: No.
0: ¿Por qué?
1: Porque es una gran conquista de la humanidad tener redes sociales y no solamente medios de comunicación tradicionales. El asunto es que ojalá eso no fueran, no estuvieran en manos de quienes están, tuvieran una mayor regulación, ¿no?
0: A l'escola, llapis i llibreta o ordinador?
1: Todo. Soy muy contrario a la prohibición del ordenador. Creo que eso, aunque quizá porque yo soy de una generación que cuando nos han prohibido algo hemos pensado que ahí había una cosa interesante.
0: Filosofía, asignatura obligatoria a l'escola, sí o no?
1: Preferiría que no fuera obligatoria.
0: ¿Sí?
1: Sí. Yo he sido durante muchos años, he tenido que corregir...
0: A mi m'agrada molt estudiar filosofía a l'escola.
1: A mí también, pero que sea obligatoria, sobre todo que sea una asignatura que entre en el examen de selectividad, nos ha hecho mucho daño. Porque yo he corregido muchos exámenes de selectividad y veía que los estudiantes eran capaces de aprobar la asignatura sin tener ni idea de filosofía.
0: ¿Compraría un llibre escrit íntegrament per una intel·ligència artificial?
1: No.
0: ¿Acceptaría participar a un debat amb un ordinador?
1: Sí.
0: Per acabar, l'ésser humà del segle XXII, punts suspensius, acabi la frase.
1: ¿Y el ser humano...?
0: ¿De cómo será, el ser humano? ¿Cómo te lo imaginas? Del siglo XXII. Tienes que acabar la frase.
1: De una manera que no tengo ni idea, completamente imprevisible.
0: Cibor, ¿no? Yo creo que no estaremos ya. Será medio cibor. ¿No?
1: ¿No crees? La fusión humanos-máquinas se habrá alcanzado unos grandes niveles.
0: Más inteligente. Y por lo menos que no hayan guerras, ¿no? Ya en el siglo XXII. Daniel Innerarity, com sempre, un plaer conversar amb una persona que aposta pel diàleg, per la reflexió, per la crítica, però des de l'argumentació i el positivisme. Se'ns ha fet curt, han estat 20 minuts intensos. Gràcies per venir al Revolució 4.0 i felicitats per la teva feina.
1: Muchas gracias a ti, Chantal.
0: Gràcies.
2: Revolucionant la publicitat amb Jordi Urbea.
0: Oients, ChatGPT rep cada dia 2.500 milions de prompts, és a dir, d'instruccions dels seus usuaris. Són xifres macro que segueixen creixent exponencialment. És un exemple de com la IA està arribant a cotes brutals i això vol dir que està canviant la manera de fer les coses, oients. Avui volem analitzar com diferents eines d'intel·ligència artificial canvien i canviaran la publicitat. I molt contenta de saludar un col·laborador, un vell col·laborador del programa, Jordi Urbea. Què tal? Com estàs?
3: Bé. Avui a la distància, però molt content d'estar amb tu.
0: T'he de felicitar, Jordi Urbea, t'he de donar l'enhorabona per la teva nova responsabilitat a l'agència Ogilvy, que t'ha anomenat, atenció, CEO Espanya, i això vol dir que ara has d'anar molt més sovint a Madrid, no? Estàs content?
3: Sí, la veritat és que estic molt content, porto molts anys en aquest grup i al final, mira, m'han donat aquesta possibilitat i aquesta responsabilitat i la veritat és que estic molt content, amb ganes de tirar-la endavant, no?, que és el més important, no?
0: Molt bé. Sí, com sigui, volem que continuïs parlant de publicitat al Revolució 4.0, per tant, no et deixarem que Madrid ens separi. I avui volem parlar amb tu, Jordi, amb la... com la IA està transformant la publicitat, no?, i en concret de tres eines ben diferents, però que segur que seran revolucionàries. Anem per ordre. Nano Banana, que aquest estiu s'ha posat molt de moda. Expliquem primer, Jordi Urbea, què és als oients. Recordem què és.
3: Mira, la veritat és que és aquestes eines que quan han arribat han generat l'impacte necessari, no? És una eina d'intel·ligència artificial creada per la gent de Google i que té com a gran objectiu el generar imatges a partir d'instruccions del llenguatge natural. És a dir, escrivint i demanant la descripció d'una cosa et genera una imatge natural, no? Fes-me una taula rústica amb cadires al voltant... Sí. I apareix aquesta taula, no? La veritat és que, clar, això et deixa impactat, no? També és coneguda com a Gemini 2.5 Flash Image, eh? Però bueno, el Nano Banano es va popularitzar bàsicament perquè es va llançar a l'estiu del 2025 i la veritat és que té, per damunt de la resta, té una capacitat brutal de generar imatges amb múltiples edicions, amb uns detalls, amb uns canvis precisos que fa que sigui realment una cosa sorprenent. Mira,
4: i l'esteu fent servir, Jordi, és a dir, és útil per la publicitat, tu que treballes en publicitat, com transforma la manera dels anuncis, no? Què us permet?
3: Mira, perquè et facis una idea, nosaltres abans, quan volíem ensenyar-li alguna mostra de com volia que fos un determinat escenari o un determinat personatge que ens interessava, etcètera, nosaltres passàvem hores i hores i hores buscant en arxius fotogràfics aquelles imatges que ens inspiraven o creaven aquest mood perquè el client s'imaginés el que podria ser. Ara no, ara podem fer amb precisió el que volem que s'imagini el nostre client. Per tant, som nosaltres els que determinem el que es visualitzarà en aquella imatge i, per tant, el client està molt a prop i ha d'anar tocant allò que pot arribar a ser la seva comunicació final. I, clar, això és un canvi brutal, perquè, a més, podem treballar fotos molt realistes, et podem fer uns pentinats nous, unes celles noves, i quedes al·lucinada perquè dius, escolta, com ho han pogut fer i en quina precisió? Doncs això és el que ens permet aquesta eina, que, clar, ens està transformant la manera de fer, no? I això és un canvi brutal, no? I per tant, clar, pensa que les agències ho estem fent servir molt, molt de pressa, i és veritat que hi ha una petita cosa que hem d'anar resolent, que és tota la part legal de l'origen de les imatges com a generadores, però això és un tema que les empreses encara estan treballant a tope al respecte.
4: Una altra eina que avui volem repassar amb el Jordi és Sora 2 d'OpenAI. Jordi Urbea, ja teníem d'OpenAI Sora fa una setmana, Sora 2, que també parlàvem amb l'Esteve. Clar, està canviant el món del cinema, dels vídeos. Expliquem què permet amb imatges, no? Perquè vosaltres també amb la publicitat Sora 2 d'OpenAI també és una revolució, oi?
3: No solament imatges, sinó recorda que fins i tot vídeos de 20 segons, amb un estil cinematogràfic i animat, no? I això és un canvi completament radical. Ja no parles d'imatges fixes, sinó parles de vídeos de 20 segons, que això permet generar aquests petits spots o aquestes petites imatges, aquestes petites peces en social, que et permet donar un salt qualitatiu en endavant. És a dir, ja no és solament una foto de qualitat, sinó un vídeo de qualitat. Clar, això també és una altra dimensió, no? Ens permet, doncs generar moltes més capacitats audiovisuals de cara als nostres clients, i amb la qual també és un canvi superradical, no? Que és important de tenir en compte.
4: Clar, per tant, tots podrem fer anuncis des de casa, no sé, perquè una empresa no haurà de contractar ara un realitzador, uns actors. Et pregunto, això farà que la publicitat sigui més barata o no, Jordi?
3: No, mira, et contestaré d'una forma diferent. Mira, jo per més que tingui un Sora 2 o per més que tingui un Nano Banano, jo, amb la meva capacitat de dibuixar, que és entre 0 i menys 400, estic convençut de que no seré capaç de fer coses tan meravelloses com els que fan la gent que té aquest gust estètic.
4: I Jordi, la darrera eina omnipresent, ChatGPT, el chatbot més popular del món, aquí suposo que la majoria d'oients ja sap de què parlem, i segurament n'és usuari perquè ja gairebé 1.000 milions d'usuaris. És una bona eina també per idees i per la creativitat publicitària, Jordi?
3: És una bona eina per recolzar coses, no? I per fer, jo que diria, petites grans feines. L'únic que passa és que, clar, nosaltres no la fem servir com a tal, perquè, clar, tot allò que tu pengis aquí dintre passa a ser públic. Imagina't tu que agafes el briefing del meu client, el penjo en un ChatGPT i automàticament se n'assabenta la meva competència, no? Va esbrinant què pot haver-hi allà dins. Així que no l'utilitzem. Nosaltres tenim, diguéssim, les grans corporacions tenim ChatGPTs tancats per nosaltres, amb el qual garantim el funcionament dels nostres continguts, i d'aquesta forma també tenim una miqueta més de seguretat i de privacitat. Però sí que l'estem utilitzant, sí que l'estem utilitzant com a eina de suport, i enllaçades amb altres eines ens permet, doncs, avançar molt més ràpidament, no? Treballem amb eines inclús que ja no cal ni que escriguim, sinó que parlem i demanem les coses, amb el qual ens canvia una mica la manera de funcionar. I realment el ChatGPT ara ja començarà a tenir també tot el que és indexació intel·ligent, etc, etc, com seria el famós SEO de les pàgines de Google, i a partir d'aquí jo crec que hi ha un gran canvi i un nou camí a recórrer per veure com utilitzem aquesta eina, no?
4: I una cosa que no s'ha explicat gaire és una nova funció, eh? El ChatGPT Pulse, que la IA segueix activa encara que nosaltres no hi siguem. Explica'ns bé això, és a dir, que funciona quan estem dormint.
3: Bueno, el que fa és que determinades tasques que tu ja vas fent, doncs ell les segueix processant durant la nit o durant l'estona que tu no estàs treballant, clar, perquè hi ha gent que treballa de nit, sí, i altres treballen de dia, doncs que el que fa és que va perfilant tot el teu contingut, tot allò que has anat mirant, tot allò que has anat fent, està detectant constantment xerrades, interessos, etc, etc, i llavors al cada matí, quan arrenques, dius, escolta, sobre allò que vam estar parlant ahir, guaita, s'han anat produint totes aquestes coses, tot això s'ha anat fent, i per tant t'està presentant constantment continguts actualitzats de temes que tu t'agraden i que tu vols estar constantment informat a l'última, no? Clar, això també es pot vincular amb correus electrònics, amb el calendar, i per tant és una eina capaç d'anar-te ajudant en el teu dia a dia en funció de tot el que tu estàs rebent en tot aquest entorn d'aquestes plataformes que et permet, doncs, facilitar-te una miqueta el dia a dia. Vindria a ser com un assistent virtual a lo bèstia, hiperpersonalitzat, i que et fa anar molt més ràpid a l'hora de no tenir que anar digerint quantitat d'informació, sinó que te la prepara i te l'adequa perquè te la puguis veure, no?
4: Per tant, Jordi Urbea, que amb tu des de l'any 2018 estem parlant de moltes coses, de tants canvis. Jordi, és un company de feina ja, eh? La intel·ligència artificial, i jo crec que tota la gent que ens escolta ho ha de tenir clar, que és una persona més a l'equip.
3: Mira, jo la frase que utilitzo és, mira, la intel·ligència artificial necessitarà sempre d'humans per anar-la fent servir, però és veritat que aquests humans cada cop hauran de ser més efectius. Jo sempre dic que l'agència, a nosaltres l'agència és, no pot haver-hi cap persona treballant a Ogilvy que no faci ús d'eines d'intel·ligència artificial en el seu lloc de treball, perquè si no el dia de demà, entre dos professionals, tu triaràs aquell professional que també té més coneixement d'intel·ligència artificial. Però no te n'oblidis, jo sempre ho afegeixo, el que utilitzi millor l'eina d'intel·ligència artificial i aquell que tingui capacitats humanes i de relació molt, molt bones. La suma de les dues seran imbatibles de cara al futur, al dia a dia de les nostres vides.
4: Molt bé. Jordi Urbea, sens dubte, venen moments apassionants de la mà de la tecnologia transformadora. N'estarem atents. Gràcies.
3: Abraçada. Vinga, una abraçada molt gran. Cuida't. Adéu-siau.
5: Hola, sóc en Xesco Espar i des de fa 10 anys que sou la nostra finestra imprescindible per entendre com canvia el món digital i com avancem en innovació. Llarga vida al programa per 10 anys més.
2: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. L'Àgora Digital.
4: ARRMX, sabeu del que estic parlant? De la realitat augmentada, de la realitat virtual, de la realitat mixta. La realitat virtual permet simular una experiència dins d'un entorn artificial, mentre que la realitat augmentada permet complementar un entorn real amb recursos digitals superposats. Us ho explicaré, eh? No és fàcil, eh? Tot això agrupades conformen la realitat entesa, de la qual volem parlar ara, és calcular que aquestes tecnologies mouen, atenció, 150.000 milions de dòlars l'any, repeteixo, 150.000 milions de dòlars l'any, però en realitat és impossible de donar una xifra perquè molt probablement ja ens estem quedant curts. Manel, què tal? Si ara et demano, imaginem que som al 2030, quina realitat estesa és la que farem servir més a la feina, què em diràs?
6: Doncs si m'imagino una feina d'oficina i de reunions, doncs m'imagino unes ulleres que et complementin, no?, tota la informació contextual de la reunió a la que has d'anar, no?, la teva propera agenda, etc., doncs sense necessitat de mirar el mòbil ni el rellotge ni res per l'estil.
4: Les ulleres de Meta.
6: Per exemple.
4: Les ulleres de Meta, eh?
6: Bastant evolucionades, diguéssim.
4: Molt bé. I tu, Tomàs, quina fa servir per tu per qüestions d'oci?
7: Doncs jo m'imagino també que el món dels videojocs estarà molt influenciat per aquestes ulleres. Les experiències dels videojocs seran molt més immersives. Tindrem també la possibilitat de tenir altres sentits involucrats dintre de l'experiència, com el tacte, per exemple. I la IA també esdevindrà un factor molt important per la interacció.
4: Estem parlant amb Manel Martorana, soci cap de tecnologia digital a NTT Data, i Tomàs García Zaragoza, mànager d'experiències digitals també d'aquesta empresa, que també volem parlar de totes aquestes tecnologies, no? He definit bé cada tecnologia que sumades fan a la realitat estesa. Com explicaríeu aquest futur més immersiu, Manel?
6: Doncs ho has explicat molt bé, però si vols, perquè és fer-ho una mica més entenedor, podem donar alguns exemples. Quan parlem de realitat virtual, és la realitat virtual que tothom s'imagina amb els cascos i entrant en un món completament diferent, doncs, per jugar o per tenir interaccions. La realitat augmentada és, per exemple, quan estem donant marxa enrere en el cotxe i sobre la càmera tenim informació digital sobre cap on anirà el cotxe.
4: Quan estàs aparcant, per exemple.
6: Exactament.
4: Sí.
6: I la realitat mixta és quan aquest enriquiment, diguéssim, de la realitat física és més ric. Per exemple, el joc del Pokémon Go, no sé si us en recordeu, on podies jugar amb personatges digitals, no?, per sobre dels carrers, o quan vols anar a comprar un moble, no?, i en una aplicació pots veure com aquell moble quedaria, i és un moble en tres dimensions, no?, quedaria dins del teu menjador, no? Doncs és una mica la diferència entre les tecnologies.
4: Per tant, canviarà sobretot la nostra vida professional i també la personal, no?, em diries?
7: Sí, totalment. A la personal, per exemple, les ulleres ens permetran accedir a notificacions allà on estem. Imagina't entrar en una reunió i saber en el moment quina és l'agenda, quines són les persones que estan allà, no? A través de la interacció o l'aplicació de la IA podrem tenir traduccions en temps real, amb subtítols, per exemple, ens estan parlant en xinès i podrem veure físicament amb els nostres ulls aquesta traducció pràcticament en temps real. O sigui, a la feina, jo crec que també dintre de l'àmbit de la formació és on s'està veient ara també un gran impacte de possibilitat realitat virtual, per exemple, per entorns de perill o de risc, on no necessites ja anar a aquest lloc per fer la formació, sinó que en un entorn segur la pots fer. O sigui que en els dos àmbits, tant a la feina com a la part personal, l'impacte serà molt gran.
4: Clar, quan dieu a missatgeria, notificacions, per exemple, avisos que apareixen on els necessites, una reunió, unes compres, parlem de coses que ja són possibles o que encara no les podem tenir. És possible, no? Tot això ja és possible?
7: Sí, tot això ja s'està donant. La tecnologia el que necessita en el sentit de l'adopció, jo diria que és més que evolucionar una forma més ergonòmica, menys pes, que sigui més assequible, però moltes d'aquestes aplicacions a nivell de formació, a nivell de notificacions, això de les traduccions en temps real, tot això ja està en el mercat. Aquestes ulleres de Meta, per exemple, ja estan donant aquest tipus de funcionalitats.
4: Explica una mica aquestes ulleres, perquè clar, quan els oients deuen dir, no?, ara mateix com accedim a aquesta realitat, ho podem fer a través del nostre telèfon, a través del tablet, no?, a través de cascos, si és àudio, però a les smart glasses jo crec que és una mica encara desconegut, no costa entrar-hi, però existeixen, no?, aquestes Ray-Ban Meta Gen 2.
7: Sí, són les últimes que Meta ha publicat, bueno, ha tret al mercat, que són una col·laboració amb Ray-Ban, no?, la marca d'ulleres. Són unes ulleres que són més un disseny normal, no?, que una persona es posaria per anar pel carrer. Ja no són els trastos que a vegades tenim en ment quan parlem d'ulleres d'aquest tipus de realitat virtual. I les va presentar Mark Zuckerberg fa poc, i com deia, no?, aquestes funcionalitats, per exemple, d'integració amb totes les xarxes socials de Meta, Instagram, WhatsApp, l'accedir a totes aquestes notificacions, això ja es dona. Es dona també tot el tema de les traduccions. Però, com dic, és un tema que també necessita evolucionar cap a models i dissenys més ergonòmics.
4: Avui estem parlant de realitat augmentada, oients, de realitat virtual, de realitat mixta, és a dir, de la realitat estesa. I el Manel i el Tomàs ens han posat molts exemples de com està transformant les nostres vides, també les nostres feines. Ens costa encara imaginar-nos una mica amb aquestes ulleres, però ho farem. I jo em pregunto, no, avui amb vosaltres, i a tot això hi sumem, per exemple, la intel·ligència artificial o altres tecnologies, Manel, que ens surt, no? Perquè, clar, encara surt més tecnologia possible.
6: Clar, i de fet, el Tomàs abans deia,

0: després d'unes hores de tenir-lo.
1: La pregunta que em faig, anirem tots, per exemple, amb les ulleres posades i tots ens pareixerà en el visor, substituirà el mòbil o no?
2: Bueno, aquí Mark Zuckerberg, per exemple, sí que diu que acabarà substituint el mòbil. Nosaltres també pensem que això serà molt llarg termini, no? I el mòbil continuarà sent un element com un hub, com un centre d'operacions per accedir també a experiències que no tenen sentit a les ulleres, com veure pel·lícules o consultar certes xarxes socials, però sí que és veritat que les ulleres seran un bon complement per accedir a experiències que amb la vista doncs, podem agregar informació digital molt útil, no?
1: Per tant, cada vegada tindrem més d'aquesta tecnologia. Tots els canvis que dieu són disruptius quan transformen realment la societat, no? Manel, per anar acabant, fins a quin punt serà disruptiva en aquest sentit tota la tecnologia que avui hem explicat?
0: Doncs jo crec que en el moment, sobretot que la realitat augmentada, la mixta, aquestes ulleres que interactuen en el món real, ens vagi arribant, la disrupció és molt forta. D'una banda, perquè apareixen nous possibilitats de nous models de negoci que faran que les companyies treguin nous productes en el mercat, i de l'altra banda impacta molt directament en el nostre dia a dia. És com imaginar com eren les nostres relacions quan no teníem xarxes socials.
1: Sí, ha canviat tot molt. Encara continuen les xarxes socials, que jo me'n recordo quan començàvem a parlar de les xarxes socials, el 2007-2008, aproximadament, quan va arribar Facebook, el rei de les xarxes, i després com ha canviat. Per tant, la propera vegada que us entrevistaré, no sé si ja ho farem amb ulleres.
0: Jo espero que ens entrevistis abans.
1: Bé, Manel Tomàs, si ara tingués a l'abast la realitat augmentada, faria aparèixer unes mans per aplaudir-vos. Gràcies per aquestes explicacions tan interessants del que ve i per fer-ho d'una manera tan planera. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Vosaltres.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
1: Amb poc més de 200 hectàrees de sòl industrial antic es concentren més de 1.500 empreses relacionades amb els media, les tecnologies de la informació, l'energia, el disseny i la recerca científica. Sabeu de què estic parlant? Segur que la majoria de gent sí, és del 22@Barcelona. Del 22@ parlarem amb una enginyera que coneix a la perfecció aquest barri. Susana Prado, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, molt bé.
1: La Susana és enginyera informàtica, més de 30 anys d'experiència en el sector tecnològic i actualment directora general de Catalunya Inetum, un gegant tecnològic. I en primer lloc, enhorabona, perquè no fa gaire va ser una de les dones TIC guardonades amb el Premi Inspiració Woman Approach, que vam tenir el plaer i l'honor de compartir. I també ha rebut recentment el Premi Power Woman 2025 de Microsoft, no? Estàs contenta, no?
4: Molt, molt. Molt, molt. Power Woman, Quina passada.
1: Escolta, abans, explica'm d'on ve la teva vocació TIC. Què em diries?
4: Bueno, jo això sempre ho explico perquè jo des de petita volia estudiar, no enginyeria perquè no existia, sinó informàtica. En un moment en el que els ordinadors eren mastodontes, internet ni existia, però jo vaig em van explicar que hi havia un tema, la programació, no? Donaven un problema i utilitzant el teu enginy programaves i el resolies, no? I això em va semblar apassionant i vaig dir, ui, això transformarà el món i vull ser-hi amb aquesta transformació. I em vaig apuntar a fer cursets quan sortia del col·le.
1: Ah, sí?
4: Que és com així, com molt
1: de
4: raro.
1: De bàsic, no? O de Pascal.
4: De basic, Pascal, sí. De Cobol, de coses que ara ja no existeixen, però sí, jo feia, sortia del col·le i m'anava ja a programar i va ser, bueno, vaig tenir molt clar que després la carrera que volia fer era informàtica.
1: Clar. Per tant, volies fer aquesta carrera i si pregunto per què li han donat aquest premi a la Susana Prado, tu treballes a Inetum, que m'han dit que hi ha més de 27.000 treballadors. Quina és la teva feina? Quin és el teu lideratge?
4: Bueno, Inetum és una consultora tecnològica líder a nivell europeu, 29.000 persones a 19 països, i acompanyem els nostres clients en la seva transformació digital. Jo sóc la directora de la regió ES, que és Catalunya, València, Múrcia i Balears, i al final som una multinacional que té la seva seu a París, i el meu rol és i el meu lideratge és aterrar aquesta estratègia que és corporativa, global, a la realitat del territori, no? Hi ha coses que apliquen, que no apliquen, d'una manera o de l'altra, no? Tenim

0: un idioma, tenim una cultura, tenim talent, tenim universitats, i és aterrar tota aquesta estratègia corporativa al territori.
1: Clar. Susana, jo quan vam compartir un acte vaig escoltar la teva conferència, que m'agradaria que els oients ens expliquessin alguna cosa que vas dir de la conferència de les dones, no? I vas parlar de creure de que les dones tenim més poder del que pensem, no?
0: Mm-hmm.
1: Què diries? Què els diries a les dones que t'escolten i volen ser dones TIC referent com tu?
0: Bueno, que hem de creure en nosaltres mateixes. Venim de molts estereotips del sector tecnològic que no són reals, que no són reals. Bueno, pues és un sector difícil, un sector masculinitzat, un sector, no?, com avorrit, com molt interior. I què va, és un sector que transforma no és finalista, i transforma la resta de sectors. Que t'apassiona la salut, la mobilitat, la sostenibilitat, la tecnologia està en tot arreu.
1: Clar.
0: Per tant, busca el teu camí, creu en tu i tira.
1: Clar. Tu mateixa t'has trobat com a única dona, segurament en moltes reunions amb altres directius, no? Digue'm les dificultats, com l'has superat a la teva carrera, llarga trajectòria.
0: Bueno, sí, al final és quan tu comences en aquest sector, t'ho trobes a la universitat, t'ho trobes a l'empresa i t'ho trobes, òbviament, en els comitès de direcció i en les reunions on tots són homes i tu tens una altra visió, una altra manera de liderar, una altra... No? objectius, no? Busques un impacte més amb les persones i més, i bueno, al final has de creure en les teves idees, has de tenir molt clar el que ets, el que vols, no? L'impacte de les teves accions i defensar les teves idees, perquè són això, les teves idees, uh-huh. I no tenen per què ser ni menys importants ni de la resta, però és important que les comuniquem, perquè quan hi ha un grup no, tot masculí, s'entenen molt més entre ells, no? I tu sempre tens aquesta nota, o almenys la meva realitat és diferent, no? Pues heu pensat, no? Has pensat, potser...
1: Clar.
0: És la diversitat el que té.
1: Susana, al començament del programa em parlava. Ha sortit la primera promoció de graduats en intel·ligència artificial. Vas llegir la notícia a les universitats Autònoma i Politècnica i només 3 de cada 10 són noies. Encara
0: sí.
1: Queda molt. Què et sembla que hi hagi doncs els primers graduats en intel·ligència artificial? És una gran notícia.
0: Molt, molt bona
1: però
0: notícia.
1: Però que les dones encara siguin poques.
0: És cert. Jo dono classes a la universitat i anem creixent, però sí, encara és un percentatge molt minoritari. I dona molt respecte perquè el futur cada vegada és més digital. L'estem construint amb solucions, amb computació, amb algoritmes que estan pensats i dissenyats per homes, no? I no ens adonem, no? Sembla que sigui com molt trivial o... Ai, no. Però no ho és. És obrir la ment, hi ha un talent femení que s'ha de tenir en compte amb aquest futur digital que s'està pensant i construint.
1: També la Susana Prado coneix molt bé el 22@ perquè és des de fa un cert temps la presidenta del 22@ Network Barcelona. Explica quina feina fa aquesta entitat.
0: Bueno, nosaltres representem el districte 22@, que és un districte que va néixer fa 25 anys, el primer districte d'innovació a nivell internacional, el primer hub digital del sud d'Europa, vull dir, és un districte que en 200 hectàrees, com tu comentaves al començament, hi ha un ecosistema molt ric de grans empreses, petites empreses, emprenedories, centres tecnològics, universitats, i d'alguna manera nosaltres ens encarreguem de dinamitzar aquest ecosistema, no? De connectar, de fer que les coses passin, no? D'atreure inversions, d'exportar coneixement, d'importar. És una tasca apassionant, la veritat.
1: Quin forma part, em diries?
0: Quin forma part, perdona?
1: Qui forma part? Qui en forma part, de tot aquest ecosistema?
0: Doncs, bueno, tenim un ecosistema... Bueno, al final, el que et comentava, hi ha grans empreses, petites empreses, start-ups, centres tecnològics, universitats... Vull dir, tenim un ecosistema molt ric que se retroalimenta. En el moment, no? Per exemple, ara s'està parlant molt de intel·ligència artificial o del sector de media o del sector health i bio. Doncs allà es genera un ecosistema des de la generació del talent, del coneixement, fins que entres a l'empresa i generes pues, projectes d'impacte.
1: En aquesta associació empresarial privada, que hi ha organitzacions, grans empreses, institucions, què recomaneu als emprenedors i emprenedores que estan dedicats a empreses tecnològiques, Susana?
0: Bueno, els recomanem que també pues, siguin valents, no? Ja ho són, no? Ja només ser emprenedor ja té un punt de valentia i de defensar les teves idees, i és el que hem de trobar és l'impacte de les coses que creen, no? I l'aplicabilitat. Jo crec que generar ecosistema des del 22@Network va d'això, va de que hi ha i d'escalar projectes, no? I idees que veus que tenen un impacte i que via les grans corporacions o una col·laboració público-privada pots testejar aquestes idees i portar-les i fer-les escalar.
1: Uh-huh. Avui ens visita Susana Prado, directiva TIC, premiada. Quanta gent dirigeixes tu, en el teu cas?
0: Pues aquí a Catalunya són gairebé 1.100 persones.
1: 1.100 persones, per anar acabant. El teu lideratge, amb quins valors es basa, em diries?
0: Bueno, el treball col·laboratiu, som les persones, hem de gaudir del que fem amb un impacte positiu i mirant que la tecnologia ha de servir per fer-nos viure millor i tenir un impacte positiu en nosaltres.
1: Per acabar, una dona que t'hagi inspirat?
0: Hi ha moltíssimes dones. Totes les dones que estan allí i a les que he mirat quan jo era joveneta, les admiro moltíssim.
1: Molt bé. Susana, molt contenta que avui hagis passat pel programa. Enhorabona per la trajectòria, que continuï sent tan exitosa i sorts encerts en la teva tasca també al 22@network. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
1: Acabem el programa avui amb una frase del mític jugador de bàsquet Magic Johnson, que fa molts anys que es va retirar, però que va deixar una petjada inesborrable al bàsquet mundial. I és aquesta: has de donar el teu 125%. Posa el cor i l'ànima en el que facis. No acceptis la derrota, però aprèn d'ella. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara, sobretot, al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
2: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperant que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
1: Aquest dijous els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Més notícies, Txell Garriga.
3: No hi ha constància de danys personals de moment pel terratrèmol de magnitud 7,2 que aquest dijous ha sacsejat la regió d'Ayachuco, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, però s'ha notat des de diverses regions. El sisme ha tingut lloc a la 1 del migdia, hora local, i ha afectat desenes d'edificis i ha provocat també algunes esllavissades en zona, sobretot, de muntanyes. La població està pendent ara de possibles rèpliques. Sentim a Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre d'aquest sisme, que explica com ha viscut aquest moment.
4: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no? De las instituciones como también de sus hogares y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
1: A Catalunya, aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu de senglars dins de la zona del risc. Des del Departament d'Agricultura valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Pere Roquer presideix l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
5: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això continuem insistint de que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
3: El rei emèrit Joan Carles I ha estat aquest dijous durant unes hores a Barcelona per acomiadar-se de l'empresari català i amic personal Josep Cusí, mort recentment als 92 anys. Joan Carles ha fet un viatge a Llampec i ja no és a la ciutat. Segons ha avançat el diari La Vanguardia, l'exmonarca ha donat el condol als familiars de Cusí al mateix domicili de l'empresari, amb qui es va conèixer durant una cacera organitzada per Franco i amb qui compartia l'afició per la vela. L'última visita del rei emèrit a Barcelona remunta a 10 anys enrere.
1: Un home de 50 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès, en el moment dels fets, i onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. Des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 20 persones a les platges catalanes.
6: Més que la meva sang.
1: Els Lacs en Busto celebren 40 anys aquest estiu. En una de les parades de la gira ha estat el Summerfest Cerdanya, tot i que la festa ha acabat abans d'hora per la tempesta. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
7: La banda mandrallenca, un dels grups històrics del rock català, feia parada a Puigcerdà per la seva gira del 40è aniversari. Una efemèride que viuen amb l'energia del primer dia. Pemi Rovirosa és el guitarrista de la banda.
8: 40 anys són uns quants. I la veritat que igual, però una mica més grans, no? Disfrutem molt els concerts, toquem doncs, molt tranquils i amb molta confiança i sobretot amb moltes ganes de disfrutar-ho i de passar-ho molt bé, no?
7: Una energia corresposta per un públic totalment entregat, però l'alegria ha durat poc perquè després de mitja dotzena de cançons el concert s'ha hagut d'aturar per una forta tempesta que ha fet impossible continuar. Els fans dels mandrallencs encara tindran 6 cites més per veure aquesta gira de la banda, de nou amb Pemi Fortuny com a cantant fins al desembre. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Puigcerdà.
1: Informació esportiva, Pau Dax.
6: El Barça ha presentat el lateral portuguès João Cancelo, que signa per 3 temporades. Cancelo ja va jugar la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit per l'Al Hilal, i el curs 2023-2024 cedit pel City. El Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut a la Lliga contra l'Elx de diumenge, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. A l'espanyol, Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent juga amb el club blanc i blau d'esquera Benjamí. A primera, el Rayo Vallecano ha empatat a 1 amb l'Alavés en el primer partit de la segona jornada de la Lliga. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 a Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també es classifica en guanyar a Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Quinzanas Manresa fitxa l'escorta nord-americà J.D. Notae, que ve del Trapani Shark italià. El balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. La resta de semifinals, també les de competició femenina, es juguen demà. Kilian Jornet no correrà l'ultratrail de Montblanc, que es disputa del 24 al 30 d'agost per la lesió que arrossega el genoll i de la qual superarà. A la Fórmula 1, el neerlandès Max Verstappen, 4 vegades campió del món, renova amb Red Bull fins al 2030. I en tennis, Carlos Alcaraz ha anunciat que jugarà al US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
9: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
9: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
9: Sona Nou.
0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
9: Escolta'ls abans que ningú.
10: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. Que és una mica el que ens ha passat.
11: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
13: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
11: El divan, el valor de la conversa.
14: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
11: El divan amb Sílvia Coppolo.
15: El divan s'hi està divinament.
11: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb un programa que serà com jugar en un videojoc.

0: Avui a l'altre barri no ens visita Super Mario, tant de bo, sinó més aviat Super Maria. I ja em permetràs la brometa, però és que ser tan bona en tantes coses, doncs una mica super s'ha de ser. Com a mínim, una super que bufa fort i les apaga. La coneixíem com a monologuista, radiofonista, podcaster, guionista i des de fa menys també escriptora, tot i que jutjar pel seu nom artístic també podria ser paraire o aprestadora de teles. I ara aquí hi posem un asterisc i sentim això.
1: Etimològicament, Sherman ve de l'anglès antic Sherman, Sherman, que designava un ofici tèxtil, la persona que retallava, allisava o preparava la llana o la tela després de teixir-la. En català, l'equivalent més apropiat seria paraire, treballador de la llana, o tondidor, aprestador de teles, segons la funció exacta.
0: Si busques el seu nom a Google, et surt en primera posició una pàgina de Wikipedia titulada Oye Sherman. Potser d'aquí uns anys, quan ja sigui una escriptora consagrada, el seu nom i cognom superarà el sobrenom. En fi, que Maria Rovira, benvinguda a l'altre barri. Què tal, com estàs?
2: Molt honorada d'haver entrat amb la música de Super Mario Bros, perquè és veritat que bueno, és un videojoc important a la meva vida. Doncs quina gràcia això de Sherman, perquè precisament amb l'etimologia de text és teixit.
0: Ah.
2: I em sembla com...
0: Mira, doncs
2: em sembla una concepció...
0: Queda tot lligat,
2: d'alguna
0: manera.
2: Tot lligadíssim.
0: Maria Rovira i Oye Sherman és la mateixa persona o hi ha algunes diferències?
2: Jo crec que hi ha algunes diferències, perquè Oye Sherman seria com la part humorística i més pública, i Maria Rovira, a banda de ser jo, és aquest intermig, no?, entre la meva persona més íntima, que evidentment és una cosa que no es veu públicament, però és Maria Rovira és aquesta mena de frontissa a cavall entre el meu jo més veritable i vulnerable i el personatge que m'he fet per presentar-me als escenaris, davant dels micròfons, tot i que Oye Sherman també sóc molt jo.
0: Parlant de cançons que...
2: Ah, mira, sí.
0: Que n'analitzes unes quantes al llibre, Un esquimal perdut en el desert.
3: Un esquimal perdut en el desert entonava cançons amb el seu banjo.
0: Amb el seu banjo.
2: Banjo.
0: Que també això em va agradar molt llegir-ho, perquè jo no m'entenia com pot ser, no és banjo. Saps? És que aquesta paraula no és aguda.
2: Clar, és...
0: Com pot ser?
2: El problema és que tu quan ets nen, clar, estàs aprenent moltes coses. O sigui, tu parteixes de la base que tu no saps res. Llavors les coses són com te les diuen, no? Llavors tu, si en aquell dia a la professora de torn o la mestra et cantava aquesta cançó i tu dius, ah, doncs banjo. Però dius, però jo tinc entès que és banjo, no? I hi ha gent que ho diu. I llavors es produeixen aquests curtcircuits que jo crec que són el que fa que a mi em quedi al cap la resta de la meva vida. Clar, és perquè era una cançó originàriament francesa.
0: Clar.
2: Llavors, per mètrica, ritme i tema, bueno, banjo i ja està.
0: Una mica de mandra l'adaptador, la persona que va adaptar la cançó, no? Una mica de... quina 100%. Mandra, buscar aquí un altre instrument, o seria pervertir-la?
2: 100%. Potser, no, jo per això... Ja el, jo per
0: no,
2: això
0: ningú se n'adonarà.
2: Jo per això a Garlanda proposo el meu tambor,
0: clar,
2: que
0: és
2: seria,
0: vital, per
2: que
0: això,
2: seria
0: sí,
2: molt
0: clar.
2: Més fàcil
0: sí.
2: I molt més lligat, no?, a la cultura,
0: a la cultura. Sí, sí.
2: Esquimal, sí. Que no un banjo, que de sobte és com raríssim, no? És
0: totalment,
2: com el rellotge de
0: totalment.
2: Gladiator, dius, ah, sí? I alhora és com una cançó tràgica, no?
0: Sí.
2: És terrible.
0: És com Puff, també. No?
2: Aquesta ja...
0: Aquesta...
2: No, o sigui... L'Esquimal és una cançó tràgica una mica més amb el subtext dissimulat que no Paf, que Paf ja va directament a trencar-te el cor i pixar-s'hi. Jo no vull dir... Crec que és una prova bastant fiable, no? De si tens sentiments o no, si t'ha trencat el cor.
0: Paf
2: era un trac màgic.
0: Per això ho fan, per comprovar... No, pel teu nivell de sensibilitat.
2: Clar,
0: no?
2: Sí, no. Si no, ui, aquest nen ui. Ens haurem de mirar sí. De prop.
0: Hem de fer un seguiment especial.
3: Oh, Susana, no ploris més per mi. De la mama jo vinc ara amb un banjo i un violí.
0: Oh, Susana, no ploris més per mi. Aquesta també déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, aquesta... Haig de dir que musicalment a mi em sembla un 10. També, De la lletra no l'acabava d'entendre, però ja de gran, no?, vaig explorar quin era l'origen d'aquesta cançó i vaig pensar que molt millor. Hi ha coses que millor no saber-les totes.
0: Són coses que trobareu a aquest Garlanda, que és el motiu pel qual la Maria avui visita a l'altre barri, que hem posat una porta aquí en un parc idíl·lic on tenim vistes al mar, fins i tot de Barcelona, no direm quin parc és, perquè si no, allò que... si no, Maria, el proper dia que vinguis aquí te'l trobaràs ple, no? Perquè no. Tenim moltíssima audiència nosaltres, aquí, des de l'altre barri.
2: No, i a veure, els parcs ja estan per això, no? Ja estan perquè la gent els passegi. Mm-hmm. Haig de dir que, com que jo sóc autònoma, puc anar a hores intempestives on no hi ha tanta gent.
0: Ah, és la teva oficina, no? Una
2: exacte.
0: Mica, aquí, a aquest parc.
2: Sí.
0: A veure, fem que soni La guerra de l'enciam de la Trinca.
2: Oh. Som la

0: que fan autostop.
1: Aquesta sonava el cotxe dels teus pares?
2: Sí. Hi havia el casset de la trinca, que és que m'han dit que, crec que és. Clar, jo per mi no el tenia, o sigui, no el veia.
1: Clar.
2: Físicament, per mi era només la música que sortia d'allà, no? I no sé si devien perdre la caixeta, alguna cosa així. Però és un disc mitiquíssim de la trinca, que hi ha La guerra de l'ancià, amb l'ou d'en Colom, amb Flash Reagan, que és boníssima. I jo haig de dir que a mi, jo crec que aquest va ser el primer contacte amb l'humor genuí en català.
1: Mm-hmm.
2: I hi havia, o sigui, clar, perquè per mi ajuntaven dues coses, no? Que era, d'una banda, doncs, el cotxe dels teus pares, no? Que és on descobreixes molta música.
1: Sí.
2: També és un lloc com que pots estar introspectiu, no? Mirant per la finestra, llavors, com que entres molt en contacte amb l'emoció que et genera la música, però alhora les lletres eren divertidíssimes. I les cantàvem amb els meus germans i tot, i ens les sabíem de principi a final, no? I em feien molt riure. Les lletres de la trinca, La guerra de l'enciam, o sigui, clar, no coneixia el context, no? Que és que quan Espanya entra al mercat comú, llavors França fa boicot i llavors, mm-hmm. no, a la frontera, doncs esperaven allà els camions i hi havia merder. Però clar, com a nen és molt divertit, ho entens perfectament, que gent fent una guerra de verdures i fruites, no? I per mi és especialment rellevant la trinca en aquest sentit, que va ser, vull dir, després, clar, hi ha diferents punts de contacte amb l'humor, no? Que jo crec que aquests són molt compartits, tipus el Simpson o Plats Bruts o el que sigui, però diria que la trinca va ser el primer.
1: Amb la trinca va començar tot.
2: Amb la trinca va començar tot.
1: Doncs ara ens hem imaginat el cotxe dels teus pares i el que fem és fer un viatge a través de les espècies dels espais. Jo t'aniré dient llocs, començarem pel més gran i acabarem pel més petit, i tu em diràs què et suggereixen aquests llocs. Espècies d'espais.
3: Espècies d'espais.

0: gelat de fred.
1: Comencem per l'univers.
2: L'univers. És que, clar, això a Garlanda ho explico, jo tinc un tema amb la sinestèsia i les paraules, que llavors jo cada paraula l'associo amb un menjar.
1: Clar. Ah, doncs fem-ho així.
2: Per mi, univers són pèsols, pèsols cuits.
1: Hi ha alguna explicació, això? O... bueno, inconscient,
2: és,
1: no?
2: Sí, és absolutament inconscient, és automàtic, és des que tinc ús de raó, i va per fonemes. O sigui, les paraules que tenen fonemes similars em porten a textures de menjar similar. Però a partir d'aquí...
1: M'encanta.
2: Jo no puc explicar res perquè ni jo ho entenc i em sento tremenda farsant quan explico aquestes coses perquè sembla que m'ho estigui inventant.
1: Doncs va, aprofita ara. Que aquesta secció està feta per això.
2: Perfecte.
1: Planeta Terra.
2: Haig de dir que Terra sí que em recorda literalment a Terra. I Planeta... Planeta és com una mena de disc. Planeta no és una cosa de menjar. Són, també hi ha paraules que estan una mica en terra de ningú. Però sí, planeta... Sí, és com un disc no comestible i una mica gruixut.
1: Ah, i si dic món?
2: Món és un tros de fosquito.
1: Europa?
2: Europa és, clarament, és sopa meravella. Això té, és rastrejable.
1: Sí. Itàlia.
2: Itàlia, és que clar, sembla una conya marinera tot. Itàlia és com un fusili, tota la pasta. Itàlia, sense salsa ni res.
1: Roma.
2: Roma és com la goma d'esborrar, però com el gest. Saps? O sigui, tens al cap com la típica...
1: Goma Milan,
2: mig gastar, sí. No? Quan havies apretat, havies premut massa fort amb el llapis i estaves allà esborrant, allò és Roma.
1: Roma, Que, per cert, qui llegeixi Garlanda acabarà el llibre comprant-se uns bitllets per anar a Roma, segurament.
2: Per favor, sí. Un bitllet i en el temps, també, perquè, clar, és fruit d'uns bitllets de la màquina del temps.
1: El teu lloc favorit, no? Després d'aquest parc.
2: És un dels meus llocs preferits, sí, em sembla màgic. És un lloc on la felicitat t'espera a cada cantonada, no? Perquè passejar és increïble, la llum és increïble, el menjar és increïble, tota l'arquitectura, no? I la història és increïble, la cultura que tenen, l'idioma, tots els records que tinc jo associats a aquella ciutat, totes les amistats que vaig fer allà, que vaig tornar amb uns quants precisament fa poc, i és que, no sé, Roma millora cada vegada que hi vaig. És molt fort.
1: Potser és l'única ciutat del món que millora.
2: Potser sí. Sí, jo crec que, clar, com que la gentrificació romana ja és una cosa insalvable, però no ho sé, crec que hi ha alguna cosa que Roma és tan gran que ho pot sostenir, però sí que és veritat que... Vaig estar veient la pel·lícula de Fellini, de Roma, precisament. Sí. I, clar, és un canvi brutal, no? Veus el Trastevere que es retrata en aquella pel·lícula i ara mateix ja és un decorat de pel·lícula, també, però un de molt diferent, no? I penso que sí que és tremendo. Però és això, Roma és tan gran que els espais d'autenticitat de l'extraradi encara es poden mantenir. I crec que a Barcelona això és més complicat.
1: Espanya
2: és com un bunyol de bacallà. Hi ha una cosa molt fregida allà.
1: Sí. Catalunya,
2: mira, és que jo crec que Espanya, Catalunya, tot això, com que és el fonema fregit, Catalunya em sembla, sí, peix fregit també. Però no és un, o sigui, Espanya seria més bunyol de bacallà i Catalunya és més com un... Saps el peix de l'escola? És que, clar, com que tot això es va forjar quan jo era petita...
1: Clar.
2: Moltes, que si el fosquito, que si el peix de l'escola, que si tal, allà estem.
1: Barcelona.
2: Barcelona és una imatge molt concreta. Saps quan el tovalló que tenies al menjador de l'escola es tacava de iogurt? I llavors ho netejaves...
1: Sí.
2: I quedava com la tela, però impregnada encara d'una pàtina de iogurt que no se'n va. Això, per mi, això és Barcelona.
1: Barcelona és això,
2: t'ho juro.
1: Ara, això sí que no m'esperava.
0: Clar.
1: O sigui, Barcelona és un tovalló tacat de iogurt.
2: Sí. Barcelona. Aquesta textura que és brut, però no molt, no? Mm-hmm. Humit, però no molt. No és greu, però és, està allà, Barcelona.
1: No, sí. No, i a més, ara em connecta amb això, de, amb aquesta llegenda de que Messi va ser fitxat amb un tovalló de paper. No? Doncs, no, Barcelona això és un tovalló...
2: Tovalló de tela.
1: De tela, tacat de iogurt.
2: Barcelona.
1: El Montseny.
2: El Montseny per mi és una fulla de llorer.

0: que hem dit el Montseny, sona Montseny de Surfing Sirles, que també seria una cançó per tu una mica especial.
1: 100%, el que va suposar Surfing Sirles per la música del nostre país, és un fenomen potentíssim a tantíssims nivells, no? Tant musical com líric, com polític, d'actitud, un posicionament ideològic ferotge i alegre i incorrompible. No sé, a dia d'avui encara em fascinen i no crec que se'm passi mai.

0: Si et dic, mira, si et dic l'altre barri, quin plat, quin menjat bé?
1: Mira, altre és una patata bullida, però tallada, o sigui, com en format de patata brava.
0: Sí.
1: O sigui, saps? L'altre. Altre és una patata tallada. Com quan fas patata i mongeta, doncs aquella patata és altra. I barri és un xurro.
0: Doncs mira, podem muntar una xurreria, ja ho tenim. En fi, preguntes metafísiques.
2: On voudrait vivre.
3: Preguntes metafísiques.
0: Som a l'altre barri, amb la Maria Rovira, aquí parlant. Fem les dues preguntes que fem sempre. La primera és, si ara tinguessis l'oportunitat o no et quedés una altra opció de tornar a néixer, què triaries? Tornar a ser Maria Rovira tot igual o començar una altra vida diferent? I la podries triar a la carta, eh? De dir, puc néixer a Roma, anys 20...
1: Ostres, ni idea. No en tinc ni idea, francament. Jo és que confio molt poc en les meves decisions. Llavors crec que si pogués triar una existència a la carta, em passaria tota l'estona pensant que he triat malament, saps? Com de, ostres, això no m'hagués passat, sí.
0: Doncs
1: la típica història.
0: T'ho formulo diferent. Triaries tornar a ser la Maria Rovira o tirar un dau i que passés qualsevol cosa?
1: A veure, jo crec que variar sempre està bé, no? És a dir, tornaria a viure la meva vida i ja sabria tot el que passa tota l'estona? Crec que és molt avorrit, això.
0: Jo també ho penso, però no. Aquí hi ha gent que diu que...
1: No em convenç.
0: Que sempre, que diu, no, jo em mantinc sempre, jo el mateix,
1: Home, depèn, el mateix. Sí, clar, no, perquè hi ha un punt de risc, no? Mm. Vull dir que...
0: Ja, però poder triar ara... Poder triar una època, poder triar, no sé... Poder triar tot...
1: És que crec que totes les èpoques estan molt romantitzades.
0: També.
1: Però és un problema, és a dir, com a dona, jo crec que no vull existir en cap altra època que aquesta. És a dir, m'agradaria anar com en el punt de la història, no?, on la gent tingui més igualtat d'oportunitats i hi hagi menys opressions, no?, menys racisme, menys masclisme, menys homofòbia, no? Vull dir, m'agradaria anar a un lloc on, més o menys, sigui qui sigui, ho pugui tenir bé. Perquè, clar, és com la gent que diu, m'encantaria anar als anys 60 als Estats Units. No crec que vulguis anar a ser negre als Estats Units als anys 60. No? Llavors em faria molta por equivocar-me. Però sí, no sé, jo votaria canviar. Votaria canviar, clar. I sí que potser, no sé, és que és això, està tot molt romantitzat. Potser m'agradaria viure a una Barcelona com abans de la gentrificació i el turisme, o sigui, com poder tenir l'oportunitat de veure una Barcelona més genuïna i autèntica, no? Que evidentment que tenia els seus problemes, tenia un munt d'històries i políticament hi havia molta repressió, vull dir, ja en sóc conscient, eh? Però sí que de vegades miro Barcelona i veig fotos antigues i penso, ostres, quantes coses que hem perdut, no?
0: Aquell sentiment de nostàlgia d'una cosa que no has viscut, no?
1: Clar, no has viscut i només estàs com vivint l'altra cara, no? De sentir-te cada vegada més en un decorat per turistes. Vull dir, vaig viure 7 anys al Born.
0: I ara seria...
1: Els 7 anys anteriors a la pandèmia jo vaig viure al Born i ja em va semblar una destrucció exponencial.
0: Déu-n'hi-do.
1: I el que ha vingut després ha estat encara pitjor, no? I sí que ha estat una sensació totalment fonamentada en fets, de pèrdua constant, d'això, semblar més una broma, no? Com que tanca la ferreteria, tanca la fleca, tanca un bar de tota la vida i arriba, doncs, una gelateria, un Starbucks i una botiga on venen paperines de patates fregides com de French fries,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, i tot en anglès.
1: Tot en anglès, i ara patates amb el pimiento del padrón, ara patates... I dic, però és que nosaltres no... Patates amb gorgonzola, no? Un cucurutxo de patates French fries amb gorgonzola. I dius, però qui ho menja, això? És que nosaltres no. És a dir, no estàs ni recreant una cosa no? No estàs ni vampiritzant una cosa nostra per oferir-la als turistes. No, no, directament t'estàs inventant una mena d'usos i costums que nosaltres no tenim i que els guiris arriben i diuen, bueno, doncs anem a tastar això, no?
0: Mm. I animals, si t'haguessis de reencarnar en un animal, també tindries una mica complicat per triar, no?
1: Clar, o sigui, el tema és que els animals tampoc estan en el seu millor moment. Llavors, m'agradaria un cens de realment quins són els nivells de felicitat, no?, dels animals. Sí que penso que, com que, diguem-ne, els humans dividim els animals en, no?, si destruir el seu hàbitat o menjar-nos-els directament o els que ens fan companyia. Llavors jo crec que hauria de ser algun animal que comptés amb la protecció d'una família bona, no? Una família de gent bona. I jo crec que triaria ser un gat, però d'aquests que poden sortir, que tenen un espai natural on poden sortir. Perquè crec que si fos gat de pis m'agobiaria una miqueta. I jo crec que sí, jo crec que els animals que millor s'ho passen en aquest sentit són els gats de famílies que estan totalment...
0: Benestants,
1: famílies que estan totalment entregats a l'animal, perquè així em pagarien les factures del veterinari en cas que es necessités, i de tenir accés a l'espai exterior. La biodiversitat del voltant se'n ressentiria? Sí. Però, mira, sóc un gat, sóc egoista.
0: Quin superpoder voldries tenir?
1: Quin superpoder?
0: Sí.
1: A veure, tal com està el transport públic a Catalunya ara mateix, la teletransportació seria el millor.
0: Totalment.
1: Realment.
0: Totalment.
1: Com moure'm només per diversió, no? Mm. Per esport. Però clar, no m'agradaria llegir els pensaments de la gent. No els vull saber. Quins altres poders hi ha? Ser invisible? Bueno...
0: T'agradaria ser invisible?
1: De vegades és
0: un
1: fàcil.
0: Dia.
1: De vegades és...
0: De vegades ja ho ets, no?
1: De vegades ja ho soc i... Vull dir, crec que les dones en general, i a més a mesura que creixem, ja acabaré sent invisible algun dia. Però jo, de veritat, si pogués demanar una cosa, demanaria que algú m'agafés la mà i em digués no seràs mai celíaca. No hi haurà un dia en què et llevaràs i de sobte el pa et farà mal. Jo crec que això és el que m'agradaria.
0: Això, eh? Mm.
1: És que m'agrada molt el pa. I m'agrada molt la paraula panarra.
0: A mi també m'agrada. Mm. El pa i panarra.
1: Clar.
0: Sí, sí. Anem a escoltar unes quantes cançons.
1: Som-hi.
0: Comencem per la Marieta Bola Bola, cantada pel Xesco Boix. Aquesta cap a on et porta?
2: Marieta Bola Bola, tu que portes camisola, si m'ensenyes el camí del cel et donaré pa i mel.
1: Doncs el cotxe dels meus pares, també.
0: Un altre cop, allà?
1: Sí, sí, sí, teníem un caset de cançons del Xesco Boix. I... Recordo que... Clar, les típiques coses, no? Que quan creixes una mica et comences a riure una mica d'allò, no?
0: Mm-hmm.
1: D'allò que t'havia agradat d'infant. I clar, ens feia com gràcia. I després vaig saber la història de Xesco Boix i... Vull dir que no té cap mena de sentit, no? Però em va saber com greu. De sobte vaig descobrir que era una persona que m'inspirava un profund respecte i admiració.
0: Mm-hmm. Mm. Sí, sí, jo també, a mi també em va xocar, no? Com una persona que transmetia aquesta... vitalitat, aquest bon rotllo amb els nens, no? I tot això, i després veus que es va acabar tirant el tren. No?
1: Això em va explicar el meu pare i va ser el primer contacte, o sigui, em va marcar molt perquè va ser la primera vegada que jo vaig entrar en contacte amb la noció del suïcidi, penso. Perquè era molt petita i jo, no sé, no se m'havia explicat, no? I va ser com una incògnita molt gran, de dir, com, no? Per què? Com funciona? No? Va ser com, de sobte, com una nota discordant, no? Com un revers molt, molt fosc en aquells casets de cançons per nens, que a més els sents cantar amb els nens i tot. I va ser... Jo crec que va ser com de les primeres immersions involuntàries en el que és el món dels adults, no? Que molt sovint és terrible. No.

0: noi de la mare.
1: Sí, aquesta me la cantava la meva mare per dormir. I és una cançó que sempre li he tingut molt d'afecte i que sempre m'ha acompanyat, també, a més, desgrana menjar, no?, que suposo, em feia gràcia. Que
0: tot ens porta allà, eh?
1: Tot ens porta allà. Em feia gràcia dir, què són aquests aliments per a una criatura, no?
0: La panses i figues i nous i olives.
1: Panses i figues i nous i olives, panses i figues i mel i matós, però no és una criatura de pit, no? Que és com, de sobte, un... com bastant adult, no? El nen aquest que menja olives.
0: A més, una nou sencera pot ennuegar un nadó.
1: Totalment. És un risc molt gran, d'aquesta cançó. Però sí. I la versió aquesta de la Sílvia Pérez Cruz, bueno, amb Chalupa, on canta Sílvia Pérez Cruz, m'agrada moltíssim. I també em crida l'atenció lingüísticament, perquè no és el nen de la mare, no? És el noi. I de sobte...
0: És veritat.
1: Em sembla com... no sé, com un gir molt bonic.

0: Metallica també relacionat amb els teus germans, suposo.
1: Sí, 100%. Ah, sí, sí, Metallica era, era un pilar fonamental de l'educació musical. Sí, sí. I Whiskey the Jar tenia, tenia una història una mica diferent, no? Musicalment és una mica diferent. Ja explica una història de, no? De bandits i amors i traïcions. I a mi em generava molta, molta curiositat, també.
0: Blink 182.
1: Uf.
0: The Party Song. Do you wanna...

0: m'agrada molt, m'agrada molt Blink, això, doncs és segon d'ESO ja. Segon d'ESO, em flipo molt amb Blink. Després amb la típica cosa, no?, que et fa com vergonya. Com de, ai. I ara, a dia d'avui, si endreço la casa i em poso Blink, jo crec que acabo molt abans i més contenta.
1: I ara canviem bastant. Il Pescatore, Fabrizio De André.

0: Erasmus?
1: Sí, clar. Sí, sí, tot, o sigui, tot el contacte amb la música italiana el vaig fer arran de l'Erasmus a Roma i també descobrir un cantautor com Fabrizio De André, com tot el folk aquest amb orígens trobadorescos, no? De cançó medieval, adaptacions de, per exemple, aquella de la cançó de Jordi.
0: Sí.
1: Que ens havia arribat en versió maquinera a nosaltres, con un acordador, en privilegio.

0: clar, doncs és una història tristíssima i jo sí que ja recordo quan estàvem, jo què sé, lo típic, a la discoteca de la casa de colònies a l'última nit, no? De tercer d'ESO, que cantàvem tots això d'un privilegio raro, un acordador, i jo, què és això? I clar, i després descobreixes com aquesta història, no? D'una jove esposa que va al rei a suplicar, no?, per la vida de Jordi, escrit Geordi, com a nom anglès medieval, a suplicar que li perdonin la vida perquè ha robat cérvols, no?, dels boscos del rei, i ara el penjaran amb un acordador, no sé, és... Tot plegat dibuixa un univers molt, molt artúric, no?, molt fantàstic.
1: Som a l'altre barri, amb la Maria Rovira. Ara el que farem serà posar la teva data de naixement en aquesta màquina que tenim, la jukebox, i aniran sonant coses.
0: Ah, perfecte.
1: Per tant, si ens dius la data, llavors ja l'activem i a veure què surt.
0: Mira, jo vaig néixer el 2 de juny del 1990.
1: Doncs, ui, han sortit, no sé, 4 o 5 arxius sonors. Ah, anem a escoltar-ho, a veure què surt.
2: La jukebox. Repsol els ofereix el temps.
3: Hola, bon dia. Hem iniciat fa poques hores un mes, el mes de juny, que ens portarà doncs cada cop més calor. De fet, si fem un repàs dels mesos anteriors, sobretot el mes de maig, hem vist que les pluges, sobretot en zones del Pirineu Oriental, han estat més importants del que és normal i això ha facilitat que els rius augmentessin.
1: Francesc Mauri. Francesc Mauri, ara llegiré un fragment del llibre. Diu, és com Francesc Mauri davant d'un cel negre, uns trons aixordadors, un vent que s'endú les vaques i preguntant-se què deu estar passant aquí? Aquests nimbuestrats s'estan arremolinant i hi posa, doncs, que plourà tros de llondro. És ben bé que la natura pot ser un misteri. Fent una... Tu ho comparaves, doncs, amb el fet de no veure venir que ve la regla, no?
0: Clar, és que... Vull dir, passa una cosa amb la regla, que és això, que és de dir, ja pot fer 15 anys que la tens i de sobte se t'ajunten tots els símptomes, no? Dius, ostres, que no sé què passa, que estic molt inflada, tinc com una gana ferotge, estic com trista, no? A més m'ha sortit aquest gra aquí, que em fa com mal... Què deu ser, no? I acabes pensant, ostres, deu ser que la meva vida és una merda. I és un no, passa que t'està a punt de venir la regla com cada mes i encara no ho saps identificar. Doncs sí. Aquesta era la previsió de Francesc Mauri,
1: sí,
0: feta el 1990.
1: Sí, el dia que tu vas néixer.
0: Realment és, uau. És... I ja estàvem així, eh?
1: Sí, sí.
0: Ja estàvem
1: allà, la calor.
0: La calor, patrons hídrics que no són normals.
1: Sí, sí.
0: Mare de Déu. És que clar, Francesc Mauri ha estat a primera línia... De l'apocalipsi, no? L'ha estat veient tota l'estona, aquest lentíssim però inexorable.
1: Ell ens anava avisant, eh?
0: Sí.
1: I ningú li feia cas, i així estem ara. A veure, una altra cosa.
4: Tot i que no estava previst, aquesta tarda el president ha volgut visitar l'abocador de deixalles de Beuda, prop de Besalú.
5: Si nosaltres tenim un país brut, aquest país no el podrem presentar enlloc. Forma part del país civilitzat, del país que va endavant, del país progressiu, al netejar el país. Una de les coses que ens valoren, per exemple, doncs, internacionalment, és si netegem o no netegem el país. És clar que això dona de viure la gent.
4: Aquest abocador va començar a funcionar al setembre de l'any 88, enmig d'una forta polèmica a la comarca de la Garrotxa per la seva ubicació.
0: Uau, quin document!
1: Boníssim aquest, eh? A més, justament això de netejar el país ara està molt a l'ordre del dia, desgraciadament, a Catalunya.
0: Sí, terrorífic, però clar, també és com...
1: Però ell en parlava literalment.
0: La noció de netejar el país és un sí, és juntar tota la merda, sí, no?, en un lloc. És com aquest... No és netejar el país, és això, posar la merda sota l'estora,
1: sí,
0: i que aquest lloc tingui unes... Vull dir, clar, pels llocs on hi ha abocadors té unes repercussions ambientals duríssimes.
1: Totalment.
0: Però... Era el que als anys 90...
1: Es feia molt, això.
0: Això era ecologisme.
1: A inaugurar pantans, a inaugurar abocadors...
0: Encara que no estava previst, però a ell el cos li va demanar anar a inaugurar l'abocador.
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí,
0: que sí, Jordi. Ostres, realment jo que he fet molta feina amb l'arxiu de TV3.
1: Sí, també pensant en tu, això. Hi ha perles, eh?
0: Uf, Jordi Pujol... O sigui, les aparicions... tots els esdeveniments on arribava. I a més és com... Tu estàs buscant a l'arxiu de TV3 sobre qualsevol tema i és que apareix a tot arreu.
1: Sí, sí,
0: és a dir,
1: sí, sí,
0: fins
1: sí,
0: i tot un tema que vaig fer de càmpings va acabar apareixent perquè va anar a la junta, a la cimera internacional del càmping que es feia a Alemanya. Doncs va arribar Jordi Pujol també. És molt fort, és molt fort. Jo haig de dir que trobo a faltar aquest... carisma polític, no? Al marge de consideracions ideològiques, de dir, mira, necessitem una mica de carisma polític, vull dir, realment, Salvador Illa...
1: No.
0: És que no sé.
1: No me n'imagino anar a visitar abocadors i fent aquestes declaracions.

0: Jo amb la Catherine Turner.
1: Ai, d'actor.
0: Bueno, actor amb sentit figurat i genèric.
1: Catherine Hepburn.
2: Molt bé, doncs no sé, Àlex, Jaume, moltes gràcies per seguir. No sé si hi ha alguna frase que se'ls hi pugui dir a la gent perquè vagin més al cinema, que és divertit, que els caramels són molt bons i que el surround impressiona molt més que...
0: Com deien aquella frase de promoció dels francesos...
1: Si anem a la vi, on va al cinema?
0: Si anem a la vi, si s'estima la vida, es va al cinema. Però jo li donaria la volta i diria que, en el fons, la vida és més important que el cinema.
3: Caram, quantes coses.
4: Sí, tot això el dia que tu vas néixer. I això ens serveix per connectar amb l'última secció d'aquest programa, de l'altre barri, que és la festa amb morts.
5: La festa amb morts.
4: Això, doncs, fent preguntes, com per exemple la que els hi feia el Mikimoto amb en Figueres i el Gorina, no? De, amb quin personatge faries una sobretaula o un sopar íntim o un grup de música. Per què comencem?
3: No sé, per la primera.
4: Grup de música?
3: Grup de música.
4: Vinga, amb qui formaries un grup?
3: Clar,
4: a l'altre barri?
3: Mira, he vist fa poc el documental de Sopa de Cabra.
4: Sí.
3: Tu l'has vist?
4: Encara no, però el vull veure.
3: És increïble. Jo crec que retrata, és com molt sincer, molt honest. Em sembla una fita dintre del món del documental musical del nostre país, perquè no van a quedar bé. Ahí expliquen com una mica la cara bé...
4: No?
3: Sí, i més que els egos, perquè no és tant que siguin egocèntrics, sinó que realment el grup concentra sensibilitats molt diferents, no? I a vegades que no és tant que no hi ha ni bons ni dolents, simplement doncs, hi ha encaixos o desencaixos, no? I crec que és molt difícil, realment, al final els grups, no? Els grups musicals, sí, famosos acaben separant-se per això o acaben patint més per això, no? I clar, jo penso, és que els músics tenen molt ego. Llavors, però jo crec que potser faria un grup de música, no? Ens anem a la banda italiana i potser jo agafaria, mira, Franco Battiato, que crec que em cau molt bé.

0: Rafaela Carrà. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. I Tina Turner. Oh. Si algú s'ho sap passar bé, jo crec que és Tina Turner. Jo crec que amb aquests tres faríem una cosa divertida.
1: Segur que sí. Amb qui faries un sopar íntim?
0: Doncs... Mira, em posaré una mica vintage i et diré que James Stewart... Perquè, o sigui, quan vaig fer comunicació audiovisual, no, vaig veure totes aquestes pel·lícules, que si d'això parlàvem de Corner, o L'home que va matar Liberty Valance, mm-hmm. no? I realment jo estava fascinada. Jo crec que em vaig enamorar una mica de James Stewart. Com d'aquesta manera de parlar mig mastegada, no? Aquest tio tan llargarut. I bàsicament això, encarnant personatges de pel·lícules que m'agradaven tantíssim, jo crec que sí.
1: Mhm. I sortir de festa o una sobretaula llarga?
0: Doncs mira, jo crec que Jenny Joplin, Katharine Hepburn, mira, aquí coincidim.
1: Ah, mira.
0: I Mari Sempere, tres ties que jo crec que
1: potent,
0: anaven a
1: això,
0: fondo
1: eh?
0: I que se sabien divertir, crec que amb això faríem un bon combo.
1: Tu et saps divertir, Maria?
0: M'agrada pensar que sí. També és veritat que m'analitzo molt des de fora i hi ha una veu dins meu sovint que t'hauries d'estar divertint més, que això et mata qualsevol diversió, no? Va. Perquè és com algú aigualint a la festa.
1: No, és allò que però... no n'hi ha prou amb la felicitat, exigim eufòria, no?
0: Exacte.
1: Una mica. I a qui t'emportaries al món dels vius?
0: Doncs mira, jo faria tornar Salvat Papasseit, perquè va tenir una vida tan curta i era una persona tan talentosa i un artista d'esquerres de veritat, que això no se sol veure.
1: Això costa de veure, sí.
0: De fet, ara li volen tornar a posar el nom de la plaça Virrei Amat, li volen posar Salvat Papasseit.
1: Mm. Això fa temps que va, no? Que ja...
0: Sí, però vaig sentir una notícia d'això fa poc, vull dir que crec que està ben encarrilat. I sí, i com més, diguem-ne, com més investigues a la vida Salvat Papasseit, més penses que...

0: Quina pena i quina injustícia.
1: Tens algun poema preferit del Papa Seid?
0: A mi m'agrada molt el de Escopiu a la closca pelada dels cretins. Però en general tots... És que són... És més el que van significar en aquell moment, no? És més com... Em sembla molt... Molt de geni, no? Aconseguir canviar un paradigma i tenint en compte d'on veníem, vull dir, com amb la força amb la que van irrompre les avantguardes i que ho fes una persona tan autodidacta i que ho va tenir tan difícil en aquesta vida, no?, per accedir a la cultura i a la cultura i a les condicions de vida bàsiques en general, no? Em sembla valuosíssim.
1: Com que hi acabem, i aquest llibre, doncs, un dels temes que també són importants i que són que sustenten una mica tot el llibre, doncs, és l'absència del teu pare, la mort del teu pare. Com t'ha canviat viure de prop la mort del teu pare, la teva concepció del que és la mort, del dol, la pèrdua?
0: És que... Jo crec... O sigui, el subtítol de Garlanda és Paraules, pèrdues i altres celebracions, no? I al final... O sigui, m'ha fet com connectar més amb la celebració que amb la pèrdua, no? En el sentit... Perquè quan tens un dol fort és perquè has tingut una cosa forta abans, no? I penso també que al final és com... És a dir, la pèrdua dels pares al final és llei de vida, no? Vull dir, no és... Entenguem-nos, no és com una tragèdia com que se't mori un fill, no? Que això no és el que ha de passar. Els pares sí que els hem de perdre en algun moment, perquè vol dir que seguim vius, no?, nosaltres. Sí, sí. I penso que experimentar, no?, tot aquest retorn de records i de coses bones que em va donar el meu pare i també d'interioritzar visions positives sobre la vida, no?, que tenia ell, ha estat com un regal tot plegat. Ha estat evidentment, ha estat un viatge molt trist, però també molt emocionant en aquest sentit. I crec que al final, curiosament, m'emporto més coses bones d'això. Ha estat molt curiós, perquè jo m'havia imaginat vegades, no?, com seria la pèrdua dels meus pares. I realment no anava gens per aquí. O sigui, no hi havia pensat que en un dol també pogués haver-hi tanta llum.
1: Que bonic, aquesta reflexió. Arribem, doncs, al final. Sonen unes campanes, això vol dir que tenim tres opcions i et donarem tres opcions i tu tries què vols fer.
0: Val,
1: opció A. Opció A és quedar-te a l'altre barri. La feina que et donen és estar al departament de comunicació de l'altre barri. T'encarregaran de fer accions, t'aviso que hauràs de ser molt creativa, per donar a conèixer aquest lloc i aconseguir que la gent tingui menys por a venir, però a la vegada que tampoc tinguin moltes ganes de venir. O sigui, trobar aquest equilibri i...
0: Això un cop em moro, no?
1: Sí. Això, si et quedes a l'altre barri, doncs la teva feina serà aquesta. Opció B, reencarnar-te en el Toby, el de la pel·lícula, amb la missió que tingui un desenllaç millor. El Toby que surt al llibre, també. A canvi, podràs fer realitat un desig que sigui en benefici col·lectiu. I opció C és tornar al món dels vius i la teva mare serà el teu bebè.
0: Oh, wow.
1: Com un d'aquells somnis que dius que vas tenir sota la mirada de l'àvia que no vas conèixer.
0: A veure, clar, és que em semblaria tan mind-blowing, no?, de sobte tenir un fill meu, que sigui la meva àvia. La meva mare, prefereixo no condicionar tant l'existència d'una persona, diguem-ne. Crec que m'agrada la idea de ser una guineu.
1: Ah, sí.
0: M'agrada la idea de treballar un desenllaç millor i el desig en benefici col·lectiu és una cosa que sí que em tira molt, per tant, crec que aniré per aquí.
1: Sabem quin desig?
0: És que m'agradaria que hi hagués justícia social. No? M'agradaria que aquest món es regís per l'interès del bé comú i no de l'acumulació de capital. I és que jo crec que només amb aquest principi ja resoldrien tants problemes dels que tenim que faria, tiraria per aquí, sí, home, sí. Eat the rich.
1: Amb quina cançó acabem?
0: Doncs a mi m'agradaria acabar amb I la pluja es va secar, però la versió que canta el Roger Mas amb el Pau Riba i el Jaume Sisa. Crec que aquesta cançó és l'adequada per moltes coses,
1: sí,
0: per molts finals.
1: I tant. De moment, pel final d'aquest programa, ha estat un plaer, Maria, i sobretot això, ho torno a dir, Garlanda, llegiu-lo. I aneu-la a veure, que la podeu veure a molts llocs.
0: Sí, i de fet, hi ha moltes presentacions de Garlanda, hi ha monòlegs, tot això es pot seguir al meu Substack, oyesherman.substack.com, que cada setmana més vaig actualitzant una mica la newsletter amb altres pensaments laterals que, evidentment, sempre em creuen pel cervell i dic, va, els apunto aquí. Doncs, si algú vol seguir per on seré i què faré, doncs el meu Substack es pot subscriure.
1: Perfecte. Una salutació de qui us parla, Blai Mercè, i del Nil Via a la producció, i us deixem amb tres astres, un està d'altre barri i els altres dos al món dels vius. La pluja es va secar. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha fet que s'hagi pogut sentir en diverses, des de diverses regions del país, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat, de moment, víctimes mortals. Ho ha explicat el cap de l'Institut Nacional de Defensa Civil, Luis Vázquez, en declaracions a l'emissora peruana RPP.
2: Gracias a Dios no tenemos personas que hayan sido dañadas o afectadas directamente por el sismo. Hay zonas y lugares alejados donde hay centros poblados a los cuales no hay mucha comunicación y tenemos que estar nosotros buscando la información para asegurarnos de que la población se encuentra bien y en caso de que haya daños podamos auxiliarla de la manera más adecuada.
1: Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment. Són declaracions a 3CAT Info.
3: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones como también de sus hogares. Y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
1: La zona on s'ha produït el sisme no es tracta d'una de les zones turístiques del país i per ara no hi ha risc tampoc de tsunami. Repassem ara altres informacions en format breu. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya Central i al nord-est del país. Aquest dijous les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han tornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat Espanya a protegir els infants vulnerables. Els atacs ucraïnesos a refineries russes han deixat les gasolineres del país sense combustible. 7 de cada 10 tenen els dipòsits buits. A Ucraïna, el president Zelensky lamenta la manca de míssils Patriot per abatre projectils russos després dels últims atacs amb víctimes civils. I s'acaba la tercera edició del Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà de Torroella de Montgrí, que per primer cop ha atorgat el premi al millor documental internacional. Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'han registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i han demanat la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
4: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això, continuem insistint que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
1: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. Esports. El Barça ha presentat al lateral portuguès Joao Cancelo, que signa per 3 temporades. Cancelo ja va jugar la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit pel Al Hilal, i el curs 2023-2024 cedit pel Manchester City. El Barça, per cert, creu que podrà inscriure tots els futbolistes per al debut de la Lliga contra l'Elx de diumenge, amb el dubte del mateix Cancelo, per haver arribat a última hora. A l'Espanyol, Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent juga al club blanquiblau des que era benjamí. A primera, el Rayo Vallecano ha empatat a 1 amb l'Alavés en el primer partit de la segona jornada. I al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la següent fase després de guanyar per 3-0 a Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també es classifica en guanyar a Irlanda per 3-2.
0: Fins aquí les notícies.
5: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
0: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
5: DJ Trapella.
6: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
0: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
7: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
8: La cinta de Mobius.
7: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
8: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
7: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mobius. Fins la propera.
8: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
9: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: Com són els homes que maten les dones? Es pot fer un retrat psicològic? Què tenen en comú? Tenen estudis? Quin és el seu nivell econòmic? Les dones assassinades per violència masclista són de tots els orígens i condicions, però què passa amb els homes? Avui tenim l'oportunitat d'entrar a la presó on hi ha alguns homes que compleixen condemna per haver assassinat les seves parelles. I en tenim l'oportunitat gràcies a la feina que ha fet durant mesos la periodista Isabel Montaner.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

I comencem amb aquesta cançó de finals dels 90, que direu, home, és una mica antiga, Virgili, tu sempre poses novetats, però si aquesta cançó justament parla d'un feminicidi, i ho tenim escrit a la història del rock, que vol dir a la història, a la cultura popular, i ho tenim sempre allà al costat, no? Aquells temes de la Mati Porquera Mia, etc, que tots tenim al cap. A vegades parlem del reggaeton, però el rock està ple de històries de possessió, de gelosia, com aquesta, que parla d'on creixen les roses, però està parlant de com un senyor va matar a

Avui, com hem anunciat, parlarem de feminicidis, aquest programa, molt ben acompanyades, de la Isabel Muntaner, de la Laia Serra, advocada, i de l'Helena Garrido, psicòloga criminal i forense. Parlarem de tot això amb elles, de com va ser parlar doncs, amb aquests homes que viuen a la presó, però abans toca parlar del tema del dia, perquè Gisèle Pelicó ha tret llibre explicant la seva història en la seva pròpia veu, i tenim l'oportunitat de parlar amb l'Isabel Galí, periodista d'aquesta casa, que ha pogut parlar amb ella a París, i que jo crec que és molt interessant que sentim doncs, què va dir a Gisèle Pelicó. Això ara mateix. Benvinguts, benvingudes a Les dones i els dies. Passen 9 minuts de les 9 de la nit.

0: Avui ha arribat a les llibreries La joie de vivre i en català Un himne a la vida, aquesta autobiografia esperada de Gisèle Pelicot, un símbol de la lluita de les dones contra la violència masclista i la dona que va canviar de bàndol la vergonya. Ja sabeu, recordem la seva història. Un judici a Avinyó que va donar a conèixer la seva dramàtica història. El seu marit la va drogar i la va entregar a desconeguts que la van violar durant 10 anys sense que ella ho sabés. El van condemnar a 20 anys de presó. Aquest programa vam ser el judici. Sí, és un llibre que esperàvem molt i, evidentment, Isabel Galí, la nostra corresponsal a París, havia de parlar amb ella. Isabel Galí, bona nit.
1: Bona nit.
0: Tu ets de les periodistes que l'ha pogut entrevistar en persona a París. Explica'ns com ha estat aquesta trobada, com la vas trobar.
1: Doncs la vaig trobar bé, dempeus, com diu ella, quan se li pregunta com es troba, bé, sencera. Va ser una entrevista molt agradable, diria que, perquè ella va fer tot el possible perquè fos un moment agradable. Va ser el 28 de gener, Gisèle Pelicot ja portava uns quants dies donant entrevistes a periodistes d'arreu del món, dues per dia. I de seguida que la vaig anar a trobar al carrer, doncs em va somriure, i això també ho posa tot molt fàcil. Uh-huh. Va començar a fer broma quan pujàvem a peu les escales fins a l'agència de la Susana Lea, que és qui li porta els drets del llibre. I vaig pensar que una persona que ha viscut un trauma tal i que ha d'explicar coses tan íntimes a desconeguts, doncs li ha de ser necessari crear complicitats prèvies per poder front a preguntes incòmodes, evidentment. I em vaig trobar una dona doncs madura, ben assentada, que tenia molt clar què volia dir, que no esquivava preguntes incòmodes per dir... Per mi una dona intel·ligent, vaja.
0: Sí, sí, la veritat és que sempre les seves declaracions ens deixen frapades, no?, per aquesta manera tan plàcida que té d'explicar doncs tot el que va viure. Em crida molt l'atenció, t'he de preguntar, pel títol del llibre. Encara que aquí s'ha traduït com un himne a la vida, allà s'ha dit la joie de vivre, no?, que quan pensem en això, aquest títol sorprèn moltíssim, perquè la felicitat de viure, aquesta joia de viure, la tenim assimilada a altres coses, i no imaginem que una persona que li ha passat el que li ha passat a ella, vaja, faci servir aquest títol.
1: Sí, tens tota la raó. La veritat és que jo crec que és un títol amb un punt provocador en francès. Però és cert que ella ha decidit viure, i viure feliç, malgrat el que li ha passat. I aquest també és un missatge que vol fer passar amb aquest llibre. També és la seva fortalesa, és la fortalesa que transmet aquests dies de promoció i en el llibre. Ella ha decidit que el que li ha passat no vol que li amargui la vida. I, a més, col·loca moments feliços amb el seu exmarit on ella vol, no on la gent li diu que els ha de col·locar. Alguns els conserva, altres els tira a la paperera, evidentment. I s'hi enfada amb ell, el llibre, eh? Però no es lamenta de la seva pretesa ingenuïtat o de tot el seu passat, sinó que diu que pues, ella no sospitava d'ell pues, perquè ell és així, perquè s'ha casat amb aquest senyor, perquè se l'estima i li dona suport fins i tot quan li confessa que fa fotografies sota les faldilles de les dones en un supermercat, que recordem és el moment clau de tota aquesta història.
0: A l'entrevista estàveu soles, hi havia més persones presents. Explica'ns una mica, doncs, com dèiem, no?, aquestes complicitats que tenia. Tinc entès que li han restringit també els actes de promoció. Quantes entrevistes feia al dia? Com va ser tot això?
1: L'entrevista la van fer on ens van dir, a la seu de l'agència. No estaven ben bé soles, hi havia la directora de l'agència, la Susana Lea, crec que hi és a gairebé totes les entrevistes, una mica supervisant que no hi hagi algun periodista que potser se sobrepassi amb les preguntes. No crec que hagi passat, eh? Vull pensar que tothom ha estat molt respectuós. I doncs la vam fer al centre de París, en un lloc petit, no vam tenir gaire temps ni d'il·luminar ni gaire temps per fer-la, la veritat, mitja hora pelada. I em consta que ella em va quedar contenta, la directora, no sé si Gisèle Pelicot també, em va comentar la gent doncs, que Gisèle Pelicot li ha programat dues entrevistes al dia per aquesta promoció, que per l'edat que té, que són ja 73 anys, i pel tema i l'esforç que ella fa cada vegada que parla, doncs és més que suficient.
0: Ella és conscient que s'ha convertit en una icona de la lluita feminista i un emblema de la violència masclista?
1: Sí, sí que n'és conscient. Jo li vaig preguntar, vostè sap que és una icona? Diu, home, icona... Prefereixo dir que sóc un estàndard d'una lluita molt concreta, no? Ell és feminista a la seva manera, diu. No sóc una feminista radical, de sortir al carrer, però, evidentment, el que li ha passat doncs, li ha donat moltes eines per defensar els drets de les dones. I sobretot vol que... El que vol amb aquest llibre és que si mai alguna dona no recorda què li ha passat en les darreres 10 o 12 hores, que pensi en ella, que pensi que potser està sent drogada i agredida sota submissió química. Vol que serveixi per això, el seu cas, per crear un crit d'alerta. I en això comparteix batalla amb la seva filla Caroline Darian, que dirigeix una associació aquí a França que es diu M'endors pas, no m'adormis, que és una associació doncs, que intenta conscienciar sobre la submissió química.
0: Gisel Pelicó també et va explicar que la fortalesa li ve de les dones de la seva família, en concret de l'àvia i de la seva mare, que va morir de càncer quan ella tenia només 9 anys. Això és una de les coses que surt amb el llibre.
1: Sí, jo li vaig preguntar directament si allà reia una mica la clau de la seva fortalesa, perquè és la percepció que em va donar llegint el llibre. I em va dir que sí, que la mort de la seva mare la va marcar per sempre. Ella tenia només 9 anys, però la seva mare estava malalta des que ella en tenia 4. Però que també la va marcar la manera de ser de la seva mare, que era alegre i que va morir amb un somriure. Això ho diu el llibre. Gisel Pelicó també diu que amb 16 anys ella va decidir que el que la salvaria d'una infància dura i d'una adolescència amb una madrastra amb qui no s'entenia seria formar una família, trobar un home que l'estimés i formar una família. I aquesta idea, que ens pot semblar clàssica o poc feminista, no? L'ha fet ser qui és i aguantar, malgrat la traïció. I ella continua creient en l'amor com a força per tirar endavant. No, sembla una frase com ensucrada, no? Però ella hi creu realment, s'hi aferra.
0: El llibre no l'ha escrit ella, em sembla que l'ha escrit una periodista, però vaja, que m'imagino que hi ha hagut moltes entrevistes i molt relat de tot el que ha passat.
1: Bueno, l'han escrit entre les dues, eh? Mm-hmm. I deixa'm que t'expliqui una anècdota, perquè Gisel Pelicó diu, jo sabia que ho havia d'escriure, que ho escriuria amb algú, però que no ho podia fer sola. I convida aquesta periodista i li diu, per poder escriure aquest llibre junts, vull que vinguis a viure amb mi. I la periodista, Judith Perriñón, es va instal·lar a casa seva.
0: Que fort.
1: Diu Gisel Pelicó, volia que ella veiés com preparava l'esmorzar, com jo era, com reaccionava, com quines eren les meves obsessions, la meva alegria, també, no? La meva manera de ser. Volia que ella em conegués. I, per tant, necessitàvem compartir aquest moment. I efectivament, la periodista ho va acceptar i van estar treballant literalment doncs, dia i nit aprenent a conèixer-se també unes a l'altres, perquè no es coneixien. I per tant és un llibre a quatre
0: molt mans. Molt sentit pel que estàs dient. Escolta, escoltem, que ho hem dit, que la vas entrevistar, un moment d'aquesta entrevista que vas tenir amb Gisel Pelicó.
2: Ve d'aquí, sí. Aquest llibre també explica la història de tres dones amb el seu dolor, la seva tragèdia, la seva alegria i la seva resiliència, és a dir, la meva àvia, la meva mare i jo avui. Crec que ho porto al meu ADN. Em van transmetre aquesta força de saber que ens tornarem a aixecar, perquè crec que quan vaig perdre la meva mare vaig entendre molt ràpidament que no seria una nena com les altres. Vaig créixer molt ràpid.
0: Gisel Pelicó ha explicat al llibre dues anècdotes en resposta a algunes veus crítiques i diria jo que malintencionades sobre com és també que no es va adonar del que passava, que totes aquelles violacions es produïen mentre estava drogada. Hi ha gent que això encara ho posa en judici i no s'ho acaba de creure.
1: Sí, són dos moments que posen una mica la pell de gallina quan es llegeixen. Dos moments que passen quan ells dos ja estan vivint a Masan sols, Dominique i Gisel, o sigui, en els anys en què ell ja l'està drogant i fent violar. Gisel diu que després d'un dels seus despistes matinals li deixa anar en broma, no m'estaràs drogant, Dominic, i que ell es posa a plorar desconsoladament i que li diu que se l'estima molt i que tant plora que ella es queda parada efectivament i que l'ha d'acabar consolant ella a ell i que a més se sent culpable durant molt de temps per haver sospitat d'ell.
0: Aquest llibre del que estem parlant de Gisel Pelicó, aquest Un himne a la vida, editat per Ara Llibres, és un llibre on no amaga res, on fins i tot relata, com aquest cas, l'allunyat dels seus fills, sobretot de la seva filla Caroline.
1: Sí, sí, no, ni a l'entrevista que li va fer ni al llibre no s'amaga de res. Ella reconeix que va tenir en un moment donat la necessitat d'aïllar-se i d'allunyar-se dels seus fills, perquè pensem que ella el novembre del 2020, doncs després de la visita a la comissaria que fa finalment amb els seus fills, agafa els trastos i tanca la casa de lloguer de Masan per no tornar-hi mai més. I per tant, tanca la porta a 50 anys de vida i se'n va a París, van tots en tren, arriben a la Gare de Lyon, a l'estació de Lyon, i diuen, bueno, i ara què? No? I ella és conscient que ha de fer un camí, que ha d'entendre, que ha de pair, que ha de plorar, que ha de passar tot el que hagi de passar, però que els seus fills, per la seva banda, també han de fer un altre camí, que no és ben bé el mateix camí que ella.
0: Déu-n'hi-do, aquest llibre de Gisel Pelicó. Pelicó es referia així a com de tocada ha quedat amb la família.
3: Je peux comprendre que pour ma fille...
2: Per a la meva filla és extremadament dolorós i el seu patiment m'afecta moltíssim, perquè hi ha aquest dubte que per a ella és una condemna a l'infern perpetu i per això estic tremendament enfadada amb el senyor Pelicot, que ningú es pensi que una tragèdia uneix una família. Al contrari.
3: Bien au contraire.
0: Aquest moment et va semblar dolorós per ella? S'expressava amb ràbia, diries?
1: Aquest és un moment en què ella parla dels dubtes que té la seva filla Caroline Darian sobre si el seu pare la va violar o no. I diu que efectivament és com una condemna a l'infern perpetu. I en aquest moment, sí, ella està indignada amb el seu exmarit, diguem. Jo crec que ella és molt conscient que ella té molta feina feta i que qui ha de fer ara la feina i la fa més lentament són els seus fills, perquè no és el mateix ser el marit o la dona d'algú que ser el pare, no? Que no el tries i el tens. I ella ha triat que aquest senyor ja no té forma part de la seva vida, de l'actual, però en canvi els seus fills, bueno, com renegues d'un pare, no? Sobretot si hi ha sospites de que t'ha violat a tu o al teu fill, no? Que és el que li passa a l'altre fill amb qui té una relació complexa. I ella diu, necessitem temps, això no és una cosa que puguem resoldre, cadascú de nosaltres ho farà a la seva manera.

0: Tinc entès que Giselle Pellicó anava acompanyada de la seva nova parella, amb qui comparteix la vida des de fa 3 anys. Giselle diu que ell ha estat el seu punt de suport. El fet que hagi refet la seva vida després de tot aquest horror ha suposat també un judici social, diries, Isabel, sobre aquest fet? La gent l'està com... l'està posant en judici?
1: No, gens ni mica. Jo no li vaig preguntar pel Jean-Luc, però ell estava allà. Li vaig dir al final, sàpiga que té una dona meravellosa, i es va posar a riure. És un senyor que era hoste de vol, que es va quedar vidu, i que ella va conèixer doncs, a través d'amics comuns, i que efectivament li està donant molt de suport. Però jo diria que no és només ell qui li ha donat aquesta força. Jo crec que ve sobretot d'ella mateixa, també efectivament de la terapeuta o dels seus fills, malgrat aquest distanciament, i no ens n'oblidem dels seus dos advocats, Stéphane Babonneau i Antoine Camus, que ella els anomena els meus àngels de la guarda, perquè van ser les dues persones que estaven amb ella el primer cop que Giselle Pellicó visiona els vídeos de les violacions, perquè a la comissaria no li ensenyen vídeos, li ensenyen fotografies només. Per tant, aquesta relació amb els advocats superestreta. I ella ara està bé i, com et deia, tirarà endavant doncs, perquè té tot aquest suport.
0: Dius una cosa curiosa en el llibre, que dius que ella vol visitar Dominique Pellicó a la presó. Ho he entès bé?
1: Ho has entès bé. Ho diu just al final del llibre, a la darrera pàgina. Diu, per poder tancar tot això que us acabo d'explicar, necessito preguntar-li cara a cara a en Dominic per què ho va fer, perquè cada vegada que jo anava al metge amb ell al costat i li deia, és que tinc unes absències tremendes, és que crec que tinc un càncer al cap, crec que doncs ell no deia res, callava o feia veure que no ho havia sentit o minimitzava els seus dolors. Per què li va fer això quan hi havia aquest punt de confiança, no?, en la parella? Cosa que també ens porta a preguntar una mica també com és Dominique Pellicó. També hi ha moltes preguntes que recauen sobre amb ell, sobre aquesta personalitat doble, no? Però ella diu que sobretot l'ha d'anar a veure per preguntar-li unes quantes coses cara a cara, i una d'elles pot ser molt probablement que expliqui d'una vegada per totes si és veritat o no que va violar la seva filla, perquè si no, diu, Caroline viurà en un infern perpetu, i això és com condemnar-la per vida. No se sap quan anirà a fer aquesta trobada cara a cara a la presó, però ella diu que ho farà.
0: Doncs estarem pendents del que ens expliquis des de París. Moltíssimes gràcies, Isabel Galí, i si la gent doncs, que ens estan sentint tenen més ganes de conèixer la història de Giselle Pellicó, tenen aquest llibre fantàstic que acaba de sortir, Un himne a la vida, editat per Ara Llibres, que ja és a la venda. Isabel Galí, moltíssimes gràcies. Fins aviat. Merci.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona nit.
2: Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer.
0: Si ara parlàvem amb Isabel Galí sobre doncs, aquesta entrevista que va tenir amb Giselle Pellicó, a mi també m'agradaria parlar amb una corresponsal, una dona que fa molts anys que viu a França, que és Letícia Fuentes. Com estàs?
3: Bona nit, com esteu?
0: Bé, doncs, clar, jo tinc molta curiositat perquè revistes de moda l'hem vist a tot arreu aquests dies, no només a les televisions, als diaris, a les capçaleres dels diaris, i tinc ganes de preguntar-te a nivell carrer com s'ha viscut això a França.
3: Doncs la veritat és que el llibre té pinta que serà tot un èxit editorial. Dies abans ja ha generat molta expectació, però des d'aquest matí, a les 12 del matí, ja era número 1 en vendes en línia, tot i que encara hem d'esperar uns dies per saber les vendes físiques. Bueno, això serà segurament un èxit editorial. Giselle Pellicó és tot un fenomen, no només a França, arreu del món. Si és cert que l'editorial ens va comentar que no sabien com seria rebut aquest llibre, perquè no normalment aquest tipus de llibre, amb aquests relats, no generen moltes simpaties al lector. Tu no vas a una llibreria i busques precisament aquestes lectures, no? Però sorprenentment, doncs, bueno, és número 1 en vendes en línia.
0: Hi ha potser una certa morbositat, també, segur, allò curiositat per saber què explica aquesta dona que va patir tots aquests abusos per part de la seva parella i de més de 50 homes, però, Letícia, si tu ho recordes, quan vam fer el programa Avinyó, quan anàvem pel carrer i preguntàvem al carrer si els interessava aquest tema i què en pensaven, la veritat és que més aviat ens vam trobar una societat francesa que era pràcticament que estava dient el que passa passi a casa de cada persona, que es quedi a casa seva. Les coses han canviat molt des de llavors.
3: Sí, han canviat moltíssim. La gent s'ha adonat que bueno, hi ha molt tipus de víctimes, també hi ha molts tipus de violadors, d'agressors, i aquesta idea del que havia de ser una violació o el que és una submissió química, perquè fins fa molt poc, fins al cas de Gisele Pelicó, tot estava molt en l'aire, la gent no sabia el que era una submissió química, ha canviat moltíssim. Sobretot no tant a la gent jove, sinó sobretot a la gent amb més edat, no? Que estava tot molt més estigmatitzat. Però Gisele s'ha convertit en una icona, com bé deies, ja protagonitza les portades de les revistes Elle, de Vogue...
0: Per què creus que aquestes revistes la volen triar com a icona? Perquè, clar, en teoria, les revistes de moda sempre ens han portat al món de la frivolitat. Per què creus que aquesta dona ara ocupa aquestes portades? Perquè el feminisme ven, perquè aquesta dona ja ha traspassat tot allò que s'espera d'algú que ha viscut el que ha viscut ella. Què creus que hi ha darrere?
3: Jo crec que el discurs està canviant moltíssim. Gisele Pelicó no és la típica víctima que teníem en ment de pobreta, de que plora, de que s'amaga, de que està en una habitació estirada al llit, no vol sortir al carrer. És completament el contrari. Llavors, aquesta idea d'empoderament, d'una dona forta que s'ha aixecat, que vol canviar la vergonya de bàndol, crec que això crida molt. I és tan potent, sobretot en la seva mirada, la seva cara, el seu gest, que és perfecte per una portada, i és una mica frívol. És veritat que Gisele abraça aquesta etiqueta tímidament, no? L'etiqueta d'icona, però més que això, el que li reconforta a ella és saber que el seu testimoni pot ajudar altres dones a denunciar, i agraeix sobretot a totes aquelles dones que no la van deixar sola durant el judici. És veritat que és una mica complicat extreure d'aquesta història tan horrible una icona. Sembla com molt frívol, no?
0: Però al final, a vegades... Són els nostres temps, em sembla. Són els nostres temps que sempre estem buscant icones per tots.
3: Sí, sí, sí, però a vegades necessitem... Jo crec que aquí a França es necessitava una cara, un nom que impulsés una mica el que representa Gisele, no? Aquesta lluita, posar a una cara a tot aquest horror, no? Que a vegades pensem que només passa a les pel·lícules, però no, és una realitat i que pot ser que passi a casa de qualsevol persona que et pensis que vius amb l'home perfecte, amb el pare perfecte, i no és així.
0: L'horror a les cases, a la quotidianitat. Letícia Fuentes, moltíssimes gràcies, estarem en contacte i continuem. Gràcies per explicar-nos el que va succeint a França. Gràcies, bona nit.
3: Gràcies, bona nit.
0: Merci.

0: Les he presentat al principi del programa. Ens acompanya l'Isabel Montaner, periodista. Com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: La Aia Serra, advocada, ja una coneguda d'aquest programa. Com estàs?
2: Què tal? Bona nit.
0: I l'Helena Garrido, psicòloga criminal i forense. Com estàs?
3: Molt bé, bona nit. Gràcies per convidar-me.
0: Sentíem el cas de Giselle Pellicó. M'imagino que amb dones, com a feministes, com dones que treballeu en aquest món, és un tema que us ha costat, que l'heu viscut de primera i que l'heu trobat... No sé, com el definiríeu?
1: Bueno, jo la definiria amb ella com una dona molt forta, molt valenta, que també, jo crec que també el que ha fet ella és fruit també de tota la lluita feminista que s'havia fet abans, no? Que al final, no?, acaba revertint, però sí que s'ha convertit en una icona d'una dona que és capaç d'enfrontar-se amb unes agressions sexuals tan bèsties, de donar la cara i que ha aconseguit crear un nou lema en el feminisme, no? Que és que la vergonya canvia de bàndol, i això jo crec que ja ens ha quedat gravat.
0: Aquest tema era molt important. M'imagino també, Helena, que com a psicòloga, en el sentit de retrat psicològic, el retrat psicològic d'aquesta dona és molt important, el que representa.
3: Sí, crec que representa una gran part de víctimes que sí se senten fortes i sí que se senten empoderades, però també és veritat que cal recordar totes les dones que no són Pellicot, no? Que no poden defensar-se d'aquesta forma tan empoderada i són igualment considerades vàlides per part de tothom. Crec que una cosa que ha fet molt interessant la Giselle Pellicot és fer pública la narrativa del seu relat. No, a ella li van usurpar la seva sexualitat, li van usurpar la seva vida, i el que ha agafat és la narrativa d'això i fer-se la pròpia, no? Fins i tot publicant un llibre i defensant els seus drets.
0: Laia Serra, tu parlaves ara d'una cosa molt interessant quan estàvem amb el micro tancat, que sempre ens passen aquestes coses, que deies ella ha estat molt important i ha servit per moltes coses. Per què?
2: Jo tinc tres petites, no?, pinzellades sobre això. Primer, m'agrada molt que sigui una dona gran la que sigui aquesta icona, no?, que també trenca els estereotips de víctima, perquè també hi ha dones, no?, en totes les etapes vitals, i crec que el protagonisme d'una dona gran és especialment encertat. L'altra és, Giselle també és la víctima no enfadada, i jo crec que això també ha permès, no?, aquest reconeixement de tot el país, però com deia, no?, la companya, vull dir que a vegades les víctimes també poden estar enfadades, no ser constructives, no aportar, i els hem de reconèixer igualment la condició. I una última pinzellada molt ràpida, que això estigui passant ara a França és molt important, i per què? Per donar context. Estan des de fa uns anys a França fent un treball intens d'intentar procurar, primer, posar el consentiment al centre dins del codi penal, i una altra cosa que la gent no sap, i és que França no té legislació específica de violència contra la dona, i per tant hi ha tot un moviment polític i legislatiu en aquest sentit, i casos com els de la Giselle, que sotmeten, no, el debat públic al consentiment, seran tremendament impulsors d'aquest canvi.
0: Doncs molt important totes aquestes dades, però avui les hem convidades per parlar de feminicidis, del treball que ha estat fent Isabel Montaner durant mesos anant a la presó, coneixent els autors de els autors d'assassinats cap a dones directament, no cal disfressar-ho ni cal dir-ho de cap altra manera, i això en parlarem ara. Anem a la publicitat, relaxem-nos perquè venim molt fortes ja, hem començat avui el programa molt fortes, i continuarem parlant doncs d'això, de quin és el perfil d'aquests homes, si és que hi ha perfil, i sobretot quines històries hi ha darrere.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Passen 4 minuts de 2:15 de la nit. Esteu sentint Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, i volem parlar d'aquests feminicidis, d'aquests homes que maten a les seves parelles i que ara mateix estan a la presó, que és on ha anat durant mesos la Isabel Montaner, i doncs que també en aquest reportatge, en tota aquesta feina que vas publicar al periòdico, t'han acompanyat en moments l'advocada penalista Laia Serra, la psicòloga i criminal i forense Helena Garrido. D'entrada, Isabel, comencem per tu. Com va néixer la idea d'aquesta investigació i com entres a... Per què et poses en aquest... Perdona que t'ho digui, en aquest... No sé...
1: No.
0: En aquesta complicació. Ho he dit finet.
1: Molt bé. Mira, feia molt de temps que jo pensava, pel que comentàvem també abans, perquè jo creia que... Pensava que havíem de parlar amb aquests homes perquè mai ningú havia parlat amb ells, i justament per ajudar les dones, no?, a defensar-nos, a entendre com són aquests homes, malgrat que sí que hi ha estudis, no?, de criminòlogues, no?, com l'Helena, però parlar directament amb el màxim d'homes possibles, que és el que jo estic intentant perquè continuo anant a la presó, i doncs, bueno, Aquesta era la idea, al final, i per això no comentàvem de que a mi no m'importa entrevistar-los, al contrari, crec que és una feina que hem de fer, i hem de fer des del feminisme.
0: Et va costar molt aconseguir les entrevistes? Com t'hi poses en contacte? Sí. Perquè m'imagino molta paperassa, i també, a l'altra banda, com ho reben ells? Ells estan, tenen ganes? Perquè jo no sé si tindria ganes de que em vingués a entrevistar una feminista, ni més ni menys.
1: Bueno, ells no saben que sóc feminista, això d'entrada, però ells tenen moltes ganes. Perquè ells tenen ganes d'explicar la seva història, perquè, clar, ells no són responsables de res i volen defensar-se.
0: O sigui, et trobes això, eh? Que molts creuen que no són responsables.
1: No, molts no. O sigui, podria dir que no tots, però pràcticament. O sigui, el percentatge és molt elevat, eh? Després podem parlar dels que no, a partir de les entrevistes, eh? Vull dir que estem parlant del marc aquest, eh? Però sí que és cert, a veure, sí que costa, però la veritat és que jo he de donar les gràcies al Departament de Justícia perquè, malgrat tot, no, tota la paperassa, tota la burocràcia, sempre han estat molt disposades a que això es portés a terme, perquè sense això el projecte no existiria. I llavors, la veritat és que m'ho han facilitat molt, la veritat.
0: Estava aquí la Laia Serra, allò parlant fluix i dient, és veritat, no ho accepten. Suposo que tu has estat en molts casos de feminicidis, però també la psicòloga ens dirà que això també és així, per fer una mica un retrat d'aquest...
3: Crec que és important entendre que acceptar una realitat tangible, no? Una cosa és que no acceptin el que han fet, tot i que sigui punible o hi hagi una condemna, i l'altra cosa és que el que acostuma a passar és que creuen que hi havia motius suficients que els van portar a prendre aquella decisió, no? Que és una forma diferent de no acceptar la realitat. Per tant, tu pots acceptar que tinguis una condemna, però no pots acceptar el fet de que tinguis tu el problema.
0: Per què? Exacte. Per què succeeix això? Per què pensen que no han fet res dolent? On falla el sistema? És a dir, o per què creuen que tenen dret a cometre aquest delicte, a acabar amb la vida d'una dona, que es diu ràpid?
1: Clar. Però és que ells, en molts casos, fins i tot neguen que les, malgrat tenir condemnes, neguen que les han matat perquè no se'n recorden, no? Perquè tenen un lapsus, però fins i tot, clar, estan, com deia l'Helena, educats en el patriarcat, són masclistes, llavors mantenen unes relacions de parella molt patriarcals, on ells són els que manen, no? Ells, les dones han de ser per ells, han de fer el que ells volen, tot això existeix. Llavors, en el moment en què les dones decideixen separar-se, o ells sospiten que hi ha un intent de separació o d'infidelitat, la majoria de les vegades, que no és cert, doncs clar, se'ls hi desmunta tot el que tenen muntat, la família, les seves relacions, i llavors...
0: Perquè hi ha una cosa que em va frapar molt del teu reportatge, que hi ha moments que diuen, és que jo ho he perdut tot, he perdut la família, he perdut els fills. És a dir, ells són les víctimes, se situen com a víctimes.
1: Ells no són... Els que es penedeixen, no es penedeixen perquè ells... perquè han matat a la dona, sinó per les conseqüències que tenen el fet d'haver-les matat en ells. I això surt a pràcticament totes les entrevistes.
0: Però no? Digue'm que hi ha algú que sí que se'n penedeix.
1: Sí. Ah. I diré una cosa, els que es penedeixen, a veure, això no és un estudi científic, jo he fet una entrevista a una trentena d'homes d'una població de 94, de moment, vull dir que encara continuo, i els que es penedeixen, que són pocs, això també ho he de dir, són els més joves, perquè les edats d'ells ronden entre els 23 i els 80, eh? Vull dir que aquí afecta a totes les edats, però els més joves i els migrants, perquè són nois que de cop i volta han descobert, no?, un altre món, han fet el programa de prevenció de gènere, no?, l'Helena va dient que sí, llavors encara poden canviar la seva manera de fer, la seva manera de pensar. En canvi, clar, si tu agafes algú que té 60 anys, un home de 60 anys que ha matat la parella, aquest no el canviaràs, és molt difícil que el canviïs. Bueno.
3: És així, de fet la idea és que frega molt amb la idea aquesta de penediment, no? El penediment al final és una qüestió més moral relacionada amb que un consideri que ha fet una cosa errònia. Si el penediment arriba arrel d'una condemna pública, una condemna jurídica, tu el que fas és patir per les conseqüències que s'han derivat cap a tu. El penediment sorgeix de la idea, la creença profunda d'haver comès un error. I l'haver comès un error passa per creure que no hi havia una justificació plausible per la decisió que vas prendre.
0: Sí, no hi havia remei, era el que s'havia de fer.
3: Era el que s'havia de fer, és perquè... aquesta idea. És a dir, no hi havia un altre camí, no hi havia una altra solució, i la solució que vaig trobar va ser aquesta. No? I això no és un penediment.
0: Mm-hmm. Perquè dieu una cosa molt interessant, és a dir, la víctima, la dona, ha fet alguna cosa que puniblement, és a dir, ha atacat a l'home, a aquest assassí, i per tant ha de ser castigada. S'ha trencat un contracte social, podríem dir, de que les dones han d'estar amb el cap cot i obeir. si ho volem dir així.
2: Jo crec que bueno, resulta una mica punyent dir-ho d'una manera tan dràstica, però els feminicidis són entesos per aquests homes com una resposta d'autodefensa. És a dir, aquesta dona estava posant en dubte la seva autoritat, estava trencant el seu projecte vital, estava generant disrupció dins el cercle vital, no?, del cercle relacional, i per tant, sempre la conducta de la dona és una agressió que justifica una autodefensa. I aquí no s'entra a qüestionar si l'autodefensa és una mica desproporcionada, però tots tenen aquest relat. Mira el que m'ha fet, mira on m'ha portat, havia de reaccionar. És molt important aquest rol, perquè no és només una qüestió d'autojustificació personal, és que en els procediments judicials es reflecteix. Ells són les víctimes d'aquestes dones que els aboquen a situacions límit.
3: Mm-hmm. En relació al que comenta la Laia, al final és la percepció d'un atac el sistema de creences, que això és molt poderós, no? És la percepció de jo hauria d'haver sigut respectat i no m'ha respectat, o jo havia d'haver mantingut aquest amor a perpetuïtat i me l'has tret, no?
0: És a dir, la idea de l'amor romàntic, total, que ara en parlem molt en aquí al programa, és una idea que està sempre per sota de tot això, sempre, que diem. Sempre. Allò de la maté porque era mía, com més et pego, més t'estimo. Laia, que sí, sé que jo t'encanta.
2: Precisament, no? Vull dir, hi ha moltes dones en moltes circumstàncies, però a mi em frapa tremendament veure totes aquestes dones joves que tenen menys de 30 anys i que no tenen fills en comú, que no tenen dependència econòmica, que tenen tota la vida per davant, i són dones sempre amb el mateix patró, l'amor romàntic. Aquestes dones que s'aferren a l'amor d'ell i que consideren que el seu amor aconseguirà canviar-los, aconseguirà, no?, aquest efecte màgic de jo aconseguiré que l'amor s'imposi i triomfi, com una mena d'adhesió de projecte vital, i acaben mortes.
3: De fet, el que trobem és, contràriament a la creença, no?, de que les persones que cometen feminicidis el que tenen són malalties mentals, no?, o que són persones amb grans addiccions o grans problemes socials.
0: Això és una cosa que moltes vegades els advocats de la defensa utilitzen, no? Diuen, no, és que tenia una addicció a l'alcohol, és que en aquell moment estava alienat, o no?
3: Tant per l'estudi de sentències com, sí, pels estudis científics, es descarta la presència de psicopatologia. Les dades de més de Mossos relacionades amb detencions són nítides. La presència de psicopatologia és residual, estem parlant d'un 2-3% anual, i el consum d'alcohol s'ha vist que és un mediador, no? És a dir, és el mitjà pel qual tu assoleixes una conducta, però l'alcohol, les drogues no generen creences, no? És a dir, l'alcohol o el consum de tòxics no fabrica un imaginari mental, no? El que trobem és darrere fons un sistema de creences molt sustentat en una cultura simètrica patriarcal, no? Aquesta creença de propietat i la brutalitat de mites de l'amor romàntic, que, com deia la Laia, no? Els trobem tant amb víctimes, però les creences de l'amor romàntic des d'una masculinitat tòxica, no?, aquesta idea de perpetuïtat, la idea d'exclusivitat, la idea del sacrifici com a signe de l'amor, no?, si m'estimessis de veritat faries, o les promeses de perpetuïtat, aquesta idea de tu em vas prometre X, per tant ara no pots fer Y.
0: I ara no em pots deixar.
3: Tu em vas dir per sempre, no?, en la salut i la infermedat, no?
0: T'anava a demanar, Isabel, digues.
1: Ah, no, que a les entrevistes també s'ha vist clarament que el tema de l'alcohol és en pocs casos, el tema de patologies mentals també. El que sí que és cert és que presenten trets egocèntrics, narcisistes, masclistes, per suposat, que això, que també el reportatge, no?, que també ho analitzem, perquè jo les entrevistes vaig amb una psicòloga especialitzada en violències masclistes, la Cecília Gelpí. Llavors ella pot analitzar més tots aquests trets, no?, que al final ells els deixen anar, de la manera que se seuen com si estiguessin fent un cafè amb mi, que dius, home, vull dir, estem aquí fent una entrevista, no?, seriosa dins de la presó, llavors, sí, sí.
0: O sigui que, per tant, el penediment no hi és, o és...
1: No hi és.
0: No, en la majoria dels casos.
1: No, per això que també estaven comentant, perquè ells creuen que han fet el que havien de fer, perquè elles les han traït, elles eren males mares, males esposes, ho feien tot malament, aprofitades, i llavors, clar, ells han fet justícia, diguem-ne.
0: Laia.
2: He de dir que l'alcohol i la psicopatologia efectivament són residuals, però no fa tant que l'arrebato funcionava com a eximent.
0: Clar.
3: i les enajenacions mentals transitòries.
2: No fa tant que això funcionava. Sí.
0: Tu dius com a tipificació...
2: I tenim jurisprudència encara en els nostres dies que els atacs de gelos i tal operaven d'alguna manera com a mecanisme exonerant. A vegades no tant amb cabuda estrictament jurídica,
3: però... Els estados passionals que deien,
2: no? Hem de pensar que aquí jutgen ciutadans i ciutadanes.
0: Això, aquí, un moment. Que això, parem màquines, que això és molt important, que aquests judicis normalment es fan amb jurat popular. Jurat popular, què vol dir? Que jo ho explico a Laia així com per P3, jo entro en una carnisseria i els clients que hi hagi una carnisseria venen a dirimir sobre la vida d'una persona que no hi és ja. Llavors, em puc trobar de tot. Em puc trobar una persona amb estudis, una no, una migrant, una d'origen... És a dir, em puc trobar mil coses.
2: És molt poc sabut, no?, que els homicidis i els assassinats consumats amb resultat de mort són tribunals del jurat, i això implica una diferenciació des del principi, tant amb la investigació com després en l'enjudiciament. I, efectivament, clar, quina dificultat majúscula, no?, ens trobem, que casos tremendament complicats, on hi ha un component tècnic molt important, perquè hi ha pericials de balística, pericials d'ADN, pericials d'anàlisi de dispositius, etcètera, etcètera, hem de ser capaces, en el període d'un judici, d'explicar com ha succeït un crim, per què les proves que tenim són explicatives i justificatives del fet, i el més important, la motivació del crim. Com expliques el cicle de la violència en un període tan curt, amb estereotips de dir, bueno, doncs si ella no marxava és que no hi havia violència, o les provocacions...
0: I també un fet molt important que has comentat, no?, que ells, com són els feminicides, són els que han assassinat, ells hi són al judici, però aquestes dones mortes no hi són. Per tant, elles no poden parlar del que va passar. I llavors heu de reconstruir tots aquests fets amb quan una persona de la parella no hi és. En aquest cas, les dones que estan mortes.
2: Aquesta és una complexitat tremenda perquè, evidentment, els advocats de la defensa compten amb l'estratègia i l'avantatge de saber què ha succeït i nosaltres reconstruïm. Però no només hi ha una qüestió de prova i de reconstrucció. Hi ha un element que per mi és molt important, i és que en aquests procediments, quan no hi ha una dona viva, és molt difícil que el tribunal empatitzi amb aquella situació. Jo en aquests procediments aporto fotografies d'ella, i no només d'ella, de tota la quotidianitat, perquè hi ha un vincle, amistats, famílies, si no hi ha un nom inerte, quan tu a la sala tens assegut un senyor que està d'alguna manera recolzat de tota la seva família i el tribunal empatitza amb el que devindrà amb aquest senyor i la víctima no hi és.
0: I a lo millor va americana.

0: Parlant de feminicidis a les dones i els dies, necessitem tres programes per parlar. Ja ho veieu amb en quina intensitat estem parlant de tot això, perquè, clar, són dones que hi viuen, que ho treballen cada dia, com la Laia, com l'Helena, que han parlat amb molts d'aquests homes, com l'Isabel Montaner. I una cosa també molt important que m'explicau és que no hi ha violència moltes vegades en el previ. És a dir, que no hi havia passat res i de sobte hi ha l'assassinat.
1: Sí, bueno, la majoria dels casos, no? A més, bueno, perquè nosaltres abans de fer l'entrevista revisem les sentències i tot l'expedient judicial, la majoria no tenen antecedents, la majoria no han estat denunciats. El que passa que sí, quan tu vas parlant amb ells, tot i que ells diuen, no? Diuen que no, que tenien una bona relació de parella, que això sempre apareix, tenen una bona relació de parella.
0: Sempre anava tot perfecte fins sí. que la vaig matar.
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí. Molt bé.
1: Però llavors sí que tu vas veient, no? Clar, al final acaben caient en contradiccions perquè són entrevistes llargues, no? Que tu vas preguntant d'una manera o d'una altra, i llavors al final, clar, el discurs no el poden mantenir estàtic durant més d'una hora, no? Llavors acaben bueno, dient que van exercir violència psicològica sense posar-hi aquesta paraula, per suposat, eh? Perquè ells no són violents i mai havien fet res, ni mai les havien pagat. I
2: de fet, entra en aquesta idea de l'imaginari col·lectiu, aquesta idea de la persona que fins en aquell moment era estàndard, una persona, no?, que podria ser qualsevol de nosaltres, i que de sobte hi ha teories relacionades amb les pèrdues del control de l'impuls, que es va tornar boig en aquell moment, no?, que aquella persona es desconnecta de la realitat i pren una decisió irracional, no?
0: Que a més amb els tribunals populars deu haver molta gent que deu empatitzar perquè diu, oi, ja ho entenc que tornessis boig, perquè, clar, vas arribar a casa i et vas trobar la dona amb una altra, m'ho estic inventant, eh?
1: I ells, ells ho aleguen, això, durant l'entrevista, que es van tornar bojos, que no saben què els hi va passar, que no se'n recorden perquè tenen un buit d'aquell moment i quan van obrir els ulls ella estava al terra morta.

0: amb el projecte aquest, jo també estic entrevistant a familiars de víctimes de feminicidi i a supervivents de feminicidi, que això sí que és dolorós, entrevistar supervivents, perquè amb aquestes dones sí que els hi costa moltíssim la reparació, perquè el sistema també és el que és, i els familiars sí, senten molta culpa, perquè, com deia la Laia, no, molta culpa perquè no ho van veure, no van saber
1: detectar. En relació a això, és important també posar el focus en que quan s'intenten detectar senyals que prediguin els fets, caiem també en l'error patriarcal de posar el focus en si la víctima va saber identificar-ho, va saber denunciar, no? És super usual que en aquest tipus de casos la primera reflexió que sigui és si hi havia denúncies prèvies. Crec que qualsevol persona que ens estigui escoltant entendrà que si realment una persona tenia idees de morir o idees de matar una altra, potser la pregunta que s'haurien de fer és si aquesta persona no va consultar serveis sanitaris, no? És a dir, la resposta hauria de ser no consten consultes a serveis sanitaris o no consten consultes a serveis socials per part de la persona que tenia aquest ideari mental. El que fem constantment és posar el focus en que era un fenomen predible, que era un fenomen predible per part de la víctima o predible per
2: perquè no es va defensar si la cridava sempre quan anàvem pel carrer.
1: Correcte, i això
2: exemple.
1: També és una xacra que els hi queda als familiars de dir per què no ho vam saber veure, no? Quan realment al final la decisió motivacional de cometre un feminicidi és de l'autor. No va relacionat amb la capacitat de predir de la víctima ni de l'entorn. Sí que és veritat que en històries de violència que són més continuades, a les quals hi ha un cicle de violència, és difícil per una víctima el poder identificar el moviment de sortir. Però hi ha molts feminicidis que són abruptes, que són sorpresius, que és una relació de parella que es sostenia amb un statu quo en el qual l'agressor no s'havia vist mai qüestionat fins al moment en què li posen damunt de la taula doncs, un trencament o un dubte sobre un sistema de creences, no? Una possible infidelitat, una possible malversació de diners familiars des d'una suspicàcia irreal que genera un trencament al sistema de creences, no? Que són aquells casos de... Doncs era un pare meravellós que el veien passejant pel parc, que era el... No? Formava
2: el marit
1: perfecte. De l'escola, no?
3: Uh-huh. En això, precisament, mira, el darrer judici que he tingut la sentència fa un parell de setmanes, es dona la circumstància de que han condemnat per assassinat amb acarnissament, l'agreujant de gènere, l'agreujant de parentiu i han absolt per la violència habitual. Tenim testimonis, tenim trucades, tenim prova. I què vol dir això? Com es dona aquesta... Com arribem, m'explico, a un crim que de cop se li ha usurpat el context i tota la trajectòria, tota la progressió prèvia s'ha evaporat precisament per no entendre aquestes reaccions. Perquè no va marxar, o no era tan greu, no va demanar ajuda, no hi havia cap registre...
1: No ho va saber veure, no?
3: El punt d'atenció a la dona...
1: Això passa també perquè a nivell psicològic, a nivell general, sempre pensem que com a persones sabríem predir les coses que ens han de venir. És a dir, preferim creure que vivim en un món en el que podríem predir el mal que no assumir que vivim en un món en què el mal és aleatori i que el mal depèn de la decisió de la gent que el vol fer. No, i preferim viure en un món en què les coses són predibles i que, per tant, els agressors són monstres que es veien a venir d'abans, no?
2: I aquí hi ha un detall, per exemple, jo crec molt, molt important, el que deies tu, que potser pensem que després de tot això que succeeix, les famílies o cobren o reben alguna compensació per tot aquest mal que han viscut, i això no succeeix.
3: És que hi ha una quantitat de llegenda urbana, sobretot els procediments en què sembla, no?, que tot va bé, que les víctimes cobren, que això repara... Clar, en aquests casos, a banda de la insolvència de molts d'ells, si finalment hi ha condemna, aquests homes ingressen a presó i, per tant, les víctimes no cobren. Hi ha un índex de, diguem-ne, impunitat, en aquest sentit, del rescabalament tremendo. O sigui, imagineu-vos per les famílies també la inversió que suposa afrontar un judici, no?, d'alguna manera, doncs, pagant els serveis, no?, d'advocats, etc, a fons perdut i amb la tensió permanent de si aquells ciutadans sabran entendre la situació i faran justícia. Vull dir, una cosa és confiar en un jutge o una jutgessa professional i l'altra és confiar en que aquells senyors i senyores que no saben res del cas i que probablement no entenguin el que va passar, diguem-ne, la impunitat, no?, d'aquesta agressió final fatal està a les seves mans.
1: I a més quan al final una sentència no deixa de ser la narració jurídica d'uns fets que ja van existir. És a dir, el fet de que és morta i el fet de que la van matar existeix i és tangible i no necessita de que un tribunal del jurat ho validi, no? L'altra cosa és aquesta idea de que necessitem aquesta validació perquè això respongui a una condemna, no? Però moltes vegades es posen en els judicis aquesta pressió al respecte de construir una realitat, no? Quan realment des del feminisme el que es defensa és que la realitat és la viscuda. L'altra cosa és la traducció jurídica que moltes vegades han de tenir les coses perquè tingui una reparació de

0: el dany o una sentència en forma de pena.
1: El que em costa entendre és que justament allò, aquells delictes que afecten a les dones, i a més en aquest cas que justament els hi provoca la mort, no es revisi i no es pensi que potser el Tribunal Popular no és l'adequat per fer una feina com aquesta.
2: Doncs,
1: no sé com esteu els advocats i les advocades amb això.
2: He d'admetre que els tribunals del jurat, els advocats i advocades, no ens agraden perquè són absolutament imprevisibles. I això és un resultat que no agrada ni a les acusacions ni a les defenses. I l'atenció, com dic, de l'aleatorietat del criteri o no entendre. I un membre del tribunal del jurat, qualsevol cosa que diguem en un tribunal professional tindria uns efectes previsibles, la prova, no? La pots d'alguna manera dissenyar, presentar, perquè tinc un efecte. Aquí hi ha vegades que una simple anècdota, un element que queda, no? Una resposta enmig de totes, pot fer de cantar la balança.
1: I que m'imagino també tot el llenguatge jurídic fa molt fora, la majoria de gent fa que en estones se us desconnectin, perquè comenceu a...
2: Sí. En aquests procediments has de tenir l'habilitat de tenir una pedagogia
1: increïble,
2: extrema.
1: Perquè m'imagino que...
0: És important perquè potser, no sé si la gent ho sap, però en el tribunal de jurat, a diferència dels tribunals professionals, les persones que acudim com a pèrits, no? Com a professionals experts, que anem a explicar doncs, qüestions, en el meu cas, de caràcter psicològic, però des de balística, professionals, el tribunal del jurat no té accés als documents. És a dir, el tribunal del jurat, per la primera vegada que escolta aquella informació, des d'un punt de vista tècnic, és in vivo. I això fa que en tribunals professionals sempre comptem amb aquella idea de que els professionals s'hauran llegit els nostres informes i faran preguntes en conseqüència, però el Tribunal del Jurat és la primera vegada que es troba amb aquesta informació oral i moltes vegades intentem explicar-la de la forma més pedagògica que sigui possible, però és dens.
1: No, i a més en aquests tribunals us trobeu moltes vegades que es veten alguns testimonis i normalment es veten dones, em dius, Laia.
2: Es veten sistemàticament les dones intel·ligents
1: amb quina excusa?
2: No cal excusar.
1: Qui ho veta? El jutge?
2: No, les parts. Tant la defensa com les acusacions tenim dret a veto. I, evidentment, les defenses sistemàticament eliminen les dones intel·ligents i amb una certa, diguem-ne, capacitat analítica, perquè saben que aquestes dones jutjaran i comprendran aquests crims com el que són. I, per tant, sistemàticament són vetades. Aquest és un punt molt important. Seria meravellós que es pogués conèixer molt més d'aquests procediments, perquè són els judicis, en els que jutgen uns crims molt importants socialment i del que no se sap pràcticament res.
1: Falta molt, haurem de seguir encara tot el que escrigui Isabel Montaner al periòdico, aniràs explicant aquestes històries d'aquests homes, ho seguirem veient al periòdico o en altres llocs?
3: No, encara no ho sé, estem en
1: negociacions.
3: Informació, sí.
1: D'acord, doncs escolta, si no pots anar venint tu a explicar aquí les dones i els dies, nosaltres
3: sí,
1: encantades de sentir-ho. Moltíssimes gràcies a Laia Serra, advocada, Isabel Montaner, periodista, Elena Garrido Gaitán, psicòloga criminal i forense. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Elena, Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits disponibles. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles amb 500 marroquins. Per a la ministra de Migracions, Elma Saif, és un primer pas per normalitzar la situació, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
2: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
3: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado por lo menos en un año.
1: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses. Repassem ara altres informacions en format més breu. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous les temperatures han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià el temporal també ha causat desperfectes en ratxes de vent que han superat els 140 quilòmetres per hora. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça els països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. Les Terres de l'Ebre freguen el màxim històric de població. Ja són 190.000 habitants gràcies a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat entre la costa i l'interior. El Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en algunes parts del municipi que ha fet augmentar el nombre de bosses d'escombraries que es llencen al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes que ha provocat el nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i que els caps de setmana encara hi ha més gent. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema que s'ha implantat és massa rígid en alguns punts i diu que es rectificarà.
4: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per